0: Explicant l'actualitat i aprenent a moure-se en un dels terrenys més exigents, que és la televisió, sobretot el directe de la televisió. Ella es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona entre 2016 i 2019, va passar per la premsa local a Cerdanyola del Vallès i també ha estat vinculada als informatius de Telecinco. Ai, a IB3 l'han vista també com a reportera, entre altres espais, a 17 de directe, quin gran programa també, i mos ha costat sobretot l'actualitat de Mallorca, no? De tot el que passa cada cap de setmana.
1: Bueno, més que l'actualitat, estruís entreteniment, sí. Però vaja.
0: Sí, sí.
1: Però sí, però vull dir... és actualitat, però el que ens agrada a nosaltres, eh? Trull, remenats, festes, fires, tot aquest trull. M'agraden dues coses, entre cometes, perquè ha dit la premsa local de Cerdanyola del Vallès, el conec bé, en aquest barri, i en aquest poble, perquè no és un barri, és un municipi ben gros, i informatius Telecinco, que també m'agrada. Així que hem de dir-vos qualque cosa de més, perquè durant la teva temps acadèmica va participar com a coautora d'un treball publicat sobre la influència audiovisual, la violència i la figura de Pablo Escobar. Ara veurem mem que tot aquest remenar. Pablo Escobar, bé, que ha mort. Bé, a partir d'una sèrie de narcos, ja sabeu, ara fa una passa més a la seva trajectòria professional i afronta un nou repte com a presentadora del nou programa d'IB3. Avui volen conèixer una periodista, però sobretot a la persona que hi ha darrere la càmera, que de vegades no és exactament igual com veiem per la televisió, sí. I d'altres vegades, que també és tot un mèrit, que sigui talment com és, com la veiem.
0: Ah, mira, això em sorprendrà, perquè jo no tinc el gust de conèixer-la personalment més enllà de la feina, per tant, avui la tinc a un metro de jo i això, mirar-se els ulls, va molt bé. Idò, si vos pareix,
1: venga.
0: Avui, a l'Entre tu i jo, tenim a la Laura Arias Tugores.
2: Entre tu i jo.

0: Laura, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Lots, quina introducció, com heu fet, quin honor.
2: Sabem amb qui te colgues cada gana.
1: Heu fet els deures, això és molt raro. Jo ho dic, això és molt raro, que jo siguis entrevistada, no fer jo les preguntes, em farà molt raro, m'ho heu d'aturar.
2: No, què vol dir? Això, aquí venim a... Això se diu entre tu i jo.
0: Sí.
1: Perfecte.
2: Que és entre nosaltres, en realitat.
0: Sí, que entre nosaltres i qui m'ho vulgui escoltar.
2: Exacte. Però aquí és xerrar un poc de tot.
1: Vull dir, jo ja vos dic que vos no heu anat molt enrere, amb els anys. És a dir, nosaltres en el programa no tenim preparat segon que l'any més enrere que tenim, de moment, és el 1910. Aproximadament.
2: Ah!
1: No me n'anirem en el 800.
2: Val, i jo...
0: Bé, no.
2: Jo dic, jo què sé, la millor roda del temps, que la millor morta mana... Que no mia...
0: Que li deien de mal nom?
2: Quin romà va conquerir Balears?
1: Ningú hi era, i jo crec que ja n'hi dam, si demanem.
2: Quin Cecili Metelo? O Metel? Metelo?
0: Metelo?
2: No sé, no ho entres mai, aquest nom d'aquest senyor.
0: Ah, Cecilio Metelo.
2: Cecili Metel.
0: Sí, Metel, clar.
2: Però és que Metel queda fatal. I Metelo també.
0: Sí, però realment...
1: Meteló, però què dius, una altra cosa?
2: Ja, aposta.
0: Meteló, on, què fas?
2: Clar, sí, no. Bé, aquest senyor. Bé, jo pensava que eren coses d'aquestes. És a dir, no estan enrere, tan enrere.
1: No estan enrere.
2: Crec que és més difícil, idò, que sigui més actual... Quasi que és història com a història, perquè...
1: Sí. Correcte.
2: No?
1: Correcte, sí, perquè tu saps tot el que dèiem, ho saps que va passar. I dius, ah, sí, me'n record. Bé, a lo millor hi ha gent molt jove que no havia nascut o que no ha viscut i no se'n recorda, però tu ho saps tot. I endevinar l'any concret,
2: clar.
1: O xerrar d'una cosa d'un any concret, a vegades, ai,
2: costa,
1: però sí.
2: Clar, per exemple, jo què sé, quin any es va començar a celebrar la Dia de les Illes Balears?
0: Això ha donat tombos, eh?
1: L'Eto, sí.
0: Ha donat tombos. Amb això no
2: de Mallorca, no, de Balears.
0: Ah, de Balears. Ah, de Balears lo tenim clar,
2: Mallorca, deixarem a part.
1: Sí, o en quin any se converteix en oficial l'himne de la Balanguera.
2: Ah, per exemple,
1: ho
2: veus. Això, que són coses així, loques.
0: Em menjaran de la Balanguera aquesta setmana.
2: Clar, perquè a més enguany la diada la dediquen a 100 anys de la Balanguera. Bé, Laura, anem a començar pels principis, si t'apareix, perquè aquí volen saber un poquet de tot. Important.
1: Ja ho sabeu tot?
2: No, què vols dir?
0: No, ara m'ho
1: vinga.
2: Bueno, espera, perquè... No, ara ho contaré. Hi ha aquí el companyero de xarxes, que jo li hem dit, és que està aquí, i na Laura m'ho ha gravat, i clar, se'n deu anar a l'altre estudi, veus? Però és que l'altre estudi fan els informatius, companyeros.
0: Ja.
2: I clar, i mos hem trobat que havien de venir aquí, i no hem pensat a dir-li res.
0: Som aquí, si vols res, som aquí.
2: Ara te gravarem un poc, que m'ho han de gravar per la xarxa, no passa res. No, ara està, ni flipa. No t'ha ni res, això és en directe pur i dur.
1: Això és directe, és directe.
2: Criatures. O no?
0: Home, ho han d'explicar.
2: Ja està, és que jo veig un senyor aquí...
0: Que m'ho feia senyor.
2: Jo deia, què passa? Què ha passat?
1: Que ens s'ha quedat com aturat.
2: No entenc què està passant. Ja està, ja vos ho he explicat. Hi havia senyor... el nostre company de xarxes, que, pobret, ha muntat les coses a l'estudi que no era. Per culpa nostra, però bé, ja està. Bé, Laura, que no sé què te deia jo. Ah, sí.
1: Que, per principi?
2: Per principi, que tu de petita ja tenies clar que volies ser, no sé si periodista, però artista del món de la tele?
1: No, gens. Jo de petita deia el que diuen totes les nines petites. Jo volia ser veterinària. O sigui...
2: Veterinària.
1: És el que diuen totes les nines, no? Ben, jo volia ser veterinària.
2: Mestre, la meva cosina deia que volia ser, viuda.
1: No. Que volia ser viuda.
2: Ah,
1: no, jo això
2: no
1: ho he dit mai.
2: De ben petita, la meva cosina menina em matarà, però de ben petita deia, jo de gran vull ser viuda. Clar, perquè ella pensava...
1: Me quedaren tots els dos bés,
2: correcte,
1: de l'altre.
2: Correcte. Ah. Llavors s'ha fet policia, però vaja.
1: Ah, vaja.
2: Per lo que hi ha. Bé, la qüestió, és a dir, tu, de petita, res de res.
1: Res de res. I jo quan vaig veure que la sang me marejava, que els animalets me feien molta pena i que la ciència no és el meu, vaig dir, no, això de veterinari, deixa-ho anar.
2: Clar. Sí. I quan comença aquesta corolla de dir... no ho sé, perquè clar, la televisió no sempre ve seguit,
1: no,
2: vull dir, primer va ser periodisme.
1: Primer va ser periodisme, jo la televisió, jo no deia vull ser artista o vull sortir a la tele, no. Jo m'agradava molt escriure, llegir, molts lletres, era molt de lletres, molt d'idiomes, i va ser això de fer això de que penses quina carrera podré fer, ja estàs a batxiller, men que faig, i periodisme me va agradar molt, me va agradar molt el concepte. M'he dit, mira, això d'explicar històries, això de, no ho sé, més que res explicar històries i explicar el que passa i explicar l'actualitat, que això és el que jo volia fer.
0: Xerraves molt de petita, t'havien d'aturar o no?
1: La veritat és que no. Era tímida. Sí, sí, hi ha gent que me conec de petita que me diu, mira-lo, però mira-lo on ha arribat. No m'ho esperava mai, però jo era, no, era una cosa
2: clar,
1: que no...
2: Clar, que això a vegades és diferent. Per exemple, jo que sempre m'arranyaven perquè xerrava, com te pots imaginar, i perquè...
0: A tu sí, t'ha desaparegut.
2: Sí, no, i... No,
1: però jo crec que això s'agafa també...
2: I posava notes en plan distreu a tota la classe, que cosa d'aquestes. Clar, jo ja, entre, un, ja, ja entretenia.
1: Un poc burots, ho hem estat tots, però...
2: Però normalment la gent tímida no tal. Però a vegades és una cosa de ser tímid... En el dia a dia, i després quan te poses davant la càmera, és diferent, és com una altra història.
1: Sí.
2: Perquè jo em fa més vergonya que potser m'aturin pel carrer que ara estar aquí a xerrar o a presentar una gala, m'és igual.
1: Sí, sap què passa? Que jo sempre dic que ser periodista també ser un poc actor o actriu, perquè tu te poses davant d'una càmera i has d'ensenyar la teva millor versió, has de fer un poc de teatre, has de... Estic xerrant, a lo millor més, tipo magazine, programes així d'entreteniment, que hem dit, perquè els informatius, al final, tu te poses davant la càmera, 30 segons, dius una notícia, i ja està, ha passat això, ximpum, tampoc, segons el tema que tractis, no pots riure.
0: Quasi, quasi no te pots ni remenar.
1: No te pots ni remenar, ja... O sigui, però... Clar, jo penso que és un poc artista, el que tu has dit, Raül.
2: Clar,
1: sí, sí. I jo de petita no ho era gens, artista. O sigui... Era timideta, no xerrava molt. I mira, mira, això jo crec que és experiència també, com tot. Agafes l'experiència de xerrar.
0: I en què ha sorprès més? En els teus amics coneguts de tota la vida o la teva pròpia família? Papà, mamà, que han dit, uep, aquesta nina, ara resulta que mos ha sortit artista i que té xerrera.
1: Jo crec que tots. La família, sobretot, perquè la família ho coneix tot de tu. És a dir, t'han parit i saben com ets des de ben petita i els amics al final els vas fent. Tens de tota la vida, però clar, no t'arrossen tant, no conviuen amb tu 24 hores, i, però jo crec que estem tots flipant, és a dir, jo m'incloc també, jo inclosa, estem encara tots flipant d'això, d'aquest camí.
2: I tu quan te demanen de bon ets, d'on dius que ets?
1: Mem, saps què passa?
2: Mem. Això és que sempre és un dilema, això.
1: Això és un dilema, perquè...
0: A veure.
1: Sol contestar que sóc de Palma, però ja per les renyades que m'endui. Jo sóc de Sant Ferriol, tota la vida he viscut a Sant Ferriol. I és de Sant Ferriol, pensam que Sant Ferriol és un poble.
2: Ara, no, ara ja sabia jo que sortia aquest
0: tema. Són Sardines, Sant Ferriol, Sant Jordi...
2: Sant Ferriol independent.
1: Ja, igual sí. Que Sant Jordi, clar. Exactament. Igual Sant Jordi, que Sant Jordi.
2: Sant Jordi independent, Sant Ferriol independent.
1: Exacte,
2: clar que sí.
1: I jo no diré mai que no me consideraré de Palma.
2: No, és que però a Sant Ferriol sou un pot de poble... Mem, sou un pot de poble light. Vull dir.
1: Sí, mem, és ben bona que som llonguts.
0: El poble hacendado.
1: Som llonguts, ja està, no passa res.
2: Però està molt bé, perquè és veritat que dins els pobles de Palma, que podrien dir així com Sant Ferriol, Sant Jordi, Son Sardina, establiments, no? El més proper a la ciutat seria Sant Ferriol.
1: Sí, sí,
2: no?
1: Sí.
0: També és que és molt gran.
1: Saps què passa? Que tenim...
2: Gran. Jo crec que Sant Ferriol, deu ser més gran que el Consell.
1: Hi ha molta gent, sí. Hi va haver un moment, quan jo era petita, que eren 6.000, ara...
2: 6.000? Que... Mare meva, ja m'ho superau. Ja.
1: Sí, no, però ara, ara lo millor ja són 20.000.
2: Què dius?
1: Sí. Ha crescut ja, moltíssim,
2: ja,
1: Sant Ferriol.
2: Ciutat, ja.
1: Això
2: ja...
1: Això
2: ja,
1: sí. Sona
0: Consell
1: ciutat.
0: Ja seria un llogaret de Sant Ferriol.
2: Correcte.
1: O sigui, una porrada de gent ha crescut. Però sí,
2: ja basta.
1: Saps què passa? Que...
2: Au.
1: Que som... Nosaltres ens considerem que vivim un poble i ho tenim tot.
2: És ferriolera.
1: Sí.
2: Ja està. Tu reivindiques el teu poble, que a més fan unes fires ben guapes i unes festes
1: exacte,
2: de dimonis. Tenen un dimoni ben xulos per Sant Antoni, una monada.
1: Sí.
2: Així que na Laura és ferriolera.
1: Exacte. Res de Palma, res de Palma.
2: Un bé són els llonquets i llonquetes. Pobres, és que sempre estan mal dits. És que per això de ser capital, jo a mi tu com ho dus? Tu també, sempre que diu que ets de Bulló de Campos. Perquè...
0: Jo tinc, amb això, clar. Sempre tinc un dilema, perquè com que vaig viure de 8 anys a Campos, com adoptat, me va costar molt després tornar i dir, és que tu ets Llonguet. I és vera que Llonguet seria més la part dels que viuen a Santa Catalina, que és la zona on jo visc. Clar. I clar, jo som Llonguetarro, perquè sí. Santa Catalina és... Però com que he viscut de 8 anys a Campos, sempre me surt la cam aquesta també de fora Vilero. No?
1: Que no ho volen metre tampoc en Juanmi.
0: I jo tinc una mescla. I no som... I no som de cap puesto, però el meu DNI per la Palma de Mallorca.
2: Sí, i de munt de Mallorca.
1: Sí. Ben, el meu també.
2: Bé, la qüestió, que... res, això, que te volia demanar això, perquè quan un és petit, normalment té aquells records d'allà on s'ha criat, d'allò que ha fet, jo què sé, si jugaves pel carrer, si anaves per allà. Quins són aquests records que té na Laura de petita, de bon?
1: Mira, que en xerrat de Sant Ferriol, jo sortia a jugar amb les meves amigues de Sant Ferriol del barri, allà passava mitja hora baixes, jugant a res, que no teníem ni mòbils ni res de lo que tenen avui en dia els nens petits. Nosaltres sortíem, donàvem voltes, anàvem a menjar pipes. A xerrar de sa vida. Sí que és vera que començaven ja quan, un poc més grans, començaven a haver-hi els primers telèfons mòbils i mos cridava molt l'atenció lo dels vídeos, perquè jo me'n recordo amb una amiga del barri, feien fotos, feien vídeos, i mos cridava molt l'atenció, que la primera jugueta, el mòbil per fer vídeos, però passejàvem pel barri i allà a Sant Ferriol mos posàvem en un banc i ja està.
0: Te'n recordes del primer mòbil que vas tenir? Quin tipus era? Perquè jo me'n recordo el Nokia Connectip People,
1: el Nokia, sí.
0: I el Motorola, després també.
1: Era un Nokia blanc. Només que jo trobava preciós i ara
2: apareixeria... Brut!
0: Sí, dita.
1: I ara apareixeria no sé què apareixeria, una caixa de mitjos. Clar. És que no sé... Sí.
2: Bé, i jo dic, clar, quan un ja diu, bé, de començar a estudiar i tot això, què varen dir a teva quan varen dir mamà, papà, vull ser periodista?
1: Me varen dir, que bé, m'agrada, te pega. Sí, a veure, me'n recordo de mon pare, sobretot, dir-me sí, molt bé, molt ben triada aquesta carrera. Clar, què passa? Que aquí periodisme, jo a lo millor se me quedava un poc petit, no sé per quina raó, perquè mira, jo que ets jove...
2: No te faltava.
1: I vols obrir horitzons, i clar, jo quan me plantejava estudiar periodisme, me plantejava anar-me'n fora. De fet, això segur que ho sabeu, he estat 10 anys visquent a Barcelona, a fora, a Catalunya, i ara he tornada, i superben tornada, però clar, jo tot això ho xerrava amb ells i ells sempre m'han donat ales, sempre, vol alt, te'n vol anar? Vés-te'n, vol alt, i quan jo els hi vaig plantejar això de mira, vull estudiar periodisme, i a lo millor me n'hauria d'anar, perquè aquí a lo millor me queda petita silla, sí, que hem de fer, t'ajudam, com ho fem?
2: Bueno, això està molt bé i molt recomanable, a més, sortir fora o llevar-se les cucales i veure món, que això és important.
0: I vas ser de mallorquina quan te'n vas anar, és a dir, lo de enyorar-te, menjar, no sé, mil coses.
1: Sí, tenim un amic de sa família que me va dir un dia, mira, els mallorquins, sempre que m'on anam a fora a viure, perquè també ell viu a Barcelona encara, sempre feim una cosa, els mallorquins, és venir ja amb un bitllet de tornada a Mallorca.
0: Sempre.
1: I jo vaig fer això. Va ser talment. Jo vaig arribar, ell me va rebre i me va dir que quan vas a Mallorca, i li vaig dir no, aquest cap de setmana. I me va dir, ho sabia cert, que jo tenia el bitllet comprat.
0: Això se fa molt.
2: Sí.
1: Perquè, és a dir, me'n vaig, però alerta, que tornaré.
2: Lo seu. Entre les coses que fem els mallorquins, o balears en general, quan anem a fora, és fer, com diuen en castellà, gueto. Sí. És a dir, un gueto mallorquí allà on anirem.
0: Estan teats amb el mateix molt, l'home.
2: Tu et vas tenir el teu gueto de mallorquins i mallorquines, balears en general?
1: No, mira, te sorprendré, perquè, jo vos diré, els mallorquins són molt nostres.
2: Sí.
1: I som un poc xerecs, a vegades, o no? Un poquet...
2: Depèn. Si mos cauen, segon com xerren, segon com d'on venen...
1: Sí, i això em va passar que els catalans m'estimaven molt. Oh, ven de Mallorca.
2: Clar,
1: i jo no vaig fer cap gueto, perquè el mallorquí que me trobava, mallorquí que era un poc bord.
2: Oh.
1: I era com, no, i de res, els mallorquins som així, ja està.
0: Mallorquines siendo mallorquines.
1: Sí,
2: exacte.
1: Ah, en mallorquí també, de bon, de Campos, de Consell.
2: Sí.
1: Vale, molt bé, vinga, adéu. Sí.
2: Sí,
1: jo
2: sí,
1: vaig
2: sí.
1: Tenir som... més el meu rol català, sí, d'allà.
2: Ah, mira.
1: Sí, el vera no vaig fer, no. No me vaig rodejar de mallorquins durant aquests 10 anys.
2: Això serà perquè és de Sant Ferriol.
0: Sí, sí. Clar, ja tenen, ja són diferents.
1: Clar. Sí.
2: Perquè el gueto que fem de poble en poble, el trasladam a fora, clar, saps què te vull dir?
1: Al vora.
2: Concerts i vinis a la més, a fora. Sí. Jo què sé, saps? Aquestes coses.
0: Exacte.
2: Així. Sí, sí, sí,
1: sí.
2: Bé, res, vas anar a Barcelona i has estat 10 anys si mateix, no?
1: Si mateix, sí, sí.
0: Són molts.
1: Jo en tenia 19 i ara en tenc 29, és a dir, i ara he tornat. Vaig tornar ara febrer, març, vaig començar a fer feina aquí, altra vegada. I sí, 10 anys, que se diuen molt ràpid i és molt guapo, record que t'endré a Barcelona, sempre ho consideraré una part de meva. Però bé, ara la vida gira, la vida va passant i he tornat. I les coses van així.
2: Que bé. Lots. Escolta, no és tothom que entri a fer feina i P3 per març, comenci de reportera i en el mes de setembre que estem...
0: Tengui un propi, el seu propi
2: faci
0: programa.
2: El programa dels capvespres d'IP3, vull dir...
1: No.
2: Hola, què tal?
1: No és normal.
2: Vull dir, és un repte aconseguit molt important i això vol dir que suma molt de punts per tu. Vol dir que alguna cosa hi ha...
0: Que hi ha un talent.
2: Clar, no, clar, vull dir...
1: Moltes gràcies, Lloc,
0: no un
1: però
0: talent
1: jo,
0: amagat,
1: jo
0: sinó no... un talent que ja estàs demostrant.
1: És que estic flipant, encara. És
2: no,
1: a
2: jo t'ho dic ben en sèrio, en el sentit que... Vull dir, que jo vaig començar, que era molt jovenet, que tenia de 7 a 8 anys en aquesta casa, però fins que vaig presentar la meva, van passar 10 anys.
0: Sí.
2: Que vull dir.
0: I sobretot que és un sector també on tu entres i a vegades en moment donat desapareixes perquè fas més ràdio que tele,
2: bé,
0: o perquè
2: això.
0: Demà és una agència de comunicació, tornes...
1: Sí. I a vegades un programa...
0: No tens, i a vegades que... no tens aquesta continuïtat durant 10 anys d'estar allà mateix. No?
1: És un sector molt complicat. És el que vos dic, jo estic flipant, jo no m'ho crec. Jo, les primeres setmanes, jo quan me van donar la notícia, jo les primeres setmanes deia, no, s'estan equivocant. És a dir, rebré una cridada un dia d'aquests i me diran, no, Laura,
0: no,
1: és broma.
0: Tu.
1: Saps? És a dir, és que jo no m'ho crec, no m'ho crec.
2: Bueno, idò, ja és una realitat perquè d'aquí molt poquet te veurem cada cap vespre i IP3 Televisió, després en xerrarem d'aquest nou projecte, d'aquest programa i nou concurs d'IP3, però, clar, avui estem coneguent un poc més a Laura, per la gent que no la conegui, més tot el que tots ja han vist en el dissabte directe és que t'ho has passat molt bé aquest estiu.
1: Bo, sí. M'ho ha passat fantàstic. M'ho ha passat fantàstic.
2: Però bo, que volen saber és com t'ho passaves a la universitat, aquestes festes universitàries, aquests remenats, això és el que volen saber.
1: No, mem, jo no sóc una persona super fiestera.
2: Ara és una santa, ella.
1: Sí.
2: Ara ets santa.
1: Això no ho dic perquè ara... David, però jo, mira, vos contaré, jo quan vaig arribar a la universitat, a més, autònoma, allò com una pel·lícula americana, el típic campus enorme que no te l'acabes, eh?
2: La pel·lícula americana hi ha moltes festes i molt de remenats.
1: Idò, jo vaig arribar i és que me'n record que era un dilluns i sortíem de les classes i en el pàrquing de l'autònoma hi havia muntat un botellot.
2: Ah,
1: o sigui, una festa.
2: No, allà, sí, amb,
0: que així comencen les festes.
1: I jo deia, però...
0: American Pie i tot
1: però,
0: això.
1: Exacte. Ah. I jo deia, però, som a dilluns.
2: Primer dia.
1: Clar. I jo flipa. I jo, mos quedam. Vinga, mos quedam.
2: Oh, bo, va quedar. És que ja ho sabia cert. Ho sabia cert.
1: Mos quedam, sí, clar sí, que sí. Clar. Però hi havia festes cada dia, de veres. I era una cosa de dir, però això, aquesta gent, jo aquí sortia a les biofestes del gremi els divendres.
2: Era una putxerrada, les biofestes.
1: O sigui, és que era un món allò nou.
2: Les biofestes era forta. És que aquella... Ma mare sabia que havia anat a les biofestes...
0: Per espentinar.
1: Ai.
2: No. Ah. No, pentinar, jo sempre he dit el mateix.
1: Solo.
2: Jo soc con la reina Sofia, sempre m'he pentinat. No.
1: Solo de tabac.
2: No, això també, però no. Per baixos dels calçons.
0: Que tenies baixos dels calçons? Estaven...
1: No, que estava tot fet una porqueria.
0: Clar.
2: Ah, hi havia tanta gent i tant de barrim per terra,
1: sí.
2: Cubates que caien
1: cubates,
2: i això, i aquelles escales que patinaven, no sé si l'han canviat o no.
0: No, són les escales que les feien per patinar.
1: Feien aposta. Una colca patinada jo crec que vaig tenir.
2: Hi havia com un barrim en terra. Sí. I era el temps que s'usaven els calçons aquells que rossaven per terra.
0: Sí, que venien com a... No eren acampanats, eren que...
2: Correcte.
0: Ni te'ls se doblegaves,
2: correcte.
0: Sobrava.
2: I jo no faig 2 metres, per tant. Imagina't tu aquells baixos.
0: Sí.
2: I ma mare, ja has tornat a anar a les biofestes.
0: Efectivament.
2: Efectivament. Ara hi venc, ara hi venc. És a dir, tu eres de biofestes.
1: Sí, jo era de biofestes. Sí, mem, vaig tenir la meva època des Divino. Vos en recordeu, des Divino? Estava davant de l'Oqueretitos.
2: Que tiempo tan feliz.
0: Oh. Es que va rodant dins el temps.
2: M'ho feia recordar. Beso Maria Teresa.
1: Sí. M'ho feia recordar allà, quan era joven i alocada. És divino. Jo l'he tropillat molt, és divino. Però després ja me vaig fer més de biofestes, sí. Clar. I sempre he estat de verbenes de poble. Jo anava totes, feia un verbena tour,
2: no,
1: que diuen ara.
2: Sí. De fet, existia en Mallorca verbena.
1: Sí. Exacte. Sí.
2: No? Sa web.
0: En Raül l'has fet, encara. Se verbena natur, no?
2: Jo sí. Així, sí. Ah, jo d'aquí?
0: Sí.
2: Jo
0: sí. Sí.
2: Em sap que era un altre Raül.
0: No, el nostre Raül.
2: Sí. Bueno, tot el que puc, perquè, claro, és un poc difícil. Però bé, la qüestió... Bé, la universitat ho vas passar bé, ja m'ho has confessat.
1: Sí.
2: Però
1: sí.
2: Allà vas de... Quan comences a dir-me, te fan fer pràctiques.
1: Sí.
2: Una cosa o una altra, jo ens ho vaig fer aquí, hi havia tres notícies, de Montserrat Vall Rivera. Deve dir que jove per això no val, i este ve circo, però tu, quina va ser aquella primera experiència que vas dir, ai, ara he d'anar a fer pràctiques de no sé què, o he d'anar en aquella ràdio, en aquella televisió local?
1: Va ser superpositiu, em va agradar molt. Mira, jo vaig començar a BTV, o sigui, BTV, que és la televisió de Barcelona, local, de ciutat de Barcelona. Jo vaig començar allà a fer les meves primeres pràctiques i era el primer toma de contacte, que diuen, amb el món laboral. I jo m'ho vaig passar superbé. A més, me'n record que va ser el meu primer souet, perquè hi havia qualque dia festiu, que potser necessitàvem mans, i mos deien, mira, si veniu aquest dia festiu...
0: Encara vos pagarem i tot.
1: Sí, encara vos pagarem un top verets i tot, que no me'n record què era, no? Però jo ja m'anava bé, jo estava, oh, que bé, sí, jo venc, que dia festiu. Sí, comptaven jo. I va ser BTV, sí, i me'n vaig endur molt bona experiència, vaig aprendre molt amb tots els professionals d'allà, i després ja sí que va ser el diari de local de Cerdanyola, que això sí que ja va ser la meva primera feina cobrant, ja de bon de veres.
2: Cerdanyola de Vallargant, poble, millors persones.
0: Sí.
2: Bé, són en Tito, el Tito Robert, en la Patricia, tota aquesta gent de per allà que jo conec. Bueno, Cerdanyola, és que jo no coneixia, és que és molt gran, vull dir, és que jo no sé els habitants que deu tenir, però...
0: Com és de gran, així, no, per fer-vos una idea, ara no...
2: És molt
0: no
2: gran.
1: Com ho podem comparar amb un poble d'aquí?
2: No, és Manacor, mínim.
0: Bueno, Manacor, són 60.000
1: habitants. Sí, és gran, és que és gran. És que, clar,
2: que és més gran que Manacor.
1: Cerdanyola també té l'autònoma i té Bellaterra. És a dir, és que són un municipi amb alguns municipis. O sigui, sí, no, molt gran, és vera, sí. Podria ser Manacor, és vera.
2: Homes! Molt gran.
1: Al final també tenies la sensació de poble, perquè els carrers principals són allà, els bars que coneixes de tota la vida.
2: Exacte.
1: I no te mous de la zona, però és vera que...
2: Sot bar, el coneixes.
1: Ai, no, això... Bar Alaska, conec.
2: Ah, també.
1: Veus?
2: Bé,
0: si possible. Bar Alaska, hombre.
2: Sempre n'hi ha, però sempre n'hi ha d'Alaska.
0: Sí, n'hi ha per tot, és vera.
2: Bé, és a dir, vas començar en el diari, però quan vas dir, jo vull provar això de la televisió? Ja havies fet BTV, després...
1: Sí,
2: diari.
1: Mira, jo vaig començar amb BTV, que era televisió, i vaig dir, mira, m'ha agradat això, vaig anar en el diari, jo m'encanta escriure, també ho passava molt bé, però després vaig voler tornar a provar això de la tele, a bon madur, i vaig apuntar-me a un màster d'una empresa que també oferia més pràctiques, i allà és on vaig tenir... Bueno, és que al final és una mescla de sort i d'espavilar-se, o sigui, de saber fer aquestes coses i de sort, aquest món. I la sort va ser que me van oferir unes pràctiques a una tele que començava molt nova. És a dir, tens oportunitat, aquesta tele és nova, fas unes pràctiques, si ho fas bé, t'hi quedaràs.
0: I comences de zero.
1: Necessiten gent, i comencen de zero. I va ser el que era la privada de Catalunya, 8TV. És a dir, jo vaig fer aquestes pràctiques abans de TVCAT, era la tele, començava a ser TVCAT, després va passar a ser 8TV, que era la privada de Catalunya, i vaig estar 2 anyets allà, i sí que és vera que les pràctiques me van servir per això. Jo vaig començar un estil magazín matinal, també sortint en el carrer i tal, i després vaig passar a un altre programa, que era més de debat polític i d'actualitat. I si m'ho permeteu, perquè el coneixem també, perquè ja és de sa casa...
2: Qui?
0: Sí.
1: En Carlos Fuentes és nostre pater.
2: Ah, sí, clar.
1: Jo vaig començar... És a dir, ell... Jo sempre li dic, va ser el meu mentor. És a dir...
2: Clar.
1: Vaig estar 2 anyets amb ell, fins que se va acabar el programa que teníem, que era Sopinacat, i mos ho varen passar molt bé. I jo li... Bueno, va arribar un moment que érem molt poca gent... I jo li produïa el programa, li feia els guions, quan hi havia un directe que s'havia de fer, anàvem a fer el directe i ho fèiem un poc a tot. I allà vaig aprendre moltíssim amb ell.
2: Que bé. Sí. I doncs, molt bé. Bueno, el pater podem veure en els 5 dies amb Antoni, sí, Rigo i Najero Mut,
1: sí,
2: els capvespres, no sé quins capvespres, però vaja,
1: que va de col·laborador,
2: hi va,
1: sí,
2: el col·laborador,
1: sí,
2: del programa. I més enguany, crec que ha fet ara fa dies el pregó de les festes de Sant Jaume, del rei en Jaume,
1: sí,
2: de Calvià.
0: Ah, molt bé.
2: Sí. Bueno, la qüestió... és a dir, la cosa no va començar en el dissabte directe.
0: No.
2: Hi ha un bon remenat aquí darrere.
0: Hi ha un bon remenat. Sí. Jo no sé si ara m'adelantaré un poc, però tota la part d'aquesta de Telecinco i això...
1: Sí, això va venir després de 8TV. És a dir, 8TV...
0: Quin temps va passar entre 8TV i la experiència en Telecinco?
1: Res. Va ser pràcticament immediat. 3 mesos, diria.
0: I ja parlant d'una televisió estatal...
1: Exacte.
0: Amb un pes...
1: Exacte.
0: De la nostra infància, tu vas néixer ja en Telecinco, ja posat, o sigui...
1: Sí, exactament. Nosaltres arriba el moment que ens diuen lots, el programa s'acaba, cerca que ho pots saber, com passa en aquest món sempre.
0: I passa de sobte,
1: I passa de sobte, i no t'esperes, sí, és la por que tenim els periodistes, perquè estan molt còmodes amb un programa, és el que me passava jo.
0: Pam.
1: I pam, ai,
0: un anyet, dos
1: no
0: anyets,
1: renovam.
0: Canvio.
1: Sí.
0: Vinga,
1: au. I bueno...
2: Benvinguts a la televisió.
0: Sí,
1: exacte.
0: I t'has d'adaptar,
1: i te veus de patitas en la calle, com diuen, i dius, bé, idò, m'ha ser sa vida per un altre costat, i va arribar lo de Telecinco un parell de mesos després, i ja està, i clar, per jo també era, ai, això d'una televisió nacional, com serà, i tal, i...
2: Bueno, al final el mateix, no?
1: Més aprenentatges.
2: Al final va ser el mateix, només és que ho veu més gent, però...
1: Però sí.
2: La feina és la mateixa, o més...
0: Ja no te veus en Ferriol, després ja no te veus només Barcelona, i després dius...
1: Exacte.
2: Però, escolta'm una cosa, te va agafar en el moment polític top de Catalunya?
1: No.
2: Perquè aquell moment devia ser difícil, eh?
1: No, el procés...
0: De quin any xerram, ara mateix?
1: Estàvem xerrant de quan jo estava en el diari de Cerdanyola. Que redactàvem les notícies de lo que passava, però pràcticament era lo que passava a Cerdanyola. Mm. És a dir, no on vàrem anar a Urquinón, allà on van cremar tot i va passar tot. Però no va ser un moment polític molt, molt fort quan jo estava a Nacional, que hagués estat una feinada i que tots me xerraven, els companys me deien, menys mal que no eres aquí, quan... Perquè, clar, va ser una feinada i va ser molt fort, molt fort. La gent d'allà, els que ho varen viure, jo se m'aporava la pell de gallina. És a dir, de veure les imatges, de veure tot el que va passar.
2: Sí, va ser un moment dur, però no sabia si t'havia tocat cobrir-ho, això, perquè
1: no.
2: Són moments complicats i més com
1: molt,
2: ara pugui passar a Ceuta, per exemple, moments complicats que quan un ho viu, o quan, jo què sé, Sadana, per exemple, quan ets allà és un moment molt fort informativament, però també per la persona, per reporter, per la reportera.
1: Sí.
2: Que en aquell moment és com que s'aïlla, no?, de lo que està passant en realitat, per poder-ho contar, però després te rebé tot.
1: Has de saber separar molt bé, perquè sí que és vera que una catàstrofe així, com Sadana i com tot això, no ho he viscut, però a lo millor t'envien a cobrir un incendi on han mort 4 adolescents, que jo me'n record que vaig fer aquesta notícia fa poquet, abans de partir, i clar, i eren menors, i tu vas en el minut de silenci i està la família allà fet un desastre.
2: I tu ho has de demanar.
1: I clar, la teva feina és demanar què ha passat, com estàs, i... No t'atreveixes ni a posar el micro. No t'atreveixes.
2: És complicat. No sé si... Bueno, a lo millor li podien demanar ara i després la posarem, però...
0: O la podem posar ara, perquè a nosaltres ens agrada també escoltar un poquet de musiqueta i demanar...
1: Això m'encanta, també.
0: I saber què t'agrada a tu, perquè com a bona mallorquina, tu de qui ets? De papa o mamà? És a dir, no sé, segur que hi ha un grup mallorquí que tu dius, a què grup m'agrada? t'agrada?
1: Mallorquí, anegats. Anegats m'encanta, sí.
0: I anegats que ho varen
1: no
0: deixar,
1: puc no dir... Sí, no te puc dir només un, però anegats, anegats.
0: Anegats, eh? Idò, podríem escoltar alguna coseta d'anegats i mos dius, perquè mos has triat música d'anegats.
1: Vinga,
0: vale?
1: Perfecto. Em recolli.
0: Idò, vinga, anem a escoltar un poquet d'anegats i tornem tot d'una aquí a Laura Arias, però un poquet de musiqueta. Música.

0: Per què negats, Laura? Per què t'agrada tant?
1: Mira, perquè... És que fa molt d'any, molt d'any, molt d'anys, a Negats, no era tan conegut. I jo me'n record de... És que no sé si és unes festes de Sant Sebastià, me vol sonar. Mm-hmm. Jo anava per la plaça d'Espanya i unes amigues de l'escola me varen dir anem a la plaça d'Espanya i anem a veure en aquest grup que toca, que està molt bé, que és mallorquí i tal. I vaig dir, ah, men, què tal? I jo, Negats, els vaig descobrir així. Un dia a la plaça d'Espanya i me'n record, l'escenari, allà, plantat i en Negats tocant, i érem 20 persones. 20 persones veient Negats.
0: Que això passa molt.
1: Vosaltres vos imagineu? O sigui, ara en els teatres que han omplit, que en les places, rebentar de gent. I jo me'n recordo Negats de dir, ah, sí, i d'on m'agrada que estaven allà tocant. Però érem 20 persones mirant Negats. És a dir, vaig viure com els inicis i d'ençà no els he deixat d'escoltar mai i no he deixat d'anar als concerts.
0: I a Barcelona escoltaves música també mallorquina o ja a Barcelona tenies un altre...
1: No, sempre, és a dir, música catalana també m'encanta, sempre l'escoltava, però ja l'escoltava aquí abans de partir, és a dir, ja escoltava xarango, ja escoltava catarres, els Amics de les Arts, però clar, estar a Barcelona també me feia enyorar-me molt de Mallorca. El que han dit antes, som molt nostres, els mallorquins. I jo me posava Antonio Font, me posava Negats, me posava Changuito, me posava tot el que podia mallorquí per recordar així, l'accent, eh? A vegades...
2: Està bé, però escolta'm una cosa, la veritat és que també li poses en el reggaeton.
1: Sí, a mi, jo, tot.
2: És una monada, està molt
0: bé,
2: però no mos enganem.
0: Però un pot de Quevedo i un pot de...
2: Més tard o no mos posen Negats.
0: No,
2: a veure, a veure.
1: Ara,
2: la Revolta està molt bé, i sobretot està molt bé que siguin en directe.
1: Sí.
2: I que els contratin, perquè no te pots a DJs.
1: Sí, exacte.
2: Això també s'ha de dir.
0: Sí.
2: Que està molt bé, un beso per DJs.
0: Sí, però...
2: Però... però és que ara tothom és DJ, també t'ho dic.
0: Però DJs els pot tenir tot el temps, però després has de fer un concertillo.
2: Sí, han de tocar. Sí. Quan tu dius, totes, van veure que eren 20 allà a la plaça,
1: sí.
2: I mira on han arribat, per tant, totes donen oportunitats.
0: Ets bailonga?
1: Molt.
0: Sí?
1: Mira, jo ball, jo que meva ball, jo, sí, clar.
2: I que balles?
1: Jo me porto... Reggaeton.
2: Oh, vols.
1: me porto temes molt ballables i ball, tota sola. Sí.
2: Molt bé. S'entretén.
1: Sí.
0: Està bé, està bé. No, no, no.
1: No ho feia vol, no ho sé.
2: No, és veritat que no.
1: O no xerrau amb altres, o no?
2: Bé, xerrar amb nosaltres sí. En nosaltres mateixos sí, perquè tenim un mal pel cap que és gros.
0: Sí. Jo som més de tenir la botelleta d'aigua, la maneta i així, i d'observador. A veure, jo m'acosto més.
2: La maneta d'aigua?
0: La botelleta d'aigua.
2: A on?
0: Quan estàs així ballant que tothom balla...
2: I tu vas amb una botella d'aigua?
0: Sí, era per no dir una altra cosa.
1: No és una botella d'aigua.
2: Aigua un misteri.
0: En aquestes hores.
2: És aigua un misteri, digueu.
0: Aigua un misteri.
1: Exacte.
2: Ara aquí, Naula de Sants, ella no feia res a Barcelona, era una santa immaculada. I aquí el companyero...
1: Amb aigua.
2: Que va i beu aigua. Ai, per favor.
0: Quan ja dues, quatre hores, sí.
2: Exacte. Això és important. Això és important, eh? Jo sé conec de gent que fa... aigua misteri, aigua mineral. Aigua misteri, aigua mineral.
0: I van alternant.
2: Sí,
0: exacte, sí.
2: Està bé.
0: Aigua en gas o aigua sense?
2: Jo no puc, perquè un dia aniria al bany. Vas? Eh?
0: Sí.
2: M'enteneu. Bé, la qüestió, que fas aquesta tasca a informatius de Telecinco,
1: sí.
2: A nivell nacional, i en tots aquests anys, entre Cerdanyola, 8TV, BTV, sí. Tot això... No has tingut mai, amb aquests 10 anys, es dir, ai, és que vull tornar. Vull tornar, sí o sí. O t'hi has trobat tan bé que...
1: Mira, jo volia tornar. Jo sabia que el meu futur estava a Mallorca. Què passa? Aquest jove, vas fent... Barcelona, la gran ciutat, saps? Sempre hi ha plans, sempre hi ha coses a fer. Però sí, és vera. Que jo ho hagués allargat, és a dir, jo hagués seguit fent, volia tornar en qualsevol moment de la meva vida, a lo millor quan hagués volgut un poc més de tranquil·litat, però jo pensava, soc jove, m'encanta, o sigui, sempre m'ha encantat viure a Barcelona, jo sempre tindré superbons records, però a vegades les coses passen per qualque cosa, i aquesta és la meva frase màxima d'aquests darrers mesos, les coses passen per qualque cosa, els projectes t'arriben quan menys t'ho esperes, i a vegades són trens que passen una vegada en sa vida,
2: i
1: si els perds, tampoc no deixes tota la vida. És a dir, les coses s'han d'agafar. Sí. I bé, i estem xerrant d'unes oportunitats laborals molt bones que m'han sortit tant el dissabte directe com ara la roda del temps.
0: Sempre se diu, no, que el tren només passa una vegada. Jo penso que el tren passa cada dia tot el temps, perquè nosaltres estem a dins una estació, però triar bé el tren és lo difícil, no? Sí. I a vegades no tots els trens tenen la mateixa...
1: mateix
0: pes.
2: Xerrant de Mallorca, el que passa és que el tren sempre va ple i no pot pujar, no? I clar, passa el tren. No és que no passi el tren, el tren passa, però va plena, pots entrar.
0: Va plena.
2: És que les coses són així.
0: Ja va plena.
2: Llavors n'hi ha un que diu, ai, mira, què puc pujar? Sí, i doncs, aquest l'has d'agafar, perquè si no, no
0: si
2: tornarà
0: no,
2: a passar.
0: Ja no tornarà a passar.
2: Això va així.
1: És
2: que jo, un altre dia vaig anar en tren i vaig quedar estorat, vaig dir, bo, no, per favor, hem d'afegir trens aquí. No sé, o vies, o tren, no sé. Tot el camí de consell a Palma en el tren.
0: Van plens. Sí, a tope.
2: Jo de no arriba mai, això no ho nasc, pam. No,
0: i tu.
2: L'han allargat.
0: I tu.
2: No, i venga estacions, i venga estacions. I de bo, no hi
0: també...
2: No,
0: no hi
2: sortit
0: cap amb
2: més, està clar.
1: No, sí. Val més pagar benzina, Raül.
2: És que, sí, perquè estava a punt de sortir de fora i dir, mam, no veig, no hi cap, no podem entrar. Era com a Tòquio.
1: No, a Tòquio va molt bé, m'ho pareix el tren.
2: Sí, allà sí. No, però està molt bé. Això
0: allà
2: vol...
0: entren, però, fan
1: allà puesto. Allà entren i no sé com ho fan, però ho duen molt bé. Allà
2: això vol dir que la gent agafa més transport públic i tot i que n'hi hagi més, així tot encara en fa falta més. Però bé, la qüestió que...
1: Sí, ara aquí filosofant.
2: Sí, exacte. És igual, venguis en tren o no. La qüestió és que, antes m'ho explicaves, clar, no enyoraves a, jo que sé, a dir, ai, ara seria en allò i no hi puc ser.
1: Sempre.
2: Però,
1: sempre, això, sempre. Quedades que m'he perdut amb els amics.
2: Aquí.
1: Festes que... La Fira de Sant Ferriol.
2: Home.
1: Me l'he perduda cada
0: quin
1: any.
0: Quin dia és la Fira de Sant Ferriol?
1: Ai, ara m'agafes.
2: La Fira de Sant Ferriol és per maig, me'n pareix.
1: Per maig.
0: Bé, és més, maig.
1: Sí, maig, és dia.
2: És dia, no sé.
1: Maig, abril. Sí. Hi va haver un any que m'apareix que la varen fent l'abril.
0: Sí,
1: per
0: maig.
1: Per allà, Pasco.
0: Fira de la Flor de Costitx, que n'hi ha, també per maig, i després la Fira de Sant Ferriol.
2: Sí, ara que ho dius, Fira de Costitx és el primer de maig, per tant, Sant Ferriol no és el darrer d'abril.
0: Ara ja mos estan situant.
1: Maig, abril.
2: Depèn de la Setmana Santa.
1: Mem, ara hauríem de fer...
0: Envieu-vos un missatge.
1: Cercom-vos això, per favor, que ara me diran, vaya ferriolera.
2: No, no passa res. Jo pensava que enguany la Fira de 8 d'octubre, perquè sempre és el diumenge després de Sant Lluc, però no, és que Sant Lluc és el dia d'avui, per tant, és el dia 25 d'octubre, la Fira de Vi.
1: Sí.
2: M'apareixia com molt en fora, però és així.
1: Sí, idò, per exemple, això, quedades... Per exemple, aquest Nadal no el vaig poder passar amb la meva família.
2: Ah, veus?
0: Ui.
1: Sí, i sí, és trist, va ser trist, perquè, clar, tu te quedes allà fent feina, que al final era una qüestió de incompatibilitat d'agafar un avió, perquè fas feina fins a les 8 del vespre, el dia 24 de desembre, i ja no vas a sopar.
2: Ja. Clar,
1: perquè el dia següent tornes a entrar a les 10 del matí o a les 9.
0: Uf.
1: És a dir, clar... La gent que és de Catalunya o de Barcelona acaba la feina i se'n va sopar amb la família.
0: Clar. Tu què vas fer?
1: Jo ho vaig passar amb la meva exparella, sí, amb la família política, sí.
0: Està bé.
1: Almenys no me vaig quedar tota sola.
2: Però no, està bé, vaig ser el seu darrer Nadal.
0: Però en aquell moment entenc que ja no, que no era la teva exparella, per
1: no,
0: tant...
1: No, era la meva parella.
0: Era, estava anant a coi bé,
1: no,
0: vull dir...
1: No, t'imagines, vaig anar a casa meva exparella, t'imagines?
0: No, és que m'ha pegat una sofra, dic...
1: Con tal de no, passar-ho tota sola, que va...
2: No, va ser el seu darrer Nadal.
1: Va ser el darrer Nadal, sí. I ara el passaré sempre amb la meva família, mira que bé.
2: Mira que bé. Una monada.
1: Ja està, una monada. Clar,
2: sí. Sant Esteve Canelons i aquestes coses. Sí. Bueno, és així, dia Sant Esteve, a Catalunya mengen canelons.
1: Sí, és vero, és vero. I fan cagar estió, que això és una cosa supercuriosa, que jo no havia cagat mai estió, mira tu, i aquell Nadal vaig haver de cagar.
2: Jo també.
1: Vaig haver
2: de
1: pegar garrotades allà.
2: Sí. Bé, és així.
0: Curiós, cadascú té seus, eh?
2: Moltes d'ells per a les catalanes, però que tenim.
0: Sí.
2: Això és així.
1: Sí.
0: Tu també, Juanmi? Jo he tingut amigues catalanes, però...
2: Amigues.
1: Amigues.
0: Segle XIX, abans de...
2: Per favor. Bé, un beso a les amigues catalanes.
1: Sí, i a les parelles catalanes, que han tingut també.
0: Dormint, xerrant de principis dels 2000. Vinga. Sí. Bé. De xarxes se m'entén, perquè normalment no són quintos.
2: Molt bé. Bé, no, que te deia això, Nadal, aquestes coses sí que és vera que són com que marquen un poc més,
1: marquen
2: no?
1: Marquen molt, sí.
2: Més greu, o t'has de combinar, d'anar cap aquí, anar cap allà, i aquestes coses. Però bé, en el final arriba una oportunitat, que se nom dissabte directe.
1: Sí.
2: Un programasso dels dissabtes d'IV3.
1: Sí.
2: Com arriba?
1: Arriba amb una cridada d'en Antònia Ferrer.
2: Un beso, Antònia.
1: Sí.
0: Un beso molt gran.
1: Que me salva... Jo sempre li estaré agraïda, en Antònia. Que me salva sa vida, literalment, perquè en tot el que m'ha passat darrerament han estat un salvavides, jo a ells sempre els hi dic, enorme. És a dir, en Antònia Ferrer me crida... I me diu, me'n record bé, me diu, no sóc la política, són la divetres. I dic, ah, val, val. Sí. I me diu, mira que no, que començarà això, t'han vista i mos encaixes, i t'han recomanat i tal, i jo, ah, sí. I a més és un programa setmanal, cosa que jo me permet... en principi, seguir gestionant aquestes anades i tornades de Barcelona, perquè jo segueix que fem feina allà,
0: claro.
1: Amb Telecinco i amb 4. I clar, és un programa de dissabte que te necessitam aquí un parell de dies i ja està, i me permet això. I va ser magnífic i meravellós acceptar aquesta oferta laboral que m'oferia en Antònia. Tota la gent que he conegut i que m'enduc, fantàstica. I és que ha estat un plaer, de veres. És pràcticament el millor que he fet laboralment, de veres. No és per fer la pilota, ells ho saben. És el millor que m'ha passat.
0: I és una feina intensa, concentrada en poc temps, on fas moltes coses de cop i a diferents llocs de les illes, en aquest cas de Mallorca.
1: Sí, és a dir, clar, jo venia un poquet assustada, perquè jo, la gent de Mallorca, és el que vos deia abans, són molt nostres, i jo deia, però quina gent me trobaré, ben, si els hi posaré el micro, jo que sóc tan així, és que com me veus en els dissabte directes, com sóc, és a dir, un poquet de teatrera. I dic, jo els hi posaré el micro i que mallorquins, que m'ho contestaran. I m'he sorprès molt.
0: Que mallorquins.
1: Perquè clar, jo feia feina a Catalunya.
2: No, però no, això no val, perquè aquí na Laura ve amb la feina feta. Saps què t'ho vull dir? Perquè els primers anys de la casa sí que ningú volia xerrar.
1: Veus?
2: Però ara ja tothom va voler el micro i ja està.
1: Mallorquins que he conegut, que jo encara estava allà fent feina a Barcelona, me deia, no, jo he fet feina a Mallorca. I no te pensis que aquí la gent te contesta fàcil. Jo deia, jo venia assustada. Jo dic, aquest mallorquí me diran, jo no vull contestar això. I res, i m'he sorprès molt, perquè els mallorquins també m'ho segueixen molt el joc i m'ha anat perfecte.
2: Bueno, i arriba la roda del temps. Quan
1: la podrem, roda del temps.
2: Quan ho podrem veure en aquesta casa, IV3 Televisió? Cada dia, no?
1: Cada dia, de dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre. I jo crec que això ja se pot dir. Començarem el 21 de setembre, en principi, el primer programa.
2: Molt bé,
1: i
2: molt
1: una
2: bé.
1: Oportunitat enorme, ja ho han dit, també el millor que m'ha passat, i amb moltes ganes. Ara hem fet les primeres gravacions aquesta setmana, els dimecres i els dijous, ja vam començar a gravar, i amb moltes ganes ja de que ho podeu veure.
2: Idò, Laura, ha estat un plaer conèixer-te una micona més i, bueno, te veurem cada dia. Ja ho sabem, puntuals, a IV3 Televisió, cada cap vespre, abans de l'informatiu, la roda del temps. No, després de l'informatiu.
1: Després de l'informatiu vespre.
2: Després de l'informatiu vespre, la roda del temps a IV3 Televisió.
1: Exacte.
0: Molt bé. Idò, moltíssimes gràcies, Laura. Nosaltres rodant, hem acabat el programa.
2: Sí.
0: I hem de dir adéu. Nosaltres tornant la setmana que ve aquí, a la Gran Vida, i ho farem des del Consell de Mallorca, perquè tenim la diada, dia 5 de setembre, dia 12 de setembre.
2: Especial Diada de Mallorca, des del Palau del Consell de Mallorca.
0: Correcte. I de res,
2: bon anam.
0: Vinga.
2: Bon cap de setmana.
0: Gràcies, Laura.
1: Gràcies a vosaltres, Lots.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Cora.
3: I en pugues, sí.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa.

0: Es fa saber que fent carrer any vos convida a assistir a la conferència.
1: Aquest que escoltau de fons és Miquel Ferriol Estrany, superestrella Mariandra. I això que va fer mitja vida fora del poble. De fet, la de Miquel Ferriol és la típica història nòmada del fi de mitges, de possessió en possessió, fins a arribar a una vida urbanita a Palma. Al llarg de la seva infància va canviar d'escola contínuament i a força de canvis va sentir-se estranger mitja vida. Sempre era el nou i a ciutat, a més, era el nou i el pagès. Era com dur una diana pintada a l'esquena en aquells temps. Així que en Miquel no va voler estudiar més i abans de fer el servei militar va viure la seva pròpia aventura. Havia conegut una família alemanya que el va contractar pel seu negoci de distribució de gelats. A Alemanya hi estaria un temps fins que va haver de tornar i un cop aquí es va quedar. En part perquè algú amb coneixements de l'idioma ja era un treballador molt sol·licitat en aquella Mallorca que començava a viure del turisme. Un cop jubilat, va tornar al seu poble natal amb la seva dona i varen decidir integrar-se per la Via Ràpida. La revista del poble, amb la qual col·labora, i Les Crides, una ocurrència sorgida en pandèmia que al final s'ha instaurat i que l'ha reconnectat amb son pare, que ja havia estat saig del poble. No hi ha temps que no torni. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a l'Havana, el nom de la casa a Maria de la Salut on viu Miquel Ferriol i d'on prové el seu mal nom, Miquel de l'Havana. Aquí el teniu.
0: El meu nom és Miquel Ferriol Estrany, i vaig néixer a Maria de la Salut el febrer de 1945. Mon pare i ma mare pràcticament fins en els 50 anys feien de pagesos. Primer aquí a Maria anaven a jornal, però llavors mon pare i ma mare varen començar a anar de mitgers per diferents finques de Mallorca. Llavors ja se n'anaren a Palma, i mon pare feia de xofer repartidor.

0: una bodega fins que se va jubilar.
1: Una vida nòmada.
0: Sí, perquè durant tot aquest temps vaig canviar d'escola moltes de vegades. Vaig anar a primer escola a un mestre per mig del camp, després 2 anys aquí a Maria, llavors amb un capellà a Sant Roca, vaig acabar en el Liceu de Palma, i vull dir que no me vaig sentir mai còmode en les escoles. Ara diríem que el bullying era nou, sempre els que havien vingut de fora. Per Palma era el pagès, el de poble, que llavors en aquell temps els ciutadans el de poble els tenien com a gent inferior, però vamos, no ho record tampoc molt malament, però que sí que no vaig tenir mai cap referent, ni cap professor, ni algú d'això. Jo, quan vaig acabar el batxiller, jo vaig dir que no volia tornar mai més a l'escola. Ja en vaig tenir prou. I, de fet, no vaig acabar i no... No vaig estudiar. He estudiat tota la meva vida, però mai amb professors o escoles, diríem, reglada. Jo tampoc ara el record com un trauma, però vist en perspectiva, jo vaig néixer en el carrer Major d'aquí de Maria i tenia el meu predins de part de mon pare en el Pou Nou, que és un carrer que surt del carrer Major, i des de Can Nostre en el Pou Nou, pel Corral, pràcticament estaven comunicats. Per l'altra part, els predins de la part de ma mare estaven a l'altra part del carrer i estaven a 100 metres. I al mig, com passava antes, totes els veïnats pràcticament eren famílies. Per tant, jo tenia a dins el carrer Major, voltant de Can Nostre, tenia 10 tios, ties, espredins, i podia circular, jo circulava, me deixaven anar des Pau Nou fins a, bé, se diu a Can Ribes, que fins a la meitat del carrer, jo podia circular per allà i per amunt i per avall, perquè cada casa hi tenia una tia o un veïnat. Jo vaig deixar això per anar-me al mig del camp a una caseta que no hi havia ningú, no teníem... hi havia veïnat, però clar, els veïnats estaven a la millor mig quilòmetre, tampoc no es que estiguessin molt en fora, però no, jo no hi podia anar, ni venien a Can Nostre. Llavors, a l'escola, quan vaig començar a anar a escola amb aquesta gent, jo tenia 5 anys allà, la gran majoria, no sé quants eren, però devíem ser una quinzena, però de 5 anys era ja tot sol, els altres tot tenien 12, 13, 14 anys, i vull dir, no era una... de tenir una relació d'amistat o de jugar. Jo jugava tot sol.
1: Teníeu germans?
0: No, mon pare va fer el servici fins en el 36. En el 36 a Inca el van llicenciar, en el abril del 36... S'havien de casar, la sortida, perquè quan acabaven la família ja tenien la casa per casar-se i tot això. Però llavors el reenganxaren i se'n va anar a la família, en el front, reenganxat. Ell va fer tota la guerra, la va fer fent de corneta en el batalló ciclista. Ell va fer la guerra en bicicleta. Quan va acabar la guerra, en el 39, va venir, se varen casar, mon pare i ma mare, i varen tenir una nina, però que va néixer morta. L'any 40 la mortalitat infantil era molt normal, no hi havia cap casa que no tinguessin qualque lot o nina que morís. I arrel d'això li varen dir a ma mare que no podia tenir més infants. Varen anar a Palma, a l'Incluso, o no sé on, i varen adoptar, o volien adoptar, un infant. Allà varen adoptar un infant, un nin, el varen dur Maria, i al cap de 3 mesos, no sé exactament si eren 2 o 3 mesos, varen haver d'anar a Palma per fer-li una... per anar al metge a l'infant i que els adonassin els papers per adoptar-lo. I allà els ho varen prendre. Els varen agafar el lot, els varen dir que el lot aquest no estava per adoptar i els volien canviar amb un altre. Jo tampoc no m'ho comptava massa, no d'això. Crec que el lot que havien donat, després qualcú el va reclamar.
1: Probablement
0: era un fill. Era un fill, bé, no, tampoc, o qualcú que va pagar més o tenia més d'obre. Total, que mon pare aquí va engafar mon mare i els va dir que no volia saber res més i tot això. I 5 anys després vaig néixer jo. Vaig ser com el nen miracle i no n'han tingut més, o sigui... Jo de petit vaig ser estimat, vaciat, i bé, tota la vida, antes en el pobil, diuen, vaciat, jo ho vaig ser pràcticament tota la vida, o sigui...
1: I com eren de caràcter els vostres pares?
0: Molt bona gent, eren molt bona gent. Mon pare era més extrovertit, se feia amb tothom, era socialment molt actiu. Ma mare era més un home, una dona de la casa, era més madona, no era tan extrovertida ni tot... però molt bona dona, molt bona dona. No eren massa carinyosos amb jo, no és allò de dir això, de donar besos i estimar, això no, però jo sempre me vaig sentir molt a gust. Hi havia qualque clatellada, però vull dir que... I... per tot allà on varen passar, allà deixaren molt bones amistats i molt bon ambient. Que jo sàpiga que no se varen discutir mai en cap veïnat ni d'això. I allà on hi havia mon pare, hi havia alegria. Mon pare sonava el fobial, sabia fer ximbombes, estendre els darrers dies tocava la ximbomba, contava xistes. Quan se va jubilar, va tornar a venir aquí a Maria, i com que havia fet de corneta, sabia un poquet de música, perquè tenia molt bona ida, així com jo no el vaig perdre tot, quan se va jubilar, aquí hi havia un capellà, en Pere Fons, que també era molt actiu, i varen fundar una banda infantil de tambors i cornetes. I mon pare la dirigia i durant un parell d'anys allò va funcionar de meravella en sos al·lots. També va fer de... per crides per Maria. Ell no va fer... no va ser nomenat mai saig, però el contrataven per l'Ajuntament. Primer, en els anys 40, quan vivia aquí Maria, i després, quan va tornar, pels anys 75, va tornar a començar a fer crides.
1: aquí ho haurà agradat vos.
0: Bueno, pintura sí, o sigui, també lo de les crides sempre he tingut un poquet a dins les meves arrels, perquè és una cosa que només havia viscut o sentit una crida a Maria, a mon pare, no, i llavors aquí, pues, en el 2020, en el confinament, que allà era un desastre d'informació, que cada dia avui hi havia una regla, de demà l'altra, i clar, aquí a Maria no teníem, només veiem el que teníem, el que sortia per la televisió i la ràdio, pràcticament, que eren contradictius, i jo deia, si ara aquí poguéssim fer una crida, avisant en el poble, dient, jo què sé, pues avui passen els pagesos a esquitar, bueno, a tirar lliçiva pels carrers o qualque cosa d'aquesta, però clar, llavors, fins que va acabat el confinament, no se va poder fer, i bueno, i ja vaig anar a l'Ajuntament, a Serrans o Valda, o va coincidir xerrant i li vaig dir, perquè no feim, no se torna a retomar la de les crides, que ja feia un parell d'anys que aquí a Maria no se'n feien, i almenys poder donar un poquet d'informació a damunt del que passa, i vaig dir que si ningú els vol fer, ja els faré jo. I de llavors a sençà, pues, cada 3 o 4 pits cada mes surt a fer una crida.

0: Es fa saber que diumenge qui ve, dia 12, a les 9 del vespre.
1: Sí, evidentment, les crides que se feien abans, o sigui, normalment sempre començaven per ordre del senyor Batla, se va saber, i era a pagar contribucions. Jo recordo una crida que va fer mon pare, que deia que els homes havien d'anar a fer fàbrica. I jo sé que li vaig de demanar què és això d'anar a fer fàbrica, però jo entenia que anar a fer fàbrica era anar a fer una fàbrica, i fer fàbrica era que els homes del poble, no sé si eren 3 o 4 dies cada any, que havien d'anar a fer feina comunitària, bàsicament arreglar camins o... I eren crides, diríem, d'aquest tipus. Jo, les crides ara que faig, pràcticament són d'actes culturals, de presentació d'un llibre. Ara, per exemple, ahir em vaig fer una d'un sopar solidari que fa l'Associació contra el Càncer de Maria, vull dir, de l'Ajuntament, de coses de l'Ajuntament, molt poquetes, i sempre, o que hi ha un tall d'aigua, poqueta cosa, tot el de més són, diríem, actes lúdics. Estic molt content que això ja ho faig de manera altruista, vull dir, com un passatemps, com un hobby. Si no me sentigués, diríem, respaldat pel poble, o que el poble no me fes... Sempre n'hi ha qualcú que te critica, però això no ho faria. Sí, la gent del poble l'aprecia, i sobretot la gent major. La gent major li agrada molt, perquè recorda. A més, els grups de WhatsApp, moltes de gent de gent, no, ni... bueno, els majors n'hi ha que no en tenen, i els joves que no els obrin, perquè hi ha tant... I sí, i me sent molt a gust fer-les, però per una altra part, també pels al·lots petits, o sigui, es criaturam, els que són encantadors, o sigui, ja surt amb un camionet elèctric de l'Ajuntament, anuncis escrides amb les xeremies, el camionet aquell d'un llumot, una balissa damunt, i la logística de les escrides ja els ha cridat en l'atenció, i és una passada anar pel carrer i veure que surten i te saluden i tot això. Sí, m'atrapa molt a gust fent crides.
2: I a més de crides, Miquel Ferriol és una persona molt vinculada al poble per altres raons. És el Dimoni Vell, participa en les activitats de la colla infantil i és també un col·laborador habitual de la revista del poble.
1: Vaig començar a col·laborar en la revista abans de fer les crides. Perquè jo quan vaig tornar quan vaig jubilar, la meva dona i jo, tornàvem a viure a Maria, i aquí, quan vam tornar, érem estants, o sigui, no... Jo tenia un referent i tot això, la meva dona, no? Vull dir, bueno, vam haver d'integrar a dins el poble. Ens vam haver d'integrar, no, vos integràrem, vull dir, no hi va haver cap d'això, però clar, érem desconeguts. I aquí vaig conèixer en Magí, que és l'editor i director de la revista, que havien tingut a través de les xarxes qualque... Jo era molt actiu, antes era un poc friqui de les xarxes, i vaig començar a repartir-les. Deia, si voleu, ja vos ajudaré. I vaig començar a repartir la revista. A partir d'aquí, llavors, vaig començar a fer qualque muntatge, perquè m'agrada el pal que portava. Vaig fer una portada que n'estic molt orgullós, que s'acabaren fent d'un número especial de l'abril del 2020, que era quan estaven confinats. Se va fer un número especial d'escrits i vivències de tots la gent sanitari, del món sanitari, metges, infermers i infermeres, treballadors socials, van fer una revista especial de el Covid, o de les vivències del món sanitari mariando amb el Covid. I aquí vaig fer vaig muntar una portada, va agradar molt i a partir d'aquí n'he continuat les fetes qualcuna. I a poc a poc, pues, com tot, un dia escrius una coseta, un dia escrius una altra, llavors es fas una cosa, i ara ja fa 3 o 4 anys que tinc pràcticament una secció fixa. Bueno, ara l'anomen santes, patrons, gloses i cançons de Montsants, o sigui, un poquet d'història, aprofitant el santoral, escriure de bons costums i coses de Mallorca i de Maria. També hi publico una glosa cada mes i bé, vaig col·laborant amb aquestes coses. La gent aquí, n'hi ha que sí que els agrada, però no és allò que te diguin o que vas fet de bé o que vas fet malament. Jo sé que ho llegeixen perquè ho fan i tot això. Però així com en les crides notes es carinyo o la reacció en el moment, doncs en la revista la cosa va... Però estic molt, molt satisfet perquè almenys no m'han criticat massa.
2: Era Miquel Ferriol, Miquel de l'Havana, de Maria de la Salut, algú conegudíssim al poble per ser el responsable de les crides i també per la seva implicació a la vida de la localitat, i això que va partir de nin i no tornaria a viure allà fins jubilar-se. En uns segons en parlam. Estau escoltant Aire i Betres Ràdio, fem una breu pausa i tot d'una tornem.

0: Altres Ràdio és patrimoni.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la tineja.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan les joves o no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
9: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
10: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
11: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I en el programa d'avui estem escoltant la història de Miquel Ferriol Estrany, dimoni vell de Maria de la Salut, col·laborador de la revista del Poble i el responsable de les crides, una tradició recuperada després de la pandèmia. I això ja ho dèiem, que Miquel Ferriol ha viscut gran part de la seva vida fora del poble. De fet, va arribar a viure a Alemanya una temporada després dels seus primers anys fent feina a Palma a una apotecaria.
12: Jo quan vaig acabar el batxillerat vaig començar a fer feina a una apotecaria a Palma. La apotecaria, la farmàcia Moll, que està a davora el poble espanyol i Sondureta, per aquella zona d'allà. Allà vaig fer feina un any i mig, amb un apotecari ja major, i estava molt a gust. O sigui, vaig fer pràcticament el cap de mig any ja despatxava aspirines i qualque medicament. Llavors, però, aquest senyor ja era major, se va retirar i va vendre la apotecaria i va entrar un altre apotecari jove i no me'l vàrem entendre. Ja no... Va ser acostumat amb aquell home més tradicional, era un gran senyor, però possiblement no me vaig entendre per la part meva, perquè aquell home, el que la va comprar, el potagari aquest, no... Però vaig durar dos mesos amb ell. I me va sortir l'oportunitat d'anar-me a Alemanya. Vaig haver d'esperar per anar-me a Alemanya perquè havia de conèixer una família que tenien un negoci a Alemanya i me van dir que si volia anar a fer feina amb ells, repartien gelats. Tenien un magatzem de... I jo, a tal de partir, ja m'anava bé. Vaig haver d'esperar tres mesos, perquè fins que tenies els 18 anys no te donaven el passaport, no te deixaven sortir, i vaig arreglar tota la paperassa per anar-me a Alemanya. Mo mare no hi podia consentir, i mon pare me deia, vés a Corramont, no te quedis aturat. I en 18 anys me vaig anar a Alemanya.
13: On vareu anar?
12: Vaig acabar a un poblet, a Quisgrany i Colònia, de 1.000 i escaig d'habitants, de 1.800 habitants, però la zona està molt junta, està molt habitada, i vivia amb aquesta família. Per arribar allà va ser la meva primera gran aventura, perquè jo me'n vaig anar a través de l'Institut Alemany d'Emigració, que tenien una oficina o la seu a Madrid, i aquests, que era importar treballadors, de cap a la mà.

0: Me pagaven el viatge, i el viatge va consistir en barco de Palma a Barcelona. Estar un dia sencer a Barcelona, agafar el tren nocturn de Barcelona a Madrid. Ja és la primera vegada que havia sortit de Mallorca, no? No havia arribar a Barcelona. Agafar el barco ja va ser una aventura que era a dalt de tot, en descobert, i hi havia aquelles tombones de fusta i de tela en ratxes que hi havia per les plages, pues allà hi havia tombones d'aquestes. Si tenies sort, agafaves una, jo vaig tenir sort i em vaig agafar una, i vaig passar tota la nit, era a principis de juny, allà amb una fretada que no vagis perquè al mig de la mà, a mitjanit, allà feia fred. Però vamos, jo per això ja anava fixat en anar amb barco, amb una tombona d'aquelles, així, de tal, pues, per això era...
1: Una aventura.
0: Era una aventura, i després vaig arribar a Barcelona. Havia d'estar tot el dia a Barcelona, sense fins de vespre que no agafava el tren. Vaig passejar per Barcelona i tot era descobert. En sa maleta, perquè clar, no. Fins que vaig descobrir que a l'estació hi havia una consigna. Llavors vaig deixar la maleta a l'estació, a la consigna, i vaig anar a visitar la fira de mostres, que llavors és el que tens, hi havia una fira de mostres. Me va agradar més circular per Barcelona que no la fira de mostres. I al vespre, pues, el tren. Tren de tercera classe, taca-taca, han sortit de Barcelona a les 10 del vespre i vaig arribar a les 8 del matí, de l'endemà de matí, a Madrid. I d'allà havia d'anar, tenia una pensió reservada, i vaig anar a la pensió, una pensió que no pots imaginar el que era, però quan vaig arribar allà havia de compartir habitació amb una altra, que també partia de cap a Alemanya, però per mi ja havien donat l'habitació, bueno, l'amo de la pensió me va donar per dormir un quarto de bany molt gros, amb una llitera, i vaig dormir dos vespres dins del quarto de bany, cosa que jo ja m'anava bé, perquè almenys ja tenia bany privat per dormir. Durant aquests dos dies vaig anar a l'institut alemany aquest d'immigració i allà vaig passar un reconeixement metge. Allà me van fer un reconeixement metge, me van donar acte per emigrar i al cap de dos dies havia d'agafar el tren hora baixa a l'estació. Ja vaig demanar allà i em van dir no sé en quina via havia de passar, i aquí ja em va cridar l'atenció que només érem com una dotzena de persones que esperàvem el tren, i jo deia, mare de Déu, aquí sí que anava poca gent. Fins que va arribar el tren, que era un tren que ja havia sortit d'Andalusia, havia sortit de Sevilla, i venia ple d'emigrants andalusos que anaven de cap a Alemanya. Allà van pujar en el tren, tot el vespre a dins del tren, fins que arribaren l'endemà tard, no sé ni quina hora, a Irún. A Irún van haver de canviar de tren perquè els trens espanyols no circulaven per dins França o per dins Europa. Quan varen canviar antes de canviar de tren, allà, no sé qui, no, o sigui, no sé qui ho va, si era la Falange, el moviment o quins sindicats, allà, vos donaren dinar i un mítin de que érem soy la avanzadilla de España en el extranjero, i bé, que vos havíem

0: que gràcies a en Franco nosaltres, bé, això que si tu dius, bueno, diu, i aquí, en què anem? O sigui, vos envien, han de fugir de cap a de fora, i aquí encara vos donau, va ser curiós. Jo era el primer, diríem, míting, perquè era un míting allà, era això, que havia sentit en la meva vida. Jo, un acte polític com aquell no l'havia vist mai. Em va fer gràcia, Monrea, però... Llavors es van pujar dins el tren, a dins un tren francès, que m'havia de dur de cap a Alemanya. Els francesos, bé, el control de passaports el van fer els espanyols, o sigui, la policia espanyola vos revisava el passaport, vos les maletes, va durar hores el control. I van entrar dins els trens francesos i els francesos no, ni en varen veure cap. No? O sigui. Però, quan va sortir, m'havien donat una bossa amb un pícnic, el que diríem un pícnic, una barra de pa, perquè a dins el tren aquest no hi havia restaurant, ni bar, ni res de tot això. I el tren, antes de sortir d'Irun, els francesos vengueren i el precintaren. I vàrem estar 2 dies i mig, pràcticament, per a travessar França sense per a baixar del tren. Perquè era un tren charter, o sigui, només per emigrar, i aquest anava, només podia circular quan hi havia vies lliures. A Lyon, doncs, mos hi varen passar d'haver 8 hores, hi va haver com un mitin i tot, perquè tancats a dins una estació allà, sense saber ni... Se va acabar l'aigua dels vàters i dels lavabos, teníem aigua per moure, i fins que vàrem arribar a Alemanya. A Alemanya el tren se va aturar en el sud, a la part de Saarbrücken, me pareix, perquè allà hi havia un contingent que anaven a mines, i aquests ja s'aturaren a la part aquesta. El tren va continuar fins a Colònia, que és allà on jo havia de baixar. I allà va esperar la Creu Roja amb un menjar calent, amb arròs, i em donaren menjar d'aquest. Era una pastera en forma de tren. Me'n recordo que jo el primer que vaig fer quan vaig arribar a Colònia vaig cercar un bany per anar al bany i almenys fer-me la cara neta perquè duia 2 dies i mig tancat a dins un tren. No vull... Teníem el nostre asiento, però no tenies més d'això. Però jo vaig passar molt bé dins aquest tren. Jo era jovenet, o sigui, jo tenia 18 anys, tota la gent que passava per allà eren gent major que venien d'Andalusia, duen xoris, que ja els havien dit que no, que d'Alemanya no els deixaven entrar, els volvien de menjar allà, n'hi havia que duen botes de vi. Vull dir que a dins el tren va ser com una... Vaig ballar sevillanes i tot, allà dins, o sigui, va ser... El que passa que això va durar un dia. El segon dia el ritme va començar a baixar i ja a les darreres 12 hores allà ja començava a ser un poquet... Teníem un guia, un que vos... Bé, el jefe de l'expedició, i aquest amb un megàfono, bordeia cada de matí i hora baixa, se passejava. Ell, pues, sí, podia sortir per d'això, que no intentassen sortir, que si no els francesos vos durien a la presó, però, vamos, tot això ho veus ara en perspectiva i dius es que era bastant... va ser bastant dur. I això, per això, era una aventura. Tot era nou. No vaig passar gens malament, vull dir. O no ho recordo, va passar malament. Llavors, un cop a Alemanya, allà ja hi havia de la família aquesta, van venir a cercar-me a l'estació, i des de Colònia, bueno, anaren de cap a un poble que està bé, uns 50 quilòmetres, i clar, això era l'any 63, i d'aquí la gent me deia Alemanya està tot destrossat, que la guerra, que ja hi ha nazis, tot. O sigui, tenien una visió un poquet d'Alemanya, dirien, de quan havia acabat la guerra. Feia 18 anys que havia acabat la guerra, i va ser sortir de l'estació i veure un país modern, reconstruït de colònia fins en el poble aquest, que ja t'he dit que estava, m'apareix que era un 40, no arribaven als 50 quilòmetres, n'hi havia, van circular amb un Mercedes enorme. És la primera vegada que vaig pujar ja al Mercedes, o que m'havia vist passar autopista per una autopista. Una autopista que, no, que jo no havia vist mai, ni sabia que existia sense autopistes. I llavors vaig estar amb aquesta família. Jo vivia amb ells, amb una habitació a part, en una habitació completa, vull dir, no estava en una habitació, sí, amb les golfes, amb bones finestres, estava molt a gust. Vaig començar a descobrir la cuina alemana, perquè allà sí que era cuina, en aquella casa se feia cuina, la típica alemana, menjaven patates bullides cada dia. O sigui, en vez de treure pa, patates bullides, me vaig acostumar en aquest menjar, de tot d'un el trobava raro, però era bo, jo me vaig acostumar tot d'una i vaig començar a sortir d'acompanyant amb furgonetes refrigerades, que jo no havia vist mai una furgoneta refrigerada, bueno, refrigerada a Baixero, perquè repartien gelats, a repartir gelats per bars, restaurants, tendes i supermercats de la contrada del poble aquest. Gelats, venien gelats, ja hi havia el que aquí eren els frigors, allà ja venien tallats i empaquetats, venien a dins bosses, a dins catxes, unes catxes de cartró, com la de sabata, amb els gelats de dins, i duien una cinta precintada de colors. I segons el color, era el gelat que hi havia de dins. Clar, jo sense saber ni una paraula d'alemany, explica'm-me que el color aquell era, que el groc era un tipus de gelat, que el verd era un altre, perquè quan arribàvem a una botiga, a un supermercat, pues el xofer, normalment ja sortia amb el senyor, amb l'amo. Entrava allà, mirava i me deia dur tants de què, tant de saltes i tant d'això. De tot donar-se un poquet fotut perquè no distinguia, no sabia massa bé, però clar, me va despavilar. Jo crec que vaig estar 3 mesos sense xerrar ni una paraula a ningú, perquè no podia xerrar, només de ja o sí. No. Me vaig despavilar. Jo tenia un llibre per estudiar alemany amb espanyol, però era un llibre que duia la tipografia antiga alemana. que és molt bona d'entendre, només hi ha un parell Però clar, jo estudiava això i moltes de vegades, quan anàvem per qualque poble, o això que encara hi havia lletreros antics amb aquesta tipografia que jo els llegia, de la mà no se'n podien, se'n donaven creus de com aquest ve i vol llegir això d'aquí. Però molt bé. Era un poblet petit, molt catòlic, allà hi havia una església catòlica, la família aquesta era molt... I tot el poble anava els diumenges a missa, i jo, cosa que aquí, massa manca, no havia anat mai a missa, vaig començar a anar a missa cada diumenge, perquè tampoc no hi havia massa coses que fer i també per integrar-me a tot això. També els feia molta gràcia que jo llegigués, no, però que entengués o que degués qualque frase en llatí, perquè era el que jo havia entès aquí, allò és ecco, això ja ho sabia dir i de tant, pues, amb aquí. I aquí vaig estar un any i mig, a Alemanya, sí.
1: I després vareu tornar.
0: Llavors vaig tornar. Aquí hi havia un problema en aquesta època que havies de fer servici obligatori. Si te n'anaves a l'estranger sense haver fet el servici, fins que tenies, no sé si eren 27 anys, que quan tornaves t'agafaven a la frontera i te duen directament en el quarter. O sigui, quan arribaves t'agafaven com a pròfugo de què, o el que sigui, i te duen a fer servici. O no podies tornar, si no volies fer això, que t'agafessin, no podies tornar durant 6 o 7 anys. I a ma mare això el tenia... Passava una penada, perquè diu, si no ve fet servici, ja no tornarà mai més. O sigui, I vaig tornar per fer el servici amb una condició, no, però amb un trato de que em va fer el servici i me'n tornaria a Alemanya a fer feina amb aquesta família. El que passa que quan vaig arribar aquí per fer el servici, que havia de fer els 20 anys, jo vaig arribar aquí en el mes de juliol, no, novembre, me pareix que va ser. Sí, bé, però llavors, fet servici, me varen dir que no podia entrar fins en el març. I me vaig trobar tot l'hivern que no podia fer servici i no tenia feina. I vaig agafar i me vaig anar a Canaris. Agafar el barco, Palma, Barcelona, Barcelona, Cádiz, Cádiz, Tenerife, i allà vaig fer 4 mesos de feina a un hotel de Santa Cruz de Tenerife, l'hotel Mencey, que llavors era, pràcticament era l'únic hotel de luxe de Santa Cruz, i era l'hotel allà on hi havia les noces de la gent rica, bé, el que ara en serien els VIPs, allà era un hotel de VIPs. He començat a fer feina allà de cambrer. El que passa és que era l'únic en tot l'hotel que xerrava alemany. I ja hi començaven a venir grups d'alemans. Hi havia un grups que se canviaven cada setmana, que anaven a fer un creuer amb un barco per allà, per les illes, i sempre hi havia aquells 30 o 40 alemanys a l'hotel. I el metre va dir, i aquest que sap alemany, que els vengui vi. I me vaig posar allà de sommelier, despatxant vins en aquella gent, vestit de sommelier, de smoking, amb un collar i una copinya de plata, bueno, de plata devia ser de vi, a davant es

0: expedient i vaig estar 4 mesos allà, despatxant vins, o venguent vins en els alemans. Allà, una cosa curiosa, quan vaig arribar a Canaris, és que el nom de Miquel les sonava raríssim. I jo deia, com vols sonar raríssim un nom? Quan aquí teniu un Gerai, un de no sé què, que tenen els noms tan raros. En aquell temps, per ja eren raríssim, però per ells els sonava raro a Miquel. Després ja me vaig haver de venir corrents, perquè llavors em van dir, tal dia t'has de presentar a Son Sant Joan, que fas el servici. Vaig venir, vaig anar a Son Sant Joan, me donaren el vestidet aquell i a fer instrucció a damunt les pistes. Allò ja va ser com un camp de concentració, no, el doble. I així, que tothom, meu pare, no surtis voluntari per res. I van demanar voluntaris per anar a fer un curs a València de defensa química ICI. Jo ni sabia què era defensa química i aquest ICI no està. El primer vaig sortir, jo me'n volia anar d'allà i el CI era contra incendis, o sigui, fer de bombero. Vaig anar a València, a Xirivella, aviació Xirivella, i allà durant 3 mesos, el temps que durava la instrucció, nosaltres ja prenia a fer de bombero. No vaig fer instrucció, me varen fer jurar bandera com els que no en sabien, saps, el darrere de tot, perquè com que no sabien desfilar, i llavors es vaig venir de cap a Son Sant Joan una altra vegada i vaig fer els 9 mesos de bomber a les pistes de Son Sant Joan, de l'aeroport militar. Venien patrulles de Sabres, de Saragossa, de Madrid i de València a fer exercicis de tir aquí a damunt Mallorca, i la feina nostra era amb un carrito, amb una bombona de CO2, en el mones de vora l'avion, que no explotàs mentre el posaven en marxa. El que passa és que jo havia de fer un any i mig de mili, però quan feia un any sobraven soldats. Com que sobraven soldats, varen començar a llicenciar gent i els llicenciaven els majors, o sigui, per ordre d'edat. Va sortir una ordre, o el que se deia, que llicenciaven 100, i va sortir un llistat, i jo tenia el número 126. No vaig parar, no entrava. Però el mateix dia que s'havien de mullar aquests 100 primers, varen trobar que eren pots i mullaren 50 més. I és de matí, quan vaig arribar en el quarter, va sortir la llista que jo estava llicenciat. I vaig sortir, bueno, vaig anar tot d'una, vaig fer fora d'escorter i me'n vaig anar de cap a Can Nostre, que a Can Nostre no se'l creien. Però llavors jo no tenia previst anar-me a Alemanya fins al cap de 6 mesos després. Per tant, estava lliure, tampoc no... Que el temps tampoc no hi havia tantes possibilitats d'escriure ni de telefonar ni tot això. I vaig començar, mullaren aquí, vaig començar a fer feina. Com que sabia alemany, els hotelers i gent aquesta te cercaven com... vull dir que vaig trobar feina... Tot d'una. Llavors ja començant a fer feina, vaig començar ja a guanyar dobbers aquí, fent feina en turisme, vaig estar a l'Hotel Mirador, des passeig marítim a Sabarra, després vaig anar, vaig fer dues temporades a un hotel de Peguera, feia moltes hores, però guanyava dobbers, turistes, festa, això, i ja se m'ha oblidat allò de tornar a Alemanya i ja no vaig tornar a Alemanya.
1: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Ferriol Estrany pel seu temps i amabilitat i gràcies també a Magí Ferriol, que va ser qui ens va fer arribar la proposta. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Produccions, Sergio Rigo de banda d'ordinador, Nóscar Amores a suport visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles. I en Miguel Soler en els control tècnics va ordenar la benvinguda a l'edició 674 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Jorge Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Començam la nova temporada IB3 Ràdio, en el nostre cas és la que fa 15. I és motiu de felicitat, motiu de goig i també d'agraïment. Agraïment a totes les persones que des de fa tant d'anys heu fet i feis possible que Font de Misteri sigui la realitat que és. Així que moltíssimes gràcies de tot cor i bé, farem tot el que puguem per seguir sent depositaris de la vostra confiança i del vostre recolzament. Moltes gràcies.

0: I bé, jo crec que la millor manera de començar temporada és això, començant. Així que, cinto sumari i endavant.
1: Idò, començarem aquest programa 674 de Font de Misteris i primer d'aquesta quinzena temporada coneguent a Montdiversos Arnau Albertí, un mallorquí que va ser jurista, inquisidor i bisbe. Com amaga la seva figura? Al Contes i rondalles de Irene Font aprofundirem en algunes de les semblances entre Sicília i les Balears fins al món de la rondallística. I a la darrera part del programa, i segons com anem de temps, coneixerem Pentures, la relació entre Jesús i Egipte amb en Borja. I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659 1669 52. Ho repetim, 659 1669 52. Si ho preferiu, ho podeu fer, us podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes us trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X i Font de Misteris IB3 a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa ho podeu fer de diferents formes. Us podeu escoltar en directe a CFM a través de DAB+, i a ib3.org o a l'aplicació d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I també podeu recuperar tots els programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa de televisió a totib3.org, a les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I donem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on mos vens en sa vida d'un illenc molt desconegut, però, com veurem després, va influir, jo crec que podríem dir, en el nivell més alt europeu. Però comença tu, Sergio Rigo.
1: I d'avui començant la temporada 15 de Font de Misteris, amb Món Diversos, i ho volem fer amb un mallorquí que en tota la seva vida podem dir que no va aturar. De Muro a Lleida, de Mallorca a Pàvia, de València a Sicília. N'Arneu Albertí Fortuny, nascut a Muro el 21 de febrer de 1480 i mort a Pati l'any 1545, va acabar ocupant espais centrals dins la cultura jurídica, eclesiàstica i política de la Mediterrània. Va ser jurista, humanista, inquisidor i bisbe, i els seus contemporanis el consideraven un dels homes més savis del seu temps en matèries dogmàtiques i jurídiques. De molt jove, Albertí sortí de Mallorca per formar-se. Als 19 anys estudià a la Universitat de Lleida i només 5 anys després ja ensenyava dret civil. Més endavant passà per Gènova i Pàvia, on l'11 d'octubre de 1509 obtingué el grau de doctor en dret canònic. La seva figura encaixa amb aquell primer renaixement, la de jurista, que era alhora home de llibres i llengües també. I també se destaca que dominava diverses llengües, entre elles hebreu, i que reuní una biblioteca notable. El 19 d'octubre de 1510 prengué possessió d'una canongia a la seu de Mallorca, aconseguida gràcies al seu parent Gaspar Albertí, resident a Roma. Poc després ja apareix en un conflicte molt concret. La discussió sobre si el clergat havia de contribuir econòmicament a la reparació de les muralles de Palma. La majoria dels juristes mallorquins s'inclinaven per la contribució, però Albertí defensà el contrari. Segons ell, els eclesiàstics no podien ser obligats a pagar sense disposició expressa del papa i guanyar.

Abans de ser bisbe o inquisidor, Albertí ja era un home capaç d'imposar el seu criteri jurídic davant les institucions del regne. Un dels moments més reveladors de la seva trajectòria arriba al 1517, quan fou enviat al Concili Provincial de València com a síndic i orador del bisbe, del capítol i del clergat de Mallorca. La carta del vicari general, Francesc Soler, en el llibre groc de la Seu i reproduïda per Jaume Villanueva, és molt expressiva. Diu que Albertí és elogiat per la seva singular prudència jurídica i es diu que sense ell els interessos de Mallorca i de la província eclesiàstica haurien quedat en perill. La carta també remarca que volia tornar a Mallorca per amor a sa pàtria, malgrat que a València el volien retenir. Després arriba a la part més fosca i complexa del personatge, la Inquisició. Arnau Albertí fou nomenat inquisidor de Mallorca pel cardenal Adrià Utrecht, futur papa Adrià VI. Més tard va ser destinat a altres territoris, entre ells València, i participar també a les Corts de Montsó en qüestions vinculades a l'ofici inquisitorial. La Gran Enciclopèdia Catalana també el defineix com a teòleg i lul·lista i recorda que va ser inquisidor de Mallorca entre 1507 i 1523. A més d'un savi mallorquí que havia fet carrera a Europa, Albertí formava part també de les estructures de control doctrinal del seu temps. La seva obra jurídica tractava sobre heretgies, secrets, ortodoxia i procediments inquisitorials. Entre els seus títols hi trobam el Tractatus de Secreto, imprès a València el 1528, i la Repetitio Nova Sive Commentaria Super Rubrica et Capitulo Primo de Erectus, publicada el 1534, dedicada en el dret canònic sobre la repressió de l'heretgia.

La seva carrera culminà amb el nomenament com a bisbe de Pàtia a Sicília a 11 d'abril de 1534 per decisió de Carles I. Aquell mateix any va ser consagrat a la catedral de València i prengué possessió del bisbat el 27 d'octubre. Però a Sicília encara li reservava un paper molt més polític, quan el virrei Ferrante Gonzaga hagué de sortir per dirigir la flota cristiana contra l'armada turca de Barbarossa. Albertí fou designat per regentar temporalment el virregnat. Durant més de 3 mesos exercia el govern i aconseguí també reduir robatoris, violències i assassinats. I després arribà a l'episodi més conegut de tota la seva vida, el naufragi de 1539. Quan Albertí volia retornar definitivament en el seu bisbat, s'embarcà el 25 de febrer. Una tempesta violentíssima enfonsa la nau i el bisbe estigué a punt de morir, però alguns mariners es salvaren portant-lo nedant fins a terra. D'aquell desastre mos queda una memòria material, una creu feta amb una estrella del vaixell naufragat, conservada durant segles a l'església de Jesús Extramurs de Palma, juntament amb una imatge de sa Mare de Déu, d'una cadena de la mà, i el bisbe aferrat a ella. Probablement aquestes peces es perderen després de l'expulsió dels religiosos el 1830.

El naufragi també s'endugué papers. Entre els manuscrits perduts s'esmenten obres de dret i teologia i, sobretot, un dictamen sobre el matrimoni de Caterina d'Aragó amb Enric VIII d'Anglaterra. Si aquesta notícia és correcta, Albertí hauria participat intel·lectualment en una de les grans controvèrsies polítiques i religioses del segle XVI europeu, la crisi matrimonial que acabava obrint la fractura entre la monarquia anglesa i Roma. I els darrers anys els passà a Pati, on convocà sínode episcopal i va fer imprimir constitucions. Moria l'any 1545 i va ser enterrat a la catedral de Pati, a la capella de Nostra Senyora de Gràcia. A Mallorca, la seva memòria continua viva. L'Ajuntament de Palma el declarà baró il·lustre i durant molt de temps se'n conservà el retrat al consistori. Què vos pareix?

I d'una mica el de sempre en la teva secció, no? A part dels melons que ens pot obrir i que mostra com encara queda moltíssima cosa amagada en els arxius i en els llibres. I en aquest cas, una d'aquelles oblidades i fascinant vides que formen part de la nostra història illenca. Allò, aquest nom, quan m'ho vares dir, Arnau Albertí, me sonava, però per un altre tema. I és que fa temps vaig trobar uns fets relacionats amb dos Arnaus Albertí que me va sorprendre que poguessin tenir relació amb el que tu me vares comentar per sobre del que volies parlar avui. I ja he comprovat que no, perquè dels altres dos Arnau Albertí, et cert que un d'ells també era religiós, però en aquest cas era de l'any 1456, és a dir, abans de que nesqués el teu, diguéssim, no? I bé, va tenir aquell que jo faig referència ara, un procés perquè l'acusaven d'escàndols sexuals, no només per anar, direm, carnalment amb una dona, perquè sembla que també anava en sa filla d'aquella senyora, una tal Caterina. Però és que, a més, 50 anys abans, si no vaig errat, hi havia un altre, també amb el mateix nom, Arnau Albertí, que també li anava el tema, eh? Ja m'enteneu. Però en aquest cas, molt pitjor, en aquest cas, molt més repulsiu, perquè sembla que la seva alcavota li proporcionava nines d'entre 10 i 12 anys a canvi de dobbes per sa dot, eh? I es diu que algunes d'aquestes nines l'havien de patir, eh?, amb el coneixement de les pròpies mares. I en aquest cas, crec que aquest tipus, principis del segle XV, va ser jutjat, sí, però sembla que, malgrat les evidències, mai no va ser condemnat.

Bé, amb això millor no fer cap comentari, però ho deia perquè aquests dos coincidien amb el nom i amb les seves malalties dèries, que vulguis que no, és una curiositat. Però per curiós, el que hi ha darrere del que tu has parlat, aquest també desconegut Arnau Albertí, però tan desconegut que crida l'atenció que un home tan es pot dir famós i també influent en el seu temps, i del que hauria d'haver molt de documents i del que es confongui el seu segon llinatge. Sembla que era Fortuny, de fet, en el seu escut d'armes, ell ho deixa clar, però hi ha qui diu que sa mare es deia Company, de llinatge. Ja si un cas després diré qualque cosa damunt del seu escut heràldic, però ho deia per un home del que no se sap ben bé el seu llinatge i es pot dir que pot ser el suficientment influent per determinar fins i tot qui s'hauria com a cap de la monarquia anglesa. Ja dic que és una història ben curiosa, tu li has donat una pinzellada, però és que és tan curiosa com que hi ha un còctel que existeix o du el seu nom per mort de la seva intercessió. I bé, i com sempre, no? S'emprenta i llenca a nivell internacional. Ara ho veiem. Any 1501. Espanya ja havia començat la conquesta d'Amèrica i la filla dels Reis Catòlics, la Catalina d'Aragó, es disposa a anar a Anglaterra. Ella, a més de la seva branca d'Aragó, i també era descendent de la família real anglesa, i els seus pares, els Reis Catòlics, varen pensar que potser seria bona idea que es casés amb el futur rei anglès, per d'aquesta manera, amb aquesta aliança, mitjançant matrimoni, entre d'altres, poder-se més forts, podem dir, contra França, que en aquell moment era enemiga dels dos països. Així que va cap allà per casar-se amb Artur Tudor, fill primogènit del rei anglès, que en aquell moment era Enric VII, i per lògica era l'hereu del rei. Però quan encara no duia un any amb el seu jove marit, ell va morir d'una estranya malaltia, una verdaderament misteriosa malaltia. Era una mena de grip que en màxim 48 hores te podia matar. I diuen que ho feia principalment, matava principalment a joves en bon estat de salut i de bona família. Si fos ara, començaria per tot, no?, les teories conspiranoiques a veure cosa estranya al darrere. No ho trobeu?

I de tot està inventat, perquè en el seu temps també hi havia les teories conspiranoiques de l'època, a principis del segle XVI. Deia la gent que això era cosa dels francesos, perquè matava un munt de gent, però a Anglaterra, només a Anglaterra. Fins que, clar, es va començar a extendre per Europa. Una malaltia coneguda com pestis sudorosa, o suor anglesa, que simplement això era com un grip, però que o te matava en un o dos dies o te restablies de cop. Hi havia o va haver indrets on va matar més d'un terç de la població i, afortunadament i curiosament, en 50 anys va desaparèixer, sense que s'hagi tornat a saber res més. De fet, a dia d'avui, crec que encara no et sap quina malaltia va ser aquella que en el final va afectar a una bona part d'Europa. Va arribar fins a Rússia, fins i tot. Bé, jo crec que un altre dia podríem parlar, aprofundir, si qualcú té més informació, damunt d'aquesta estranya malaltia que va ser denominada com una mena de plaga bíblica dirigida. Això és el que deien, jo crec que és molt curiós. Bé, el cas és que per aquesta malaltia va morir l'home de Catalina d'Aragó i son pare, o sigui, el sogre de Catalina, el rei de la terra, es troba amb un problema. Perquè, clar, i ara què fa? Perquè si la torna a ella cap a Espanya, hauria de tornar la dot que va rebre. I, a més, tenia el seu altre fill, el que seria en Enric VIII, que encara era massa jove perquè

I passen uns pocs anys i el rei, Enric VII, va morir, però el seu fill era més major, així que va poder convertir-se en rei d'Anglaterra. Era el segon de la nissaga dels Tudor, Enric VIII, l'infaust rei, crec que es podria dir, sense fer presentisme. El cas és que imagina que per mantenir l'aliança amb Espanya i per evitar de tornar a ser dot, es va plantejar casar-se amb la que havia estat la seva cunyada. Però, clar, no estava massa ben vist. De fet, crec que fins i tot no es podia dur a terme aquest matrimoni per qüestions de dret canònic, a menys que es pogués anul·lar l'anterior matrimoni. No dissoldre, sinó anul·lar com a tal l'anterior matrimoni. I aquí és on entra el nostre protagonista, ell, Arnau Albertí, que sembla, com has dit, Sergio, que era un gran erudit, i també estava... tenia molt bona presència i estava molt escoltat per l'alta jerarquia eclesiàstica i va convèncer en el papa de Roma i també a tothom de que sí es podia dur a terme l'enllaç. I el motiu? Quin era el motiu? I del que l'anterior matrimoni no va arribar a ser consumat. Talment.

Així que basant-se en això, n'Enric VIII va poder-se casar amb na Caterina d'Aragó. I per aquest mateix motiu, també se va poder divorciar més endavant, en el temps, perquè deia que aquest matrimoni no era agradós a Déu i que era per aquest motiu que no varen tenir cap fill mascle. I és que ella va estar embarassada mínim 6 vegades, però només un dels seus bebès va arribar a l'edat adulta. Així que, si aquest matrimoni es va dur a terme i va fer que la filla d'Enric VIII i na Caterina d'Aragó arribés a ser reina, va ser per mort d'aquest illenc. I si ho feim extensiu, és gràcies a aquest illenc que existeix el còctel que es diu Bloody Mary, perquè efectivament aquesta reina era Maria I, més coneguda com Maria la Sanguinària.

Bé, és que una de les teories diu que en aquest còctel se li diu Bloody Mary perquè el color vermell de la tomàtiga faria recordar la sang de tots els protestants que aquella reina va manar a executar. Quines coses. Ja ho ampliarem un altre dia, si un cas. Tornem a Arnau Albertí. Resulta que a l'haver convençut a tothom de que es poguessin casar, va fer que quan Enric VIII va voler divorciar-se, hagués tal moguda que va acabar per separar-se de Roma, entre d'altres. Perquè, a més, aquest rei absolutista també fins i tot va manar tallar el coll a qualcuna de les seves dones. El manco, Anna Caterina d'Aragó, només la va recluir. Però bé, ja sabeu, tot això seria una altra història. Ara seguim una mica amb aquest Arnau Albertí, que, com veieu, va ser, millor dit, més important i influent del que en principi podia semblar.

parlàvem també de la seva erudició. Idò, ell, com inquisidor, també ho has dit, Sergio, que va ser inquisidor, idò va voler rebatre en l'inquisidor Imerich. Bé, aquest punt és interessant perquè pot ser, això en el seu dia ho vaig comentar amb el pare Ramis, que és qui du la qüestió dels processos dels sants de la diòcesi de Mallorca, idò pot ser que si no hagués estat per aquest inquisidor, per Imerich, probablement en Ramon Llull ja seria sant. I del següent inquisidor, en Nau Albertí, va fer tot un tractat per rebatre això que deia Imerich, perquè en Albertí era pro Ramon Llull, era lulista, i deia que en Llull l'havien acusat calumniosament d'heretge. Així doncs sembla que devia ser un home humanista, no? Un home tranquil. La veritat és que no ho sé. El que sí sé és que a qui s'hi va acusar va ser l'humanista Lluís Vives. Bé, a sa mare, realment, en Blanca Marc, que a més ella era familiar de Nausias Marc, el poeta valencià. I de com que era de família jueva, un pic ja morta la varen acusar d'haver practicat el criptojudaïsme. Així que dues dècades després de morta, el nostre protagonista, en Nau Albertí, com a inquisidor, en aquest cas a la seva etapa ja a València, va determinar que s'havia de jutjar i condemnar. Així que varen treure el cadàver de la mare d'en Lluís Vives, la varen jutjar, la varen condemnar i la varen cremar. No sé, una mica unes contradiccions, no?

però referit també en el que tu deies, encara hi ha més curiositats i detalls al seu darrere. Malgrat ser, jo crec que molt desconegut, té alguns carrers a les nostres illes, per exemple a Mura, on va néixer, el carrer del Bisbe Albertí, i un altre a Palma. I crec que és curiós, perquè els dos casos he trobat que aquests carrers són estrets, són de poca circulació. El de Palma, de més, és curiós, és una travessia no massa llarga que hi ha en el carrer General Riera, que, de més, passa per baix d'un edifici, però és un carrer com a tal, i el de Mura és un carrer cèntric, sí, però tampoc massa llarg, i el que me crida més atenció és que tots dos es diuen carrer del Bisbe, quan aquest senyor no va ser bisbe de Mallorca, però sí va ser inquisidor, a part d'haver estat virrei.

I bé, sembla també que va arribar a bisbe, entre d'altres, perquè tenia, diríem que una mica de bo. Recordeu això que he dit d'Anna Caterina d'Aragó? Idò, el nebot d'Anna Caterina d'Aragó va ser el que el va proposar en el papa per fer-lo bisbe de Pàtia, Sicília. I qui era el nebot? Idò, ni més ni manco que l'emperador Carles V. Perquè, clar, en aquella època Sicília era part del regne d'Espanya. Però, abans, aquest Albertí va ser també, abans d'aquests càrrecs més sumptuosos, va ser rector de Campos, illa de Mallorca. Abans, Sergio, has dit que hi havia un quadre seu a l'Ajuntament de Palma, i d'on tenen, o el manco en tenien un, era a la sagristia de la parròquia de Campos. Tal vegada, perquè quan va ser allà, com a rector, va aconseguir per la seva parròquia un lignum crucis, el que es creia que era, el que et suposa que era o que és, un bocí de la vera creu, de la creu on va ser executat Jesús el Natzarè, ni més ni manco. A Campos.

Però aquesta relíquia de la creu no guarda relació amb una altra molt curiosa, també relacionada amb aquest que va ser virrei, a part d'inquisidor i bisbe. I ho has comentat per sobre, però jo vull aprofundir amb això, perquè allò me recorda la darrera novel·la d'en Eduardo de la Fuente, La Cruz de la Fortuna, i és que resulta que anant de viatge l'any 1539, ella anava des de Palerm cap a Sicília i el seu vaixell, per mort d'una tempesta, es va enfonsar. I la informació que jo he trobat és que ell va poder sobreviure agafant-se a una cadena que anava enganxada a unes fustes que eren restes del vaixell. I com va sobreviure, va ser per aquest motiu que vam anar a fer amb Mabre. Jo imagino que ho va fer com un exvot. Va fer la coneguda com la Nostra Senyora de la Cadena, que era una estàtua que va deixar per a la seva adoració en el convent de Jesús d'Extramurs, que és l'actual hospital psiquiàtric de referència de les nostres illes, que és un indret, a més, clar que sí, ple de misteris.

Idea que me recorda en el llibre de La Cruz de la Fortuna de Eduardo de la Fuente, perquè en les seves restes, amb aquelles restes de fusta en les que es va salvar, les restes d'aquell vaixell, va fer-se una creu de fusta que també hauria deixat allà mateixa, la mateixa església. I bé, el seu fill, com has dit, es perd de ves el 1835 quan la desamortització. Bé, curiositat de la història, ja ho sabeu.

Bé, podria seguir moltes més coses. El seu palau inquisitorial, la seva funció com a inquisidor, principalment a l'època de les Germanies, perquè ell era, quan era inquisidor aquí, i va estar quan les execucions sumaríssimes, i a més ben cruels, d'algun dels implicats. I bé, imagineu com degué ser, que hi ha qui diu que aquest va ser el motiu de fer-lo fora de Mallorca, per la seva gestió durant les Germanies. Per això tal vegada, tu has dit, Sergio, que ell va demanar tornar per amor a la pàtria, tornar a Mallorca, però tal vegada, no ho sé, tal vegada hi havia que ni, no tenia moltes ganes d'ell. O també tenim la seva implicació en la figura de Sor Isabel Cifre, una altra d'aquelles místiques en tanta cosa estranya al seu darrere. I tu has dit que tenia una biblioteca notable, i diuen que tenia una de les biblioteques privades més importants d'Europa, i tot això sense entrar en els seus escrits, més que res perquè eren en llatí i són mal d'entendre, i a més ja no hi ha temps per avui, són a l'abast de la xarxa, alguns d'ells, però que podríem ampliar qualque dia, perquè com a inquisidor és ben interessant el que ell i els seus plantejaven del que era o no era guia, què era o no era condemnable, o, per exemple, quan una senyora era considerada bruixa i coses així. Però sí, aquesta seria una altra història.

Ah, bé, sí, no me puc callar. Per si no fos suficient, com a bonus track, això de la Mare de Déu de la Cadena que he contat no és que ell s'inventés una nova advocació, de la Mare de Déu de la Cadena perquè anava a s'enganxar-se amb una cadena. No, ja existia. Però aquí no. Era precisament a Sicília, on des del segle XIV tenien aquesta Mare de Déu de la Cadena, i que ell, quan es va veure aferrat a una cadena que estava enganxada a unes fustes, s'hauria encomanat precisament en aquesta imatge. No? I aquí, el més interessant, és l'origen d'aquesta advocació, de l'advocació a la Mare de Déu de la Cadena. Sicília, 1393. Això ha semblat el començament de les Xiques d'Oro. No, Sicília, 1393. Tres homes injustament condemnats són enguinxats a la cadena que tancava el port. Això és mateix que es feia, per exemple, a Porto Pi, a Mallorca, que al vespre es tancava amb una immensa cadena per evitar l'entrada o sortir de vaixells. Podem imaginar com era la cadena. I d'altres persones esperant que el matí següent els executessin per uns suposats crims que no haurien comès. Es passen el vespre pregant a la Mare de Déu de Gràcia, demanant-li el seu ajut. A la Mare de Déu de Gràcies, de la cadena encara no existia. Fins que diuen que un raig de llum, que no se sap d'on va sortir, va fondre ses cadenes. I és des de llavors que existeix la Madonna de la Catena, a Sicília, on se va fer una església que encara és mòdica, precisament en el carrer de la cadena, a Via Catena.

0: I aquí la pregunta és evident. Què degués ser aquell raig de llum que va fondre aquella cadenota que tancava el port i que se va atribuir a una Mare de Déu en el segle XIV, a Borja Rigo? Jo crec que això te valia la pena tota la vida d'Arnau Albertí.
1: Si me demanes a mi, la resposta crec que te la saps, i en Sergio també. Per cert, has parlat d'un començament de sèrie. A mi me recordava més a l'Equip A, quan deixat uns homes...
0: Ah, val, també, sí, sí. També. No, però és que la Chicas de Oro, la que era més major, que curiosament no era la més major, sempre començava a contar les seves històries,
1: cert,
0: diguent Sicília, 1900, tal, sí.
1: Què era aquest raig de llum?
0: Aquí està la pregunta.
1: Bé, no molt de temps després tenim casos documentats a Alemanya de batalles en el cel, d'on sortien rajos de llum de Nígols, que atacaven punts que estan en terra, de Nígols que s'aparellaven entre si. Crec que, evidentment, podem parlar de fenomen ovni.
0: O no, perquè allà està el raig d'Arquímedes, per exemple, que enfonsava les naus quan estava a Siracusa, que diuen que és possible, que diuen, eh? Jo, personalment, jo no he fet l'experiment, jo no he fet la prova, no he fet la comprovació, però tal vegada podria ser qualque cosa d'aquestes, encara que tu no estàs més per la labor.
1: Cert, has dit Arquímedes, però també tenim el cas a la pròpia Badia de Palma d'aquell Nígol que va tirar un raig i va absorbir a uns mariners.
0: Sí, en aquest cas no els va fondre, sinó que diuen que van captar primer, crec que recordar que primer va ser en els mariners...
1: I després vaixells.
0: I després els vaixells en ser...
1: I és una època més romanco propera en aquesta. No és sí, molt més, posterior, però sí.
0: I també està relacionat el raig de la Badia de Palma amb
1: una Mare de Déu.
0: Amb una Mare de Déu, amb la Mare de Déu del Miracle, que estava
1: en el jardí de la quarantena.
0: Sí, i que actualment estiria a l'església de Sant Magí a Palma. Però sí, aquesta seria una altra història.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene, què mos dus per avui?
1: Bon vespre, Xema. Avui heu estat parlant d'un illenc que va ser bisbe de Pati, a Sicília. Així que el que hem fet ha estat cercar semblances adients per a aquesta secció entre Sicília i Balears, a veure què trobàvem. I clar, com que hi ha fins i tot història conjunta, com és normal, sí, hi ha semblances. Així que, si vols, anem primer a una historieta siciliana recollida pel folclorista sicilià Josep Pitré, que va titular Es Fraret, i que traduïda ve a dir, més o manco, això.

I comença dient, ara contaré un conte que fa passar bastanta de por. És el conte del fraret. Es conta i es reconta que hi havia una vegada dos frarets. Aquests dos frarets cada any anaven a captar. Un era més gran i l'altre més petit. Cada any anaven a demanar caritat, perquè eren pobres. Una vegada varen errar el camí, un caminet dolent, dolentíssim. El petit va dir al gran, aquest no és el nostre camí. No hi ha res, caminem, va dir l'altre. Caminant, caminant, varen veure una cova grandiosa. Hi havia un gegant que feia foc, però ells no es pensaven que fos una bèstia. I diu un dels frarets, ara ens entrarem aquí a descansar. Entraren i hi havia aquesta bèstia gegantina que tenia ovelles, les matava i les torrava. Quan entraren, la bèstia va matar una vintena d'ovelles i les va torrar. Mengeu, els hi digué. No volen menjar, que no tenim gana. Mengeu, vos he dit.

Quan varen haver acabat de menjar, el diable s'aixecà, perquè aquella bèstia era el diable. Ells es varen anar al llit i ell, aquell gegant, va anar a agafar una pedra immensa i la va posar davant la cova. Després va agafar un ferro grandíssim, ben punxegut, el va envermellir al foc i el va clavar en el coll del més gran dels frarets. El va torrar i se'l volia menjar amb el petit. «No em vull menjar, que estic fart», diu el petit. «Aixeca't, que si no, et mat», li respongué el gegant. El pobret, de sa por que tenia, s'aixecà, es va posar a taula, agafava el pobret un trosset i feia veure que menjava i el tirava a terra, mentre pregava a la Mare de Déu.

A la nit, el fraret agafa el ferro, el va encalentir i li va clavar dins els suïs el gegant. Els suïs li varen botar. «Ah, que m'ha mort!», cridava el gegant. El bon homenet es va amagar dins la llana de les ovelles, de la por que tenia. A pel por, el gegant va treure la pedra de la cova i fa sortir totes les ovelles una per una. Va venir la vella on era el bon home, però el bon home ja no hi era. Se n'anà a Trapani, això és a prop de la mà, a la costa més occidental de Sicília. A Trapani hi havia moltes barques i mariners. Ell va dir, ara deixeu-me pujar aquí i vos ho contaré. Es va ficar dins una barca, la bèstia el va anar a cercar i els mariners varen començar a córrer de barca en barca. Mentre corria, ensopegà de pit amb una pedra. Ell, que era sec, va caure i es va rompre el cap. Sa mà, de tanta sang com li va sortir, es va tornar tota vermella. Se'n va anar i aquella bèstia es va quedar allà.

Aquesta és molt semblant a la del gegant d'Escap Vermell, que va publicar Leonard Muntaner l'any 1996, i que fa d'haver 4 o 5 anys la contaren ja aquí, a Font de Misteris. És el llibre de rondalles mallorquines inèdites d'en Pere Orpí i que ens serveix d'exemple de com trobem moltes semblances entre les d'aquí i les de Sicília. En aquestes dues hi ha semblança amb un mite, el de Polifem, que òbviament està ubicat a Sicília i per això comentem, un mite ben semblant al que he contat, però que conta d'una altra manera.

Polifem era un cíclop fill de Posidó. Era un gegant amb un sol ull enmig del front, que vivia en una cova a l'illa dels cíclops, cuidant el seu ramat d'ovelles. Quan Ulisses i la seva tripulació, tornant de la guerra de Troia, arribaren a l'illa de Sicília, entraren dins la cova de Polifem, cercant menjar i hospitalitat. El cíclop, però, en lloc de rebre'ls bé, tanca l'entrada amb una roca enorme i es va posar a devorar els homes d'Ulisses, un o dos cada dia.

Ulisses, per salvar els que encara quedaven, ideà un pla. Primer li va donar a beure a Polifem un vi molt fort, i quan el cíclop li demanà com se deia, ell respongué, ningú. Un cop Polifem quedà ben embriagat i adormit, Ulisses i els seus homes agafaren una estaca de fusta, la posaren al foc fins que estigué ben roent i la hi clavaren dins l'únic ull, deixant-lo totalment sec.

Polifem, cridant de dolor, va demanar ajuda als altres cíclops, però quan aquests li demanaren qui li havia atacat, ell contestà: «Ningú m'ataca!» i pensant que no passava res greu, partiren. A més, per sortir de la cova sense que Polifem els tocàs, ja que aquest palpava el jom de les ovelles quan sortien a pasturar, per assegurar-se que no fuia cap home, Ulisses i els seus homes s'amagaren davall els ventres de les ovelles i així ho aconseguiren. No va poder evitar cridar-li el seu nom vertader a Polifem, cosa que va provocar la ira de Cíclop i sobretot la de Posidó, el seu pare, qui a partir d'aquí perseguiria Ulisses durant tot el seu llarg viatge de tornada a Ítaca.

Però aquesta no és l'única semblança, ni molt ni manco. Me vull fixar en una altra que segur, Txema, que tu coneixes, però que vos agradarà, la de Nicolás Pesce, o el PG Nicolau, que la seva versió siciliana conta tal que així. Una vegada hi havia a Messina una mare que tenia un fill anomenat Nicola, el que deien Cola, que es passava el dia banyant-se la mà. Sa mare el cridava des de sa vorera. Cola, Cola, vine a terra, què fas? Et penses que ets un peix? I ell nedava cada vegada més enfora, que quan ja no va poder més, li va tirar una maledicció. Cola, així et converteixis en peix. I es veu que aquell dia les portes del cel estaven obertes i sa maledicció de sa mare va ser escoltada. En un instant, en Cola va ser mig home, mig peix. Allà estava, amb els dits palmejats com un ànec i sa gola d'una granota. En Cola mai més va tornar a terra i sa mare es va desesperar tant que al cap de poc temps va morir.

Es rumor que a Messina hi havia algú mig home, mig peix, va arribar a oïdes del rei, i el rei va ordenar a tots els mariners que s'hi veien en cola peix, li diguessin que el rei volia xerrar amb ell. Un dia, un mariner que navegava en alta mar el va veure passar nedant al seu costat. Cola, li va dir, el rei de Messina et vol xerrar. I en cola peix va nedar cap al palau del rei sense perdre temps. El rei, en veure'l, el va rebre amb molta amabilitat. Colapeix li va dir, tu que ets tan bon nedador, hauries de donar una volta al voltant de tota Sicília per dir-me on sa mà és més fonda i què és lo que es veu allà baix. En Colapeix va obeir i es va posar a nedar al voltant de Sicília. Al cap d'un temps va tornar. Va contar que al fons de la mà havia vist muntanyes, valls, cavernes i peixos de totes classes i que només havia tingut por en passar prop del far, perquè ja no havia pogut arribar al fons. «I Messina sobre què s'aixeca?», va preguntar el rei. «Has de baixar a veure sobre què es manté»,

En Cole es va capficar i va estar un dia sencer baix de l'aigua. Després va pujar a la superfície i va dir al rei: Messina s'aixeca sobre una penya, i aquesta penya està sostinguda per tres columnes, una de sana, una d'esquerdada i una de trencada.

el rei es va quedar astorat i va voler dur-se en Colapesh a Nàpols per veure els fons dels volcans. En Cola va baixar i després va contar que primer havia trobat aigua freda, després aigua calenta i que en alguns llocs també hi havia fons d'aigua dolça. El rei no el volia creure i llavors en Cola va demanar que li donessin dues botelles i va anar a omplir-ne una amb aigua calenta i una altra amb aigua dolça. Però el rei s'havia quedat amb aquell pensament que no el deixava en pau, que el cap d'esfar, sa mà, no tenia fons. Va dur en Colapesh de tornada a Messina i li va dir: «Cola, m'has de dir quina profunditat té sa mà aquí al far, més o menys». En Cola va baixar i va estar dos dies baix. I quan va tornar a la superfície va dir que no havia vist els fons, perquè hi havia una columna de fum que sortia de baix d'una penya i tervolia ses aigües. El rei, que no podia més de sa curiositat, va dir: «Llançat des del cim de la torre d'esfar». La torre estava just a l'extrem del promontori i en aquells temps sempre hi havia algú de guàrdia. I quan havia molt

flauta corrent, tocava una trompeta i hissava una bandera per avisar a les naus que s'endinsassin en alta mà. En Colapeix es va llançar des de dalt. El rei va esperar un dia, dos, va esperar tres, però en Colapeix no apareixia. Finalment va emergir, però estava pàl·lid com un mort.

Què passa, Cola? Va preguntar el rei. Passa que estic mort de por, va dir en Cola. He vist un peix tan gran que només a sa boca hi cabia un vaixell sencer. Perquè no em menjar, se'n vaig haver d'amagar darrere una de les tres columnes que aguanten Messina. El rei el va escoltar amb sa boca oberta, però aquella maleïda curiositat de saber a quina profunditat arribava el far no se l'havia passat. I en Cola, no, majestat, no em torna a tirar, em fa molta por.

En veure que no aconseguia convencer-lo, el rei es va treure la corona del cap, tan plena de pedres precioses que enjornava els ulls, i la va tirar a sa mà. Ves a cercar la cola. Què heu fet, majestat? La corona del regne. Una corona com no n'hi ha cap altra al món, va dir el rei. Cola, has d'anar a cercar-la. Si aquest és el vostre desig, majestat, va dir en Cola, baixaré. Però el cor em diu que no tornaré mai. Serviu-me un plat de llenties. Si sobrevisc, pullaré a la superfície. Però si veieu pullar les llenties, és senyal de que no tornaré mai més. Li varen donar les llenties i en Cola es va capficar a sa mar. Espera que t'espera. Després de tant d'esperar, les llenties varen pullar a la superfície. En Cola Peix encara l'estan esperant.

0: I l'he volgut contar perquè aquí, a les nostres illes, també tenim qualque història semblant amb un personatge que, a més, té un nom molt semblant, el peix Nicolau, que es troba al Cove, al volum 24 del seu recull de rondalles, on s'ubica aquesta història amb moltes semblances a Saluet, entre Santa Margalida i Artà, illa de Mallorca.
1: Així és, i això d'encolar peix a Sicília donaria origen a la dita «Ai, Messina, Messina, t'esbocaràs un dia», que és molt semblant a una predicció que hauria fet Sant Vicenç Ferrer referida a Mallorca. Però anem en el tema. Això d'aquest suposat homo peix, Namades ho relacionava amb deïtats masculines, que per cert també el conten, per crec que era de Besses Baix Penedes a Catalunya, però ja hem vist que la versió més completa i ampla és la de Sicília. Sicília, recurrent en el món de la mitologia. Tenim, per exemple, la seva relació amb Carbidis, es mostra marí, o Dèdal, arquitecte del laberint del Minotaure, aquell que va fugir amb el seu fill Nícar, tots dos volant amb ales fetes en cera i plomes, que les ales desfí, bé, tot això ja tothom ho sap, no?, que es varen fondre les ales perquè va tractar de pujar en el cel. I bé, Sicília, en la seva mítica ciutat de Camico, on també relacionat amb això del Minotaure, diuen que allà hi ha la tomba del llegendari rei Minos, allà, a prop del Monte Tauro. Quines coses, com el nostre Monte Toro menorquí. Moltes gràcies, Irene.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
2: IB3 Ràdio és història. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, acaba l'estiu, comença el calendari escolar. Hi ha gent, com el nostre amic i company, el polifacètic Xavi Canyelles, que pensa que l'any hauria de començar al setembre. Seria tornar una mica en els orígens. I a més també té relació amb el que vull dir. Perquè les vacances escolars marquen, no?, una mica la nostra vida quotidiana, la nostra, diguem-li, normalitat. A més, tinguis o no nens en edat escolar, o estiguis o no relacionat amb la docència. I aquest tema de les vacances sovint és motiu, no sé si dir discussió, però com a mínim de debat, que si els nens tenen massa temps lliure, que si els pares no saben o no poden conciliar amb la feina, que si els professors tenen molts o pocs dies de vacances, o fins i tot que si els infants, quan tornen al setembre, ho han oblidat tot o simplement que han romput massa la seva rutina escolar. Però mai heu pensat d'on pot venir aquest model, no?, de calendari escolar? Quina va ser la teoria pedagògica que hauria decidit que l'estiu s'havia d'aturar i, a més, durant tant de temps? Perquè les festes de Nadal i Pasco, està clar, no?, són religioses i abans això era important. Però aquestes estiuenques, i de la resposta pot ser que sigui cap, que no hi hagi cap motiu pedagògic al darrere. Bé, sí n'hi ha, però realment seria de rebot. A la França de 1885, un pedagog, en Charles de Fodon, va recollir les queixes dels mestres de l'època que el varen dur a aconsellar aquestes, diguem-li, vacances. I és que en aquell temps els motius per aturar per tancar les escoles realment no era per descans, ni per anar a la platja, ni per la salut mental dels infants o dels professors. Tancaven perquè els alumnes, estem parlant de nens de primària, l'alumnat, el que feia era deixar d'anar a escola i el motiu era perquè havien d'anar a fer feina al camp. Es necessitava la força de treball infantil per a la sega durant l'estiu o ara ja per la verema, no? Més cap a la tardor. I clar, aquí la paradoxa és que avui, en ple segle XXI, en aquesta societat hipertecnològica, urbana, ens continuem barallant o queixant d'un calendari escolar que pel que sembla no se va fer pensant en pedagogia ni en el benestar de ningú, sinó en la coïta del blat i del raïm de fa un segle i mig. És curiós, no? Perquè vivim en un món, sovint estressant, on donant coses per naturals, coses lògiques, immutables, si voleu, sense saber o pensar que és només una herència d'un món que ja no existeix. Perquè fa 150 anys es va prendre aquella determinació que encara es manté i aquí a lo millor tal vegada podria dir allò de que qualsevol temps passat no va ser millor. Sigui com sigui, els que les hagueu pogut tenir, espero que hagueu gaudit de ses vacances. No com en aquest poema, ja sabeu això de que quina millor manera que acabar la setmana, que encetar la quinzena temporada, que amb una mica de poesia, en aquest cas de Narcís Comadira, aquest titulat Ressons, i que diu: retruny el cel que pesa, carregat de tempesta. El llevant mou la massa de les aigües de plom, la celebró, rosega flors de geranis minsos. Ja s'acaba el setembre, ja ve la fi del món. L'estiu i el seu imperi rodolaran com fulles. Adeu, claror de vidre, ja tornen els malsons, mendint-se la tenebra de les vacances mortes, la mitjanit més fonda dels anys i dels records. Bé, sí, jo crec que no podem acabar amb aquesta tristor, així que d'en Cliff Richard han deixat-ho Summer Holiday, vacances d'estiu. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Una temperatura elevada, de fet, hi haurà avisos grocs tant a algunes zones de Mallorca com a les Pitiuses. Avisos grocs per elevades temperatures que es mantindran en una dinàmica semblant a la d'ahir. Recordem que durant el diumenge s'han superat alguns rècords de temperatura màxima registrada mai en un mes de setembre, en concret a Petra i a Sineu. A part d'aquestes temperatures, esperam que hi hagi un cel poc ennigulat amb algun banc de boira matinal. I tot això en un dia en què comencen les classes d'alguns graus universitaris a la UIB i vos explicam que queden en el mercat unes 90 habitacions disponibles destinades al lloguer per estudiants. El preu és de mitjana de 600 euros al mes i en això s'hi han de sumar també les despeses. Aquestes dades les ha facilitat l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris i és una realitat que en algunes ocasions dificulta que aquells alumnes que es veuen obligats a partir de casa trobin allotjament assequible i habitable.
1: Vaig comprar un cotxe que consumís poc, i aquests darrers 3 anys de carrera els he passat fent viatges des de Pollença, que visc a Pollença, fins a Palma amb aquest cotxe. I així tot me sortia més barat que si hagués fet 4 anys de carrera alquilant una habitació.
2: I ho vaig trobar per contactes d'amics. I nosaltres mos han anat pujant el preu del lloguer, però a dia d'avui paguem cada una 325 euros.
0: I la Policia Nacional ha localitzat a Manacor fins a 30 persones convivint en un mateix immoble de 200 metres quadrats en condicions precàries que pagaven entre 80 i 100 euros al mes cadascuna. El govern ja ha obert diligències per sancionar el propietari per una infracció molt greu de la llei d'habitatge que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros. José Francisco Reinés és el director general d'habitatge del govern.
3: Estos casos de sobreocupación no es el primero. Propietarios que lo que hacen es dividir el salón comedor en varias dependencias y las alquilan como habitaciones, o incluso no solo el propietario, sino arrendadores que subarriendan a su vez la vivienda también de forma totalmente irregular a otros inquilinos. Agradecer en ocasiones pues algunas denuncias que nos llegan a través de la página web del servicio de inspección. Es difícil que denuncien los propios inquilinos porque, claro, temen el perder la vivienda.
0: I el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt, a l'est del país, però queda a 3 escons de la majoria absoluta en gairebé el 43% dels vots. Aquest era l'ambient a la seu del partit. En segona posició ha quedat la conservadora Unió Democràtica Cristiana, la CDU, amb un 17% dels vots, un 19% manco que en les darreres eleccions de l'any 2021. I a Maó, les festes de la Mare de Déu de Gràcia ja han començat. El pregó de la cantant Tana Ferrer va emocionar, divertir i fer reflexionar molts dels assistents a la plaça de la Constitució. Filla d'una família de forners, va tenir paraules per tots els oficis que mantenen viva la ciutat tot l'any.
4: Com moltíssimes de vosaltres, i des de fa molts anys, sosté aquest poble amb el seu ofici. I per això jo vull dedicar aquest pregó i les meves festes d'ara en endavant a totes les persones que feis que Mo sigui un lloc per viure tot l'any.
0: Així arribem a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Fins ara hem jugat amb les paraules i hem fet la primera semifinal de la Batussa de Tèntol. Ja tenim un primer finalista, és el municipi de Marratxí, són molt bons. I han passat en aquesta final, però tenim més coses i arriba el cap de setmana.

0: saludem a l'equip de Tentals. Celestia Oliver, com estàs?
1: Som aquí,
0: Maria
1: bé.
0: Maria Pons, com va?
2: Molt bé.
0: I Miquel Jun, com estem?
3: Va bé.
0: Quina nerviada, no sé quantes calories han consumit en aquesta semifinal, però moltes.
2: És que gairebé han fet 100 punts, sí. Aquests marratxiners.
0: Ha estat espectacular.
3: Dos equips eren molt bons.
2: També.
1: Sí, tots dos.
0: Sí, són molt bons, molt bons, molt bons. I han descobert dues joves promeses de marratxí que estan amb els que veig drets.
2: Els Bibilonis.
0: Sí, sí, el germà Bibiloni. Un tresor d'aquesta comunitat.
1: D'on sortiu? Els has demanat.
0: Els he demanat.
1: Sí, i ells han quedat així, no en sortint.
0: Home, és que veure aquest jovent que puja amb 23 i
1: 23 i 25.
0: 25 anys que tenen, que estan de contents. Doncs bé, vendran a la final, que serà dimarts, però encara ens queda saber qui serà el proper finalista, i això ho sabrem dilluns, que farem aquesta segona semifinal. Dit tot això, tenim moltes coses que passaran aquest cap de setmana. Primer cap de setmana de setembre hi ha festes arreu de Balears, i començarem per una que ens ha cridat l'atenció perquè per aquells nostàlgics que varen viure l'època del Mala Fama. Doncs aquest cap de setmana a Sa Pobla, concretament demà, es fa un festival que se diu així, Festival Mala Fama.

Sonen l'inquilino comunista grup que de Matocràcia Poble juntament amb altres bandes com Baf, Caspari, Peligro o Intel·ligents en el festival Mala Fama, que vol recordar aquell mític bar musical que hi va haver a Can Picafort durant els anys 90.

0: que alguns hi haurà abonat, com en Celestí, sí. És mala fama. Mm.
1: Que alguns no havien nascut, sí. Com tu
0: exacte.
1: I jo.
0: Na Maria i jo no hi vàrem anar.
2: En records encara hi som, a vegades.
0: En records, sí.
2: En aquest bar i altres bars, també,
0: Sí, sí. Hi ha gent que no deu saber ni què és. Na Maria i jo que no hi vàrem poder anar perquè no havíem nascut, però jo, per exemple, l'he sentit xerrar molt. Sí. Molta gent m'ha xerrat, perquè, bé, m'han contat moltes històries. Aquest petit pub de Can Picafort va influir musicalment a tota una generació. Hem xerrat amb en Pep Estevez, que en va ser el propietari, que mos explica els inicis d'un bar que va néixer, diu, perquè un grup d'amics tingués un espai per escoltar música.
3: Can Picafort sempre, històricament, havia estat un lloc on la casa underground estava a sorda del dia. Sempre hi ha hagut bars així que cuidava molt la música. Jo vaig créixer dins d'aquest ambient, diguem-ho. I, bueno, va haver una època que a Can Picafort no hi havia cap local ni cap puesto on per anar a disfrutar un poc de la música. Ja tenia experiència, ja havia duit altres bars. I un dia, passejant-me per Can Picafort, en la meva lota, pues, vàrem caure a un local que se deia Sant Nupi, o que estava tancat, i em va dir, si l'amo el tenia obert pels col·legues i això, i per anar a fer una copa, això, per escoltar música i tal. I vaig anar, i vàrem anar, i li vaig demanar, cap així s'ha de tancar, i això. I m'ha dit, no, jo no en tinc ganes, però si xerres amb un pare, no? Potser ho entendreu, i de fet va ser així. Va néixer, per això, per tenir un puesto ja i la gent de Can Picafort, de meus amics i això, pues, un puesto per anar a escoltar música.
0: I la mala fama va tenir un èxit inesperat. Des del primer dia es va fer un nom i gent de tot Mallorca baixava fins a Can Picafort per escoltar música a un baret que estava a un soterrani. I perquè la gent se'n recorda tant d'aquell lloc, se l'estit, tu mos ho sabries dir, perquè la gent se'n recorda tant.
2: Se'n recorda, jo diria, perquè va educar.
0: Va educar musicalment, sí, sí.
2: Musicalment va educar a una generació perquè, clar, eren anys de... que no hi havia plataformes, evidentment, no hi havia Spotify, que la música la coneixies.
0: Per trobar música havies d'anar a bars.
2: Perquè els amics o els germans grans te deixaven els discos de vinil, era època de vinil, encara ja hi havia, evidentment, CDs, perquè estàvem parlant dels anys 90, i per tant, un bar així tenia la seva funció que tenen els barques, socialitzar i educar, sobretot formar. I clar, allà hi passaven moltes coses.
0: Passaven moltes coses.
2: Perquè, clar, eren vespres de festa, vespres d'actuacions, de concert, i música, això sí, desconeguda, que arribava de l'altra punta del món i que te donava a descobrir moltes bandes dels Estats Units o angleses.
0: Li he fet la mateixa pregunta a en Pep Estevez i mos ha intentat explicar per què.
3: Era un lloc molt anàrquic, la gent feia el que volia i, bueno, sempre respectant en el que tenia de vora. No, ahí va haver mal rotllo, ni bregues, allà la gent, venien gent de per tot i de tot tipus. Tot anàvem a una, que era el que ens interessava, era escoltar música. Era la base del local i suposo que és per això que tothom se'n record, perquè també la música que posaven no sonava enlloc més. Varen ser un poc vanguardistes amb això. Sí, se pot dir.
0: Un bar en el qual posaven música que no sonava en lloc més, quasi, i també hi feien concerts de grups que començaven a néixer després d'haver escoltat el rock més underground que sonava el mala fama.
3: Varen començar un divendres a tocar un dissabte a tocar l'altre, després que me'n record varen fer, per les festes de Can Picafort, un concert contra la festa de l'Alba, i res, arrel d'això, després la gent que tenia grup, que venia, pues, me demanava per tocar i tal, i cada divendres, sempre divendres i divendres, no teníem qualque gent que tocava. Aquí varen començar a tocar a Chitsi Seidi, un dels grups més punters de la música aquí a Mallorca. Gentelligent, com ja he dit, també varen tocar Berlitz, a Sunflowers. Bueno, varen passar bastant de grups, inclús, no sé com ho he de dir, varen tocar Siniestro Total. Va ser una història molt curiosa.

0: Un bar que, sense vola i juntament amb els seus clients, va crear una nova escena musical, podríem dir, a la zona nord de Mallorca. Ja ho ha dit en Pep, allà hi van veure néixer grups com Sets i Seidi, que són paraules majors, sí, dins l'escena musical de Mallorca.
1: El vaig veure allà, sí, en aquells inicis.
0: Exacte.
2: També ha dit Sunflowers, que a mi m'encanta. Quina sort.
0: Fins i tot hi van tocar Siniestro Total en aquest petit bar. Els Gente Eligens, que escoltant de fons, també.
1: Jo recordo un concert de Conflex, que era una banda de Barcelona.
3: Conflex. Com et cereals.
1: Sí. Un grup de
3: Segell
1: Becore.
3: Un recull de noms de grups.
1: Sí, però sí, per referenciar, on hi tocava en Raúl Fernández, que és en Refri.
3: Ah, en Refri,
1: que tenim la mateixa edat, ell i jo, ens vàrem conèixer allà, en 16 anyets, que després ha estat gran productor, fins i tot de Rosalía.
3: I ha acompanyat a tots els grans artistes, sí, no sé, Sílvia Pérez Cruz, sí, Rosalía i tantes altres.
0: Sí. Molta gent. I també els intel·ligents que, escoltant de fons, que m'han enviat una cançó nova que encara no han estrenat, l'estrenem en primícia aquí a Tèntol, i en Jaume Bet, seu cantant, mos explica els records que té ell d'aquest bar.
4: Era un antro, un zugo, si li vol dir, a l'Olomit, perquè estava quasi per davall a nivell de la mà. Era un lloc molt especial, sostre molt baixos, música a tope. Descobríem molt de grups de música allà dins que normalment no escoltaves altres llocs. I feien concerts, i veien concerts de bandes que després qualcuna sí que va sonar molt més. Era una cosa bastant canyera, però era el que hi havia en els anys 90 i sobretot per la zona nord.
0: I ja per acabar, en Pep Estevez mos convida a assistir en aquest concert que se farà demà a partir de les 6 de l'hora baixa al parc de Can Cirera Prim de la Pobla per recordar aquest mític bar Malafama.
5: La història del festival de dissabte, pues, ja és la quarta vegada que ho feim, i ve un poc, i la gent se vol que venyora, i vam decidir, pues, havíem contacte amb el de l'inquilino. L'inquilino era un dels grups fetits del bar, pràcticament s'oraven cada dia, si és un grup reconegut, i després el resto, gent que fa música a la zona. Enguany ja el Bàsquet, un grup particular, el Caspari també, són beníssim. I després apoyats en Peligro, per exemple, també, com l'Inquilino, la gent intel·ligent, el mateix el Berli. I el festival el que va és en això, és a recuperar un poc l'esperit de Malafama i a passar molt, que la gent s'ho passi bé.

0: Crida, molta gràcia, Miquel, per aquest reportatge.
1: Bona història.
0: Aquesta història de mala fama. Ara hem de fer una pausa i tornar tot d'una, perquè hem de saber què poden fer també aquest cap de setmana.
2: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

la fitora i el salabre. Quan érem petits, els que vivíem prop de la mà, teníem un privilegi. Podíem jugar a pescar. I segur que molts recordam alguns dels ormejos que hi havia a moltes de cases. Un dels més habituals era el salabre, també conegut en alguns llocs com a gambaner. Consisteix en una xarxa fixada a un cèrcol de ferro amb un mànec llarg, generalment de canya, que serveix per atrapar petits animals marins des de la vorera de la mà. Amb el salabre pescaven sobretot gambetes, cames serrades o sabaters. Aquests darrers, però, no són comestibles. I, amb una mica de sort, algun cranc pelut o algun molló. Avui dia, però, algunes d'aquestes espècies estan protegides i no es poden capturar. Un altre ormeig tradicional és la fitora de mà, que s'utilitzava per pescar a poca fondària, des de la vorera de la mà o, més rarament, mà endins practicant l'apnea. Amb la fitora es podien capturar espècies com pops, sargs, oblades o variades, però calia molta punteria, paciència i silenci. I encara hi havia un altre petit ormeig casolà, molt senzill, que servia sobretot per capturar crancs peluts. És el llaç. No era més que un bastó d'uns dos pams de llargada amb un llaç corredís a la punta, que permetia enganxar el cranc i capturar-lo. Avui hem recuperat paraules d'una pesca més senzilla, feta amb enginy, paciència i molta proximitat amb la mà. I terme explicat, terme acabat.

0: del 6 i 8 darrer dia de la setmana. Ja sabeu que hem anat estrenant seccions. Dilluns parlàvem de Moments Dental. Dilluns de Nom de Carrers, dimarts de Moments Dental, dimecres de Paraules en Desús. Ahir vàrem fer refranys. De fet, hem obert un rànquing de refranys que més utilitzem a les Balears. I avui mos toca saber què se cou aquest cap de setmana, Maria.
1: I doncs, si farem un repàs dels plans que hi ha aquest dies vinents arreu de les illes per donar-vos qualque idea, si encara en Miquel ho sap, però si encara no sabeu per on li heu de pegar, i doncs, repassarem.
2: Bé, saps de demà.

I començarem amb les propostes per l'illa de Menorca, on encara estan en marxa els jaleos i aquest diumenge hi haurà una gran trobada maó per les festes de la Mare de Déu de Gràcia. De fet, IB3 Televisió retransmetrà l'esdeveniment per a aquells que no hi puguin ser i el vulguin veure. I aquest dia destacat es farà el pregó de festes a càrrec de la cantant Anna Ferrer des del balcó de l'Ajuntament amb el cant de l'himne de la ciutat. D'altra banda, també hi ha propostes musicals com el concert de

Cris Joanico, qui presenta Roses Vents, el seu nou treball discogràfic, en un format que recupera la seva cara més rockera, visceral i orgànica, i ho farà avui vespre a les 10:30 al Jazz Bar al Port de Ciutadella. Així mateix, el concert serà també un recorregut pels grans moments de la seva trajectòria, amb un repertori que inclou alguns dels temes més emblemàtics de la seva carrera i una selecció també imprescindible de clàssics de Ja t'ho diré.

I anant fins a Eivissa ara, que també haurà Trull aquests dies, i ja està en marxa l'Eivissa Jazz Festival, que va començar aquesta 38a edició aquest dimarts i acaba demà dissabte. L'esdeveniment, que ja ben consolidat, proposa aquests darrers dies concerts al Baluard de Santa Llúcia, d'Alt Viló, on hi tocaran artistes destacats com l'Ab Trio, Antoni Marí Sestet, la Internacional Tonina, el brasiler Michael Pipoquina, si ho he dit bé, The Illusions, Nathan Haynes, i el tancament ja tradicional en Babé Rabadé i Eivissa Jazz Experience. I hem de dir també que l'entrada és totalment de franc.

0: De fet, Maria, aquest que sentim és un dels brasilers que actuaran i bona música també en aquest festival de jazz d'Eivissa. Molt recomanable.
1: Molta varietat, però anem ara fins a Mallorca. Aquest cap de setmana també hi tenim un bon esplet de coses. Igualment hi ha una gran oferta musical, ens estiu molt agrada, música a la fresca, i a banda, per exemple, d'aquest mala fama que mos explicava en Miquel, que se farà a Sa Pobla demà, també hi ha espai pel jazz amb el 26è Alcúdia Jazz Festival, que dona el sus demà i se celebra durant tot el mes de setembre a diferents espais històrics i singulars del municipi. El concert inaugural serà de la mà de Mitzalània Quartet i es farà al Teatre Romà de Polèntia a les 9 del vespre, a l'aire lliure d'aquest jaciment arqueològic tan emblemàtic.

0: Més coses. Una altra data destacada aquest cap de setmana és la tradicional, companys, Fira del Meló de Vilafranca. El programa d'aquesta gran efemèride del poble bressol del cantant Tomeu Penya presenta activitats culturals i lúdiques durant tot el mes, on el meló, especialment la varietat autòctona que la poté, és el rei indiscutible. Però en concret, dissabte es farà el Firó Nocturn Artesà, la festa de llanternes i meló foc, i també la Gran Verbena, on, evidentment, Tomeu Penya farà un concert.
1: Com volia faltar, no?
0: Clar, clar, clar.
2: Cada any no falla.
0: Emblemàtic. I diumenge al migdia es batejaran els melons més pesats de l'any i es premiarà la millor qualitat de varietat de Calapoté. A més, durant tot el dematí, si vos interessa, s'oferirà meló de franc a tots els assistents.

0: Idò, ja ho sabeu, sí. Paradís de melons i...
1: Sí, sí.
0: I de Tomeus Penyes. Bé, aquest cap de setmana...
2: No només, que també Vilafranca...
0: Té moltes coses, té moltes coses.
2: Molt recomanable les festes d'aquest cap de setmana, també coincidint amb la Beata, però hi ha més festes, eh?
0: Clar, perquè són les festes de la Mare de Déu de la Salut, per tant, que és la patrona de Palma, on hi haurà un bon programa d'activitats.
2: Sí, i... sobretot ara, si passau pel parc de la Mà, ja veureu un escenari enorme.
0: Exacte.
2: Muntat, perquè demà dissabte, entre les 7 del cap vespre i les 2 del vespre, hi haurà molt de DJs, un cartell encatxalat per John Newman i Rudimentari DJ, i també hi haurà Alex Losa, Flint Please, Isaac Indart i Lady Goshia, si ho he dit bé, que són molt mal de dir aquests noms.
1: Jo,
2: però l'altre dia eren aquí...
1: No som dins aquest món.
2: No, l'altre dia eren aquí perquè els companys de l'Aviador els van entrevistar tots els DJ que actuaran en aquest concert de la patrona demà a Palma.
0: Idò, també patrona de Maria de la Salut, d'aquí ve el nom també, i aquests dos municipis quan tenen festa, però, com comentàvem, serà festa grossa diumenge a Santa Margalida, efemèride, que per cert també retransmetrà la casa i Vetres Televisió, que és la processó de la Beata. És el dia gros i està programada la sortida dels dimonis, l'ofici solemne, la famosa processó, com dèiem, a les 9 del vespre, on hi ha carrosses, estampes de la vida de Santa Catalina Tomàs, els xeremiers, les bandes de música, els pagesos i, sobretot, l'emblemàtica Trencadissa, Celestí, que t'estrenaràs aquest diumenge.
3: Jo vull veure, sí. No ho he vist mai.
0: Tot
3: bé,
0: això.
3: Ho he vist,
2: alerta.
3: Ho he vist per fotos i per televisió.
2: Que hi ha molt de dimonis de Santa Margalida.
0: Sí, són molt lliçons, eh?
3: Sí? Tancar-se.
1: No gerres a setmana.
2: Dimonis de Santa Margalida, si veus en Celestí.
3: Gerres només, eh?
2: Sí.
3: No pot dur gerres.
2: No, però les gerres són l'organització.
3: No, clar. I si en dius de que teva? No.
0: No t'ho risquis, Celestí.
3: No, sí, ets estens.
2: Si vol d'un faldó, saps que fan ses pageses, se posen ses gerres davall els faldons, així el dimoni no els aprenen.
3: Clar. Bé, ja us ho contaré dilluns.
0: Sí, ja us ho contaràs. I després d'aquesta processó de la Beata, per cloure, se farà la revetlla a la plaça de la Vila quan acabi aquesta processó.

0: Molt bé, Ida Maria, moltíssimes gràcies. Moltes coses aquest cap de setmana.
1: I saps que no han dit?
0: Exacte, com podeu veure, així que tenim feina si volem sortir, per triar i per remenar. Ara fem una pausa i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
6: James Joyce és un escriptor recordat per les seves grans obres, l'Ulisses, dublinesos, llibres reverenciats per a qui se'ls han llegit, però sobretot per als qui no. Però Eslovènia el recorden per un detall molt més banal. Per ells, James Joyce és el tio que va passar una nit a Ljubljana, la capital.
7: Una noche más que la tristeza me acompañará. Siento que mi vida se derrumba y tú no andarás. Una noche más deseándote.
6: I això no m'ho he inventat. Qui vagi a l'estació central de tren hi trobarà una plaqueta que diu James Joyce, nascut el 2 de febrer de 1882 a la ciutat de Dublín, 14 d'octubre del 1904, va passar una nit a Ljubljana. Vaja, que és més llarga s'informació des d'NI que és motiu per recordar-lo. Diuen ses males llengües que l'escriptor hi va passar una nit perquè pensava que ja havia arribat a Trieste, la seva destinació. Com un Erasmus qualsevol, va haver de passar la nit a l'estació d'estren. O sigui, si això fos cert, li haurien fet una placa sense ell voler haver estat allà. Això balear molt fa falta. Per què no hi ha un record del dia que Nechenoa se va posar els calcetins de cerdavés? Per què no una estàtua de quan Ardamon Llull va deixar una propina generosa? S'ha dit que la major part de l'escriptura se fa lluny de la màquina d'escriure. Hi ha vegades que els homenatges se fan lluny dels motius que tocaria.
8: Gràcies, Xavi Pou, per aquesta perla d'avui que te sentim els dijous i els divendres aquí a Xiu Xiu, amollant perletes. Ja sabeu que en aquest programa de tant en tant, si mos coneixeu, mos agrada fer teràpia de grup. Sí. Josep Alorda, tu sabies això?
9: Es que...
8: que mos agrada fer teràpia de grup.
10: Això és l'atenció que te prestava.
9: Sí, sí, sí, sí.
8: Sí, ho sabies.
9: Claro, som una família.
8: Exacte. És a dir, mos agrada dir moltes coses a sa cara, agradin o no. Hem de posar aquí els punts sobre ses dies, i el divendres és un bon dia per fer-ho. Bàsicament, aquí a Xiu Xiu volem tenir l'aigua clara i la xocolata espesa.
11: Atenció, radioients. Arribat en aquest punt de Xiu Xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat al final. Des de l'estudi d'IB3 Ràdio es troba en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a la fi del món!
8: A veure, tampoc és per tant, tampoc és la fi del món, en veurem.
10: No és la fi del món.
12: No. Però podria ser la fi de xiu-xiu, però no del món.
10: No, exacte, no és la fi del món.
8: No, clar,
10: no és la fi del món. Però podria ser la fi del món, però una mica més amable.
8: Més com,
10: exacte, com aquella cançó, com era? Aquesta, exactament. Aquesta que li agrada fer molt a en Josep Alorda, en Jacob Alordi.
9: Sí, sí, sí.
10: From the United States, no?
9: Sí, sí, sí, total.
10: La Land, no?
9: La Land.
10: Quin grup?
8: No ho sé.
10: La. Bé, igual, continua.
8: La Love You.
10: Exacte, ja digues-me el que m'has de dir. Oh, començo jo.
8: No, comences tu.
10: Molt bé. Inés, men.
8: Comences tu dient les coses a cara. Vinga.
10: Jo tampoc t'hi res dolent, sinó que saps allò que te diuen te li les coses perquè t'estimam?
8: Sí.
10: I doncs Jordi i jo hem pensat que t'hem de fer una intervenció. T'hem de fer una intervenció. Aquesta música... tampoc és una intervenció tan profunda, una música un poc més alegre.
8: Sí, això espero, perquè a veurement que me diràs aquí en directe. I si de... vols que xerren qualque cosa, podem anar a la sala de reunions que tenim aquí a Ivetra Ràdio.
10: Però si la família són tots d'oients.
9: Efectivament.
10: I en Josep Alordo també. Avui és com l'amic, el que és mític amic d'un petit de la casa que sempre és perquè nostre.
8: Que li diuen, vine, que li han de dir una cosa a Nines, i ell no sap ni què li han de dir, però se presenta.
9: Sí, o que mostres la cançó de la flauta el dia de Nadal.
12: En Josep és aquell lloc que convidaven a una casa i de cop els pares de l'amic discutien. I ell tot se quedava allà com a pilladíssim, ara què faig?
10: Molt bé, en realitat els pares ja feien un poc fart d'anir-lo allà, però bé, sempre era.
8: Bé, me faig passar una mica de pena.
10: No passis pena.
12: No passis pena, perquè aquesta setmana, com ja sabreu, hem canviat l'horari.
10: Sí.
12: Amb tot el que implica canviar l'horari, que és molta cosa. Si abans acabàvem a les 10, ara acabàvem a les 7, i clar, hem de venir abans, i per tant, dinam aquí.
10: Exacte,
8: sí,
10: Inés.
8: Sí, és així.
10: Jo no sabem, Inés, perquè bé, sabem, te coneixem, que la direcció d'aquest programa de Xiu-Xiu pot ser... te satura i te resta energia per altres coses vitals de la vida, però creiem que... has de currar-te una mica més el tema del dinar.
8: Ara me donareu estop amb això.
10: Sé carmanyoleta.
8: En que no me faig bons dinars.
10: Home,
12: és que no sé què en pensau, amem o gens, perquè farem un repàs del menú setmanal de nines.
8: Ai.
10: Dilluns, comença la setmana amb alegria, canvi d'horari, ni més ni manco, amb molta energia i...
12: I què va dur, nines? I de res va dur. Va anar a comprar una crema en el supermercat, una crema de verdura precuinada.
10: I ja està.
12: I prou.
10: Molt bé, dimarts, per
8: era
10: assumir...
8: Era de verdura, el manco.
9: Sí, està bé.
8: Precuinada, però...
9: Falten nutrients.
8: Era de carabassa.
10: Home,
9: falten nutrients.
10: Això va fer passar
8: pena. Si tenia una... era una B en el Nutri-Score.
10: Això m'has dit una aquell dia.
8: I da una
9: A. Ui, això capi també en tenen una d'A. Alert, un minut de score. No s'acabeix.
10: Bé, dimarts, per assumir la realitat de la setmana, que va donar
12: Va dur un panet de llom amb formatge, però s'hi van deixar el llom. Per tant, acaba sent de formatge. Va fer dues mossegades, no li va acabar agradant.
8: Escoltau, això té una explicació, que és que vaig com anar un panet, però jo crec que me'n vaig endur el panet d'una altra persona i quan el vaig obrir no era de llom, era de formatge. Ja ho vaig explicar aquí i té una explicació.
10: Bé, pots explicar el que vulguis, però de moment, nutricionalment, no.
8: Magre.
10: Molt bé, dimecres, l'equador de la setmana feinera.
12: Home, aquest dia, nines, se va prendre seriosament. Ja va començar a dir, no pot ser això, i va dur... un iogurt.
10: Molt bé.
12: Bravo.
10: I de què era el iogurt, Jordi, te'n recordes?
12: No.
8: Era de Navius.
10: De Navius.
12: Oh.
10: Dijondres.
8: Mons.
12: Va dur una truita no molt ben feta.
8: Era boníssima aquella truita.
12: Una truita no molt ben feta i...
8: amb un poquet de lletuga, que això sempre fa bo.
10: Pot de verd.
12: Era una truita tan mal feta que vas haver de cridar el teu germà perquè flipes el maravell que
8: estava. Xavi, això és un coqui, consi.
10: Perdó.
8: No passa res.
10: Però avui...
8: sí.
10: Avui...
8: no
10: ha passat una cosa.
8: No
12: avui ha passat una cosa i és que sa mare li ha fet estar per pollastre al curri, que aquí sí que és un excel·lent.
10: Excel·lent.
9: Bravo.
10: Molt bé.
12: Ha de venir una mare per solucionar aquestes coses.
8: Home, les carmanyoles fetes a casa sempre ajuden. Mon mare i mon pare, una ferrada, perquè me'n fan moltes.
10: Ho fem perquè t'estimam.
8: Sí. No, gràcies, per aquesta intervenció. És que no he tingut temps d'organitzar-me amb aquesta nova rutina.
9: Exacte.
8: Tu, Xavi, tampoc vagis aquí d'home perfecte, perquè no tothom és tan savi i excel·lent. Conto, perquè en Xavi, estimats oients, si ja el coneixeu de temporades anteriors, sabreu que li agrada lluir-se. Mm-hmm. Això, Josep, no sé si tu ho has captat.
9: No ho sé.
8: Ho has observat. I doncs, moltes vegades en Xavier Oliver, aquí present,
10: aquí,
8: treu la seva vocació frustrada de poeta. Això li agrada molt.
9: Ui, sí.
8: Així.
9: Has vist... és la pel·lícula d'un poeta que li diu «Soy un poeta» i li diu «Usted es un desempleado».
10: Que li diu «¿Qué oficio es poeta?». ¿Dónde se dice? Se busca poeta.
8: Quina
10: bona remuneració. Per mi és d'en Ricardo Darín, pot ser?
9: No, jo xerro d'un poeta d'una pel·lícula de Farres de Colòmbia.
8: Perdona.
10: Ja m'intentava lluir ara.
12: Ja el traieu.
9: Té tio.
8: Això me referia. En Xavi li agrada treure-se de sa màniga una oratòria que enamora amb aquesta veu que té profunda.
10: Tant de bo.
8: Però aquesta setmana ell va voler lluir-se amb una altra cosa. Els seus coneixements. En concret, els seus coneixements sobre el camí de Sant Jaume. Va ser durant l'entrevista que li varen fer en el creador de contingut, don Andreu Canyelles, abans del seu viatge a Santiago. Escolteu com en Xavi treu l'artilleria pesada dels seus coneixements sobre orografia i supervivència.
13: O que mira, està ben senyalitzat, això és una cosa
10: sí,
13: que té molta por.
10: Molt bé, els francesos estan molt ben senyalitzats. Andreu, els bessons, d'acord? Quan surtis, fet una foto en els bessons i quan arribis a Santiago te'n fas una altra i veuràs que tindràs dues pilotes de futbol per aquí.
13: Filtro d'aigua.
10: Això ja no ho he trobat. Parèntes, important. Els calcetins no han de tenir comissures.
13: Me'n falta un.
10: Això, per tant, són...
13: Dos parts, o sigui, quatre.
10: Dos. Jo me'n sumaria uns altres, eh? Tant, de suadora o jaqueta lleugera.
13: Dues.
10: Molt bé, perquè jo hi vaig anar a l'agost i a la nit...
13: Fa fred, eh?
10: Fa fred, eh? I molt important, les etapes de 30 quilòmetres les has deixat en dues.
8: Bois, com en Xavi se va voler fer et set ciències.

0: Va passar amb vostè aquell dia. Va passar amb vostè.
1: Ara m'he cansat de molt, en Josep. Sí. Ai, en Xavi.
2: No, jo no entenc ni idea. Però ell xerra com si ens ho veus tot.
0: No, ja, no, jo vaig anar 5 dies i m'han endut la maleta. Jo vaig pagar perquè m'ho duguin amb un taxi. Però, és dir, jo... Però clar...
2: I tu no anaves en taxi, només la maleta.
0: No, la maleta. I va anar just, perquè hi ha una etapa de 30 quilòmetres que ho vaig passar molt malament.
1: Ai, estic plorant de riure. És que me fa gràcia perquè set ciències del camino i va pagar perquè li duguessin la motxilla.
0: Sí, perquè un dia a un poble vaig anar a missa, cada dia l'estat hi havia missa, i vaig entrar i el capellà va dir: a veure, aquí hi ha turigrinos i peregrinos.
1: I te va moure d'en fora, el capellà.
0: Però bé, ja està.
1: No, queda una sorpresa més.
0: Exacte, ara jo puc demanar-vos que vore'ls amb tots.
1: Sí.
2: Ostres.
0: Molt bé, sou-vos. Un segon en aquest programa que no ens alçà perquè...
1: Mos alçam. Estam drets.
0: Exacte. Després de totes aquestes guinevetades, toca fer un anunci.
1: Sí.
0: I és que el rei de la casa...
1: El petit.
0: Estimat. Jordiet, fill de rei, demà fa anys.
1: Molts anys, Jordi! Sí, anys. Per molts anys, cada una per molts anys. Jordi Suárez, molt d'anys, estimat.
3: Gràcies,
1: demà,
3: gràcies.
1: Quant d'any fas, demà?
3: Espero demà rebre un WhatsApp, que no me'l veurem, segurament.
1: Escolta,
3: quant
1: d'any
3: fas? Faig molt d'anys.
1: No t'abasta aquest homenatge que t'estan fent aquí ara? T'han d'enviar un WhatsApp?
3: Home, ara no compta.
1: Jo, demà és dissabte, no pensaré en tu.
0: Jo sí que pensaré.
3: Moltes gràcies, Inés.
1: No, sí, molt d'anys, Jordi.
3: Quants en faig? Molts. 24.
1: Quant de molts.
3: Un sofà major, clar. De fet, avui li passava una foto en David de xarxes de petit per una cosa que estàvem preparant i era una foto meva de petit en blanc i negre i li he dit, és que clar, la meva època eren així les fotografies.
1: Les teves eren en flash l'any 2004.
0: Jo m'agradaria molt, Jordi, que ara llevem la música i que ara sincerament diguis unes paraules a l'audiència.
3: Ara aquí has anat a...
0: No, més si vols, sense cap compromís.
1: Ara que estic dret.
2: Ja tens una edat per dir coses.
3: Ja tinc edat. Bé, que moltes gràcies a tots. Se xap en Xavi. Moltes gràcies. És un plaer complir anys a xiu-xiu per primera vegada. I espero que siguin 25 i 26 també en aquest programa.
0: Molt bé.
1: Clar que sí. Molt
3: bé.
0: El 27 ja no, eh?
3: El 27 ja,
1: Jordi, treus encimada.
0: Ara.
3: Què, encimada?
0: Com que no ets encimada?
1: Jordi, vas dir que duries encimada.
3: Això no ho tenc jo del tot clar, això.
0: Un moment. Jordi, vas dir que duries una encimada. Vas dir que duries cosa. És dia este aniversari.
1: Vols dir que no has duit res? Te vas comprometre?
3: No sé.
0: Ell no és un home de paraula.
3: Jo no sé si proves de tot això. Ai, perquè
1: Jordi,
3: és el setembre i la cosa està avançada.
1: Aquests ànims, per favor.
0: Va, Jordi. És a dir,
3: no, ja ho veurem, ja ho veurem.
1: Jordi, molt d'anys.
3: Això m'ho guardem per divendres.
1: Sí, sí.
3: I vos duré qualque cosa.
0: Ah, sí?
3: Ja veurem.
0: Ara ho has dit.
3: Ara ja m'he comprovat,
1: és que és un sol.
0: Ho he sentit
1: Jordi?
0: Tot, no?
1: Duré qualque cosa.
3: I ara ja m'he compromès.
2: De fet, jo avui he vingut perquè pensava que hauria qualque cosa. He fet coincidir.
1: I no, què has trobat tu, Jordi? Josep?
2: Res.
1: Jacob?
2: Res. Restes de poll al curri.
3: Ja. No, me sap greu perquè és vera que he arribat tard i tot avui, perquè de matí he estat tot el dia fent coses. No és una excusa.
0: Ah, Jordi.
3: I no m'ha donat temps. A més, ha estat horrible perquè molta gent ha duit per la redacció coses avui.
0: Avui havia menjat les totes, eh?
3: Havia molt de menjar per part de molta gent, menys per part meva.
2: I tu no has sabut agafar un platet i juntar quatre cases.
3: Ei, mira, tu!
1: Jordi, molt d'anys per demà. Estem molt contents que celebris aquí amb nosaltres. I que sí, que el 25, i el 26, i el 27, i el 28 també siguin aquí, xiu-xiu.
0: Molt bé.
3: Anava a dir que dilluns duré alguna cosa, però no ho diré.
1: No.
3: Perquè després me traureu el clip.
1: No t'arrisquis.
0: Gràcies, Jordi, molt d'anys.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina.
3: Sí. Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Vinga, com cada darrer dia de la nostra setmana aquí a Xiu Xiu, mos agrada xerrar amb qualque amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana. Realment anam a la recerca de Xiu Xius de la vida de la gent i hem de dir que aquest cap de setmana comencen, se donen els surs a les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó i, per descomptat, volem connectar amb una maonesa il·lustre, que és na Laura Pons. Laura, com estàs?
1: Hola, bones tardes. Molt bé, molt bé. Molta calor, però bé, com tothom aquest estiu.
0: Estàs preparada per les festes de Gràcia? Jo no sé si tu ets molt habitual a sortir a les festes.
1: No, i de cada vegada manco, perquè és que passa que de cada vegada hi ha més gent, de cada vegada hi ha més cavalls, de cada vegada, i, clar, i jo de cada vegada tinc més anys. I, clar, una cosa en l'altra no se diuen gent, saps? Després és tan diferent les festes de quan jo era el Lota, el que és ara, que, bueno, s'ha de fer, la festa, i hi ha moments, però així com, no sé, jo sembla que ara la festa és com per gent molt jove, perquè està tan tenor el dels cavalls, dura moltíssim ara, en poc temps, era una horeta o dues, i ara són moltes hores. I bé, i tot, cada cosa té el seu moment i la seva edat. Jo ja, això, ja no puc estar enmig de la festa amb els cavalls i tot això, clar. Ja és impossible.
0: Quins records tens tu de les festes de Maó quan eres petita? No sé si tenies alguna tradició o tens algun record.
1: Bueno, és que en aquell temps era ben diferent, mos posaven el vestit nou per anar a les festes.
0: Sí, eh?
1: Mos posaven ben polides i ara se posen la roba més vella que tenen, les camisetes rompudes, i van així a les festes, perquè, clar, com que se fiquen enmig dels cavalls i suen, i jo, una cosa que no m'agrada és que beuen massa.
0: Això passa per tot, sí.
1: Una pomadeta o dues està bé, però se passen amb el got tot el temps i me sembla un poc exagerat, no ho sé. Jo, quan diuen allò, la mesura passa, ja no m'agrada.
0: Exacte. Bé, però tu ets molt amiga dels teus veïnats. De fet, sé, perquè ho has tu explicat alguna vegada, que t'agrada nedar, vull dir, tu nedes tot l'any, Laura, i amb els veïnats t'hi dus molt bé, vull dir que desvoltant, que si necessites...
1: Sí, no, i ara ja uns amics a les 8 de matí ja hauràs cavalls per allà, això sí que és polit. Ells tenen coca i xocolat i els veïns quan es passen, i si som amics i podem anar, doncs ens conviden i menjar amb coca i xocolat i veiem els cavalls de prop, que en aquella hora encara estan de fresc i és agradable. Però veus, ja es bull de la festa, ja no. T'agrada veure la festa, t'agrada saludar la gent que coneixes i tot això, però mesura ja.
0: Veïnadetjar sempre.
1: Sí.
0: Les festes i tot l'any. Saludant els veïnats, fer qualque sopar a la fresca. N'has fet aquest estiu de sopar a la fresca? Com has passat l'estiu, Laura?
1: No, aquest any impossible, eh?
0: Clar, no hi havia molta fresca.
1: Sí, és que no hi ve fresca, no, és que feia un malestar espantós. No se podia, és una cosa. Jo enguany ho he duit fatal per això, perquè és que ha estat molt dur. Normalment es fosquets, la gent s'ha de fora i s'ha sorollet aquell, era agradable, i ara és que era una cosa, tenia un baf que no podia sortir al carrer. Terrible. Però, bueno, i sembla que anarem cap aquí, sots de desgràcia, perquè existiu precisament els fosquets, seure a la fresca era la cosa més agradable del món.
2: Jo recordo, per exemple, mon padrí sempre deia, fa un estar de reis, ai, quin oratge, són coses que ja, per ventura, deixarem de sentir. Però, bueno, Laura, en aquesta secció sempre demanam com passareu el cap de setmana. Per tant, avui que és divendres, que són gairebé les 7, a partir d'avui fins a diumenge, què fas com t'has fet?
1: Bueno, ara d'aquí una estona anaré a un concert que donen a la classe del Carme. I perquè ja, no sé si farà fresca, perquè si hi ha molta gent tampoc no ho farà, em prenem el ventall a tope, que quan acabi l'estiu mos haurem d'enguixar el braç de tant de ventall. I bueno, no sé, a mesura que les coses, no sé, no faig una previsió de faré això o faré allò. Segons m'atrop i mira el programa i penso... faré això o faré allò, però ara, per exemple, m'han convidat a la convidada, per valga la redundància, de l'Ajuntament, que farà enguany Nana Ferrer, Espregó i tot això. Però hi ha tanta gent allà dintre, no veus ni de fora, perquè la gent... No. Jo, hi ha moments de la festa, sobretot m'agradaven molt les corregudes d'escors, una de les coses que m'agrada, que això sí, perquè vas a poc i vas per allà, cerques un rodolet que no hi hagi tanta gent... i ho pots veure bé, els cavalls quan corren, que és molt polit. I bueno, hi ha coses que sí que ja que vas eliminant. A mesura que fas anys, elimina't, sabeu? Perquè, bueno, és el que vos deia abans, que els anys comanden. Després, no sé, hi ha coses que sí que m'agrada fer, per exemple, m'agrada molt el dia que passen pels cotxes carrosses, les carrosses, no, els carros, que van tots vestits de menorquins, que van a Gràcia a deixar uns ramells, això és molt polit, i veure'ls tots vestits de menorquins, i tot això ho trobo molt polit. I, no sé, hi ha coses, però coses més senzilletes, sabeu? Mm-hmm. Coses que no el que és pròpiament escaleo i la festa així grossa.
0: Mm-hmm. Coses més íntimes, més petites.
1: Coses més, sí, més... Que no hi ha tanta gent, sabeu? Perquè ja aquestes grans multituds ja no puc. Ja no. Estic convidada a uns amics que tenen un balcó que dona bé a plaça, però per arribar a aquella casa... I te'ls veus i te'ls desitges. I només de pensar-hi ja se me lleven les ganes d'anar-hi, sabeu?
0: Igualment, Laura, com creus que és el caràcter de la gent de Mo, dels veïnats de Mo? Ens hi farem un petit homenatge des d'aquí avui.
1: Què vols dir, com són?
0: Sí, vull dir, és un poble acollidor.
1: Sí, nosaltres som una gent tranquil·la. Sí. Nosaltres som una gent tranquil·la que normalment fugim des moments dolents, que hi ha gent, segons d'on són la gent, és com a més visceral i tot això. Nosaltres no som tranquils, si hi ha qualcú aquí de som, una de cantants, bueno, si volen xeques barain, que nosaltres volem estar tranquils. Hem estat gent de portes obertes, que això de cada dia a manco. Nosaltres, que nostres, estàvem acostumats que no se tancava la porta del carrer per ningú. I això, tot això, per desgràcia, ha desaparegut. Però jo encara, per sort, hi ha aquelles coses d'aquí que, no sé, jo me sent molt a gust quan vaig pel carrer i la millora es posa a ploure i puc obrir una porta i dir hola, que m'ha deixat un paraigua que ara s'ha posat a ploure, i per això té un valor que no hi ha doblers en el món que ho puguin pagar, sabeu?
0: Exacte. Escolta, Laura, aquí tenim en Josep Alorda, que és un cineasta, company nostre. Josep, saluden a Laura.
3: Hola, com va?
0: I ara hola, diu que se'n va, en Josep, a una residència artística en el Mercadal. Quin consell li donaries tu com a gran diva del teatre, de les Balears i de Menorca en concret? Quin consell li pot donar en Josep? Josep, l'escoltes a Laura, que és una eminència.
1: Però un consell sobre què?
0: Un conseller... Bé, demana,
3: sí,
0: Josep.
3: Sí, sobre... Bé, què puc fer a Menorca per inspirar-me pels meus projectes?
1: Bueno, això depèn, perquè hi ha gent que necessita música, hi ha gent que necessita tranquil·litat, hi ha gent que a la mà el relaxa, hi ha gent que no. Jo, per exemple, no sé, jo... La meva inspiració sempre és la mà. Jo necessito la mà sí o sí. No necessito en hivern, en estiu. Si no puc anar a nedar aquell dia, vaig a veure esport, que és una meravella. I veure la mà, estar en quietud, i per jo és el que m'inspira més. Però, clar, cada persona és diferent. No tothom és igual.
3: La mà està molt bé. Jo hi vull anar, a la mà. Me recomana... Se pot dir qualque puesto més o manco que tampoc...
1: No.
3: No,
1: no.
3: Vale.
0: Bé,
3: idò,
0: ben que, dit, Laura, ben
3: que,
0: dit.
3: Com que la trobaré igual...
0: Has d'anar a la recerca, Josep.
3: Exacte, ja la trobaré.
0: Així trobaràs inspiració, sí, i la mà.
1: Tu has de cercar rinconets petitons, que els trobaràs.
0: Exacte.
1: I després, que el que m'inspira jo no vol dir que t'inspiri a tu. Però sí que tenim rincons, no sé, vas fins a Cales Coves, per exemple, i t'asseus allà a les roques i això, i és una passada. Vull dir, a Menorca, per sort, i ara també és una època que, gràcies a... Adéu, alumnes, qui sigui. Ja la gent se'n va, perquè aquest any ha estat molt feixuc, perquè cada vegada ve més gent, i això nosaltres ho duim bastant malament.
0: Sí,
1: a Mallorca ja hi esteu acostumats, perquè fa molt d'anys que us passa. Sí. Però nosaltres, els menorquins, això no ho duim gaire bé. No ho duim gaire bé.
0: Escolta... Perdona, Laura, que t'interrompi. Aquesta entrevista també sonarà dilluns a prop de les 7 del matí, perquè mos posen a la redifusió d'IV3 Ràdio. I quan entrevistam a Colcus divendres en aquesta hora, li demanam que enviï un missatge a la gent que mos escolta el dilluns a les 7 del matí. Tu imagina't que vas en cotxe cap a la feina i escoltes IV3 Ràdio. I ara en Laura Pons t'envia un missatge d'ànims per la setmana. Què li dius a aquesta gent?
1: Sobretot, si va en cotxe, que tingui paciència. Que tingui molta paciència, que posi un pot de música, que el relaxi i que pensi en coses agradables que pugui fer després, quan t'hagi acabat la feina i digui, ai, d'aquí una estona s'hauré acabat. Bueno, si és el 7 de matí, comença. Però que quan acabaré de fer feina podré fer això, una cosa, el que li agradi a aquella persona, no? Que pensi que a la vida hi ha moments de feina, però que també hi ha moments que han de saber disfrutar, han de saber xalar, que deien altres de Menorca. I això no ho han de perdre mai, un bon moment amb una persona que t'agrada, o amb la gent que t'estimes, o amb una persona que t'acau bé, o senzillament, tu tot sol, o poder disfrutar de les coses que te són molt pròpies. I hem de trobar aquests moments. Són molt importants per després poder seguir, poder fer feina i poder fer altres coses.
0: Moltes gràcies per aquest missatge.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon cap de setmana.
1: Gràcies i bones festes tinguem nosaltres i bones festes vosaltres, que també per Mallorca també hi ha festes per tot.
2: A Bunyola et Sant Mateu, Inés?
0: Encara no.
2: Bé, però ja començàvem.
1: Ara tornem. A les illes tenim festes per tot.
0: Exacte.
1: I el bonic és poder fer festes. Jo hi ha una cosa que ho he de dir, que m'acau fatal, que és de les festes. I és que, per exemple, ara sou, no sé si caurà lleig, però és que són les festes d'aquí. Tenim les nostres cançons, tenim les nostres coses. Avui mateix surt un grup de gent que surten des de Bar Infanta, que ensaien, que fan assajos tot, quasi tot l'any, quasi, no es ve, són uns mesos només, que s'ajunten un dia per setmana, i surten avui pel carrer tots amb una camiseta, tots iguals, i canten les cançons populars de Menorca, perquè els menorquins són molt cantaires. Sí. A Mallorca no ho sou tan cantadors. Nosaltres a Menorca mos agrada molt cantar. Nosaltres fem un sopar i prestarmam una guitarra i cantam. Mos encanta això. Nosaltres no us costa més.
0: Sí, Corbera. Ten tota la raó. Hem de cantar més, Laura.
1: Hem de cantar més. Si cantes, mal s'espanta.
2: Exactament.
0: Laura Pons, un honor. Moltes gràcies. Molt d'anys. Bones festes.
2: Adéu.
1: Que, per cert, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Laura.
1: Adéu.
0: Que, per cert, les festes de la Mare de Déu de Gràcia se retransmetran diumenge i dilluns, vespre i cap vespre, per IB3 Televisió. Tant es pregunta Nanna Ferrer, la cantant, com els Jaleos. Així que, gràcies, Josep. Molta sort a Menorca, que moltes vagi molt bé, ja mos ho contaràs.
2: Nosaltres molt ben dilluns.
0: Adéu, gràcies per ser-hi.
4: Un temps eren dos germadones, ara són senyores.

IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 7. Bon dia, són les 7.

0: fins a Palma amb aquest cotxe. I així tot me sortia més barat que si hagués fet 4 anys de carrera alquilant una habitació.
1: Es va veure un moment en què vaig pensar que hauria de viure o a casa d'una amiga que tinc a Mallorca per un parell de dies o directament no poder anar perquè pensava que no trobaria casa.
2: El preu per llogar una habitació a Palma per als estudiants és de 600 euros al mes de mitjana, segons l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris, i ara, a l'inici de curs, només en queden en el mercat 90 de disponibles. Tot d'un en parlam, a les 8 i mitja, entrevistarem el rector de la UIB, Jaume Carot, en un dia en què també vos explicam que les Balears es treballa per implantar el codi sèpsia a tots els hospitals de les illes. En Sant López, bon dia.
3: Bon dia. De moment, a Sant Llàtzer, on funciona des de fa 20 anys, ha aconseguit baixar la mortalitat un 60%. Cada 3 segons es mor una persona per sèpsia al món i això suposa el 25% del total de les defuncions mundials.
2: I a Manacor, la Policia Nacional ha localitzat fins a 30 persones convivint en un mateix immoble de 200 metres quadrats en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna.
3: El govern ja ha obert diligències per sancionar-ne el propietari. Es tracta d'una infracció molt greu de la llei d'habitatge que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros.
2: I de la crònica internacional, avui destacam el resultat de les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt, que ha guanyat el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya.
3: La formació ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta en gairebé el 44% dels vots. En segona posició hi ha la conservadora Unió Democràtica Cristiana, la CDU, amb el 17% dels suports.
2: I aquí a les Illes, avui també estan pendents de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mahó, que ja han començat.
3: I ho han fet amb el pregó de la cantant Anna Ferrer, que hi va emocionar, divertir i fer reflexionar a molts dels assistents a la plaça de la Constitució.
4: Com moltíssimes de voltros, i des de fa molts anys, sosté aquest poble amb el seu ofici. I per això jo vull dedicar aquest pregó i les meves festes d'ara en endavant a totes les persones que feis que Mo sigui un lloc per viure tot l'any.
3: A les 4 del capvespre, el Fabioler demanarà permís per iniciar el replec de la Colcada i tot seguit sonarà el primer toc de Fabiol.
2: I les que ja han acabat han estat les festes de Santa Margalida de Mallorca amb la tradicional processó de la Beata.
3: Enguany la Beata ha estat la jove margalidana Cristina Cladera. A la processó hi han participat una bona grapada de bandes de música i encara més colles de xeremiers, i no hi han faltat els dimonis i la trencadissa de gerres de test.
2: I en els esports comença una setmana clau per conèixer si el ciclista balear Enric Mas aconsegueix guanyar la Vuelta per primera vegada en la seva carrera esportiva. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Molt bon dia. Enric Mas manté el lideratge de la Vuelta amb 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall després de superar sense problemes l'etapa trampa d'ahir en final a Córdoba. El Real Mallorca torna avui als entrenaments després de l'empat de dissabte contra l'Eldense i ja prepara el pròxim partit de Lliga davant el Sabadell. Jornada grisa per als equips balears a la segona federació amb cap victòria dels 4 representants. En bàsquet, Alba Torrens i Elena Puello juguen avui amb Espanya la continuïtat a la Copa del Món contra el Japó en un partit decisiu després del quàdruple empat del grup A. I en pàdel, Gemma Triay ha fet història a Madrid. La jugadora de l'AIO ha aconseguit el seu títol número 58, igual així al rècord històric d'Alejandra Salazar.
2: Pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor per damunt dels valors habituals d'un mes de setembre. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia, sí, temperatura desbocada per començar la setmana. De fet, ahir vàrem assolir rècords de temperatures màximes per un mes de setembre a totes les illes. Vàrem tenir temperatures de 39 graus, per exemple, a Petra, a Sineu, a Sant Joan de Labritja, o de 37 graus a Cala i Aldana. Tot això són rècords per un mes de setembre. I avui la temperatura continuarà de manera molt similar, no baixen, continuarà aquesta calorada, aquestes temperatures màximes. Arriba que punts del nord de Mallorca, també a Menorca, poden davallar una mica perquè el vent ha girat a component nord, però així tot, la calor continuarà molt inusual per l'època de l'any. I tot això, un dia més, amb el cel poc ennigulat. Ara sí que tenim qualque núvol baix a punts de Mallorca, també a Menorca, però a poc s'adarferan, arribarà qualque núvol prim, però així tot avui, cel destapat. Aquest vent de component nord que bufa molt fluix, la situació a la mà continuarà ben tranquil·la, amb mar rissada, com a molt marejol, les zones no passaran del mig metre d'altura.

0: Demà una situació també similar, però sí que canvia el temps i de manera molt brusca a partir de dimecres, amb davallada de la temperatura bastant notable i a més amb possibilitat de ruixats. Ara ja tenim 26 graus a Ciutadella, a Eivissa, a Palma i 25 graus a Sant Francesc.
1: Gràcies, Xesca. I quant al trànsit, hi ha més moviment que la setmana passada. Toni Escanellas, bon dia.
2: És així, ja se nota. Amb vos, de fet, l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, en aquest punt, amb vos, trànsit lent cap a pujada cap a Inca, evidentment. També, atenció, nous horaris des d'avui, precisament, del bus de l'UIB a l'EMT, de la línia D9, que canviarà de freqüència i ho farà cada 20 minuts. I també, penseu que hi haurà un carril tancat en el Parc de la Mà perquè continuen encara el desmuntatge de les festes de la patrona.
1: Són ara les 7 i 6 minuts del matí. Joan Jiménez és el control tècnic.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El dia en què comencen les classes d'alguns graus universitaris a la UIB vos expliquen que queden en el mercat unes 90 habitacions disponibles destinades a lloguer per a estudiants i el preu és de mitjana de 600 euros al mes, al qual s'hi han de sumar les despeses. Unes dades que ha facilitat el president de l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris a IB3 Ràdio. Ara bé, Miquel Perelló, el seu president, explica que el més assequible és pagar un pis sencer.
4: Solen ser pisos grans, de 4 habitacions habitualment, a més de 150 metres, i que ara el mercat residencial sol tenir un valor entre 1.800 i 2.500 euros. Què passa? Que això per una persona tota sola o una família és complicat i se destina a lloguer per estudiants, no? Se fa un lloguer de 5 anys, és a dir, com a vivenda habitual permanent. I el cost sol estar al voltant de 500 euros per habitació.
1: Una realitat que en algunes ocasions dificulta que aquells alumnes que es veuen obligats a partir de casa trobin allotjament assequible i habitable.
5: De fet, alguns cerquen alternatives, com és el cas d'Aina Marc.
6: Vaig comprar un cotxe que consumís poc, i aquests darrers 3 anys de carrera els he passat fent viatges des de Pollença fins a Palma amb aquest cotxe. I així tot me sortia més barat que si hagués fet 4 anys de carrera alquilant una habitació.
5: D'altres han tingut sort i paguen relativament poc.
7: I ho vaig trobar per contactes d'amics. I nosaltres mos han anat pujant el preu del lloguer, però a dia d'avui paguem cada una 325 euros.
5: També hem parlat amb Nadèlia, ella és eivissenca i enguany comença Biologia a Palma.
8: Es va veure un moment en què vaig pensar que hauria de viure o a casa d'una amiga que tinc a Mallorca per un parell de dies, o directament no poder anar perquè pensava que no trobaria casa.
5: Explica que la seva primera opció era anar a la residència del campus, però com que hi ha tanta demanda em va quedar fora i ara compartirà pis. El va començar a cercar fa 2 setmanes perquè el tenia mirat. Finalment no va anar bé.
8: Vam posar un anunci això de que buscava pis, que era d'Eivissa. Arrel d'allí em va escriure una de les boixes que comparteix pis en el pis en el qual estiré ara, i d'allí vaig poder tenir el pis. Després de que jo hagués pujat aquest anunci, em vaig posar un altre a la pàgina web de la UIB com a tal, i m'ha escrit molta gent, per la qual no és difícil, simplement que tens que saber on buscar-ho.
1: Malgrat les dificultats, la majoria opten per quedar a estudiar a les illes, però el gruix d'universitaris que parteixen cap a la península també és significatiu. Ara bé, la tendència ha canviat i ja no hi ha tant d'interès per les universitats catalanes. De fet, en 7 anys han perdut al voltant de 800 estudiants a les illes. Per contra, hi ha més interès per les madrilenyes, valencianes i les andaluses.
5: El secretari de l'IES Sineu, Tomeu Ripoll, explica que la popularitat de les grans capitals ha davallat.
9: Barcelona ja no és el Madrid. Els soldats d'avui en dia ja viatgen més i ja no és aquella atracció d'una ciutat que desconec.
5: A les Balears, en concret a Palma, el problema principal és el preu per llogar una habitació. Una situació semblant a la que es viu a Barcelona, cosa que fa que alguns estudiants mirin altres opcions. És Fabián Mateo, que ha entrat al doble grau en Matemàtiques i Enginyeria Informàtica a Barcelona.
10: Tenc amics que, poguent o tenint la possibilitat d'entrar a Barcelona, a su vez van triar Girona o van triar Lleida, perquè és més barat anar a una ciutat més petita que una a Barcelona.
5: La Conselleria d'Educació ajuda cada estudiant amb uns 1.600 euros de mitjana. Els consells insulars de Formentera, Eivissa i Menorca complementen aquests imports per compensar la doble i triple insularitat. L'any passat, entre les quatre institucions, van repartir 3 milions per ajudar els universitaris expatriats.
1: I vos explicam el mateix dia en què comencen les classes a la Universitat de les Illes Balears. Avui tornen a les aules els estudiants universitaris d'alguns graus, com és el cas de les carreres que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior o a la Facultat d'Infermeria i de Fisioteràpia, on es fan actes de benvinguda i presentacions. Anem en directe fins al campus de Palma per saber si està tot a punt per acollir els primers estudiants d'aquest curs. Cristina Bausà, bon dia. Encara hi ha tranquil·litat?
11: Bon dia, sí, tranquil·litat i silenci. De fet, de tant en tant podem sentir els ocells com canten i ho podem sentir de manera molt clara. I mentre aquí es fa de dia, a poc van arribant alguns cotxes i van arribar sobretot aquests primers treballadors que estan preparats per rebre els alumnes que comencen avui les classes. Perquè és cert que és el primer dia pels estudiants, però això, entre altres coses, implica els canvis en les cafeteries i en les tasques de neteja, ja que aquesta quasi fa 3 mesos que estan amb una tranquil·litat gairebé absoluta i aquesta avui s'acaba. Així ens ho han explicat una de les cambreres de la universitat i una de les netejadores.
12: Será un cambio porque, claro, empiezan horarios nuevos y, claro, hay que adaptarse a los horarios.
13: Es un poco estresante limpiar las aulas, la biblioteca a primera hora, porque está todo más sucio. Hoy no, porque está todo limpito en verano, que se han hecho los fondos y tal, pero a partir de mañana, porque ensucian mucho los alumnos, los baños, todo.
11: Canvi, per tant, per als treballadors que hi esperen els alumnes, recordem que comencen de manera esglaonada, no ho fan tots d'avui, i va en funció de les facultats on estudien. Per acabar, un darrer apunt. La EMT incorpora canvis en el servei de bus amb motiu de l'inici de l'activitat lectiva a la UIB i a partir d'ara la LD9 recupera la freqüència de pas a cada 20 minuts.
1: Gràcies, Cristina. Són ara les 7 i 13 minuts.
3: Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
2: I ara continuem amb unes xifres. Cada 3 segons es mor una persona per sèpsia arreu del món i suposa el 25% del total de defuncions mundials. Es tracta de la síndrome clínica més freqüent, a més de 150 milions de casos anuals, i la que té més mortalitat. La possibilitat de sobreviure és tan sols del 55-60%. Amb aquestes xifres a la mà, els professionals fan feina per implantar el codi sèpsia a tots els hospitals. Asseguren que contribuirà a disminuir tant la mortalitat com les seqüeles, una afirmació que fan a partir de l'experiència adquirida a l'Hospital de Son Llats a Palma. El protocol es va implementar l'any 2006 i en 20 anys la mortalitat per sèpsia ha baixat un 60%. Però, Toni Sastre, bon dia, què és la sèpsia?
3: Bon dia, Ida. Només el 40% de la població espanyola n'ha sentit a parlar i el 15% sap exactament què és. El cap de la unitat multidisciplinària de sèpsia de Son Llàtzer i president de la Fundació Codi Sèpsia, Marcio Borges, explica que és una síndrome clínica causada per una infecció vírica, bacteriana o fúngica.
4: Tiene como consecuencia una alteración de al menos un órgano de vital nuestro, ¿no? Porque aborda tanto diarreas en niños, en países subdesarrollados, infecciones embarazadas, infecciones en pacientes inmunodeprimidos, posoperatorios. Y si hacemos una fotografía dentro del hospital, es el síndrome más frecuente.
3: Destaca que tractar cada episodi té un cost de 25.000 euros, per tot això, per la gravetat de la infecció i l'impacte econòmic. Borges defensa la necessitat d'implementar el codi sèpsia als centres hospitalaris. De fet, ha liderat un estudi en què prop de 200 professionals de 25 països de 4 continents constaten el consens a fer-ho.
4: Empezamos a dar pautas, 7 puntos, desde la detección precoz hasta el manejo más complejo del paciente, cómo debemos hacerlo, ¿no? Y ese consenso ha generado un documento que pues, es la actual base para poder mejorar la atención de los pacientes y con ello la disminución de esta mortalidad.
3: És important destacar que tant a les Illes com a Espanya el procés per implantar els protocols està avançant. Borges també és el coordinador general del Pla Nacional i del Pla Balear de Sèpsia.
4: Nosotros en Baleares tenemos una ventaja que ya estamos trabajando nisso, e muitos destes pontos foram desse plano nacional, são baseados justamente na experiência balear, não? Que nesse sentido é uma pioneira em manejo de sepsis em Espanha e em Europa.
2: I canviant d'assumpte, la Policia Nacional ha localitzat a Manacor fins a 30 persones convivint en un mateix immoble de 200 metres quadrats en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascun. Els agents varen trobar 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes i fins i tot 6 persones dormint sota un sostre al pati. Caterina Bany, bon dia.
5: Bon dia, així és. De fet, tenim les primeres reaccions de l'Ajuntament de Manacor. Diu que està satisfet que s'hagi fet aquesta inspecció. Núria Hinojosa és la delegada d'Urbanisme i Habitatge.
6: No reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat i, per tant, estem molt satisfets de que s'hagi pogut actuar per eliminar una situació que no és agradable ni per les persones que hi viuen ni tampoc per l'entorn urbà i pels veïnats.
5: Tot plegat mentre el govern ja ha obert diligències per sancionar-ne el propietari per una infracció molt greu de la llei de l'habitatge que preveu multes, atenció, d'entre 30.000 i 90.000 euros. José Francisco Reinés és el director general d'Habitatge del govern.
7: Propietarios que lo que hacen es dividir el salón comedor en varias dependencias y las alquilan como habitaciones o incluso no solo el propietario, sino arrendadores que subarriendan a su vez la vivienda también de forma totalmente irregular a otros inquilinos. Agradecer en ocasiones pues algunas denuncias que nos llegan a través de la página web del servicio de inspección. Es difícil que denuncien los propios inquilinos porque claro, temen el perder la vivienda.
5: I IB3 Notícies han pogut entrevistar el propietari de l'immoble, que diu que està en contra d'aquesta interpretació, assegura que ell també és víctima de tot el que ha passat.
8: Yo compré casi 3 o 4 años, entraron aquí gente ocupado, yo intentar con ellos para sacar a ellos, no puedo, mentira, no pagan nada, solo pagan deudas, basura, dañando la cosa. Me ha hecho el alcalde, va a sacar todos, ni uno está en ella. Todos están viviendo allá contento, tienen coches, tienen casas en Marruecos, están súper buenos, mejor que nosotros.
2: El més comú és que s'ocupin habitatges en males condicions o infrahabitatges, però de cada vegada més es fa en pisos, cases o viles de luxe. Se'ls coneix com a morosos de propietats de luxe i són persones que tenen o que fan veure que tenen molts d'ingressos. Lloguen l'immoble i només paguen el primer any o els primers mesos de contracte.
3: José Ñáñez, advocat Font Mora Sainz de Baranda, aconsella demanar referències i està segurs que són de fiar, i és que en aquest despatx ja tenen casos d'aquestes característiques.
9: Normalment, quan t'ofereixen així coses estranyes és perquè en aquest moment tenen una caixa d'un dobbers, una llidriola feta, i si te paguen, la recomanació habitual era, si t'han pagat un any no te pagaran res més. No sempre passa, però és una primera dada per sospitar.
3: Aquest fet succeeix arreu d'Espanya i en concret a les Balears, sobretot a Eivissa i als municipis de Calvià i Andratx. Alguns són residents europeus i reincidents.
9: Hem tingut casos, i tenim, insistes, de la mateixa persona que ha sortit de diferents vivendes de luxe, villes, tant aquí com a Eivissa, i en ocasions el que fan és, inclús han celebrat events a sa vivenda, han tret rendiments importants, i el que fan és després se'n van a una altra banda.
3: Si abans de la Covid el lloguer mensual d'un habitatge de luxe podria ser de 4.000 euros, en aquests moments pot passar dels 10.000. Aquest augment ha fet que els delictes d'usurpació baixin, però encara n'hi ha. Per això els experts asseguren que és molt important denunciar per poder recuperar la propietat.
2: I les telefonades spam continuen assetjant els consumidors. Les lleis han intentat aturar-les, però els consumidors encara reben trucades comercials no desitjades. La llista Robinson i les noves normatives no han aconseguit acabar amb aquestes telefonades. Les associacions en defensa dels usuaris reclamen més control i també més sancions.
5: Sí, perquè han de recordar que una de les primeres eines, justament per intentar evitar-les, va ser la llista Robinson, com deien, l'any 1993, que permet precisament als ciutadans oposar-se a rebre publicitat per diferents canals. Per estar inscrit, no han impedit a rebre telefonades comercials. De fet, l'any 2022 es va aprovar la nova Llei General de Telecomunicacions, que reconeix el dret dels usuaris a no rebre trucades comercials no desitjades, excepte quan existeixi consentiment o una altra base legal que ho permeti. També obliga a fer les cridades des de números espanyols. Malgrat això, però, les telefonades continuen a totes hores.
10: Lo tengo bloqueado. No, llamadas que no están en el contacto no me las... Me las bloquea. No me despierta en la siesta.
11: No le contesto porque yo sé que a la primera que le voy a hablar van a robar mis datos. A veces son 3-4 veces que... O todo el día.
12: Te pone el teléfono para bloquear, bloqueas, pero a la siguiente hora tienes otro número distinto.
13: Llega un punto que te cansas, te aburre, porque es que te llaman a cualquier hora. Entonces, siempre tiene que estar ahí. Encima te recrimina.
5: Facua assegura que els consumidors segueixen rebent trucades comercials que no han sol·licitat i considera que el Ministeri hauria de dedicar més esforços a controlar aquestes pràctiques i sancionar alhora les empreses que incompleixen la normativa. Rubén Sánchez, secretari general.
14: Hace falta mucho más control del fraude por parte del Ministerio de Consumo ante no el hecho de que haya spam, sino ante las mentiras detrás del spam. La agencia puede perfectamente investigar en cuanto hay unos mínimos elementos indiciarios y no lo está haciendo, con lo cual de alguna manera está perdonando el fraude masivo a través de estas llamadas.
5: I el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, reconeix que les mesures adoptades han servit per reduir part d'aquestes pràctiques, però no són del tot suficients.
15: La verdad es que sí se han reducido las reclamaciones y las solicitudes de información, pero no en el grado que esperábamos. Es verdad que el número de llamadas se sigue manteniendo más o menos igual. Lo que sí ha disminuido son las contestaciones. Es decir, ahora la gran mayoría de los consumidores no contestan.
5: Però atenció, perquè la Policia Nacional recorda ni les telefonades comercials són delicte ni tampoc acceptar una oferta comercial és delicte. Només és delicte quan hi ha una estafa i en aquest cas s'ha de demostrar sempre. Per tant, on és la frontera? Ho explica l'advocat Eduardo Luna.
16: ¿La línea cuál es? La línea es que una cosa es que yo te ofrezca un servicio y tú lo aceptes, ¿no? Por lo tanto, media consentimiento. Y si luego efectivamente te doy ese servicio, eso estaría en un ámbito civil, podría ser un incumplimiento contractual, pero no sería un delito. Y el delito, cuando estamos hablando de ese tipo de prácticas, sería generar un engaño que te produzca un perjuicio, ¿no? Entonces, si yo lo que hago es ofrecerte un servicio que no te voy a dar engañándote y mediante ese engaño me lucro, ahí estaríamos en la línea de la estafa, ¿no?
2: A més, la Policia Nacional alerta d'un nou sistema recent, però molt testat per estafar les persones i que és molt més agressiu que el telefònic. Consisteix a suplantar l'usuari de WhatsApp sense expulsar-lo de la sessió. El titular del compte pot veure com li responen a peticions econòmiques que ell no ha fet moltes vegades. Tard Pedro Xuclà, portaveu de la Policia Nacional.
17: Quan la persona feia l'ingrés de dobbers i contestava al presumpte autor, que també era la persona a la que s'havia accedit al compte, el que feia la persona a que se li havia accedit de manera il·legal a la seu compte era dir que no havia xerrat res amb ell. Per tant, era aquí quan es donaven compte que s'havia fet una transferència de manera fraudulenta.
2: La policia recomana tenir el sistema operatiu actualitzat i confirmar sempre per una segona via, telèfon o correu electrònic, que efectivament és la persona que ens contacta.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Set i 25 minuts, avui també vos parlam d'assetjament laboral, un problema que continua present en els organigrames empresarials com a una qüestió de salut pública i laboral i amb greus conseqüències per al qui el pateix, Joan Josep Sunyer.
18: A l'administració pública, les denúncies d'assetjament, fonamentalment entre caps intermitjos d'un superior sobre un subordinat, són relativament més freqüents que a la privada. Ho explica l'advocat laboralista José Manuel Raya. A més, segons el fundador de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina a les Illes Balears, AMANIP, el sector sanitari destaca pels casos que s'hi denuncien, especialment a infermeria i en el cos d'auxiliars. Ricardo Pérez Axino parla de la particularitat d'un funcionari víctima de mobbing.
19: Estas situaciones se prolongan más, acaban teniendo unos daños más duraderos, más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se catalogan al final como incapacidades totales, es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
18: Comparava el president honorífic de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina la situació al sector públic amb la del privat, on l'extinció pactada de la relació laboral és la solució més habitual. José Manuel Raya, advocat de DMS Consulting.
20: Quina seria ràpida de solució quan mostren problemes d'aquest tipus? Una conciliació judicial o extrajudicial, en el qual l'empresa normalment reconeix un acompanyament improcedent, abona una indemnització determinada i el treballador surt de l'empresa. Això és com acabar molt de temes d'acoso.
18: Amb tot, el factor més flagrant, diu Ricardo Pérez Axino, et situa en una cultura del treball cada vegada més tolerant amb la violència.
19: Cada dia és més normal el que la empresa, per prescindir d'alguno de sus trabajadores, ejerza una situació d'acoso, o bien que la misma empresa tolera que entre sus trabajadores, entre sus distintos escalones de mando y de dirección, pues esta sea una práctica común, asumiendo como una cultura laboral la selección natural por la violencia. Que entre compañeros sean frecuentes los usos espurios de la información, de los tratos vejatorios, del ninguneo.
18: Totes les empreses estan obligades per llei a comptar amb protocols de prevenció i gestió del mobbing. En tenen les grans empreses, però no les PIMEM, segons l'advocat laboralista, que també sosté que en cas d'arribar als tribunals es requereixen proves contundents per obtenir una sentència favorable a la víctima d'assetjament.
2: Per cert, que avui ha convocat una junta de personal a l'Hospital de Son Espases i el sindicat d'infermeria SATSE ha demanat que en aquesta reunió hi comparegui la gerent de l'Hospital de Referència, Cristina Granados. Això arran de la denúncia pública d'assetjament laboral feta per l'excap de comunicació contra la seva superior en aquest centre sanitari. I són ara les 7:28, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Balears que Toni Escanellas avui mescla festes populars com la Beata amb successos i economia.
0: És així, i en certa manera lligats als temes. Dades que estones reflexen aquestes diferències socials tan acusades que es produeixen en aquest món en què vivim. Per exemple, amb la portada d'Última Hora, que de titular treu que els superrics de les illes tenen 7,7 milions de patrimoni promig. Ho combina tot això amb un pis de Manacor, que veurem a molts de mitjans, per cert, on hi vivien 30 persones que sembla que pagaven 100 euros per viure allà. És el que explica el titular d'Última Hora. Diari de Mallorca, per la seva banda, parla d'euros també, però el que diu és que el sector del transport anuncia pujades de preus per l'any 2027 per l'encariment de tot plegat, podrien dir. La fotografia, en aquest cas, és per la Beateta, per Santa Margalida. En parlarem més endavant, ja ho hem anunciat els titulars, amb el dimoni que la cerca. Els digitals, en canvi, mostren un altre infrahabitatge, en aquest cas incendiat per dues persones, segons els testimonis, i que ja haurien estat arrestats per la Policia Nacional, segons sembla, havien amenaçat també les persones que hi vivien. OK Baleares, també digital, es fa ressò del pis incendiat, però com a segon tema, perquè de primer també du aquest pis de Manacor amb 30 persones a dins i destaca en aquest cas que 6 dormien a l'exterior, a un pati. Ho treu també al darrer dels digitals que miram, l'Ara Balears, que de portada du les aules. Diu que els professors han de fer més hores de classe per poder mantenir les ràtios baixes. I en la mateixa línia va el periòdico d'Eivissa, que titula que els menors que arriben en pastera ja són el 60% dels tutelats a Eivissa. El diari, per la seva banda, diu que l'Ibestat corregeix el Consell, diu que la pressió humana no ha baixat en 20.000 persones, sinó en 2.000, i el Menorca diu que Villa Luisa serà l'alternativa privada dels geriàtrics en 61 pisos i diferents serveis.
2: I hem arribat a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. Avui comencen les classes d'alguns dels estudis de la UIB. En parlarem a les 8:30 del matí amb el rector Jaume Carot. De moment ja hi ha matriculats 11.000 alumnes de grau.
21: I n'hi ha que s'han de desplaçar fins a Palma i tenen problemes per trobar un pis a on viure. A l'informatiu matí hem conegut els casos de Naina i Nadèlia.
22: Vaig comprar un cotxe que consumís poc, i aquests darrers 3 anys de carrera els he passat fent viatges des de Pollença fins a Palma amb aquest cotxe. I així tot, me sortia més barato que si hagués fet 4 anys de carrera alquilant una habitació.
23: Es va veure un moment en què vaig pensar que hauria de viure o a casa d'una amiga que tinc a Mallorca per un parell de dies, o directament no poder anar perquè pensava que no trobaria casa.
21: El preu per llogar una habitació a Palma és de 600 euros al mes de mitjana, segons l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris.
2: I el Sistema Públic de Salut de les Balears treballa per implementar el codi sèpsia a tots els hospitals.
21: Es tracta d'un protocol per millorar la resposta davant aquesta resposta potencialment mortal del cos davant una infecció. A Son Llàtzer fa 20 anys que funciona i ha aconseguit baixar la mortalitat un 60%. El seu responsable és Marcio Borges.
4: Empezamos a dar pautas, 7 puntos, desde la detección precoz hasta el manejo más complejo del paciente, cómo debemos hacerlo, ¿no? Y ese consenso ha generado un documento que pues, es la actual base para poder mejorar la atención de los pacientes y con ello la disminución de esta mortalidad.
2: I a Manacor, la Policia Nacional ha localitzat fins a 30 persones convivint en un mateix immoble de 200 metres quadrats en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna.
21: El govern ja ha obert diligències per sancionar-ne el propietari. Es tracta d'una infracció molt greu de la llei d'habitatge que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros.
2: I més de 700 dels migrants que van accedir a Ceuta el passat 30 de juliol han tornat de manera voluntària al Marroc aquesta darrera setmana.
21: És el càlcul que han traslladat a l'agència EFE Fons Policials. Expliquen que cada dia es produeixen retorns. En aquests moments, el Ministeri de l'Interior calcula que en queden prop de 5.000, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 9.000.
2: I de la crònica internacional, avui destacam el resultat de les eleccions a l'Estat Federal de Saxònia-Anhalt. Guanyat el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya.
21: La formació ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta amb gairebé el 44% dels vots. La líder del partit, Alice Weidel,
24: 45%, wie es aussieht, das ist ein Auftrag.
21: ha definit la victòria electoral com a històrica. En segona posició hi ha la formació demòcrata cristiana, la CDU, amb el 17% dels suports.
2: I aquí a les Illes avui també estan pendents de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Moho, que ja han començat.
21: I ho han fet amb el pregó de la cantant Anna Ferrer, que va recordar les arrels artesanes de la seva família de Fornés.
6: Moltíssimes de voltros, i des de fa molts anys sosté aquest poble amb el seu ofici. I per això jo vull dedicar aquest pregó i les meves festes d'ara en endavant a totes les persones que feis que Mo sigui un lloc per viure tot l'any.
21: Les festes, però, continuen. A les 4 del capvespre, el Fabioler demanarà permís avui per iniciar el replec de la Colcada i tot seguit sonarà el primer toc de Fabiol.
2: I les que ja han acabat han estat les festes de Santa Margalida amb la tradicional processó de la Beata.
21: Enguany, la Beata ha estat la jove margalidana Cristina Cladera. A la processó hi han participat una bona grapada de bandes de música i encara més colles de xeremiers, i no han faltat els dimonis i la trencadissa de gerres de test.
2: Ha estat una processó de la Beata molt calorosa. De fet, la calor continua també en aquest inici de setmana amb valors per damunt dels que són habituals en un mes de setembre. Això és que cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, ja venim d'un cap de setmana de temperatures històriques. Més de 20 rècords vàrem tenir ahir a estacions oficials de tot l'arxipèlag. Per exemple, a Palma, al Port, també a l'aeroport de Menorca i a Sant Joan de Labritja i Eivissa. Tot això per damunt del que toca per l'època de l'any, entorn unes anomalies entorn de 8 a 9 graus per damunt del que és habitual. I avui continuarem amb aquesta mateixa situació de temperatures altíssimes. Tenim avís groc activat també per temperatures altes. També demà, avui màximes entre les 35 i 39 graus, amb el cel gairebé destapat. Ara qualque núvol prim, però a poc es desfaran. Tindrem avui vent de component nord, però serà molt fluix, i la situació a la mar totalment tranquil·la, amb mar arrissada i marejol. Demà també un temps molt tranquil i en temperatures ben elevades, però sí que canvia de manera dràstica la temperatura i també la situació del cel a partir de dimecres. Enruixats, tempestes que podran ser ben intenses i una davallada de la temperatura entorn de 10 graus. Però això ja serà dimecres. De moment, avui encara tocarà patir calor de bon de veres a tot l'arxipèlag i també demà. De fet, a les 7 del matí teníem 29 graus a Cala Ratjada. I ara, a les 7 i mitja, 26 graus a Palma, també a Ciutadella, 24 graus a Mo i 25 graus a Sant Francesc i a Sant Antoni de Portmany.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
2: Són ara les 7:36 minuts, moment pels esports. Comença una setmana clau, Juanga, per conèixer si el ciclista balear Enric Mas aconsegueix guanyar la Vuelta per primera vegada en la seva carrera esportiva.
8: Un fet que, de produir-se, seria històric, ja que cap ciclista balear ha guanyat mai la classificació general de la Vuelta a Espanya. El ciclista d'Artà, per tant, té ara l'oportunitat de convertir-se en el primer ciclista balear en la història en guanyar-la. Enric Mas comença la darrera setmana de la Vuelta com a líder i amb la contrarrellotge de dijous com a una de les etapes clau pel triomf final. Ahir el mallorquí va superar sense problemes una jornada trampa i va arribar a Còrdoba amb el grup principal. La victòria d'etapa va ser pel belga Wout van Aert, que suma així el seu segon triomf en aquesta Vuelta. Enric Mas manté 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall, segon classificat. Escoltam el corredor d'Artà.
9: Ha sido un día caluroso. Bueno, se ha tenido que recortar un poco la etapa por las altas temperaturas y nada, se agradece porque era un calor extremo y al final pues yo creo que iba a ganar casi el mismo, creo yo. Simplemente lo estoy disfrutando súper, súper. Ya habéis visto pues el trabajazo que están haciendo a diario y agradecérselo.
8: Avui és jornada de descans a la Vuelta abans d'afrontar la darrera setmana de carrera. I el Real Mallorca és ara mateix a 6a a la classificació amb 7 punts en zona de play-off d'ascens i només 3 punts del líder, que és el Castelló. L'equip mallorquinista està pendent del resultat del partit d'avui entre el Sabadell, el pròxim rival de l'equip vermell, i el Còrdoba, que tancarà la quarta jornada de Lliga. I atenció, perquè el partit del Mallorca, que va jugar dissabte, ha tingut conseqüències, en aquest cas pel rival. L'Eldense va anunciar ahir la sortida de Claudio Barragán de la banqueta de l'equip alacantí després de l'empat aconseguit dissabte contra l'equip vermell. Barragán deixa l'equip després d'un inici de temporada sense victòries. Pel que fa a la primera divisió, ahir va debutar l'àrbitre balear Lluís Bestar a la màxima categoria del futbol espanyol, el partit amb Màlaga-Llevant, que va acabar amb empat a 0, i destacar també de la jornada d'ahir la victòria del Barça davant del València per 0-5 i que deixa el conjunt blaugrana com a líder de la categoria amb 12 punts. I jornada grisa pels equips balears a la segona federació. Cap dels quatre representants balears va aconseguir guanyar en la primera jornada. El Mallorca B va empatar a 1 contra el Mestalla després de començar per darrere en el marcador i igualar el partit amb un gol de Wilber de penal. Per la seva banda, la penya esportiva va perdre per 1-0 contra el Club Esportiu Minera amb un gol d'Aron al minut 85. També van perdre el Poblense per 1-0 davant la Nusia i l'Atleti Balears per 1-0 contra el Yeclano. Escoltam l'entrenador blanc i blau, Òscar Troya.
3: Demasiado castigo, yo creo, ¿no? Al final, 15 tiros a portería, 15 tiros, 15 finalizaciones, muchísimas ocasiones. Creo que cuando estábamos mejor, pues llegó la ocasión más clara de Yeclano y la única diferencia es que ellos acertaron y nosotros no.
8: A la segona federació femenina, el Balears va començar la temporada de la millor manera amb una gran victòria per 4-2 davant el València Mestalla B. L'equip que dirigeix Miqui Mallans va protagonitzar un debut molt destacat i va sumar els tres primers punts del curs amb una actuació ofensiva de molt nivell. Escoltam l'entrenador de les Blanc i Blaves.
10: Ha estat un partit que es veu que des del principi s'ha posat molt de cara, que hem estat molt contundents. Trams es veu que no hem tingut el control de joc, però tampoc necessitàvem amb les jugadores que tenim controlar totes les fases de joc, perquè si som contundents, deixant rivals que tinguin balon i tinguin espais, feim mal. I la veritat és que la resposta de l'equip després de l'empat, que no era fàcil en la lesió de Naneus, ha estat molt contundent.
8: A la tercera federació destacam la gran victòria de l'Unió Esportiva Alcúdia, que va golejar l'Inter Eivissa per 5-0 en la primera jornada, un resultat contundent que permet al conjunt mallorquí començar la temporada de la millor manera. I un darrer apunt en futbol, el Sant Rafael es va proclamar campió de la Copa Illes Balears després de superar l'Alaior per 0-3 a la gran final. Amb aquest títol, el conjunt Pitius va aconseguir també el Villa per disputar la fase prèvia de la Copa del Rei. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello es juguen avui amb la selecció espanyola la continuïtat a la Copa del Món contra el Japó a Berlín, quan faltin 10 minuts per a les 4. La derrota d'Espanya contra Mali i la victòria d'Alemanya davant el Japó han provocat un quàdruple empat al grup A amb una victòria per a cadascuna de les seleccions. Així, Espanya afronta un partit decisiu, ja que pot acabar primera de grup o quedar eliminada. Tot dependrà del seu resultat i del que passi a l'altre partit entre Alemanya i Mali. Per altra banda, el Fiwi Palma Bàsquet Mallorca s'ha imposat amb autoritat al Clas Bàsquet Sant Antoni per 65-97 en el trofeu Aon de pretemporada. El conjunt mallorquí suma així una bona victòria en aquest nou test de preparació. I ja per anar acabant, en pàdel, Gemma Triay ha fet història a Madrid. La jugadora de l'Alaior ha aconseguit el seu títol número 58, igual així el rècord històric d'Alejandra Salazar. És el 6è títol de la temporada per a les actuals número 1 del món, que enguany ja han disputat 14 finals. Fins aquí els esports.
1: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Un estiu que canviarà les seves vides.
11: Catalina!
12: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
24: És una provocació terrible.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
25: Abuelo!
26: No deixaràs de sentir-la a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Passant 44 minuts de les 7 del matí, durant les darreres 24 hores, 66 migrants han arribat en barca a les costes de les Balears, totes al sud de Mallorca. Això en un cap de setmana en què s'han localitzat dos cossos en aigües de Formentera. Són d'un menor i d'una dona i se sospita que són migrants que varen patir un naufragi. La Guàrdia Civil està pendent ara de realitzar les autòpsies per aclarir les causes de les morts. Ens ho explica Elena Trinidad.
11: Els dos cossos varen aparèixer el dissabte. La Guàrdia Civil va rescatar a les 4 de l'hora baixa el cadàver d'un menor a unes 6 milles al sud de Formentera. Estava en estat avançat de descomposició, però per la seva morfologia, les primeres hipòtesis apunten que es tractaria d'un adolescent de sexe masculí, segons han informat des de la Benemèrita. El menor portava posada una armilla salvavides de color vermell de les que solen utilitzar els migrants durant les travessies des d'Algèria. El cos fou traslladat a l'Institut Anatòmic Forense d'Eivissa, on li practicaran l'autòpsia per intentar esclarir les causes de la mort. I dissabte també, a les 7:30 del matí, va arribar a la línia de la costa, al quilòmetre 6 de la platja de Migjor, el cadàver d'una dona probablement migrant que també es trobava en avançat estat de descomposició. El cos està igualment a l'espera de l'autòpsia. Amb aquests dos casos ja són 11 els cadàvers de persones migrants que han aparegut enguany a la costa de Formentera o les seves aigües. Mentrestant, al cementeri de Sant Francesc ja descansen les restes d'una trentena de migrants que varen morir intentant arribar a les nostres costes i que fins avui no han estat identificats.
2: I més de 700 dels migrants que varen accedir a Ceuta el passat 30 de juliol han tornat de manera voluntària al Marroc aquesta darrera setmana. És el càlcul que han traslladat a l'agència EFE fonts policials que expliquen que cada dia es produeixen retorns. En aquest moment, el Ministeri de l'Interior calcula que en queden prop de 5.000. És una xifra que el govern de Ceuta eleva a 9.000.
12: D'altres intenten passar la península, alguns amb poc èxit. Aquest diumenge n'hi ha dos que han estat detenguts quan intentaven fer la ruta entre Ceuta i per Algeciras de manera clandestina. Van embarcar trepant per les cordes d'amarrament del ferri Passió per Formentera de Baleària. També, durant les darreres hores, s'han retornat 21 migrants del Marroc detenguts en les darreres hores a Ceuta per haver participat a l'atac amb pedres a una patrulla militar i a guàrdies civils. Els fets es van produir la nit de dissabte prop de la platja del Trampolín, mentre que ahir un grup de veïnats de Ceuta es van tornar a manifestar per denunciar la inseguretat.
13: Esto es España! Esto es España!
12: Es van plantar davant el pas fronterer del Tarajal, cosa que va obligar a interrompre durant una estona el pas de vehicles. Avui hi ha una nova convocatòria, en aquest cas, dels barris perifèrics de la ciutat.
2: I d'altra banda, el govern espanyol ha assumit el control directe del moll de Ponent del port de la ciutat autònoma, on s'estan muntant una sèrie d'envelats que han d'allotjar 700 migrants. Les autoritats locals i les associacions de veïnats s'hi oposen i el ministre Ángel Víctor Torres, responsable del comandament únic, lamenta que s'hi posin traves. Son declaraciones a Televisión Española.
14: Que no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado.
2: El Partit Popular discrepa del projecte, com ha exposat Carmen Fúnez, vicesecretària de Sanitat i Política Social de la Formació.
15: Y con esa instalación del campamento en el puerto de Ceuta, lo que pone de manifiesto es la incapacidad para resolver y que solo pretenden apacar un problema que afecta y que preocupa a todos.
2: Per cert, que l'altra ciutat autònoma, Melilla, ha estat una matinada marcada també per la pressió migratòria. S'han interceptat al Mancor una trentena de persones que intentava viatjar des d'allà fins a la península en ferri, amagats als camions que carreguen atraccions de fira. És un fet que es repeteix després de les festes tradicionals, però enguany s'ha notat un repunt. We'll be right back.

0: El partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya guanya les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt, a l'est del país, però queda a 3 escons de la majoria absoluta en gairebé el 44% dels vots. En segona posició hi ha la conservadora Unió Demòcrata Cristiana, la CDU, amb un 17% dels suports, un 19% manco que les darreres eleccions de l'any 2021. La taxa de participació ha estat una de les principals notícies de la jornada electoral, amb un 80% molt per damunt del 60% de les darreres eleccions.
1: És l'alegria de la cúpula d'aquesta formació política, no sorprenent si es té en compte que les eleccions federals de l'any 2025 es van convertir en la segona força en l'àmbit nacional i actualment van en la primera posició dels sondejos nacionals. La líder del partit, Alice Weidel, ha definit la victòria electoral com d'històrica i ha instat el canceller alemany, Friedrich Merz, a convocar eleccions anticipades immediatament i a propiciar, així diu, el seu reemplaçament abans de Nadal.
2: 40%, wie es aussieht, das ist ein Auftrag zur Regierungsverantwortung.
1: Un 45% dels vots és un mandat per assumir la responsabilitat del govern i aquest mandat no es dona només a Saxònia-Anhalt, sinó a tots els estats federals i, sobretot, diu, a les properes eleccions federals, ha dit Weidel. Per la seva banda, el líder regional de la CDU, Stephen Schudel, ha afirmat que es tracta d'un dia fosc per la seva formació. Just ha reconegut la derrota sense pal·liatius a les eleccions i ha dit que la gent ha enviat un missatge i que ara l'ha d'enfrontar. I en clau nacional, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha qualificat la victòria electoral d'Alternativa per Alemanya com una gran esperança per Alemanya i també per tota Europa. En la línia contrària s'ha expressat en aquest cas l'expresident de Catalunya i líder de Junts, Carles Puigdemont, que diu que els resultats electorals són una tragèdia i que són fruit d'una llarga cadena d'irresponsabilitats en la qual tothom té una part de culpa.
0: I els emissaris de la Casa Blanca que participen en les negociacions per posar fi a la guerra entre Rússia i Ucraïna finalitzen la seva primera visita a Kiev sense cap acord concret per avançar cap a la pau.
3: Steve Witkoff i Jared Kushner han mantingut dues sessions amb representants ucraïnesos i una tercera amb el Regne Unit, França i Alemanya, mentre que per la seva banda el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha avançat que ben aviat es produiran reunions entre representants ucraïnesos, nord-americans i de les potències europees, tot i que encara falta per definir el lloc de la trobada.
0: I al Mancor 5 persones han mort després que un avió de càrrega de la companyia Amazon sortís de la pista durant l'aterratge a l'aeroport de Miami. Altres 5 persones han resultat ferides. 3 d'elles es troben a l'hospital en estat crític.
1: L'aeronau ha xocat amb diversos vehicles i més d'una seixantena d'unitats del cos de bombers i també de rescat s'han desplaçat al lloc dels fets. Després de l'accident, totes les pistes de l'aeroport han estat tancades i s'ha suspès totes les sortides i arribades previstes per avui mateix.
0: I a l'estat espanyol avui es reprèn a l'Audiència Nacional el cas Plus Ultra amb la declaració de l'expresident de la companyia aèria Julio Martínez Sola. En un escrit remàs al jutge, Sola va assegurar que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero volia cobrar per intermediar perquè l'aerolínia aconseguís un préstec de 53 milions d'euros per part de l'estat.
3: El jutge reprèn les investigacions del cas Plus Ultra mentre que alhora manté oberta una peça separada per les joies valorades en 1,3 milions d'euros trobades a l'oficina de l'expresident del govern.
0: I l'Audiència Nacional comença a jutjar el cas Lezo, que seu al banc dels acusats més d'una vintena d'acusats per la compra amb un presumpte sobrecost d'almenys de 9 milions d'euros d'una societat colombiana per part del canal d'Isabel II, l'empresa pública madrilenya que gestiona l'aigua.
1: Per aquesta causa va ser detingut el 2017 l'expresident madrileny Ignacio González, que va passar uns 6 mesos a la presó preventiva i encara no ha estat jutjat. La Fiscalia Anticorrupció demana penes d'entre 6 i 7 anys de presó i també acusa l'expresident de la Cambra de Comptes madrilenya i diversos exconsellers del canal.
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I aquí a les Illes, la Unió per la Defensa de l'Aigua d'Eivissa alerta que hi ha propietaris de pous que envenen l'aigua de manera il·legal a hotels. Per això demanen al govern que la futura dessalinitzadora de l'illa pugui abastir la indústria turística. Esther de Miguel.
5: Actualment, les tres dessalinitzadores d'Eivissa produeixen 14 hectòmetres cúbics d'aigua a l'any, que abasteixen els 5 nuclis urbans de l'illa. fora d'aquests nuclis, el consum continua depenent dels pous. La plataforma Unió per la Defensa de l'Aigua d'Eivissa demana que la quarta desalinitzadora projectada pugui abastir la indústria turística fora dels nuclis i ha fet una primera estimació de quan hauria de produir aquesta nova planta. Sentim un dels membres de la plataforma, Joan Rosselló.
6: Indudablement, igual o més de lo que produeixen les tres desaladores actuals. I com que ara han dit que faran una quarta desaladora, el que demanem ara és que es quantifiqui el consum d'aigua que fa la indústria turística i totes les cales que tenen hotels i apartaments i no sé què, i que la quarta desaladora tingui una capacitat de producció equivalent al consum de la indústria turística.
5: També alerten que alguns propietaris de pous extreuen aigua per sobre de l'autoritzat per vendre-la als hotels, ho explica altre membre, Paco Planells.
7: Comprovat un pou que tenia o té permès treure 6.000 metres cúbics a l'any i els atreiem una setmana. I aquí, a partir d'aquí vas mirant i dius, bueno, a veure, si tu no tens aigua, no tens aigua, algú està traient més aigua de la que pot treure.
5: Reclamen al govern que es controli el volum d'extracció d'aigua dels pous.
0: I centenars de persones s'han manifestat aquest diumenge a Palma per exigir una gestió ètica i real de les colònies felines. Demanen que es compleixi la llei de benestar animal que obliga els ajuntaments a controlar les colònies de moixos de carrer perquè no es multipliquin i encara hi ha municipis que no ho fan.
8: Reclamen més recursos i implicació per part dels ajuntaments. Elisabet Pretel és la portaveu de l'associació Els Moixos Tenen Llei.
9: Las gestoras, los voluntarios, las asociaciones están sacando dinero de donde no pueden, de sus bolsillos, para poder alimentar, para poder vacunar, esterilizar a los gatos. Esto la ley exige que lo haga el ayuntamiento porque es competencia del municipio y es lo único que estamos reivindicando, que se cumpla la ley.
8: La mobilització s'ha celebrat de manera simultània a diferents punts de l'Estat, amb 38 convocatòries a més de 25 províncies.
0: I els veïnats del barri palmesans de Son Sardina i Sagarriga s'han tornat a concentrar aquest diumenge per reclamar a l'Ajuntament de Palma una solució urgent per Can Pescat. És el solar que Cort es va comprometre a adquirir per destinar-lo a serveis públics, però que ha comprat un particular.
1: Més d'un centenar de persones van participar en aquesta protesta perquè el solar es converteixi en un espai públic. Després que un particular s'avançàs a l'Ajuntament i va comprar el solar al mes de febrer, els veïnats creuen ara que és el moment de passar a l'acció. Xesca Alemany és membre de l'Assemblea Popular Son Sardina Sagarriga.
10: Tots els avanços que hi ha hagut i tota la pressió, les mínimes energies que ha posat el Val han vengut després de mobilitzacions, entenem que la recepta és continuar fins que aconseguim aquest espai.
1: I fa 2 anys que el Pla d'Acord va votar precisament a favor de la compra del solar i ja en fa més d'un mes que el batlle Jaime Martínez va prometre que adquiriria i expropiaria Can Pescat per construir-hi precisament un casal de barri, una biblioteca i una plaça.
0: I d'aquesta manera han començat les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó. El pregó de la cantant Anna Ferrer va emocionar, divertir i fer reflexionar molts dels assistents a la plaça de la Constitució. Ens ho explica Blai Barber.
11: Bon dia, la cantant maonesa Anna Ferrer va començar el pregó amb una glosa molt emocionant, deixant bocabadada la plaça. Per dir...

0: Filla d'una família de forners, també va tenir paraules per tots els oficis que mantenen viva la ciutat de Maó tot l'any.
1: Vull dedicar aquest pregó i les meves festes d'ara en endavant a totes les persones que feis que Maó sigui un lloc per viure tot l'any.
0: A més, va agrair tot el que suposa la memòria dels avis i àvies de la ciutat o va destacar la importància dels pagesos per al territori. Compartir pa per elles el mateix que cantar junts va repartir barres entre els assistents a la plaça.
1: Així cau aquestes barres ben amunt i qui no entengui que aixequis braços per dir que al món a ningú li falti mai un tros de pa! Per totes i sempre!
0: Van pujar al balcó també Marta Robles, Oriol Riart, Àngel Gelabert, Moisès Pelegrí i Pablo Millas, músics. El tradicional cant de Les Mahon amb tota la plaça unida va finalitzar aquest acte tan estimat per als maonesos i maoneses.
2: Les festes de la Mare de Déu de Gràcia continuen avui a les 9 i el tradicional berenar de caixers oferit pels veïns del carrer Camí des Castell. Els cavalls, però, no arribaran a poble fins al capvespre, Ramiro López.
3: A les 4 del capvespre, quan el fabioler Víctor Pons demanarà permís per iniciar el replec de la colcada i tot seguit sonar el primer toc de fabiol. Paral·lelament, començarà també el passacarrers amb els gegants de Maó i els gegants convidats de Menorca i de Sant Feliu de Llobregat. La primera parada destacada del replec serà al carrer Valldemossa, on s'incorporarà la caixera fadrina per tornar després a la plaça Constitució i rebre la bandera. Això serà aproximadament a les 4:30. Els darrers en incorporar-se a la colcada seran el caixer Batla i el caixer Capellà. Si tot marxa en els horaris previstos, a partir de les 5:15 s'iniciarà l'anada a l'Ermita de Gràcia, un recorregut on destaca l'aturada a la residència de gent gran de Maó, al Cos de Gràcia. L'inici de les completes està previst per les 7 del capvespre i una vegada conclòs l'acte religiós, els cavalls i caixers tornaran a la plaça Constitució per iniciar a les 9 del vespre el primer jaleo de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
2: Per cert, que Vetres Ràdio vos ofereix una programació en directe per seguir les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Avui, de 12 a 2, Clara Aymamí conduirà una edició especial del programa El Dia Menorca que s'emetrà de manera simultània a totes les illes. I Santa Margalida ha tancat també les festes dedicades a la Santa Sor Catalina Tomàs. Ho ha fet amb la tradicional processó. Ha estat la culminació dos mesos d'estiu de feina intensa en els preparatius de flors, de gerres de fang, de vestits i carrosses. Enguany, la beata ha estat la jove margalidana Cristina Cladera, que és filla d'un dels que fan el dimoni. Per tant, ha estat especialment emotiu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 8 del matí. I és dilluns, 7 de setembre, dia en què els estudiants universitaris comencen les classes a la UIB. En total són 11.000 els alumnes que enguany estudiaran a la Universitat de les Illes. Una part d'ells s'han de desplaçar fins a Palma i tenen problemes per trobar un pis on viure. Són Aina i Dèlia.
1: Vaig comprar un cotxe que consumís poc, i aquests darrers 3 anys de carrera els he passat fent viatges des de Pollença fins a...

0: A tots els hospitals. Ansel López, bon dia.
1: Bon dia. Es tracta d'un protocol per millorar la resposta davant aquesta reacció potencialment mortal del cos davant una infecció. A Sant Llàtzer ja fa 20 anys que funciona i ha aconseguit baixar la mortalitat un 60%.
0: I a Manacor, la Policia Nacional ha localitzat fins a 30 persones convivint en un mateix immoble de 200 metres quadrats en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna.
1: El govern ja ha obert diligències per sancionar-ne el propietari. Es tracta d'una infracció molt greu de la llei d'habitatge que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros.
0: I de la crònica internacional, avui destacam el resultat de les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt, que ha guanyat el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya.
1: La formació ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta en gairebé el 44% dels vots. En segona posició hi ha els conservadors de la CDU amb un 17% dels suports.
0: I aquí a les Illes, aquest ha estat un dels sons del cap de setmana. Les Mahón ha donat el sus a les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mó.
1: Tot amb el pregó de la cantant Anna Ferrer, que va sorprendre la multitud amb aquest inici.
2: Per dir-vos que sé de Mó m'ha donat sa perspectiva.
1: Va començar amb una glosa. Avui continuen les festes. A les 4 del capvespre, el Fabioler demanarà permís per iniciar el replec de la Colcada i tot seguit sonarà el primer toc de Fabiol.
0: I diumenge també s'ha fet la tradicional processó de la Beata Santa Margalida. Enguany, la jove Catalina Cristina Cladera ha encarnat la figura central de la festa. I en els esports comença una setmana clau per conèixer si el ciclista balear Enric Mas aconsegueix guanyar la Vuelta per primera vegada en la seva carrera esportiva. Joan Gabriel Bouçà, bon dia.
3: Molt bon dia. Enric Mas manté el lideratge de la Vuelta amb 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall després de superar sense problemes l'etapa trampa d'ahir en final a Còrdoba. El Reial Mallorca torna avui als entrenaments després de l'empat de dissabte contra l'Eldense i ja prepara el pròxim partit de Lliga davant el Sabadell. Jornada grisa per als equips balears a segona federació amb cap victòria dels quatre representants. En bàsquet, Alba Torrens i Elena Puellos juguen avui amb Espanya la continuïtat a la Copa del Món contra el Japó en un partit decisiu després del quàdruple empat del grup A. I en pàdel, Gemma Triay ha fet història a Madrid. La jugadora de l'Alió ha aconseguit el seu títol número 58, igual així al rècord històric d'Alejandra Salazar.
0: I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor per damunt dels valors habituals d'un mes de setembre. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia, sí, temperatura totalment desbocada. De fet, ahir es varen assolir més de 20 rècords, estacions oficials de tot l'arxipèlag. Varen arribar a temperatures de 39,4 graus, per exemple, punts com Petra o també Consineu, o 39,2 a Sant Joan de Labritja, 37 graus a Cala i Aldana. Avui la temperatura continuarà d'aquesta mateixa manera. Sí que davalla una mica punts de Menorca, també del nord de Mallorca, perquè el vent gira a tramuntana. Així tot, la situació serà de temperatura molt alta, amb màximes que es tornen a situar entre els 33 i 38 graus en general a totes les illes. Esperant també el cel pràcticament destapat, ara tenim qualque nigulat baix a punts de Mallorca, arribarà qualque nigul prim, però en conjunt avui, sol, que dominarà durant tota la jornada. La situació a la mar també molt tranquil·la, amb mar rissada i marejol. Demà la temperatura serà molt similar a la d'avui, encara no davalla, i el cel tornarà a estar destapat. Sí que esperam un canvi dràstic a partir de dimecres, amb una forta davallada de la temperatura i també amb ruixats i tempestes que poden ser intenses. De moment ara tenim 26 graus a Ciutadella, també a Eivissa, 26 graus a Sant Antoni de Portmany, 25 a Formentera i a Manacor.
0: I quant al trànsit, ja es comença a notar l'activitat a la universitat. Toni Escanillas, bon dia.
5: Bon dia. És així, ja es noten els embossos en l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, que és habitual, embossa allà fins a Son Cladera, i tràfic lent uns quilòmetres més cap a Inca, sempre recordem un sentit Palma. També dèiem això de la universitat perquè a partir d'avui hi haurà nous horaris a la línia D9. Cap allà, el bus de l'EMT torna a la freqüència habitual durant el curs, que és cada 20 minuts. I atenció també si circuleu per part de la mà, pot haver-hi talls momentanis del carril pel muntatge i desmuntatge d'escenaris i tot això per les festes de la patrona, que acaben demà.
0: 8 i 6 minuts del matí. Joan Jiménez és el control tècnic.
6: Informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: El dia en què comencen les classes d'alguns graus universitaris a la UIB, vos expliquen que queden en el mercat unes 90 habitacions disponibles destinades a lloguer per a estudiants i el preu és de mitjana de 600 euros al mes, al qual s'han de sumar les despeses. Unes dades que ha facilitat el president de l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris a IB3 Ràdio. Ara bé, Miquel Perelló explica que el més assequible és pagar per un pis sencer.
1: Solen ser pisos grans, de 4 habitacions habitualment, de més de 150 metres, i que ara el mercat residencial sol tenir un valor entre 1.800 i 2.500 euros. Què passa? Que això per una persona tota sola o una família és complicat i se destina a lloguer per estudiants, no? Se fa en lloguer de 5 anys, és a dir, com a vivenda habitual permanent. I el cost s'ha d'estar al voltant de 500 euros per habitació.
0: Una realitat que en algunes ocasions dificulta que aquells alumnes que es veuen obligats a partir de casa trobin allotjament assequible i habitable.
2: De fet, alguns cerquen alternatives, com és el cas d'Aina Marc.
3: Vaig comprar un cotxe que consumís poc, i aquests darrers 3 anys de carrera els he passat fent viatges des de Pollença fins a Palma amb aquest cotxe. I així tot me sortia més barat que si hagués fet 4 anys de carrera alquilant una habitació.
2: D'altres han tingut sort i paguen relativament poc.
4: I ho vaig trobar per contactes d'amics. I nosaltres mos han anat pujant el preu del lloguer, però a dia d'avui paguem cada una 325 euros.
2: També hem parlat amb Nadèlia. Ella és eivissenca i enguany comença Biologia a Palma.
5: Es va veure un moment en què vaig pensar que hauria de viure o a casa una amiga que tinc a Mallorca per un parell de dies, o directament no poder anar perquè pensava que no trobaria casa.
2: Diu que la seva primera opció era anar a la residència del campus, però com que hi ha tanta demanda, em va quedar fora i ara compartirà pis. El va començar a cercar fa 2 setmanes perquè el que tenia mirat finalment no va anar bé.
5: Ara em posava un anunci, això de que buscava pis, que era d'Eivissa. Arrel d'allí em va escriure una de les boixes que comparteix pis en el pis en el qual estiré ara, i d'allí vaig poder tenir el pis. Després de que jo hagués pujat aquest anunci, em vaig posar un altre a la pàgina web de la UIB com a tal, i m'ha escrit molta gent, per la qual no és difícil, simplement que tens que saber on buscar-ho.
0: Malgrat les dificultats, la majoria opten per quedar a estudiar a les illes, però el gruix d'universitaris que parteix cap a la península també és significatiu. Ara bé, la tendència ha canviat i ja no hi ha tant d'interès per les universitats catalanes. De fet, en 7 anys han perdut al voltant de 800 estudiants a les illes. Per contra, hi ha més interès per les madrilenyes, les valencianes i les andaluses.
2: El secretari de l'IES Sineu, Tomeu Ripoll, explica que la popularitat de les grans capitals ha davallat.
6: Barcelona ja no és el Madrid. Els soldats d'avui en dia ja viatgen més i ja no és aquella atracció d'una ciutat que desconec.
2: Dèiem que les Balears, en concret a Palma, el problema principal és el preu per llogar una habitació, una situació semblant a la que es viu a Barcelona, cosa que fa que alguns estudiants mirin altres opcions. És Fabián Mateo, que ha entrat al doble grau de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica a Barcelona.
7: Tenc possibilitat d'entrar a Barcelona. A su vez, van triar Girona o van triar Lleida, perquè és més barat anar a una ciutat més petita que una a Barcelona.
2: La Conselleria d'Educació ajuda cada estudiant amb uns 1.600 euros de mitjana. Els consells insulars de Formentera, Eivissa i Menorca complementen aquests imports per compensar la doble i triple insularitat. L'any passat, entre les 4 institucions, van repartir 3 milions per ajudar els universitaris expatriats.
0: I en aquesta segona setmana de setembre, els campus de la UIB reobren a poc l'activitat. Avui tornen a les aules els estudiants universitaris d'alguns graus, com és el cas de les carreres que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior o a la Facultat d'Infermeria i de Fisioteràpia, on es fan actes de benvinguda i de presentació. Anem en directe fins al campus de Palma per saber si està tot a punt per acollir els primers estudiants d'aquest curs. Cristina Abaussà, bon dia. Ja han arribat els primers alumnes.
8: La majoria s'han dirigit cap al campus, on hi ha les facultats de Dret i d'Economia i Empresa. Gairebé tots els estudiants a qui hem pogut parlar comencen avui la carrera d'ADE, és el seu primer any.
9: I estic un poc nerviosa, la veritat. No sé com espera. A més, és una nova etapa. I bé, això, estic un poc nerviosa.
10: I més que nerviosa, estic com, no sé, com emocionada, saps? No sé, jo espero que me'n vagi.

0: I molt bé, es per fer molt d'amic.
1: Confús perquè és molt gran aquest joc i he de cercar les meves classes i tot això, però sí que emocionat de fer noves amistats, d'aquest nou entorn, de les noves experiències i perquè tenia ganes d'estudiar aquesta carrera.
2: Vengo de Granada, sí que un poco complicado lo del catalán, pero bueno, sí, estoy un poco nerviosa y con ganas.
3: D'altres, en canvi, no estan tan nerviosos, així ens ho han explicat.
4: Estic normal, no estic molt nerviosa, però tampoc estic super tranquil·la.
5: Estic cansat, perquè és molt prest. Entonces, no començam amb moltes ganes.
3: I pel que fa als estudiants que fa anys que venen, la situació canvia. Hi ha nervis, però és per altres qüestions. Així ens ho ha contat aquest alumne que enguany comença quart de carrera.
6: Home, ja que estic a quart, és com un poc un any més, però sempre el primer dia és un poc, bueno, algo de nervis sempre queda.
3: I el curs comença marcat també per actes reivindicatius en favor de la universitat pública. En alguns indrets del campus hi poden veure cartells penjats on s'hi pot llegir algunes frases com PSIP, PSOE, PP i Vots volen privatitzar la nostra educació, entre altres. Escoltam Antoni Fornés, que és el secretari de Mallorca Nova.
7: Hem vist durant aquest any que s'ha aprovat una llei que permet la creació de noves universitats privades, quan fins ara només existia aquesta universitat pública, i el que nosaltres venim aquí a defensar des de Mallorca Nova és la importància de blindar l'educació pública, de blindar la igualtat d'oportunitats i que tothom pugui, a través de l'esforç i a través del seu mèrit, aconseguir les seves oportunitats vitals i laborals.
3: Per tant, avui accions reivindicatives, però també molts de nervis i ganes de començar aquesta nova etapa a la UIB, on, per cert, l'EMT ha incorporat canvis en el servei de bus perquè puguin arribar amb facilitat aquí. Per tant, la línia L12 recupera la freqüència de pas i ara serà cada 20 minuts.
8: Gràcies, Cristina. Hem arribat a les 8:14.
9: Matí, un matí. IB3 Ràdio.

0: Manel.
1: No.
2: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: Cada 3 segons es mor una persona per sèpsia arreu del món i suposa el 25% del total de defuncions. Es tracta de la síndrome clínica més freqüent, a més de 150 milions de casos anuals, i la que té més mortalitat. La possibilitat de sobreviure és del 60%. Amb aquestes xifres a la mà, els professionals treballen per implantar el codi sèpsia a tots els hospitals, asseguren que contribuirà a disminuir tant la mortalitat com les seqüeles. Una afirmació que fan a partir de l'experiència adquirida a l'Hospital de Sant Llàtzer a Palma. El protocol es va implementar fa 20 anys i en aquest temps la mortalitat per sèpsia ha baixat un 60%. Però, Toni Sastre, bon dia. Què és la sèpsia?
5: Bon dia, i és que només el 40% de la població espanyola n'ha sentit a parlar i el 15% sap exactament què és. El cap de la unitat multidisciplinària de sèpsia de Sant Llàtzer i president de la Fundació Codi Sèpsia, Marcio Borges, explica que és un síndrome, que és una síndrome clínica causada per una infecció vírica, bacteriana o fúngica.
6: Tiene como consecuencia una alteración de al menos un órgano de vital nuestro, ¿no? Porque aborda tanto diarreas en niños, en países subdesarrollados, infecciones embarazadas, infecciones en pacientes inmunodeprimidos, postoperatorios. Y si hacemos una fotografía dentro del hospital, es el síndrome más frecuente.
5: Destaca que tractar cada episodi té un cost de 25.000 euros. Per tot això, per la gravetat de la infecció i de l'impacte econòmic, Borges defensa la necessitat d'implantar el codi sèpsia als centres hospitalaris. De fet, ha liderat un estudi en què prop de 200 professionals de 25 països de 4 continents constaten el consens a fer-ho.
6: Empezamos a dar pautas, 7 puntos, desde la detección precoz hasta el manejo más complejo del paciente, cómo debemos hacerlo, ¿no? Y ese consenso ha generado un documento que pues, es la actual base para poder mejorar la atención de los pacientes y con ello la disminución de esta mortalidad.
5: És important destacar que tant a les Illes com a Espanya el procés per implementar els protocols està bastant avançat. Borges també és el coordinador general del Pla Nacional i del Pla Balear de Sèpsia.
6: Nosotros en Baleares tenemos una ventaja que ya estamos trabajando nisso, e muitos destes pontos foram desse plano nacional, são baseados justamente na experiência balear, não? Que nesse sentido é uma pioneira em manejo de sepsis em Espanha e em Europa, né?
4: I la Policia Nacional ha localitzat en Manacor fins a 30 persones convivint en un mateix immoble de 200 metres quadrats en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascun. Els agents varen trobar 6 habitacions que estaven dividides per cortines, 3 banys comuns i escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes i fins i tot 6 persones dormint a davall d'un sostre al pati. Caterina Bany, bon dia.
7: Sí, per això, de fet, hem recollit reaccions. Bon dia, l'Ajuntament de Manacor està satisfet que s'hagi fet aquesta inspecció. Núria Hinojosa, delegada d'Urbanisme i Habitatge.
8: No reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat i, per tant, estem molt satisfets de que s'hagi pogut actuar per eliminar una situació que no és agradable ni per les persones que hi viuen ni tampoc per l'entorn urbà i pels veïnats.
7: I també el govern ja ha obert diligències per sancionar-ne el propietari per una infracció molt greu de la llei d'habitatge que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros. José Francisco Reinés, director general d'Habitatge del govern.
9: Propietarios que lo que hacen es dividir el salón comedor en varias dependencias y las alquilan como habitaciones o incluso no solo el propietario, sino arrendadores que subarriendan a su vez la vivienda también de forma totalmente irregular a otros inquilinos. Agradecer en ocasiones pues algunas denuncias que nos llegan a través de la página web del servicio de inspección. Es difícil que denuncien los propios inquilinos porque claro, temen el perder la vivienda.
7: I IB3 Notícies també han pogut entrevistar el propietari de l'immoble que està en contra d'aquesta interpretació. Assegura que ell també és víctima de tot el que ha passat.
0: Yo compré casi 3 o 4 años, entraron aquí gente ocupado, yo intentar con ellos para sacar a ellos, no puedo, me entera, no pagan nada, solo pagan deudas, basura, dañando la cosa. Me ha hecho el alcalde, va a sacar todos, ni uno está en ella. Todos están viviendo allá contento, tienen coches, tienen casas en Marruecos, están súper buenos, mejor que nosotros.
4: I avui també vos parlam de les telefonades spam que continuen assetjant els consumidors. Les lleis han intentat aturar-les, però els usuaris encara reben trucades comercials no desitjades. La llista Robinson i les noves normatives no han aconseguit acabar amb aquestes telefonades i les associacions en defensa dels usuaris, Toni, reclamen més control i també més sancions.
1: És així, i una de les primeres eines per intentar evitar-les, dèiem, va ser la llista Robinson, l'any 93, que permetia als ciutadans oposar-se a la publicitat per diferents canals, però estar inscrit no impedeix que telefonin. L'any 22, la nova Llei General de Telecomunicacions reconeixia el dret dels usuaris a no rebre telefonades comercials no desitjades, excepte quan hi hagi consentiment. També obligava a fer cridades des de números espanyols. Malgrat això, però, hem parlat amb la gent del carrer, les telefonades continuen a totes hores.
10: Sí, lo tengo bloqueado. No, llamadas que no están en el contacto no me las bloquea. No me despierta la siesta.
11: No le contesto porque yo sé que a la primera que le voy a hablar van a robar mis datos. O sea, son 3, 4 veces que o todo el día.
12: Te pone el teléfono para bloquear, bloqueas, pero a la siguiente hora tienes otro número distinto.
13: Llega un punto que te cansa, te aburre, porque es que te llaman a cualquier hora. Entonces, siempre tiene que estar ahí, encima te recrimina.
1: Facua demana al Ministeri que dediqui més esforços a controlar aquestes pràctiques. És Rubén Sánchez, secretari general.
14: Hace falta mucho más control del fraude por parte del Ministerio de Consumo ante no el hecho de que haya spam, sino ante las mentiras detrás del spam. La agencia puede perfectamente investigar en cuanto hay unos mínimos elementos indiciarios y no lo está haciendo, con lo cual de alguna manera está perdonando el fraude masivo a través de estas llamadas.
1: A les Balears, des de Consubal, Alfonso Rodríguez reconeix que les mesures que s'han adoptat han servit per reduir en part aquestes pràctiques, però no són suficients.
15: La verdad es que sí se han reducido las reclamaciones y las solicitudes de información, pero no en el grado que esperábamos. Es verdad que el número de llamadas se sigue manteniendo más o menos igual. Lo que sí ha disminuido son las contestaciones. Es decir, ahora la gran mayoría de los consumidores no contestan.
1: En tot cas, la Policia Nacional recorda, ni les telefonades comercials són delicte, ni acceptar una oferta comercial ho és. Només és delicte quan hi ha estafa, i en aquest cas s'ha de demostrar. Per tant, quina és la línia, quina és la frontera? Ho explica l'advocat Eduardo Luna.
16: La línea cuál es, la línea es que una cosa es que yo te ofrezca un servicio y tú lo aceptes, ¿no? Por lo tanto, media consentimiento, y si luego efectivamente te doy ese servicio, eso estaría en un ámbito civil, podría ser un incumplimiento contractual, pero no sería un delito, y el delito cuando estamos hablando de ese tipo de prácticas sería generar un engaño que te produzca un perjuicio, ¿no? Entonces, si yo lo que hago es ofrecerte un servicio que no te voy a dar engañándote y mediante ese engaño me lucro, ahí estaremos a la línea de la estafa, ¿no?
4: La Policía Nacional alerta d'un nou sistema recent, però moltes per estafar les persones i que és molt més agressiu que el telefònic. Consisteix a suplantar l'usuari de WhatsApp sense expulsar-lo de la sessió. El titular del compte pot veure com li responen a peticions econòmiques que ell no ha fet. Pedro Xuclà és el portaveu de la Policia Nacional.
17: Quan la persona feia l'ingrés de 2 vegades i contestava al presumpte tutor, que també era la persona que s'havia accedit al compte, el que feia la persona que se li havia accedit de manera il·legal a la seva compte era dir que no havia xerrat res amb ell. Per tant, era aquí quan es donaven compte que s'havia fet una transferència de manera fraudulenta.
4: Recomanen tenir el sistema operatiu actualitzat i confirmar sempre per una segona via, telèfon o correu electrònic, que efectivament és la persona que ens contacta. I avui també vos parlam d'assetjament laboral, un problema que continua present en els organigrames empresarials com a una qüestió de salut pública i laboral i amb greus conseqüències per al qui el pateix.
7: Sí, perquè a l'administració pública les denúncies d'assetjament fonamentalment entre caps entremitjos d'un superior sobre un subordinat immediat són relativament més freqüents que no pas a la privada, explica l'advocat laboralista José Manuel Raya. A més, segons el fundador de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina, el sector sanitari destaca pels casos d'assetjament laboral, especialment a infermeria i també al cos d'auxiliars. Ricardo Pérez Axino parla de la particularitat d'un funcionari víctima de mobbing.
18: estas situaciones se prolongan más, acaban teniendo unos daños más duraderos, más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se catalogan al final como incapacidades totales, es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
7: Com ara el president honorífic de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina, la situació al sector públic, amb la del privat, on l'extinció pactada de la relació laboral és la solució més habitual. José Manuel Raya, de DMS Consulting.
19: Quina seria ràpida de solució quan ens trobem problemes d'aquest tipus? Una conciliació judicial o extrajudicial, en el qual l'empresa normalment reconeix un acompanyament improcedent, abona una indemnització determinada i el treballador surt de l'empresa. Això és com acaba molt de temes d'acoso.
7: Hem de pensar que totes les empreses estan obligades per llei a comptar amb aquests protocols de prevenció i gestió del mobbing.
3: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
4: I comença una setmana clau per conèixer si el ciclista balear Enric Mas aconsegueix, Juanga, guanyar la Vuelta per primera vegada en la seva carrera esportiva.
20: Un fet que de produir-se seria històric, ja que cap ciclista balear ha guanyat mai la classificació general de la Vuelta a Espanya. El ciclista d'Artà, per tant, té ara l'oportunitat de convertir-se en el primer ciclista balear de la història en guanyar aquesta Vuelta. Enric Mas comença la darrera setmana de la Vuelta com a líder i amb la contrarrellotge de dijous com a una de les etapes clau pel triomf final. Ahir el Mallorquí va superar sense problemes una jornada trampa i va arribar a Còrdoba amb el grup principal. Enric Mas manté 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall, segon classificat. Escoltam el corredor d'Artà.
21: Ha sido un día caluroso. Bueno, se ha tenido que recortar un poco la etapa por las altas temperaturas y nada. Se agradece porque era un calor extremo y al final pues yo creo que iba a ganar casi el mismo, creo yo. Simplemente lo estoy disfrutando súper, súper. Ya habéis visto pues el trabajazo que están haciendo a diario y agradecérselo.
20: Avui és jornada de descans a la Vuelta abans d'afrontar la darrera setmana de carrera. El Real Mallorca és ara mateix a 6a la classificació amb 7 punts en zona de play-off descens i a només 3 punts del líder, que és el Castelló. L'equip mallorquinista està pendent del resultat del partit d'avui entre el Sabadell, el pròxim rival de l'equip vermell, i el Córdoba, que tancarà la quarta jornada de Lliga. I atenció, perquè el partit del Mallorca, que va jugar dissabte, ha tingut conseqüències, en aquest cas pel rival. L'Eldense va anunciar ahir la sortida de Claudio Barragán de la banqueta de l'equip alacantí després de l'empat aconseguit seguit dissabte contra l'equip vermell. Barragán deixa l'equip després d'un inici de temporada sense victòries. Pel que fa a la primera divisió, ahir va debutar l'àrbitre balear Lluís Bestar a la màxima categoria del futbol espanyol al partit amb Màlaga-Llevant, que va acabar amb empat a 0, i destacar també de la jornada d'ahir la victòria del Barça davant el València per 0-5 i que deixa el conjunt blaugrana com a líder de la categoria amb 12 punts. I jornada grisa pels equips balears a la segona federació. Cap dels 4 representants balears va aconseguir guanyar en la primera jornada. El Mallorca B va empatar a 1 contra el Mestalla després de començar per darrere en el marcador i igualar el partit amb un gol de Wilber de penal. Per la seva banda, la penya esportiva va perdre per 1-0 contra el Club Esportiu Minera amb un gol d'Aron. Al minut 85 també van perdre el Poblense per 1-0 davant la Nusia i l'Atleti Balears per 1-0 contra el Geclà. Escoltam l'entrenador blanc i blau, Òscar Troya.
22: Demasiado castigo, yo creo, ¿no? Al final 15 tiros a portería, 15 tiros, 15 finalizaciones, muchísimas ocasiones. Creo que cuando estábamos mejor, pues llegó la ocasión más clara de Yeclano y la única diferencia es que ellos acertaron y nosotros no.
20: A la segona federació femenina, el Balears va començar la temporada de la millor manera amb una gran victòria per 4-2 davant el València Mestalla B. I la tercera federació destaca amb la gran victòria de la Unió Esportiva Alcúdia, que va golejar l'Inter Eivissa per 5-0 a la primera jornada. Un resultat contundent i un darrer apunt en futbol. El Sant Rafael es va proclamar campió de la Copa Illes Balears després de superar l'Alaior per 0-3 a la gran final. Amb aquest títol, el conjunt pitius va aconseguir també el bitllet per disputar la fase prèvia de la Copa del Rei. I un parell de punts abans d'acabar. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello es juguen avui amb la selecció espanyola la continuïtat a la Copa del Món contra el Japó a Berlín quan faltin 10 minuts per a les 4. La derrota d'Espanya contra Mali i la victòria d'Alemanya davant del Japó han provocat un quàdruple empat al grup A amb una victòria per a cadascuna de les seleccions. Per altra banda, el Fiwi Palma Bàsquet, Mallorca es va imposar amb autoritat al Clas Bàsquet Sant Antoni per 65-97 al trofeu AON de pretemporada. I en pàdel, Gemma Triay ha fet història a Madrid. La jugadora de l'Alaior ha aconseguit el seu títol número 58, igual així al rècord històric d'Alejandra Salazar.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns. Avui continuarà la calor després d'un cap de setmana en què han batut rècords de temperatures elevades en un mes de setembre en 39 graus a punts com Petra, Sineu i Sant Joan de Labritja. A les 12 s'activa l'avís groc a les Pitiuses i també a part de Mallorca. Això el mateix dia en què comencen les classes en alguns dels estudis de la UIB.
2: De moment hi ha matriculats més d'11.000 estudiants de grau. Una part d'ells s'han de desplaçar fins a Palma i tenen problemes per trobar un pis on viure. El preu per llogar una habitació a ciutat per als estudiants és de 600 euros del mes de mitjana, segons l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris.
4: I a Manacor, la Policia Nacional ha localitzat fins a 30 persones convivint en un mateix immoble de 200 metres quadrats en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascun.
2: El govern ja ha obert diligències per sancionar-ne el propietari. Es tracta d'una infracció molt greu de la llei d'habitatge que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros.
4: I de la crònica internacional avui destacam el resultat de les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt, que ha guanyat el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya.
2: La formació ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta en gairebé el 44% dels vots. En la segona posició hi ha els democratacristians de la CDU amb un 17% del suport.
4: I a les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, el mercat de luxe manté les bones xifres de l'any passat, tot i que reconeix que el mes d'agost ha estat fluix. Carmen Cires, bon dia.
5: Dia, diu la presidenta d'Ibiza Luxury Destination, Núria Moreno, que esperen que la nova connexió Ibiza-Estats Units atregui molts de turistes nord-americans amb un alt poder adquisitiu. Afegeix que la temporada d'enguany no està per tirar coets, ha dit, però que ha mantingut les bones xifres de 2025.
4: I més d'un centenar de veïnats de Son Sardina i de Sagarriga s'han tornat a manifestar aquest diumenge per reclamar a l'Ajuntament de Palma una solució urgent per al solar de Can Pescat. Juan Luis Marcos, bon dia.
6: Bon dia. Els afectats es mostren indignats i en xoc després de saber que un particular s'ha avançat a cort i ha comprat el terreny, malgrat el compromís del batlle Jaime Martínez d'adquirir-lo per construir-hi un casal de barri i una plaça pública.
4: I a Menorca, Mou viu avui el dissabte de Gràcia, primer dia gran de les festes patronals. Axel Camarasa, bon dia.
23: Bon dia. Després de l'emotiu pregó d'ahir a càrrec de la cantant Anna Ferrer, la ciutat es desperta ara amb la pregonera popular Loli Reinés anunciant l'inici de les festes pels carrers. Al cap es formarà ja la Qualcada i a les 9 de la nit un dels primers actes multitudinaris al Jaleo, a la plaça de la Constitució.
4: I avui dedicam l'entrevista a la Universitat Pública de les Illes.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: El mateix dia que comença el curs a la UIB amb una ampliació de l'oferta acadèmica amb 3 graus i 3 màsters. En parlam amb el rector, Jaume Carot. Bon dia.
24: Molt bon dia.
4: Enguany s'han matriculat 11.000 estudiants de graus, unes dades que hem de dir que són provisionals. Si comparam aquesta xifra amb l'anterior any acadèmic, tot fa pensar que no registraran increments destacats. Quina lectura se'n pot fer?
24: Bé, a veure... no sabem encara quina serà la xifra total. Clar, increments destacats és difícil que se produeixin. Ho dic perquè, si bé és cert que posem en marxa dues noves titulacions, la tercera a la que vostè s'ha referit és substitueix una que ja existia. Són titulacions amb una oferta inicial de places molt baixa. Per exemple, 35 estudiants en el cas de Ciències de la Mar, o crec que són 10 en el cas de la doble titulació de Matemàtiques i Física. Clar, a base de 35 i de 10, doncs no podem esperar grans increments. És veritat que el número d'estudiants de grau de la Universitat de les Illes Balears ha estat més o menys constant al llarg dels darrers anys i esperem que quan les xifres siguin ja una mica més definitives, doncs constatem un petit increment. Però insisteixo, és difícil tenir increments grans quan l'oferta de places en els nous estudis és d'aquestes dimensions.
4: Aquest curs entra també en marxa un nou projecte universitari privat del seu, especialment en l'àmbit de la salut. Li preocupa que una universitat privada pugui acabar captant professors, alumnes i recursos públics?
24: No m'agrada la idea, però anem a veure. Recursos públics, doncs, dubto que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern de que això no és així i està molt blindat a través dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat. Per la part dels alumnes, també m'estranyaria. A veure, les titulacions de l'àmbit de la salut en què s'estrenarà al centre Beat Lluís Belda de la Universitat Seu Sant Pablo, doncs són medicina, infermeria, fisioteràpia, totes elles, i després crec que està previst que el curs vinent comença farmàcia, etc. Totes aquestes titulacions tenen molta més demanda que l'oferta que la UIB pot oferir, valgui la redundància. De manera que les notes de tall són elevadíssimes. Dubto molt que doncs, un estudiant que pugui entrar a la UIB a Medicina per nota pagant 1.250 euros a l'any, doncs se'n vagi a la Seu Sant Pablo pagant 24.500. Ho dubto, la veritat. I professorat, doncs professorat també serà molt difícil que un professor funcionari nostre, per exemple, un titular laboral permanent, doncs deixi la seva feina aquí, que li permet fer investigació, i se'n vagi, vull dir, no sé, que un funcionari renunciï a la seva plaça, serà una cosa difícil. El que sí que pot passar, i miri, no em desagrada la perspectiva, és que titulats nostres, doctorats nostres, que no tenen un futur acadèmic a la UIB, doncs puguin tenir un futur acadèmic allà, a la Seu Sant Pablo. Però responent ras i curt a la seva pregunta, si em preocupa que mos puguin prendre, manllevar recursos, alumnes o professors, la resposta curta és no, francament.
4: Senyor Carod, la UIB manté una activitat científica sòlida en un context de fort creixement de les universitats xineses en el rànquing de Xangai. Quines fites destacau?
24: Doncs, mira, nosaltres, això ho vaig explicar al meu discurs, doncs, nosaltres, si agafem rànquings que el que mesuren és el que en diuen la productivitat científica, això, perquè l'audiència ho entengui, és quants articles publiquen vostès a l'any en revistes bones, en revistes que es diuen indexades, diu, i això entre quants ho fan? Diu, dividit pel número d'investigadors. Doncs això dona un número. En això se'n diu la productivitat científica. Doncs en això nosaltres estem per damunt de la mitjana, molt per damunt de la mitjana de les universitats espanyoles. En això som bons. Clar, aquest número compta, pesa només un 10% en el rànquing de Xangai. El 90% restant ve de números que són absoluts. És a dir, quants de premis Nobel tenen vostès? En el nostre cas, zero, perquè només compten els premis Nobel de Ciències o d'Economia o les medalles Fields de Matemàtiques, però no els de literatura, per exemple. Quants estudiants tenen que hagin tingut també premis Nobel? Doncs jo mateix, ara. I després, quants d'articles tenen a Nature i Science, que són dues revistes senyeres en els àmbits científics i de la salut, ciències naturals i de la salut. Doncs clar, nosaltres en tenim aquí, però resulta que té el mateix mèrit tenir-ne, perdó, pesa el mateix tenir-ne 10 a la UIB que tenir-ne 10 a la Universitat de Barcelona. I la Universitat de Barcelona té 3 vegades i mitja més investigadors que n'altres. Clar, és un rànquing que mesura molt clarament el volum total, l'impacte. Si mirem les branques en les que nosaltres destaquem, si ara ja mos especialitzem, doncs això ho diu el propi rànquing de Xangai i ho diuen el rànquing de les universitats espanyoles, doncs sempre és fisiologia vegetal, física en les seves diverses, en algunes de les seves diverses branques, per exemple, ciències de l'atmosfera, oceanografia, en tot això destaquem.
0: I anem acabant aquesta entrevista, però avui a l'informatiu matí parlàvem de les dificultats que tenen alguns alumnes que s'han de desplaçar des d'altres punts de les Balears a Palma per estudiar a la UIB. Pot un jove de fora permetre's avui venir a estudiar a la universitat? I també voldrien demanar-li en quin punt es troba el projecte per fer una segona residència.
24: Doncs començo pel final. La segona residència, això està en mans del govern. Hi ha uns plànols preliminars, hi ha el terreny, o sigui, tot això està, ara falta començar, falta licitar l'obra. A veure, qualsevol cosa que es fa des d'una administració pública és molt complicada i molt complexa, perquè estem sotmesos a la llei de contractes al sector públic. Per construir qualsevol cosa, per exemple, una residència o un nou edifici, primer s'ha de fer una licitació del projecte. I una vegada el projecte està licitat i adjudicat a una empresa, s'ha de licitar l'obra. Clar, tot això fa que tot sigui molt, molt, molt lent. Jo he de dir que des del govern es fan esforços molt importants per tirar endavant la segona residència i per dotar econòmicament també el professorat que ve de fora. Pensi vostè que des del 2021 fins ara hem incorporat 264 professors permanents a temps complet, la majoria dels quals ha vingut de fora de les illes. No? Uh-huh. Bé, doncs, a més, els professors ajudants doctors, que és la categoria de professorat d'entrada al sistema, aquests no són permanents, i d'aquests també en tenim molts, però doncs, gràcies a la intervenció del govern se'ls ha dotat amb un complement de residència que suposa un terç del seu sou. Vull dir que no està malament, se van fent passes. És molt complicat per als estudiants de fora venir aquí, així i tot venen. Esperem que quan la segona residència sigui una realitat, doncs esperem que això sigui més fàcil encara. En aquests moments tenim la residència actual completament plena, 102 places, crec que són, i ho teníem una llista d'espera de més de 200 persones. Això ho diu tot.
0: Idò, bé, avui el dia en què comença el curs a la Universitat de les Balears per molts dels alumnes que hi assisteixen, han volgut parlar amb el rector de la UIB, Jaume Carot. Gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
24: Moltes gràcies a vostès per donar-nos veu. Gràcies.
0: I continuem ara amb altres qüestions destacades de l'actualitat.
3: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I ho fem a Ceuta. Més de 700 dels migrants que van accedir a la ciutat autònoma dia 30 de juliol han tornat de manera voluntària al Marroc aquesta darrera setmana. És el càlcul que han traslladat a l'agència EFE fons policials que expliquen que cada dia es produeixen retorns. En aquests moments, el Ministeri de l'Interior calculen que en queden prop de 5.000, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 9.000.
8: D'altres intenten passar la península, alguns amb poc èxit. Aquest diumenge n'hi ha dos que han estat detenguts quan intentaven fer la ruta entre Ceuta i Algeciras de manera clandestina. en destina. Van embarcar trepant per les cordes d'amarrament del ferri Paiso Passió per Formentera de Baleària i també durant les darreres hores s'han retornat 21 migrants del Marroc detenguts en les darreres hores a Ceuta per haver participat a l'atac amb pedres una patrulla militar i a guàrdies civils. Els fets es van produir la nit de dissabte prop de la platja del Trampolín. Ahir un grup de veïnats de Ceuta es varen tornar a manifestar per denunciar la inseguretat. Es va implantar davant el pas fronterer el Tarajal, cosa que va obligar a interrompre durant una estona el pas de vehicles. Avui hi ha una nova convocatòria, en aquest cas, dels barris perifèrics de Ceuta.
0: I el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya guanya les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt, a l'est del país, però queda 3 escons de la majoria absoluta en gairebé el 44% dels vots. En segona posició ha quedat la conservadora Unió Demòcrata Cristiana amb un 17% dels suports. La taxa de participació ha estat una de les principals notícies de la jornada amb un 80%, molt per damunt del 60% de les darreres eleccions.
1: L'alegria de la cúpula d'aquesta formació política no és sorprenent si es té en compte que les eleccions federals de 2025 es van convertir en la segona força en l'àmbit nacional i actualment van a la primera posició als sondejos nacionals. La líder del partit, Alice Weidel, ha definit la victòria electoral com a històrica i ha instat el canceller alemany, Friedrich Merz, a convocar eleccions anticipades immediatament i propiciar així el seu reemplaçament abans que arribi el Nadal.
9: 45%, wie es aussieht, das ist ein Auftrag.
1: Diu que un 45% dels vots és un mandat per assumir responsabilitat de govern i aquest mandat no es dona només a Saxònia, sinó també a tots els estats federals i, sobretot, a les properes eleccions federals, ha dit Weidel.
0: 8:45 minuts.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca, i molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. Mahó viu avui el dissabte de Gràcia, primer dia gran de les festes patronals després de l'emotiu pregó d'ahir. A càrrec de la cantant Anna Ferrer, la ciutat es desperta a hores d'ara amb la pregonera popular Loli Reinés anunciant l'inici de les festes pels carrers. Al capvespre es formarà ja la qualcada i a les 9 de la nit un dels primers actes multitudinaris, el Jaleo, a la plaça Constitució. Tot d'una, en donen més detalls.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears. A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: Les festes de la Mare de Déu de Gràcia ja han començat. El pregó de la cantant Anna Ferrer va emocionar molts dels assistents ahir a la plaça Constitució. El va seguir el nostre company Blai Barber.
1: Bon dia, la cantant maonesa Anna Ferrer va començar el pregó amb una glosa molt emocionant, deixant bocabadada la plaça.

0: Filla d'una família de forners, també va tenir paraules per tots els oficis que mantenen viva la ciutat de Maó tot l'any.
1: Vull dedicar aquest pregó i les meves festes d'ara en endavant a totes les persones que feis que Maó sigui un lloc per viure tot l'any.
0: A més, va agrair tot el que suposa la memòria dels avis i àvies de la ciutat o va destacar la importància dels pagesos per al territori. Compartir pa per elles el mateix que cantar junts va repartir barres entre els assistents a la plaça.
1: Així cau aquestes barres ben amunt i qui no entengui que aixequis braços per dir que al món a ningú li falti mai un tros de pa! I sempre.
0: Van pujar al balcó també Marta Robles, Oriol Riart, Àngel Gelabert, Moisès Pelegrí i Pablo Millas, músics. El tradicional cant de Les Mahon amb tota la plaça unida va finalitzar aquest acte tan estimat.

0: Gràcies a Blai Barber. Això va ser ahir. Avui la pregonera popular ja ho anuncia pels carrers de la ciutat, i és que Mòdena avui inicia les festes de la Mare de Déu de Gràcia en uns minuts a les 9. Hi ha el tradicional berenar de caixers oferit pels veïns del carrer Camí des Castell als Cavalls, però no arribaran fins al capvespre. Ramiro López.
1: Serà a les 4 del capvespre quan el fabioler Víctor Pons demanarà permís per iniciar el replec de la Colcada i tot seguit sonar el primer toc de fabiol. Paral·lelament, començarà també el passacarrers amb els gegants de Mahó i els gegants convidats de Menorca i de Sant Feliu de Llobregat. La primera parada destacada del replec serà el carrer Valldemossa, on s'incorporarà la caixera fadrina per tornar després a la plaça Constitució i rebre la bandera. Això serà aproximadament a les 4 i mitja. Els darrers en incorporar-se a la Colcada seran el caixer Batlle i el caixer Capellà. Si tot marxen els horaris previstos, a partir de les 5 i quart, s'iniciarà l'anada a l'Ermita de Gràcia, un recorregut on destaca l'aturada a la residència de gent gran de Mahó, al Cos de Gràcia. L'inici de les completes està previst per les 7 del capvespre, i una vegada conclòs l'acte religiós, els cavalls i caixers tornaran a la plaça Constitució per iniciar a les 9 del vespre el primer jaleo de les Festes de Gràcia.
0: Gràcies a Ramiro López. Més enllà de les Festes de Gràcia, l'actual que ens acosta el nostre company Miquel Cardona. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Excel. El Bàsquet Menorca ha començat a posar els fonaments del seu quart projecte, la primera FEP. Ho ha fet en el marc del torneig Ciutat de Mahó i davant un rival de gran qualitat, el París Basketball, un equip que juga a l'Eurolliga i amb jugadors d'altíssim nivell i trajectòria consolidada fins i tot a la NBA. La victòria és clara, va ser pels francesos per 62-95. Tanmateix, l'equip de Javi Zamora, amb tres absències i alguns jugadors pràcticament acabats d'aterrar a l'illa, va deixar algunes pinzellades del que pot ser com a equip. L'entrenador madrileny va destacar els aspectes positius.
3: Muchas cosas positivas, ¿no? La primera, que hemos salido todos sanos, que hemos podido, bueno, pues ver a los jugadores dando esos primeros pasos, ¿no? Y que en este camino que nos queda por recorrer, pues creo que este primer paso como equipo a nivel de intensidad, de lucha, de actitud y de trabajar juntos, creo que ha sido muy positivo, ¿no?
2: El darrer fitxatge anunciat ha estat el de Saša Zvekovic. L'experimentat base serbi s'expressava

0: Així han acabat el partit.
1: Con Samo yo no soy preocupado. Yo voy a perseguir su camino y creo que tenemos buen equipo. Como te digo, necesitamos construir buena dinámica dentro del equipo y a partido a partido. El objetivo para construir una buena química, una buena dinámica dentro del equipo y yo creo que hay tiempo para hacer eso.
0: Cal destacar també l'aportació de jugadors com Kyle Grilly, Wildens Lebeck o Iñaki Ordóñez, que debuten en la categoria procedents de segona FEP. Sentim l'ala pivot de Pamplona.
2: Creo que estos partidos nos van a servir mucho para coger ese nivel, bueno, ese tono físico cuanto antes, ¿no? Muy poco tiempo entrenando juntos, ¿no? Sasha llegó hace dos días, Wildens también, yo llegué hace cuatro días también. Lo que más me importa a mí es que la afición cuando venga a vernos jugar disfrute, ¿no? Que se siente identificado con el estilo del equipo, ¿no? Y obviamente queremos ganar, ¿no? Lo dijo Javier el otro día, estamos aquí para ganar, por supuesto, pero creo que también es importante el cómo, ¿no?
0: Aquesta setmana el bàsquet Menorca jugarà dos partits corresponents a la Copa ON que organitza la Federació Balear, divendres contra el Ficui Mallorca i diumenge davant el Palmer Bàsquet, els dos a les 6:30. Nil Ridovets es va penjar la medalla d'or a la Copa del Món de Paratriatló celebrada al municipi de Landra, a Portugal. Un bon test a tres setmanes de disputar el Mundial de Pontevedra. Més noms propis, ara el de Gemma Trià i la jugadora de l'Alió ha sumat a Madrid el seu trofeu número 58 i igual així el rècord històric d'Alejandra Salazar. Trià i Brea van perdre el primer set en el tiebreak davant Pau de José María i Bea González, però van remuntar amb un doble 6-3. És el sisè títol de les números mundials enguany després de disputar 14 finals. I de guanyar també hi entén Fabià Cintes. El lluitador maonès ha debutat a París a la UFC, la promotora més potent d'arts marcials mixtes, amb una victòria per unanimitat contra el francès Michael Aliarui. Futbol. A la primera jornada de la tercera federació, el Mercadal va empatar a 1 contra el Formentera gràcies a un gol en pròpia porteria de Mario Pineda al minut 78. Els pitiusos s'havien avançat al primer minut amb un gol de Fernando Losada. Per seva, el migjorn, que tornava a la categoria, va perdre contra el Sant Jordi per un gol encaixat en el temps afegit. I acabam amb l'Alaior, que va perdre contra el Sant Rafel per 3-0 la final de la Copa Illes Balears i, per tant, es queda sense la plaça per participar a les eliminatòries prèvies de la Copa del Rei.
3: Gràcies a Miquel Cardona, darrers instants per una informació de servei, per recordar que amb motiu de les festes de la Gràcia, els centres de salut Verge del Toro i del Sant Joan i també les unitats bàsiques de salut des Castell i Sant Lluís romandran tancats des d'avui i fins dimecres. Al Matur Filan no hi haurà activitat ordinària ni demà ni tampoc passat demà. El servei d'admissió, citacions i trasllats també romandrà tancat durant el dia d'avui. Mentrestant, a del Sant Joan mantindrà el seu horari habitual de 8 del matí a 10 de la nit i les urgències del Matur Fila, això sí, romandran obertes les 24 hores.

I són ara les 8:55 minuts. Aquesta música ens indica que ha arribat el moment per a la cultura. A l'informatiu matí començam amb una proposta del CaixaForum de Palma.

0: Diuen que és més que una conferència, més que un concert, més que una projecció, és un divertimento i una magnífica forma de donar a conèixer i de fer estimar la música clàssica. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: És una proposta que arriba al Caixa Fòrum de Palma cada dissabte a partir d'aquest i fins a finals de novembre de la mà dels divulgadors Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin o Wagner, Strauss, Stravinsky, Ravel, Gershwin, tots ells i algun altre mostraran les seves obres i els seus secrets en aquestes quatre conferències. Perquè sí, malgrat que pugui semblar que tot ja se sap, potser no és així. Ho destaca el també músic Pedro Pardo.
2: Sempre hi ha secrets per descobrir i encara que siguin noms superconeguts, doncs sempre fa gràcia, no?, que t'acabin explicant doncs, que de sobte Beethoven és, entre cometes, el creador dels missatges subliminals, no? O que a partir de que Mozart porta perruca, però Beethoven ja no la porta, la música és diferent, no? O que l'amor és el motor de la creació.

0: Divertimento cerca llevar la por a aquesta música, cercar el bessó que la va fer popular i accessible a tothom en el seu temps, tal i com comenta Albert Galceran.
1: El que fem és, sobretot, intentar portar la clàssica de tu a tu, perquè generalment el món de la música clàssica ens l'han explicat d'una forma com molt elevada, no? Com si parlar de Beethoven fos parlar de paraula de Déu i que és un tema que gairebé només ho poden tocar aquelles persones que han estudiat molts anys al conservatori, que són rates de biblioteca, però al final la música és una cosa meravellosa que la podem gaudir amb independència de la nostra formació musical.

0: La primera cita d'aquest espectacle total i que esgota les entrades arreu serà dissabte hora baixa a partir de les 7 i arriba amb una petició.
1: Demanem, i això és una pista, que el públic, Pedro, vingui afinat de casa.
2: Que vinguin afinats perquè han de participar, perquè al final són conferències, concerts, però també interactives, no? On la gent doncs hi participa i la gent gaudeix també i aprèn a gaudir més de la música.
0: I si la música és sentiment, si l'art ha d'obrir-se a tot, aquests dos amants de la música clàssica escolten també, per exemple, reggaeton i doncs veu que no, que hi ha límits per tot.
2: Nosaltres hem arribat a demostrar que ser reggaeton no és música.
1: Però és una bona temporada.
2: Les
0: entrades ja estan a la venda al web del CaixaForum.

0: I el documental sobre el retorn d'Oasis arriba aquest divendres al cinema. Liam i Noel Gallagher varen tornar a pujar junts a un escenari el 2025, 15 anys després de la seva separació. Un retorn que va sorprendre tothom per bé i que ara arriba a la pantalla gran. Oasis, Don't Look Back in Anger, explica aquesta història de retrobament, però també repassa la trajectòria d'una de les bandes més importants de la música britànica.
1: Els seus grans èxits, les disputes, la separació i finalment la tornada passa per tots els estadis. És un documental que ha dirigit Dylan Southern i Will Lovelace i ha estat escrit i produït per Steve Knight, el creador de Peaky Blinders. S'ha presentat aquest cap de setmana al Festival de Venècia, on també varen aparèixer els dos germans. I aquí arriba, com dèiem, als cinemes divendres, i pels que després de veure'l ja estiguin pensant què passarà després, sembla que la història d'Oasis encara podria tenir algun capítol més, perquè anuncien possible gira a les xarxes i tot apunta a un parell de dates a Barcelona.

0: Aquí són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns, el mateix dia que comença el curs a la Universitat de les Illes Balears amb més d'11.000 estudiants de grau i amb una ampliació d'oferta acadèmica amb 3 graus i 3 màsters. El rector de la UIB admet que no li agrada l'arribada de la nova universitat privada del seu.
1: En declaracions fa pocs minuts a l'informatiu matí, Jaume Carot ha dit que no està preocupat per un possible trasbassament de la pública d'alumnes i de professors.
2: No m'agrada la idea, però anem a veure. Recursos públics, doncs, dubto que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern de que això no és així i està molt blindat a través dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat.
1: Entre les novetats d'enguany hi ha el nou grau de Ciències de la Mà i el doble grau en Matemàtiques i Física.
0: I coincidint amb aquest inici de curs, la nostra companya Cristina Bousà es troba des de primera hora del matí al campus de Palma de la UIB. Bon dia, Cristina, quin és l'ambient?
3: Bon dia, i de dir-vos que aquell típic ambient de primer dia de classe, de retrobades després de tot l'estiu sense veure's, però també de nervis de començar una nova etapa. I és que avui la majoria dels estudiants que hi ha al campus són de primer curs i així fan front en aquest nou any acadèmic.
4: No conec a ningú, però bé, emocionada i un poc nerviosa.
5: Com no conec

0: sèpsia a tots els hospitals.
1: Es tracta d'un protocol per millorar la resposta davant aquesta reacció descontrolada i potencialment mortal del cos davant una infecció. A Son Llàtzer fa 20 anys que funciona i ha aconseguit baixar la mortalitat un 60%. El seu responsable és Marcio Borges.
2: Empezamos a dar pautas, 7 puntos, desde la detección precoz hasta el manejo más complejo del paciente, cómo debemos hacerlo, ¿no? Y ese consenso ha generado un documento que pues, es la actual base para poder mejorar la atención de los pacientes y con ello la disminución de esta mortalidad.
0: I de la crònica internacional, avui destacam el resultat de les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Ha guanyat el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya.
1: La formació ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta en gairebé el 44% de vots. La líder del partit, Alice Weidel, ha definit com a històrica la victòria. En segona posició hi ha la tradicional formació demòcrata cristiana, la CDU, amb un 17% dels suports.
0: I a Menorca Mou viu avui el dissabte de Gràcia, primer dia gran de les festes patronals.
1: Serà després de l'emotiu pregó d'ahir a càrrec de la cantant Anna Ferrer.
3: Per dir-vos que sé d'amor...
1: Que va sorprendre i va posar la pell de gallina a la multitud amb aquest inici cantat. Ara la ciutat es desperta amb la pregonera popular, Loli Reinés, anunciant l'inici de les festes pel carrers. Al capvespre es formarà la colcada i a les 9 de la nit, un dels primers actes multitudinaris, el jaleo a la plaça de la Constitució.
0: Amb aquest apunt de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mahó, hem arribat a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa al dia.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 9 i 5 minuts, bon dia, benvinguts. Comença el programa, comença el dia, és dilluns 7 de setembre, aquesta setmana en què la rutina torna de bon de veres. Enguany ho fa moltíssima calor, ens espera un mes de setembre que de moment ha batut tots els rècords de temperatura. Fins dimecres no s'espera una lleugera davallada del termòmetre que coincidirà amb l'inici del curs escolar el pròxim dia 10 de setembre. Els que sí que comencen avui són els estudiants de la Universitat de les Illes Balears, 11.000 alumnes que enguany inicien nou curs. D'aquests, més de 3.500 són alumnes de nou ingrés. La institució estrena 3 graus, 2 màsters i afronta aquest nou curs amb la culminació d'un dels seus principals projectes de transformació energètica. La dificultat, de nou, aconseguir un habitatge, sobretot per aquells que s'han de desplaçar a Palma. Ja sabeu, ho hem comentat en el programa moltes vegades, que el preu per llogar una habitació a ciutat aproximadament pot rondar els 600-800 euros de mitjana, segons l'Associació Balear de Serveis Immobiliàries. I de moment, a l'inici de curs, només en queden manco d'un centenar. L'habitatge continua sent un problema per a molts. Joan Maroto, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Així és. La Policia Nacional ha localitzat aquest cap de setmana a Manacor fins a 30 persones que vivien en un mateix immoble de 200 metres quadrats en condicions precàries, infrahumanes i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna. La Conselleria d'Habitatge ha obert diligències, tot i que el propietari exposa que no ha rebut cap notificació. A més, diu que no tenia la casa llogada, sinó que l'havien ocupat. Els agents varen trobar 6 habitacions dividides per cortines on cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals i desperfectes i fins i tot 6 persones dormint davall un sostre al pati. Les multes al propietari podrien oscil·lar entre els 30.000 i els 90.000 euros. I en crònica de successos, dir-vos que s'han localitzat 2 cossos en aigües de Formentera, són d'un menor i d'una dona, i se sospita que són migrants que varen patir un naufragi aquests darrers dies. La Guàrdia Civil està pendent de la realització de les autòpsies per esclarir les causes de les morts. Podem confirmar, això sí, que ha estat un cap de setmana molt actiu respecte a les arribades de migrants. Més de 60 persones han

0: Arribat en barca a les costes, Marta, de les Illes Balears.
1: Avui, dia 7 de setembre, Xisco Nadal, bon dia, és el Dia Internacional de l'Aire.
2: Vos heu plantejat mai, qualque vegada, quina és la qualitat de l'aire que respiram? La contaminació genera cada vegada més malalties i els darrers anys ha hagut un increment d'al·lèrgies respiratòries causades per la mala qualitat de l'aire. Com és la qualitat d'aquest element de l'aire a les Balears? Diferents experts, com per exemple els enginyers industrials, s'encarreguen de mesurar aquesta qualitat d'aquest element, d'aquest aire que respiram. El 7 de setembre celebram el Dia Internacional de l'Aire per analitzar la posada en marxa de noves pràctiques que permetin millorar la qualitat de l'atmosfera i que a la llarga pugui contribuir al benestar de la població mundial. I nosaltres, precisament avui, parlarem d'aquest fet.
1: Aquest cap de setmana també vos contem que ha estat marcat per les festes. Èxit total, podríem dir, el de la processó de la Beata ahir a Santa Margalida.

0: Santa Margalida, com vos dèiem, va tancar aquest diumenge les festes dedicades a la Santa Sort Catalina Tomàs i ho va fer amb la tradicional processó, culminant així dos mesos d'estiu de feina intensa en tots aquests preparatius, unes festes que vareu poder seguir a IB3 Televisió gràcies a la retransmissió de, sorpresa, Joana Maroto i tot l'equip que ho va fer possible un diumenge, Joana, molt, molt intens.
1: Molt intens, de molta calor, perquè si ahir va tenir una cosa, va ser que va ser un dia de moltíssima de calor, pensa que totes les persones que participen de la festa van vestides a l'ample, amb els vestits tradicionals, també els dimonis, i clar, 36, 38 graus que va fer, va ser un dia de molta, molta calor. Però va sortir tot beníssim. La Cristina Cladera, que va ser la beata d'en terra, que li diuen, ho va fer beníssim. Varen viure un moment espectacular quan son pare, que també és dimoni, li va fer la trencadissa de les gerres en els peus, i jo crec que va ser una processó molt emocionant, i crec que també ho va varen poder transmetre a les persones que no varen poder ser allà, a Santa Margalida.
0: Està feixuc, aixecar-se, avui matí.
1: Avui molt feixuc, però sempre en ganes, Marta, ja ho saps.
0: I la festa continua.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè ahir eren les de la Beata i les festes ara són les de la Mare de Déu de Gràcia, que continuen, i just en aquest moments està a punt de celebrar-se a les 9 el tradicional berenat de caixers oferit pels veïnats del carrer Poble fins al capvespre. Serà a les 4 quan el Fabioler demanarà permís per iniciar el replet de la Colcada i tot seguit sonarà el primer toc de Fabiol. Paral·lelament començarà també la cercavila o el cercavila amb els gegants de Mahó i els gegants convidats de Menorca i de Sant Feliu de Llobregat. Tot d'una saludarem el nostre company Pep Benques, que mos traslladarà el batec d'aquesta festa.
0: Frase del dia, amb què reflexionem avui?
2: I de la frase d'avui, Marta, és un proverbi africà que diu així: quan els elefants lluiten, és l'herba qui pateix. Sí!

0: després de la reflexió arriba la pregunta: de què parla tothom avui?
1: I de parla d'un clàssic d'aquesta secció, Bad Bunny, perquè ha fet isto.
2: De cuando te tuve, de vida el tema beso y abrazo la beso.
1: Internacionalment, com a Bad Bunny, continua fent història, ja que el seu espectacle de mig temps de la Super Bowl, que ara compartíem amb els nostres espectadors, ha estat el gran triomfador de la nit dels Emmy en 7 premis dels 9 als quals optava. L'Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, que seria el títol complet d'aquest espectacle. A més, el passat mes de febrer, durant la final de la Super Bowl, s'han duit guardons en categories tan diverses com l'especial de varietats en directe, direcció musical, coreografia, mescla de so, disseny d'il·luminació, direcció tècnica i també direcció. I un d'aquests Emmys és especialment important per l'artista porto-riqueny, ja que és el seu primer Emmy personal com a productor i intèrpret d'aquest espectacle. Així, Bad Bunny suma un nou reconeixement a una carrera que ja compta en diversos Grammy i consolida també la seva dimensió televisiva. El seu espectacle de la Super Bowl, recordem, de 13 minuts, va combinar música, coreografies i una potent posada en escena amb un missatge d'orgull llatí i d'unitat. I a més, hi havia aquells homes que feien d'arbust, bueno, recordeu?
0: Perfectament.
1: Que tothom volia ser serva de Bad Bunny, idò. Això també té premi. I ara entra en la història dels Emmy com un dels espectacles de mig temps més premiats de la història d'aquests guardons. L'altra gran guardonada

0: va ser Lady Gaga. Una nova fita per a Bad Bunny, aquesta vegada també en el món de la televisió. No sé com valorau el fenomen Bad Bunny. Ja ara està repassant, i sabeu que a Amèrica hi ha una tradició que se diu un zigot, que són aquests artistes totes que han aconseguit un Emmy, un Grammy, un Oscar i un Tony,
1: wow,
0: que són els quatre grans guardons de l'espectacle. Ara en Bad Bunny en té la meitat. I com que recordem, també ha fet les seves provatures com a actor, no descartem que qualque dia s'endugui l'Oscar.
1: I el Tony?
0: No, hauria de fer teatre per tenir un Tony. Però bé, així se sumaria a una llista que a mi m'ha fascinat: Audrey Hepburn, Mel Brooks, Andrew Lloyd Webber, Jennifer Hudson o Viola Davis, Rita Moreno i Whoopi Goldberg, entre d'altres, són EGOT. Qui està allà a la casella esperant que li donin l'Oscar per poder ser EGOT són Barbra Streisand i llavors Liza, crec que està esperant un, Grammy. Per tant, per favor, espavilau. Perquè jo, l'Eliza i la Barbra s'ho mereixen.
1: Jo crec que sí que poden destacar, o jo m'agradaria destacar, ja que durant molt de programa sempre, o jo, com a mínim.
0: Has criticat?
1: He criticat en Bad Bunny. He criticat en Bad Bunny, no. He dit que no m'agrada molt com canta, però bé.
0: Un moment, no facis anques enrere. Tu ara jo sé que no vols el públic en contra, no, però un ha de venir aquí i mantenir les teves opinions. Tu has criticat en Bad Bunny.
1: No, avui venc a dir que després de l'espectacle de la Super Bowl que va fer ell, vaig repassar a casa nostra, en la meva filla, altres espectacles de la Super Bowl. Vaig veure els de la Jennifer López i la Shakira, els de The Weeknd, la Rihanna, i crec que és vera que són molt espectaculars, però sí que és vera que s'ho mereix molt. Vull dir que l'espectacularitat del seu espectacle enguany ha estat impressionant, i vull dir que t'agradi més o manco la música, ningú li pot llevar que el show, l'organització, estava tot tan ben pensat en el mil·límetre. Crec que s'ho mereix.
0: I està molt bé que li donin aquest Emmy de televisió, perquè aquest espectacle d'en Bad Bunny estava pensat per la gent que mirava la tele en aquell moment, perquè l'opinió de la gent que era a l'estadi mirant aquesta final
1: no
0: de Super Bowl va dir que va ser una castanya, perquè l'únic que veies era gent movent herba d'un costat a l'altre i en Bad Bunny pujant i davallant d'una casa.
2: Hi havia una bona realització.
0: Hi havia una molt bona realització que també l'han premiada, un molt bon disseny de producció, etc. Que no hem d'oblidar que tot allò se va fer en directe i que anava en els mil·límetres, un poc com la gent que critica el festival d'Eurovisió, que diu, ai, és que és un festival de friquis.
2: No.
0: Pot ser, Tenza ho ha pogut ser, però Eurovisió és un gran espectacle televisiu que tot està coreografiat fins a la darrera engruna, una mica, com va fer Bad Bunny en aquest espectacle.
2: Venga,
0: de la Super Bowl.
2: Una reflexió ràpida. Com has dit abans, ja has anomenat dues de les grans, Liza Minnelli i Barbra Streisand, clar, a mi me passa això i ja no puc pensar més enllà. Ja. Realment s'ho mereix? Realment és per tant? Planteja aquí aquestes dues preguntes. És vera que ha aconseguit arrasar. És un fenomen de masses, fins i tot, a mi que no m'agradava, m'ha acabat agradant. Hi ha moltíssimes cançons que és que m'encanten.
1: Jo crec que la força d'escoltar-la,
0: no? La força de massetes, perdona, és que crec que Bad Bunny és un gran ambaixador dels seus temps. Si tu penses en les lletres de les cançons, te poden semblar un doi.
2: Horribles.
0: Clar, però és que també reflecteix la societat que li ha tocat viure, que és una societat que necessita aquests missatges simples i que potser no necessita un Andrew Lloyd Webber perquè te faci un musical. Necessita un Bad Bunny per digerir-ho molt millor.
2: Però quina pena.
0: Quina pena, no? És que tenim el món que tenim, estimada.
2: És una reflexió molt profunda, per encetar una setmana, per encetar aquesta setmana de tornar de la rutina. No la podré deixar de banda, probablement, en tota la setmana.
0: I penseu que en les eleccions d'Alemanya, que sembla que el segle XX s'està calcant damunt del segle XXI, crec que convendria tornar una mica en Andrew Lloyd Webber.
2: Idò, amb aquesta reflexió que no pot deixar a ningú indiferent per encetar la setmana, així encetam d'aquesta manera el dilluns, un dilluns en què abordam de nou la tertúlia política amb els diferents representants al Parlament, torna la rutina, torna també el curs polític. I tot això ho farem amb la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. Començam la setmana.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: Nou i 17 minuts. És dilluns 7 de setembre, a banda de ser la setmana en què tot torna a la normalitat, la rutina, l'escola, la universitat, el curs universitari a la Universitat de les Illes Balears. També avui, ho podeu anotar al calendari, és el Dia Internacional de l'Aire i el seu principal objectiu és la recerca, el desenvolupament, també la posada en marxa de noves pràctiques que puguin millorar la qualitat de l'aire que respiram. Vos heu plantejat alguna vegada quina és la qualitat de l'aire? La contaminació cada vegada genera més malalties. Els darrers anys s'ha hagut un increment, sobretot de les al·lèrgies respiratòries, a causa d'aquesta mala qualitat de l'aire. Però com és la qualitat de l'aire a les Balears i, sobretot, com es mesura? Els enginyers industrials són els encarregats d'analitzar aquesta qualitat de l'atmosfera i, per aquesta raó, avui comptem els estudis amb el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de les Balears. Mateu Oliver, bon dia.
2: Uep, com anem?
1: Si haguessis de descriure com és la qualitat de l'aire de les Balears, sé que se mesura en bona, raonablement bona, regular, desfavorable, molt desfavorable i extremadament desfavorable. No sé de què depèn i quina és.
2: Mira, depèn de molts de factors, no? Però essencialment la qualitat de l'aire de les Illes Balears varia en funció de l'època estival o l'època invernal. En hivern, òbviament, és més bona perquè hi ha menys moviments de cotxes, en la qual cosa millora. També, com que plou, en altres comença a ploure setembre, ara començaria a haver de tempestes i tal, clar, fa net. Llavors, la qualitat d'aire també s'afecta per les pluges i els escombrats dels vents que hi hagi de terra o de mar. Els de mar milloren molt la qualitat d'aire. Les brises marines ajuden moltíssim. Llavors, clar, depèn de l'activitat humana. En el final, la nostra insight o comprensió és de què depèn la qualitat d'aire? De nosaltres.
1: O sigui, si ara hi ha moltes més persones, degut a la temporada turística, estiu, etc.
2: Exactament.
1: Probablement sigui
2: la
1: molt
2: la qualitat d'aire empitjora. No és que estigui, no és que sigui una cosa per posar-nos nerviosos, però sí que se nota. Llavors, des de fa temps estan bastant preocupats en la qualitat d'aire i hi ha estacions emissores per tota l'illa. Dins ciutat n'hi ha diverses. Se controlen bastant bé perquè jo coneixia la persona que duia el manteniment d'aquestes estacions i són unes estacions que són una virgueria.
1: Imagino que se controlen informàticament i que envien unes alertes. Com funciona realment? No? Supos que semblant o són parescudes a les meteorològiques?
2: Són molt semblants. Sí. Són molt semblants. I de fet, a qualsevol puesto comparteixen espais. No, és una cosa que me deixen essencialment a GNOX, és a dir, els òxids de nitrogen, els òxids de carboni, CO i CO2, també m'hi deixen el tema de l'ozó, que l'ozó és un subproducte de determinades reaccions relacionades amb la contaminació, per tant, l'amidament també és important, i la mesura, perdó. I després, qualcuna més, material en suspensió i partícules ultrafines. Llavors, quan ve la pols del Sàhara, que això ho havien comentat, també se detecta allà. El que passa és que la pols del Sàhara en si mateixa no és contaminant. Simplement és un material, uns normalment àrids, que el que fa és que molesten, però no contaminen. És a dir, contaminen, sí, perquè hi ha partícules en suspensió, però no tenen un contaminant químic que reaccioni amb altres coses, com passen en els fums de cotxe, per exemple.
1: Com ha evolucionat en els darrers anys la qualitat de l'aire? Perquè aquí segur que és molt interessant l'anàlisi.
2: Home, com que l'activitat humana ha pujat, la qualitat d'aire ha estat un testimoni d'aquesta activitat. Llavors, hem de ser, jo que som un optimista, i com hem de ser, conyo, optimistes.
1: I si pot ser optimista, malauradament tinguem un anàlisi, no?, de la qualitat de l'aire que deixa molt que desitjar.
2: Sí.
1: Anem a explicar per què.
2: Mira, per què? Perquè per primer punt hi ha una electrificació del cotxe que és, jo entenc, imparable. És vera que hi ha moltes reticències, hi ha moltes resistències, però és imparable. Llavors, el cotxe elèctric contamina, però no aquí. M'explic. Si tu carregues el teu cotxe elèctric en fotovoltaica, òbviament no contamina res en aquest procés d'això. Després hi ha tot el cicle del cotxe, de com desballestar amb aquest tipus de cotxes, que encara no hi hem arribat, però hi arribarem. I després, per tant, l'electrificació ajudarà a millorar aquesta qualitat d'aire. El tema aeronàutic també se'ls està donant molta pressió perquè els motors aeronàutics contaminin cada vegada menys. Per tant, això també és positiu. I ara començarem a entrar en els motors navals. L'electrificació de la mà és més dubtosa. Aquí sí que l'hidrogen té un camp molt important, també acabarem millorant. Per tant, tot està destinat a millorar. I, de fet, es dia mundial de l'aire, i que si Unió Europea per darrere mos vagi baixant els límits, està fet a posta. Això és igual que el colesterol. Vull dir, fa uns anys el colesterol era d'una quantitat...
1: Aquesta comparativa és magnífica.
2: Ah, és que és igual,
1: la
2: no?
1: La qualitat de l'aire es mesura igual que es mesura el nivell de colesterol en sang.
2: No, llavors estàvem baixant el nivell de colesterol i abans jo...
1: Però està bé aquestes exigències, perquè així, per exemple, amb el colesterol, sí que és vera que la gent s'ho ha pres més en sèrio, se fa més esport, s'intenta arribar abans, no?
2: Exactament. D'infarts seria... cada vegada n'hi ha menys.
1: Exacte, la medicina preventiva, però aplicada a la qualitat de l'aire.
2: Exactament. Per això, la Unió Europea te diu, volen que electrifiquis, i tothom se fa despistat. Però diu, bueno, idò, a la qualitat d'aire la mida, sí, idò, mide-la un poc millor, i ara un poquet millor, i ara un poquet millor, i ara un poquet...
1: I estic pensant, i el fet que siguem illes, el fet insular també ajuda, la mà insular... ajuda a regular-ho, no sé si contribueix, no?, el fet de ser unes illes aïllades per mà, ajuda?
2: Ajuda moltíssim. Mira, és que la gent, nosaltres, a vegades, prenem el fenomen insular com una cosa, com un demèrit, i realment... se pot aprofitar com un mèrit. Nosaltres podem ser el laboratori...
1: En algunes coses, com el sistema de finançament, ens perjudica, no? Però en altres...
2: Home, aquí hem de donar batalla, no? Però realment, en tot l'altre, és que som un laboratori. Aquí hauríem de ser capdavanters amb una sèrie de tecnologies i això és el que hem de fer. Vull dir, nosaltres som una illa. Què vol dir? Que nosaltres tenim tots els insumos i les sortides controladíssimes. Anem a fer-ho millor. Nosaltres podem fer un laboratori de proves extraordinari, i nosaltres hauríem de ser capdavanters amb això, amb el tema de mediambiental. De fet, jo vaig fer una conferència i vaig explicar que és que nosaltres podríem ser totalment autònoms, és a dir, podríem no contaminar en la generació elèctrica. No, hauríem de fer una sèrie d'inversions en bateries, una sèrie d'inversions encara més en plaques fotovoltaiques, però nosaltres podríem ser totalment independents. Ah, bueno, fem-ho. Podríem tenir el control dels transports. Fem-ho. Aquí passen coses, no? Llavors, tu tens cotxes de lloguer. Els cotxes de lloguer, pues, clar, quan ve la temporada, tots els cotxes de lloguer se posen en marxa. Bien, pues, anem a fer que hi hagi una transformació paulatina, acordada en el sector, el que tu vulguis.
1: Exacte.
2: Però anem a electrificar, començant per aquest sector. I veuràs que tot d'una se nota.
1: I ja darrera pregunta. Ho has dit, el turisme marca moltíssim la qualitat de l'aire, però l'illa es recupera. És veritat que estem aconseguint aquesta famosa desestacionalització, però tot i així hi ha mesos on el turisme se troba al 100%, com és de juny a octubre, però la resta de l'any ajuda a recuperar-se?
2: Sí, hem de pensar que l'atmosfera no és una cosa local nostra, que és de tothom. Eh? Vull dir, si no fa molt, vaig veure les notícies, que havia esclatat el Krakatoa. No? I mostraven que fa, en el 1800, havia esclatat també i havia enviat tant de sofre a l'atmosfera que el cel era groc. I, de fet, hi ha pintures que mostren el cel groc i no era perquè fos tingués una daltonomia, fos daltònic el pintor, sinó que, en fet, era groc. Llavors, aquesta erupció va afectar tot. Llavors, lo nostre afecta els altres, però lo dels altres mos afecta a nosaltres. Llavors, nosaltres podem fer cura de lo que nosaltres emitim, però de lo que emiteixen els altres i nosaltres rebem, podem controlar-ho, de fet, sabem lo que matem, això no és nostre. Lo mateix passa, hi ha una central de carbó a Galícia, que tota la columna de fum cau a Plymouth. Llavors, depèn com vingui el vent, des de Plymouth reben carbó i diuen, això d'aquí és, de gallegos.
1: Connectat, és veritat, en un món globalitzat i on les connexions cada vegada...
2: I aquí l'atmosfera és de tots, eh?
1: Exactament, i evidentment hem de tenir cura de la nostra atmosfera. Tal vegada avui és el dia per reflexionar, Dia Internacional de la Qualitat de l'Aire. Jo m'ho vull quedar amb aquest missatge optimista de Mateu Oliver, que diu que des de la Unió Europea s'estan fent coses, no? S'està fent feina de valent, sobretot per protegir aquesta qualitat de l'aire, per millorar-la, i que en un futur no ens passi factura, no? Com està fent ara amb la gran quantitat de malalties respiratòries, per exemple, o fins i tot les al·lèrgies, que són tan determinants i vinculades en aquesta qualitat de l'aire. Mateu, un gust tenir-te de nou.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A tu. Són les 9:26, una petita pausa per publicitat, el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio i tot d'una reprenem la tertúlia amb els diferents representants parlamentaris.
0: Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
3: Buenos días. La noticia del día es que Sánchez ha respondido. Sí, sí, pero no ha sido ni al juez, ni a Ceuta, ni a Marruecos. Ha sido a Baleares. Y con este estado de excepción mental con el que nos tiene ojipláticos, intentando vender desde la legalidad de la normalidad una pretendida solución a la ilegalidad de lo excepcional. Tiene respuestas para todos, menos para los Hassanes. Nueva mentira para tapar el desaguisado de su ducha masaje. Niega, eso dijo el titular, que ocultara una llegada masiva de inmigrantes a estas costas. Dice que lo que dijo es una tergiversación. No entiende que para aplicar la legalidad de la ilegalidad que teníamos antes de Ceuta, primero hay que echar a todos para que después vayan entrando ilegalmente, poquito a poco. Desde hace 2 años hemos sido la voz, la cadena de transmisión solitaria que anticipaba y asaltaba todo este drama. Si este fin del titular era haber superado los 5.000 llegantes este año en Baleares, el de verdad son los 5.000 muertos no acompañados de los que hablaba ayer la ONG, caminando fronteras, en esta ruta de silencios, Sánchez. Si dices que sabiendo no alertas, si te tapas con estos muertos para que no se te levanten los de Ceuta, y si encima dices que la prueba de que vigilas y controlas Baleares es lo mucho que has hecho en el cuartel frontera y benemérito de Santañí, que no existe y que terminará de construirse según la licitación dentro de los 21 meses en los que ya seremos Marruecos, Sánchez, Sociedad Anónima. Entonces, ya no es solo mentir, es que te has creído que somos idiotas. Y ya mañana, siempre despacito,

0: 9 i 28 minuts, avui al dia, reprenem les tertúlies amb els diferents portaveus parlamentaris. Ja sabeu, ho hem anunciat, el sumari torna, l'activitat al Parlament de les Illes Balears i comença d'aquesta manera un nou curs polític. En ordre de representació al Parlament, ja ens acompanyen aquí als estudis de Palma, Marga Durán, del Grup Parlamentari Popular. Senyora Durán, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Carles Bona, del Grup Parlamentari PSIC, bon dia, senyor Bona.
2: Bon dia, com esteu?
0: Manuela Cañadas, del Grup Parlamentari Vox, bon dia, senyora
3: bon
0: Cañadas.
3: Bon dia, buenos días.
0: Ens escolta Lluïsa Pesteguía, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, bon dia.
4: Bon dia, ben retrobats.
0: Igualment, també ens escolta Joana Gomila, del Grup Parlamentari Mix per Més per Menorca, bon dia, senyora Gomila.
5: Hola, molt bon dia.
0: Idò, contenta de retrobar-los. Espero que hagin passat vostès un bon estiu, que hagin descansat. No és fàcil el curs polític al qual hem d'enfrontar, evidentment, amb molts de reptes en el camí, amb unes eleccions autonòmiques i generals i molts d'aspectes que abordarem aquí, en aquestes tertúlies, recorda els espectadors i els oients, tots els dilluns a partir de les 9:30. Com dèiem i com és inevitable, ho hem fet molt al llarg d'aquesta setmana, hem parlat de la crisi migratòria que avui el país, que viu el país des de fa més d'un mes amb l'entrada de persones migrants a Ceuta. Recordem també que dijous passat el president del govern, Pedro Sánchez, va intervenir al Congrés dels Diputats per abordar aquesta crisi i en aquesta intervenció va especificar que l'informe d'alertes d'arribades es referia a una possible entrada a les Balears i no a Ceuta, un fet que va generar certa polèmica. La presidenta del govern, Marga Proens, va exigir divendres explicacions sobre aquests informes, reclamant saber per què cap de les institucions de les illes va ser informada. La primera pregunta que li planteig és com afrontar aquesta crisi migratòria, que és a la vegada una crisi humanitària. Comença per la senyora Durán.
1: Bé, primer de tot, molt bon dia i ben trobada. Primer de tot, jo crec que hem de fer una miqueta de memòria. Dia 30 i dia 31 de juliol a la Ceuta, la que va ser una invasió de més de 70.000 persones a una població com Ceuta, que són prop de 80.000. Això va provocar una deixadesa incomprensible per part del govern d'Espanya, que el senyor Sánchez se va passar per allà l'endemà de camí a la Mareta i tenir un mes de vacances, i el govern d'Espanya ha abandonat a la població de Ceuta. Dit això, el president d'Espanya va tardar un mes en compareixer en el Congrés de Diputats, quan dia 31 de juliol se'ls havia demanat la compareixença urgent en el Congrés de Diputats, i com que estava de vacances no va donar cap tipus d'explicació, i repeteix, va deixar tots sols a tota la població de Ceuta. En aquests moments tenim a més de 10.000, 15.000, 20.000 persones vagant pels carrers, dormint en condicions infrahumanes a una platja, o pels carrers, o per damunt les aceres, sense menjar i sense res. I ara pareix ser que el senyor Puente, l'única solució és posar carpes en esport, coir esport de Ceuta i posar carpes allà i tenir-los allà. Escolti'm, el que va dir el senyor Sánchez l'altre dia en el Congrés de Diputats és molt greu. Va dir que l'informe que tenia, que hem de començar, que primer hi havia un informe previ de la policia que deia que aquesta arribada massiva de 70.000 immigrants del Marroc estava organitzada o planificada amb la connivència del Marroc, i aquest informe no han donat cap tipus d'explicació, però després van amb sabre que el risc alt d'arribada de pasteres i d'immigrants el tenia Balears. La presidenta va fer una declaració institucional des divendres, jo crec que molt seriosa, com li pertoca a la presidenta del Govern de les Illes Balears, reclamant, evidentment, l'informe i reclamant per què no van informar a les institucions de les Illes Balears. I front a això, nosaltres demanem un pla específic per les Illes Balears per evitar aquesta arribada massiva d'immigrants a les nostres costes, que arriben cada dia, tot el cap de setmana, la setmana passada, tot el mes d'agost, tot el mes de juliol, han seguit arribant a les nostres costes, a Formentera, a Cabrera, a Eivissa, a Mallorca, i, evidentment, això necessita un pla específic. Necessitem més recursos humans, més Guàrdia Civil, més Policia Nacional, que no la tenim, i necessitem un control exhaustiu de les fronteres mitjançant Frontex, que també s'han negat sempre. I necessitem que les dues secretaris d'Estat que tenim de les Illes Balears al govern de l'Estat donin explicacions. La senyora Aina Calvo i la senyora Rosario Sánchez, que donin explicacions de si sabien aquest informe, què és el que van fer i per què no van informar la presidenta del govern.
0: La senyora Durán matisava en aquest punt en concret de per què Sánchez no va informar i també afegia un aspecte sobre la necessitat de tenir un pla específic per les Balears a l'hora de gestionar aquesta migració. Senyor Bona.
2: Sí, a mi el que me sap greu és que s'intenti tergiversar d'aquesta manera les paraules del president del govern en el Congrés dels Diputats. Aquest informe és una anàlisi setmanal sobre el risc de nivell de risc d'arribada de pasteres segons ruta i meteorologia a tota la vessant mediterrània, però és un informe rutinari i en cap moment s'alerta de cap arribada massiva a les Illes Balears. No existeix tal informe que alerti ni sobre Ceuta ni sobre les Illes Balears. Simplement és un informe rutinari sobre la ruta mediterrània segons ruta i meteorologia. Per tant, aquesta tergiversació que fa la senyora Proens és absolutament i profundament irresponsable. Veiem aquest cap de setmana en els diaris com experts militars i policials han deixat clar que un cas com el de Ceuta Balears és absolutament impensable, perquè l'únic lloc on aquesta situació té cabuda és en el cap de la senyora Proens, que necessita inventar-se un xou per tapar la seva mala gestió de tot aquest estiu, perquè sabem que el verdader problema de les Illes Balears és la incapacitat per gestionar que té la senyora Proens aquesta comunitat autònoma, la massificació turística que no atura de créixer i una quantitat alarmant de gent que veiem en els hospitals, a les nostres urgències. I aquests són els verdaders problemes de les Illes Balears, mentrestant la senyora Proens necessita inventar-se problemes que no tenim actualment.
0: Señora Cañadas.
3: Bueno, yo creo que por respeto a todos los ciudadanos y por la inteligencia de todos los españoles y sobre todo de los ciudadanos de Baleares, que es lo que a nosotros nos compete, lo que no podemos hablar es de lo que no existe. No es una crisis humanitaria, es una guerra híbrida, es una invasión en toda regla. En un país donde las fronteras se invaden en cuestión de 12 horas ante la inacción absoluta del gobierno, aquí los únicos que están en crisis humanitaria son los ciudadanos españoles que viven en Ceuta, que desde hace 39 días han sido abandonados de la mano de este gobierno, que sabía desde el día 27, porque ya había un informe el día 27, tanto del CNI como de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Ya sabemos de un informe de más de 55 páginas o 55 que está en el juzgado, donde se explica que Marruecos hace un acto de guerra contra España. Y ante esto, ¿qué hace el presidente del gobierno? Nada. Se va de vacaciones, abandona a los ciudadanos españoles que viven en Ceuta y nos recomienda una playlist. O sea, es absolutamente de tirano y psicópata hacer esto con un país, porque las niñas que van más de 30 que han sido brutalmente violadas en Ceuta. No hemos oído hablar, yo no sé a partir de qué violación y con qué crudeza salen las feministas del 8M a hablar. No tengo ni idea, pero para nosotros, desde el minuto uno y la primera niña violada, ya es motivo de denuncia. No se está hablando de todas las enfermedades que está habiendo por la falta de higiene, porque por supuesto esta gente no tiene dónde ducharse, no tiene dónde bañarse, no tiene dónde defecar, no tiene dónde orinar y por supuesto lo hacen en las calles. Pero es que no es una crisis humanitaria porque no vienen de ninguna guerra ni de ningún país que tenga un problema económico. Más de 7.000 millones de euros ha dado el gobierno de España, el señor Sánchez y todos sus cómplices a Marruecos en 2025. No hay dinero para los niños de piel de mariposa, no hay dinero para Lela, no hay dinero para vivienda, no hay dinero para sanidad y no hay dinero para un montón de cosas en España. Esto lo que es, y hay que decirlo claramente, es un plan de entregar Ceuta, que luego va a ser Melilla, que ya hay un aviso de lo mismo que va a pasar en Melilla a día 20 de septiembre, del señor Sánchez porque está cambiando el censo electoral, que hoy en un juzgado, gracias a la denuncia de Vox y Justicia Europa, se ve la ley de nietos. Un cambio de censo electoral porque, como sabe el señor Sánchez y el Partido Socialista, que no le van a votar los españoles por los 8 años infames que nos ha dado de gobierno, lo que hacen ahora es traer a todos los supuestos nietos, millones y millones que están censándose en diferentes pueblos de España y comunidades autónomas para poder cambiar el censo electoral. Pero no hablemos de una crisis humanitaria que no existe. Una crisis humanitaria fue lo de Ucrania y no he visto a ningún ucraniano que no se haya integrado en ninguno de los países a los que ha sido acogido. Esto es un acto de guerra híbrida sin armas. Vienen con personas para echar a todos los ceutís y ocupar, vía entregado por Sánchez, Ceuta y después Melilla y después Canarias.
0: Con tertulis, l'escoltam.
4: Sí, mira, la veritat és que jo crec que és irrisori pensar que el govern espanyol ha pactat amb el Marroc entregar Ceuta i Melilla, i crec que aquest argument no s'aguanta de per enlloc. Però sí que és vera, i jo crec que aquesta és una qüestió que se va passar per damunt per part del govern espanyol de forma irresponsable, que és evident que el govern marroquí, que és el govern d'un estat no democràtic, d'un estat dictatorial, allò que està fent és emprar la seva pròpia població per fer pressió quan vol aconseguir qualsevol cosa de la Unió Europea o de l'estat espanyol. Vull dir, tots van veure les imatges de furgons amb gent descarregant a de vora la valla de Ceuta amb la connivencia de la policia marroquí perquè traspassassin aquesta frontera i així pressionar en el govern espanyol per aconseguir allò que el sàtrapa que governa el Marroc i que està sotmetent a la seva pròpia població pugui aconseguir allò que vol. I això jo crec que s'ha de posar damunt la taula perquè tots els governs espanyols, tant del Partit Popular com del Partit Socialista, han tingut una connivencia i una permissivitat amb el govern marroquí que s'ha de denunciar. I el darrer cas, el més flagrant, ha estat quan el govern espanyol ha abandonat el poble saharaui a la seva sort, abandonant la legítima lluita per la seva plena capacitat d'autodeterminació, que això ho hem vist els darrers anys. I això ha estat una altra claudicació en el govern marroquí. Això no té res a veure amb que, evidentment, haguem de denunciar les ràcies racistes i les ràcies xenòfobes que han tingut lloc, alimentades per discursos d'extrema dreta, en contra d'aquesta població que va entrar dins Ceuta i aquesta gent que, per exemple, ha impedit que la Creu Roja distribuís menjar i donàs els serveis mínims que aquestes persones, mentre siguin dins Ceuta, mereixen com mereixen qualsevol persona, que mereixen un tracte digne, perquè, evidentment, es tracta que s'ha de donar a qualsevol persona a dins, dins qualsevol territori ha de ser un tracte humanitari. I ara mateix, mentre aquestes persones no se comprovi quina és la seva situació i quina és la seva provinença i quin és exactament el tracte regular que se li ha de donar, han de tenir un tractament digne i humanitari. I no se pot permetre que això alimenti la xenofòbia, la qual cosa, la inacció del govern espanyol també ha de ser conscient que està fent. I dit això, això no té res a veure i és mesclar ous en caragols amb la ruta algeriana que és la que afecta a les Illes Balears. I, evidentment, aquí jo tampoc no puc entendre que no hi hagi una comunicació entre el govern de l'Estat i el govern de les Illes Balears, o el govern de qualsevol altra comunitat autònoma, en quant a la possibilitat de rutes migratòries, perquè les comunitats autònomes tenen com, no tenen competències en la rebuda d'immigrants, però sí amb l'acolliment i en el tractament de totes les persones quan arriben en els nostres territoris i, per tant, no puc entendre que no hi hagi aquesta informació constant. I com li vaig dir a la presidenta del govern, si el que vol és tenir la informació que té un estat, tal vegada el que ens hem de plantejar és tenir un estat, perquè sospic que ni un govern del PP ni un govern del PSOE tractaria el govern de les Illes Balears en la dignitat que ens mereixem.

0: Acaba aquesta primera ronda, la senyora Gomila, l'escoltam també.
1: Des de Més per Menorca, sense cap dubte, mostrant la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta, però també amb el drama de les persones migrants. Va ser una invasió, com vol dir-li la senyora Durant. Tenim clar nosaltres que darrere aquests esdeveniments que han passat a Ceuta, abans que res hi ha un drama humanitari, on més de 140 persones van morir, on el PP no en ratlla gaire, no sé si és que no s'hi solidaritza, persones que es van morir ofegades o que van morir esclafades intentant travessar una frontera. I, per tant, nosaltres tenim claríssim que Ceuta no és una crisi migratòria, ni és una guerra híbrida, com li diu Vox, ni és una invasió, com li diu el PP, sinó que està ben clar que el que és una crisi humanitària, on han mort al manco 145 persones i on hi ha centenars de persones, moltes d'elles menors, que no estan ateses, que no saben ni on han de dormir. I les manifestacions que van fer dia 2 de setembre, que van estar convocades per al PP, tenim claríssim que no responen a una preocupació per Ceuta, sinó que el PP va aprofitar aquesta situació per fer una política de partit, emprant les institucions, els ajuntaments, la FEM, senzillament amb l'objectiu d'erosionar el govern d'Espanya, perquè les manifestacions que es van convocar no són més que una manipulació, un voler treure rèdit polític, només hi ha que sentir quines són les consignes de solidaritat amb els ceutis, poques, la majoria en contra del govern d'Espanya. Per tant, entreu en rèdit d'un rèdit polític, d'una situació dramàtica, on hi ha persones mortes, on hi ha infants desemparats, on hi ha persones que mal viuen a Ceuta. I aquesta hauria de ser, tal vegada, una de les primeres coses de què hauríem de parlar quan parlam de Ceuta. Però el PP i Vox, ja ho sabem, prefereixen esborrar aquestes víctimes de relat perquè no he sentit ni una ni l'altra que en xerrassin i convertir aquesta crisi humanitària en s'excusa per treure en rèdit polític i a la vegada també, evidentment, per alimentar l'odi i la confrontació entre ciutadans. Ceuta i els ceutins entenem que no necessiten himnes, que no necessiten manifestacions com que es va fer, el que necessiten realment és una solidaritat en forma de recursos públics, en forma de responsabilitat i una resposta humanitària que sigui adequada. I per això, el que són molt crítics amb el govern d'Espanya, que ha minimitzat de bones a primeres la gravetat del que s'estava vivint a Ceuta. I també està clar que 70.000 persones no creuen espontàniament la frontera d'un dia per un altre, que hi ha darrere una maniobra de Regne de Marroc per intentar xantatjar en el govern d'Espanya. Nosaltres creiem que sí. I, de fet, en aquest sentit, el govern d'Espanya no ha estat assalçada. De fet, altres amenaces que ja el Marroc va infringint a Espanya, relacionats, per exemple, amb tot el poble saharaui, també han dit que el que han fet és aconseguir que Espanya els hi doni suport i deixar en els saharauis sense poder retornar a casa seva després de 50 anys, quan el govern d'Espanya hauria de lluitar perquè això fos així. I entenem que el govern de Pedro Sánchez no ha actuat amb prou diligència amb aquesta qüestió. Més d'un mes després no és possible que encara hi hagi aquesta quantitat de gent que estigui desatesa i, per tant, és indigna, sobretot per centenars de migrants, però també, no hi ha cap dubte, per la gent que resideix a Ceuta que vol tornar a ser normalitat. Però també són crítics amb la presidenta Proens, que es va negar a acollir menors i, mentrestant, es solidaritza en Ceuta. Pot ser tal vegada una manera de solidaritzar-se i que realment demostri que li preocupa seria acollir algun d'aquests menors que han arribat a Ceuta, perquè sembla totalment contradictori que municipis i comunitats governades per al PP facin aquestes grans manifestacions, en teoria en solidaritat per Ceuta, i a la vegada es neguin a acollir a menors desemparats, en aquest cas que han creuat la frontera, i que Ceuta, no hi ha cap dubte, no té capacitat per acollir.
0: Sí.
1: Per tant, demanaria al govern de la senyora Proens que demostri la solidaritat real més enllà d'himnes i de mentides.
0: Si li sembla, encertem aquesta segona ronda, aquesta primera exposició, han gaudit vostès d'un temps. Si li sembla, en aquesta segona intervenció, acotam el temps, intervencions manco un poc més breus. No fa falta que respectin l'ordre de representació al Parlament, simplement aixequin la mà. La pregunta que li es planteig, un poc al fil dels arguments que han comentat en aquesta primera part, és com podria acabar aquest conflicte? Ara arriba la tardor, ara tot se complica. De moment no hi ha un acord sobre quines seran les infraestructures que podran acollir a totes aquestes persones. Com podria acabar aquest conflicte? Se veu un final a l'horitzó? Se veu una solució urgent o immediata? Señora Cañadas.
2: Pues yo, si me permite, si me dejan mis compañeros, las 12 horas de inacción de no mandar a más de los 3.000 militares que hay en Ceuta y a las 12 horas movilizar solo a 250 demuestra la colaboración del señor Sánchez y de este gobierno con Marruecos. Aquí las únicas víctimas son los ceutíes. Los demás, el mismo recorrido que hicieron de 10 metros de cruzar la frontera y venir a España, pueden hacerlo de vuelta. De hecho, no vengamos aquí a dramatizar con estos menores, porque estos menores los han reclamado tanto su país, Marruecos, como sus padres. Lo que pasa que, claro, hay que vivir. Muchas organizaciones o mal llamadas ONGs viven del tráfico de seres humanos, porque los millones y millones de euros que se llevan estas organizaciones no están para atender a los menores ceutíes ni están para atender a los ciudadanos ceutíes. Y esto no es solidaridad, o sea, es que la solidaridad es... empieza con los españoles primero, con los ceutíes primeros, y no hay recursos en España para atender a toda África, y esto tiene que quedar muy claro.
0: Señor Durán.
3: Bueno, primer de tot, i contestant un poc el que s'ha dit abans, de tergiversació de les paraules del senyor Sánchez, res de res. Va ser el senyor Sánchez que va dir que tenia un informe que podia alto riesgo d'entrada d'immigrantes il·legals en Balears. No va dir un informe periòdic, no, no, no. Va dir que l'informe, per llevar importància en els de Ceuta, era, l'important era els de Balears. I això, la presidenta no va fer cap xou. La presidenta va sortir el divendres, va fer una declaració institucional, va atendre després de tots els mitjans de comunicació, i una de les coses que va demanar la presidenta era unitat política de totes les forces del Parlament, perquè davant d'aquesta arribada d'immigrants, que nosaltres no hem dit que ens passi el mateix que a Ceuta, nosaltres això no hem dit, el que nosaltres hem dit que és insostenible que arribin en dos dies més de 500 persones. I això sí que passa. I això sí que passa. I ja no podem assumir més. Que ja me diguin que ara la presidenta Provenç, els presidents dels consells, no volen coi més menors, quan dos de cada tres menors del sistema de tutela d'aquestes illes són de menors immigrants perquè mos arriben a nosaltres. No és que n'haguin de recollir d'altres comunitats autònomes, no és que no volen coi de Ceuta, és que mos arriben. Dos de cada tres, si tenim més de 1.000 nins, 700 són nins menors immigrants. Per tant, no en poden collir més. Què necessita, vostè diu? Què poden fer perquè passi aquesta situació? Molt clar. Primer, retorn a totes aquestes persones que han entrat de manera il·legal, que si se vol, se pot, perquè aquests darrers dies quan han entrat tot d'un, Espanya els ha tret, per què no ho ha fet ara en tots els que van entrar dia 30 de juliol? I després, amb els menors, de manera en garantia jurídica, s'ha d'establir comunicacions amb les seves famílies i s'ha de fer una regrupació familiar, perquè els menors allà on millor estan és amb les seves famílies.
0: Recordem la pregunta com podria acabar aquesta situació i se podia millorar la gestió de la migració, repercutint també aquí a les Balears, senyor Bona.
4: Sí, sobretot per solucionar aquesta situació el que no hi ha d'haver és una voluntat per part de segons quins partits polítics d'enquistar-la. Per exemple, el senyor Puente ha hagut de passar per damunt del Vale de Ceuta, el senyor Vives, per poder habilitar precisament el port perquè aquesta gent pugui tenir un lloc on poder estar, cosa que de la senyora Durán no li pareixia bé la seva primera intervenció. Nosaltres sí que creiem que és una crisi humanitària. Com ja ha dit la senyora Gomila, hi ha hagut més de 140...
3: Senyora Durán,
4: democràcia també és deixar...
3: El senyor Juan Jesús Vives no ha tingut vacances.
4: També deixar xerrar en els altres. Posi-la en pràctica mentre encara la tenim.
3: I cada vostre matxerra del senyor Juan Jesús Vives és de vergonya.
4: Fantàstic. Xerrant de Balears, sí que és una crisi humanitària. Informe de Caminant de Fronteres. Fins al mes de maig, 500 morts intentant arribar a Balears. No vivim cap situació extraordinària a Balears respecte a la migració. Si comparam les dades d'entre gener i 31 d'agost, dades del Ministeri, només han arribat 82 migrants més respecte als que van arribar l'any passat.
3: Que ja és una barbaritat.
4: I un 80%, és una barbaritat, un 80% ja no arriben a passar 3 dies a Balears. Se'n van d'aquí, això vostès no ho compten, creen un problema d'on no és. En canvi, si volen comparar, per exemple...
3: No han d'entrar?
4: De gener. No,
3: posin remei?
4: Arriben, clar que sí que posen remei. Estic dient, el 80% se'n van en els 3 dies ja no són a Balears i se'n tornen cap en el seu país.
3: Què votaran a la proposta de Frontex? Senyor, votaran?
4: Frontex ja està sol·licitat des de febrer de l'any passat.
3: No,
4: per tant, no expliqui mentides.
3: Del govern d'Espanya.
4: Senyora Duran, miri, si vostè vol xerrar d'increments que són preocupants, entre gener i final de juliol, respecte a l'any passat, tenim 166.000 turistes més. Si comparam l'any 2023, és 1 milió de turistes més. Entre gener i final de juliol, 9 milions de turistes. I a vostès li preocupen que arribin 82 migrants més.
3: debat seriós.
4: No, efectivament, és un debat seriós.
0: És a dir, acabi, senyor Bona, que li toca el torn al senyor Castellà, la senyora Gomila.
4: Tenim son llàtzer, que ha hagut de 15.000 urgències més respecte a l'any passat. Qui genera aquest problema? O generen els migrants, o vostès estan intentant crear problemes on no n'hi ha sembrant odi. Vagin alerta en el que sembren, perquè després l'hauran de recollir.
0: Senyor Apestellia, senyora Gomila, poden recollir els arguments dels companys. Recordem la pregunta, com podria acabar aquesta situació, que s'està agreujant a mesura que passa el temps. Senyora Gomila.
1: Bueno, la veritat és que sorprèn sentir el que acaben de dir ara tant Vox com el PP. Diu la senyora Canyada, les úniques víctimes són els polítics. Clar. O hi ha persones de primera i de segona, les víctimes són tothom,
0: no,
1: són absolutits, sense cap dubte que han de viure aquesta normalitat, però també totes les persones que han migrat cap aquí, tots aquests infants que ara estan desemparats, tots aquestes 145 persones que van morir. El PP i Vox tracten els seus tis com a persona i a tota la resta com a coses. Llavors, des de Més per Menorca, això no ho podem permetre. Tothom són persones i, per tant, tothom tenen dret a poder viure bé. Llavors, no es val dir que els altres no existeixen. I el que me sorprèn és que encara Vox segueixi amb el discurs de que hi ha ONGs que el que fan és fer venir aquesta gent perquè estigui malament i després no se n'en cuiden. No, senyora Canyades. Sí. Les organitzacions no governamentals estan per treballar i per ajudar a totes aquestes persones. La senyora Canyades intenti fer veure que aquesta gent l'únic que fa és fer demà.
2: Millones d'euros del tràfico de seres humans.
1: Per altra banda, diu la senyora la senyora Durant, hi ha d'haver una unitat política davant la immigració. Clar, els problemes que com que ja començàvem a tenir una visió diferent, per ells la migració són gent que s'han d'expulsar, són gent que no s'ha de tractar, són gent que no volem de cap de les maneres, sense tenir en compte que és el que està passant en els seus països. I diu la senyora Durant, no és que no vulguem acollir a menors, què volen fer? Perquè molta solidaritat amb pancartes, amb banderetes i amb manifestacions en Ceuta, i llavors els que fan només digue-li-nos solidaritzar amb altres, no. Hi ha d'haver una acció per part d'Espanya, no només del govern espanyol, sinó de totes les comunitats autònomes, demostrant una solidaritat verdadera.
0: Torn
1: que
0: per
1: no
0: la senyora
1: Pesteguia. Que no és només darrere una bandera i cridar. És realment dur a terme tota una sèrie d'accions perquè aquesta gent pugui viure millor.
0: Senyor Pesteguia.
5: Sí, jo crec que s'ha dit aquí una cosa que m'ha parit molt greu, que és quan s'ha dit que aquí les úniques víctimes eren la població saudita, sobretot si tenim en compte que en aquest pas de la frontera hi va haver més de 140 morts de les persones que, insistes, estan sent utilitzades per el règim dictatorial i antidemocràtic del Marroc, efectivament, per pressionar l'estat espanyol.
2: Pues la culpa per a ells, no per al resto.
5: No podem llevar la condició de víctima a una persona que ha mort creuant una frontera ofegada, perquè això no només deshumanitza la forma de relacionar-se dels països, sinó que ens deshumanitza a nosaltres i està deshumanitzant aquesta ràdio i televisió pública, i crec que és inassumible que això ocorri. Dit això, jo ho he dit a la meva primera intervenció, crec que el govern espanyol va intentar minimitzar aquesta crisi des de bon principi, no va abocar els recursos necessaris per fer front en aquesta situació. Això ha tensionat moltíssim la ciutat de Ceuta. És necessari dur molt més recursos per evitar precisament que els discursos xenòfobs i els discursos racistes campin a dins Ceuta, que se deshumanitzin més aquestes persones que són víctimes en el seu país, perquè viuen en un país antidemocràtic i dictatorial, allà on poden ser utilitzades per un sàtrapa que viu a un àtic de París mentre la seva població malviu en el seu país i que els utilitza per pressionar a un país sobirà, com és en aquest cas l'estat espanyol, quan és a la seva conveniència. I insistes, el primer que hauria de fer l'estat espanyol per dir que no sucumbeix en aquestes pressions és tornar a defensar el Sàhara lliure, que és el que indignament va fer aquest govern, traint no només el seu deure internacional, sinó una tradició de solidaritat de l'estat espanyol i de la població, en aquest cas, per exemple, de les Illes Balears, en sots sahrauis, en la lluita per la seva plena emancipació nacional.
0: Ens queden 3 minuts, així que li agrairia brevetat a les seves darreres aportacions, senyora Durant.
3: Miri, qui ha xerrat més d'aquestes víctimes que han mort amb aquesta invasió, que va de dia 30 i 31, del senyor Juan Jesús Vives, que ha fet tots els esforços que ha pogut per mantenir aquests cossos i tornar-los a les seves famílies. Ell sí que ha xerrat, el nostre partit polític ha xerrat de totes aquestes víctimes que han mort per la falta de diligència del govern de Marroquí, o perquè el govern del Marroc en aquell moment

0: ja li va anar bé que totes aquestes persones passassin. Dit això, aquí, a les Illes Balears, la presidenta sempre ha demanat l'unitat de les forces perquè les Illes Balears no pot rebre més gent. Ahir, avui, aquests dies, segueixen arribant coses de gent morta a les nostres coses, a Formentera, a Eivissa. I per això també s'ha de posar control a les fronteres. Hem d'anar en contra de les màfies. No només perquè no podrem arribar a les persones, ni 200, ni 400, ni 80, sinó perquè tampoc morin a les nostres costes, que tampoc ho volem, senyor Bona.
1: Senyora Cañadas, cada muerto i cada niña violada es responsabilidad única y directa del rey de Marruecos y del señor Sánchez y su gobierno. Y esto tiene que quedar claro. Y los 7.000 inmigrantes ilegales que están que han llegado a Baleares en 2025 son los que colapsan la sanidad balear, no los turistas que vienen y aportan dinero. Esto es demagogia lo que usted hace.
2: No son 7.000, señora Cañadas.
1: Sí, sí, nosotros,
2: nosotros lo que demanamos a la señora Proens es que s'ocupi dels problemes de les Illes Balears, que són molts per la seva manca de gestió
0: i que
2: deixi, que deixi de crear cortines de fum per desviar l'opinió pública.
3: Altres 30 segons per la senyora Pesteguía i altres 30 per la senyora Gomila. Senyor Pesteguía.
4: Sí, jo insisteixo en que no podem mesclar la crisi saudita, que és una crisi de relacions internacionals que s'ha de tractar en les vies que requereix les relacions internacionals, sobretot en un país antidemocràtic, en aquest cas, i les crisis en ses, i també té un aspecte humanitari, però que no les hem de mesclar amb el drama humanitari que se viu.
3: I senyora Gomila? Perdó.
4: A través de ses pastilles.
3: Senyora Gomila?
5: Bueno, només un parell de punts. Tots compartim que s'ha d'anar contra ses màfies amb aquesta causa i en qualsevol causa migratòria en aquest sentit. Però una cosa són les màfies, altra cosa són les organitzacions governamentals que vol criminalitzar Vox. I des de Més per Menorca, totalment solidaris amb Ceuta, però també amb totes les persones migrants que se'n van de casa seua perquè allà no poden viure. I en
3: temps.
5: Aquest, demanar en el govern de l'Estat...
3: Molta agraïda, temps, més sap greu, a la senyora Duran, al senyor Bona, a la senyora Cañadas, al senyor Pesteguía, a la senyora Gomila, que tinguin vostès una molt bona setmana.
0: Igualment.
3: I moltíssimes gràcies per participar d'aquestes tertúlies. Notícies, publicitat, continuen tot d'una.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. El rector de la UIB es mostra preocupat per la imminent obertura de la nova universitat privada del CEU a Palma, que té previst oferir 4 graus sanitaris, entre d'ells medicina. Així ho ha assegurat en una entrevista avui a l'Informatiu Matí, el mateix dia que comença el curs a la Universitat de les Illes Balears.
8: La UIB arranca amb més d'11.000 estudiants de grau i una ampliació de l'oferta acadèmica amb 3 graus, entre d'ells el de Ciències de la Mà i el doble grau en Matemàtiques i Física, també amb 3 màsters. El rector de la UIB, però, admet que no li agrada l'arribada de la nova universitat privada del CEU i tem un possible transvasament de la pública d'alumnat i professorat.
9: No m'agrada la idea. Però anem a veure, recursos públics, doncs dubto que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern de que això no és així i està molt blindat a través dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat.
7: Mentrestant, avui al campus de la UIB, nervis, expectació també davant aquest nou curs que comença, sobretot entre aquells que avui comencen els seus estudis universitaris.
10: No conec a ningú, però bé, emocionada i un poc nerviosa.
11: Com no conec a ningú, estic un poc nerviosa, però bueno, jo espero, tinc bones sensacions de que anirà tot bé.
12: No sé, no tinc moltes expectatives.
13: No, és que no conec a ningú tampoc i estic un poc nerviosa, però espero que vagi bé.
7: I més qüestions. El preu de l'habitatge no toca sostre. Ha pujat de mitjana un 13,7% en el segon trimestre del 2026 aquí a les Balears. És la 8a pujada més gran de tot l'estat, això segons l'índex de preu d'habitatge publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística.
8: Segons aquest índex, el preu de l'habitatge lliure va pujar a Espanya un 12% el segon trimestre de l'any en relació amb el mateix

0: entrada massiva d'immigrants procedents del Marroc que es dona des del 30 i 31 de juliol. Una sessió en què es va evidenciar que les crítiques a l'executiu no es van limitar al PP i Vox, sinó que es van estendre pràcticament a tot l'arc parlamentari.
1: I precisament el Partit Popular ha començat la setmana insistint. El Marroc creuen estar darrere d'aquesta entrada massiva de migrants per la frontera marítima de Ceuta. Ho acaba d'assegurar el president de la formació, Alberto Núñez Feijóo, ho ha fet en una intervenció al Fòrum Europa, en la qual ha tornat a demanar al govern espanyol fer-se respectar davant el Marroc i davant també de la Unió Europea.
2: Y energía para no callarse ante la evidencia que una crisis de estas dimensiones no puede producirse sin que al otro lado de la frontera, como mínimo, se haya consentido. Pero también, junto con la energía, me refiero al sosiego, porque defender Ceuta no consiste en incendiarla.
1: I així arribarem a les 10 i 4 minuts als serveis informatius. Actualitzem tota la informació i tornem puntuals, com sempre, quan siguin les 11. Ara continua el dia.
3: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: tinta,
5: mur, cordada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: 5 minuts, segona hora de programa, i com sempre miram el temps, la meteorologia. Ja ho hem dit, començam aquesta setmana amb moltíssima calor. Avui tindrem cel poc ennigulat, amb alguns intervals de nígols alts i també nígols d'evolució durant el dia. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marti. Mira, tindrem temperatures que continuaran, com dius, ben elevades, a màximes que poden arribar als 37 graus de temperatura en alguns punts de l'arxipèlag. De fet, hi ha avís groc per calor entre les 12 del migdia i les 7 del capvespre a l'interior i també al sud de Mallorca i també a Eivissa i a Formentera.
2: A Ciutat es poden assolir els 36 graus, mentre que a Mahó la màxima quedarà entorn dels 30. A Eivissa els termòmetres arribaran als 34 graus, tot i que alguns punts de l'interior els valors encara poden ser més alts.
0: I compte amb les nits, perquè continuarem amb temperatures elevades. Nits tòrrides, amb mínimes que en alguns punts rondaran els 22 graus. Costa moltíssim dormir, eh?
1: Jo sí que he notat una miqueta de baixades vespres, però és veritat que fa molta calor. El vent bufarà, Marta, fluix i de direcció variable, amb brises costaneres, i a la mà la situació serà tranquil·la en general, amb la mà arrissada i onatge de fins a 30 centímetres, que és poca coseta.
2: Ara bé, el panorama començarà a canviar a partir de dimecres, perquè arribarà un descens de temperatures que ens deixarà un ambient més agradable i amb valors més propis d'aquesta època de l'any.
0: Això sí que ningú esperi que arriba el fred ni molt manco, serà simplement una baixada de temperatures després d'aquests dies de calor, que ja va bé, eh? No ens
1: queixem. Que ja va bé, sí, però aquest canvi també pot anar acompanyat d'inestabilitat. Hi haurà possibilitat de precipitacions que puntualment podrien ser intenses i anar acompanyades de tempesta.
0: I obrim les càmeres, les nostres beauties. La primera ens trasllada a Menorca, Cala Morell. Mireu quina estampa, més estiuenca encara, més de setembre, però es veu que aquí tothom vol gaudir d'un dia demà, sense dubte.
1: No hi cap una barca més.
0: No, és d'altres totes.
1: Està ben ple.
0: Una imatge més per compartir amb els oients i els espectadors, aquesta que ens ajuda a submergir-nos, a fer el darrer cafico de l'estiu. Bé, el darrer no, perquè com dèiem, encara queda estiu, encara hi ha altes temperatures i encara queden caficos. Però és aquesta la submarina, on veiem algun peixet puntual, un esparrall petit com a molt, però avui és vera que els peixos encara romanen dormits.
1: Sí que és vera que avui sí que veiem l'aigua, saigo de la mà, una mica més

0: neta, perquè els dies passats l'hem vista com a més enterbolida, no? Avui crec que com a mínim se veu més neta i més transparent.
1: Idò, pendents del temps, anirem relatant què ens espera de cara a aquesta setmana. Anotau de nou el dia del canvi de les temperatures, que serà dimecres, que ningú esperi fred ni molt manco. No torna la Rebeca, no torna la Giqueteta, però sí que tindrem dies al manco més bons de dur. Vos havíem avançat que ha estat un cap de setmana marcat per les festes, la de la Beata. Ahir vàrem comentar a través de Joana Maroto la retransmissió especial que va fer IB3 i des d'aquí, de nou... a l'inici just del sumari ho hem dit, no? Que no deixen les festes de banda perquè ara continuen. Però si vos sembla, traslladam el focus a la Mare de Déu de Gràcia, a Mo. Just fa una hora, a les 9, començava el tradicional berenar de caixers ofert pels veïnats del carrer Camí d'Escastell. Un moment perfecte, ja per començar el dia, per carregar piles.
2: Així és, Marta, però els cavalls no arribaran al poble fins al capvespre. Serà a les 4 quan el fabrioler demanarà permís per iniciar el replet de la colcada i tot seguit sonar el primer toc de fluviol. Paral·lelament, començarà també el cercavila amb els gegants de Maó i els gegants convidats de Menorca i de Sant Feliu de Llobregat.
0: Per parlar-ne, per parlar d'aquest berenar i d'aquesta jornada tan festiva, saludam el nostre company Bep Marquès, que mos traslladarà el batec d'aquesta festa. Bon dia, Bep, com estàs? Què tal vas?
3: Bon dia, molt bon dia aquí, darrere xocolata i enciamada en el camí que des Castell, i la veritat és que hi ha molt d'ambient, un ambient molt festiu, un ambient de nervis també, perquè tots són caixers i caixeres, i també una senyora que vos la presento d'una, Victorina, que està servint aquest xocolata i enciamada aquí en aquest camí des Castell. Victorina, bon dia.
4: Bon dia,
3: bon dia. Quin ambient més xulo que teniu aquí davant, que teu, no? Me dius que fa 30 anys que vius aquí, i això és un luxe, no començar un poc un dia tan especial com avui, amb un bon berenar amb els caixers, amb els veïns. Conta'm un poc com va això.
4: Va fundar una senyora fa, no sé si ja ho fa 40 o 50 anys, la Margarita Narrici. Ho va, segons sé jo, notícies de que ho va començar perquè el seu fill era caixer i per donar honor als caixers i això del camp van començar a fer aquest berenar i això d'any a any. I quan ella ja jo, que va ser un poquet gran o no sé què, després ho va agafar en Jurca.
3: El mític Jurca, una persona molt estimada aquí, Amor.
4: I ja va anar a seguir i després també, com és normal, fa anys que en Jurca m'ho va fallar i que, perquè no se perdés, després ho van agafar uns altres veïns i ho han anat seguint.
3: Però en Llorca sempre el recordarem, perquè a més està a les cançons, són les festes, eh?
4: En Llorca servia per tot. A més, li van fer un homenatge, li van fer un carreló, que no sé ara, un passatge, aquí, veus? Allà, aquí també li van posar el seu nom, com el recordo, del que havia fet per el lot i que ell va fer moltes coses. També que va ser caixer, va ser futbolista, va ser...
3: I que fa poble, en definitiva.
4: Sí, el mateix.
3: I que fa que la ciutat sigui més gran.
4: I clar, l'any passat, o l'altre, hi havia un pot de bordell i ho volien deixar i no mos ho va, a l'Ajuntament no mos ho va voler deixar, quan ell després, clar, tothom ho feien grans. I ara, mira, ho mantenim per
3: grans,
4: això.
3: Grans, però molt d'esperit jove, ja veig molt d'esperit jove en aquest camí de Castella.
4: Sí, però bueno, està també arriba que cansa i, clar, i els 4 o 5 ho fem, doncs clar, arriba un moment que dius que ja, i tens que anar aquí, tens que anar a demanar favors aquí, tens que anar per allà.
3: Oh, preciós.
4: Però arriba un moment que també cansa, però bé, mira, seguim.
3: Victoria, no volia ratllar, jo ho feia venir, si ja l'escoltava. Ara vaig a veure dues caixeres que m'han dit que estan molt nervioses perquè surten a mi cap vespre, quan deien xisco, a les 4 comença tot, i aquí tenen dues joves caixeres, en lotes. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Bon berenar, xocolati, enciamada, però moltes ganes de festa, no? Moltes ganes de ja tenir cavall a punt i donar alegria a la gent, no?
5: I tant que sí, i tant.
3: Conta'm un poc, ara són les 10 i 11 del matí, partiu ara de berenar, què feis abans de sortir a les 4? Com us preparau? Quina idiosincràsia vostra?
5: Jo ara a les 11 vaig a caure un amic que va haver de pentinar, que encara no vaig pentinada, i després anem a fer una estoneta en sa xaranga pels carrers, a animar un poc el poble, i damunt la 1, 1:30, cap a casa, a dinar, a descansar una miqueta, i a les 4 ja a partir.
3: I responsabilitat, no, sempre, i molta alegria també, no?
5: Sí, sí, moltes ganes, il·lusió també, sentiments, jo fa quasi 18 anys que surt de les festes.
3: Com diu la cançó, sentiment, amistat i il·lusió. Són les festes, les festes gràcies, les festes d'amor, no?
5: Això mateix.
3: Sí, i tu, sí. Que com ho vius? Conta'm un poc, que la gent de les Balears escolti una caixera jove, com viu aquestes festes 2026, conta'm un poc.
6: Jo del segon any, i jo principalment ho visc amb la família. Jo ara vaig a casa, ja m'esperen els avis, m'esperen ja les nostres amigues, i res, me veuran com me vestesc i després ja m'aduran el cavall cap amunt i cap a la plaça, passaré molt bé.
3: Conta'm el moment que més esperau, perquè tothom diu jaleo, jaleo des vespre, jaleo de demà matí. Però a quin moment vos arriben els cop, altres dues?
6: La tornada de l'ermita, quan vas ja cap a Jaleo, que veus allà tothom ja preparat, amb molta emoció.
3: Sí, ets emocionada, no? Sí. Qualque llàgrima també es va.
6: Jo ploro tot el dia.
3: Sí,
6: Sí, sí, jo, semblant, jo ho dic, els nervis jo pas amb la plorera. Jo ara arribaré a casa, ploraré una estona, m'ho estic, tornaré a plorar, i després ja m'ho posaré una altra de les lentilles, perquè... horrible.
3: I veure la gent major també, perquè jo sempre dic que les festes de cada poble, tothom té el seu lloc, la gent major té el seu lloc, que veuen passar assegut a la fresca i s'emocionen veure passar tan just un tot de tomba i Fabiola, emociona també, no?
5: I tant, jo amb els anys que fa que surt de cada any m'agrada més es passar carrers i poder anar a saludar una persona gran que no pot assistir a la plaça, fer una capelleta, entrar a una cotxeria, bueno, valor més això que no es jaleo.
3: I ha tornat molt important, com ha anat a esbernar? Conteu-me un poc com ha anat això, perquè fins ara es talla això per l'escarrer.
5: Això sempre va bé.
3: Comença a buidar, la veritat, però és que... s'envien molt xulo, no? Entre els queixers, queixeres... molta germanor, no?
6: Hi ha molt bon rotllo. Sí. En plan, tothom va el mateix, tothom va a disfrutar, i hi ha molt de companyerisme, i fa ganes ja. En plan, ja hi ha olor de festes, i és molt...
3: Conteu-me un poc els cavalls que traureu. Això també és important. Això també és important, sempre els cavalls que traurem.
5: Jo trec un cavall que fa des dels 6 anys que el trec, o sigui, ahir en té 22, i fa, bueno, deu fer quasi, bueno...
3: 12. De raça menorquina?
5: Sí, sí, raça menorquina.
3: Que es polis que tenim nosaltres, eh?
5: Molt noble, molt guapo, pas per tot amb ell, no pas cap pena, me l'estim molt, i des del 2010 que fa que surt a Mó, l'he trec cada any.
3: 2010, ja que surts aquí, són molt d'anys, eh?
5: Sí.
3: Perquè és molt jove.
5: Bueno, vaig començar amb 16, oh. I sí.
3: I tu, quin animal treus, Abam? Cavall menorquí?
6: Sí, jo enguany m'han donat...
3: Ja és cavall vermell, també agrada molt aquí. No, no, no.
6: Enguany m'han donat un cavall nou, que bueno, és peculiar, és un cavallàs, fa es bot preciós, però és especial.
3: Especial, el cavall.
6: Sí, abans, tothom, tots els cavalls tenen alguna cosa, i aquest cavall el que té és que és un poc nerviós. És la seva manera, ell ja l'ha tret.
3: Dissabte vaig venir al vespre a la romeria, i també ja un ambient espectacular, eh? Si fes cada dia s'allarguen més. Cada any s'allarguen més, me sembla, que hi ha més actes i la gent més emocionada, no?
5: Sí, això sí, això sí. I això també dona les prefestes i seguir les tradicions, creiem que és molt guapo i es té que conservar. Molt d'anys.
3: Marta, Joana, Xisco, aquí tenen dues queixeres, si voleu que els demani res vosaltres mateixos, perquè vos dic que ara sí que la gent ja comença ja a preparar per anar a casa seva, tornar a agafar forces, emocionat-se abans de sortir.
1: Que m'he quedat jo encara pensant, perquè ha estat preciós com m'estaven explicant la gestió de les emocions, no? Quan deia jo aniré, ploraré una mica i després tornaré. I és vera, jo crec que és molt difícil a vegades gestionar l'emoció d'uns actes tan solemnes. Com s'adu? Cada any se senten aquestes papallones, un no s'arriba a acostumar, supos que és positiu, no? Que quan un s'emociona, sempre diuen que no se li ha de perdre mai el respecte, m'imagino que és positiu, no? Sentir-se emocionat any rere any, malament faci anys, no? Que gaudeixen de la festa, però imagino que cada any és diferent, veritat?
3: Els hi demà, tot d'una. El Lotes m'ha dit una Marta Garau, suposo que cada any les emocions són diferents, no?
5: Sí, jo...
3: Papones.
5: Sí, això sí, cada any hi ha aquelles papones, saps? Però, bueno, jo amb els anys que fa de cada any, ja t'ho dic, amb el cavall que trec vaig molt tranquil·la i vaig a disfrutar, passar-ho bé, fer disfrutar la gent també de la ciutat, que mos espera tot l'any. I, bueno, amb alegria i sobretot que vagi tot bé.
6: Jo molta plorera. Oh, yeah. Sí, sí, molta plorera i moltes ganes de passar canya.
3: Però ploreixo i tot. Ho dius bé, però de fet, les festes per la gent de Menorca són molt importants. I les papones aquestes no s'han de perdre mai, perquè fan gràcia les nostres festes. Cada festa, cada poble té el seu significat, la seva idiosincràcia, i això sí que no ho hem de perdre mai, com aquestes dues queixeres.
1: I se nota moltíssim a través de les vostres paraules, no? Com existeix aquesta emoció, com ho viviu, i com d'aquesta manera tan preciosa ho heu traslladat als oients i als espectadors. Beb, moltíssimes gràcies també als teus convidats i convidades. Un autèntic plaer que continuï la festa a partir de les 12, agafa el relleu la nostra companya també, Clara i Mamí, en un programa especial que jo crec que des d'aquí anima tothom que no s'ho perdi. Moltíssimes gràcies, Beb.
3: Bones festes de Gràcia, bones festes, bones festes, bones festes d'amor.
1: Igualment, per tu. A quin gust, ara traslladar-se i gaudir de la festa.
0: I menjar un xocolat
1: amb una encimada, amb aquest berenar. I així, sobretot, carregar piles. Hem de carregar piles. Serà una setmana complicada. Ja han dit que és la setmana de la tornada a la rutina, que tornen els nens a l'escola, que avui han tornat els universitaris a la universitat. I també és una setmana en què hi ha canvis. Anem a contar-vos un. Un important en la manera de rebre les comunicacions de la Seguretat Social. Els treballadors que estan de baixa per incapacitat temporal o permanent començaran a rebre les notificacions, però per via telemàtica, en lloc de fer-ho habitualment per carta.
0: Sí, Marta, i aquí hi ha una qüestió important haver d'explicar. Rebre un missatge, un SMS, per exemple, o un correu, no significa que ja hem rebut oficialment la notificació. El que compta és accedir-hi a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o bé de la DU, que és la Direcció Electrònica Habilitada Única, o si no, de Mi Carpeta Ciudadana.
2: I alerta amb els terminis. La persona disposa de 10 dies naturals per accedir a la notificació i, si escau, presentar-ne al·legacions o recursos. Si no ho fa, la notificació es pot considerar rebutjada i això pot tenir conseqüències sobre els terminis administratius o fins i tot sobre la prestació. I per esclarir què implica aquest canvi i quins drets obligatoris, quins drets i obligacions, volien dir, tenen els treballadors, parlar amb l'advocat laboralista Pere Quecles. Aquí ja tenim aquí l'estudi. Pere, molt bon dia, com estàs?
7: Bon dia.
2: Què canvia exactament a partir d'aquest 1 de setembre per una persona que està de baixa laboral? Perquè entenguem una mica que si arriba sa carta, no arriba, per correu electrònic, per SMS, què passa?
7: Canvia tot, en general. És a dir, fins ara el que fèiem era, el que passava és que rebies una carta a casa i te deien t'han denegat o t'han concedit incapacitat permanent o has de venir a passar una revisió per incapacitat temporal, etc. Totes les comunicacions se feien via correu ordinari que coneixíem, és a dir, venies carter i mos deixava una carta a casa, normalment certificada amb acurs de rebut. A partir d'ara, segons mos diuen, a partir de dia 1 de setembre, que això també s'ha de precisar, a partir de dia 1 de setembre aquestes notificacions se faran de manera telemàtica, així ho diu Sort Ministerial en el seu moment, i era de l'any 2020, i en el 2026 s'ha adaptat definitivament i s'ha posat en marxa. Això mos deixa moltíssimes preguntes, moltíssims dubtes, una problemàtica extraordinària, i jo voldria que això anés bé, com sempre dèiem els mallorquins, perquè abans del mes de setembre ja vos puc dir que, clar, nosaltres tramitam incapacitats permanents de moltíssima de gent, i quan fas la sol·licitud nosaltres estem obligats a relacionar-nos amb l'administració a través de mitjans electrònics. Nosaltres no podem rebre cartes certificades, no, nosaltres els professionals sí que ho hem de fer a través de mitjans electrònics i tenim coneixements suficients per fer-ho. I tenim a l'abast una sèrie d'estris que mos funcionen, a més de tenir un tècnic informàtic, perquè és que si no això seria un desgarbell. Ara mos hem de demanar una persona que no té aquests coneixements i que no té aquestes capacitats, li hem d'obligar, l'administració li ha d'obligar a rebre una notificació a través de via electrònica. Vos he de dir que fa una setmana, abans que això entrés en vigor, una clienta de despatx va rebre un missatge SMS, que és el que mos donen, o li envien a la persona per dir-li que té una notificació electrònica, no tenia certificat electrònic, va anar a la Seguretat Social i allà mateix li van dir no em facis cas, perquè això és un missatge d'aquests de spams, no sé què, tal, tal. És a dir, no em facis cas. Mos trobarem amb això dia sí, dia també.
0: Clar, precisament era un pot la pregunta, no?, que mos fem nosaltres mateixos, qui no tenga facilitat per utilitzar un certificat digital, un clave o un d'aquests sistemes d'identificació, té alternatives o no en tindrà cap ni una? Més enllà de que no se'n refiï d'allò que rep, ben que dir que com que mos han ficat també tant sa por dins el cos, ara passarà també una mica això, però després hi ha l'altra manera o l'altra cosa, que gent, per aventura, no sabrà com fer-ho.
7: Clar, és que hem de tenir en compte que el sistema no és complex, però sí que té el seu sistema de tramitació. Tu primer reps un SMS que te diu, escolta, tens una notificació a la teva bústia electrònica i has d'accedir en aquesta bústia electrònica a través del DEU o a través de la carpeta ciutadana, a vegades a través del PIN digital, aquest que té la gent, a vegades el PIN digital no és suficient, t'has de treure un certificat electrònic que també du la seva història i serà complex. El que passa és que També he de dir que jo no fa molt, de fer una setmana, vaig rebre una notificació que informava de que a partir del dia 1 de setembre se faria aquest sistema, i a baix el que posa és que hi haurà un temps de transició, no sé ben quin, perquè tampoc ho posa la resolució, en què se continuaran enviant les resolucions a través del correu ordinari. Què passa? Que gent que no tingui informada una adreça electrònica en el sistema, durant un temps rebrà les notificacions a casa, però ho faran a tots, ho faran segon voldran. A lo millor jo no tinc una adreça informada i no m'ho han enviat, és a dir, l'administració no funciona tan bé com per poder-se aventurar a instal·lar aquest sistema d'una manera directa i sense cap tipus de control. Vos he de dir que abans de venir vaig estar mirant una mica les estadístiques. L'any 2026 tenim 26 milions de persones espanyols que tenen capacitats informàtiques, però és que en tenim 13 milions que no en tenen. I, a més, un 49% de la població de 75 anys o més no en té ni idea de temes informàtics. I de 16 a 74 tenim un 30% que les competències digitals són molt baixes. Deixant de banda el que ha de ser primer, que és educar en competències digitals.
1: És que no és només que no s'entengui com funciona Clave, sinó que hi ha gent que ja directament no té ni accés a un ordinador. No?
7: Clar que no, jo molts clients quan venen els deman: tu tens certificat electrònic? I te diu, i això què és?
1: Que per cert, Clave tampoc és superfàcil, o no. Sóc jo l'única que s'embua? No.
2: Eh? No. Jo per aquestes coses sempre he demanat ajuda. No me n'amac.
1: No ho deia, dic, menys si seré jo, però...
7: No, és una història, és una història. La gent està... molt peix amb això, no, és que no hi ha manera. A més, quan t'envien un missatge que tu has posat al teu telèfon com assessoria, perquè t'envien les notificacions o els avisos d'un client, t'envien un avís però no te diuen de qui és. Té vostra una notificació de la seva bústia. Ara pots cercar entre els mils de certificats que tu tens de qui és. És a dir, és molt coix el sistema, vaja, el meu punt de vista. I clar, abans quan t'enviaven una carta i no la rebies, el problema era
0: que t'havien de trobar, sí o sí.
7: Bé, i l'administrat també tenia un problema, perquè si el domicili que tu havies informat a la Seguretat Social era correcte i la Seguretat Social t'enviava la carta en aquest domicili i tu no la rebies, el problema era teu, perquè no mantenies actualitzades les teves dades. A partir d'ara, és dir, i la gent que està preocupadíssima perquè totes aquestes estafes telefòniques i tots aquests missatges, no vols poder imaginar la quantitat de gent que mos telefona ara ja, dient, escolta, he rebut aquest missatge, però passa una penada d'obrir-lo.
0: Què passa si no l'obren? Perquè també hi dobo una...
1: És que a vegades és vera.
0: Una qüestió, o sigui, te l'envien, te'l manden, però l'has d'haver obert perquè hi hagi com aquesta acusa de recibo, per dir-ho d'alguna manera, sí. Però tens un dia per obrir-lo, si no l'obres en aquest terme, correcte, en aquest termini, també ja l'accepta.
7: Tens 10 dies per obrir la notificació, no és el missatge de tens una notificació a la teva bústia, sinó que has d'obrir la notificació real. Què passa? Que molta gent, primer, un SMS te pot passar desapercebut, sense cap problema. Un moment de cobertura, un moment que no en tens, i els SMS ja estan passats de rosca, és a dir, la gent no mira un SMS, mira abans un WhatsApp que no un SMS. I quan reps un SMS, tothom dubta. Vos puc assegurar que tothom dubta. Què vol aquesta gent i qui és? Qui hi ha darrere?
1: Què vol aquesta gent que truca de matinada? Són massa hores.
2: Amb aquest SMS. Clar, Pere, i què passa? Pere Kecles, advocat laboralista, en què avui estan parlant precisament d'aquests canvis que hi ha hagut en la notificació de les comunicacions per part de la Seguretat Social. Què passa si ets una mica despistat, com en el meu cas? Que a mi se me passen els terminis sempre i he d'anar a pregar, per favor, t'ho puc pagar, o me puc matricular, o jo no me'n vaig tema. Clar, l'administració no és tan flexible, no ho pot ser, perquè té molta de gent a darrere, i com tu deies, són 26 milions de persones que saben informàtica i que han d'estar allà darrere vigilant aquestes coses. Però quines pèrdues mos pot provocar el fet de no obrir aquest SMS, no haver-nos temut que mos ha arribat aquest SMS, que és allò que se perdria, perquè a mi perdríem la invalidesa, per exemple, si no nosaltres no la ratificam.
7: Se podria perdre, és a dir, pensa que les notificacions són molt variades, molt variopintes, és a dir, te poden dir, mira, a tal dia, a tal hora, tens una revisió, per exemple, si tu no vas a la revisió, paf, se te paralitza qualsevol tipus de prestació. Necessitam un nombre de compte corrent perquè el que mos has enviat no és correcte. Has d'actualitzar les teves dades familiars, per exemple, per el tema de retenció, si tens un fill, si en tens dos, si no en tens cap, si tens persones dependents. Clar, tots aquests tràmits si és una incapacitat permanent o una incapacitat temporal, tot això s'haurà de fer via online. Què passa? Que també, com es diu, les normatives, bueno, si gent que no hagi informat d'una adreça electrònica, ho seguirem fent en paper, però, clar, durant quin temps? I si perds el tràmit, se pot donar per perdut. Després ve la feina d'esmicer, tu ho saps, que és anar a pregar també a l'administració i tirar una mica d'inventiva i dir-li a l'administració, escolti, aquest senyor o aquesta senyora, per aquestes circumstàncies personals especials, no ha tingut accés o no ha pogut tenir accés a aquesta notificació.
2: Per tant, la gent que sigui de baixa, que o estigui jo, no?

0: tant una invalidesa permanent o temporal, que vagin al CEPE a apuntar-se a un curs d'INESTIC.
1: Sí, sí.
2: Oh, conclusió, si no, final.
0: Que vagi... No, no, ho dic perquè, de tota manera, sembla que el món va cap a això.
2: Sí,
0: jo sempre que parlant d'aquestes coses, penso en ma mare, 83 anys, li han canviat el tema del banc i és un fandango. Imagina't si hagués de gestionar temes de pensions una dona que no ha tingut mai un ordinador i que té un mòbil sense internet, haver de rebre notificacions o haver d'escriure o haver d'enviar escrits, ja m'ho diràs.
1: Bé, però això està amb els professionals, que si no el bon jurú no m'ho hagués posat en aquest món, per lo bo i per lo dolent.
0: Que heu de viure.
1: Tothom ha de viure.
2: I afortunadament.
0: Heu de passar una minuta.
2: Exacte.
1: Però és un problema, es diu, les competències, l'absència de competències digitals i la por. I la falta de seguretat que tenim. Jo, la veritat és, a mi quan me telefonen i m'ofereixen un servei telefònic, la meva frase és moltes gràcies, si jo no sé qui ets i no te veig, no seguirem parlant, i penges el telèfon. Tu saps la quantitat de gent major que reben cridades, que estan totes soles a casa seva i que els fan un desastre perquè donen segons quin tipus de dades que no haurien de donar.
0: I com tu has dit, la porada que fa quan rets un SMS, jo s'ha de dir, vaig rebre un que, va, que deia...
2: I a vegades és vera.
0: No, jo vaig rebre un que deia, hola papà, este es mi nuevo teléfono.
2: Llámame, el llámame, del hijo llámame, en apuros.
0: Llámame que tengo una urgencia.
2: No, no, este de jo fet és no, molt, jo molt, no molt delicat.
0: Jo, evidentment, sí. Jo perquè no tenc fills ni res i sabia que era, una estafa, però clar, quan amb aquest dois ja fa que si rets un missatge de seguretat social que te diguin, escolta, són la tresoreria, clic aquí, es clica aquí, a mi em fa més por.
2: Sabem que les administracions sí que és vera que cada vegada estan reforçant en personal que pugui atendre les persones majors, però és vera que no
1: com
2: és. No és suficient encara, per això sempre els professionals mos ajudau, mos donau una mà a entendre tota aquesta burocràcia. Pere, que clar, com sempre, moltíssimes gràcies. Seguirem
1: moltes
2: repassant l'actualitat laboral.
1: No
2: que tinguis una molt bona setmana. No, això serà complicat. 10 i 29, uns consells parlant dels productes mini. Sembla que com que cada vegada més gent viu sola, i els supermercats ara han pres el relleu i tenen cada vegada més productes petits de racions individuals per poder donar servei a totes aquestes persones. Vos ho contaran després.
3: El dia, IB3 Ràdio.

0: interesa comprar en ese formato mini, o bien si le interesa, que también lo permite la legislación, el rellenar esos productos que se venden vacíos, esos artículos que se venden vacíos de ese producto en concreto de cosmética que va a llevar al viaje.
1: Estic pensant, Miguel Ángel, si podríem pensar o veure-hi les dues parts, no? Les dues cares de la moneda, la part bona i la part mala. No sé si la bona seria, per exemple, que aquests productes poden ajudar a reduir el malbaratament alimentari, perquè, clar, tot és caríssim i haver de tudar o tirar qualque cosa, a mi, com a mínim, me sap molt de greu. I en el mateix temps fa que hi hagi més envasos, no? Més residus, més embalatge. Com valorau aquestes dues coses? Són els pros i els contres d'aquesta tendència?
0: Claro, ahí sucede igual que con el precio, ¿no? Igual que hablamos que con el precio, si se hace un consumo consciente, un consumo responsable, pues puede ayudar a esas familias y que les puede ayudar a ahorrar. Lo mismo podemos decir desde un punto de vista de la sostenibilidad, desde un punto de vista medioambiental. El consumidor también tiene que ser consciente de que estamos hablando de un mayor gasto de embalaje, de un mayor gasto de la presentación en el formato del producto y, por tanto, eso lleva también una consecuencia medioambiental y hoy en día es una preocupación máxima por parte de los consumidores, ¿no? ¿Puede ayudar a reducir el consumo en alimentación desde el punto de vista de no malgastar y demás? Sí, pero desde ese punto de vista también tenemos que ser conscientes que eso, desde un punto de vista medioambiental, pues también conlleva un coste excesivo y para nuestro planeta. Y los consumidores hoy en día pues están extremadamente sensibles con esa situación.
2: Miguel Ángel Ruiz es presidente de ASESCON, la Asociación Española de Consumidores. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos.
0: Encantado. Bueno, muchas gracias a vosotros.
2: Per bona, per dolenta, no? Perquè és veritat que també s'utilitza molt de plàstic, però també s'organitza més i s'evita el malbaratament del menjar. No sé si vosaltres heu viscut tots sols alguna temporada de les vostres vides, com vos organitzàveu, mos han de remetre a l'època d'estudiants o...
1: En el meu cas, sí.
2: En aquest cas, sí. I a l'hora d'organitzar menjar sopars, no? Jo, la Maroto, té fama de ser una bona cuinera, o sigui que segur que menjava bé. Menjava bé. La meva etapa universitària era xereca.
1: L'època universitària sempre se menja allò que se
2: però pot. Segur que tenies temps per cuinar-te quatre cosetes?
1: Bé, però sigui com sigui, és perquè quan ets tot sol t'has d'organitzar d'una altra manera. No te faig la mateixa organització que quan ets família, segur que te passa, no? Inclús fins i tot el dia que no tens ni nins ni la parella a casa i t'has de fer dinar per tu, no és igual, no? Haver-te d'organitzar com a individu que com a família. I és vera que té com a sa part bona i sa dolenta, però al final acabam gastant més eurets més. O sigui, més eurets segur que se'n van.
3: Jo, me sap greu, jo com a individu no me sabia organitzar. Jo tudava un munt de coses perquè tot me caducava dins la gelera perquè me feia peresa cuinar-me. Que això, clar, quan vius tot sol, també de vegades li dones manca importància, com deia Marta, en el fet de posar-se a cuinar. Ara, lo de les racions individuals, a mi me sembla una timada. Vull dir, perquè jo a vegades he comprat llet d'això que dius, perquè no s'atudi...
1: En brics.
3: En bric, te compres el bric individual de 300 per fer-te un cafè llet en cada bric, o te compres de 1.000 litres, que dius, en dos dies el tendré que ha baixat, i es preu que te surtes litre de llet comprat així, en petit format, gairebé, encara que
1: sí,
3: no quedi bé dir-ho, compensa més que se t'atudi un quart de llet comprant un litre que no va de pagar-la a preu de canari jove, que jo me demano que és llet de somera, en sa que se dutxava de Cleòpatra. Dius, escolta, anem a tranquil·litzar-nos tots una micona, perquè el litre de llet acabava sortint a 2,20.
2: No,
3: llet normal i corrent, no és que diguis fora lactosa, bio, tal, no, i fas més residu, òbviament.
2: 10 i 41 minuts, continuem el nostre viatge, i en aquest cas fem una crida a la solidaritat, a la generositat. Donar sang, ja ho sabeu, és un gest molt senzill, però arriba a salvar vides. I aquest dilluns, 7 de setembre, l'Hospital Comarcal d'Inca acull una nova jornada de donació del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
1: Sí, una campanya que arriba, a més, en un moment en què les reserves de sang necessiten especialment la col·laboració ciutadana, la de tots i cada un de nosaltres. Ara mateix es necessiten, amb més urgència, donacions del grup 0 positiu, 0 negatiu i A també negatiu. I és que darrere cada transfusió hi ha una persona que uns dies o setmanes abans va decidir dedicar uns minuts a donar sang. Però qui pot donar sang? Qui és que ho pot fer? Com és el procés? I com ha estat anar avui i com és anar a una jornada d'aquestes de donació de sang?
3: I com que volem conèixer tots els detalls, connectem ara amb la nostra companya, la Maria Antònia Esquines, que és a l'Hospital d'Inca. Maria Antònia, com estàs?
4: Molt bon dia, companys. Beníssim. Vos he de dir que molt contenta perquè d'ençà som aquí

0: ja he vist una desena de voluntaris que han vingut a donar sang i de més, cosa que m'ha sorprès gratament, i estic molt ben acompanyada, ja que tinc aquí de vora amb jo a Júlia Domínguez, que és ni més ni manco que la cap d'hematologia d'aquest hospital, l'Hospital Comarcal d'Inca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Conta'ns, doctora, quina importància tenen aquestes jornades com les d'avui?
1: Pues aquestes jornades són fonamentals perquè gràcies a la donació voluntària de les persones aconseguim tenir sang, perquè és l'única via d'obtenció de sang, ja que no hi ha la possibilitat de fabricar-la. Llavors és fonamental.
0: I per la gent que no som dins d'aquestes quatre parets, per la gent que no està a l'hospital, explica'ns quins riscs pot haver si falten mostres de sang a un hospital.
1: Clar, que falti sang en un hospital ens pot arribar a condicionar de tal manera que podem no operar, perquè davant de qualsevol cirurgia fem reserves de sang, perquè qualsevol cirurgia pot portar un sangrat. També els pacients que ens entren per les portes d'urgències pot ser que entrin amb una hemorràgia i hem de transfondre, és una transfusió urgent, i llavors tenim malalts que requereixen transfusions de forma crònica i que és indispensable per a la seva pròpia vida. Pacients oncològics o hematològics, bàsicament.
0: I quantes transfusions més o mancos poden dur a terme l'any? Per exemple, aquí a l'Hospital d'Inca, si tens una dada aproximada.
1: Pues, l'any passat, 2025, van transfondre unes 1.800 bosses.
0: I això és poc o està més o manco bé, perquè ens facem una idea?
1: És dir, 1.800 bosses ens implica, pues, simplement que a l'Hospital Comarcal d'Inca hem necessitat de mínim 1.800 donants. Clar. I per tenir en compte, per una donació de plaquetes, requerim d'entre 4 i 6 donants.
0: I costa arribar a aquesta xifra o cada any ho soleu mantenir un poc en voluntaris i de més?
1: És dir, jo crec que hi ha una campanya brutal per part del Banc de Sang de Teixits de les Illes Balears, però després hi ha moments, sobretot per exemple a l'estiu, o moments on hi ha més requeriments transfusionals a l'hivern, doncs la sang en aquests períodes pot arribar a escassejar. I sí, que hi ha moments que falta sang.
0: Ara que estem a inici de setembre, no sé si per aventura, després d'aquestes vacances d'estiu, tanta calor i de més, ha hagut de menester més sang encara per més accidents, per més operacions, o tot l'any sol ser necessari?
1: La sang és necessària tot l'any, però sí que és veritat que hi ha períodes que els donants, doncs, períodes vacacionals, perquè estem més despistats, no anem a donar sang, i clar, és proporcional, és dir, si no hi ha donant, no hi ha sang. Llavors, tot l'any es necessita sang, sempre. No hem tingut un excés de sang mai.
0: Abans ho hem avançat, són certs els tipus de sang que es necessita més, que falta més en els hospitals. Quins són exactament? I si és que hi ha escassetat de persones que tenen aquest tipus de sang o que fa falta que la gent vengui i doni aquest tipus de sang?
1: Clar, la sang més preciada és la zero negativa, perquè es pot transfondre a tots els pacients. Llavors, si un pacient arriba d'urgències i nosaltres no sabem el seu grup sanguini perquè s'ha de transfondre immediatament, sempre fiquem zero negatiu. I aconseguir donar zero negatius és més complicat perquè és dels grups que menys en tenim.
0: I per aquesta gent que ens escolta, que ens està veient a través de la televisió, quantes vegades més o manco podem donar a l'any, per exemple?
1: Pues les dones 3 pics a l'any i els homes 4.
0: Per tant, no és que puguem un, poden venir 3, 4 pits, no. I si són valents, veniu, jo abans ho comentava,
1: exacte,
0: companys, a mi m'acostaria, perquè veient-ho que hi ha gent molt valenta, però ho han de fer. Quin missatge li donaries a aquests espectadors, a aquests oients que ens estan mirant, per animar-los a venir? Jo sé que hi ha gent que té por de ses agulles i de més, però això ho han de superar.
1: Sí, s'ha d'intentar superar, en la mesura de lo possible, perquè al final tot l'equip que hi ha darrere és un equip que treballa des de fa molts anys, que a més la punció és mínima, llavors simplement és esperar a que la sang vagi fluint, és buscar aquests 20 minuts, màxim 30, 3-4 pics a l'any, i donar sang realment salve vides. Realment és així, perquè no hi ha cap altra manera d'obtenir sang si no és amb la voluntat de les persones, i al final és una manera de que les persones salven a les persones.
0: I ja ho heu sentit, companys, donar sang realment dona vida. Per tant, ens hem d'apuntar tot a venir a aquest tipus de jornades per ajudar-nos a nosaltres mateixos, per si qualque dia ens passa qualque cosa, i en els altres que ho han de menester.
2: Sí, sobretot tenir aquesta empatia, no? Perquè quan te fa falta, segur que és d'agrair, no? Que hi hagi tantes persones amb aquest gest de solidaritat. Avui, un dia especial a l'Hospital d'Inca, després tornarem a connectar amb la nostra companya Maria Antònia Esquines perquè ens pugui anar explicant com va evolucionant aquesta jornada. Moltíssimes gràcies, companya.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Uns consells, tornen tot d'una.
3: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.

0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
3: Sí, digueu.
4: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
4: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
3: Idoi, prepara el regreso, que torno.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic bel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada...
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Barassal i Bosch. El dia... amb Marta Grau.
7: Deu i 50 minuts, continuem aquí al dia a través de la ràdio i també a través de la televisió, i en aquest darrer tema d'aquesta segona hora de programa volem donar visibilitat a una situació que cada vegada preocupa més. La pregunta és la següent: quantes persones dormen avui al carrer a les Illes Balears? És una pregunta que ara mateix no té una resposta exacta, i és precisament això el que se vol començar a resoldre a partir d'aquest mes.
8: Sí, Marta, sí, és, i de fet aquest proper 30 de setembre es farà el primer recompte de persones sense sostre a les Balears, una iniciativa de la Universitat de les Illes Balears i també EAPN, que necessita unes 500 persones, uns 500 voluntaris, i que permetrà saber quantes persones viuen al carrer o en situacions d'extrema precarietat.
9: Una realitat que, segons les entitats socials, va a més: el preu dels lloguers, l'augment del cost de la vida i uns salaris que no sempre creixen al mateix ritme poden empènyer persones cap a situacions d'infrahabitatge o directament al carrer. Metges del Món, per exemple, preveu atendre enguany prop de 300 persones que viuen al carrer. I per parlar d'aquesta realitat i del que pot aportar aquest primer recompte, saludant Jan Andreu Grimalt. Andreu, bon dia, com estàs?
10: Hola, molt bon dia, com anem?
9: Encantat de saludar-te. Què esperau trobar-vos sobre el terreny aquest 30 de setembre? Tens ja qualque estimació de quantes persones poden viure ara mateix sense sostre a casa nostra, a les Balears?
10: No, precisament per fugir d'aquestes estimacions o d'aquestes percepcions que tenim les entitats socials i les administracions públiques, hem llançat, hem impulsat aquest recompte per tenir dades fefaents d'aquestes persones que es troben en situació, com bé deies, d'extrema vulnerabilitat. Se va fer l'any passat un pilot a Eivissa i se varen assolir un nombre esfereïdor de 1.200 persones vivint a assentaments, en escarrer o caravanes, no? Per tant, suposam que aquest nombre serà molt superior, i més veient l'increment exponencial que hi ha hagut d'aquest tipus de situacions en els nostres pobles i ciutats.
9: I per què... Ai, no, Dari, Joana.
8: No. Anava a demanar a en Andreu, no?, un poc per què és tan important disposar a saber per primera vegada d'aquesta fotografia del sensellarisme aquí a les nostres illes, a les Balears, des que a Eivissa les dades varen ser bastant impactants, més de 1.200 persones. Clar, en el conjunt de l'arxipèlag, sobretot tenint en compte que Palma és un dels llocs on segurament hi ha més gent sense sostre, la xifra pot ser bastant elevada. Per què és tan important posar xifra en aquesta dura realitat?
10: Bueno, primer, per la màxima de que allò que no es mesura, allò que no es coneix, no se pot solucionar, no? A l'hora de desenvolupar polítiques públiques que puguin acabar amb aquestes situacions, necessitem dades reals, dades fiables, de totes aquelles persones que es troben en aquesta situació per donar una resposta institucional i administrativa adequada. I també aquest recompte serveix per fer, diguem-ne, sensibilització ciutadana. Et cerca molta gent que pugui passejar pels nostres pobles i ciutats, sobretot pels esterradis de les grans ciutats, de les capitals, haurà vist un increment, haurà percebut un increment d'assentaments, de tendes de campanya, de caravanes, etc. Però necessitem no basar-nos en percepcions, sinó basar-nos, com secundàries i fiables per poder desenvolupar i exigir aquestes polítiques públiques necessàries, no? per aquestes persones que es troben en aquesta situació de sensellarisme o d'exclusió residencial.
9: Us sintonitza de Beta Ràdio, som el programa El Dia, parlam amb el sociòleg Andreu Grimal, precisament perquè estan posant en marxa, ho faran dia 30 de setembre, aquest primer recompte sense sostre a les Balears. I te volíem demanar, Andreu, quan parlem de persones sense sostre, de quines situacions parlam exactament? És només qui dorm al carrer o també hi ha altres formes d'exclusió residencial?
10: Bueno, hi ha moltes formes d'exclusió residencial. Amb aquest recompte aspiram a arribar a aquestes situacions de, com bé deies, de carrer pur i dur, aquelles persones que dormen al ras, però també persones que dormen a les albergs institucionals, persones que dormen o que estan obligades a residir a caravanes i persones que estan a assentaments. En aquest primer recompte encara no arribarem en aquestes situacions d'amuntegament a les llars o d'habitatge inadequat, aquesta categoria ETOS, que és la categoria europea que defineix aquest tipus d'exclusió residencial, però sí de les situacions més esfereïdores i més greus.
7: Podem esperar una xifra alta si s'inclouen, no?, les persones que estan malvivint, en aquest cas caravanes, en situacions de risc, de precarietat. Home, és massa prest, tal vegada, per anticipar-se, però sí que podríem dir que la xifra, per una banda, serà alta i per altra, te volia demanar com se fa la logística, perquè heu parlat de 500 voluntaris, però clar, m'imagino que és molt difícil comptabilitzar. Se poden escapar algunes xifres, persones que no hi siguin justament en aquests moments, que s'hagin traslladat, me sembla de certa complexitat, no?, tenir un recompte fidel.
10: Sí, lògicament, i per això fa mesos que estan fent feina des del grup impulsor, des de la universitat i de les entitats que conformen l'APN i les Balears, i hi ha distintes comissions de feina. Una de les més importants, lògicament, és aquesta comissió de zonificació, no?, de saber com zonificam els nostres pobles i ciutats perquè no, entre comates, no s'escapi cap persona d'aquest recompte. Un altre tema important, parlant de logística, és aconseguir aquest nombre, com us hem fixat, en 500 persones voluntàries, col·laboradores, per poder assolir tot el mapa que mos hem marcat. No? Per aquí aprofitaré per fer, entre comates, la punya publicitària i dir que a recompte.org les persones interessades s'hi poden apuntar. Dia 30 de setembre, en horari d'hora baixa vespre, és el recompte, i la setmana anterior, de dia 21, 22 i 23, a les tres illes, se farà una formació específica per explicar a aquestes persones com han d'actuar, com s'ha de desenvolupar aquest recompte i què fer si es troben en determinades situacions. No? Per tant, des d'aquí animam a que s'apuntin en aquesta web, sempre en un formulari molt senzill i...
8: Ara he perdut una miqueta
10: aquesta... ...mos ajudarà a polítiques que puguin acabar amb aquestes.
8: Sí, Andreu, dèiem que t'havíem perdut un momentet, parlaves d'aquesta necessitat que teniu de trobar aquestes 500 persones, aquests 500 voluntaris, per fer aquesta tasca, per ajudar-vos a posar aquesta xifra o per aconseguir aquesta xifra. Quin paper tindran aquestes persones? Què hauran de fer exactament durant aquesta nit de recompte? I és una mica com ho han de fer per poder-se afegir. No sé si ja teniu més o manco una xifra aproximada, si encara en cercau més i què va fer o quins requisits se necessiten per poder ajudar-vos a fer aquest recompte.
10: Començaré pel final, requisits cap ni un, simplement ser major d'edat i tenir ganes de col·laborar en el recompte, després apuntar-se en el formulari que està a recompte.org. En la web es va d'assistir a una formació que es farà la setmana anterior, els dies 21, 22 i 23, tant presencial com online, a les tres illes, i allà s'explicarà tota aquesta dinàmica, tota aquesta logística, tot aquest saber fer i com actuar allà on han d'anar i com s'ha de desenvolupar aquest recompte perquè sigui el més eficient i el més fàcil possible.
7: Home, esperant que pugui arribar aquest recompte, perquè sobretot si tenim les xifres sobre la taula, la part més interessant és que amb les xifres se pot actuar, que és la finalitat d'aquest recompte, no? Donar visibilitat a una realitat que ha anat en increment en els darrers anys. Amb les xifres sobre el paper, m'imagino que hi ha esperances de que se puguin prendre accions més fermes, per exemple.
10: Sí, una de les tres potes de recompte, una és tenir les dades, l'altra és la sensibilització ciutadana, perdó, i una altra és l'incidència política, no? Exigir a les administracions que amb aquestes dades, amb aquesta... es posin fil a l'agulla per acabar amb aquestes situacions d'exclusió residencial que malauradament estan creixent de manera exponencial a les nostres illes.
7: Andreu, 500 voluntaris, no sé si hi ha més persones o que ens estiguin escoltant que se puguin afegir, que se puguin sumar en aquesta iniciativa que començarà dia 30?
10: Sí, per descomptar, qualsevol persona serà benvinguda. Ara... Sí, crec que les divendres passades estàvem damunt 260-270 persones, per tant, encara ens falta la meitat. D'aquí animam a totes les persones que ens escolten ara mateix a participar en aquest recompte i en aquest projecte de col·laboració ciutadana.
7: Com se poden adreçar?
10: A la plana web recompte.org.
7: torna-ho a repetir, que t'hem perdut en el darrer moment. Se plana web...
10: Perdona-ho.
7: Recompte.
10: Recompte.org.
7: Sí? Recompte.org. Andreu Grimalt, moltíssimes gràcies. Estirem ben pendents del que passi dia 30 i sobretot dels resultats. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
8: Ara, en aquest darrer moment, ha una... fallat una miqueta la connexió, però bé,
7: molt interessant el que ha dit, veritat.
8: Que necessiten 500 persones, tenen la meitat, 260-270 persones, encara queda bastanta de gent per omplir aquestes 500 places, per tant, si qualcú s'anima, no ha cap requisit en concret, simplement ganes de poder o de voler ajudar a fer aquest recompte.
7: Recompte.org, Joana, recorda aquesta pàgina web per totes les persones que se vulguin adreçar, participar d'aquest recompte. Els periodistes a vegades hem acompanyat a fer recomptes, no?, a diferents entitats, com per exemple ONGs, Creu Roja, i la veritat és que quan un toca aquesta realitat no és conscient de la gran quantitat de gent que malviu a les nostres illes.
9: Serà una radiografia dura sí, però interessant d'analitzar, perquè l'altre dia me comentaven que llogar una autocaravana a Can Nostre, per poder viure una autocaravana, cobren entre 500 i 600 euros. El que fa 10 anys te costava llogar un pit sencer, ara te costa una autocaravana. Vorem, amén, què diuen les xifres.
7: Tornem tot d'una i encetam la tercera i ja darrera hora de programa.
0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
11: Bon dia, molt a poques hores que comencin oficialment les festes de la Mare de Déu de Gràcia, ja es nota l'ambient al carrer, un ambient que volem copsar amb Gemma Carrasco. Bon dia, conta'ns.
12: Bon dia, i doncs sí, Mahó ja respira ambient de festa. A hores d'ara, la plaça de la Constitució i els carrers del centre s'estan preparant per a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, amb l'arena que ja s'estén per diferents punts. Per garantir la seguretat durant aquests dies, enguany hi haurà un desplegament sense precedents. 25 agents de policia local de reforç, 10 dels quals arribaran per primera vegada des de Mallorca. Aquí, la plaça Constitució, punt neuràlgic dels jaleos, també estarà sota vigilància en càmeres per controlar els accessos i l'afluència. I des de l'aire, un dron reforçarà també aquesta vigilància. Com a novetat, aquest dron també es farà volar demà durant les corregudes al Cos de Gràcia. En definitiva, ja quasi tot està a punt, perquè falten poques hores perquè a les 4 del capvespre el primer toc de Fabiol doni oficialment el sus a les festes, i a les 9 arribarà el primer jaleo.
11: Gràcies, Gemma Garrasco, en directe des de Mó, amb aquesta prèvia d'aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia, que arrencaran a partir de les 4 de l'hora baixa, que vos anirem explicant, com sempre, en sintonia d'IB3 Ràdio. I anem a més qüestions, perquè a més per Palma denuncia que el nou curs escolar comença amb una climatització insuficient a les aules dels centres públics de ciutat i que els alumnes han de suportar temperatures de més de 30 graus. Demanen mesures immediates a curt termini, com la revisió de portes o persianes o la instal·lació de ventiladors i zones d'ombra als patis.
13: La formació apunta que l'actual pla de climatització és insuficient, ja que només beneficia 16 centres de totes les Balears, quan només a Palma n'hi ha 70. Posen d'exemple l'Eina Moll, el CEIP Pràctiques, el Maria Aguiló i el CEIP Son Sardina, com a centres que necessiten reformes urgents que el Partit Popular va prometre a principi de legislatura. És David Pujol.
14: I m'agradaria deixar molt clar que no estem parlant d'una comoditat. No estem tractant de comoditat aquí. Estem parlant de que en 30 alumnes a més de 30 graus de temperatura costa concentrar-se, apareix irritabilitat, malestar, mal de cap, esgotament i fins i tot, inclús, això pot arribar a provocar baixes mèdiques.
11: I la Guàrdia Civil investiga la troballa de dos cossos pertanyents a un jove menor d'edat i a una persona adulta en aigües de Formentera. Segons ha informat l'Institut Armat, la localització del menor va tenir lloc dissabte cap a les 3 de l'hora baixa en aquestes aigües. Una patrulla de la Guàrdia Civil va recuperar el cos i el va traslladar
13: fins al port d'Eivissa. El cadàver estava en avançat estat de descomposició i portava una armilla salvatge.

0: El portal .casa47.es ja té penjat 800 pisos de protecció oficials repartits per tot el territori espanyol. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, s'ha compromès a incrementar aquesta oferta amb 1.500 habitatges més els pròxims mesos.
1: Un portal que cuenta ya con 800 viviendas disponibles, 800 viviendas disponibles, y muy pronto incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. Creo que es algo que hemos visto en el vídeo y es que es fundamental que esa oferta siga creciendo.
0: I d'aquest anunci arribem a les 11:04, més notícies a les 12.
2: Més informació a ib3noticies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts, tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i vos contam que, atenció, Benito Antonio Martínez Ocasio, és a dir, Bad Bunny, per si hi ha algun despistat en aquests moments, ha fet història als Premis Emmy.

0: Bad Bunny continua fent història, ja que el seu espectacle de mig temps de la Super Bowl ha estat el gran triomfador de la nit dels Emmy, en 7 premis dels 9 als quals optava. L'Apple Music Super Bowl LX, a halftime show starring Bad Bunny, que és el títol original d'aquesta peça. A més, el passat mes de febrer, durant la final de la Super Bowl, s'han duit guardons en categories tan diverses com l'especial de varietats en directe, direcció musical, coreografia, mescla de so, disseny d'il·luminació, direcció tècnica i direcció.
1: Perdona, pots tornar a repetir el nom, el títol? És que no m'ha quedat clar.
0: Se diu Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny.
1: Mare de meva, perfecte, impecable. Bé, un d'aquests...
0: Tens un anglès molt de Puerto Rico, jo,
1: molt de...
0: si m'apures. Si m'apures, si m'apures, no, si m'apures.
1: Bé, un d'aquests Emmy és especialment important per a l'artista portorriqueny perquè és el seu primer Emmy personal com a productor i intèrpret de l'espectacle. Així, Bad Bunny suma un nou reconeixement a una carrera que ja compta amb diversos Grammys i consolida també la seva dimensió televisiva.
0: El seu espectacle de la Super Bowl, de 13 minuts, va combinar música, coreografies i una posada en escena potent amb un missatge d'orgull llatí i d'unitat. I ara també entra en la història dels Emmy com un dels espectacles de mig temps més premiats de la història d'aquests guardons, com també va aconseguir temps a Lady Gaga. Una nova fita per a Bad Bunny, aquesta vegada també al món de la televisió. No sé com voleu aquest fenomen, a les 9 en parlàvem de Zygote, que seria Emmy, Grammy, Oscar, Tony, que en Benito ja en té la meitat, en Benito Antonio Martínez Ocasio ja en té 2 de 4. Si recordant que és actor, li podria caure un Òscar, si ja li pega per fer una mica de teatre, potser aconseguirà fer allò que va fer en Rita Moreno, recordem, una de les grans protagonistes de West Side Story, que també té un premi per cada categoria.
2: Però és que cada vegada ho estàs empitjorant més, perquè ara acabes de comprar West Side Story, una de les pel·lícules precioses, fetitxe o icona del setè art. Jo el que t'he dit de Bad Bunny és que malament, amb el temps m'ha acabat agradant, que sí que és vera que té cançons que se t'acaben aferrant, que te dona molta energia, que les acabes ballant, se li acabarà pujant al cap tot aquest èxit.
0: Però és inevitable, sí. Això, estimada, sí. Crec.
2: Jo no sé, crec que realment no és per
0: jo t'admira, perquè lo famós que ets, aquí en aquest arxipèlag, lo senzilla que encara és,

0: Ets a mi me deixa estorat. Jo cada dia visc admirat de poder col·laborar amb Marta Guerau.
1: Jo, Joana, abans, per favor, la teva intervenció.
2: No, jo abans que en Xisco torni a dir que jo només critico en Bad Bunny, que és vera que he dit que no m'agrada com canta, insistes que en que només he dit això, tampoc no l'he criticat tampoc massa. Bé, una mica sí, pot ser, però sí que crec que l'espectacle és mereixedor d'aquest guardó, perquè és espectacular. Jo vos comentava també que havia revisat una mica els darrers espectacles de la Super Bowl, els de Naixac Iran, Jennifer López, Rihanna... Rihanna m'ha agradat moltíssim, per exemple, n'hi ha hagut molt d'espectaculars, però a nivell televisiu, que per ventura no és el mateix que a serir in situ allà mateix, a nivell televisiu va ser molt espectacular, i penso que és dels millors, per no dir millor, que s'ha vist en els darrers anys.
0: I se n'ha parlat, i per això ha rebut aquests guardons. És un home que ha aconseguit posar la música llatina en el mateix nivell de la música internacional. Ara, amb en Bad Bunny ja podem parlar de música, no em porta a posar-hi adjectius extres com se fa amb altres tipus de, gèneres. Pot ser, mos pot agradar més o manco, però jo crec que és un reflexe dels temps que m'ha tocat viure. Pot ser, ara, les cançons no tenen per què tenir una lletra tan treballada, no tenen per què tenir tant de missatge, no tenen per què estar com a tan treballades, i aquesta espècie com a de música que sembla fàcil però no ho és, perquè també hi ha molta postproducció darrere, jo crec que reflecteix molt bé els interessos que tenim com a societat.
1: I aquí te faig una pregunta, i si no ens agrada el temps que ens ha tocat viure, és que som uns inadaptats o que realment no sabem entendre la música
0: outsiders, actual? Outsiders n'hi ha hagut sempre, i gent que no s'ha sentit,
1: a part per mi,
0: no s'ha sentit còmode a la època, també ha existit tota sa vida. Senzillament és que hi ha un mainstream del qual forma part Bad Bunny, i que és un mainstream premiat, perquè normalment si una cosa ha sabut fer en Benito ha estat tenir favor del públic i després també tenir la crítica del seu costat i els premis, que no sempre passa.
1: Que pareixerà contradictori, però per exemple a mi aquesta cançó m'encanta. Totalment contradictòria.
0: Però tu t'agrada molt perquè d'aquesta música o perquè és molt de ron?
1: No,
0: que podria ser aquesta cançó tu te transporta a moments vitals feliços.
1: Però que ha aconseguit ficar-te en l'energia al cos. Això sí que ho ha aconseguit. Tu tens un dia cop piu. Tu vas amb el cotxe i te trobes un embòs llarg d'aquest que t'espera 45 minuts
0: i sona
1: i
0: Nova York.
1: Sobte, sona Nova York i ja t'ha posat les piles. Sí,
0: ho ha aconseguit.
1: És veritat. Després analitzes el fenomen.
2: Si teniu tanta ballera, vos podeu aixecar a ballar.
1: No serà el dia d'avui, en bon dilluns, però qui sap si...
0: Troc que no hem de portar tant de contingut. És a dir, hi ha vegades que...
1: Vinga, men, si vols fa més ballera aquesta cançó, perquè tot i que, no ho han dit encara, per cert, serà la primera vegada en aquestes quasi 3 hores que duim de programa, que ara sí, ho podem verbalitzar, podem dir que avui és 7 de setembre.

0: Si avui hi ha una cançó que té una cita obligada amb el calendari, és el 7 de setembre, perquè aquesta data és la que Mecano va convertir en cançó, una cançó que va formar part del disc Aidalai, l'àlbum que Mecano va publicar l'any 1991 i que va escriure Nacho Cano. Però darrere d'aquella data hi ha una història d'amor real, Joana.
1: Preciosa, a més. La cançó està inspirada en la relació que va tenir en Nacho Cano amb l'escriptora Coloma Fernández Armero. Se varen conèixer precisament un 7 de setembre de 1981 i varen mantenir una relació que va durar un parell mallorquí, això sí, d'anys. Després de separar-se, varen conservar una curiosa tradició que era retrobar-se cada any el dia del seu aniversari, que m'apareix preciós.
0: I d'aquí surt aquesta cançó que parla d'una relació acabada, però d'un vincle que, de qualque manera, encara roman viu. Una història de ruptura, de nostàlgia i d'aquella frontera estranya entre ser ets parella i continuar estimant-se. El 7 de setembre, que és nuestro aniversario.

0: fa.
1: Ai, inevitable, cantar de fons, de veritat.
2: Supos que és molt boomer per dir algo, dir això, però és que és meravellosa comparada amb
0: la música, música d'ara. Clar, no vull, que... no vull ser boomer, però comparada amb la música d'ara, el que feien abans era caviar, perquè el d'ara és fems, directament.
2: No,
0: Joana Marotomú.
2: No vull dir, no volia dir això, però bé, m'agrada molt, m'agrada
0: molt. Vamos que xam, de que mos diuen bé.
1: Saps què passa? Que aquesta cançó, el missatge és superprofund. Clar,
0: un moment,
1: no de, pots comparar-la.
0: De tota manera, també sí? T'he de dir que quan Mecano triomfava, se'l va criticar molt per aquesta rima fàcil, les flores de mayo poco a poco cederán a las patas de gallo, no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York, me am. Tampoc és que fossin en Garcilaso de la Vega. T'ho dic perquè anem...
1: No, perquè
0: la nostàlgia... Parlàvem aquest estiu, jo crec que tenim nostàlgia climàtica d'estius passats. La gent que diu, és que som d'estiu. És perquè enyora els estius de la seva infantesa, en què quan arribaven les 9 de la nit, de vegades refrescaves, si anaves a fer una volta a la platja, i anaves amb una Rebeca. En canvi, ara, si tu t'ha tocat viure aquests estius de canícula extrema, difícilment enyoraràs aquest estiu.
1: I de Rebeca no t'ha quedat cap.
0: I amb Mecano mos passa exactament
2: també
0: el mateix. Que mos torna a un lloc on eren joves.
2: Clar. Exacte, i no passa res per dir-ho.
0: No, però, que... no, és a dir, ho pots dir, però no es copi damunt no, tota la resta que, de músics.
2: Has acabat la frase tu. Jo no volia dir això exactament. Jo volia dir que...
0: Contemporanis.
2: Bé, ja estàs igual.
1: De totes maneres, crec que comparar
2: pregunta,
1: Mecano amb Bad Bunny no és la idea.
2: No
1: és la idea.
2: No
1: simplement
2: no.
1: Que són dos temes fa, que han anat seguits
0: fa musica,
1: i hem aprofitat per fer aquesta comparació.
0: Fan música, sí. Fan música en castellà i tant el grup com en Bad Bunny han aconseguit fites que ningú més ha aconseguit.
1: Recordeu,
0: per tant, se poden comparar.
1: Recordeu que l'altre dia, parlant amb músics, en concret amb els Pets, van fer una pregunta sobre si inspirava més l'amor o el desamor, no? I aquesta cançó, que precisament parla de ruptures, de desamor, us faig una pregunta. Hi ha teories que diuen que el manco t'han de trencar el cor al manco una vegada a la vida. Que si no, no entendràs l'amor, no entendràs mai o no aprofitaràs al 100% una relació, no entendràs com és una relació al 100%, si no t'han trencat el col manco una vegada. A favor o en contra d'aquesta teoria?
2: Amb matisos. Jo penso que te poden fer mal moltes vegades a sa vida, però el cor només el trenquen una vegada. Sí, aquesta és la meva teoria. Quan... Sí, te poden... Jo no dic que només ho passi malament una vegada. Ho pots passar malament moltes vegades, però es cor només el de trencar en una.
1: Mira, però perquè després te protegeixes i dius ja no me'l trencaran mai pus.
2: Aquesta seria una part, vull dir, perquè tu també te vas enfortint, vas aprenent, o com siga, però també perquè només hi ha una persona que el te pugui trencar.
1: Xisco Nadal.
0: No, i perquè també, clar, te'l trenquen com unitat. No? Com a co-unitari. La primera vegada que te'l trenquen, després ja està fet trossos i te poden rompre. I te poden rompre... Exacte, i te poden rompre trossos. Però no és cosa sense... No, perquè no, m'agrada
1: la metàfora.
0: M'agrada la metàfora de Maroto, que diu, clar, quan tu t'han trencat els cops per primera vegada, te l'han desmuntat i després potser ja has après certs mecanismes i en lloc de trencar-te una altra vegada, tot el cop només te'n trenquen un trosset.
2: Una pessigada.
1: Perquè la decepció és eterna. Aquesta que han fet plegades, meus companys, Joana i Xisco, podria ser perfectament una frase del dia, perquè l'han creat aquí de manera...
2: No, és més, sí. Crec
1: només
2: que hauríem de fer una cançó
1: una vegada, perquè la resta són bocins.
0: Són bocins. No, i de que te pots decepcionar eternament.
1: Sí.
0: I no hem de perdre la capacitat ni d'enamorar-nos ni de tenir por que mos decepcionin, perquè el contrari, és a dir, la cara ve de tot això, seria tancar-nos dins una urna de metacrilat i no voler tornar a patir ni sentir, perquè la vida, malauradament, és patiment. Com explicaven a mi, sempre ho dic, primer de lingüística. Els significats se construeixen per oposició. Tu no pots saber que ets blanc si no has vist el negre. No pots saber que ets la felicitat si no has patit una micona. Ara, no sé si és necessari que te'l trenquin a les totes per poder estar enamorada de veres.
1: Volia deixar aquesta reflexió.
0: Perquè també no creuríem en els primers amors. Hi ha gent que
1: s'enamora... Primer amor, primer dolor, gran novel·la.
0: Sí, però hi ha gent que s'enamoren als 15 anys i estan totes a vida junts. Són excepcionals aquests fets o aquestes parelles.
1: I això passa encara, creus? O passava
2: que,
1: un temps?
2: Jo crec que cada vegada passar, menys. Sí, cada vegada manco.
0: Però amb més dificultat.
2: Cada vegada hi ha menys parelles que se conserven des de jovenets fins
0: sí,
2: a...
0: Sí, però mira, una altra reflexió. Abans, estar enamorat tota la vida era molt més fàcil que ara, perquè ara hi ha tantes tentacions, hi ha tants inputs, només surts en el cantó de casa teva i ja has pogut lligar amb quatre persones, que això abans no passava. Instagram, segon quin tipus de xarxes...
2: I que aguantar menys... per bo i també per dolenta.
0: També perquè hem perdut certa paciència.
2: Certa paciència, també que coses que són ratxes vermes que no s'han de aguantar.
0: I que també ses dones, perquè els homes ja teníem això, ses dones heu guanyat uns drets que no vos fa aguantar a casa allò que no s'ha d'aguantar. Ara en Marta Garau...
1: No, és que estava tenint una conversa amb en Bernat i en Robert, que han triat precisament aquest. Me cuesta tanto olvidarte, ara que fèiem aquesta reflexió d'amor. Més bé que no.

0: que fa una estona que no teníem karaoke.
1: I se dic una cosa, és molt complicat cantar aquesta cançó, perquè Ana Torroja manatja uns aguts que aquí arriba...
2: Tenim poca vergonya en aquest programa. També nosaltres el que fem és embrutar una mica el so de la ràdio. Digue-li cantar, digue-li fer una performance com si fossin ratzoles. I si ens volen callats, puja música i ja està.
3: I aunque vas y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte.
1: I és bé, aquestes segones parts a les que avui fèiem referència, no? Aquestes segones oportunitats, aquest cot trencat, aquest primer amor i aquesta reflexió.
2: Saps que va superbé per superar un amor?
1: Sí.
2: Dormir bé.
1: Tu creus que ho cura tot?
2: O gairebé tot.

0: Ara, just ho dèiem, dormir és una d'aquelles coses que fem cada dia, però a les quals probablement no donem la importància que mereixen, fins que deixem de dormir bé. Ens ficam al llit molt cansats, però escapat mai no s'atura de pensar, miram el rellotge, el mòbil, mos despertam a les 3, a les 4 de matinada, i l'endemà el que passa és que arrossegam tot el cansament durant el dia.
1: Arrossegam el cansament i els peus, Marta, ho pots dir.
0: També,
1: i en una
0: també.
1: Societat obsessionada amb ser productius, sembla que també hem de convertir el son en una cosa que hem de controlar, no? Comptant les hores, mirant les fases del son en rellotges intel·ligents com aquest, i cercam un truc definitiu per dormir aquelles 8 hores tan necessàries seguides.
2: Però segons explica Roser Gort, psicòloga especialitzada en ciència del son, pot ser el problema és precisament que ens preocupem massa per dormir bé. Acaba de publicar El sueño lo cura todo, un llibre amb base científica que proposa entendre què passa mentre dormim i sobretot que podem canviar durant el dia per descansar millor. I com que en aquest programa dormim com dormim, ja volem saludar a Roser. Roser, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, nois, què tal? Bon dia, com esteu?
2: Encantats de saludar-te. I hem de dir que el títol del teu llibre ja és potent, El sueño lo cura todo. No sé què és allò que mos perdem exactament quan no dormim bé, ja per fixar termes en els nostres oients i espectadors.
3: Mireu, acabeu de dir una cosa molt important, i és que inclús dormir té a veure amb com gestionem les emocions. Quan ens trenquen el cor i passem unes quantes nits de mal son, aquesta gestió de les emocions és molt més lenta i no té la mateixa profunditat ni la mateixa qualitat. Quan dormim poc, hem de tenir en compte que estem parlant d'un taller de recuperació que no acaba de funcionar en quant al nostre cos i al nostre cervell. I al nostre cervell hi tenim tant els pensaments com les emocions. És a dir, si no dormim bé, totes aquestes coses les estem descuidant.
1: Clar, i ho dèiem abans també, no vivim pendents de les hores que dormim amb aquests rellotges intel·ligents. Jo li deia abans a la Marta que avui he dormit molt poc, he dormit 5 hores.
0: I 15 minuts.
1: I 15 minuts. I d'aquestes 5 hores ja he mirat quan he dormit així com de manera profunda, quan he dormit de manera més lleu. Com m'ha arribat a convertir el son en una espècie d'examen que hem de provar cada vespre?
3: Sí, al final jo crec que estem en un moment on medir les coses ens fa sentir més segurs, perquè si ens basem únicament en sensacions tenim potser la perspectiva de que no és suficientment objectiu. Vivim en l'era de comptabilitzar i de parametritzar-ho tot. Si tenim un número creiem que és molt més cert. El problema en el son és que quan intentem comptabilitzar-ho, alhora estem fent un procés en el que donem més importància a la dada que a com em sento jo. I hi ha algunes coses de la vida, algunes experiències que importen molt.

0: més, com et sents, que no quin és el valor
1: Ostres, Roser,
0: objectiu.
1: ara estic pensant i que amb aquest argument tal vegada ens hauríem d'obsessionar manco amb els rellotges o ja directament no disposar d'aquests rellotges intel·ligents perquè és molt difícil que un no s'acabi obsessionant.
0: Sí, sí, mira, si us hi fixeu, els professionals que ens dediquem a això no utilitzem rellotges ni dispositius que medeixin el son. I les persones que solen promocionar-los no formen part tant del sector salut, sinó que potser formen part d'una part empresarial que llança a la venda aquest tipus de dispositius amb una finalitat econòmica, no tant des del focus de preservar la salut. És a dir, tenim motivació per medir, però això no vol dir que millori la nostra salut medir.
2: Clar, i Roser, una cosa interessant que plantegen en el teu llibre és que darrerament sempre que demanaven com dormir millor, sempre te diuen apaga les pantalles una hora abans, sopa lleuger, no t'exitis abans d'anar a jeure. I tu allò que planteges és que està molt bé fixar-se en allò que fem abans d'anar a jeure, però que també hem de vigilar el que hem fet durant tot el dia, que pot ser tot el dia hem anat com una cabra en sofetge per la boca i llavors a darrera hora davallam pulsacions i mos pensam que ja poden dormir en tranquil·litat, quan en realitat pot ser no és així.
0: Sí, mira, al final, per explicar-ho fàcil, és com que les rutines que tenen a veure amb el moment previ al son, que poden ser mitja hora, una hora, inclús dues hores, li podríem dir que són el fre, és frenar, no? Abans d'anar a dormir, perquè per dormir hem d'estar en un estat molt calmat, molt pausat. Però si durant tot el dia he estat conduint amb sisena i únicament em permeto fer aquesta parada de sisena a frenar els 10 metres abans d'arribar al pàrquing, jo entro al pàrquing por lo grande. Jo xoco. No tinc la capacitat de fer la pausa suau que necessito per aparcar, bàsicament. Llavors, el fet de portar un estil de vida que no és coherent amb algunes de les hores del meu dia, que si us hi fixeu, 8 hores de son, més les hores de desactivació, representen una part important del meu dia. Però si la resta d'hores no són coherents amb aquest moment, simplement és com viure dues realitats que no són possibles. Necessitem que al llarg del dia puguem pitjar aquest fre en diversos moments, perquè quan arriba el moment de la nit ja no anem a tantíssima velocitat. I al final acaba semblant que el fre no funcioni, que el fre serien aquests rituals, aquests hàbits, sí que funcionen. El problema és si vaig a una velocitat tan alta que no estic a temps quan els començo a aplicar com per poder frenar.
3: Roser, i llavors hi ha una altra cosa que vivim immersos no només en aquesta era digital, sinó en una era en què s'imatge per a moltes persones ho és tot, molta de gent viu esclavitzat per la imatge, per la pressió social també que hi ha al voltant, i clar, rutines facials, cremes, ja no parlem de operacions o tractaments invasius, dormir és la millor manera que tenim de fer bona cara, sí o no?
0: Sí, és cert, és cert. Dormir té molt a veure amb la part de la reparació de les cèl·lules de la pell i, evidentment, l'aspecte d'unes cèl·lules que han tingut el procés de reparació és molt diferent a cèl·lules que estan privades d'aquest taller, no? Però, si us hi fixeu, crec que torna a ser una mica com els dispositius de medir el son. És molt més fàcil pagar amb la sensació de si pago per això, estic adquirint salut o estic adquirint protecció, que no tant algo que sembla tan buit o tan no fer res com és dormir. Costa molt creure que mentre estic dormint estic reparant teixits i inclús preservant el meu aspecte jove. És molt més fàcil creure que simplement pagant per un producte puc aplicar-lo, com que és molt visible, veig tot el procés que envolta i tinc la sensació de que potser és més real.
2: Clar, jo és que ara entenc moltes coses perquè jo d'un fatal fa una temporada, jo en realitat entenc 35, tot i que sembla que entenc 47 per tenir aquesta pell castigada. Som en conversa amb la Roser Gort, ella és psicòloga especialitzada en ciència del son, que ha publicat un llibre que es diu El sueño lo cura todo. I Roser, te volia demanar, clar, quan passam una mala nit, tot d'una li donem importància, i de fet avui de matí la mare ha arribat, i quina noche, que passada, ja li ha donat aquesta èmfasi perquè només ha dormit 5 hores. A partir de quan mos hem de començar a preocupar? Quantes nits hem de concatenar de dormir malament per intentar posar-hi una mica de remei?
0: Mira, jo treballo a la clínica del Son Estivill, col·laboro amb ells des de fa temps, i aquí els pacients, quan venen a consulta, primer de tot, algo que ens trobem és que tenen moltíssima por per les hores que dormen. És a dir, no, potser no tinc tant sensacions de que no puc amb el meu dia, però sí que tinc molta por, perquè sempre he sentit, he escoltat, que s'han de dormir 8 hores i no hi arribo. I estic molt preocupat, perquè sé que si no em passa això, tot serà tan negatiu. I hi ha un primer pas en el que hem d'escoltar molt bé el pacient que tenim davant, abans que parlar, perquè depèn una mica de qui tenim davant, necessitarà més o menys hores. I tindrà un efecte diferent en cadascú aquestes hores. Entenem que és un taller de reparació, també entenem que necessitarem reparar més o menys en funció de com sigui el nostre dia. No és el mateix un nen que una persona gran i no és el mateix algú que faci molt esport que algú que no en faci. Llavors, per tenir una mica d'informació de si estem dormint bé o no, el que necessitem saber més que quantes hores em diu el rellotge és com em sento quan em desperto. Perquè quan em sona el despertador i he de començar amb el meu dia, tinc ganes de viure el meu dia, tinc energia o simplement posposaria el despertador en un bucle etern. I també, després, un cop arribo a la feina, tinc il·lusió, em sento simpàtic, em sento amb ganes, amb motivació, que transmeto certa il·lusió pel meu dia. Tinc energia per caminar, per fer esport, per fer les coses que formen part del meu dia a dia. Quan la resposta a això és no, aquí hem de revisar possiblement el son. Perquè a vegades ens anem a buscar moltes coses, molta suplementació, però no ens farem observar el nostre son. Llavors, quan al llarg de la setmana tenim aquesta sensació, més de 3 dies, i d'això en fa més de 3 mesos, realment val la pena consultar-ho amb un professional.
3: Clar, ara que parles de suplementació i abans que parlaven també de cremes per fer més bona cara, te demanaria bonament si podem aprendre a dormir bé i evitar haver de recórrer, per exemple, a melatonina o pastilles que mos ajudin, o valerianes, no?, perquè mos ajudin a dormir. Se pot aprendre fent un taller, no sé si de relaxació o fent esport per arribar més cansat al vespre a casa nostra. Se pot aprendre a dormir?
0: Mira, si t'hi fixes, si ens costa començar a dormir, és simplement l'expressió de que el nostre cos no està sincronitzat amb una funció biològica que hauria de sortir de manera natural, no? És a dir, arriba la nit, teòricament hauríem de dormir, però el nostre cos no està sincronitzat amb aquest estat com per entrar-hi. I el més ràpid que podem fer, o el primer que ens ve a la ment, és utilitzar suplementació o utilitzar fàrmacs amb recepta o sense recepta. A vegades melatonina i a vegades fàrmacs que ens dona el metge. Però si us hi fixeu, el que estem fent a través d'aquesta suplementació és simplement intentar dir al nostre cos: estàs equivocat, és moment de dormir, i el que tu estàs sentint no és real, així que et callaré amb un fàrmac. Però, si us hi fixeu, potser el nostre cos, si ens està dient que no està preparat per dormir, és per un altre motiu.
1: Ah, escolta,
0: també. I realment val la pena, potser, no simplement respirar, sinó observar per què el meu cos arriba d'aquesta manera en aquest moment del dia. Potser portem un temps en el que estem organitzant la nostra vida i les nostres decisions molt més basat en el que creiem avui en dia per èxit, que potser té a veure amb la part productiva laboral, productiva esportiva, productiva inclús a casa. Ho hem de tenir tot endreçat, net, després volem socialitzar, també volem, pues això, donar-ho tot a l'esport, i també està molt present a xarxes socials, ja sigui perquè jo produeixo o perquè consumeixo. Diguem que potser aquesta manera de viure el nostre dia val molt la pena revisar-lo, i si no sé per on començar, un bon pas és, per exemple, començar per aquest llibre, però si tens la sensació que això no és suficient, sí que val la pena fer alguna sessió o amb un metge de medicina del son o amb un psicòleg.
1: És una bona revisió la que planteges, i són moltíssimes preguntes, però has deixat un paràmetre molt important. Si el manco 3 dies a la setmana no pot sense vida, i això, el manco continua durant 3 mesos, sí que és moment per consultar amb un professional i per manco fer aquesta reflexió que potser vagi més enllà d'una mala ratxa. Paga la pena dormir bé, sobretot per enfrontar el dia a dia i per gaudir d'una bona salut. Des d'aquí una recomanació en aquest llibre que compartim a pantalla, El sueño lo cura todo. I jo crec que sí, que ho cura pràcticament tot, i si no, quasi tot. Roser, ha estat un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu.
1: Jo crec que sí, eh? Que després dorms i ja està, tot ho veus diferent. I dius, i per què ho veia tan negatiu, tan apocalíptic? I és perquè tenies son i perquè estaves cansat. Sí. No sé si vos ha passat, perquè se veu diferent.
3: Tu sempre dius això que de...
1: Sí, jo de vespre no prenc decisions. No? No, de vespre no prenc cap decisió, perquè
3: demà
1: sempre...
3: Demà ja ho pensarem.
1: Sí, ho pensarem demà com a Scarlett.
2: Hi ha tot un corrent d'espensament que diu que quan t'estàs, vas de moral, sí. El que has de fer és dutxar-te, menjar
1: sí.
2: Pasta
1: sí, sí, sí.
2: I anar-te'n a dormir.
1: Hidrats de carboni, clar
2: i,
1: que sí.
2: T'aixeques nou.
3: I no sé si na Fanny te dirà que això de ser pasta...
2: He dit quan hi ha un moment de ballada emocional.
1: Crec que mos donarà l'aprovació, perquè quan hi ha un moment de ballada emocional el que necessites, el manco es reviscola. Tot d'una li demanam.

0: Mallorca.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
4: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina.
1: Sí. Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: 11:36, segur que en aquestes hores a qualcú li ve de gust, no sé si pasta, que hem parlat abans, que la pasta t'aixeca l'ànim, sobretot si has tingut un dia dur, si no saps com enfrontar o com gestionar les emocions, deien que reviscola un mort, un bon pla de pasta. Però avui apostam per la salut, avui apostam per cuidar-nos una mica, recordem que és dilluns.
1: La cara de ser nostre experta quan t'has dit això de la pasta ha estat un poema.
0: No, però és que jo he dit si, que després li demanaré si tot val per l'estat d'ànim, perquè sí. També la xocolata
2: res
0: augmenta.
2: De
0: moment no.
3: Ara empadarem, no ho interrompem.
2: Res de pasta. Avui volen centrar-nos en un aliment que probablement tots tenim o hauríem de tenir al congelador. Són les verdures congelades. Mongetes, pèsols, espinacs, bròquil, pastanaga, carxofa, menestres. Són pràctiques, duren molt més que les fresques i mos permeten tenir també verdures disponibles a qualsevol moment. Però al voltant dels congelats també hi ha molt de mites, que tenen menys vitamines, que engreixen més, que són pitjors que les fresques o que necessitem descongelar-les abans de cuinar-les.
1: Un tema que ens ha proposat la nostra oient, Francisca d'Esporles, que escolta cada dia aquest programa i ens va enviar un missatge i va dir, per favor, demanau-li a Fanny Pons que mos parli de les verdures congelades, perquè jo ara no puc anar tant en el mercat i vull saber si són igual de bones. I per saber que ha de veritat i que ha de mite al voltant de la verdura congelada i empotada, tenim una dona que és com un bròquil, que és Fanny Pons. Molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia a tots.
1: Per saludable. No que ella...
0: Si avui duies
1: no,
0: que risat,
1: no és que ara na Fanny s'hagi apuntat a ses frutinovel·les, sinó que és una dona sana com un gínjol. Parlam de verdures, però abans de parlar de verdures congelades, ja, si fitxes, si de llauna, si de pot, què ens aporten ses verdures i per què no haurien de consumir aquella cosa famosa de 5 peces o 5 vegades en el seu dia?
3: Mira, parell mentida que encara a dia d'avui hi hagi
1: gent...
3: Parlar? No, que hi hagi, ja no que en xerren nosaltres, que hi hagi gent que no pràcticament faci consum de verdures, en lo importantíssimes que són. És a dir, és com moltes vegades ens centram en suplementar la nostra vida en pastilles, quan poden tenir moltíssim de nutrients indispensables per tenir una bona salut consumint verdures. D'entrada, mos aportaran aigua, aquesta aigua que tanta falta mos fa i que moltes vegades no mos recordem de beure. No és que les verdures hagin de suplir la ingesta d'aigua, però sí que computen dins aquest litro i mig, dos litros i mig, en funció que s'aconsella que la gent consumesqui. Per altra banda, mos aporten un nutrient importantíssim, que és la fibra. A més, normalment, les verdures mos aporten els dos tipus de fibra, la soluble, perquè moltes d'elles tenen pectines, que seria la que mos regula el colesterol en sang, el sucre en sang, i també mos dona aquesta sensació de plenitud, d'ajudar-mos a sentir-mos un poquet més plans, però també tindria la insoluble, la que grena i mos ajuda a millorar el trànsit intestinal. Mos aportarà moltes de vitamines, la vitamina C, pràcticament, a major o menor quantitat, totes les verdures mos aporten vitamina C. Això sí que és vera que per fer a còpia d'aquesta vitamina C, el seu és que els mengem en cru perquè moltes vegades han dit que és un poquet termolàbil i la podríem perdre quan la cuinam. Però mos aporten el beta-carotè, que és el color taronja que se transforma en vitamina A quan l'organisme la necessita. Mos aporten àcid fòlic, mos aporten gran varietat de vitamines del grup B per tenir un bon sistema nerviós i per aprofitar millor l'energia que mos aporten els hidrats, les proteïnes i els greixos. I una quantitat de minerals importants, sobretot destacant la presència de potassi per regular el que és tensió arterial, per bon funcionament del cor, i per tenir una bona contracció muscular, igual que el magnesi, que també ens ajuda a tenir una bona contracció muscular, a part de tots els antioxidants, com pugui ser la vitamina C, que és un potent antioxidant, el beta-carotè, el licopè, la clorofila, vull dir, són un tresor que no hauria de faltar mai a cap menjada de cap persona.
1: Verdura cada dia.
3: Cada dia, migdia i vespre. Migdia i vespre.
1: Però ens han fet la consulta de les verdures congelades. Hi ha aquest mite que diuen que, tu ara parlaves que hi ha algunes propietats que són termolàbils, que quan se congelen i se descongelen, se perden pel camí. Les verdures congelades són tan bones com les verdures fresques?
3: Sí. Són igual de bones que les verdures fresques. Això sí, molt important, no perdre les cadenes de fred. Perquè hem de tenir en compte que una verdura congelada és una verdura que a un moment donat se recolleix en el temps òptim de, o punt perfecte de maduració. I pràcticament a les hores de vetllar recoïda és quan se congela. Sí que és vera que la vitamina C, perquè el que se fa abans de congelar és fer, lògicament, rentar-les i donar-los un punt d'escaldor, un minut d'escaldor. I el que dèiem és que aquesta vitamina C se pot perdre un poquet. Però la resta de nutrients...
0: Que no tinguin el gust que desitjam, perquè és vera que no tenen el mateix gust, no significa que no siguin nutricionalment perfectes.
3: Són perfectes. Mos pot canviar un poquet la textura, mos pot canviar un poquet el gust. Per això també a vegades la indústria alimentària afegeix qualque conservant totalment permès, primera per inhibir el creixement de patògens i també per millorar aquestes textures i aquests guts. Però són totalment saludables, són econòmiques, a vegades més econòmiques que les fresques, aguanten moltíssim més que les fresques i hem de tenir en compte una cosa, que quan nosaltres consumim verdura fresca, si nosaltres tenim un hort i anem a recollir, rentam i ja tot d'una que nostra la cuinam, és una cosa. Però normalment la gent que fa? Quan va comprar verdura fresca a una gran superfície, aquesta verdura ja du un temps recollida, un temps a un magatzem, hi ha hagut un transport i quan arribam a casa nostra, moltes vegades no la consumim el mateix dia, la tornem a ficar dins la gelera. Per tant, a nivell de pèrdues nutritives, hi ha moltes més pèrdues nutritives. A vegades, en les verdures fresques, per exemple, els espinacs, per exemple, en qüestió de fòlic, tenen més fòlic les verdures, les espinaques congelades, que no les espinaques fresques. I també hem de dir que en aquest procés...
1: És que en Popeye sempre ens comprava congelades.
3: Llaunes
1: que congelava. És que de veres, sempre...
2: Ho hem de comptar
3: tot. I també hem de dir, per exemple, els espinacs, les carxofes, tenen unes substàncies anomenades oxalats, que precisament amb aquest procés previ a la congelació o la conservació, en aquest escaldat que se li fa a la verdura, se perden bastant aquests oxalats, que també és una cosa que és bona a l'hora de consumir, perquè els oxalats moltes vegades poden sequestrar minerals importants, com pugui ser el calci, com pugui ser el ferro, i seria una manera de minimitzar pues que això no mos afecti.
0: I ara quedem segut que són bones, que nutricionalment són perfectes,
3: sí,
0: que no han de perdre's que d'anar d'esfred i anar al súper amb aquesta bossa que és per als congelats, no? Que serveix per això i així evitar. Tu com les cuineries? Més bollides, a la paella, microones, quin consell mos dones perquè puguin servir com una bona...
1: I si un pit descongelades se poden menjar crues.
3: Ses congelades, lo seu és que els acuineu amb poqueta aigua, sí, i que no els descongeleu abans. O sigui, els han de ficar dins l'olla de cocció amb poqueta aigua, perquè elles ja mos la mullaran, amb poqueta aigua i sense descongelar. Això seria la pràctica ideal.
2: Amb un ratget d'oli si els volem passar per la pell, no?
3: Lògicament. Poden tapar, que vagin perdiguent un poquet d'aigua, anant tapant, anant destapant, amb un poquet... I quan els tenim ja descongelades, després fiques un poquet d'all o de lo que tu vulguis, un poquet d'oli, i els sofregeixes un poquet.
0: I t'he dit una cosa, te soluciona la setmana, perquè ara que tornen els nins a l'escola, sí, que tornen els menús... Veritat, quina bona idea.
1: Sí, i breument, també... Parlaven de verdures en llauna o de, sí, verdures empotades, que també compleixen la mateixa funció, m'imagino.
3: La mateixa funció. El que sí que han de tenir clar que quan les verdures són empotades o enllaunades, la quantitat de sodi, que s'emplea molt com a conservant, seria molt alt. En aquest cas sí que el seu seria, abans de consumir-les, rebetjar-les per llevar aquesta quantitat de sodi, sobretot persones en retenció de líquid i hipertensió arterial, però sí que és vera que en duen una quantitat important. I comprar-les de llauna o comprar-les de pot, les dues són igualment de bones, les dues opcions. Sí que és vera que una pesa manco, el vidre pesa més, se pot fer malbé el que és s'empotat més aviat, però també és vera que una vegada l'obrim, la llauna l'haurien de treure els productes, si mos no sobra, de la llauna i ficar-ho dins un altre recipient hermètic, i es pot de vidre, sempre refrigerar, però una vegada l'hem obert, el tancam i el guardant dins la gelera. Però també hem de recalcar que la verdura congelada, si la descongelam, no l'han de tornar a congelar mai més, eh? Com qualsevol altre producte.
1: I l'expliquen a Francisca d'Esporles, a Francisca Estalina, que ens ha enviat un missatge per parlar de verdures congelades. Recordeu, les verdures congelades tan bones com les fresques, i si són empotades o de llauna, pegar-los un aigua perquè perdin tot aquest sodi i evitar la retenció de líquids, que ara mateix ningú vol estar amb...
0: Fanny Pons, que tinguis una molt bona setmana i moltíssimes gràcies pel consell, perquè el trob superútil en aquesta
3: setmana. Gràcies a vosaltres, bona setmana i un saludo a dona Francisca.
0: Igualment, per tu. 11:47, uns consells més. Tornem a partir cap a l'Hospital d'Inca, que recordem que avui se celebra una jornada especial de donació de sang, després dels anuncis.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: I Vetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en puga, et sent.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: tinta,
5: mur,
4: cornada.
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Nosaltres continuem parlant de la importància de donar sang, perquè, com deien, darrere cada donació hi ha una història i, sobretot, una persona que ha decidit donar una mà, que ha decidit ajudar.
1: Sí, i ara, a més, Marta, volen conèixer aquesta experiència de més a prop. Tornem a connectar amb la nostra companya Maria Antònia Esquines, que Xisco continua a l'Hospital d'Inca.
2: Sí, perquè Maria Antònia, abans parlàvem amb els responsables de la campanya, però ara volen posar cara a les persones que fan possible que aquesta donació arribi en els hospitals. I pel que sabem, tens en tu una donant que està precisament en aquest moment fent-se donació. Com va aquest procés? En qui estàs?
3: Bon dia, companys. I doncs sí, estic vivint una experiència única que mai havia pogut apreciar abans, i és que estic vivint una extracció en directe. Jo no sé com hi ha gent tan valenta i tant de voluntaris que han passat per aquestes cadires, per aquestes instal·lacions, una d'elles, Ana Rocío Moreno, que ara tot d'una la saludam, que està en directe mentre ara parlaran nosaltres, duent a terme una extracció de donació de sang. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: A veure, conta'ns, jo per la teva tranquil·litat, dubt que siguis la teva primera vegada.
4: No, no, ja fa estona, fa bastant d'anys que som donant de sang.
3: I d'ençà, quan tu vas decidir, va ser fàcil per tu?
4: Bueno, va ser fàcil, no, però és que hi ha una història darrere.
3: Conta-la, tan intens.
4: Vale. Bé, el tema és que jo de joveneta tenia bastant de pànic a les agues, a la sang i tal. I cada vegada que feia una ferida, per petita que sigui, si hi havia molta sang per enmig, jo caia rodona, o sigui, desmaio total. I bé, d'ençà que això era molt freqüent, vaig decidir que havia de fer alguna cosa per modificar aquella reacció meva del meu cos i vaig dir, me faig donant, i així, però mira, un bé per la societat i, a més, de tanta agua, de tanta sang, que veurement si acaba per processar que això no passa res i ho arriba a superar. I així és.
3: Clar, hi ha gent que hi pot tenir un pot de respecte en aquestes agues. Sí. Quin varen ser les quatre pautes que li donaries a algú per dir he de superar aquesta por, he de poder anar a donar sang per ajudar a mi a pis quan ho hagi de menester i per altra gent? Quatre pautes així facilites per no perdre nervis.
4: Bé, en el final és intentar mantenir la calma, tenir molt present el bé que fa a la resta. Per exemple, ma mare quan va tenir la meva germana va perdre moltíssima de sang. Si no arriba a ser per donacions de sang, segurament no hi seria aquí amb nosaltres i per tant tampoc no hi seria jo perquè vaig venir després que la meva germana. I tenir present això, tenir present l'objectiu, és perquè ho fas, intentar mantenir la calma i confiar en els professionals, no hi ha res més.
3: Rocío, per aquesta gent que ens està escoltant, que ens està veient, en quatre pautes, quin és el procés? Arribes, conta'ns un poc, perquè se facin una idea.
4: Bé, arribes, te demanen unes dades amb un formulari que has d'emplenar, molt senzill, són preguntes referents a la salut. Passes una petita entrevista amb un professional metge, revisa tot això que has aportat en el formulari, te fan una petita prova de sucre, no és vera? Això has dit és sucre, no.
5: Hemoglobina,
4: perdona. Sí. I te miren la tensió, si tot és correcte, pues ja passes a donar a la sala de donació.
3: Quant de pics de l'any vens a donar sang?
4: Pues quatre, normalment són quatre.
3: Vens totes les vegades que pots i ves.
4: Sempre que puc ho intento. A vegades no és possible, per altres coses no, però sempre que criden sé que és necessari i intentar enquadrar i coordinar una cita.
3: Per què creus que és tan necessari? Per aquesta gent que encara li tingui una mica de por, que s'acabi d'animar.
4: Bé, per lo que te deia, perquè en els finals de pensar en l'objectiu se salven vides, o sigui, és una realitat. I amb això hauria de bastar.
3: I aprofit que estic vivint aquesta extracció en directe, que ara mateix com t'estàs sentint? Encara t'atreven sang? Com, a quin
4: ara
3: punt està el procés?
4: Me trobo molt bé, suposo també per el subidon. I bé, ja ha anat superbé, ha anat una monada. Primer pinxazo ha anat directe a la vena i cap problema.
3: Això vol dir que ho tens molt per mà d'altres vegades.
4: Sí, sí, ja t'he dit que ja fa estona.
3: Qualque vegada que hagis tingut un ensurt que igualment t'hagis dit he de seguir endavant?
4: El tema és que les primeres vegades, a lo millor de quatre vegades a l'any que podria donar, una o dues acabava covada. O sigui, però bueno, ja està.
3: I encara així t'animes?
4: Sí, encara així és que encara no ho tens superat, he de seguir fins que això passi.
3: Clar.
4: I ja està, ja no passa.
3: I Rocío, ara ja trob que te toca per anar, no? Per la següent passa. La més important, que els hi donen beguda, els tenen molt ben cuidadets aquí.
4: La millor part.
3: Super, i moltíssimes gràcies per donar, per participar amb nosaltres.
4: Oh,
3: i si vols acabar amb un darrer missatge per aquesta gent que encara li té poses agulles.
4: I de res, que vos animeu en el tren aquest que és de salvar vides i que és ben necessari i que en el final és una cosa que és molt fàcil. Ànimo.
3: I d'ai, company, ja ho heu sentit. La Rocío diu que és molt fàcil. La Menci mos animant tots nosaltres, que mos escolten, els que mos veuen i fins i tot els de l'equip.
0: Idò, el missatge de Rocío és superclar i jo crec que és molt motivador i també inspirador. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia. i deia que és molt clar perquè en Rocío, que s'acubava, que fins i tot ha arribat a donar sang perquè s'acubava...
1: Teràpia
0: que...
1: de xoc.
0: Totalment. O sigui, és que me sembla un cas increïble. És quasi un anàlisi psicològic de la seva persona. Mira, m'acup i anem a enfrontar les pors precisament donant sang. O sigui que des d'aquí, Rocío, chapó i moltíssimes gràcies per donar aquest exemple. Són les 11:55, els temps d'esports. El repàs a l'actualitat esportiva del cap de setmana, el que ens espera de cara a aquesta setmana que just acaba de compensar, amb en Toni Fuster. Bon dia, Toni.
5: Bon dia, Marta. En ciclisme ens trobam davant la setmana més important pel corredor artenenc Enric Mas, que va camí de guanyar la Vuelta a Espanya. Aspira diumenge que ve a coronar aquesta nova edició que finalitzarà a l'Alhambra de Granada, de les 6:30 de l'hora baixa. Un fet que de produir-se seria històric, ja que cap ciclista balear ha guanyat mai la classificació general de la Vuelta a Espanya. El millor ruta l'han aconseguit diversos corredors que han vist el mallot de líder en algunes etapes o han pujat al podi, però mai com a guanyadors absolut. No veurem si Enric Mas i conserva aquest temps que du per davant i pot arribar com a guanyador diumenge. Seguirem avui a jornada de descans, demà torna la Vuelta i seguirem aquesta evolució. Per altra banda, pel que fa al món del futbol i el Real Mallorca, un Mallorca que manté la part alta de la classificació, malgrat aquest empat a 0 al Pepico Amat contra l'Eldense, llàstima del penal que va fallar l'equip mallorquinista, que hagués significat el 0-1 i possiblement una victòria, però no va ser finalment possible. Un Mallorca que, en quant a joc, va causar una pobra impressió en un partit on va faltar convicció un poquet a l'hora d'atacar, falta encara que millori l'equip, sobretot fora de casa, que és la gran assignatura pendent d'aquest Real Mallorca, que com dic encara continua però en aquesta part alta malgrat aquest empat a 0.
0: Moltíssimes gràcies per aquest repàs de l'actualitat esportiva, Toni Fuster. D'aquesta manera encaram aquesta setmana de tornada a la rutina. Però sabeu què passa? Que quan tot torna a la rutina, a la normalitat, quan parlam de que els nens tornen a escola, de que avui els universitaris tornen a l'escola, els nens encara no, serà el proper dijous. El millor és el manco celebrar-ho amb festa, amb tradició, amb cultura. Avui, recordam, dia gros, dia molt rellevant a Menorca, ens traslladam a Amó, ens saludam ja la nostra companya Clara i Mamí, perquè avui, precisament, Clara, programa especial. Nosaltres hem fet un petit tast abans dedicat a les festes de la Mare de Déu de Gràcia i d'Amor. Com està anant el dematí? Què ens espera a partir de les 12 d'aquí tan sols pocs minuts?
6: Molt bon dia, i de sí, mira, nosaltres ja som davant del claustre, a la plaça del Carme, a punt per retrobar-nos amb tota la junta de caixers al complet, la junta d'esbieni 2025-2026, i ja tenim per aquí el caixer Batla, Néctor Pons i Batla de la ciutat d'Amó, que bueno, no saps el pregó que vam viure ahir, de dalt de tot, d'aquí una estona mos ho contarà. També ens acompanyarà la flamant pregonera Nana Ferrer, la cantant menorquina, que va ser la protagonista del pregó justament ahir, que també vam viure primer toc de Fabiol a càrrec del fabioler de les festes de la Mare de Déu de Gràcia amb Víctor Pons, que també vindrà d'aquí uns minuts aquí en el programa especial. I com dèiem, tota la junta de caixers al complet, el caixer Batla, la capellana en Joan Sales, en Miquel Company, que representa el caixer Casat, Nana Madrid, caixera Fadrina, i en Xavi Comas, que representa els pagesos, la cantant menorquina Anna Ferrer, i també els cantaires del grup Bagros, perquè les festes de món no poden, no es poden entendre sense la música popular. Ens visitarà també en Tete Garcies, regidor de festes, na Subirats Jové, pintora d'escartell d'enguany, i na Bàrbara Lluc, cuinera, que morrellarà de sa cuina de festes.
0: No se me pot ocórrer un programa més complet perquè teniu pràcticament de tot, claro. O sigui que des d'aquí animo oients a que no desconnectin la ràdio ni un minut i que puguin gaudir de l'esperit de la festa. Moltíssimes gràcies, companya.
6: Gràcies, a valtros, bones festes.
0: I a vostès, oients i espectadors, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos. Ens queda un minut per acabar, per posar punt i final, o aprofitant per acomiadar en la millor música, la de Freddie Mercury, que hagués complit 80 anys.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Pedro Sánchez engega el curs polític instant de nou les comunitats amb els preus de l'habitatge més disparats a aplicar la llei estatal i declarar zones tensades als indrets on és més difícil accedir a un lloguer, entre les quals les Balears.
2: El cap de l'executiu ha recordat que Barcelona o Guipúscoa han aconseguit baixar un 4,7 i un 4% respectivament els preus dels lloguers gràcies a l'aplicació d'aquesta eina. Per això, Sánchez ha qüestionat que les comunitats autònomes del PP governin pels interessos dels ciutadans i les ha acusat d'estar al servei dels especuladors.
3: I aquí, pues cabe hacerse una pregunta. ¿Para quién gobiernan aquellos ejecutivos autonómicos y municipales que han decidido no aplicar la ley que claramente puede mejorar la vida de sus vecinos y vecinas? ¿Gobiernan para la gente, sobre todo para la gente de a pie? ¿O gobiernan al servicio de quienes lo que quieren es especular con las viviendas?
2: El president ha fet aquestes declaracions en la presentació del nou portal Casa 47, on els ciutadans podran consultar l'oferta pública d'habitatge i tramitar-ne les sol·licituds. Es diu portal.casa47.es i ja té penjats 800 pisos de protecció oficial repartits per tot Espanya.
1: I mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, demanarà la compareixença del delegat del govern central a les Balears, però ho farà per una altra qüestió. Ho farà perquè doni explicacions sobre el que va dir dijous passat Pedro Sánchez respecte de l'arribada massiva de migrants irregulars a les illes.
2: Però ens assegura que continuen sense cap resposta del govern central sobre les declaracions que va fer el president d'Espanya en el Congrés dels Diputats i que continuen molt preocupats. Ha estat durant les jornades a l'inici del darrer curs polític de la legislatura que tenen lloc avui a la platja de Palma, on la presidenta del govern també ha dit que l'executiu de Sánchez menysprea les Balears i se'n riu dels ciutadans.
4: Crec que estem prou seriós. Crec que ja se poden aferrar a el que vulguin. Crec que poden fer els matisos que vulguin. Però si hi ha informes que xerren d'alt risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
1: I el rector de la UIB es mostra preocupat per l'imminent obertura de la nova universitat privada del CEU a Palma, que té previst oferir 4 graus sanitaris. Ho ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí, això el mateix dia que comença el curs a la Universitat de les Illes Balears.
5: No m'agrada la idea, però anem a veure. Recursos públics, doncs, tot el que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern de que això no és així i està molt blindat a través de dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat.
1: I el Partit Popular insisteix que culpar el Marroc de l'entrada massiva de més de 70.000 migrants en situació irregular per la frontera marítima de Ceuta el passat 30 de juliol.
2: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una intervenció al Fòrum Europa, ha acusat Rabat d'estar al darrere i manté que Ceuta és una olla de pressió a punt d'esclatar. El vicepresident espanyol, Carlos Cuerpo, per la seva banda, es mostra prudent.
6: Yo me voy a arriesgar, me voy a

Ben prest, a les 8:30, la primera en sortir ha estat la pregonera, per anunciar per carrers i places les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Els primers en fer diana, cavallers de la qualcada, que a les 9 del matí ja eren compartint una bona ensaïmada. Els següents que han sortit, els del Bonvall tenim, que a les 11:30, ben puntuals, a sonar s'ha dit. A aquesta hora del dia, quan són les 12 del migdia, continua la pregonera popular, fent les seves convidades en aquests moments a la seu del Consell Insular. I aquí a la plaça del Carme, tot l'equip del Dia Menorca disposats a celebrar s'estan estimades festes d'amor en sentiment, història i emoció.

0: Bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al programa especial de ses festes de la Mare de Déu de Gràcia des de Menorca i per totes les illes a la sintonia d'IV3 Ràdio aquest dilluns 7 de setembre, dissabte de Gràcia.
1: Amigues i amics, ara sí que sí. Els dies més grans d'amor ja són aquí. Tenim a sa pregonera preparada, ses traques i els focs a punt, els carrers ben enramats, serena a punt d'escampar, sa bandera en el balcó, en Tomeu i Neguida en plena forma, els cavalls engalanats, ses coques bambes al forn, sa banda de música ben afinada, ses cueres a punt de fermar ses canyes, sa pomada fresca i ses botes plenes de vi. I ara, deixeu de banda ses diferències i que s'eufòria i s'alegria s'escampin per totes les places i carrers de la ciutat. Maoneses i maonesos, en nom de la Corporació Municipal, molt bones festes de Gràcia 2026!
2: Benvinguts al Dia Menorca. Festa.

L'esperit de Ciutat d'Amor, que bueno, és que ara estem aquí al vell mig de sa ciutat, al davant del claustre del Carme, directe des d'aquí per endavant, dues hores de ràdio al carrer per entrar ses festes de la Mare de Déu de Gràcia des de Menorca per totes les illes, a tots els racons i sobretot a totes les cases de maonesos i maoneses que imagino que aquesta hora del dia estan enllestint tots els preparatius perquè ses festes ja són aquí al nostre estudi mòbil, gairebé a peu d'arena, situats davant del claustre per captar l'ambient que es viu a Mo a aquesta hora del dia amb carrers i places que ja estan tots ben enramats. I bé, des d'ara i fins les dues, qui vindrà? I doncs retrobarem amb tota la junta de caixers al complet perquè són el segon any de Bienni des del 2025, que es van estrenar fins 2026, que acaba en Bienni, en Héctor Pons, en Joan Sales, en Miquel Company, anant a Madrid i en Xavi Comas, representació de la junta de caixers. També ens visitarà la flamant pregonera d'enguany, la cantant Anna Ferrer, els cantaires de Bagros, que ja també en tenim qualcun per aquí, el regidor de festes, na Subirat Jové, pintora del cartell, i na Bàrbara Lluc, cuinera. Tot això és el que tenim preparat des d'ara i fins les dues.

0: Això és el que vam viure ahir a la nit a l'Ajuntament de Mó, bono, i ara tenim aquí els protagonistes d'aquest moment tan especial. Néctor Pons, Batle de Mó, com estàs, Néctor? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bones festes.
1: Moltes gràcies.
0: Anna Ferrer, pregonera, cantant, bones festes.
2: Moltes gràcies, bon dia i bones festes.
0: Bon dia, bueno, com esteu avui matí després, això que estàvem escoltant ara, per als que no estaven ahir enmig de sa plaça, és el que va passar un dels moments d'espregó de ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Quins momentàs.
1: La protagonista va ser Nana. Jo vaig fer el que me tocava. La protagonista va ser Nana, va ser un pregó preciós, molt emotiu, molt alegre, molt festiu, amb un punt també de reivindicació necessària, crec jo, compartida per part de la gent de la plaça d'una forma molt evident, ho vam veure d'una forma molt, molt clara, i va ser per jo un magnífic pregó, i te felicit públicament, ja ho he fet en privat, evidentment, però per jo va ser magnífic. Anna, com estàs tu?
2: Que bé, desfeta. Desfeta, no, la veritat és que és profundament emocionant formar part de la nostra festa aquest any d'aquesta manera, no? Que és una manera com una altra realment, però evidentment comporta una responsabilitat quan se te dona un micro, no? Tens una responsabilitat i ara estic molt descansada de sentir que simplement el que vaig fer va ser dir per un micro allò que ja se sent per els carrers del nostre poble i de lo que la gent necessita escoltar, per tal de sentir un poc que existeix una comunitat, que la preocupació que tenim no és individual, que hi ha una comunitat sencera que està preocupada per lo mateix, que està contenta per lo mateix també, i faré palès un dia tan especial per tots com aquest.
0: Bueno, escolta, Anna, quan va ser el moment que Néctor Esbala te va donar aquest preciosíssim marrón que li deies ahir en Espregó, es marrón de ser pregonera?
2: La veritat és que jo rep un WhatsApp de Néctor i li vaig dir a mon pare, li vaig dir: papa, Néctor m'ha fet un WhatsApp i m'ha dit: carinyo, sap greu, però te proposaràs Espregó.
1: Ja s'ho veia venir, mon pare.
2: I jo vaig dir que va, no, i vaig anar a l'Ajuntament, i efectivament me van redar primer un poc, m'ho explica coses, no, ara estem amb això, fem allò, i de sobte me diu: bueno, mira, jo tinc una idea un poc loca.
1: Sí que va, això te vaig dir, sí, ara que ho dius. Sí, i te vaig dir: troques de fer pregó. Bueno, no, que te vaig dir, te'n recordes tu?
2: Sí.
1: Jo no ho sé, que li vaig dir, però...
2: Que era una idea un poc loca, però que trobaves que aquesta era la posta.
1: Sí, jo troc que enguany ho has de fer tu.
0: I Nana, en quin moment va venir Héctor en escap? Perquè Nana està presentant un projecte meravellós, mm-hmm. PA, que és ella ve de família de forners, per aquells que no coneguin, perquè avui mos escolten per totes les illes. Nana ve de família de forners, 4 generacions. Mm-hmm. Néctor i jo vam tenir l'oportunitat de gaudir de presentació de PA en el Teatre Principal de Mó, mm-hmm. just al costat,
3: sí?
0: Un al costat de l'altre.
3: Sí,
0: estàvem just, coincidències,
3: sí, que
0: mos va tocar seure junts.
3: Sí,
0: jo no sé, Héctor, jo vaig plorar tota l'estona, perquè el projecte que està presentant Nana és meravellós. Mm-hmm. Suposo que en allà ja ho sabies, que seria la pregonera, o ja es va despertar,
1: mira,
0: qualque proposta?
1: Jo l'any passat ja la tenia dins el cap, val? Però també pensava que es ve aquest jove, que tenia moltes opcions de ser-ho molts anys, tots els que vinguessin, i al final van dir: venga, com que havien fet 2 anys, ja havia estat el primer any amb Marco Mezquida, el segon amb Manolo Bonet, també m'agrada posar algun col·lectiu, van dir: bueno, enguany farem un col·lectiu, que va ser Vidalba, i Nana la tenim allà dins la nevera, no? Vull dir, per una altra ocasió.
2: Conservada,
1: perfectament, com podeu veure, perfectament. I sí que quan vaig venir al teatre i vaig veure PA, jo vaig sentir una mica que tota la gent de molt li va traslladar allà al teatre com un carinyo i un... crec que l'espectacle de PA travessa el que és purament musical i artístic, té una part emocional i té una part sentimental, cultural també, per lo que fa a lo que està sense transformació d'amor, que també és cert que vivim una transformació, no?, per molt de motius, i allà vaig dir: lots, troc que enguany ho hem de dir Nana, i ho vaig comentar amb el regidor de festes, crec, només, i amb la tinent de Batle, Helena Costa, dic: lots, enguany troc que ho hem de dir Nana, i me van dir sí, i li van dir. Així va ser.
0: I es pregó de Nana Ferrer justament ahir, que és el que tu deies, no? Senzillament vaig posar paraules a aquelles qüestions que ja se senten, que ja se ratllen enmig d'escarrer. L'avi Biel, savi Jaime, sàvia Luisa, totes aquestes generacions de forners i de maonesos i maoneses que han escrit sa història i que justament ahir vas fer referència a tots els que a dia d'avui continuen amb els seus oficis escrivint sa història de sa nostra ciutat.
2: Totalment, crec que justament en aquesta, fent referència a el que acaba de dir Néctor, no, que no es pot negar que estem vivint una transformació i també és natural, vull dir que sa vida passa, no? No, però hem de trobar aquest terme mig de com podem transformar sense deixar de cuidar a sa gent que habita. Crec que això és, per això va ser com el centre del meu missatge, no? Ens podem transformar, podem incloure, clar que sí, podem aprendre tot, però sense deixar de cuidar sa gent que habita aquest territori i crec que sa gent que amb els seus negocis i amb les seves feines sosté aquest món de tot l'any és a qui hem de cuidar i a qui hem de dedicar aquestes festes.
0: Som Nana Senyaleta.
2: Sí, sí.
1: En el meu mòbil,
2: tu com ho coneixes?
1: En el meu mòbil és Anna Senyalet.
2: Sí, me diuen Senyaleta. M'han dit Senyaleta molt de temps. La Senyaleta, sí. Bueno, no sé, clar, és un fill d'en Senyalet, però és una Senyaleta.
0: Va, explica'ns, aquells que no toc que coneguin, per clar, què te diuen Senyaleta, va.
2: Venc d'una família de forners que històricament són la família Senyalet, de mal nom. En Senyalet va ser un mallorquí que va venir, jo crec que un poc a fugir de qualque mal i feta que havia fet per Mallorca, però d'això fa moltíssims anys, 1800. I d'allà que aquest mal nom s'ha quedat i s'ha anat transmetent generació en generació, i jo com que la meva infància va transcorrer molt dins el forn, vull dir que tinc una germana, però ella potser no va passar tant de temps de la seva infància dins l'obrador per qüestions vitals, i jo crec que per això me va quedar jo una Senyaleta. I que duri, no?
0: I tant.
2: Visques malnoms, és una cosa que,
0: malnoms,
2: que
0: sí.
2: Fa també, està bé, no sé, tornar a inventar molts malnoms, sí. No? Perquè fa poble.
1: Sí, sí, sí.
2: Tu en tens?
0: Tu tens malnom,
1: eh? Amor no, però Sant Climent, som de Can Ramiro, l'avi era Ramiro, i en altres m'ho diuen l'avi era de Sestany, de Sant Climent, i en altres m'ho diuen de Can Ramiro.
2: És que hi ha molta creativitat posada allà, en Van Ramiro no hi ha hagut tanta creativitat, ara massa greu, però l'Albert és de Can Fava.
1: Sí.
2: Això.
1: Sí,
2: boníssim.
1: Ses Fava, que són germanes i cosines, també venen de l'avi, que va ser balde de Mou, per cert, durant la República, amb Paco Fava, i encara ens hi queda.
0: Com us vau conèixer, vosaltres dos? Des de quan us coneixeu?
1: Nosaltres fa molt.
0: Abans de ser balde, abans de ser cantant, no? Perquè vas començar als 3 anys, o ja us coneixíeu?
1: Anàvem a la mateixa escola. Ens duim 3 anys, trob, no?
2: Idò, jo tenia 3 i 6.
0: A Sant Josep.
1: I allà van coincidir en el grup folclòric a Rebost.
2: Primer crec jo ser... crec que missa.
1: A l'escola, sí, allà cantant.
2: Cantàvem
1: i
2: els dissabtes,
1: sí.
2: Clar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, tots dos heu format part i seguiu formant part de sa vida cultural menorquina, d'aquesta cultura tan viva que també feia referència ahir en es pregó, Anna.
2: Sí, és que jo crec que és una de ses, una dels eixos amb els que podem vertebrar l'essència d'aquest poble, no? La cultura que està viva. Jo quan vaig fora i xer de Menorca, el que més se m'omple la boca és de dir, jo vinc d'un puesto on encara cantam, on encara transmetim les músiques oralment, o sigui, això és tresor, hi ha molts puestos que ja no existeix i quan ho comparteixes amb una persona tens un vincle especial.
1: Mm-hmm. És així.
0: Ahir vam viure moments com aquest.
3: Ses festes són el moment de l'any en què més consciència agafam de lo afortunats que som de viure aquí, a 5, a 10, o tal vegada només a un minut d'esport més polit del món. Hem de reconèixer que som afortunats.

0: Val, la setè any que surts a la festa? Els he comptat
1: setena
0: bé?
1: Vegada,
0: setena
1: sí.
0: vegada.
1: Sí.
0: I com està aquesta hora del dia? Tot a punt? Ai. Què hi manca? Què hi falta per fer, si és que hi falta qualque cosa?
1: No. No sé si encara faré una darrera planxada de la camina, però ja ho tenc bastant a punt. Sí, sí, ja
0: bueno,
1: està preparat.
0: Com t'has preparat enguany? Quantes cavalls s'han inscrit a la qualcada de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mont?
1: Mira, ara havia demanat el nombre definitiu perquè divendres érem 131, crec, per avui, i 135 per demà, i no sé si ara me deuen ben viatge l'actualització. Sé que hi havia alguna baixa més, però bueno, estarem per aquí damunt, en torn a 130, quasi 130.
0: Avui 130...
1: 131 i demà 136, però hi pot haver alguna baixa de darrera hora, a vegades, o... Aquests són els nombres.
0: Hi ha alguna novetat en quant als actes protocolaris de la festa o continuem amb els protocols com és habitual?
1: No hi ha canvis, com sempre la Junta de Caixets sabeu que té la potestat damunt del desenvolupament de la festa d'incloure els canvis que considerem necessaris, si hi ha aquesta necessitat. Sí que enguany hem millorat una sèrie de qüestions pensant amb els cavalls, que efectivament també no? pateixen com nosaltres la calor d'aquest estiu, que ha estat especialment difícil per a molta gent, i hem afegit quatre punts on es podran banyar els cavalls per refrescar-los, per baixar-los una mica la temperatura. És una cosa que ens ajuda molt en els cavalls, la gent que va de cavalls ho sap en això, i per tant tenia certa facilitat. De fet, un dels punts és aquí, una aixeta que hi ha aquí dalt,
0: al
1: que
0: costat aquí de l'esclaustre del Carme,
1: aquesta porta, i per tant demà durant la missa de caixers aquí en aquest espai, que hi ha una recollida d'aigua, hi haurà una manguera i una altra allà baix per poder venir a refrescar els cavalls.
0: Bueno, hi ha una novetat d'aquestes que també es feia menció ahir, Nana també li feia menció d'aquestes tradicions que es recuperen de portar l'aigua ros dins les cases de les persones.
1: L'aigua ros Delivery, que l'altre dia me'l van batiar així, no? El que pretenem amb això és que una tradició que s'havia anat perdent, perquè a vegades els caixers es trobaven moltes cases buides, la festa s'ha allargat al matí, queda poc temps entre la beguda i les corregudes, el que feien d'aquesta manera és que els cavallers, a més de fer les visites que ells volen, saben que hi ha 61 cases que s'han inscrit, on els estan esperant. Per tant, anaran allà, saben que ens esperen, a repartir l'aigua rosa. És una forma de començar a impulsar aquesta recuperació i l'any que ve, potser s'evoluciona o avança cap d'una altra manera.
0: Aquells moments tan íntims, tan especials de les festes, el moment de l'aigua rosa, la capadeta, que també feia anar a menció ahir, tots aquests moments tan íntims i sobretot es cantar. Les festes no es poden entendre sense cantar. Mo és un poble que canta.
2: Així és, i hem d'estar ben orgullosos de so i practicar-ho sobretot practicar-ho, menys mirar i més fer. Se m'ho representa, no? Vull dir que és molt, jo crec que és fortíssim, realment, vull dir que ho tenim molt integrat com algo natural, però no passa a tants de puestos al món.
0: Bueno, amor es canta, amor sona. Tenim un missatge per tu, Anna, de darrera hora. Escolta, és per tu, eh?
3: En Marco Mezquida me va dir que si feia una referència en el seu pregó m'apagava... Això ja conti.
4: Idò, doncs són les 2:40 aquí a Toledo. Estic despuat dintre del llit i ja després del concert que he fet a la catedral, a la plaça de la catedral de Toledo per celebrar els 800 anys d'aquesta increïble construcció brutal i fer un tribut a la música des del Renaixement fins a la contemporaneïtat. Els he volat el cap, però jo també estava amb aquella rabieta de dir me cago en dena que no puc estar veient a la meva amiga d'escor, Nana Ferrer, en un dia tan especial, amb un dia de tants nervis com és i com havíem comentat, i de tanta emoció absoluta i d'agraïment en el poble de Mo, que és que te proposin ser pregoner i acceptar el marron, com ella ha dit, i perquè cap de veure ara el seu pregó brutal, meravellós, ara aquí en el llit dient abans que putes, perquè he rebut un mail d'Antoni Seguí, aquest senyor que escriu en el diari Menorca, que és un amic, un erudit, i coneix moltes coses d'història, i me diu en l'assumpte, me diu, boques, que ets són boques. Espero que ja li hagis fet ja el bisum a Nana Ferrer. I jo, què puta s'haurà dit la meva amiga Nana Ferrer? I jo no tenia ni consciència ni record de que t'havia promès un pacte. Però t'acab de fer un bizu, mare Ferrer, de 50 bandos euros que et poden certificar i t'estimo infinit i te felicit. Crec que no ha estat tan graciós com esperava, però ha estat moltíssim més profund del que m'esperava. I m'encanta com xerres i m'encanta com ets. I m'ha emocionat increïblement com has entrat cantant. Bueno, primer escoltant i amb aquells ulls tancats, amb aquesta bellesa teva infinita, amb aquesta elegància, intel·ligència de totes les intel·ligències que tens tu, Anna Ferrer. I que estic molt orgullós de tu, que t'estim, que t'abraç, que te felicit, que m'hagués encantat poder estar allà celebrant i compartint, que m'has fet somriure, que m'has emocionat i que al final pues, m'has obligat a fer-te un putavíssum. Te felicit. Jo a les 11 agafaré un vol i me plantaré molt i espero que inverteixis en bombetes aquests doblarets que t'has inventat. Potser no, perquè potser en un estat així una mica alegre te vaig dir, vinga, avança, me dius alguna cosa d'espregó. Clar, pensava que faries lo de, és mau, però res. Mi gozo en un pozo, però t'estim i t'estimaré cada dia més. Anna Ferrer, felicitats, amor.
0: Molt bé. Què et sembla, Anna? En Marco Mezquida, a punt. Bueno, és que enmig d'espregó, clar, li he dit 50 euros i en Marco, clar, és pendent des de Toledo, què et sembla?
5: He de dir que m'he despert amb aquesta transferència feta.
0: T'has fet la transferència?
2: Hola, bon dia,
0: m'has sentit? Sí, ara et sentíem bé, he tingut un petit problema amb els micròfons.
2: No, dic que m'he despert amb aquesta transferència rebuda. O
0: sigui, rebuda, els 50 euros.
2: És una moda paraula, encara que no sepis les paraules que promet.
0: Bueno, sí.
2: I mos estimam profundament.
0: Bueno, quin nivell que tenim aquí a Mo, d'artistes, cantants, músics, bé, de tot. Quin és el moment que, bueno, no sé si Nana, preguntar-te quin és el moment que tens més ganes de viure o ja ha passat aquest moment? Amb Espregó, vull dir, perquè això ha estat el moment més diferent per tu, enguany.
2: Espregó tenia moltes ganes de que succeís i de viure-lo moltíssim i no pensava en sa vida més enllà d'Espregó, però ara tinc moltes ganes d'anar a l'Esbar Infanta.
0: Moltes ganes, eh? Fantàstic. Idò, d'aquí una estoneta tindrem nosaltres els amics de Bagros, que ja ens estan esperant per aquí. I bé, només acabat de desitjar-vos molt bones festes. Amb Néctor, si mos pot dir quin és el moment que té més ganes de tornar a viure, perquè aquest any és més especial encara, o no?
1: Més que l'any passat.
0: Més que l'any passat.
1: No ho sé.
0: Cada any un poquet més.
1: Cada any és molt especial. Cada any dius, no, enguany no m'emocionaré. No, enguany, sí, sempre.
0: Sempre final, cauen aquelles llagrimetes,
1: sempre,
0: eh?
1: Sempre acabem allà mateix. Sí, tots els moments són molt polits. Tinc la grandíssima sort de poder viure la festa des d'aquesta posició que tinc ara. I bueno, doncs és una meravella, ho disfruto moltíssim i ja estic desitjant ser a l'escala de l'Ajuntament que vingui a Sa Violer, que és per aquí, per cert, també, i que arrenquem aquest replec dels caixers, dels cavallers, i comencem la festa.
0: I del que així sigui, molt bones festes, que gaudiu moltíssim, i gràcies per compartir una estoneta també amb els oients d'Ivetra Ràdio. Quina parella més meravellosa, pregonera i balla de molt bones festes.
5: Bones festes,
1: bones festes a tothom.
5: Però sí.

0: les festes d'amor a IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversitat. A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Són les festes d'amor al dia Menorca.

0: Mo és un poble que canta i, de fet, dies antes de que comencin ses festes, mentre estàs programa d'actes de ses festes, que són més de 100 activitats culturals per tots els carrers i plaça, i quan també ja els cavalls són els protagonistes de ses festes i ja estan per mig dels carrers, tothom canta. I dies antes de que comenci, i això va ser divendres passat, el grup de cantaires Bagros surt pels carrers engalanats de Mo a anunciar que ses festes de la Mare de Déu de Gràcia han arribat. Sempre obren ses festes amb alegria, amb moltes ganes de bulla, entremig d'un recorregut on s'hi acaben adjuntant centenars de persones. Com sempre, cada any superen expectatives i, com sempre, i és habitual al programa especial de festes que siguin una estoneta amb naltros, sempre els hi agraïm. Jordi Cardona, director del grup de cantaires Bagros, com va?
1: Molt bon dia, va molt
0: bon
1: bé.
0: Bon dia, bones festes. Com han anat aquests dies, vam? Divendres, com va anar?
1: Va anar tan bé que no tinc veu.
0: Però com, sí, anava a dir, què tal dus el tema sa veu?
1: Beníssim. No? Encara en donarem un poc més.
0: Encara pots donar un poc més,
1: demà,
0: eh?
1: Fins demà n'hi haurà.
0: Bueno, conta'ns un poquet els orígens, per aquells que estiguin a Formentera, que no coneguin el grup Bagros, que són 16 anys, bueno, no m'has d'explicar dia a dia, però fer així un resum.
1: 16 anys. Sí, van començar que érem... no arribàvem a 20, i fa 16 anys, en el bar Infanta, cantaven cada dimecres, un dia van dir, ho farem al carrer per Gràcia, i vam sortir al carrer, i som 300, com ho fem?
0: 300?
1: 50 músics.
0: Imagina't tu.
1: Desastre.
0: Que des del bar Infanta, que no hi cabeu des de fa anys, això també no és una cosa que, bueno, s'aclareix perquè...
1: Hem de tancar el carrer i per sort tenim bons ajuntaments i mos tanquen el carrer, però bueno, és mal de fer.
0: És que fins i tot es Balla va també començar el grup de Bagros, no? Van ser dels seus inicis.
1: Exacte, sí,
0: abans
1: sí.
0: De ser Balla, fa uns quants anys també
1: és,
0: feia...
1: És un dels creadors. Sí.
0: Un dels creadors. I des del bar Infanta, que és un d'aquests espais emblemàtics que, per exemple, Nana Ferrer també feia menció en Espregó, és d'aquests llocs on es comença la festa dies antes, setmanes antes, i de, no s'atura de cantar durant tot l'any. També
1: any.
0: Els mesos de més fred, eh?
1: Sí.
0: Allà sou sempre.
1: Allà hi canten tot l'any i insistiu encara més, cada setmana canten i sempre hi ha música, sempre hi ha gent que vol tocar la guitarra, cantar, i és molt guapo. Guapo i que ho conservin. Sí.
0: Bueno, el dia que surt es Bagros amb ses camisetes grogues és un moment dels que tothom espera a ses festes i que vos acompanyen per tots els carrers. Com va anar aquest divendres, el repertori i qualque sorpreseta, que sempre teniu qualque cosa nova?
1: Sí, jo crec que va anar molt bé, molta gent, crec que l'any que hi ha un mes, o sigui, cada any va a més, i sorpreses, enguany van fer un popurri de Marisol, que va agradar, i sobretot l'èxit d'enguany ha estat la cançó Són ses festes, que es va estrenar fa 2 anys, i que ara ja coneix tot molt, i nosaltres l'hem adaptada per dur-la a cantar per 300 persones i tothom que m'ho seguia, i ha anat molt bé la cançó.
0: I don Anna deia que Mo és un poble que canta, i un poble que canta és un poble que no mor. I avui heu vingut uns quants a cantar i a sonar aquí en directe al Dia Menorca, especial Festes de Gràcia. Quan sou, vam? Hola, com esteu? Epa! Un bon grupet, dels Bagros. Què cantarem? Vam, què sonarem?
2: Són ses festes,
0: idò. Vinga, en directe, Bagros, Són ses festes.

0: Moltes gràcies, Bagros.
1: Bones festes
0: i a gaudir-les. Gràcies per estar un any més amb nosaltres, tots els cantaires, sonadors i músics del grup Bagros. Abraçades i petons. Bones festes.
2: Bones festes.
3: Bon Nadal.
0: Bon Nadal.
4: Bona nit. Benvolgut Batla. Davant tota una ciutat amb ganes de festa, volia demanar-vos, donau-vos permís per fer el primer toc de fabiol i tambor i anunciar per carrers i places que les festes de la Mare de Déu de Gràcia han començat.
5: Estimat fabioler, en nom del poble de Mones que tinc l'orgull de representar, tens el meu permís per fer el primer toc de fabiol i tambor. Endavant.

0: Així ha sonat el primer toc de Fabiol de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2026. Ha sonat amb el fabioler. Víctor Pons, com estàs? Bon dia, bones festes.
1: Molt bon dia, Clara.
0: Bueno, com va anar ahir? Com estàs visquent aquest inici de festa de les Mare de les Festes d'Amor?
1: Amb intensitat, amb il·lusió, amb ganes de fer festa i sobretot de transmetre sentiments perquè el poble s'engresqui i bueno, faci que la festa sigui molt més gran.
0: Com va ser, Víctor, aquest primer moment en què ets tu qui dones el tret de sortida de les festes? Va ser molt emocionant.
1: Sempre ho és.
0: Sempre ho és.
1: Sempre té aquell component màgic que te transforma i te du a una màgia que te perpetua durant aquests dies, que segueix i cada moment és un regal.
0: Quantes vegades has sortit de fabioler a les festes de
1: aquesta
0: la Mare de Déu de Gràcia?
1: Aquesta serà la setena vegada.
0: Setena vegada. I enguany, a més, que has sortit també a Llucmassanes, que és el teu poble, i a més has estat espregoner de Sant Climent. Quin 2026!
1: Sí,
0: quin
1: sí.
0: Estiu!
1: Hem fet pleno, enguany.
0: Alguna altra cosa que no t'hagi dit que no... Bueno, supos que n'has fet moltes de coses aquest
1: sí.
0: Estiu, però preparar-te sobretot.
1: Sí, sobretot. Més o menys el de sempre, però en la mateixa il·lusió i en les mateixes ganes de fer les coses el millor possible.
0: Tot i que hagi sortit ja unes quantes vegades, el moment de fer sonar el primer toc de Fabiol, a més de ser molt emocionant, encara hi ha aquells nervis?
1: Sí, però sobretot per la responsabilitat que du. És un moment en què el poble guarda silenci i és tan màgic que te deixes endur. Jo tanco els ulls i deix que el poble m'agui i deix que les notes surtin totes soles.
0: Ahir vam poder gaudir d'espregó amb la retransmissió per a aquells que tinguin ganes de posar imatge. Està en el canal de YouTube d'IV3 perquè es va retransmetre a través de streaming d'IV3 Televisió. Aquell moment en què la plaça davant de l'Ajuntament plena de gent, es queda totes les fosques i només hi ha un llum que està justament enfocant en el fabioler i la Junta de Caixers a atracar-se fins a les portes de l'Ajuntament.
1: Sí, és un moment de recolliment també, de preparació, de pensar i de deixar-se endur pues, a una altra dimensió, diguem, saps? És com que connectes amb un càrrec, ja no és en Víctor, és el fabioler qui està preparant-se per donar inici a la festa.
0: Quantes tonades sonau durant les festes?
1: Hi ha les tres tradicionals, la colcada, l'aigorròs i el ball d'escòcil, i després pues, bueno, el volem vi, o la balada d'en Lucas a vegades, o també un senyor de Montonruc, ses maon. Bueno, tot depenent del moment i del temps que hi ha, pues, pots fer una passeta una més llarga, un poc més curta, per no retrasar, òbviament, la colcada, perquè tenim uns horaris que hem d'intentar complir el màxim, perquè la festa no s'allargui més del que toca.
0: I n'hi ha alguna que sigui per tu la més difícil o que t'acosti o t'hagi costat més d'aprendre al llarg dels anys que fa que vas començar a sonar el fabiol?
1: Bueno, jo crec que totes tenen una complexitat, perquè a vegades pues, he sonat també el camí de cavalls. Jo el que intento és que hi hagi varietat a vegades, perquè així el joc de dits el vas manejant molt millor i quan fas les que tens que fer més solemnes te surten tot soles, perquè tens el joc de dits molt desenvolupat.
0: Qui te va ensenyar a sonar el fabiol?
1: Em vaig aprendre jo tot sol.
0: Mira.
1: Un company m'ha explicat un poc les notes bàsiques i després a partir d'aquí va ser de sonar i sonar i sonar i sobretot de voler transmetre sentiments.
0: I se va transmetre aquest sentiment, ahir vas transmetre aquest sentiment en el balcó de l'Ajuntament de manera bueno, meravellosa. Quin moment més estupendo que es va viure ahir amb tots els actes que es fan. Quines trauràs i quins ja tens els manadors i tot el recorregut, tot ben après, Víctor?
1: Sí. Avui si no hi ha cap canvi seran Salvat, de Som Vives, i demà serà en Rebull del Breixella. I bueno, agrair públicament pues, a Sara i a Andreu, que seran els manadors de Sasa, la seva implicació i el seu gust per poder fer les coses i sobretot animar la gent a que col·labori, perquè és una figura indispensable dins la festa, que tot i que ens pensem que senzillament duen Sasa, no, es viu en moments molt polits i jo convido a la gent que de vulgui viure també, que enriqueixen molt.
0: Clar, són, vosaltres sou la cara més visible, no?, de les festes, els que ostenteu un càrrec, en el teu cas, Víctor, com a fabioler, però són moltes les persones que fan que tot estigui a aquesta hora del dia a punt. En aquests moments, quan gairebé són la una del migdia, hi ha moltes persones acabant d'aclarir els cavalls, acabant d'aclarir en Salvat, tota la roba, tot el menjar, totes les coses que formen part de l'esdevenir de la festa, que no es veuen però que fan que tot funcioni i totes les responsabilitats vagin complint-se aquest horari, que tu també en tens part de responsabilitat, que s'ha d'anar complint l'horari establert.
1: Sí, nosaltres hem d'intentar sempre, tot i que hi hagi alguna dificultat, però complir els horaris més que res, perquè si no la festa s'allarga massa i després hi ha que retar a qualque moment i no és el que toca. Hem d'intentar al màxim complir els horaris i així es poder fer la festa com toca en tots els seus aspectes.
0: I avui mateix heu tingut berenar de caixers?
1: Sí, als 9 en punt, amb el caixer pagès, ja érem allà i ja menjàvem, per agrair el Camí del Castell que sempre s'impliqui d'aquesta manera organitzant aquest berenar de caixers, que és un gust poder començar el dissabte de Gràcia d'aquesta manera.
0: Xavi Comas, el caixer pagès, més conegut com en Comas. Com està aquest senyor BAM? Què tal?
2: Molt bé, bon dia, Clara.
0: Bon dia, encantada de tornar-te a saludar.
2: Bueno, mira, segon any
0: i
2: que vagi tan bé com l'any passat i ja seria de perles.
0: I anirà, sens dubte. Segon any de la Junta, jo deia en el principi que m'ho retrobava amb tots els amics de la Junta,
2: sí,
0: perquè ja l'any passat es vau estrenar. Enguany, segon any d'esbieni, la cosa està un poquet més tranquil·la o també hi ha aquells nervis de sempre, d'abans de sortir?
2: Jo la panxa com l'any passat. Jo sempre tinc, ara en aquesta hora ja no ni m'agafa ganes de dinar, però bueno, en el seri damunt després partirem i pelanté i veurem. Jo m'agrada molt els tros d'escós, les cases, veure un gent gran, turamè, fer una capada, veure amb gent que no pot anar a la festa. Això m'agrada. I la gent que ho disfruti, perquè veus els ulls d'aquella gent que els hi brillen els ulls d'emoció, l'emoció. Jo són 39 anys que vaig a la Colcada.
0: 39, des del 1988, ho dic
2: sí,
0: bé?
2: Sí, el 88 va ser el primer que vaig col·locar-m'ho.
0: Imagina't tu.
2: I, no ha canviat molt, però sempre tens allò de veure el poble que ho disfruta, però jo vull que ho disfruti tothom, no la gent que hi ha dins la plaça, no. Que ho disfruti tant un malalt com la gent gran, com tothom. Tothom pugui disfrutar de la festa i això m'omple el cor, això.
0: Bueno, enguany es va en el geriàtric a dur s'aigorròs,
2: sí.
0: Aquests moments tan polits, la capadeta de les persones, les làvies que estan a la finestra esperant que passi la qualcada.
2: Això és polit, Això demostra sentiments cap a la festa de molta gent que és a casa seva i no ho poden veure, això, i esperen. Turet, no te pots aturar per tot, però allà en pots, t'atures, si hi ha un fiet o això, això és el més polit, jo dic, de la festa.
0: En Comas, que és el caixer pagès, el pagès del lloc de Vinillautinou,
2: sí.
0: Que tota la feina de tot l'any i continua, tot i que estiguis a la qualcada, que aquesta per jo és la part del
2: sí.
0: Pagès, que passi el que passi, facis el que facis, segueixes camp funcionant.
2: Bueno, no
0: doble són, feina.
2: No, tots són dos allà. Estem a jornal, tenim segur horari, i en Miqui me va demanar, ja que tens segur horari, fa tant anys que vas a la qualcada, hauries de col·locar que així pagès. Dic, vinga, fa 33 anys que no he col·locat a una junta, jo el 91-92 vaig col·locar de caixer fadrí i en guany dic, vinga, farem una junta, l'he disfrutada, he trobat amistats que no me pensava i hem fet molta pinya i gent, he fet amics, vull dir, ho he disfrutat molt i aquests dos dies, fill, disfrutaré el màxim possible.
0: Que m'han dit que tens un nebot que també estarà dins la qualcada enguany.
2: No,
0: que
2: no, encara
0: que,
2: no.
0: Ah, no, la qualcada no, perdona, que va de pagès, me diuen.
2: Sí,
0: sí o no? Quina edat té?
2: 17 anys.
0: Enguessa, jove, jove. I diu que va de pagès.
2: No, perdona,
0: per tant,
2: 18, sí.
0: 18 anys. Vol dir que qualque dia potser serà caixer pagès?
2: Qualque dia ho serà.
0: Sí.
2: Però aquest lot, aquest hi va de pagès.
0: Hi va
2: aquest
0: de pagès.
2: És valent, aquest és valent.
0: Bueno, s'està molt bé. Aquest de nom és nebot?
2: Quim.
0: En Quim. Quim.
2: Li agrada molt, li agrada molt. I li agrada això de les vaques, una cosa grossa.
0: Bueno, i això està de meravella, perquè si qualque cosa falta en el camp és mà jove, amb ganes, empenta i energia.
2: Sí, sí, jo també, bueno, jo la pujaré mà. I m'agradaria un dia sortir a col·locar de vore ell.
0: Això seria molt polit.
2: M'agradaria.
0: O no?
2: D'aquí un any o dos poder sortir amb el nebot. Jo me l'estim, bueno, com un fill, perquè ens hem fet molt i m'agradaria.
0: Bueno, tots els preparatius, imagina, a punt, perquè d'aquí com anirà la cosa? S'inicia es replec, en quin moment aniràs amb Víctor a cercar en Comas, com va tot plegat, per aquells que mos escolten d'arreu?
1: Bé, nosaltres a les 4 en punt està previst fer el primer toc de Fabiol, després anarem a cercar la caixera fadrina d'Altes Cors, tornarem cap a la plaça i allà és quan replegarem tota la junta de caixers, amb el caixer pagès, amb en Comas, i passarem per davant es balla, li entregaran la bandera i ja anarem a fer el replec de la colcada per els diferents punts de la ciutat on hi ha els replecs, i seguidament ja anarem a replegar es balla i la capellana i a fer les voltes pels carrers.
0: Quin moment tens ganes, Víctor, de viure d'aquestes festes enguany?
1: Tots.
0: Tots.
1: Tots.
0: Tots.
1: No puc negar que el fet de ser una lia sàvia em fa molta il·lusió, però jo crec que són tots els moments, és que hi ha que viure intensament i disfrutar-los, perquè mai se sap què pot passar i per tant hi ha que disfrutar-ho al màxim, o no, Xavi?
2: Sí, jo vull que vespre a les 4 vindrà en Miqui, és que s'he casat, vindrà que meva, m'ha dit vindré que teva per veure el papà i la mamà, vindrà amb el cavall i vindrà que nostra, i millor me va dir vindré que teva per saludar-se de que teva. Me va fer una il·lusió. I partirem junts. Jo vull que vés per trec en barri de Sant Villoc. I demà, jo trec dos cavalls, perquè un cavall tot sol són moltes hores.
0: I són cavalls vostres?
2: No, els meus són deixats.
0: Són...
2: I demà aquest vespre trauré en Xispat.
0: En Xispat.
2: Que ja l'he tret 4 o 5 anys. Poc més nerviós, però sempre fent molt bo. No m'agrada la canya. Fer un bo pulida.
0: Idò, i tant, quins momentats. I sa mamà com està?
2: Il·lusionada.
0: Il·lusionada.
2: Demà... Sí, perquè demà diu, vull anar a missa i vull anar a d'altes bar nou a Boret. Vull anar a d'altes... Dic, idò, mentre tingueu salut de nerí, hi heu d'anar.
0: I
2: demà diu que davallaran i... Bueno, mentre no passin pena...
0: Que tingueu molt bones festes, Xavi Comas, el caixer pagès, en Víctor Pons, el fabioler, darrer toc de Fabiol, ja se sap, o com serà el darrer toc?
1: Sí, segons el protocol.
0: Segons el protocol.
1: Com té que ser. Sí.
0: Sorpresa.
1: En principi, segons el protocol.
0: Bones festes, gràcies.
2: Bon, gràcies. Igualment. A vosaltres, salut i per molts anys.
0: I per molts anys.
2: Que molts anys ho puguem disfrutar, això.
0: I doncs així sigui.
2: Vinga, gràcies. Gràcies.
0: Abraçada.
2: Una abraçada.
3: Viu les festes de Mor a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. Tèntol!
6: Tèntol!
5: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

Des de Maó i per a totes les illes, el Dia Menorca amb les festes de la Mare de Déu de Gràcia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. El 19% de l'alumnat de les Balears és estranger. És el percentatge, de fet, més elevat de totes les comunitats autònomes. Ho ha assegurat el conseller d'Educació, Antoni Vera, quan falten 3 dies per l'inici del curs escolar, on s'han matriculat més de 158.000 alumnes.
1: Vera també ha dit que el curs escolar comptarà amb més docents, poc més de 19.000 professionals. Vera ha explicat també que l'arribada d'alumnat nouvingut sanciona el sistema educatiu que l'ha d'acollir.
2: Som l'Espanya que s'omple, i ho demostren les xifres. Un sistema educatiu com el nostre, petit, ha tingut l'arribada de 3.801 alumnes nous el passat curs escolar.
0: I més qüestions. La presidenta del govern, Marga Proens, demana la compareixença del delegat del govern a les Balears perquè doni explicacions sobre les paraules de Pedro Sánchez, qui dijous passat al Congrés va fer al·lusió a un informe policial que advertia de l'alt de risc d'arribades de migrants a la península i també de les Balears.
1: El govern de l'Estat va explicar que es tracta d'un informe rutinari sobre el risc d'arribades d'embarcacions, valorant, entre d'altres qüestions, la climatologia, però la presidenta balear insisteix, es mostra preocupada i lamenta la manca d'informació que rep de l'Estat al respecte.
3: Crec que estem prou seriós. Crec que ja se poden aferrar a el que vulguin. Crec que poden fer els matisos que vulguin, però si hi ha informes que xerren d'alt risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez, igual que ha fet Marga Proens avui, es reuneix amb els parlamentaris del seu partit per començar el curs polític. Respecte de la situació de Ceuta, insisteix en la prudència i manté que tothom que hagi de ser repatriat per no complir amb els requisits d'asil ho serà, sempre però amb humanitat i complint la legalitat.
4: La contundència del Estado social i de derecho, que és nuestra democràcia, no és incompatible con la dignitat humana. I, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: I un apunt més, perquè el govern ha confirmat la presència de víctimes de la Guerra Civil en les excavacions que s'estan duent a terme al cementeri de Son Servera. Els treballs han identificat com a mínim 2 enterraments que serien compatibles amb homes morts durant els enfrontaments de la denominada Batalla de Mallorca en el marc d'aquesta Guerra Civil entre el 36 i el 39. I a Menorca, Amor, ja estan preparats per les festes de Gràcia que arrenquen a aquesta hora baixa. De nou tornem. Amor, per copsar quin és l'ambient ara mateix, ja tenim Samad Houman. Bon dia, conta'ns.
5: Què tal? Bon dia. Doncs ara mateix aquí a Mo, al carrer Infanta, hi havia una calma relativa que ha trencat la xaranga Bombay Tenim, que ha arribat aquí, en aquest carrer, on els bars ja tenen, estan plens de persones que tenen el seu bioritme engegat per aguantar el que ve les pròximes hores. En concret, estan esperant que comenci a sonar les campanes i la mascletà de les 4 a partir d'aquí. Serà un vespre i una nit intensa de jaleo a partir de les 9 de la nit i revela que tindrà, que mantindrà Mo bullint de gent i que té un objectiu clar i el que es dedicaran en cos i ànima, passar-s'ho bé.
0: Gràcies, Samad Houman, directe des de Mo, amb aquest ambient que ens arriba. És un dels sons que sentirem a partir de les 2 en temps ja d'informatiu migdia. Avui ja amb Sara Casas. Ara, però, quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports a IB3 Ràdio.

0: Classificació general de la Vuelta a Espanya. En futbol, el Real Mallorca es situa en posició de play-off després de l'empat a Elda. La plantilla té avui dia de descans. I en bàsquet, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello es juguen avui amb Espanya la continuïtat a la Copa del Món contra el Japó a Berlín, quan faltin 10 minuts per a les 4.
1: La calor forta encara no afluixa i, de fet, avui ja ha activat l'avís groc a les Pitiuses i a bona part de Mallorca. Què ens espera per les pròximes hores? Xesca Cifra, bon dia.
2: Pròximes hores ens espera una situació molt similar, de temperatures elevades, amb màximes que tornaran a arribar a pujar fins als 38 o 39 graus. En aquesta hora ja tenim temperatures en torn dels 37 graus a punts de l'interior de Mallorca. Tindrem una hora baixa de cel gairebé destapat, només amb pinzellades de núvols alts. El vent bufarà fluix, dominarà de component nord, amb una mà tranquil·la, avui mà arrissada com a molt en qualque sector amb marejol. Per demà continuem amb la mateixa situació, de temperatures altes, i l'avís groc tornarà a estar activat en alguns punts de les illes. Esperam també cel gairebé destapat amb una mà també tranquil·la, mà gairebé plana arreu de les illes. Es veurà que a partir de dimecres sí que esperam ja una davallada ben destacada de la temperatura, a més amb l'arribada de ruixats i també de tempestes.
1: Bernat Nadal és al control tècnic. Comencem.
3: IB3 Ràdio, informatiu migdia.

0: El curs 2025-2026 es van incorporar a les Illes uns 3.800 alumnes nous quan el curs ja havia començat. Això suposa que el 19% de l'alumnat a les Balears era estranger. És el percentatge més elevat de totes les comunitats i la Conselleria d'Educació estima que aquesta dada es mantindrà estable aquest curs que estem a punt de començar. Són dades que hem conegut quan falten 3 jornades perquè s'iniciï el curs escolar 2026-2027, en el que ja s'han matriculat pràcticament 159.000 alumnes a l'arxipèlag. Els detalls d'aquest inici de curs els té la nostra companya Carme Moreno, que és a la Conselleria d'Educació. Bon dia, Carme.
1: Bon dia. Vera ha dit que el curs escolar comptarà amb més docents, poc més de 19.000 professionals, més recursos de suport, amb més de 1.700 professionals, entre orientadors i personal atès. I, a més, també ha dit que hi haurà més places de 0 a 3 anys, amb més de 15.000 places gratuïtes. Vera, però, també ha explicat que l'arribada de l'alumnat nouvingut tensiona l'actual sistema educatiu que l'ha d'acollir. Un dels reptes, ha explicat el conseller, és l'acollida dels menors no acompanyats.
2: La problemàtica és que aquest menor no acompanyat, si són joves entre 14, 15, 16, 17 anys, de vegades costa retenir-los en el sistema educatiu una vegada han passat l'educació obligatòria. I aquesta és la feina que han de fer des de el servei de persones adultes i des de formació professional.
0: I quantes places de docents hi ha encara sense cobrir, Carme?
1: N'hi ha 27 de les especialitats de català, castellà, grec, economia, processos sanitaris, entre d'altres matèries. Demà aquestes vacants surten adjudicació per tràmit urgent. A Eivissa és l'illa on més vacants hi ha, un total de 10, seguida de Mallorca i Menorca, on hi ha una vacant. Hem de dir que a Formentera no n'hi ha cap.
2: És a dir, són moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret. Per exemple, català i Eivissa, o per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, a Menorca francès.
1: Pel que fa a les ràtios, el conseller s'ha mostrat satisfet en la reducció d'aquestes. Ha dit que dels quasi 4.800 grups que hi ha a les Illes, tan sols 25 superen la ràtio màxima i d'aquests, ha concretat, tenen recursos extra per fer-hi front.
0: I els que ja han començat, gràcies Carme, són els estudiants de la Universitat de les Illes Balears. Ho fan de manera esglaonada i s'aniran incorporant al llarg de la setmana d'acord al calendari pactat per cada facultat. Avui ha estat el torn dels de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

0: la de Medicina, Economia i Empresa i també l'Escola Politècnica Superior.
1: La majoria dels que han començat són alumnes de primer grau, per tant, canvien d'etapa i han arribat a les aules entre nervis, emoció i una mica d'incertesa de com aniran els pròxims mesos.
2: Més que nerviosa estic com, no sé, com emocionada, saps?
3: Confús perquè és molt gran aquest joc i he de cercar les meves classes i tot això.
2: I estic un poc nerviosa, la veritat. No sé com espera. A més, és una nova etapa.
4: Com no conec a ningú, estic un poc nerviosa, però, bueno, jo espero... Tinc bones sensacions de que anirà tot bé.
5: No conec a ningú, però bé, emocionada i un poc nerviosa.
6: No sé, no tinc moltes expectatives.
1: També ha estat una jornada de reivindicacions a la UIB, han penjat cartells en defensa de la universitat pública. És Antoni Forner, secretari general de Mallorca Nova.
7: Hem vist durant aquest any que s'ha aprovat una llei que permet la creació de noves universitats privades, quan fins ara només existia aquesta universitat pública, i el que nosaltres venim aquí a defensar des de Mallorca Nova és la importància de blindar l'educació pública, de blindar la igualtat d'oportunitats i que tothom pugui, a través de l'esforç i a través del seu mèrit, aconseguir les seves oportunitats vitals i laborals.
0: Idò, precisament el rector de la Universitat de les Illes ha admès avui en declaracions a IB3 Ràdio que no li agrada l'arribada de la nova universitat privada del CEU, tot i que no està preocupat, ha afirmat Jaume Carot, per un possible transvasament de la pública d'alumnes i professors.
8: No m'agrada la idea, però anem a veure. Recursos públics, doncs, dubto que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern de que això no és així i està molt blindat a través de... dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat.
0: Són les 2:12. Podem en portada també al Parlament comença aquesta setmana el curs polític i, si no hi ha cap sorpresa, dimecres aprovarà la presa en consideració de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a Mallorca. De fet, una de les incògnites que quedaven pendents era què farà Vox, i avui ja ha avançat que s'hi abstindrà, com ja va fer el Consell. La regulació d'entrada de cotxes a Mallorca és una de les lleis clau de la legislatura, que té com a objectiu reduir la pressió turística. Una altra, que també ho pretén, és la que reclama la cogestió aeroportuària, una norma que ja és al Congrés, després que l'aprovés el Parlament. Avui un dels impulsors, Més per Mallorca, ha demanat a la mesa de la Cambra Baixa que demà no enveti la tramitació, com ja ha fet el govern espanyol.
1: Lluïsa Pestell ha dit que els dos membres de la mesa de Sumar hi votaran a favor i ha apuntat directament a la presidenta del Congrés, Francina Armengol. L'ecosobiranista li ha reclamat que el Partit Socialista no vota en contra, diu, dels interessos dels ciutadans de les Balears.
9: Votarà en contra que les institucions d'autogovern tinguin la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports?
1: El Partit Socialista no ha avançat que votarà demà, però Marc Pons ha recordat que el seu grup es va abstenir al Parlament a la llei per gestionar conjuntament els aeroports perquè considerava que tenia problemes jurídics. Pons considera que el govern hauria de prendre mesures per reduir les places turístiques en lloc de culpar Aena de la saturació turística.
10: Que hi havia alts riscs de que pogués naufragar i que es trobés amb dificultats que faria que mos quedessin sense res. I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
0: Per la seva banda, la presidenta del govern assegura que el veto de l'executiu estatal demostra la política turística de creixement que té el PSOE.
1: Marga Provenç lamenta que el president espanyol Pedro Sánchez s'oposi al fet que el Congrés tramiti la proposta legislativa que reclama aquesta cogestió. Remarca que el govern dona suport a la llei, però que qui ha de donar explicacions són la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
11: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que no se siguiera incrementando esta capacidad.
0: La presidenta parla també sobre la crisi migratòria a Ceuta, en concret sobre les declaracions de Pedro Sánchez sobre l'alt risc d'arribada de migrants a les Costes Balears que el president espanyol assegura consten en uns informes del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres. Però ENS afirma que continuen sense cap resposta de l'executiu estatal. Per això demana la compareixença urgent del delegat del govern a les Illes.
1: Però ENS vol que Alfonso Rodríguez doni explicacions sobre l'alerta del risc alt d'arribada de migrants a l'arxipèlag que va fer divendres Pedro Sánchez, a qui exigeix que informi de les mesures que han pres al respecte. També acusa el president espanyol de menysprear, diu, als ciutadans de les Illes.
11: Crec que estem prou seriós. Crec que ja se poden aferrar a el que vulguin. Crec que poden fer els matisos que vulguin. Però si hi ha informes que xerren del risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
0: Una altra veu sobre aquest assumpte és la de Vox. La portaveu parlamentària Manuela Cañadas ha alertat que enguany ja han arribat més de 5.000 persones a les illes i ha acusat el govern de Pedro Sánchez de limitar-se a obrir centres i a repartir els migrants per altres comunitats. Cañadas ha reclamat mesures per frenar la ruta migratòria balear.
12: ¿Cuántas pateras más tienen que llegar? ¿Cuántos millones más tenemos que gastar? ¿Cuántos centros más tienen pendientes abrir? ¿Cuántas veces más tenemos que escuchar que nuestros recursos están al límite? ¿Hasta cuándo?
0: I sobre la crisi de Ceuta, el govern espanyol aprovarà demà en Consell de Ministres la desclassificació dels informes sobre aquest assumpte que estaran a disposició pública dimecres.
1: Així ho ha confirmat avui fonts del mateix executiu. El president Pedro Sánchez va anunciar al Congrés la seva intenció de publicar tots els informes sobre l'entrada massiva de 80.000 persones del Marroc a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol i aquest ordre es donarà demà a la reunió ordinària de l'equip de govern.
0: En l'acte d'obertura del curs polític al Congrés, Pedro Sánchez ha assegurat que Ceuta és ara la prioritat i ha dit que al final sortirà reforçada aquesta crisi. El president espanyol ha demanat un esforç extra als seus diputats en el tram final de la legislatura i ha previst que la ciutat autònoma retornarà aviat a la normalitat.
13: Trabajamos por y para Ceuta y lo hacemos con el mismo ánimo que hemos afrontado todas las crisis vividas desde que tenemos el honor de dirigir este país el año 2018. Desde la unidad y la lealtad institucional, no sabemos entender ni afrontar las crisis de otra manera, situando siempre el interés general en el centro de nuestra acción institucional.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, però, rebutja aquest optimisme.
1: I ha exigit a Pedro Sánchez que concreti la data en la que la ciutat tornarà a la normalitat i reclama a l'executiu espanyol que es pronunciï.
14: Y yo me voy a arriesgar, me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Y lo digo abiertamente y lo digo responsablemente. Pero es que todos los indicios apuntan a eso.
1: Declaracions de Vives en un acte aquest matí acompanyat pels presidents autonòmics populars d'Andalusia, Galícia, la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Múrcia, Madrid i Melilla, tots han tancat files en torn del seu company.
0: Arribarem així a les 2:19, fem una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
15: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
16: Companys, començant temporada, què poden fer?
17: No sé, per exemple, fer-me jaure.
16: Què?
18: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
17: No, jo no soc la moderna és ella.
19: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
16: Però què fan exactament?
17: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
16: Però ho fan els joves o no tan joves?
19: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
18: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
20: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltar l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Som al 7 de setembre i el termòmetre continua ben enfilat. De fet, les Balears varen registrar ahir més d'una vintena de rècords de temperatura màxima. A Sant Joan de Labritja, a Eivissa, el termòmetre va pujar fins als 39,2 graus, 10 per damunt del que és habitual en aquestes dates. Esther de Miguel.
21: A les 6 del matí a Sant Joan de Labritja el termòmetre marcava 17 graus. 7 hores més tard, a la 1 del migdia, la temperatura havia pujat més de 20 graus fins als 39,2. Una calor més pròpia del ple estiu que no d'un 6 de setembre. I és que la màxima registrada ahir a Sant Joan és uns 10 graus superior a la que seria habitual en aquestes dates. Sentim alguns dels seus veïns.
22: Les plantes estaven com deixades anar, de tanta calor que va fer. I passava la carretera com si passessis per damunt d'una planxa, del calent que era passar d'una banda a l'altra.
23: Senties soleil que cremava de dalt dels calçons fins a baix. Això ja no ho havia sentit mai.
24: Jo no tinc aire condicionat, o sigui, m'imagino.
21: També els turistes es mostraven sorpresos.
25: He estat aquí abans, la primera setmana de setembre. És habitual que hi vingui, però mai havia fet tanta calor. El clima està canviant.
26: L'aigua tampoc havia estat mai tan calenta. Crida l'atenció.
21: I Sant Joan no és una excepció. Més d'una vintena d'estacions de les illes van registrar ahir màximes històriques per a un mes de setembre. A Mallorca, alguns punts van arribar als 39,4 graus i la calor no atura. El centre, el sud i el llevant de Mallorca i les Pitiuses es troben aquest dilluns sota avís groc per temperatures altes que poden assolir els 37 graus.
0: Molta calor avui a les illes en una jornada especial a Maó amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. L'Arena ja cobreix la plaça de la Constitució i el municipi ho té tot a punt per donar el surs a unes festes que enguany volen ser multitudinàries, però sobretot segures. Gemma Carrasco.
27: El dispositiu de seguretat serà un dels més importants dels darrers anys. 25 agents de la policia local de reforç se sumaran als efectius habituals. 10 d'aquests policies arriben per primera vegada des de Mallorca. Rafael Coves és coordinador del programa de festes segures del govern.
28: Conca és una festa ja molt globalitzada, però requereix l'assistència de totes les administracions perquè les festes surtin bé i siguin divertides i segures.
27: A la policia local s'hi sumen 29 efectius de protecció civil i una vintena de voluntaris de Creu Roja, un desplegament pensat especialment per als moments de més afluència i per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència. Per altra banda, la plaça de la Constitució, epicentre de la festa, on per cert ja s'hi ha escampat l'arena per acollir els jaleos, comptarà amb càmeres de videovigilància per controlar els accessos i l'afluència de persones. Sentim el bala Héctor Pons.
29: Veurat aquestes càmeres que ens permeten un control molt exhaustiu de tot el que passa dins la plaça Constitució. També tenim reforços de policia que venen de la resta de municipis, també de Mallorca.
27: També hi haurà un equip de drons que oferirà imatges en temps real tant a la plaça com durant les corregudes al Cos de Gràcia de demà. Un dispositiu ampli que posa el focus en la prevenció i la coordinació perquè les festes puguin transcórrer amb normalitat.
20: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Ho dèiem en titulars, el preu de l'habitatge no toca sostre i ha pujat de mitjana pràcticament un 14% al segon trimestre del 2026 a les Balears. És la vuitena pujada més gran de l'Estat. Això segons l'índex de preus d'habitatge publicat avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Segons aquest índex, el preu de l'habitatge lliure va pujar a Espanya un 12% al segon trimestre de l'any en relació amb el mateix període del 2025, la taxa més baixa des del primer trimestre de l'any passat, quan també va augmentar un 12%. El 2025, a l'arxipèlag, la pujada en el preu va ser del 13,4% en habitatge nou i de l'11,8% als immobles de segona mà.
0: Els preus no es frenen, segons l'INE, però segons el Col·legi de Registradors de la Propietat, sí que ho fa la compravenda. El juliol ha caigut un 16%.
1: Les Illes són així la segona comunitat autònoma on més ha baixat la compravenda d'habitatge respecte del juliol de l'any passat. En canvi, les hipoteques sobre habitatge han augmentat un 25%, el major increment registrat entre totes les comunitats autònomes.
0: L'accés és el mercat immobiliari és especialment difícil entre els universitaris. Queden unes 90 habitacions disponibles destinades al lloguer per a estudiants i el preu és de mitjana de 600 euros al mes, al qual s'han de sumar les despeses. Són unes dades que ha facilitat el president de l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris a IB3 Ràdio. Ara bé, el seu president, Miquel Perelló, explica que el més assequible és pagar per un pis sencer.
2: Solen ser pisos grans, de 4 habitacions habitualment, a més de 150 metres, i que ara és mercat residencial, sol tenir un valor entre 1.800 i 2.500 euros. Què passa? Que això per una persona tota sola o una família és complicat i se destina a lloguer per estudiants, no? Se fa un lloguer de 5 anys, és a dir, com a vivenda habitual permanent, i el cost sol estar al voltant de 500 euros per habitació.
0: Una realitat que en algunes ocasions dificulta que aquells alumnes que es veuen obligats a partir de casa trobin allotjament assequible i habitable.
1: De fet, alguns cerquen alternatives, com és el de cas Dinamarca.
3: Vaig comprar un cotxe que consumís poc, i aquests darrers 3 anys de carrera els he passat fent viatges des de Pollença fins a Palma amb aquest cotxe. I així tot me sortia més barat que si hagués fet 4 anys de carrera alquilant una habitació.
1: D'altres han tingut sort i paguen relativament poc.
4: I ho vaig trobar per contactes d'amics. I nosaltres mos han anat pujant el preu del lloguer, però a dia d'avui paguem cada una 325 euros.
0: Europa digereix avui l'àmplia victòria de l'ultradretana alternativa per a Alemanya a la regió de Saxònia-Anhalt. Una victòria històrica, ja que des de la Segona Guerra Mundial cap partit d'ultradreta havia guanyat a un estat alemany i ha posat en alerta la resta de l'espectre polític, especialment a Brussel·les, davant les posicions euroscèptiques que defensen. Això sí, la formació no té encara majoria absoluta i ara obriran negociacions per poder governar.
1: Fins i tot no descarten fer-ho amb trànsfugues si aconsegueixen el suport de diputats electes que, tot i haver-se presentat per altres partits que vulguin ara donar suport a la formació d'extrema dreta, en tot cas, el líder a la regió, Ulrich Siegmund, assegura que la victòria és inqüestionable.
5: Was ist jetzt die Aufgabe? Es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag. Er könnte deutlicher kaum sein.
1: Siegmund assegura que la victòria és clara i és, de fet, el millor resultat que ha aconseguit un partit a l'Estat des de l'any 1990. Mentrestant, la resta del país i també la Unió Europea mira de reull la formació i el canvi clar de tendència, sobretot molta preocupació per les polítiques que Alternativa per Alemanya vol dur a terme si aconsegueixen en un futur governar a l'Estat.
6: Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir Regierungsverantwortung in Deutschland im Bund übernehmen, werden wir die Grenzen schließen.
1: Mesures com la de tancar fronteres que ja ha avançat Alice Weidel, vicepresidenta del partit, i que a priori entraria en col·lisió amb l'actual espai Schengen, que permet la lliure circulació entre països membres. També defensen un apropament a Rússia i s'oposen al suport militar alemany a Ucraïna. De moment, la Comissió Europea ha evitat avui fer comentaris al respecte d'aquesta victòria a una regió alemanya.
0: En la plana judicial, l'expresident de l'aerolínia Plus Ultra ha declarat avui a l'Audiència Nacional i s'ha reafirmat en el pagament de comissions a l'expresident Zapatero per aconseguir el rescat del govern estatal.
1: Julio Martínez Sola no ha detallat quines gestions hauria fet al respecte a Rodríguez Zapatero ni va fer cap seguiment d'elles perquè, segons ha declarat, el seu únic interès era l'èxit de l'operació, un rescat de l'aerolínia en el marc de les ajudes que s'atorgaven a sectors estratègics per pal·liar els efectes de la pandèmia. Segons l'expresident, Plus Ultra va pactar una comissió d'un 1% amb l'empresari Julio Martínez, tots dos nomen igual, a qui Rodríguez Zapatero havia assenyalat com el seu interlocutor si l'aerolínia aconseguia l'ajuda pública. Un rescat que va ascendir finalment a 53 milions d'euros, el que hauria suposat una mossegada de mig milió d'euros per l'expresident espanyol.
0: D'altra banda, el jutge Peinado cita Begoña Gómez per demà a una audiència preliminar abans d'obrir judici oral. El magistrat la cita d'avui amb només 24 hores d'antelació.
1: És una audiència necessària per poder obrir judici oral contra la dona del president del govern espanyol i que s'ha convocat per demà a les 6 del capvespre.
0: Idò, amb aquesta informació arribarem a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca, i bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. Molt ja es troba immers en les festes patronals del carrer. Molt ambient, ganes de celebrar i també de fer bulla. Els actes protocolaris van començar ahir, això sí, amb el pregó a càrrec de la cantant Anna Ferrer. Els cavalls, però, no sortiran fins d'aquí una estona, a les 4 del capvespre, amb el primer toc i l'inici de la colcada. Tot d'una, en donar més detalls.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
1: Entrem en matèria. Les places i carrers de Mos ja viuen la festa. Trobades d'amics i familiars i darrers preparatius també dels actes de la Mare de Déu de Gràcia que omplen d'ambient les hores prèvies al jaleo d'avui vespre. Poc després de les 8 del matí, la pregonera municipal, Loli Reinés, ha començat a escampar per la ciutat que les festes ja han començat. A les portes dels forns, llargues cues per recollir rubiols i també pastissets que ompliran les taules de les cases mauneses aquests dies obertes a tothom.
3: No és un bar perquè ho si fossi, Això és perquè vingui tothom que vulgui aquí. Tant els veïns com no coneguts, és ben igual, per tant és que vulgui.
1: Els darrers preparatius, com l'estesa d'arena a la plaça Constitució i als carrers dels voltants per evitar que els cavalls llaneguin durant el jaleo, tot amb el mateix objectiu, passar-ho bé.
4: L'objectiu és passar-ho bé i disfrutar de les millors festes que n'hi ha a Menorca.
5: Clar, clar, de qualque manera, cada una és la seva manera, però passar-ho bé.
6: Ui, no ho sabem, sobre la marxa.
7: Amb família, amb els amics.
8: Con la gent aquí a Menorca, que és estupenda.
6: A ballar, a córrer.
3: Això és perquè vingui tothom que vulgui aquí.
9: A veure si viene la tramuntana un poc, que fa molta calor, però...
10: Intentar arribar demà de matí, aquest és l'objectiu.
1: A les 4 del capvespre, el Fabioler començarà el replec de la colcada amb el lliurament de la bandera a la caixera Fadrina. S'han inscrit a la tanda d'avui 130 caixers i cavallers que aniran a completes a l'Ermita de Gràcia i serà el preludi del primer jaleo a la plaça Constitució. Una plaça que, com dèiem, ja està ben coberta d'arena i la ciutat ho té tot a punt per donar els sus a unes festes que enguany volen ser, com és habitual, multitudinàries, però sobretot també segures. Gemma Carrasco.
11: El dispositiu de seguretat serà un dels més importants dels darrers anys. 25 agents de la policia local de reforç se sumaran als efectius habituals. 10 d'aquests policies arriben per primera vegada des de Mallorca. Rafael Coves és coordinador del programa de festes segures del govern.
12: Com que és una festa ja molt globalitzada, però requereix l'assistència de totes les administracions perquè les festes surtin bé i siguin divertides i segures.
11: A la policia local s'hi sumen 29 efectius de protecció civil i una vintena de voluntaris de Creu Roja, un desplegament pensat especialment per als moments de més afluència i per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència. Per altra banda, la plaça de la Constitució, epicentre de la festa, on per cert ja s'ha escampat l'arena per acollir els jaleos, comptarà amb càmeres de videovigilància per controlar els accessos i l'afluència de persones. Sentim el bala Héctor Pons.
13: Veurat aquestes càmeres que ens permeten un control molt exhaustiu de tot el que passa dins la plaça Constitució. També tenim reforços de policia que venen de la resta de municipis, també de Mallorca.
11: També hi haurà un equip de drons que oferirà imatges en temps real tant a la plaça com durant les corregudes al Cos de Gràcia de demà. Un dispositiu ampli que posa el focus en la prevenció i la coordinació perquè les festes puguin transcórrer amb normalitat.
1: Gràcies, Gemma Carrasco. Recordem que per motiu de les festes de Gràcia, els centres de salut Verge del Toro i del Sant Joan i també les unitats bàsiques de salut del Castell i de Sant Lluís romanen tancats des d'avui i fins dimecres. A l'Hospital Mateu Orfila no hi haurà activitat ordinària ni demà ni tampoc demà passat dimecres. El servei d'admissió, citacions i trasllats també romandrà tancat, en aquest cas, durant el dia d'avui. Del Sant Joan mantindrà, això sí, el seu horari habitual de 8 a 10 de la nit i les urgències del Mateu Orfila també estan operatives les 24 hores del dia.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
1: Com dèiem, tot preparat ja perquè els cavalls surtin en una estona en l'inici del replec que donarà cap als vols de les 9 de la nit, donant lloc al primer jaleo de les festes de Mo avui, amb una colcada en la qual hi formen part 131 caixers i cavallers. La tarda, però, el capvespre està ple d'altres actes. Els repassem amb Ramiro López.
14: Serà a les 4 del capvespre quan el fabioler Víctor Pons demanarà permís per iniciar el replec de la colcada i tot seguit sonar el primer toc de fabiol. Paral·lelament començarà també el passacarrers amb els gegants de Mahó i els gegants convidats de Menorca i de Sant Feliu de Llobregat. La primera parada destacada del replec serà al carrer Valldemossa, on s'incorporarà la caixera fadrina per tornar després a la plaça Constitució i rebre la bandera. Això serà aproximadament a les 4 i mitja. Els darrers en incorporar-se a la colcada seran el caixer Batla i el caixer Capellà. Si tot marxa en els horaris previstos, a partir de les 5 i quart, s'iniciarà l'anada a l'Ermita de Gràcia, un recorregut on destaca l'aturada a la residència de gent gran de Mahó, al Cos de Gràcia. L'inici de les completes està previst per les 7 del capvespre i una vegada conclòs l'acte religiós, els cavalls i caixers tornaran a la plaça Constitució per iniciar a les 9 del vespre el primer jaleo de les festes de Gràcia.
1: Gràcies, Ramiro López. Això és el que ens espera per avui capvespre. Els actes, però, van començar ja ahir amb el pregó a càrrec de la cantant Anna Ferrer. Un pregó que va emocionar les prop de 5.000 persones que es van aplegar a la plaça Constitució i que va seguir de ben a prop el nostre company Blai Barber. Bon dia, Blai.
15: Bon dia. La cantant maonesa Anna Ferrer va començar el pregó amb una glosa molt emocionant, deixant bocabadada la plaça. Per dir...

0: Filla d'una família de forners, també va tenir paraules per tots els oficis que mantenen viva la ciutat de Maó tot l'any.
1: Vull dedicar aquest pregó i les meves festes d'ara en endavant a totes les persones que feis que Maó sigui un lloc per viure tot l'any.
0: A més, va agrair tot el que suposa la memòria dels avis i àvies de la ciutat o va destacar la importància dels pagesos per al territori. Compartir pa per elles el mateix que cantar junts va repartir barres entre els assistents a la plaça.
1: Així cau aquestes barres ben amunt i qui no entengui que aixequis braços per dir que al món a ningú li falti mai un tros de pa! Per totes i sempre!
0: Van pujar al balcó també Marta Robles, Oriol Riart, Àngel Gelabert, Moisès Pelegrí i Pablo Millas, músics.
2: Maonesa, bati que la batis maonesa. Maonesa, bati que la batis maonesa.
0: El tradicional cant de Les Maon amb tota la plaça unida va finalitzar aquest acte tan estimat per als maonesos i maonesos.

0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Més enllà de les festes de Gràcia, l'actualitat té d'altres notícies d'interès. La majoria de les empreses turístiques associades a PIME milloren o bé igualen la facturació al mes d'agost en comparació amb l'any anterior. De fet, 3 de cada 4 declaren que han obtingut com a mínim els mateixos resultats. La patronal qualifica aquest escenari com de consolidació de l'estabilitat d'un dels millors mesos de la temporada turística. Segons l'enquesta elaborada per PIME, els sectors amb millors resultats són els allotjaments turístics, on cap empresa assegura facturar manco, i també el lloguer de vehicles. El comerç es manté estable, amb la meitat d'empreses facturant el mateix, mentre que els sectors més perjudicats són les empreses nàutiques i la restauració. Són dos sectors estretament relacionats amb l'evolució de la despesa turística, que depenen directament del pressupost vacacional. PIME apunta que l'encariment de la despesa en allotjament i transport experimentada els mesos anteriors pot haver-los perjudicat. I en plana política, el PP de Ciutadella demana que es modifiqui l'ordenança per mantenir les terrasses de bars i restaurants tant a la vorera com a la mateixa plaça d'Esborn. Una mesura que sostenen té per objectiu minimitzar i eliminar possibles indemnitzacions als negocis de la plaça. Després que l'Ajuntament hagi hagut de fer enrere per ordre judicial la pacificació de la zona, els establiments n'han de retirar, recordem, totes les terrasses i només atendre a l'interior dels locals. El PP ho defensarà en una moció en el proper plenari municipal. 2:40, moment ara per a la informació esportiva.
0: L'actualitat insular a IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Per repassar el més destacat de la informació esportiva que ens deixa el cap de setmana, Miquel Cardona, bon dia.
2: Bon dia, Excel. El bàsquet Menorca ha començat a posar els fonaments del seu quart projecte. La primera FEP ho ha fet en el marc del torneig Ciutat de Maó i davant un rival de gran qualitat, el París Basketball, un equip que juga a l'Eurolliga i amb jugadors d'altíssim nivell i trajectòria consolidada fins i tot a la NBA. La victòria és clara, va ser pels francesos per 62-95. Tanmateix, l'equip de Javi Zamora, amb 3 absències i alguns jugadors pràcticament acabats d'aterrar a l'illa, va deixar algunes pinzellades del que pot ser com a equip. L'entrenador madrileny va destacar els aspectes positius.
3: Muchas cosas positivas, ¿no? La primera, que hemos salido todos sanos, que hemos podido, bueno, pues ver a los jugadores dando esos primeros pasos, ¿no? Y que en este camino que nos queda por recorrer, pues creo que este primer paso como equipo a nivel de intensidad, de lucha, de actitud y de trabajar juntos, creo que ha sido muy positivo, ¿no?
2: El darrer fitxatge anunciat ha estat el de Saša Zvekovic. L'experimentat base serbi s'expressava així en acabar el partit.
4: Con Zamo yo no soy preocupado. Yo voy a perseguir su camino y creo que tenemos buen equipo. Como te digo, necesitamos construir buena dinámica dentro del equipo y a partido a partido. El objetivo para construir una buena química, una buena dinámica dentro del equipo y yo creo que hay tiempo para hacer eso.
2: Cal destacar també l'aportació de jugadors com Kyle Grilly, Wildens Lebeck o Iñaki Ordóñez, que debuten en la categoria procedents de segona FEP. Sentim l'ala pivot de Pamplona.
5: Creo que estos partidos nos van a servir mucho para coger ese nivel, bueno, ese tono físico cuanto antes, ¿no? Muy poco tiempo entrenando juntos, ¿no? Saša llegó hace 2 días, Wildens también, yo llegué hace 4 días también. Lo que más me importa a mí es que la afición, cuando venga a vernos jugar, disfrute, ¿no? Que diga, que se siente identificado con el estilo del equipo, ¿no? Y obviamente queremos ganar, ¿no? Lo dijo Javier el otro día, estamos aquí para ganar, por supuesto, pero creo que también es importante el cómo, ¿no?
2: Aquesta setmana el bàsquet Menorca jugarà 2 partits corresponents a la Copa ON que organitza la Federació Balear, divendres contra el Ficui Mallorca i diumenge davant el Palmer Bàsquet, els 2 a les 6:30. Nil Ridovets es va penjar la medalla d'or a la Copa del Món de Paratriatló celebrada al municipi de Landra, a Portugal. Un bon test a 3 setmanes de disputar el Mundial de Pontevedra. Més noms propis, ara el de Gemma Trià, i la jugadora de l'Alió ha sumat a Madrid el seu trofeu número 58 i igual així el rècord històric d'Alejandra Salazar. Trià i Ibrea van perdre el primer set en el tie-break davant Pau de José María i Bea González, però van remuntar amb un doble 6-3. És el 6è títol de les números mundials enguany després de disputar 14 finals. i de guanyar també hi entén Fabià Cintas. El lluitador maonès ha debutat a París a la UFC, la promotora més potent d'arts marcials mixtes, amb una victòria per unanimitat contra el francès Michael Aliarui. Futbol. A la primera jornada de la tercera federació, el Mercadal va empatar a 1 contra el Formentera gràcies a un gol en pròpia porteria de Mario Pineda al minut 78. Els pitiusos s'havien avançat al primer minut amb un gol de Fernando Losada. Per part seva, el migjorn, que tornava a la categoria, va perdre contra el Sant Jordi per un gol encaixat en el temps afegit. I acabam amb l'Alaior, que va perdre contra el Sant Rafel per 3-0 la final de la Copa Illes Balears i, per tant, es queda sense la plaça per participar a les eliminatòries prèvies de la Copa del Rei.
1: Gràcies, Miquel Cardona. Arribem pràcticament a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin, però, que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: belga Wout van Aert, que suma així el seu segon triomf en aquesta Vuelta. Enric Mar manté 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall, segon classificat. Una etapa en què es va veure reduïda la distància per mor la calor.
1: Ha sigut un dia calorós. Porque era un calor extremo y al final, pues yo creo que iba a ganar casi el mismo, creo yo.
0: Avui és jornada de descans a la Vuelta a Espanya. Van d'afrontar la darrera setmana de carrera. L'etapa de demà arrencarà a la 1:05 del migdia de Cortegana a Huelva i acabarà a la Ràbida, a Palos de la Frontera, també a Huelva, de les 5:15 del capvespre després de 186 quilòmetres. Una etapa propícia pels sprinters. I un darrer apunt de ciclisme, perquè acaben de saber que la Federació Espanyola ha anunciat la convocatòria d'Enric Mas i de Mavi Garcia pel Mundial de Canadà de finals d'aquest mes de setembre. I pel que fa al futbol, el Real Mallorca manté la part alta de la classificació en zona de play-off després de l'empat a 0 al Pepico Amat contra l'Eldense. Els de Luis García Fernández no varen proposar el suficient per endur-se'n els 3 punts en un partit en què va faltar convicció a l'hora d'atacar. L'aspecte positiu, la porteria 0, per segona vegada consecutiva. L'equip va demostrar solidesa defensiva, però tot i així, el resultat no va ser l'esperat. Sentim l'entrenador del Mallorca.
2: Preocupado te diría si no hubieras generado, si no hubieras progresado en el juego. Creo que lo hemos hecho bien, hemos defendido bien también el balón parado, que era complicado por su parte. Era un partido para ganar, de haber estado acertados, sin lugar a dudas.
0: Tampoc va ser esperada la destitució de l'entrenador de l'Eldense, Claudio Barragán, després de 4 jornades en la qual l'equip alacantí només ha sumat 2 punts. El Castelló, líder, en 10, seguit de l'Eibar en 9 punts, tots dos en posició d'ascens directe. En 7 punts es troben ara mateix Leganés, Girona i Celta Fortuna, que acompanyen el Real Mallorca en posició de play-off d'ascens. Altres equips que també sumen 7 punts, però no es troben ara mateix a la part més alta de la classificació que dona opció a play-off. Pel que fa a la jornada ahir diumenge, Eibar 3, Granada 0, Castelló 2, Albacete 0, Almeria 3, Cádiz 2, i també ens va deixar una nova treballada de l'Oviedo a casa contra el Burgos, que no va passar de l'empat a 0. El pròxim rival del Mallorca, el Sabadell, tanca avui la jornada. A les 8:30 del vespre, la nova Creu Alta rebenta el Còrdoba. I avui també en sabut que el partit de la 8a jornada de Lliga entre el Girona i el Mallorca serà el diumenge 4 d'octubre a les 9 del vespre a Montilivi. La primera divisió, debut de l'àrbitre balear Lluís Bestart al partit Màlaga-Llevant. Bestart encara no havia arbitrat a primera de forma oficial perquè estava lesionat. Una vegada recuperat, Lluís Bestart entra en la història dels col·legiats que arbitren a la màxima categoria, un somni que va complir ahir vespre a la Rosaleda de Màlaga en el partit entre el Màlaga i el Llevant, que va acabar amb empat a 0. Altres marcadors, d'ahir la golejada del Barça Mestalla per 0-5 davant el València. L'Alavés també va imposar per 5-2 a l'Osasuna, mentre que Espanyol i Sevilla van acabar amb empat a 1. Per avui, a les 7 de l'hora baixa, Getafe-Celta de Vigo, i a les 9:30, Elx-Reial Societat. Completaran aquesta nova jornada de primera divisió. I demà arranca la Lliga de Campions pel que fa als conjunts espanyols. Real Madrid-Villarreal i Betis entraran en escena. A les 9 del vespre, Real Madrid-Inter de Milán, Lille-Betis i Borussia Dortmund-Villarreal. A la primera federació, primera victòria de la temporada de l'Ode Eivissa per 2-1 contra el Rayo Majadahonda. A la segona federació, derrotes de l'Atleti Balear, Espanya Esportiva i Poblense. El Mallorca ve va empatar a domicili contra el València Mestalla, 1-1. Aquests han estat el marcador. I a clau, 1 Atleti Balear 0, l'Anuncia 1 Poblense 0 i Minera 1 Penya Esportiva Sant Eulari 0. També a la segona federació femenina, victòria del Balears per 4-2 contra el València. I també va arrencar la tercera federació, l'Alcúdia, a després d'imposar-se a l'Inter a Eivissa per 5-0. També destacam el 3-0 del Constància d'Inca contra l'Arenal, amb 3 gols de Mateu Ferrer. A més, el Sant Rafel s'ha proclamat campió de la Copa Illes Balears de conjunt de regional després de guanyar l'Alaior per 0-3. D'aquesta manera, els eivissans s'han guanyat el dret a participar a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. Un d'aquests tres equips serà el seu rival, l'Atlético Calatayud d'Aragó, el Prat de Catalunya o el Club Deportivo Baztán de Navarra. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello juguen avui en la selecció espanyola la continuïtat a la Copa del Món contra el Japó a Berlín, quan faltin 10 minuts per a les 4. La derrota d'Espanya contra Mali i la victòria d'Alemanya davant el Japó han provocat un quàdruple empat al grup A, amb una victòria per a cadascuna de les seleccions. Així, Espanya afronta un partit decisiu, ja que pot acabar primera de grup o quedar eliminada. Tot dependrà del seu resultat i del que passi en l'altre partit entre Alemanya i Mali. Per altra banda, el Figui Bàsquet s'ha imposat amb autoritat al Clar Bàsquet Sant Antoni per 65-97 en el trofeu a on de pretemporada. Anem a sentir el que ha dit Àlex Formento, el tècnic del Figui Bàsquet, i Boris Balibrean, del Sant Antoni.
3: Bueno, estem molt contents perquè els jugadors han jugat amb l'energia i la proposta de, sobretot de molta activitat, d'intentar jugar amb esforç, crec que ho hem aconseguit, alguns massa, hem perdut el Simonovic en el minut 2.
4: L'actitud de l'equip és l'adequada, penso que hem tingut situacions de joc que les hem treballat, que han sortit, que ens han donat molt, però després el fet de perdre 19 pilotes, això ens condiciona molt.
0: Gemma Triay ha igualat amb Alejandra Sanz el rècord de títols guanyats en el circuit mundial de pàdel en 58 trofeus. Ha estat després d'imposar-se al torneig de Madrid. I d'aquesta manera, la jugadora de Leó va celebrar la victòria a la seva companya, l'argentina Delfi Brea, tot i perdre el primer set. A la mort sobtada contra el número 2 del món, Paula José María i Bea González, varen remuntar l'enfrontament amb un doble 6-3 després de 2 hores i 20 minuts de joc. És el 6è títol enguany de la número 1 després de disputar 13 finals de les 15 jugades. Sentim Gemma Triay.
5: Y ahí en el tiebreak yo hice algún error de más y se nos escapó, pero yo creo que el equipo está preparado para luchar, para seguir peleando, para hacer mucho equipo, que es lo que hemos hecho en todo momento con Seba, con Delphi. Así que nada, solo puedo decir que me siento súper feliz, muy orgullosa del trabajo que venimos haciendo y que nada, que tenemos que seguir disfrutando de esto, que es muy, muy, muy difícil.
0: Un triunf ara que reforça encara més el ceptre mundial de Triay i Brea.
6: Gràcies, Toni. Doncs així hem arribat a les 2:55, darrer tram de l'informatiu que serà per la cultura. Abans, però, una pausa per la publicitat.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
8: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
9: Un estiu que canviarà les seves vides.
10: Catalina!
11: Se tropezó con un escalón.
9: El retorn al cinema de Lluís Homà.
12: És una provocació darrere un altre.
9: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
13: ¡Abuelo!
14: No deixaràs de sentir-la prou.
9: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
6: Diuen que és més que una conferència, més que un concert, més que una projecció, és un divertimento i una magnífica forma de donar a conèixer i de fer estimar la música clàssica. Sandra Martínez, molt bon dia.
15: Molt bon dia.
6: És una proposta que arriba al Caixa Fòrum de Palma cada dissabte, a partir d'aquest i fins a finals de novembre, de la mà dels divulgadors Pedro Pardo i Albert Galceran.
15: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin o Wagner, Strauss, Stravinsky, Ravel, Gershwin, tots ells i algun altre mostraran les seves obres i els seus secrets en aquestes 4 conferències. Perquè sí, malgrat que pugui semblar que tot ja se sap, potser no és així. Ho destaca el també músic Pedro Pardo.
10: sempre hi ha secrets per descobrir i encara que siguin noms superconeguts, doncs sempre fa gràcia, no?, que t'acabin explicant doncs, que de sobte Beethoven és, entre cometes, el creador dels missatges subliminals, no? O que a partir de que Mozart porta perruca però Beethoven ja no la porta, la música és diferent, no? O que l'amor és el motor de la creació.
15: Divertimento cerca llevar la por a aquesta música, cercar el bessó que la va fer popular i accessible a tothom en el seu temps, tal com recorda Albert Galceran.
11: El que fem és, sobretot, intentar portar la clàssica de tu a tu, perquè generalment el món de la música clàssica ens l'han explicat d'una forma com molt elevada, no? Com si parlar de Beethoven fos parlar de paraula de Déu i que és un tema que gairebé només ho poden tocar aquelles persones que han estudiat molts anys al conservatori i que són rates de biblioteca, però al final la música és una cosa meravellosa que la podem gaudir amb independència de la nostra formació musical.
15: Les entrades ja són a la venda al web del CaixaForum.
6: No deixem de parlar de música clàssica, però ara ens centrem en el compositor Gustav Mahler, el protagonista de la 7a edició del Festival Monogràfic de Pollença, que anteriorment s'havia centrat en Beethoven, Mozart o Ravel. Tres concerts els tres dissabtes de setembre que aquest dia es preparen al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.
15: Interpretar Mahler, un dels artistes més influents de finals del segle XIX i principis del segle XX, no és senzill i necessita assajar per poder passar d'aquí aquí. Així sonen el centenar de músics joves amb més o manco experiència que conformen l'encontre orquestral de les Illes Balears i que dissabte interpretarà la sinfonia número 6, la tràgica, al claustre de Sant Domingo. Un d'ells serà el violinista Sergi Juan.
13: Com a músic joves i formant part d'una orquestra jove no tenint les oportunitats ni tampoc en el món professional de poder interpretar aquest tipus d'obres de gran magnitud, tenim el plaer de ser quasi 100 músics damunt l'escenari i això sempre comporta una gran responsabilitat per tots, és tenir el paper ben preparat i es poder gaudir també del concert i de poder interpretar una obra d'aquest calibre.
15: Els tres concerts estaran dirigits pel mestre Bernat Kegles.
16: Ens permet aprofundir en la figura d'aquest compositor, tocant diferents gèneres, tocant peces d'inici i peces de finals de la seva trajectòria, de la seva vida. Per tant, podem veure l'evolució, podem entendre el compositor d'una manera més polièdrica, més completa, i d'aquesta manera crec jo que és una experiència molt singular per l'auditor i diferent d'altres festivals de música. Crec que això és la clau de l'èxit.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dilluns 7 de setembre. Arrencam una setmana de compte enrere pels 159.000 alumnes i prop de 200 mestres i professors que dijous tornen a les aules en un curs marcat un any més per l'elevat pes de la població estrangera, el 20% del total. Oliver Navarro, bon dia.
1: Bon dia. És el percentatge més elevat de totes les comunitats autònomes. La Conselleria d'Educació estima més que aquesta xifra es mantindrà estable aquest curs. Antoni Beren és el conseller.
2: Som l'Espanya que s'omple. I ho demostren les xifres. Un sistema educatiu com el nostre petit ha tingut l'arribada de 3.801 alumnes nous el passat curs escolar.
0: Això serà dia 10, d'aquí 3 dies, però avui l'activitat ha començat a tornar al campus universitari de la UIB.
1: Primer dia de classes per alguns dels graus, com els d'infermeria i medicina, els quals seguirà la resta d'estudiants de manera esglaonada.
3: Sí, més que nerviosa estic com, no sé, com emocionada, saps?
4: Com no conec a ningú, estic un poc nerviosa, però bueno, jo espero, tinc bones sensacions de que anirà tot bé.
0: Marga Proen reclama la compareixença urgent del delegat Alfonso Rodríguez perquè informi sobre l'alt risc d'arribada de migrants a les costes balears que, segons Pedro Sánchez, consten en uns informes del CNI.
1: La presidenta balear afirma que continuen, però sense cap resposta del govern estatal i ho considera un menyspreu cap als ciutadans de les illes.
5: Si hi ha informes que xerren d'alt risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents.
0: L'Audiència Nacional, mentrestant, acorda investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: Un episodi que va deixar com a mínim 140 persones ofegades mentre intentaven accedir a territori espanyol per mar. A la ciutat la situació es complica. El president Juan Jesús Vives parla de situació límit i assegura que Ceuta és una olla a pressió a punt d'esclatar. El govern espanyol prioritza ara el retorn dels menors a les seves famílies i per ara n'ha identificat 2.000.
0: Libanat rebaixa el risc de l'incendi a Sargentera.
1: El foc s'ha declarat port després de la 1:30, aquest paratge natural situat entre les localitats de Santa Eulària i Sant Carles. En primer moment s'ha declarat de nivell 1 per la proximitat a alguns habitatges, però ja s'ha rebaixat a 0 després d'un ampli desplegament d'una trentena d'efectius de bombers forestals i dos mitjans aeris. Encara, però, no s'ha donat per estabilitzat.
0: Escenari incert a Alemanya.
1: Europa digereix avui l'àmplia victòria de l'ultradreta alternativa per a Alemanya a la regió de Saxònia-Anhalt. Una victòria històrica, ja que des del nazisme cap partit d'ultradreta havia guanyat a un estat alemany.
0: La cogestió aeroportuària a debat.
1: Més per Mallorca reclama a la mesa de Congrés que demà no veti la tramitació d'aquesta llei ja aprovada al Parlament, com ha fet el govern espanyol. El PSOE reitera que la norma tenia problemes jurídics, però no ha avançat encara que votarà. Són els portaveus de Més i del grup socialista, Lluïsa Pesteguia i Marc Pons.
6: Votarà en contra que les institucions d'autogovern tingués la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports.
7: Hi havia alts riscs de que pogués naufragar i que es trobés amb dificultats que faria que mos quedessin sense res.
0: Sense fre.
1: El preu de l'habitatge continua a l'alça i ha pujat de mitjana prop d'un 14% en el segon trimestre del 2026 a les Balears, segons l'índex publicat per l'Institut Nacional d'Estadística. Un dels col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat immobiliari és el dels estudiants universitaris.
0: I Mahó ja es troba immersa en les festes patronals.
1: Als carrers, molt d'ambient, moltes ganes de celebrar i de fer bulla. Els actes protocolaris varen començar ahir amb el pregó a càrrec de la cantant Anna Ferrer. Els cavalls, però, no sortiran fins d'aquí una hora a les 4 a l'inici de la colcada.
0: Arribem així a les 3:04. És tot de moment. Podeu seguir informats als butlletins horaris a IB3 Ràdio. Ara vos deixem en Tèntol.
8: Més informació a ib3notícies.com.

Tens el número 1232. Heu de saber que avui és dilluns, 7 de setembre, i és el dia de Guido d'Arezzo i també la rebelda de les festes de la Mare de Déu de setembre.

Bon dia, sí, avui som dia 7 de setembre i per començar sortirem un pot de les Illes i parlarem breument d'un personatge històric determinant per Europa. Ara ho entendreu perquè, segons el Santoral, avui és el dia de Guido d'Arezzo.

Imagino que moltes persones haureu vist o vos sonarà aquesta pel·lícula, La vida és bella, un film de final dels anys 90 dirigida i protagonitzada per Roberto Benigni, que va guanyar 4 Oscars i molt de premis més. I de, si l'heu vist, recordareu que el protagonista que interpreta Benigni a la pel·lícula nom justament Guido. I curiosament, la història que s'hi conta passa a Arezzo, que és un poble de la Toscana italiana. Per tant, Benigni va voler fer un homenatge justament al personatge que avui fa festa, en Guido d'Arezzo. Però qui va ser Guido d'Arezzo? Idò va ser el creador de la notació musical moderna. Va ser l'inventor de la forma d'escriure música actual, per la qual cosa se'l considera el pare de la música occidental. És a dir, que més o manco es va inventar el solfeig. I d'això fa més de 1000 anys. Aquest senyor va veure la dificultat que el cantant tenia per recordar els cants gregorians. I és per això que va inventar un mètode que ben aviat se va fer famós per tot el nord d'Itàlia. L'home va desenvolupar el tetagrama, que va ser el precursor immediat del pentagrama. I també es va inventar la notació musical basada en 6 notes a cada octava. I també va donar nom a aquestes notes. Aquelles 6 notes les va anomenar ut, re, mi, fa, sol i la. I per què els hi va posar aquests noms? Idò, els noms d'aquestes notes són la primera síl·laba dels primers versos d'un poema. Un poema, o més aviat un himne, molt antic, dedicat a Sant Joan Baptista. Molt curiós, doncs, avui hem començat en Sant Guido d'Arezzo, creador del solfeig modern, però avui també és la revetlla de les festes de Gràcia, amor.

0: sí, ja ho sabeu, avui és Festa Grossa Amor, en honor a la Mare de Déu de Gràcia, que serà demà, i ja en parlarem. Amb tot això avui, començant.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa, ja ho sabeu, que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat d'aquest dia d'avui dilluns. Aquí tenim totes les lletres i aquí també les saben totes. Són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: Som tots a taula, Miquel Juncamanam.
1: Bon dia, va
0: bon
1: bé.
0: Dilluns, Celestia Oliver, com estàs?
2: Bon dia,
0: ben trobat. I Maria Pons, com anam?
3: Bon dilluns, va bé.
0: Bon dilluns a tots tres. Heu passat bon cap de setmana?
2: Sí.
1: Sí, sí. Sí, sí.
3: Sempre, sí. Ens estiu sempre.
0: Celestia, vas arribar
2: a la Beata, sí.
0: Santa Margalida.
2: Sí, sí.
3: Bueno.
2: Ahir a la baixa vespre. Me vaig esclatar, d'estar dret. Me vaig esclatar, això és titular.
0: Bé.
2: Sí. Bé, però bé.
0: És llarga, la processó.
2: Sí, i vaig a ser fins a la trencadissa.
0: Molt bé.
2: Ja que era.
3: Això havies de viure, clar.
2: Sí, sí. Vaig veure totes les carrosses, totes les colles, bandes, tota la processó i llavors la trencadissa.
0: Molt bé.
2: I el comiat del Dimoni Gros.
0: També?
2: Sí, que, sí. Era el seu comiat.
0: No te va arribar cap gerra?
2: No. Se va fer prop, però no va ferir, no. No. I a la Beata sí. Sí. Vaig veure que una gerra li pegava ben a prop, en els peus.
0: Sí. Ja ho sabeu, aquest dies també hi ha moltes festes arreu de Balears, en varen parlar, i també són les festes de la Mare de Déu de Gràcia, avui es revela a Mahó, però també demà és la Mare de Déu de la Salut. Moltes Mares de Déus, conegudes com les Mares de Déu de Setembre, que serà demà dia 8. Però bé, més coses que tenim al programa d'avui, i hem de parlar d'una curiositat que avui vos explicarem. Celestí.
2: Sí, perquè avui parlarem amb el net del poeta manacorí Miquel Àngel Riera, és en Guillem Galamés, és estudiant d'arts escèniques, i en Guillem no va conèixer el seu predí perquè ja havia mort quan va néixer, però ha creat tot un espectacle juntament amb l'Universitat de les Illes Balears, en el qual intenta entendre com era en Miquel Àngel Riera l'obra d'un partítol Sense haver existit tu. Ma...

0: I de sempre aquest poema preciós, Mai donis per finit, de Miquel Àngel Riera, i la veu d'Anna Miquel Alladó es va de fer explicar aquest tema.
1: Sí, aquest espectacle s'estrena aquest divendres, dia 11 de setembre, en el Teatre del Mar de Palma, i és en els 30 anys de la mort del poeta manacorí Miquel Àngel Riera, aquest espectacle que li ret homenatge i que li fa en direcció i dramatúrgia al seu net.
0: El seu net.
1: En Guillem Galmés, amb qui en parlarem.
0: Avui coneixerem, efectivament. Però també tenim més temes, Maria.
2: Sí, perquè és dilluns i toca conèixer un carrer de les Illes Balears i avui pegarem a Ciutadella, concretament. Allà hi trobam el carrer d'Es Fonoll Marí.

0: Més coses per a Miquel.
1: Avui el tema del dia el dedicarem a una paraula que coneixem bé en aquest programa, Tèntol, que dona nom en aquest programa, perquè des d'avui encetam una campanya perquè aquest mot, Tèntol, sigui inclòs al DIEC, el Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana. El programa s'ha acabat. I amb el que els vols ho diré. Amb el setmana que hi hauria.

0: No sé si mos escolta la gent del DIEC, però avui ens centrem en aquesta campanya,
1: avui
0: Miquel.
1: Avui segur que escoltaran el Manco d'aquesta secció, ja mos ho dic jo.
2: Una campanya amb pancartes, com?
0: De moment, pancartes no en
1: pancartes
0: tenim.
1: No, però avui l'encetam, avui la presentam i després ja farem més accions.
0: Només tenim micròfons. Però ja sabeu que la paraula atento no apareix en el diccionari normatiu, diguéssim, aquell que regeix...
1: Que això no vol dir que no, clar que no,
0: que no
1: se pugui
0: sigui
1: dir,
0: correcte,
1: l'únic que no surt en el diccionari.
0: De fet, el diccionari el que ve molt sí que du la paraula atento'l, i avui farem aquesta crida per veure menys si qualque dia podem incloure la paraula atento'l a...
1: Estaria bé.
2: Aviat.
0: Sí.
1: Jo crec que després d'aquestes accions que farem...
2: I sortirem referenciats?
3: Estaria beníssim, ara que ho dius.
2: Però clar, també no el nostre, si Tentol ja existia.
1: La paraula ja existia.
0: Sí. Tant.
2: Nosaltres existim per Tentol.
0: I fa molts i molts anys. Sí, i tant. Doncs veurem després, comentarem com fer-ho possible. Però avui també tenim moltes ganes de rebre el nostre estimat col·laborador. És el lectobro del programa, en Josep Maria Nadal Suau, i avui parlarà de que ens hem de preparar per tornar a l'escola.
4: Avui comença una setmana traumàtica, sobretot per molts adults. És la setmana de la tornada a l'escola. I aquesta és una oportunitat tan bona com qualsevol altra per recordar als oients tres llibres que a mi me semblen fabulosos d'autors mallorquins que d'una manera o d'una altra tenen a veure precisament amb l'escola, amb la vida a l'institut, ja sigui des del punt de vista dels alumnes o dels professors. Farem una recerca en el cànon de la literatura escrita a Mallorca per parlar una mica sobre aquest tema. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden
0: rule. American history and practical math. I doncs sí, avui molta gent ja ha començat a les classes, sobretot els universitaris. A la Universitat de les Illes Balears avui arrencava l'escola. Els escolars de les Balears ho faran aquest dijous. Per tant, en Josep Maria Nadal Suau ens recomana lectures que poden fer o que també se recomanen fer als instituts, a les escoles de les Illes, unes recomanacions fantàstiques que coneixerem avui. Amb ell, qui també ha començat la universitat, està la princesa.
1: Ah, sí, ho hem vist.
0: Sí? Que diu que passi desapercebuda, però clar, l'esperaven 50
1: clar,
0: periodistes
1: a porta.
3: És difícil.
1: No va passar.
2: Sí.
0: Clar. La pobra, dius, clar, arribes a la universitat que no coneixes ningú, primer curs, i ja tens aquell nervis de mem...
1: Ella la deu conèixer tothom.
0: Amb qui t'asseuràs? Qui serà el teu company de classe? En qui diràs bon dia?
2: Clar, tothom s'hi deu fugar o tothom s'hi
0: no
2: deu fer fora? No
0: sé,
2: clar.
0: No sé.
2: Qui s'atreveix primer?
0: Dius, bon dia.
2: Hola. Buenos días.
0: Sí.
2: Bueno, sí, bon dia.
0: ¿Cómo te llamas? Leonor, ¿y tú? No sé quan deu ser, però bé. Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
5: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, o al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic,
2: o oh, sorpresa,
3: que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, ja el tenim tot a punt, i avui també ens atam setmana grossa aquí a Tentol. Ja sabreu per què tenim una nova semifinal, però abans de parlar-ne, hem de saludar la nostra tècnic, una dona que viurà també aquesta setmana gran. Detenta'l, estàs preparada? Marga Cifra, així m'agrada. I doncs ja ho dèiem, una Marga Cifra de Pollença.
2: Va de blanc avui.
0: Perquè ella, com una bona pollencina, va de blanc.
2: Clar.
3: Cristiano, és així.
0: Les 3 i de 9 mos toca saber quins pobles jugaran avui en aquesta darrera semifinal de la batussa de Detenta'l.
5: La rabiosa actualitat.

0: seguida, sí, arriba el moment de conèixer quins pobles jugaran en aquesta batussa avui, en aquesta segona semifinal. Recordem que hem passat quatre pobles i ja tenim un poble a la final.
1: Exacte. Són Campos, Capdepera, Muro i Marratxí.
0: De moment.
1: De moment.
0: Tenim a la final Marratxí.
1: Marratxí.
0: Campos va caure. Mm. Per tant, avui, òbviament, els emparaments han quedat d'aquesta manera.
1: Idò, i el poble que avui juga a la batussa, els pobles, millor dit, són Capdepera i Muro.

0: Idò, sí, avui jugam amb els pobles de Cap de Pere i de Muro. Començant per Cap de Pere, representant la comarca del Llevant de Mallorca, Cap de Pere. És el poble revelació d'aquesta batussa 2026 de Tèntol. Formen l'equip de Cap de Pere, mare i fill. La mare és corredor. Curses, corredora de peu, també és amant de les abelles, és apicultora i fa mel d'abella. Ella és una Paquita Rosselló, del poble gavellí. L'acompanya el seu fill, l'influenciador d'Iveta Ràdio. Ha agafat de sa mare el gust de córrer per sa muntanya i trascar per fora vila. És el nostre becari, és Antoni Guiscafró. A l'altre costat d'aquesta taula de Tèntol avui juga en competició el municipi de Muro. Muro és el poble de les carabasses. Arriba a la semifinal molt ben representat amb un professor de secundària i escriptor, Premi Ciutat de Palma de novel·la l'any passat, Joan Moragas Roca, acompanyant en Joan, un mestre d'educació primària apassionat de la meteorologia. No volia venir a concursar, però els seus companys l'han arrossegat des de Muro fins a Ciutat. És en Jaume Serra Porqué. I molt a prop d'en Jaume, la seva veïnada, en Magdalena Moragas Porqué, mestre d'educació primària, fa moltes coses, juga bàsquet, a pàdel, fa teatre, toca les xirimies i el fubiol, i també el violoncel. Però diu que no en fa cap de bé, a veure com farà de bé avui aquesta batussa de Tèntol.
1: I per tant, avui juguem amb la set de Cap de Pere i l'Ema de Muro. Tèntol.

I doncs, si som a les portes de la final, demà farem aquesta gran final, però avui hem de saber qui passa, si Cap de Pere o Moró, i aquesta serà la pregunta del dia. Qui creus que passarà a la gran final? Serà Cap de Pere o serà Moró?

0: Ja teniu pregunta per qui votau avui, per Cap de Pere o per Muro? I per votar o per respondre la pregunta, com sempre, teniu dues opcions.
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o ens podeu telefonar en directe al 971-13-99-00 i així vos sentim, 971-13-99-00.
0: Ara coneixerem Cap de Pere i Muro. Per on tornem?

0: Ja.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: tinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Les 3 i 27 minuts, tenim moltes ganes de jugar, de conèixer avui aquests representants de Cap de Pere i de Muro, que ja són aquí a la taula, però abans vos hem de dir que les coses estan molt ajustades perquè la gent ha votat amb un 55% que guanyarà Muro i amb un 45% que guanyarà Cap de Pere. Per tant, justíssim. Més o manco, de mantenir mateixos habitants. Ara ho mirarem. No sé si hi ha molta diferència entre un poble i l'altre, però tot d'una els coneixem i abans que passin pel nostre qüestionari.

0: a un qüestionari electrònic.
1: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
2: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
3: Sigueu benvinguts. Comencem.
4: Qui sou?
5: No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Som Antoni Guiscafré i som de Capdepera.
8: Ja sona Paquita Rosselló i som de Capdepera.
9: Joan Moragas Roca, de Muro, carrer Justícia 56, per concretar un poquet.
10: Mentador de Moragas, per què? De Muro, Toni Maura, 46, baixos.
11: Jaume Serra, per què? De Muro, Vinat, de la Magdalena.
12: Que voldran prendre un aperitiu?
7: Un cafè aniria bé.
8: No, jo res, gràcies. Ja vam plan.
9: Sí. Nosaltres m'haurem servit abans d'entrar. Jo duc un cafetet en llet.
10: Jo una Coca-Cola.
11: Jo també he tirat de cafè.
13: Veig que és partidari de les respostes curtes. Digui'ns més coses de vostè. Que és casat? Solter, potser?
7: No, solter.
10: Toni, sí, Fredí?
7: Fredí.
10: Sí. Paquito?
8: Sí, Fedrina.
10: Tot bé?
9: Jo, Joan? Em parella, però sense papers, que diguéssim, no estic casat.
10: Jo, Fedrina.
11: Jo també, Fredí.
4: Espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
7: Perquè hem passat les semifinals i un dia més.
8: Per recolzar anes que tens de bar.
10: És teu fill, així m'agrada, Paquito.
9: Jo també, perquè som a les semifinals i és una oportunitat que s'havia de jugar, això.
10: Sí, no, ara ja no mos podem tirar enrere.
11: Sí, si guanyam, seguim, ja veurem demà.
10: Demà.
14: Tornau, clar.
10: Mai que passa.
14: Sí,
11: ja veurem.
14: Si guanyau.
5: I això de la Moreno. No està gaire moreno.
10: Toni, sal, com ho dius?
7: Bueno, jo trobo que bé.
10: Sí, en guany.
7: Hi ha anys que estem més blanca.
15: Jo crec que ta mare te guanya, eh?
7: Sí, ma mare sí.
8: Sí, ja estic més temps per fora.
14: Clar, va córrer.
10: Sí, i fora Vila.
14: Fora Vila també.
15: Clar.
9: Ja més o manco l'anem amant de sol. El que passa que no m'agrada molt anar a la mà perquè sempre la trobo freda. Som molt fredoles, jo.
14: En guany també.
15: No, aquest estiu...
9: Hi ha hagut unes setmanes que sí, que perfecte, però després ja... Jo l'he de menester bollint, s'aigua.
10: Tot el clima juga a favor teu.
14: És ideal, aquest estiu.
9: És l'únic avantatge que li vull trobar.
10: Jo no m'agrada gens estar net sol. Ja de normal, si ven, quasi tinc aquest color, som morena tot l'any. Per tant, no necessites estiu, posa'm net sol com una sergantana.
16: No t'agrada?
10: No.
16: No vas de sol?
10: No.
16: Jaume, tu?
11: Jo tampoc. Si puc, l'esquif en el màxim. I aquest estiu he intentat arraconar-me el màxim que he pogut.
14: Vaja, moreros, eh? Que tenen platges.
11: Sí. No, de platges.
16: I tenim unes platges precioses.
14: Sí.
16: A Capdepera també, eh?
15: També.
14: N'hi ha aquí, venim a posta.
16: Hi ha competència. Som més guapes les de Capdepera.
8: Poden triar més, poden triar.
15: Sí, més varietat.
10: La platja de Muro ha sortit molt d'any com les 10 millors platges d'Europa.
9: És qui no pot triar és en Miquel Jun, que me miro per allà darrere com si dir no ho diguis, però ho vull dir.
16: A sa poble no tenen la mà.
9: A sa poble no.
14: Passa res.
10: En altres parem fer tard a sa repetició.
13: Què, nerviós?
16: Estau nerviosos?
9: No gaire. Venia passant molt bé.
10: Sí, ara ja... Que passi del que hagi de passar.
11: De vores, primer dia no. Primer dia, poca seca, nervis, avui ja no.
13: Fantàstic.
4: Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics. Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
17: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
4: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
18: Gràcies per la seva ajuda.
4: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: i les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic que ja estan avasadíssims. Tant és així que fins i tot aquests moreros mos han dit allà on viuen. Transparència total,
1: no? Sí, sí. Per què no?
2: Esperen que ningú vengui tot com ens aporta de canastre.
1: En Jaume no va dir.
0: No pensar que ara tot balear vos sent
3: i... Deixi ara-se per bo.
0: Si guanyeu aquesta batuta, la sí. Gent vendrà a les portes de que vostre a demanar-vos
1: si
0: part del premi.
1: Sí. Serà un problema.
0: Com esteu, mare, fill, Toni, Paquita?
4: Bé.
0: Sí. Paquita, no sé si fa tant temps que baixaves sí. A Palma tan seguit.
4: Però bé, està bé, val la pena.
0: Val la pena, així sí, m'agrada, sí. Gràcies. I també per donar suport al teu fill i en el vostre poble, Cat de Pere, que té 13.000 habitants, per tant, més grossa que Muro.
4: Sí.
0: Perquè, clar, no només és Cat de Pere, sinó que teniu Cala Rajada,
5: sí.
0: Canyamel...
5: Cala Rajada se menja la majoria de la població.
0: La Font de la Cala, tot allò.
4: Cala més que...
0: El gros, un bon terme. Quina és la vostra platja que vos agrada més, ja que ho havien xerrat de la mà?
3: Ui, no sé si ho diran.
2: Clar, Ventura et secret.
4: No, perquè... La Mesquida, ja.
0: Sí?
3: Sí.
0: Han d'anar alerta a la Mesquida, si hi ha mal temps.
5: Sí, això sí.
4: Bé, ja és que enguany no he anat a la platja.
0: No t'ha fet sort.
4: No he anat gent.
3: Safreig?
4: No, un dia perquè venien de córrer i vaig dir venga en remull.
5: Sí, sí.
4: I després ja està.
5: Sí, cada mes queda molt guapa.
4: Sí.
5: Allà les dunes, les que queden. Però molt guapa cada mes queda.
0: Bé, veig que sou de la cala, per aquí, moreros també.
2: No, jo m'agrada molt seigo, però dolça.
6: Ah, mira.
2: No som molt d'anar a la mà, soc una mallorquina típica.
0: Vosaltres també, Joan, Jaume?
7: Ben. Jo, quan a Paquito, que quan vaig a córrer, me tiro les 8 del matí, però si no, no hi torno.
1: Ben, a mi sí que m'agrada anar a la mà. El que no m'agrada és...
3: No s'ha fet.
1: Aigua fresca. Sí, no té més secret.
3: Però no hi està, gens. No hi està gens.
1: No hi està gaire. No. Ara, per exemple, hi torno a estar, per jo.
3: Ara refresca un poc.
1: Sí, ara per jo ja refresca, s'aigua.
3: Ara és fresca per tu.
1: Peus un remull.
3: Un altre refresca, per tu és fresca.
1: Sí, per jo és massa fresca.
0: Un altre esportista, Paquita, avui en Jaume, te fa competència.
4: La millor...
5: Vos heu
7: coincidit
5: tal vegada, no?
3: Vos sí que us et sabés.
7: Ara a partir d'ara mos...
4: Mirarem qui s'ha apuntat.
0: Molt bé, de tot a punt per aquesta semifinal. Esteu preparats, preparades?
5: Sí.
0: Endavant.
8: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Començarem a mirar aquest joc fantàstic avui entre Cat de Pere i Muro, i en aquesta primera prova ja la coneixeu perquè tindreu un minut per equip per dir paraules que comencin amb dues lletres que triarem a l'atzar amb una màquina que tenim per aquí darrere.
3: Sí, concurseu tots dos, Muro i Cat de Pere. La puntuació serà en funció del número de paraules que digueu. Cada paraula val un punt i començant per Cat de Pere.
0: Cat de Pere. Au, idò, Toni, Paquita... Ara triarem a l'atzar aquestes paraules, aquestes lletres en les quals haureu de formar paraules.
3: I les paraules han de començar per les lletres M i A, és a dir, ma.
0: Ma.
3: Ma.
0: Teniu un minut, temps.
5: Ma, Maria, Marta, Magdalena.
4: Manera, mastitis.
5: Manel.
4: Màrfaga. Manual.
5: Màniga.
4: Manillà.
5: Mamella,
4: mastodont.
5: Mamífer.
4: Matalàs.
5: Mama, no l'han dit.
4: Malalt, malaltia. Malèvol, malèfic. Malferit. Malavetjar.
5: Malvat.
4: Malura. Mamífer.
5: Marfil.
4: Se llama...
5: Mamut.
4: Mariallo. Ma, mariner. Maró, maratjol.
3: Tèntol.
0: Molt bé. Ja tenim aquesta primera prova. Ho fem molt bé. Quantes paraules? Que n'han repetit una o dues, per tant...
6: Sí, jo havia parat 32 perquè havia llevat el mamífer que havien dit dues vegades.
0: Molt bé, doncs 32 paraules que pugen al marcador i l'encaten per part de Cat de Pere. Molt bé, Toni, Paquita, heu començat molt bé. Muro, vos toca. Mem, a vosaltres, quines paraules? Quines lletres vos tocaran per formar paraules?
3: Au, idò, les paraules han de començar per les lletres P i I, és a dir, pi.
0: Pi, teniu un minut, temps.
1: Pi, pixum, pintar, pinzell,
2: pintor,
1: pit,
2: pintura,
1: pineda,
2: pinar,
1: piró musical, piròman, pinacle, pista,
7: pitar,
2: pitera, pit,
1: pilar,
2: pitrall,
1: pilar, pilós, pinta, pic, pífia,
2: pífia,
1: pirat, pirata, pissarra,
7: pigment,
1: piga,
2: pica,
1: pinons,
2: pica, picada,
3: penta.
0: Temps. Molt bé, molt ajustats avui, eh?
6: Nosaltres per aquí en tenim 33.
0: Sí, n'hem repetit una, també.
3: 32, idò. Mm-hmm.
6: 32. Idò, igualment.
3: Empat.
6: De moment, sí.
3: Sí?
0: Un petat.
1: Va bé, va bé.
0: Què trobau?
1: Aquí hi ha nivell. Millor,
5: millor, així.
6: Més emoció.
0: Quin nervi, ja anava a dir... Anna Magdalena, dic, el lloc allà on t'agrada anar a nedar.
1: Ah, clar, clar.
2: He quedat totalment en blanc.
0: Sí. Molt bé, 32 per hom. Això està molt emocionant. Segona prova.
8: L'embarbrussí. L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: Oh, vinga, idò. Ara teniu aquest embarbussament fantàstic que haureu de dir sense interrupcions ni errades.
3: I són 10 punts si el deis perfecte i si hi ha errades baixarà en puntuació. Uh-huh. Una amarga cifra.
0: Exacte.
3: Tècnica nostra.
0: Ai, amarga, avui t'ha tocat.
3: Sí.
0: Preparats, cap de Pere Moró, l'embarbussament que haureu de reproduir avui és aquest.
9: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat.
10: 7 jutges, un jutjant.
11: Si el jutjat desprengués...
12: Si el jutjat es denegués...
10: Si el jutjat es despengés...
11: Si el jutjat es despengés...
12: Es despengés, es menjarien els 16 jutges.
13: Es menjaria els 16 fetges.
14: Es menjaria els 16 jutges.
11: Es menjaria els 7 fetges...
10: Es menjaria els 16 jutges dels 16 jutges.
14: Els 16 fetges, perdona, dels 16 jutges que l'han jutjat.
10: Es menjaria els fetges, els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
15: Es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
10: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
14: 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
16: Ja sabia, 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'una heretge que han penjat.
0: Quin trull, quin trull. Ara començant per Moró, com vulgueu.
2: Va, 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
6: Ah-ha. Bueno, no se pot. Ah-ha. Millor.
3: Que ha anat, eh?
0: Sí. Molt bé,
6: no ha dubtat, ell, jo.
0: Au-hi-do, cap de Pere.
6: Llobellins.
5: 16 jutges d'un jutjat menja fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés... 16...
4: Menja.
5: Ah. Sí.
4: Menjaria 16 fetges de...
5: 16 jutges que l'han jutjat.
0: Uh-huh. Vol tornar a dir-ho? Molt bé, molt bé.
4: 16 jutges d'un jutjat, menjaria fetges d'un penjat, si es penjat es despengés, menjaria 16 fetges d'un jutjat. Això, de 16 jutges que l'han jutjat.
0: Per qualque cosa se diu un embarbussament. Molt bé, molt bé, molt bé. Marga, què trobes? Començant per cap de Pere, quant de punt les hi donam? Sí? Home, hi ha hagut un pot de diferència. Una Magdalena l'ha dit com a perfecta. I cap de Pere gairebé perfecta. És a dir, 10 punts i 9, d'acord? Perquè no m'agrada dir, però 10 punts a tots dos.
6: Està en bona nota, ella.
3: Clar, la versió d'Anna Paquita està molt bona, sí. Perquè ha dit, si es penjat, es despengés. Sí.
4: Sempre sí.
0: Què feim? Mira, molt bé. 10 punts per Muro. Molt bé, bé, molt bé. I 9 punts per Cap de Pena. Clar que sí, que ho fer
3: molt bé.
0: Molt bé. Com estan els marcadors?
6: I de tenim 41 punts per Cap de Pena i 42 punts per Muro. Ben ajustadet.
0: Sí, sí. Tenim una altra prova i és aquesta.
8: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara vos farem dues preguntes a cada equip relacionades amb els vostres pobles, els vostres municipis, Cap de Pena i Muro. Tindreu dues opcions de resposta i atenció, perquè ara valen 5 punts cada resposta encertada. Comencem per Cap de Pena, d'acord? Toni, Paquita, preparats? Xerrem de llinatges, perquè Cap de Pena, llinatges mallorquins més comuns són Flaquer, Grau, Ferrer, Moll i Sureda. Vosaltres en teniu cap d'aquests?
5: No.
0: No? Paquita, tu tampoc? No. Però el llinatge més freqüent és García. Sabeu, però, què vol dir un dels llinatges més freqüents, que és el de Flaquer? És a dir, què significa Flaquer?
3: És a dir, prové del llatí vulgar flacare, que vol dir ablanir, estovar la pasta per fer el pa, o Flaquer vol dir dèbil, fluix.
4: La primera.
0: Uh-huh. Creus que és la primera, Paquita?
4: Sí.
0: Per què?
4: Perquè ho he sentit, no sé.
6: Te sona.
4: Me sona.
5: Ja no me sona, però...
4: Sí.
0: I ho vaig sentir molt bé.
3: I així és.
0: Ho has captat molt bé, perquè efectivament Flaquer ve de fleca, ve de la persona que feia pa. De fet, encara hi ha forns que es diuen fleques, per això mateix. Flaquer ve de fleca i és la persona que s'encarregava de blanir, d'estovar la pasta de fer pa. Mm-hmm. I és per això que és un dels llinatges més comuns, no és vera, d'Artà i Cap de Pena. Sí, i també sí. De Menorca, també.
5: Okay.
0: Zona, exacte, i també
4: Nord-est.
0: Menorca. Molt bé, segona pregunta per Valtos. El far de Cap de Pena és de l'any 1861 i està projectat, va ser projectat per l'enginyer Emili Pou per ordre d'Isabel II. Conjuntament amb el far d'Artruig, a la costa de Menorca, senyalitza el canal que separa les dues illes en el punt més estret. Sabeu però quantes milles separen, quant de quilòmetres millor, separen les dues illes en els punts més estrets del canal? Quant de quilòmetres hi ha?
3: Són punta i punta? 37 quilòmetres en línia recta. O són uns 32?
5: 37.
4: No.
5: No, 32. 32 molt poc. Sí.
4: És que sabien milles.
6: Ai, la traducció.
5: A veure, si diuen que és com... De,
4: bueno, sí, 37.
5: De Cap de Pena i Vilafranca, sí. No, deu ser 37.
3: Anau bé.
6: Bé,
3: sí.
0: Com és això, Toni?
4: Sí.
5: Jo, normalment, jo sabia que eren entre 36 i 39.
0: Però és com de Cap de Pena i Vilafranca.
5: Exacte.
0: A la mateixa distància.
5: I amb sort sabeu Menorca i és veritat, però és que està molt a prop.
0: Que curiós. Exacte. Doncs sí, molt bé, molt bé, molt bé. Aquesta és la resposta correcta, ho heu fet molt bé. Per tant, 10 punts que sumen al vostre marcador, perquè els heu endevinat totes dues. Molt bé, ara, Muro, les vostres preguntes. Primera pregunta. A Muro teniu la bufera, també teniu l'ofici de bufarers, aquelles persones tant de Muro com de la Pobla del Cudi, que històricament feien feina i aprofitaven els recursos naturals de la bufera de Mallorca. Eren els habitants i treballadors que pasturaven bestiar, pescaven o recuïen, per exemple, els canyis o els canyet, que s'utilitzava antigament per la construcció o per feines artesanes o fins i tot com a matèria prima industrial. A l'Albufera hi ha també marjals, on es conrava arròs, però també garriga i motes. I aquesta és la pregunta, què són motes?
3: Són elevacions de terra amb vegetació espessa, principalment canyà, que envolten o delimiten zones de prat i són sobretot zona de cria i nidificació per ocells aquàtics, com per exemple l'agró d'estiu, o són aiguamolls.
1: Tinc qualque idea.
7: No.
1: Motes, ha dit.
7: No? Sí.
3: Motes.
1: Motes. Motes. No sona.
7: Si fos la segona, s'hauríem pret la molèstia de posar una resposta tan llarga que la primera.
1: I lo... Bé, no sé. I si fos la primera, hauríem parat una resposta tan curta a la segona. També te pot plantejar així.
7: Motes, no sé.
1: Aigua molls.
7: No me sona. Jo diria la primera.
5: Però a veure, a l'Albufera hi ha més aigua molls que... Que elevacions.
7: Sí. Què has dit? Elevacions de terra?
3: Amb vegetació molt espessa, principalment canyà, que envolten o delimiten zones de prat i són zona de cria i nidificació d'ocells com l'agró d'estiu.
5: Ocells aquàtics. Sí, sí que n'hi ha d'això.
1: Però em feia la clàssica de tirar de la resposta més llarga.
7: Vinga.
1: Que sé que ja fa quan l'examen no seria sí. Un tipus de... No?
7: Sí. Sí, sí, sí.
1: Molt jugat. Bé, que va, anem a tenir-ho sabut. Va, la primera.
0: És correcte.
3: I és així.
0: Molt bé.
3: Creiem que ho sabríeu,
0: en cas de dubte.
3: Eh? Creiem que ho sabríeu.
7: Jo no ho havia sentit mai, eh? Que se diu mota?
0: Motes.
3: Motes.
1: I d'on no?
0: Efectivament.
1: I d'on no?
0: Molt bé, doncs ara hem après avui aquesta paraula pròpia a l'Albufera. Segona pregunta, mem. A Muro teniu edificis històrics emblemàtics com, per exemple, l'església de Sant Joan Baptista, que és el temple parroquial amb el monument de l'Assumpte, un dels pocs exemples de llit de la Mare de Déu conservats íntegrament a Mallorca. També teniu l'església de la Sang, que té a l'interior la imatge del Crist de la Sang, i també teniu el convent de Santa Anna, convent dels Mínims, que es va començar a construir a partir de 1700 i va ser el tercer convent d'aquest ordre fundat a l'illa de Mallorca. Sabeu, però, quan els Mínims varen arribar a Muro?
3: Varen arribar a la comunitat de l'Ordre dels Mínims a Muro el 4 de març de 1584, que és quan s'hi varen establir, o bé va ser el 4 de març de dos anys abans, el 1582.
1: Bueno, molt fàcil aquesta. No, que va, no en tenia idea, evidentment. No sé si el 84 o 82.
7: No en té
1: ni idea. No, no, hem de tirar un triple com que teva.
7: 84?
1: Sí.
7: No, no ho sé.
1: M'ho pareix fantàstic, 84.
7: Jo no tinc ni idea.
1: No, no, ja tampoc, ja tampoc. Hòstia, 82 o 84, no.
7: És que... Tiram una moneda.
17: Dos anys de diferència.
1: Aturam el programa, mos tenim una moneda. I
7: ens tenim moneda.
1: Va, no, tinc 84, ja està.
0: Sí?
1: Abans hem dit la primera i ara diuen
0: la segona. Ah, no. Sí, la primera també. I és correcte.
3: I ho deia bé, sí, sí, ho deia bé.
0: Molt bé.
1: Està bé.
0: L'Ordre dels Mínims. 1584, diria que ve d'antic.
1: Sí.
0: Això sí que ho sabíeu, eh? El convent de Santa Anna, a Nau.
1: Sí, sí, sí, sí. Està divisat, menys sí. Aquesta dada que no... Sí. Que ara ja ara la sabrem.
7: Qualsevol altra cosa que m'hauria així demanat, és com
0: que mos podeu explicar el convent de Santa Anna, per favor?
1: No, no, la veritat és que no.
7: Que hi surt Sant Antoni, a dia Sant Antoni.
0: Ah, sí? Surt d'allà?
1: Sí.
0: Mira. I ja no hi deu frares?
7: No.
1: No, no, no.
7: L'escola.
1: L'escola.
7: Està ferrada.
1: L'escola.
7: Però no era de frares franciscans, escoles de monges franciscanes.
1: Que són monges, sí, sí.
0: Me'ls voleu explicar qualsevol cosa
1: més? No. Estan bé.
0: Fantàstic. I de 10 punts més per al poble de Muro, ho heu fet molt bé. I continuen molt ajustades les coses.
6: Sí, ben igual. Cap de Pere 51 i Muro 52.
0: Au, idò. Un puntet vot separa i ara tenim unes xuxines.
18: A Xuxines.
0: Va, ara d'aquesta prova vos donarem quatre paraules i n'hi ha una que no és sinònima de la resta. Per tant, aquesta és la que haureu de saber quina és. Una d'aquestes paraules no és correcta i heu de saber quina. Si ben certau, guanyareu 10 punts també. Eh? La paraula d'avui és... esternut, eh? Esternut, aquest acte d'expulsar convulsivament aire a través del nas i de la boca. Per tant, vos demanarem paraules que se refereixin a l'esternut. Quina d'aquestes no és, però, un sinònim?
3: I d'on ho és? Espirro, uís, aixem o aixabuiro?
0: Quina no és sinònim d'esternut? No se diu a les Balears. No se diu espirro, no se diu uís, no se diu aixem o no se diu atzabuiro.
6: No me sospiren per aquí, jo no sé. No s'ho esperaven en això ara,
0: no? En teniu d'aixem... Ai, d'esternuts, perdoneu, ja he dit una... Però bé, aquesta era bastant lògica.
6: Aquesta la són, sí, la tinc bastant...
1: No sé.
6: Cat de Pere ja ho tenen.
1: No sé.
0: Oh? Sí. Sí, el Cat de Pere ho han tingut claríssim.
1: Sí. Estàvem entre dues.
0: I a Moró tenen dubtes.
6: Debaten, mama.
1: No, és igual. No ho sé.
0: Sí.
1: Vinga, va.
0: Sí?
1: Vinga, ja.
0: Heu apuntat?
1: Sí, sí. Cert, però...
0: sí, apuntau així gros. I escolta'm ara, què diu la gent del carrer?
19: Un obís també se diu un aixem o un obís i d'any Jesús.
20: Aixem. Hi ha gent que li diu uís o un aixem.
21: Salut. Aixem. Jesús, no ho sé.
22: Aixem.
20: Un uís. També podria haver fet un uís.
23: Un aixem.
22: Aixem.
23: Aixem.
17: Acham.
18: Acham.
22: Ho fa un acham.
17: Un acham.
23: Un acham.
24: Un acham.
25: Un acham.
26: Un oís, un acham.
27: Un acham.
28: Un acham.
29: Un acham.
30: Un acham.
31: Un oís.
32: En els temps de la meva infància, quan aquesta plaça no hi havia gota d'asfalt, ni en tot el poble era un oís. Acham és una forma onomatopeica que també marxa.
33: Acham.
34: Acham.
35: Un acham.
36: Un acham.
37: Un oís.
38: Un oís.
39: Un oís.
40: Un oís.
41: Acham.
42: Acham.
43: Un acham.
44: Acham.
45: Un oís.
46: Ara m'ho he agafat.
47: Un esternot.
48: Un oís.
49: Un acham, ho deia nosaltres, un acham.
50: Achim.
51: Oís.
52: Oís, oís.
51: Et dic sabuiro.
52: Un oís. Oís és molt antic, oís.
51: Sí.
0: Ai, que al final m'ha dit... Quina cosa havíeu posat?
1: La primera,
0: Espirro.
1: Espirro.
3: Muro Espirro.
5: Nosaltres
0: Espirro.
5: També.
0: També? És correcte. Bueno. Molt bé.
3: Tot dos,
0: molt
3: bé. Correcte.
0: Era molt difícil avui,
1: sí,
0: aquesta.
1: No, no, no.
0: Bé, no, vosaltres quedeu, Acham, Uís, Premuro.
2: Acham o Uís també.
0: O Uís també, ho has sentit dir. A Can de Pere quedeu.
5: Acham, Acham.
4: Uís també.
0: També ho has sentit dir, Paquito?
4: Sí. Com... És que clar, jo... El meu pare no ho són d'aquest de Pere, de Matxam, però acá els padrins, oïssos.
0: Són oïssos.
4: Oïssos. Oïssos.
0: Oïssos.
3: Oïssos. Clar, feia segur.
0: Majoritàriament se diuen això, Acham, oís, oïs, oïssos, tot això que hem sentit derivats, i el zabuiro també seria com una paraula molt antiga, com el terme mèdic clàssic per referir-se en aquesta acció. Mm-hmm. Per tant, Espirro, molt l'hem inventada, i són 10 punts que sumen en els marcadors de tots dos.
6: Sí, no sé què passarà, 61 Cap de Pere i 62 Muro, anau darrere, darrere.
0: Mos queda una darrera prova, i serà, òbviament, la definitiva.
53: Amb la paraula a la boca.
0: I va ser quin nervis, quin nervis. Ara, Muro i Cap de Pere, en aquesta darrera prova tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble, amb el vostre municipi. Com sempre, haureu de dir paraules que ja siguin malnoms, topònim, nom de carrers, personatges del vostre municipi, noms de comerços... O llinatges, a veure què vos tocarà avui, començarem per Muro. Preparats?
1: Vinga.
40: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: Comerços. Teniu un minut.
3: N'hi ha, no?
1: Sí, n'hi ha. N'hi ha? N'hi hem de situar.
0: Ara ho sabrem. Un minut per dir comerços de Muro. Temps.
1: El bar dels ciclistes, els intensius, els cistons, els closos, el sultan, cercada, Som Moro, sentit mercat, el sami, els arcos, la placeta, les cubanes, el pirosca, el cantó de la pizza, el bar del poliesportiu, Can Blai, el Casa Blanca, Can Ros...
2: Escosca.
1: Escosca, sí.
2: Can Segura. El Lab Dinamis, Crea... Es Ginar Barceló, Nova Gym,
1: La Barberia Boni,
2: Atza,
1: Art i Moda,
2: Mafre,
1: Mallorca Charm,
2: Paco Pelazo,
1: Bip Bip,
2: Perruqueria Torrandell,
1: Can Segura, Can
2: Maribel Romero,
1: Can Toni de Dalt,
2: Can Daire,
1: Can Toni de Baix,
2: Can Aniei, Dami Chic, Can Gaspabau,
1: Cana Pedrona,
2: Mais, Caselan,
1: S'Expert,
2: Can Segura, Cal Rei, Can Morato,
1: La Loteria,
5: Cuesta,
2: El Mercat de Muro,
1: Clarel,
2: Can Serra, Seroski,
1: Can Eloi,
2: Santander...
6: Ai, quina suada!
3: Santander. Paco Pelazo, ho dic.
6: Paco Pelazo! M'ha encantat aquesta.
2: És una perruqueria de Muro que vaig descobrir fa poc que veig gent de tot millor que té els cabells en aquesta.
6: I te deixa pedazo, eh?
1: Te deixa pedazo.
2: Sí, jo no, no,
6: encara, no, encara no ho has provat.
3: Però fins a la vintena llarga, vaja...
5: No ha respirat,
3: Sí, no ha respirat,
1: Dit, clar,
2: no,
1: tiren de bars, tiren de bars.
3: En Joan és que va de bars.
0: Tots això són bars.
6: Ai, va comprar. Cua, no, no.
1: M'han pillat, m'han pillat.
5: Sí que tenen bars a Muro.
0: Moltíssim.
1: Sí.
6: Bé, quants en teniu?
0: 56.
3: Jo n'he apuntat 58.
6: Jo 56, també.
0: Sí, 56, molt bé. 56 comerços s'han trobat a Muro, imagineu-vos. Vos toca a vosaltres, Cap de Pere, preparats?
5: Sí.
0: Que vos tocarà?
40: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: Comerços, també?
3: Comerços.
0: Teniu
3: comerços.
0: Un minut
6: per,
0: dir comerços del municipi de Cap de Pere. Temps.
5: L'Orient, Tetsitjà, Perruqueria Ovalo, Esquiquinda...
4: Segle XII.
5: El Ciurell, Can Masclat...
4: Cana Joana, Can Pep, Cana Marisa, Can Argos...
5: Escuba...
4: Texas... Supermercat d'Istanbul, Müller, Lidl, Eroski, Sant Pau Capaia,
5: Primo Doner, Papas Kebab,
4: sí, Font de Juba,
5: ja han dit.
4: No.
5: Can Rafael, Can Pep,
4: ja han dit.
5: No.
6: Qualsevol tipus de comerç, restaurant, sí, tenda de roba.
5: Comerços.
4: Bé, ses corats, Can Manolo, pasta.
3: Pinto.
4: No, claro.
3: Molt bé.
0: Beníssim.
3: No. Una trentena.
0: Trenta. Molt bé, 30 comerços, heu dit, molt bé. Cap de Pere, del vostre municipi. I ja tenim el poble... que passarà a la gran final de Tèntol. Per tant, demà haurà de tornar a Palma. Serà Cap de Pere o serà Muro.
6: I l'han fet una puntada i el guanyador avui és... Muro, 118 punts.
0: Uau!
3: Muro, de fet, sou qui ha fet més punts.
6: Sí.
3: En aquesta batussa. Rècord, 118 punts.
6: 2026.
1: M'han tocat comerços i clar.
0: Vos ha retut aquest comerç.
3: Com ha retut, eh?
7: Com que dic comerços i a bars.
0: Sí, clar. Vos esperant demà, Magdalena, Joan, Jaume, moltes gràcies. Paquita, Toni, ho heu fet superbé. Sou un dins guanyadors d'aquesta batussa. Moltes gràcies per venir. I enhorabona, Toni, per aquesta mare que tens, que t'acompanya en tot i el teu fill, que és una màquina, i el tenim aquí, que fa feina en nosaltres.
4: Gràcies.
0: Fins demà, Muro. Enhorabona. Ara tornem.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
9: Bon dia. Un incendi ha cremat 800 metres quadrats de bosc forestal al camí de Torrent de Sargentera, al municipi de Santa Eulària des Riu. Segons ha pogut saber IB3, les flames podrien ser intencionades, extrem que no han confirmat fonts oficials. El foc s'ha declarat a 1:30 i en manco d'una hora ha estat controlat. Han intervingut una trentena d'efectius terrestres, 2 camions autobomba i 2 mitjans aeris. Inicialment s'havia declarat l'incendi amb risc potencial per a persones i habitatges. El Joan Ferrer, propietari del terreny afectat.
10: Segur que hi ha hagut algú que no tenia altra cosa que fer i li han pres foc per dos bandes, per allà i per aquí. Hi ha hagut aquí uns vecins, que gràcies a Déu, que han vist alguna cosa, han vist un que estava per allí, llavors ja començava a sortir fum, i ell diu que de repent ha agafat el trot i venia cap aquí, ha fuit com cap aquí. Jo penso que llavors s'ha anat a dar-li foc a l'altra banda.
9: I el president del govern, Pedro Sánchez, demana a les comunitats autònomes amb els preus de l'habitatge més disparats aplicar la llei estatal i declarar zones tensades als indrets on és més difícil accedir a un lloguer, entre els quals hi ha les Balears. Ha recordat que Barcelona o Guipúscoa han aconseguit baixar més d'un 4% els preus dels lloguers gràcies a l'aplicació d'aquesta eina. També ha presentat el nou portal Casa 47, on els ciutadans podran consultar l'oferta pública d'habitatge i tramitar-ne les sol·licituds. S'hi pot accedir al web portal casa47.es i ja té penjat 800 pisos de protecció oficial repartits arreu de l'Estat. El cap de l'executiu s'ha compromès a incrementar aquesta oferta amb 1.500 habitatges més els pròxims mesos.
11: Un portal que cuenta ya con 800 viviendas disponibles, 800 viviendas disponibles, y muy pronto incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. Creo que es algo que hemos visto en el vídeo y es que es fundamental que esa oferta siga creciendo.
9: El preu de l'habitatge continua a l'alça i ha pujat de mitjana prop d'un 14% el segon trimestre del 2026 a les Balears, segons l'índex publicat per l'Institut Nacional d'Estadística. Un dels col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat immobiliari és el dels estudiants universitaris. I Mahó ja es troba immers en les festes patronals. D'aquí uns minuts, a les 4, començarà la colcada i la sortida dels gegants. Els actes protocolaris varen donar el sus a les festes de la Mare de Déu de Gràcia amb el pregó a càrrec de la cantant Anna Ferrer. Pel que fa als dispositius de seguretat, serà un dels més importants dels darrers anys amb 25 agents de la policia local de reforç. També s'hi sumen 29 efectius de protecció civil, una vintena de voluntaris de Creu Roja. I hi haurà també càmeres de videovigilància per controlar els accessos a la plaça de la Constitució, epicentre de la festa. Un desplegament pensat especialment per als moments de més afluència i per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència. És Héctor Pons, Balla de Mó.
12: Enguany hem incorporat aquestes càmeres que ens permeten un control molt exhaustiu de tot el que passa dins la plaça Constitució. També tenim reforços de policia que venen de la resta de municipis, també de Mallorca.
9: I en clau internacional, Europa digereix avui l'àmplia victòria de la ultradretana alternativa per a Alemanya a la regió de Saxònia en alt. Una victòria històrica, ja que des del nazisme cap partit d'ultradreta havia guanyat a un estat alemany i que ha posat en alerta la resta de l'epicentre polític i especialment a Brussel·les, davant les posicions eurocèptiques que defensen. Això sí, la formació no té encara majoria absoluta i ara obriran negociacions per poder governar. Arribam així a les 5, a les 4 i 4 minuts. Tornem a més informació al butlletí de les 5.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que vull començar amb la campanya perquè la paraula Tèntol sigui acceptada al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Començant forts aquesta setmana, tenim en Lluís Fortes al control tècnic, ja tenim Muro a la gran final de la batussa de Tentol, que serà demà. Demà no vos la perdeu, Muro contra Marratxí, serà una superfinal.
1: Encén de 8 punts,
0: sí, sí, sí, sí, jo estic emocionada ja per demà. Però bé, ara mos toca saber quina és la notícia del dia. I per conèixer la saludem en Celestí Olivem.
1: Som aquí.
0: Maria Pons.
2: Home.
0: Miquel Junts.
3: Bon dia.
0: I avui també hem de saludar a una companya nostra estimada, que és Araceli Bosch.
2: Què
0: com
2: tal?
0: Estàs?
2: Molt bé, molt
0: benvinguda.
2: Molt bé.
0: Ara tot d'una sabran els nostres oients perquè t'han convidat, perquè tota aquesta campanya que avui iniciem també és gràcies a Araceli Bosch. Però bé, tot d'una

0: pot ser, però crec la cronolla és estentol.
1: No, no,
0: així que hem de començar així. Avui aquesta notícia del dia serà un poc diferent, però és que fa uns dies la nostra companya Araceli Bosch va proposar una coseta que no li podien dir que no, i crec que encara mos pot sortir bé, eh? Començar...
2: I sortirà, i sortirà.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí. Començar una campanya perquè la paraula tèntol sigui incorporada al DIEC.

0: sobren paraules.
1: I tot això ve perquè la setmana passada, entre avui i demà, varen entrevistar en Magí Camps, que és filòleg, periodista i membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb ell varen parlar sobre quin és el procés per incorporar paraules al diccionari i contava això.
2: Els membres que formem part de la secció filològica, doncs, proposem paraules que trobem a faltar i que considerem que són d'ús prou general com perquè siguin en el diccionari, perquè el diccionari de la llengua catalana de l'Institut, el popularment anomenat DIEC, és d'ús general, no és un diccionari terminològic ni descriptiu ni tot això, és d'ús general. És a dir, ha d'haver-hi les paraules principals, que 70.000 ja en són moltes, sí, sí, no cal dir-ho. Llavors, nosaltres les proposem, tu mateixa, si tu ara em diguessis, jo hi trobo a faltar aquesta paraula, doncs jo em prendria nota i la proposaria si considerés que la paraula té prou entitat com per formar part d'aquest lèxic.
1: Fem un petit resum. Els membres de l'Institut d'Estudis Catalans poden proposar paraules que troben a faltar en aquest diccionari i en aquestes paraules proposades, si tenen un ús prou general per part de la ciutadania, en fan un estudi, les revisen i reflexionen, voten sobre si poden tenir una entrada o no al diccionari. I clar, ja que li varen demanar a Araceli si en trobes a faltar qualcuna, mos ho dius, ella va trobar que entre les 70.000 paraules diferents que hi ha en el DIEC, n'hi ha una que no hi és, en concret, el Tèntol. En Magí Camps va contestar això.
3: Tèntol, per exemple, és en el diccionari El Covemoll, però no és en el DIEC.
2: Bé, doncs és una paraula que jo ara me l'apunto, perquè si té prou entitat, i a més dius que és el nom d'un programa.
3: En aquesta tant, casa sí que parla de mitjà. Paraules, també, vull dir que
2: clar,
3: sí.
2: És un, es fa servir un mitjà de comunicació sí. Prou important com és IB3, no? Sí. Doncs ja és, com a mínim s'ha de considerar, l'hem de considerar. I llavors estudiar-la, i si té prou entitat, es fa servir a prous llocs, és a dir, no és un localisme, no? Doncs podria anar endavant, evidentment.

0: m'estimes. I d'hora és Eli, t'agafant la proposta, i des de Tento començam aquesta campanya.
1: Com a perquè... mínim s'ha de considerar.
0: Exacte, sí. Com a mínim s'ha de considerar.
1: Ja s'aprenen en consideració, no?
0: Sí, sí, sí.
1: D'entrada. No sé si farà molta falta fer campanya.
0: El Manco m'ha aconseguit que la tinguin en compte, sí, que se l'apuntin. Sí.
2: Eh? A veure, nosaltres vam xerrar amb ell a les 8 i pico del vespre, volen confirmar que efectivament la s'ho va apuntar i ho ha pres en consideració. Això és el que necessiten confirmar. Però...
0: Tu explicaves que Tento ja hi és en el diccionari català-valencià-balear, la definition com suspendre o interrompre un joc, i recullen que se diu aleró entre infants. Però bé, també poden dir des d'aquest programa que no és una paraula tan local com surt a Salcobemoi, que està més estesa per el territori mallorquí i que fins i tot pot tenir més excepcions, perquè no només s'utilitza en el context de jocs, el manco en aquest programa. També ho podem utilitzar, per exemple, per dir... estava molt cansat de fer feina i he anat a fer un cafè, necessitava fer un Tento. Fer un Tento.
2: Vosaltres ho demanau, no? Quin és,
0: sí, sí, quin és el teu moment Tento? Clar. Sí.
2: I com diu ell, si hi ha un programa de la casa que diu aquest nom, ja té entitat o bastament.
1: No, i per qualcú també ha de fer un Tento és anar a córrer.
0: Sí, exacte, també. Sí, sí, sí. Pot ser qualsevol que... cosa que te doni tranquil·litat. Sí, no?
3: Un poc de... Allò que demanen els diccionaris que tingui un ús al carrer.
2: Sí.
3: Independentment del mitjà de comunicació. I és molt curiós, perquè tu vas pels pobles i els infants,
0: diuen
3: quan juguen,
0: sí, sí,
3: en el carrer diuen Tento.
2: Sí.
3: I fixeu-vos-hi, perquè clar, jo, òbviament, m'hi fix. I pots pobles, no ho he sentit, aquesta paraula.
0: Jo ho he dit de petit.
3: Sí. Petit. O sigui,

0: Quan jugàvem en el carrer de futbol, per exemple, qualcú se feia mal, ten tot, que s'ha fet mal.
1: Exacte.
0: Sí.
2: Eres aquesta pausa, aquest moment de stop, no? Que m'ho han d'aturar tot. I això, jo recordo que un pic fent esparaulògic vaig posar tentol i vaig pensar, és impossible que no hi sigui que va escriure malament. No,
0: clar, perquè esparaulògic és un joc de paraules que
2: veu desdiec, justament.
0: Sí,
1: i m'estranya, perquè mira que hi ha molt de mallorquins i balears, persones que formen part de l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, és president de la secció filològica, que nosaltres el coneixem, i ja hem vingut mil vegades en aquest programa, ho sap bé d'aquesta paraula, però a vegades és vera que com que són tan localismes, un no hi pensa. I també, com que només es diu a Mallorca, no se diu a totes les balears, tot i que ara ja mos estimen a totes les balears, ja ho poden dir, gràcies.
2: En el final en feix difusió, l'esteneu, aquesta paraula, gràcies en aquest programa, també.
0: Però sí, ara que xerraven de localisme, en Araceli fora de micro, mos ha contat que la paraula pomada han afegit una excepció nova. Clar, que té a veure també amb una cosa molt local.
2: Sí, de fet mos ho va contar en Magí, s'hora de demanar si pot ser tentol era una paraula o un mot massa local, massa localista. Ell va dir que acabaven d'incloure com a definició de pomada la mescla de gin en llimonada.
1: I això té detractors, també.
2: Clar, jo li vaig dir, per això, Ciutadella és un poc, és aquesta pomada que compres a la farmàcia, que dirien a Ciutadellencs, de pomada només n'hi ha un i la trobes a la farmàcia. Per tant, encara és molt més local, aquest terme, el manco aquesta definició.
1: Sí, però és aquelles paraules que mouen controvèrsia, no? Per tant, són vives, que també és allò. I jo crec que tens les prou viva perquè pugui ser inclosa dins del diccionari.
0: El manco nosaltres començant la campanya.
2: A veure, crec que tenim temps, que per novembre se reuneixen i han de decidir. Així que jo crec que ara hem de fer força.
3: Contrarrellotge.
2: Contrarrellotge.
0: Des d'aquí començant la campanya per fer pressió, Nancy la vota en el manco.
2: Si entrevistau moltes vegades en el president de la secció filològica, és la següent entrevista.
1: No, la següent passa, ja vos ho dic, farem una carta oficial.
0: Farem una carta, va.
1: Des del programa i demanarem una carta a l'Institut d'Estudis Catalans que incloguin la paraula. Això serà la següent passa, si vols per ahir.
2: Sí, jo vos donaré el correu electrònic.
0: Perfecte.
1: I ho farem així, perquè aquestes coses se fan bé, no? Perquè aquestes coses s'han de
2: fer.
0: Sí, ara ho hem fet a través de la ràdio, però després ho farem oficialment i menys si l'accepten o no.
1: Com a l'antiga, no? Una carta escrita.
2: Una carta, exacte.
1: No, perquè consideram que...
3: I tu, Araceli, vas pensar en Tento o vas pensar en altres, en Tento?
2: Jo vaig pensar en altres, sempre. Sempre.
0: De fet, tot d'una ho diu, eh? Tentol, un programa de sa casa.
2: Sempre.
1: Doncs seria una molt bona cosa.
0: A veure,
1: quan vas a altres bandes que no són balears, la gent queda un poc estranya quan dius aquesta paraula. I això què vol dir? Què significa? Qualque pica m'ho han donat qualque premi per allà. Però, clar, òbviament, tot això enriqueix encara i més. Tant, i és una manera de...
2: Mira, de fet, a sa carta podeu posar tots els premis que heu rebut, podeu posar també, des de quan se fa, podeu posar, jo què sé, tantes coses que poden justificar. Sí. Que a mi m'adona en el nas que l'acceptaran. M'adona.
4: Podem posar també tots els àudios que tenim de moment tentol de tots els nostres oients, perquè tenim una xocalada.
2: No, per això t'he dit que...
3: A més, aquesta senya que has fet en ses mans, et se té de tentol.
2: Exacte.
4: A més, molt ben filats, l'estic.
3: Bueno, et se té de tentol.
2: Ja tenim...
0: Jo crec que amb això ja entenc el
3: que fas en ses mans.
2: Ja tenim imatge de sa campanya.
3: Exacte.
2: Ja tenim imatge de sa campanya.
1: M'encanta. Ei, podem fer un vídeo? En David mos ajudarà. Fem un vídeo entre tots demanant el dia que inclogui la paraula tento.
3: No importa dir res, si basta fer així,
4: Ja està. Llenguatge de signes.
2: Diec, volem que també... tento el formi part del diccionari de la llengua catalana. I quedi clar.
1: Que bé, Araceli, moltes gràcies per pensar en altres, perquè...
2: No? Això és feina d'equip.
1: Clar que sí. I enhorabona, perquè a partir d'ara, aquestes dues hores cada dia...
2: Sí, tornant de 8 a 10. I hem començat amb una bona entrada, amb la paraula entrada, polisèmica, i demanant com s'entraven les paraules en el diccionari, i per això van xerrar amb Magí Camps, per això va sortir en el final Tentos, i seguim filant amb paraules polisèmiques, a vosaltres vos donen també moltíssim de jocs les paraules, nosaltres hem triat un poc el joc de la polisèmia i feim això, avui mos toca aire, demà roses, i que si teniu idees ja sabeu,
1: Que bé.
2: Con nou d'aires.
3: d'aire també
1: de quin tipus d'aire?
2: També en tenim un, de fet.
0: Sí, aire condicionat.
2: Fa una feinada. També tenim en Joan Cabot, que avui ens ajudarà a baixar barrera, per cert. En el final hem de fer...
1: I més aire també se podia incloure el DIEC, perquè quan aquesta paraula tan nostrada des Vall de Bot, bé, des món de...
2: Sí, que de fet xerrarem amb aires ollerics també avui, i sí, sí. Es veu que en el final, i vosaltres ho poseu de manifest cada dia, la riquesa de desvocar vocabulari, ses paraules, i que van molt més enllà del diccionari, això és una realitat. Sí.
1: Que bé. Doncs cada dia, no vos ho perdeu, entre avui i demà, de 8 a 10 del vespre, nou horari, dues hores, en Araceli i el seu equip, que són fantàstics, i que t'escoltam, i gràcies, sobretot gràcies per pensar en nosaltres, i si ho aconseguim, fem una festa.
2: Sí, ho aconseguirem.
3: Sí. Segur, això segur.
1: Entre tots. Gràcies, Araceli.
3: La molla en cots.
1: Moltes gràcies. Doncs proposta feta, fem una pausa, fem un tento, el poim, tot això i tornem tot una.

0: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

les atraccions més populars dels parcs aquàtics. A més de la mà, a l'estiu, les famílies tenen una altra opció per refrescar-se i divertir-se, els parcs aquàtics. Són espais plens d'atraccions pensades per a totes les edats, amb propostes d'aventura, emoció i també relaxació. Entre les més habituals hi trobam els tobogans de velocitat, en què els usuaris lleneguen a gran velocitat per un recorregut amb fortes baixades. També hi ha els tobogans de tub, sovint amb girs i trams foscos. Si sou dels que us maregeu fàcilment, potser no són gaire bona opció. Per compartir la diversió en família, tenim els tobogans familiars, més amples i pensats perquè hi puguin baixar diverses persones alhora. Una de les atraccions més espectaculars és l'embut. En aquest cas, els usuaris baixen damunt una boia, entren dins un gran embut i l'impuls els fa pujar i baixar per les parets fins que acaben sortint a la piscina. També són molt populars les piscines d'ones, on infants i adults poden nedar, saltar o simplement deixar-se endur per les ones artificials. I per als més petits hi ha les piscines infantils, amb jocs d'aigua i espais adaptats perquè puguin jugar amb seguretat. I doncs ja ho sabeu, trieu un dia, prepareu el banyador i cap al parc aquàtic. I terme explicat, terme acabat.

0: avui és dilluns i mos toca sobre un carrer de les Balears descobrir a mem d'on prové aquest carrer, Maria. I avui quin carrer mos toca?
1: Avui mos situam a Menorca, concretament al carrer d'Esfono i Marí de Ciutadella. Ciutadella.

0: I d'aquest carrer de Ciutadella que es va popularitzar amb aquest nom arrel de diverses cròniques viatgeres i és un passeig coster enrevoltat de roques, tot i que no està registrat així al mapa, però sí hi ha una placa amb aquest nom a la ubicació, per tant, és un raconet secret. La descripció popular en situa el passeig marítim de Cala en Blanes o l'Avinguda dels Dofins, un lloc amb vistes damunt dels penya-segats que rep el seu nom directament del fonoll marí, una planta silvestre suculenta que creix en ambients extrems i està adaptada totalment a la salinitat de la mà. Però com així aquest nom popular? Idò, primerament per la seva geografia, perquè aquesta via se troba a la mateixa línia de la costa i les roques toquen la mà, per tant, hi ha fonoll marí, que és aquesta planta que creix de forma natural a les escletxes de les pedres del litoral i que reben l'esquitx de l'aigua marina. El nom és un reflex directe de la flora autòctona que envolta o envoltava la zona i, d'altra banda, també, aquesta planta té una gran importància cultural i gastronòmica a Menorca i també podrien dir a totes les illes perquè tradicionalment s'ha collit a les costes de Menorca per elaborar-ne un encurtit en vinagre molt apreciat, en se l'estima això que se't seies, emprat.
1: Sí. Jo ara fa temps que no em menja.
2: De fonoll marí? Sí. Ben va.
1: Sí. Mm-hmm.
0: No? Així com aperitiu o
1: sí,
0: condiment d'ensalada
1: sí,
0: i altres plats.
1: Sí.
0: Sí, de fet...
1: Si me'n voleu d'un potet, us agrairé.
3: Bueno, el pot de tu també,
2: sí,
3: no?
2: Si entengués, em col·laria. Tot també, hi ha marques que en comercialitzen.
1: Sí, sí, sí.
0: I la pambòlica, Déu, ja mos ho canta natiu.

I com és aquesta planta? Idò, les fulles són de color verd blavós o grisenc, molt carnoses i suculentes, i aquesta consistència els permet emmagatzemar aigua per sobreviure a la sequera i al sol intens de l'estiu. I pel que fa a les seves flors, són petites, de color groc verdós, i creixen agrupades en forma de paraigua, podríem dir, durant els mesos de calor. I de fet, hem de dir que històricament aquest fonoll era molt cercat pels navegants perquè era molt ric en vitamina C i era ideal per combatre l'escorbut en llargues travessies, que això era una cosa que se donava. Un temps la gent de Menorca sortia a la costa a l'estiu abans de que florís la planta a collir els brotets més tendres i verds del fonoll marí de manera manual, com si fos una tàpera, que és la part que millor respon al paladar, aquesta part en concret. Ara bé, aquesta planta avui dia està protegida, que ara ho comentàvem, i figura dins el catàleg d'espècies amenaçades i d'especial protecció de les Illes Balears. Per tant, segons la normativa, està permès collir de manera manual un quilogram per persona i dia, és a dir, per persona, i per dia sense necessitat de papers si és per un ús exclusivament familiar. És a dir, si no és per autoconsum i és finalitat comercial, està completament prohibida aquesta recol·lecció. Per tant, si l'han de comercialitzar o recollint en grans quantitats, es necessita una autorització administrativa especial i molt controlada pel govern balear per evitar la seva sobreexplotació i la destrucció del seu hàbitat natural.

I quin paper té el fonoll marí dins la cuina menorquina? Idò, pràcticament mai es consumeix en cru acabat de coir, ja que el seu sabor natural és fort i amarg, per això es fa aquesta elaboració a base de l'envinagrat, que el procés és rentar els brots tendres, ficar-los en pots de vidre coberts de vinagre de vi, aigua i sal, i sovint s'hi afegeix un tot de vi dolç o herbes, com el llorer, si un vol. Això ja és opcional. I després d'un mes de maceració, en un lloc fosc, l'hem de deixar fer, la fulla perd l'amargor extrema i es converteix en un condiment perfecte. I com a curiositat, vos he de dir que un temps concretament després de la Guerra Civil era coneguda com la planta de la fam, perquè com que era gratis i no estava protegida, abundava els penya-segats i servia per omplir el plat i donar un gust intens al pot d'aliments que es disposava a causa de l'escassetat i racionament d'aliments d'aquell temps. I de fet existia la figura del recol·lector professional de fonoll marí ambulant, una feina de temporada que feien sobretot pescadors o gent del camp durant els mesos de juny i juliol. Ara bé, aquestes persones eren una professió de risc perquè havien de tenir habilitat per trescar per allà i conèixer el litoral de l'illa, perquè ja s'havien de penjar per penya-segats a brutes o caminar per zones de roques esmolades on pegava fort la mà per arribar en aquests millors brots de fonoll. I, per si no ho sabíeu, en William Shakespeare parla del fonoll marí i el perill de coir-lo a la seva famosa obra El rei Lear, on descriu la feina d'un recol·lector penjat d'un penya-segat com a ofici terrible i perillós. Esteu

0: En tot cas, com que es fa Noi Marí, heu de més idiosincràsic a totes les illes, hi ha carrers amb aquest nom a altres municipis, com per exemple Espujols, a Formentera, o Cala Ratjada i Port de Pollença, a l'illa de Mallorca. Coneixeu els carrers de Fa Noi Marí?
1: Jo en conec un.
0: Sí?
2: Jo m'ho sona haver vist.
1: I que no has... Sí, a l'Estanyol, crec, a Sant Violó, de, sí, de Llum Major.
0: Clar, sí, és una cosa molt Marí. Típica...
1: Per allà, sí. Ser, crec que és l'Estanyol. Si no m'equivoc.
0: I mengeu fonoi o no mengeu? Marí, perquè ja
1: ara
0: no
1: fa temps
0: que
1: no em menys.
2: Però... Jo amb el pa amb oli, és veritat que n'he menjat moltes vegades i li dona aquest toquet sí, sí. Diferent i fer un pa amb oli un pa més bon
1: que
2: ara.
1: Sí. Ara que a casa no en tenc, no en comp, ja m'agradaria tenir-ne o comprar-ne. I sí que quan vas a fer un pa amb oli, a vegades agraeix que en dugui.
2: Ja sap que em pot coi un quilo per persona.
1: Però quan era petit sí que a casa se'n feia. Jo record que sempre n'hi havia. Per tant, en casa devia poder fer. Sempre menjaven, teníem el vinagrat
0: de Fonoll Marí.
3: De Fonoll Marí. Doncs avui el Fonoll Marí i el carrer del Fonoll Marí de Ciutadella, però també que trobam a altres llocs de les Illes Balears. Maria, moltes gràcies. I ara feim un tèntol i connectam amb Nadal Sol.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 5.
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en Pugues, sí.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: El Lectobró amb Nadal Suau.

0: Ai, Nadal, que t'enyoram. Com estàs?
1: Molt bé, però si és la Margalida Mateu.
0: Jo fiava, ai, estimat, jo avui fiava poder-te abraçar, perquè clar, fa un mes que no mor bé.
2: No vol tornar. No,
1: mira, la veritat és que... No, jo vos puc ben assegurar que tinc moltíssimes ganes de tornar. No vos penses en una altra cosa, eh? Però efectivament els horaris m'estan jugant de moment males passades. D'aquí poc tornaré a ser per allà.
0: Clar que sí, tot, no, perquè comenci bé aquest curs escolar. Sí, no passis pena, que nosaltres t'esperam aquí, només faltaria. Amb els braços oberts i, com dèiem, com que en Nadal Suau, a banda de ser escriptor, crític i moltes altres coses, també és professor d'un institut i, per tant, ja ha començat la seva tasca escolar, Álvaro.
1: Sí. Bé, en el meu cas soc professor d'una escola d'adults i la cosa funciona una mica diferent. Però és cert que els que sí estan començant aquesta setmana són els companys dels instituts, com tu deies, no? Professors i alumnes, i per tant també és una cosa que interessa molt als pares, no? Això m'ha fet pensar que estava donant-li voltes i m'havia adonat que tres dels llibres que a mi més m'agraden de les darreres... Sí, no dels darrers anys, perquè potser ens han anat molt enrere, però de les darreres dècades, escrits a Mallorca, són llibres que parlen justament dels instituts, que dels instituts o de la secundària, que d'alguna manera estan ambientats en aquell entorn, no? I que ens permeten una sèrie d'aproximacions molt contrastades entre elles, és a dir, són tres llibres, ara ho veureu, que cadascun explica coses molt diferents i de forma molt diferent també, però poden recomanar-los i recordar-los pot ser una forma de saludar el nou curs escolar.
0: Per què no? I ja que aquesta reentre ha començat amb tanta força, perquè no donàvem a l'abast, això no n'hem parlat, perquè clar, d'autors que publiquen, que ha passat aquest mes de setembre.
1: D'això no haurem de parlar, perquè a Mallorca està... No cap ningú més. Vaig veure que l'altre dia entrevistàveu per Antoni Pons... No,
0: que ha tret nova novel·la. Sí,
1: però és que hi ha moltíssima gent. Sí,
0: mira, aquest cap de setmana ja m'he llegit la de Naina Fullana, que l'entrevistam demà.
1: Sí.
0: I no torna a defraudar, Naina. Ja té un estil propi. Crec que és la nostra Andrea Abreu, ja t'ho dic ara. Si vols, em deu comentar.
1: Sí, no està malament. No me sembla gent malament el paral·lelisme. Sí. L'Andrea Abreu també ha tornat, però...
0: També.
1: Ara estàvem a producte local, a producte de quilòmetre zero.
0: Total. Però bé, que tenim molta feina, els periodistes, els crítics i tothom, amb aquest mes de setembre, que ha entrat amb molta força i també bona salut dels autors de Balears que publiquen, i publiquen molt, i publiquen amb editorials potents que tenen la capacitat de fer arribar els llibres per tot, més o manco, no?
1: Sí, no, hi ha molts que són molt prometedors. D'algun d'ells en parlarem. I el que passa és que ens haurem d'organitzar, no? Perquè també els entrevistar, o en fi, hem de fer-ho bé.
0: Sí, nosaltres ja. Tu ets el nostre prescriptor de confiança, és a dir, que allò que facis estarà bé, nosaltres confiant 100% en tu, Nadal. Però bé, tornem a les lectures d'institut, que
1: a
0: més són tres lectures fantàstiques.
1: Anem a fer una pas enrere en el temps, perquè he anat a cercar tres obres que són curiosament de tres dècades diferents, una dels anys 80, l'altra dels 90 i l'altra la vam conèixer a començaments del segle XXI. La primera és de 1988 i és una novel·la que a mi m'assembla bé, al·lucinant. Es titula El rei de la casa i és del molt enyorat Gabriel Galmés. Gabriel Galmés va morir molt, molt prest, el 2001, tenia només 39 anys, t'imagines?
0: No.
1: Morir als 39 anys i ja deixar 4, 5, 6 llibres memorables.
0: Tan bons, sí.
1: Sí. Però a mi sempre m'ha sabut molt de greu, perquè crec que ja estava d'alguna manera cridat a ser... A mi no m'agrada distingir millors, pitjors, soc un poc trampós, però sí que estava destinat a ser un grandíssim autor de la literatura en llengua catalana, de la seva generació, i clar, ho va ser, però ens va quedar moltíssim de recorregut, no? En tot cas, era a més un autor que tenia una cosa que jo avui enyor molt, i és que era un escriptor que creia molt en la literatura com entreteniment, com un entreteniment intel·ligent, sofisticat, culte, però en definitiva una literatura que fos capaç de fer riure. I bé, tenia el lema, ho diu en un article, diu la literatura serveix per divertir-se, i ho repeteix dos pics, per divertir-se. No? I això avui a vegades no sempre ho recordem. Mm-hmm. Bé, com a bon professor de secundària que ell mateix era, se guanyava la vida així, ensenyant literatura anglesa i llengua anglesa, la seva primera novel·la, que és aquesta El rei de la casa, està ambientada precisament a un primer dia de curs d'un institut de secundària, d'un poble, que no seria impossible pensar que el poble sigui Manacor, no? Tot i que no se digui així. Bé, en Galmés tenia 26 anys quan l'escriu, i sí, i de veritat és una cosa tan divertida, sobretot, jo crec que molts professors, si m'escolten, crec que m'entendran. Altres, a lo millor, els pot molestar, perquè al final és una novel·la amb un punt paròdic, no? Però jo crec que molts m'entendran. Jo, el primer pic que la vaig llegir, m'aixapava de riure, perquè la gràcia de tot plegat és que tots els personatges que circulen per aquell institut, alumnes i sobretot professors, se comporten com si, diríem, com si conqueria el poder a l'institut fos una cosa... bé, en fi, s'aprenen super seriosament ells mateixos, per dir que siguin ministres a la cort de Versalles, no? I clar, en realitat, un institut és una realitat molt casolana i molt petita, si la miram des del punt de vista del poder que s'hi combrega, no? Altra cosa és que s'hi faci una feina molt important, però aquesta solemnitat no sembla tenir molt de sentit, és exageradíssima. Doncs bé, els personatges d'en Galmés, efectivament, tots ells tenen unes ganes de ser els reis de la casa, en definitiva, els que tinguin el poder, els que tinguin l'admiració dels altres, i llavors és aquell primer dia de classe s'organitzen un munt de, com et diria, d'intrigues, no?, i de petites trames, quasi com a d'espionatge entre ells, per veure si un determinat professor pot aconseguir la complicitat d'un professor d'un altre departament per en el claustre poder aconseguir no sé què. Bueno, és un mètode com a de fer enorme el que és petitonet que resulta supergraciós. En això hem d'afegir que també impressiona molt rellegir d'avui en dia veure com ha canviat la realitat dels nostres instituts, perquè el 1988 els alumnes, per exemple, els estudiants, apareixen com gent, alguns d'ells al manco, molt polititzada, altres no, per altres la vida és una festa i el que volen és divertir-se, però alguns d'ells estan molt polititzats, els llibres circulen, els clàssics de la literatura circulen i se comenten... És un retrat d'un món
0: sense
1: que em
0: mòbils.
1: Part reconeixer... Un món sense mòbils.
0: Totalment.
1: On el bullying... No és que s'hi mostri bullying, perquè no s'hi mostra, però un món on el bullying era de petita escala, sense de xarxes socials...
0: Ja n'hi havia, però... Exacte. No. Sense mòbils.
2: I segurament soterrat, també.
1: Clar. I sense, verdad?
2: No, segurament soterrat. És a dir, un bullying no tan present.
1: Clar, visible.
2: Clar.
1: Sí. Aquí el que se veu molt són enveges i equips, no? Capelletes, per dir-ho d'alguna manera. Ja t'he dit, entre professors i entre alumnes.
0: Entre alumnes, també.
1: Sí. I després, una mica, un component fonamental quan estan manejant personatges adolescents, i no només adolescents, que són les passions d'ordre més eròtic, més sensual, amb alguns personatges que són molt peculiars, com el protagonista en Titus Palmé, que és un al·lot, diguem, de casa bona, per entendre'ns, però que està obsessionat en les cuixes de la dona que el cuida i que li guarda la casa. Té una petita obsessió amb això, no? Bé, en definitiva, si vos acosteu en aquesta novel·la, jo penso que riureu molt i sobretot hi trobareu un model de prosa catalana molt influïda pel món anglès, però superprecisa, superirònica, és fabulós, la veritat. Que bé.
0: Doncs El rei de la casa, Gabriel Galmés, primera recomanació, però ara hem de parlar d'un altre superautor de Balears, José Carlos Llop, I el llibre
1: ara parlant, és... Ara parlant de mon pare, no?
0: Exacte, ja anava a dir, un gran amic de... Mica... No vol dir el teu pare poètic.
1: Sí, bueno, és a dir, jo sempre ho relativitz, perquè en realitat sobretot som amics, però aquest llibre que és, del qual parlaré ara, que és l'Informe Stein, l'autor del qual parlam és José Carlos Llop, aquest llibre per allò va ser molt important, perquè es va publicar l'any 1995 i és un llibre ambientat a un col·legi de jesuïtes de ciutat, el Col·legi de Montición.
0: Això te sona, idò?
1: Clar, jo l'any 95, per bé, per mal, pel que sigui, un altre dia dedicant un programa, el cas és que jo l'any 95 trescava pel claustre del Col·legi de Montición. Llavors, per jo, no la vaig llegir l'any 95, però sí l'any 96, me sembla, me la va deixar un nebot de José Carlos Llop, precisament. Has de llegir això, tu que ets lector i tal. I per jo va ser una forma de descobrir que el món que jo vivia podia ser literari, i va ser el primer pic que vaig saber també que els escriptors vivien a prop de casa meva, no? Això a altres mallorquins els ha passat, que sé jo, a molta gent, no? Amb en Miquel Rayón, amb en Blai Bonet, depèn, amb molta gent. A mi me va passar amb en José Carlos Llop. I l'Informe Stein és una novel·la breu, curteta, que hi va escriure en dues setmanes, com totalment embogit, que parla... Bé, d'un món molt diferent en aquell que dèiem d'en Galmés, no? Per començar, perquè ens anàvem a la Palma de finals dels anys 60 i a una Palma més senyorial, el casc antic, el barri antic de ciutat, no? Un món que està començant a obrir-se a poc a la modernitat, però molt poc encara. I d'aquí que la primera frase del llibre, al començament, sempre hi està molt citat, perquè és una d'aquestes frases que ja veus tota la novel·la en 20 paraules, no? Uh-huh. El llibre comença dient: Guillermo Stein llegó al colegio a mitad de curso y lo hizo en bicicleta. Ninguno de nosotros iba al colegio en bicicleta. Uh-huh. Això, que és molt poc, te dona molta informació, no? Perquè, clar, qui és Guillermo Stein? És un tio que té un llinatge estranger, que arriba a meitat de curs. Per tant, és algú que està trencant la normalitat, no? És algú que ve forà, doblement forà, per quan arriba i pel seu llinatge. En això afegim que arriba fent-se el modern, estiu, no? En bicicleta. A veure, qui va en bicicleta al col·legi a la Palma dels anys 60, no? Doncs Guillermo Stein. I a partir d'aquí, la novel·la el que fa és mostrar-nos una Palma molt, no te diré no és exactament idealitzada, però sí que en José Carlos sempre passa, si recordava altres llibres seus, tu llegeixes la seva Palma i sembla que Palma sigui, no ho sé, a una cantonada és Lisboa, a l'altra és Estambul i a la tercera París, no? És una cosa molt...
0: Sí. Total. No,
1: com supercosmopolita, doncs això és una mica el que mostra aquí, és una Palma on hi ha espies, on hi ha misteris que venen del període de les guerres mundials, i hi ha sobretot el descobriment de dues coses, que és del desig, una vegada més, del desig eròtic, de l'amor, del descobriment de la sexualitat, i també el descobriment del món dels adults. És a dir, el narrador i protagonista, que nom Pablo Ridorsa, que és un palmassà de tota la vida, quan entra en contacte amb en Guillermo Stein, comença a descobrir coses del seu entorn adult, del que va passar amb els seus pares, amb la seva família, amb tot el seu món, quan ell encara no havia nascut. Hi havia hagut una guerra, i hi havia hagut coses que després ja no s'han volgut contar, no? I que algunes d'aquestes coses, doncs, bueno, són incòmodes i són difícils, no? Okay. Llavors, el llibre ho explica superbé i és una preciositat.
0: I darrera recomanació d'avui per endinsar-nos en aquesta entrada a l'escola és un llibre d'en Guillem Simó.
1: Sí, aquesta és la recomanació depriment.
0: Ai, ai, ai.
1: És un senyor que era catedràtic d'institut i ja vos avís que aquesta feina no li provocava cap entusiasme. Però la història d'aquest llibre és molt curiós. Aquest llibre es titula En aquesta part del món. Se va publicar per primera vegada el 2004 i va ser una sorpresa per la raó següent. En Guillem Simó era un home que va morir de càncer prematurament, no ho he dit de memòria, però posen que tenia uns 60 anys. Encara no havia arribat als 65. I quan ell mor, bé, era un catedràtic d'institut, un home molt civilitzat, tot el que tu vulguis, però en realitat ningú tenia la idea que Guillem Simó fos un escriptor. Havia publicat uns versos, però, en fi, era una persona, diguem-ne, bàsicament anònima. Però a la setmana següent de la seva mort, la vídua obre un calaix i se troba perfectament preparat, imprès i amb una versió també en disquet, no? En aquell moment encara no hi havia ports USB, se troba un original, un document, la nota d'en Guillem de si trobes algú que vulgui publicar això, me faria molta il·lusió, si no paciència. I és un dietari. Un dietari que ell va anar escrivint i polint i treballant al llarg de 4 dècades, pràcticament en un misteri i en una ocultació total. És a dir, jo crec que realment ningú sabia que duia aquest dietari, ell. I quan se publica, va esdevenir dues coses. Primer, en certa manera, una polèmica aquí a Mallorca, perquè és cert que en Guillem escrivia extraordinàriament bé, però és dur. Hi ha algunes persones del seu món, de la seva generació, que van rebre, de sota van descobrir que Simó deia algunes coses d'ells molt dures, no? I inevitablement això, legítimament, va fer mal a algunes persones i també va crear molta xafarderia. Però això només és una part. L'altra part és que a tot l'àmbit de la literatura catalana, a Barcelona, a València, el llibre va rebre unes crítiques extraordinàries, va agradar moltíssim, i ha quedat convertit en una mena de clàssic d'aquest gènere, del gènere del dietari, no? En llengua catalana. Per què duc jo aquell llibre? Doncs perquè el llibre parla de moltíssimes coses, un dietari parla de tot, no? Parla del pas del temps, de l'amor, dels odis, de les lectures que en Guillem Simó va fent, però una part molt important és l'ensenyança, la seva feina com a professor. I Margalida, aquest home reparteix una branca que,
0: vaja,
1: que no és normal. És un home que està molt desencantat amb aquest ofici, molt desencantat en l'ensenyança moderna. Jo no dic que tingui sempre raó en tot, tot i que jo penso que, si més no, una part sí, però en tot cas dedica moltes pàgines a descriure un poc el que ell considera una lenta decadència dels centres de secundària, les dificultats que troben els professors per fer la seva feina, les relacions que no sempre són fàcils entre companys i també entre professors i alumnes. I fins i tot, al final del llibre, inclou un text un poc independent que es titula Pedagogia i que és una gran peça de sarcasme contra la pedagogia moderna.
0: Vaja.
1: La qual reparteix moltíssima estopa. No?
0: Doncs vull dir, no el coneixia, aquest llibre.
1: No, sí, és un llibre, està escrit extraordinàriament bé.
0: Ara, en aquesta part del món, se titula Guillem Simó, publicat pel Gall Editor. I un pot de
1: tot. I reeditat després per a Contravent.
0: Ah, molt
1: després
0: bé.
1: Després el va reeditar Contravent d'una versió ampliada. Sí.
0: Que bé,
1: sí,
0: que bé. Sí. Doncs ja tenim lectura per començar el curs. A més, podeu triar.
1: Una mica de tot, eh? Si voleu la part més lluminosa, més còmica, fantàstic.
0: Més entreteniment.
1: Si voleu una depressió, també.
0: Sí. I tres autors, Gabriel Gamés, José Carlos Llop i Guillem Simó, tres autors mallorquins, avui amb Nadal Suau. Una abraçada i que vagi molt bé aquest inici de curs.
1: Ai, estimats. Una abraçada.
0: Molt bé, m'aviat.
2: Igualment.
0: Ànims.
2: Fins aviat.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Si tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
7: I ara vos hem d'explicar que aquest divendres arriba, sense haver existit tu, al Teatre d'Almà de Palma, un espectacle poètic basat en l'obra de Miquel Àngel Riera.

0: La poesia de Miquel Àngel Riera es podrà reviure aquest divendres en el Teatre del Mar de Palma en l'espectacle Sense haver existit tu, dirigit per Guillem Galmés, que n'ha fet també la dramatúrgia i qui precisament és net del mateix Riera. Un espectacle organitzat per la Universitat de les Illes Balears, que serà a les 7 de l'hora baixa, enguany que fa 30 anys de la mort d'aquest autor, autor d'aquest Mai donis per finit, que sentim musicat per Joan Bibiloni i cantat per Micaela Lladó, en aquest cas.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Guillem Galmés. Guillem, com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Bon dia, moltes gràcies.
1: Ets el teu padrí, Miquel Àngel Riera?
2: Sí, sí, sí, és el meu padrí, eres el meu padrí. És una cosa molt confosa perquè no mos arribàrem a conèixer mai, però la relació de parentiu està allà.
1: Mm-hmm. Sí, sí. De fet, és com un exercici per tu, perquè en Guillem estudia arts escèniques, estudies dramatúrgia, no sé què més, però vaja, que estàs dins aquest món de les arts escèniques i te planteges a través de la universitat fer aquest exercici de redescobrir, de qualque manera, o de descobrir el teu padrí.
2: Efectivament, sí, sí. M'he trobat molt davant l'exercici de voler-li fer un homenatge de manera íntegra i dins aquest mateix homenatge hem hagut d'enfrontar amb totes les, amb totes les contradiccions de recollir aquest autor que alhora és el meu padrí.
0: Clar,
1: sí, no anava a dir que t'han explicat, perquè clar, un del seu padrí li expliquen coses més domèstiques, no? El teu padrí era, no sé, feia això, tenia aquests costums, li agradaven aquestes coses. Clar, tu quina imatge tenies del teu padrí i finalment quina imatge tens a través de la literatura i si se correspon a aquesta imatge?
2: Clar, jo ja de petit tenia un interès molt fort per ell perquè la iaia, la seva vídua, ja de petit me deia molt que mos assemblava molt, ja teníem un tarannà molt similar. I vulguis o no, ja de petitó, en aquella casa plena d'imatges i plena de fotos seves i de premis i de llibres, jo intentava de cada vegada assemblar-me més en aquest autor. I ja de petit tenia molt d'interès en assemblar-me a ell, a fer el que ell feia, a llegir tota la seva obra, a fer el que ell feia, i ara m'atrop després de 25 anys de mem que faig en tot això que he recollit.
0: Mm-hmm. Clar, ha costat arribar fins aquí, clar, ara tot aquest acte d'homenatge n'esteu per dir, però quan fa 30 anys de sa mort de Miquel Àngel Riera, ha costat, ha estat un procés llarg?
2: Clar, ha estat un procés llarg tot el que ha vengut abans, perquè jo ja des d'adolescent me vaig fer càrrec del seu arxiu personal, m'haig llegit totes les seves obres i l'he adaptat a teatre, he fet espectacles en la seva poesia, i justament m'he trobat ara amb una sobredosi de l'avi, amb una sobredosi d'informació, d'estudis, d'adaptacions, que me n'he donat compte que ara amb 25 anys jo ja he perdut una miqueta en el meu avi, entre arxius, esbossos, manuscrits, pintures, i aquest espectacle és una mica un exercici per redescobrir aquesta figura de l'avi que tant ja m'ha sobrepassat i d'aquí tanta informació tenc.
1: Uh-huh. I t'ha sorprès allò que has trobat? No sé, has trobat un padrí que no hauries conegut mai?
2: Totalment, perquè a més, no només recercant dins el seu fons bibliogràfic, sinó que també he parlat molt amb els seus amics d'aquella època, he llegit la seva biografia que no està publicada, i també te trobes amb un mapa d'ombres de coses que vols descobrir, i anècdotes que a vegades dius, ostres, jo pot ser això, no feia falta que ho conegués, o conèixer tan a fons una persona que t'emborratxes un pot d'ella.
1: Mm-hmm. Que bé. I els teus pares què diuen? O, no sé, la teva família?
2: Mon pare i mon mare ja de sempre m'han encoratjat molt, m'han estat escadent que de la família era que tenia una mica més d'interès per ell, que mos semblava molt.
1: En Miquel Àngel Riera era son pare de ta mare.
2: Exacte, sí, era son pare de mo mare.
0: Uh-huh. I ho han comprovat, que vos semblàveu
1: sí.
0: molt. Ara mateix en directe, sí.
1: Tot i que
0: han cercat una foto teva i una foto sí. d'espredir.
2: Sí, sí, sí, sí. Clar, ells ho veuen amb molt bons ulls i, a més, ja quan era adolescent, me varen entregar al seu arxiu i m'han dit, ho ordena-ho, fes el que vulguis, cerca. Sempre han sigut molt transparents amb tot el que m'han contat. I els contents també per viure una mica més enllà.
1: Ai, ara, t'has acostat pel test de foc i ja no sé què ha passat. Sé que estàveu assajant per aquest espectacle que, com dèiem, se representarà al Teatre del Mar aquest divendres sense haver existit tu. Aquest és el títol que li heu posat i que supos que com encaratges a la gent que vengui a veure aquest espectacle, Guillem?
2: Jo us encaratgeria per una banda per conèixer...
1: Allunya't una miqueta el telèfon, home, mare.
2: Ah, perdona.
0: No. Ara millor, sonam una mica escardat.
2: Ara sona millor?
1: Sí.
0: Ara millor.
2: Beníssim, perdona. I dai, jo us encoratgeria per una banda per conèixer l'obra poètica i la vida de Miquel Àngel Riera i per altra banda perquè la gent també pugui empatitzar amb els seus propis conflictes familiars, amb l'herència de la identitat, amb aquest problema de que te diguin que t'assembles molt un familiar i llavors tu dius, me sent tant i jo realment te bon quiet i aquesta persona quina relació hi tenc.
1: Idò, un exercici molt complet, Guillem, aquest que has fet, en Guillem a la direcció i la dramatúrgia, però també amb un equip extraordinari, ten Àngel Ribas ajudant de direcció i producció, d'intèrprets té en Joan Lluterrassa, en Blau Granell i també na Lea Torrents com a director de moviment, Nabel Torrents Espai Sonor i en Joan Miquel Artigues, que se'n cuida des disseny i escenografia, així com també en Juan Rocampos a la il·luminació. Un espectacle que també ha nascut de la Universitat de les Illes Balears en commemoració d'aquest 30 anys de la mort de Miquel Àngel Riera. Així que, Guillem, ara, només te poden dir que enhorabona, moltes gràcies.
2: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
1: I que vagi molt bé divendres, esteu nerviosos?
2: Ara som al Teatre del Mar, m'ha aterrat a la sala i amb moltes ganes d'entrellar això a la gent i que ho pugui disfrutar tothom.
1: Clar que sí.
0: I gràcies per retornar-nos en Esteu Predí, també.
1: Sí, sí.
0: Amb aquesta, amb aquest espectacle.
1: Sense haver existit
2: gràcies,
1: tu.
2: Gràcies.
1: Guillem, moltes gràcies, una ferrada.
2: Moltes gràcies, una ferrada.
1: Aquest és un dels plans que podeu fer aquest cap de setmana, però nosaltres recordant que tornem demà a les 3 i que tenim la gran final de la Batussa de Tenta. El demà sabrem qui és el guanyador.
0: Demà serà
1: Nervis.
0: Grossa.
1: Vos esperam sí. A tots aquí, demà dimarts.
0: Marratxí, muro i marratxí. Uf.
1: Demà a les 3, gràcies a tot l'equip. Demà tornem a una ferrada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, Mos. Troba immers en les festes de Gràcia. L'arena ja cobreix la plaça de la Constitució i ja ha començat la colcada i la sortida dels gegants. El nostre company, Blai Barbé, és allà per explicar-nos-ho. Bon dia, Blai.
2: Salutacions des de la plaça de la Constitució de Mahó. Aquí tothom espera el moment de la incorporació del caixer Batla Héctor Pons i el caixer capellà Llorenç Sales a la colcada. Serà aquí davant l'Ajuntament i després continuarà el replec per anar cap a l'ermita de Gràcia, on tindran lloc les completes i la posterior beguda de caixers i cavallers. Serà a les 9 que començarà el jaleo a la plaça de la Constitució. Aquí hem vist ja davant l'Ajuntament l'entrega de la bandera a la caixera fadrina d'enguany a Madrid, i molt ambient, molta bauxa, molta música en les hores d'espera. Són molts els maonesos i maoneses que canten i que demostren la seva alegria ara que ja estan immersos en aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia.
1: Moltes gràcies, Blai. I pocs dies abans de començar el curs escolar, 900 docents de les Pitiüses reben una formació d'atenció urgent per poder actuar davant situacions d'emergència amb alumnes amb patologies com cardiopatia, diabetis, anafilaxi, epilèpsies, al·lèrgies o asma.
3: El programa Alerta Escolar forma part de Correduca Salut, una iniciativa conjunta de les Conselleries d'Educació i Salut a Eivissa i Formentera. S'estima que un miler d'alumnes podrien necessitar aquesta atenció als centres escolars. Els professors destaquen que la capacitat de resposta en la primera atenció és fonamental.
4: Situacions a l'aula, al menjador, a una sortida d'una parada cardiorrespiratòria.
5: Tenir una mica més de seguretat i confiança per si surt alguna situació d'aquesta.
6: Sobretot molt important la part pràctica, perquè les coses s'aprenen quan se fan, no perquè te les conti algú.
1: I Mallorca registra més de 24.200 anuncis a les plataformes de lloguer vacacional Airbnb i Booking, segons un estudi de HousePost.
3: Segons les dades recollides per aquest índex europeu, l'Illa ocupa el lloc número 8 de 332 i la densitat d'anuncis és del 25,8 per cada 1.000 habitants.
1: El govern ha confirmat la presència de víctimes de la Guerra Civil en les excavacions del cementeri de Son Servera. Els treballs han identificat com a mínim dos enterraments compatibles amb homes morts durant els enfrontaments de la Batalla de Mallorca. Amb munició d'arma llarga ja disparada, un projectil de 7 mil·límetres, dues insígnies del cos militar de sanitat i altres elements de vestimenta militar.
3: La nova fase d'excavació i exhumació permet continuar avançant en la recuperació i l'estudi de la restes amb l'objectiu de facilitar-ne, quan sigui possible, la identificació i el retorn a les famílies i garantir una sepultura digna.
1: I en clau nacional, la darrera hora a Ceuta, l'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de persones migrants. A Ceuta davant afirma la gestió afavoridora del Marroc.
3: La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha obert una investigació penal sobre l'entrada de desenes de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. Considera que hi va haver una conducta delictiva, comesa, presumptament a l'estranger, que hauria atacat greument la integritat territorial de l'Estat.
1: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6 i continuen els companys de Xiu-Xiu.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Això voldria saber jo, com he arribat en aquest programa. He arribat en aquest programa pues, amb una gran sorpresa, perquè no pensava... Jo dic, de on me ven, de on me surten.
1: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Com estàu?
1: Com anem? Com va això?
0: Vols veig animats?
1: Home, clar que sí, clar que
0: Xavi
1: sí.
0: Xavi Oliver, Jordi Suárez. Sí. Quin cap de setmana, quin cap de setmana, quin cap de setmana.
1: Que te passi, que ben contenta amb bon dilluns. Tu si estàs animada.
0: A veure, és important l'actitud,
2: A veure, i nes vols que te demanem si has tingut un bon cap de setmana?
0: No, Jordi Suárez, jo vull que me contis tu com has passat Epa. Aquest cap de setmana, perquè dissabte vares fets anys,
1: Jordi, ja t'has veure, fill de rei.
2: I de res,
0: va. Molt d'anys.
2: Molt d'anys. Molt d'anys.
1: És veure, oh, no, jo no vaig dir res. Tu
0: ai, jo
2: és dia de seu aniversari, no vau dir res.
3: Anys i anys. Per molts anys.
1: Com és?
0: Moltes felicitats.
1: A la una,
0: Jordi,
1: a les dues, a les tres.
0: No li vàrem enviar
2: cap ni un missatge. Ho vau dir divendres.
1: Jo vaig enviar, però justament m'havien fuit els datos.
0: Jo també.
1: Sí, sí. Ara estic en missatge.
2: Exacte.
0: Si internet no m'ho funcionava dissabte.
2: Sí. Clar, Bunyola no arriba bé.
0: No.
1: Ara he sentit la caeta de Bunyola.
0: No, no, no, me pot dir el que vulgui, perquè aquí encara no ha comparegut cap encimada, ni tan sols cap galletó.
1: Jordi, la veritat és que estàs fallant greument a la teva paraula.
2: Ai, Jordi. Perquè és el setembre i la cosa s'està
0: avançada. Aquests ànims, per favor.
1: Bravament, va, Jordi.
2: És a dir, no, ja ho veurem, ja ho veurem.
3: Jordi, molt d'anys.
2: Això m'ho guardem per divendres.
0: Sí, sí.
2: I vos duré qualque cosa.
1: Ah, sí?
2: Ja veurem.
1: Ara ho has dit.
2: Ara ja m'he comprovat, fatal.
0: És que és un sol.
1: I...
0: Retir allò de que és un sol, perquè no ha de dir res.
1: No, és que m'empa. Això ja li van portar.

0: que ara mateix Jaleo Amor s'està vivint en directe a través dels butlletins informatius d'aquesta casa, mos anirem informant, i també d'Ivetres Televisió, que ho volen viure en tots ells. També que si Beata de Santa Margalida, inauguració d'un bust d'en Tomeu Penya a Vilafranca de Bonany, que li han fet allà un estàtua en la seva cara. Que, per cert, xerrant de Vilafranca, tenim guanyador del concurs de melons.
1: Amb 9,27 quilos. El meló ha estat el més gros de la Fira del Meló. Un meló de Toni Mascaró, l'enhorabona des d'aquí de Xiu-Xiu.
2: I igualment mos direm que nosaltres divendres ja mos vàrem avançar i vam descobrir quina era la recepta del millor meló.
3: Carinyo, jo som el millor meló de Vilafranca.
0: Això és el Mateu Jaume.
1: Exacte.
0: Que diu que ell és el millor meló.
1: Idò.
2: Sí.
0: Cap de setmana intens, veurem si la setmana és igual d'intensa.
2: Home, s'aproveu que sí, perquè els infants tornen a escola, la Leonor va a la universitat, torna...
1: T'ha ben informat, ha fet els deures, en Jordi.
0: Sí que és
1: intens.
0: En lloc
1: d'anar a comprar-me'ls encimada, ha fet el llist de diari.
0: Nosaltres, que serem aquí cada dia, de 5 a 7, amb tots vosaltres, i avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Aquella estiu va ser...

0: Us ho sabré, que avui de matí a Serenal de Llucmajor s'ha viscut, atenció, una escena de pel·lícula. Una pastisseria s'ha convertit durant uns minuts en una sala de parts improvisada.
1: Exacte, ara vos heu d'imaginar. Arribaus a feina un dilluns qualsevol, aixecaus la barrera, preparau els cafetons, col·locaus encimades, són les 8 del matí i de cop una clienta, imagineu-vos-ho, se posa de part.
0: Sí, ha passat a la pastisseria Can Ballester del carrer de Maria Antònia Salvà a Llucmajor, a Serenal. La criatura tenia tanta pressa per arribar al món, en aquest món, que no ha esperat ni que arribàs a l'ambulància.
2: I clar, hi ha algú que avui arribarà a casa seva i quan li demanin què tal el dia, tindrà una resposta bastant millor que...
1: Bé, clar, nosaltres hem arribat a aquesta notícia i hem pensat, a veure, nosaltres hem de xerrar amb la pastisseria Ballester per saber exactament què és el que ha passat i explicar-ho, evidentment, a la nostra audiència.
0: Quin xiu-xiu més dolç.
1: Home, quin xiu-xiu
0: més dolç. I mai millor dit,
3: Ballester, buenos días.
1: Hola, buen día, buenos días, ¿qué tal?
3: Dígame.
1: Mire, estoy llamando de la radio de IB3, de la radio pública de Baleares, del programa Xiu Xiu.
4: Todo Sevilla.
3: Sí.
1: Y es que nos han dicho, a ver si es verdad esto, que esta mañana ha dado a luz una mujer en la pastelería.
3: Sí,
1: y cierto. ¿Y no lo puede contar? ¿Cómo ha sido esto?
3: Pues es que estoy trabajando, corazón.
1: Ah, y así rápido un poco, ¿cómo ha ido?
3: A ver, un segundito.
1: Sí, gracias.
3: ¿Tú qué puedes esperar? ¿Qué quiere que es de la radio?

0: Hola, què
1: Hola,
0: tal?
1: bon dia, com anem? Som en Xavi Olivedes.
2: Home, és que estava fent feina. Ja. Avui dues ensaïmades manco han fet, segur.
1: Exactament. Però almenys nosaltres ho havíem de provar. Ens ho demanaven, ens ho demanem a la nostra audiència, com sempre. Hem de dir que hem passat un pot de pena quan ha dit que estava fent feina, però al final mos han atès i ho han fet molt amablement i m'ho han explicat tot el que ha passat. Parau, atenció.
0: Hola, què tal?
1: Hola, bon dia, com anem? Som en Xavi Oliveda, xiu, xiu.
0: Sí.
1: Que m'ho ha encantat aquesta notícia, de fet m'ho ha fet molt, molt contents. Clar, això ha passat fa poques hores, almenys com ha estat, una mica.
0: Pues la chica ha roto aguas, es vecina de arriba del primer piso de la panadería, y mientras el marido ha entrado a ver si podíamos ayudarla, porque se veía que venía rapidísimo, pues ella ha entrado y en una horita... que ha tardado la ambulancia muchísimo, en una horita ha tenido aquí el bebé, es un nene, y la suerte es que teníamos la policía desayunando,
1: claro.
0: Y han llamado a otro policía que esté asistido unos cuantos partos ya.
1: ¡Ah, increíble! Es como policía,
0: sí.
1: Es que, ¡quina sort!
0: I nada, i ha nascut el bebé enseguida.
1: Espectacular, i o sigui, ha sortit tot beníssim, és un
0: beníssim,
1: final
0: sí.
1: Feliç.
0: Molt bé, molt bé.
1: Que bé, quina alegria. Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: De res, a vosaltres.
1: I que vagi molt bé. Això ho posarem avui a la ràdio, d'acord?
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt amable, que estigueu molt bé, enhorabona.
0: Sí.
1: Com a les pel·lícules.
3: M'he emocionat.
1: Sí, sí. És vera, no? Fora broma, nines té els ulls vidriosos.
3: Tampoc te passis. Però sí, imagina't.
2: Sí que tenia pressa, però, sí. Perquè ha sortit.
3: Tu t'apareix que sa mare, aquesta dona, sempre li podrà contar al seu fill, vares néixer dins una pastisseria. Jo vull seguir sa vida d'aquest infant, a veure com serà.
1: Clar.
3: Acabarà sent pastisser?
1: Serà un llèpol?
3: Aquest infant?
1: Li agradaràs dolç? No ho sabem. Però mira, bueno, hem quedat amb l'infant, amb sa mare, però... nosaltres darrerament tenim poques coses no gaire interessants. Comentàvem els tàpers de Nines Mateu.
3: Sí, de veritat, és que anàvem fluixos de temes darrerament.
1: Però si
3: fins avui.
1: Si heu posat bé les hores, és que la qüestió és que ha dit que hi havia un policia.
3: Sí.
1: És a dir, un policia que ja havia tingut altres casos com aquest.
3: Exacte.
1: És a dir, ja havia assistit a parts.
2: A Llucmajor passen moltes coses amb els parts, no ho sé.
1: No ho sé, però bueno, aquest heroi municipal, nom Paco Aznar.
3: Exacte.
1: Tant de vol tinguéssim en el programa.
3: El tenim en el telèfon, Paco Aznar, policia local de Llucmajor. Benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
4: Bones tardes, molt bé, gràcies.
3: Escolta, Paco, enhorabona. No sé si te l'han de donar tu.
4: Bueno, li han donat a son pare, que és que l'he de mantenir.
3: Escolta, Paco, com ha anat això avui de matí? Que ha estat? Explica'm-vos com ha estat rebre aquesta cridada i després què ha passat a partir d'aquí.
4: Bueno, ha estat curiós. Jo arribava a la feina i he sentit per l'emissora que hi havia una dona que s'havia posat de part i justament hi havia els companys que feien cafè, havien començat els turnos de matí i estaven amb ella allà i en arribar, pues, res, hem sortit de fora, jo i un altre company que estem a les oficines. I ja ens hem trobat la dona que s'agafava allà on podia, apretava fort i deia que venia. I res, l'han tombat en terra, l'havien posat un costat per tenir un poc més d'intimitat, però bueno, en el moment no podia ni caminar. Ja l'han posat en terra ja dur damunt de la porta, vamos. Entraven els que duen les coses de la panaderia, entraven amb el carrito i flipaven, vamos. I res, en el moment donat, han cridat l'ambulància, que fes-hi via, la nina ja deia que sortirà, i ja escolta, mira, si ha de sortir, que surti, vale? Que no és la primera vegada que m'he trobat això, i feia feina ambulàncies abans, i sortirà bé, no passis pena, qualsevol cosa tenim espac en el costat, el primer posar-la tranquil·la, perquè la lota ja passava molta pena.
3: Clar.
4: I ja, pues, jo li he dit, escolta, mira, som policia, però bé, fer feina d'ambulància, vale? Som tècnic també, i no passis pena que t'he de llevar la roba, no? Te taparem un poc perquè no te vegin, però he de guaitar, he de mirar. I just en mirar ja he vist que estava dilatada de mínim 6 centímetres ja.
3: Wow.
4: I he sortit de fora un moment, dic, escolta, s'acompanya, vaig de fora un moment a veure si ve l'ambulància, no? I en sortir, veig l'ambulància i em diu, Paco, vine, que això ja està fora. I quan entrava ja tenia mica de fora, ja sortia bé, ha tret el cap i vinga, espera un moment, quan te tornes una altra vegada, tornes a apretar. I l'altre, quan ja ha vengut, diu, apreta. I apretant no sortia, ha ficat així un poc el dit per treure un ombro i quan treus l'ombro, vamos, ha sortit com un llamp.
3: Mare meva. Ostres.
4: Però bueno, tot bé, s'ha posat a plorar, que era el principal que volien, que plorés i donessi senyals de que estava en marxa.
3: Sí.
4: I res, l'hem posat damunt sa mare, i just posar-li damunt sa mare, arribar a l'ambulància i sortit i dir, escolta, podeu treure-lo dos nits perquè ja està de fora. I ja ha vengut l'alfa també, ja ha vengut el metge i ho ha mirat tot. i tot perfecte, en principi.
1: Quina història, quina història.
3: Quina bona notícia.
1: Sí, mos encanta. I quan... Quan passa això, Paco, és a dir, què demanes? És a dir, per exemple, molt de dur, tovalloles, molt de dur, unes tisores, què se necessita per assistir?
4: Bueno, en aquest moment hem mirat el temps que hem estat, ja han estat 13 minuts. Una panaderia tampoc li pot demanar tovalloles, no li pot demanar segons quines coses. Tenien un paper, un paio d'empapadors d'aquells i nosaltres teníem els guants i ho hem fet el més net que podíem, saps què t'ho vull dir? Però al principi... panys i servilletes, no tenia molta cosa, més tampoc.
3: I tu, Paco, com ho vius? Perquè tu has dit que abans feies feina amb ambulàncies, vull dir que no eres la primera vegada que assisties a un part, però això no sé si estaves nerviós, estàs emocionat, vull dir, no és cada dia que ho facis.
4: Això, sempre estàs nerviós fins que veus el cap que s'home. Quan ve de cap, ja dius, ja sortirà, no passis pena. El problema quan ve de cul o ve un poc girat o alguna cosa, que s'ha de col·locar el nin, i és un poc més engorrós, però bueno, al principi això és la llei de vida, hi ha gent que ho té tot sola, saps què t'ho vull dir? Que si això té algú que estigui amb ella a la companyia, el principal és que estigui tranquil·la, que no passi pena de gastar una panaderia, que hi ha gent que passa, que no hi ha metges, i posar la gent tranquil·la perquè faci les coses i se posi en el que ha d'estar, tenir un nin.
3: Clar, per sort, l'ambulància ha arribat aviat, pel que dius, que mentre tu has anat, mentrestant has anat a guaitar, si venia, ja arribava, però clar,
4: sí,
3: no ha estat a temps.
4: 13 minuts, però són 13 minuts, però això en 2 minuts està aclarit, saps què t'ho vull dir?
3: Sí,
4: quan
3: sí,
4: estàs
3: ha fet
4: en
3: molta
4: un rotllo d'aquests, l'ambulància pot fer 5 minuts i t'assembla que són 40. Has d'estar en el que has d'estar, l'ambulància arribi quan t'arribi, i si arriba bé, si no, pues mira, també està informat per això, nosaltres.
3: Sí. Bé, tu avui quan has arribat a casa teva, no sé si ho has explicat o...
4: Sí, l'he explicat a les meves filles. Sí. Ai, que guai, papà, molt bé, ai, que xuli. I mira, per aquestes coses val la pena anar a fer feina aquests dies.
3: Sí, ho crec.
1: Clar que sí, i t'agradaria mantenir de qualque manera tornar a xerrar amb aquesta mare, que vulguis donar-nos un moment molt íntim amb el pare.
4: Jo crec, viu just davant de l'Ajuntament, damunt de la panaderia, i molt la trobarem. Clar, justament, sempre que trobem algú per carrer que no està bé, que l'ha davallat l'atenció, que ha caigut un senyor major o algo, després sempre hi passen per allà i m'ho donen les gràcies i m'ho conviden un cafè i, bueno, al final fas família, que dèiem nosaltres.
3: Clar que sí, mai millor dit. No sé si saps que nom aquest infant, Paco.
4: Bueno, jo li he dit a sa mare que li havia de posar el meu nom, però com, és raro i m'ha dit que li diria David, com son pare, si no vaig errat.
3: Ah, d'acord. Jo t'anava a dir, menys, aquí posaran, Paco.
4: No, perquè deixes te fan padrí també i te toca anar a passar dos vegades, que no.
1: Ah, ho tinc clar, Paco, per mi.
4: Beníssim, superfeliç i content per tots.
3: L'important és que, per sort, ha anat beníssim aquest part. Sa mare també s'ha trobat bé, no? A veure, Paco.
4: Sí, sa mare ha estat una campiona, s'ha passat molt tranquil·la, quan l'ha llevat sa pena ja ha estat tot fluid. I, a més, superforta sa dona.
1: Molt bé.
3: Un moment molt especial per qualsevol dona i avui ha estat doblement especial. Gràcies a l'assistència, en aquest cas, d'en Paco Aznar, que és policia local de Llucmajor, que ha assistit a aquest part avui de matí, a primera hora de Betler 8, a la pastisseria Ballester. Un moment especial. I doncs, Paco, gràcies per atendre'ns, que sé que també a els altres companys d'Ivetres Televisió te voldran fer entrevistes, perquè no passa cada dia, com han dit.
4: Sí, demà de matí tenc un parell que venen allà a convidar per anar a Pens.
3: Que bé. Nosaltres també te farem arribar a qualque cosa. Vinga, a berenar. Més de la pastisseria t'hauran de convidar. No...
4: Sí, super. Bueno, jo dic que al nen li han de cobrar spa i jo me'l podria convidar un cafè de vegades.
1: Però... Exacte.
3: Bé, aquest nina ha arribat amb un pa de ball al braç.
1: Molt ben filat.
4: Sí, això és com esquivant volant, no cobren avió, doncs aquest no cobrin spa.
1: Exactament.
3: Molt bé, Paco Aznar, moltes gràcies.
4: Vinga, a vosaltres, bona tarda.
1: Adéu, que vagi
4: adéu.
1: Bé,
4: adéu.
3: També te dic una cosa, tot això gràcies a que hi havia una parella de municipals berenant a la pastisseria. Sí. Tanta sort que els policies berenen. Mm-hmm. Prenen un descans perquè, si no, hagués anat més lent.
1: Exacte.
3: Tot això.
1: Entre part i part.
3: Entre berenar i berenar.
1: Exacte. No, molt bé.
3: No t'ha sortit tan bé com jo,
1: no, és que
3: ara.
1: Està molt bona, és que no sé com no se m'ha corregut això. Bé, en qualsevol cas, l'enhorabona a tothom.
3: Sí, sí.
1: Final feliç.
3: Exacte. Tant de bo cada dia poguessin contar aquestes
1: coses.
3: Tant
1: de bo cada dia, exacte, poguessin contar aquestes coses.

0: La situació, art, sol i escoltes, el dissabte menorquí de Michelle Obama.
1: Això és una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
2: Michelle Obama, ets primera dama dels Estats Units, ha visitat dissabte, aquest dissabte migdia, el centre d'art Hauser & Wirth, situat a l'illa del Rei, a Menorca, acompanyada pel seu amic James Costos, ets ambaixador nord-americà a Espanya.
0: Abans de la seva arribada, agents de la Guàrdia Civil, inclosa una unitat canina especialitzada en la detecció d'explosius i membres del Servei Secret dels Estats Units, van inspeccionar els jardins, els espais oberts i les sales d'exposicions. Malgrat l'ampli dispositiu de seguretat, les activitats programades van continuar amb normalitat i molts dels visitants no se varen adonar de la presència de Michelle Obama.
2: L'ex-primera dama ha arribat a l'illot cap a la 1:30 de dissabte i va romandre per allà unes 2 hores. Durant el recorregut planificat abans pels seus responsables de seguretat, també ha visitat l'exposició, una de les sales de l'antic hospital militar i arcades exteriors de l'edifici. Un bon passeig de Michelle Obama per Menorca.
1: Això és una persona com qualsevol.

0: IB3 Ràdio és cultura. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació terrorífica.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la a prop.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
9: Anant de les proves d'un vol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
10: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
11: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
12: Xiu, xiu!
13: Hola, bones! Li volia dedicar una cançó a la meva Lotta Taylor, que és americana i està vivint aquí a Palma. I la cançó se diu Sort de tu. Moltes gràcies. Comença.

0: si estic amb tu.
1: Oh, que romàntic, aquesta cançó dedicada que mos heu fet arribar en el 646-93-45-01.
2: A mi, Ines, jo crec que mos podríem començar a prendre memòria, jo crec que ja el sé. 646-93-45-01.
1: Molt bé. I d'enviar-mos un àudio, si és correcte, 646-93-45-01, si voleu dedicar una cançó al vostre enamorat, enamorada, com ha fet aquest oient, a la seva Lotte Taylor.
2: En Taylor, exactament.
1: Que és americana. Quin nom més americà, Taylor, no?
2: Taylor. Que noms? No pot dir. Taylor.
1: Taylor.
2: Bé, és igual.
1: Taylor Swift.
2: Bé, això.
1: No és Swift, però...
3: Veure, ha estat divertit perquè dins tot aquest romanticisme de la cançó dedicada jo li he demanat un dia lliure a Nines.
2: És veritat.
3: Perquè me'n vaig a Broques Grasses.
2: Ah, brutal.
3: Aquest dia.
2: Aquest darrer concert que fan. Increïble.
1: Què heu fet, per cert, aquest cap de setmana?
2: No, en sèrio, jo m'agradaria molt. Bonda, molta bonda.
3: I celebrar.
1: Xavi, confesso, què has fet aquest cap de setmana?
2: Bé, he anat a fer raons, però bé. N'han menjat, però és veritat que no va anar gaire bé.
1: No ha anat bé, idò.
2: Va anar bé.
1: Has anat a pescar arròs i no ha anat bé.
2: No, exacte. Bé, més o manco. No em va agafar gaires, no ho sé per què. Però bé, jo crec que és perquè encara no els entenc. És a dir, no els he trobat la personalitat.
3: Com que personalitat? Com dir això?
2: És a dir, què? Persones que són més emocionals que d'altres, no?
1: Sí.
2: Per exemple, que són més divertides, altres més serioses, gent més curiosa, això és així.
1: Sí.
2: Bé, els raons també tenen la seva personalitat, no ho sabíem.
1: Però què vols dir? Que hi ha raons tímids, raons extrovertits...
2: Sí. Però vol dir que
1: però
2: no ho sabeu.
1: Però tu ho dius tu o ho diuen els pescadors davant de veres?
2: Què, jo no m'ho duc a fer cas mai, jo sempre vos ho dic. Ho diu un estudi de Cimedea i Seuibé. Parau atenció en el titular, diu així. Errors poden ser tímids o atrevits. Així influeix el seu comportament en les captures. És un projecte científic, es meta raó, que constata que els exemplars més actius se capturen abans. Mentre que els més esquius, els més tímids, contribueixen a mantenir les poblacions. Això
3: o sigui,
2: és un poc...
3: És a dir, que els tímids sobreviuen. Això ens ho podem aplicar a la vida.
2: Exactament! Què en podem aprendre, raons? A tenir perfil baix. Però, bueno, això és verídic. Això és un estudi que... Que bueno, que és així.
1: Un estudi...
2: No perquè jo em pesqui
1: un... estudi estudiat?
2: Estudiat, exacte. Meta raós, se diu.
1: Un estudi estudiat per en Pep Alós, que és investigador principal d'aquest projecte, Meta raó, de, com ha dit en Xavier, i Medea i la UIB. Pep, benvingut a Xiu-Xiu, com estàs?
4: Molt bé, igual trots.
1: Jo no sabia que els peixos tenien personalitat, que n'hi havia d'espècies diferents, sí, però no personalitats dins una mateixa espècie.
4: Sí, no només en raó, no només en raó. En moltes espècies trobem aquesta diversitat de comportaments.
1: Com ho expliques, això?
4: Bueno, és una tàctica evolutiva. Com a les persones, bé heu dit, que hi ha peixos que són més atrevits, i aquests que són més atrevits pues, prenen més riscos davant dels depredadors en una situació natural, i això vol dir que agafen menys menjar, i creixen més, se reprodueixen més. Però què passa? Que quan venen maldonades, per exemple, un any on les temperatures són fredes, o un any on l'aigua és molt heterogènia, un any on hi ha molt poc menjar, els que són més tímids no necessiten tant de menjar, i són aquests que contribueixen més a la població.
2: Mm-hmm. Però, Pep, perdona, jo sempre havia pensat que els peixos, bueno, que són dels animals més simples que hi ha, que són tots iguals, que no tenen memòria, que no són gairebé conscients de res. Això és així o poden començar a desmentir tot això?
4: Que va, bueno, els peixos, òbviament, és un tatxa molt gran, hi ha multitud d'espècies, però per posar els casos d'espècies d'aquí, hi ha diferents espècies que li com a raó, que li s'han presentat un ham, i un any després se'n recordaven de lo que era allò.
1: Wow.
4: O sigui, per si ho vegis que se'n recorden bastant bé. No només això, sinó bastava posar-li un individu que se pescava, no ell mateix, però que veia com pescaven un altre, li feia una por, aquell, i guardaven aquest trauma durant pràcticament un any.
1: Ai,
4: o sigui que sí, se'n recorden perfectament. Això de la memòria de Pedro de 8 segons, no sé com ha sortit.
2: És a dir, jo sempre he sentit dir que els verderols, bé, quan comença la temporada, se n'agafen més, perquè després els verderols comencen a entendre el que són les fluixes i els peixets i, bueno, tot això.
4: Exactament.
2: Per tant, exactament. Això de memòria de peix...
1: Com se nota, Xavi, cansats, És que ara, Pep, en Xavi, davant tu, vol presumir que és un bon pescador.
2: No, ara fora bromes, Pep, m'ha encantat aquest estudi. Però com se determina científicament si un raó és tímid o és atrevit? És a dir, com arribeu a aquestes conclusions?
4: Sí, nosaltres estructurem els comportaments en dos tipus, molt semblants a les persones. No m'agrada xerrar de personalitat, perquè personalitat és un concepte creat per Somo, però realment quan veus les definicions de, per exemple, agressivitat, que el que feim és posar un mirall a un peix, el peix no sap què és ell mateix, i el que fa és que els més agressius ho comencen a mossegar. I els menys agressius no el mosseguen tant. Per tant, utilitzem un mirall. Però també feim un altre test que és el desatreviment. I el que feim és que assustam el peix amb un depredador artificial i s'enterra. Raó és una espècie que tot d'una que sent una amenaça, tot d'una s'enterra. I en Vic hi ha individus que tot d'una surten, com dir, uep, ja som aquí, aquí no passa res, però d'altres que són aquests tímids que tarden bastant a fer-ho. Això ho hem fet conjuntament amb el LIMIA, que és un laboratori d'aquicultura i investigació marina en dracs, on tenim tota una bateria d'aquaris, s'ha de fer molt estandarditzat, són experiments bastant complicats perquè són espècies salvatges, i el darrer que hem descobrit és que també existeixen els cronotips. O sigui, així com nosaltres, que hi ha gent que li agrada aixecar-se prest per començar la seva activitat, i n'hi ha uns altres que li agrada aixecar-se tard, no és que li agradi, sinó que tenen un rellotge intent. I això passa exactament en els raons. Hi ha uns raons que s'aixequen a les 7 del matí, per dir una hora, i cada dia s'aixequen a les 7 del matí com si tinguessin un rellotge intent.
2: És que ara me sap com a greu, Pec, que me diguis això, perquè ara me sap que era una pescada de fer raons.
3: Que ell que s'havia aixecat prest, anar a comprar pa, i tu?
4: Clar, però pensa que anar a pescar raons no només és anar a pescar, és tot això.
2: Sí.
4: És tot el preparatiu, després és dinar, és tota una activitat cultural i social que és molt important per les filles. I nosaltres hem vist que gràcies a que existeix en aquest tipus de comportaments, quan entres a pesca, tot d'una ara aquest dia, no? Estem a dia 1 de setembre, s'estan pescant tots els rons, que són els actius, però queden aquests tímids que, bueno, estaven allà, que no s'estaven reproduint, però que l'any que ve seran els que se reproduiran. I el que hem vist és que gràcies a que existeix una veda i una reserva de marines, i que existeix aquesta variabilitat de comportament, la població és estable. Això vol dir, a veure, hi ha anys que són més bons que dolents, però no hi ha un risc de col·lapse. I això és gràcies a que existeixen aquests tres mecanismes que fan que avui en dia, a més, els pescadors, hi ha un dit molt popular, si ets pescador, Xavi, ho sabrà, que diu, per anar a pescar raons no fa falta aixecar-se pres. I és vera, perquè hem demostrat quantitativament que trobar-se amb un raó no fa falta aixecar-se prest. Basta i vagis a les 9 o les 10, tranquil·lament pot sortir d'esport.
1: I Pep, els raons d'aquí, de Balears, com són? Són extrovertits, són tímids, són simpàtics?
4: Pues ara és el segon pas que estem fent en aquest projecte. Clar, ser extrovertit, agressiu, deixant de banda l'anecdòtic, veient que està influint molt l'ecologia d'evolució, no només de les pesqueries de raó, sinó en general, en el bacallà, ja se sap, espècies que són comercialment molt importants, s'està veient que aquesta variabilitat de comportament és molt important. I ara el que volen saber és quina és la base genètica d'aquest comportament. Perquè el que se sap en els humans és que sí que hi ha un cert número de gens, per exemple, relacionats amb l'agressivitat, amb la sociabilitat, amb diferents trets de comportament, i ara és la següent passa que volen fer. Varen seqüenciar el genoma i han convertit el raó aquí a Sicilles, no?, com una espècie model que presentam els nostres treballs per tot el món.
1: Com ara.
2: Per tant, un poc de titulars que els tímids salvaran el món. Raons tímids salvaran el món de raons. Però no, anem per feina. Perquè
4: ajuden, però no lo natural, eh? No lo natural, però bé, com que estem un món antropitzat, doncs tampoc estem en res natural.
2: Pep, jo he demanat a alguns oients que són pescadors, a menys si això ho sabien, perquè jo és vera que me va venir de nou, i mos han dit això.
0: Som Antoni de Calagamba. Això de que els raons tinguin emocions, pues no ho havia sentit mai. I per diferenciar, jo és que només sé diferenciar els que cauen dins Sam i els que no cauen dins Sam. I com a molt és que s'amollen mentre els vas pujant. Però bueno, esperen que a partir d'ara no mos facin dur un psicòleg de peixos a la barca.
5: Jo com a venedor no sabria si dir-te si hi ha raons més tímids que uns altres, perquè per jo, per aquesta regla de tres, per jo tot han estat tímids. Com que han acabat damunt la meva pedra, tots són tímids.
6: Hola, bon dia, sóc en Tomeu de Sant Sardina. Jo que vaig anar a pescar raons l'altre dia, la veritat és que no vaig veure cap diferència. Sí que és vera que quan el detreus, els raons tenen molt mal geni i si t'intenten girar per mossegar-te. L'has d'agafar amb un pedacet i li pot treure sang tranquil·lament.
1: M'ha fet gràcia això de psicòleg de peixos. Pep, alguns el necessitarien, perquè ara ja te faré una pregunta una mica més seriosa. No sé si has vist un vídeo d'una influencer que aquesta darrera setmana ha sortit a xarxes i s'ha fet viral, perquè ha mostrat una pesca d'uns 200 exemplars en una mateixa embarcació d'arròs, precisament. Compleix aquesta llei, que una pesca tan massiva? Se l'ha criticat de molt i tu te volia demanar la teva opinió, Pep.
4: No ho he vist, però me penso que és un vídeo a una publicació a Eivissa, no?
1: Correcte, sí. A Eivissa, sí.
4: Eivissa i Formentera és un altre món amb el tema de rons, perquè n'hi ha moltíssims. I la normativa no es diu avui en dia que, bueno, se pot començar a pescar dia 1 de setembre, que hi ha reserves marines on se pot pescar, perquè són d'interès pesquer segons quin dia, per tant, si entenc que ha anat aquell dia, ho ha fet bé, i un poc que fa màxim per persona 50. Però és que el màxim per embarcació són 250.
1: D'acord.
4: I nosaltres, en guany, vàrem proposar de canviar aquest cupos, perquè el problema és que hi ha un agrari comparatiu entre Mallorca, Menorca i les Pitiuses, perquè aquí tothom surt a pescar i agafa 25 raons, que és una pescada extraordinària de raons, però no estan contents, perquè el cupo són 50. Canvis i vissancs, pues, en tenen moltíssims. Jo entenc que si eren 4 persones a la vaca i tenien els permisos, la llicència de pesca d'embarcació, i van a pescar on tocava, també hi ha mida mínima de SAM, entenc que se pot fer, perquè sí, se poden arribar a agafar fins a 250 fins a 250 per embarcació, que són una burrada, són una burrada, sobretot per Mallorca, perquè no és que no n'hi hagi tants, sinó que a Mallorca hi ha moltíssim més pescadors. Vale? I, clar, s'ha de repartir un poquet, la població de cada any se reparteix entre més. I per això no, una pescada de 25 és una pesca molt bona. Tot, i que qualcú en fa 50. Però sí, jo crec que és una espècie tan valorada culturalment que s'haurien d'evitar aquest tipus de... Sobretot aquestes imatges que se veuen peixos en terra, morts... Sí. Jo crec que té un valor tan important, no només per psicologia i biologia i la ciència, com nosaltres fem, sinó té un valor tan social, cultural, que s'hauria d'evitar aquest tipus d'imatges i aquestes imatges on se veuen esteses de peixos, ja sigui raó o d'altres espècies, morts en terra.
1: I de Pep...
4: Legal, atenció.
1: Sí. Volíem aprofitar per demanar-te aquesta qüestió. Pep Alós, que és investigador principal del projecte Meta-Raó, científics de CIMEDEA i la UIB. Pep, moltes gràcies per atendre'ns avui.
4: A vosaltres.
1: Adéu, adéu.
4: Adéu.
1: Glòria avui és per José Corbacho. L'humorista ha contestat a la influencer Sofía Suescun, que va queixar-se a un vídeo sobre les seves vacances decebedores a Menorca.
7: A ver, voy a haceros una pequeña actualización de lo que está siendo Menorca.
8: Vamos a hacer una actualización porque ya sabéis que a los influencers nos gusta tener actualizado lo que tenemos aquí colgado.
7: Porque yo venía con las expectativas igual muy altas, puede ser eso, ¿eh?
8: Sí, que a lo mejor el problema son las expectativas, porque las expectativas siempre son un problema. Cuando son altas, porque son altas. Cuando son bajas, porque son bajas.
7: Pero es muy complicado dar con una cala bonita, que nos guste a nosotros, que significa que no haya gente.
8: A nosotros nos gustan vacías, sí. Estamos acostumbradas en Supervivientes, por ejemplo, las calas están vacías para nosotras, porque somos influs, somos VIPs. Pero vosotros, la gente normal, ¿por qué vais en agosto a las calas? Y en diciembre, ¿no os dais cuenta, la gente normal, que nos molestáis a los famosos?
7: De cala a cala es una odisea, demasiados kilómetros.
8: De cala a cala, yo antes fui a cala, pero ahora soy influ, entonces está muy lejos. Una odisea, pero bueno, una odisea que ni la de Christopher Nolan, ¿eh? ¿Eh? ¿Que quién es Nolan? Es que no la han visto.
7: Luego las que nos gustan a nosotros, tranquilitas, con aguas cristalinas y demás.
8: Sí, es que a nosotros nos gustan tranquilitas y cristalinas, ¿eh? No nos des mierdas de playas turbias, ¿no?
7: Una vez que aparcas el vehículo, tienes que andar una hora, que nos encanta andar, pero...
8: Y hay que caminar una hora, que a nosotros nos gusta caminar, pero a ver, parkings a pie de playa ya. Me dijo Marique, en Ibiza faltan plataformas para bajar del yate. Y me dijo Marichó, en Cuenca faltan tejaditos en las gasolineras. Pues aquí en Menorca faltan parkings a pie de playa.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Bé, en Joan Rafel estrena secció
6: en tots els respectes.
5: Això ja me fa por.
7: En Xavi Rius, ja no ho
8: sona, que serà molt poc respectuós.
7: És una declaració d'intenció.
9: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
7: No se tracta de faltar a la gent.
5: Bé, però què faran, man?
7: Donar a conèixer pobles de les nostres illes. Bueno, anem a comentar la guapa i bona de poble, però des d'una perspectiva un poc de dir...
5: Per exemple, faràs, jo què sé, pedaços bruts, però mos han de contextualitzar.
7: Pedaços bruts, no, perquè jo t'he parlat aquí uns títols, que són molt guais,
5: sí.
7: Perquè ja donen a entendre de què xerrarà. Xapes, pedaços...
5: Ah,
7: i
5: jo he dit pedaços, he dit pedaços.
8: I cançonetes.
7: I cançonetes. És una idea, eh? Després volen lo que surt. M'ho has flipat molt, no n'hi ha per tant. I hem de riure un poc.
5: Clar que sí.
7: I està bé.

0: Mites, en Joan Rafael Coves i tots els seus respectes. Joan Rafael, com va?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim.
1: Molt bé.
0: Avui sí. Especialment bé perquè vos heu de saber que en Joan Rafael ha entrat per la porta avui amb una palangana de...
1: Pollo d'en Tomeu.
0: De pollastre d'en Tomeu, que si sou fidels oients sabreu que és el pollastre que en Joan Rafael menjava de quan era petit, que li feia sa mare, i un pollastre, una recepta que ha passat de generació en generació i ara el teu fill...
1: Clar, se'l feia la predina, ja mengen, ho fa mo mare.
0: I ara els teus fills el demanen.
1: Vamos. Bé, quan t'han dit que havia... Mo mare ha preparat això per tots vosaltres, hi ha hagut un moment de tensió. Perquè... O quatre nets que eren dinant allà.
0: No volen problemes.
1: Havien dinat d'una altra cosa. I quan tant vist que ma mare traia això, jo m'ho preparava.
0: Ai.
1: N'hi ha hagut de donar un perom.
0: Moltes gràcies a ta mare, a Margarita.
1: Correcte.
0: Que mos ha fet aquest pollastre d'en Tomeu, que en Tomeu era un moix.
1: Era un moix que teníem a la nostra. Era un moix molt simpàtic, que m'aprenia a menjar, en teoria. Jo ja... Ai, que s'ha menjat aquest tros. En Tomeu, s'ha menjat en Tomeu. Jo, sí. I si m'ho feien menjar. Coses que ho feien les mamàs i les predines.
0: És boníssim, us ha encantat, la veritat. Fa gust a predina.
1: Sí. Seria
0: a dinar de predina.
1: La definició, no?
0: Exacte. Bé, ja sabeu que en Joan Rafael ve cada setmana a presentar respectes a un municipi de ses illes. I... la setmana passada va ser el primer dia de secció i va sortir per sorteig que tu duts una bossota cada setmana. Un dia te la deixaràs bossota. I veuràs tu.
1: No, la tens dins el cotxe o no baixa.
0: Ah, d'acord. amb paperets i atenció perquè la setmana passada va sortir per sorteig que avui presentaríem respectes a...
1: Llum Major.

0: la cançó més representativa de Llum Major. També nomen a Llum Major, crec jo.
1: I alerta perquè hi ha al·ludits presents
0: directes,
1: avui.
0: Directes, directes. És una pressió.
1: Antoni Carrella, no és control tècnic, és de Llum Major. Mm. Vull
0: correcte.
1: Dir que tu sabràs.
0: I Llum Major, sabeu què vol dir Llum Major?
2: No.
1: No.
0: Lluig vol dir bosc. Mm-hmm. I Major?
1: Bosc gran.
0: Gros. Gran.
1: Uf, que bona.
0: Exacte. Mm-hmm. Per tant, podríem dir que a Mallorca tindríem dos bocs. Un gros i l'altre
1: clar,
0: a seques.
1: I Lluc Major.
0: Si Lluc seria a seques.
1: Que bona.
0: Tot i que no veure que, clar, això diu un pot ja de la nostra personalitat de mallorquins, intentant buiar la gent. Perquè, clar, després d'un segle d'especulació immobiliari, turisme i de més, jo crec que ara Lluc Major hauria de ser Lluc. Sí o no? És un bosc gran, ara és a Lluc, no és a, a Lluc Major.
1: Ara hauria de ser Lluc Minor.
0: Ja sabem que Lluc Major era molt gran, l'extensió de Pinar, sobretot, que hi havia. Que clar, s'ha anat reduint per obra i gràcia de les persones humanes que l'habiten. Però bé, després, volíem també saber un poc com se'ls diu, a nivell de gentilici.
1: Lluc Majorers i Lluc Majoreres.
0: Però bé, sempre hi ha ballades com...
1: Que hi ha molta gent que no ho sap dir i diu Lluc Major.
0: Hombre, aquí és un detector de lleisme molt important.
1: Mm-hmm. A veure, deies Lluc Major?
2: I Lluc Major.
1: Molt bé.
3: Lluc Major.
2: Mentu, Ines?
1: Uf, en Jordi, jo.
2: Mentu?
1: No, jo entenc. Lluc Major.
0: Bueno, no se te nota molt, tampoc. N'hi ha de pitjors. Jo deia, ja, Lluc Major.
2: Lluc Major.
0: Lluc Major.
2: D'on ets? Són de Lluc Major.
0: Em diu un gocifar de Xumaçó.
2: En Safareix. En
0: Safareix. Bueno.
1: Telèfon de l'Udits 971-13-99-00.
0: No he començat jo, t'he dit clar. Bé, el tema és... Que sabeu que a vegades hi ha com a malnoms, però mateix sóc gentilícit, no? Un malnom que representa tota la població d'un lloc. No n'he trobat molt. Què he fet? Cercar per internet, que és aquell lloc on trobes de tot, quasi res arverídic, però bé, trobes coses, tu es pot trobar el que vulguis. I vaig trobar a una pàgina un poc així random, que xerrava de
1: gentilicis.
0: De gentilicis, més, que els hi deien que se'ls diuen un poc que són estirats.
1: Ah, sí?
0: Perquè la roja donaven, és que, clar, la majoria de pobles de la zona, que veurem després quan fegem o Tots i Preixades, que ja també va per allí, la majoria de pobles de la zona eren pobles agrícoles, en canvi Llum Major ja tenia una certa indústria, per tant, tenia una certa...
1: Era una
0: burgesia.
1: Mica...
0: Clar. Una certa burgesia, exacte, que això els hi feia...
1: Bufes, que se den un temps, no?
0: Correcte. Depèn, anem a mirar un
1: poquet... Però no vol dir que siguin ara.
0: Bé, sí. Jo crec que sí.
2: Ja, podeu dir un moment incorrecte que entri aquesta secció.
1: Diu que sí,
0: clar.
1: Uau, d'acord. Ja, si ho diu en Toni, d'acord.
0: Hem de pensar que Llum Major és un poble molt extens. Fa frontera amb Palma de Mallorca, com diuen alguns. I, a més, comparteixen una localitat, que ja me fa gràcia, que és Serenal.
1: Serenal.
0: Que... clar, ja estàs a un costat d'un carrer i ets a Palma, i passes a l'altre costat del carrer i ets a Llum Major, ja directament.
1: Separats per un pont,
0: únic i exclusivament. Representatiu de Llum Major, així que més conegui la gent, se creu altres. Per exemple, a la meva poble, si és tal plaça, tal passeig, tal edifici...
2: De Llum Major,
1: hi ha una festa que se tiren garroves.
0: Sí, això en parlarem, que és molt graciosa. I jo crec que ja m'ho dona pistes de per què els diuen estirats, també.
1: Ai, telèfon al·ludit, 971-13-99-00.
0: La més representativa de Llum Major és un parc que tenen a Llum Major.
1: Ah, clar.
0: Aquàtic.
1: Que bona.
0: Del qual, direm un nom antic, perquè així ja no fem propaganda, que és Aguacity.
1: És Aguacity.
0: Perquè ara té un altre nom. L'altre dia m'ho van dir, jo no ho sabia, jo encara anava a Aguacity fins un guany.
2: I tu saps que fa... va a Prica, també.
0: Correcte. No, de fet, bé,
2: a
0: Prica no ho faig tant, però encara he dit que vaig a Nusip.
1: M'aturaré
0: a Nusip.
2: Va a Continente ja encara hi hagi que ho diu.
0: Continente, clar. Són coses que no canvien. Dit la secció, xapes, pedaços i tinsonetes. Aquí m'ha anat bé que comencem pel Llum Major, vos ho he de dir. Llum Major...
1: Per què?
0: Ara veuràs. Perquè el seu escut, a part de que s'assembla més un escut d'un club esportiu, per els elements que hi ha, la primera que hi ha és una mà amb una torxa, no sé si ara vos feis la idea de com l'escut de Llum Major, és en forma romboidal, i a la part superior hi ha una mà amb una torxa. Algunes bandes diuen que és un llum d'oli, però bé, ara és una torxa en l'actualitat, i a baix, la senyera.
1: Ja està, ja m'agrades.
0: Molt bé.
1: Un escut senzill.
0: Senzill.
1: Fàcil d'entendre.
0: La simbologia, bueno, aquí m'ha fet gràcia. perquè Llucmajor han dit que era Bost, Bost Major, i diuen que aquell llum d'oli ve perquè era la llum major.
1: Ah.
0: El que passa que amb el pas del temps ha anat evolucionant, l'única explicació que he trobat, ha anat evolucionant a Llucmajor, per la manera de xerrar que tenim. Bé, no ho sé, ja diuen que a vegades va d'això. La bandera és igual, no s'han matat. És en pla, feim un branding d'imatge, pot ser que sigui això? Quan fan una marxa, sigui un branding.
3: Un branding, sí.
1: M'acaben de dir per l'auricular, Antoni Cartell, Llucmajorer, que els llucmajorers de banda veres diuen llum major.
0: Llum major, clar, per embullar la gent, bàsicament.
1: El que dèiem.
0: El tema és que jo crec que hem fet com un branding d'això de marxa, perquè tu saps que fas un logo, per exemple, IB3 té un logo,
1: sí,
0: que és inconfusible, i un 3 que fan IB, i clar, els hi fan una imatge per si ha d'anar un micròfon, una altra imatge per si és una capçalera d'un document, una altra imatge si només és un logo, l'altra imatge si és un logo o el nom, però aquí dolleren fer el mateix, això volen que passa a altres pobles, i la bandera i l'escut, doncs, bueno, és una reimpressió. No saps si has reinterpretat l'escut o has reinterpretat la bandera.
1: Bé, però això és perquè...
0: Sí, et senzill.
1: Vull dir, vas a...
0: No, no. I té aquest topping.
1: Què és el topping?
0: Això.
1: Una decoració.
0: No, tu saps que poses ingredients i és un topping. No se diu així.
3: Sí.
0: Potser veig malament.
1: Jordi?
3: Sí, sí. Ara no són ingredients, són toppings.
0: Són toppings. Que és la senyera. La senyera és un recurs fàcil.
1: Però això és per tots arreu dels pobles?
0: Clar. Arreu del poble no. Molts de pobles, per aquí ho recordo fàcil. Quin símbol tenim en aquest poble? La mà en la torxa. Quin altre?
1: Però bé, això
0: posa la senyera.
1: Explicacions
0: històriques. Com un pollet per sortir d'un pas.
1: Explicacions històriques, Joan Rafael.
0: Sí.
1: Clar, que jo ara no te sé dir, però...
0: Però clar, sí, que pertanyen a Mallorca, la senyera.
1: Home, sí.
0: Sí. Després, passant de la bandera a la cançoneta, a l'himne, oficial no n'hi ha.
1: No tenen himne oficial. No té himne.
0: Tenen una cançó més històrica, que són l'himne a la Mare de Déu de Cura, que és com molt sentit per un poble, a més és, com dèiem, més històric, és del principi del segle XX, i tothom se la sap. Però clar, és un himne un poc més lligat a una part religiosa. En canvi, un altre himne que s'han fet propis de Llucmajorers, que no està malament, perquè, a més, està composat per dos llucmajorers, és l'Estalella d'en Tomeu Penya.

0: atès que va ser un himne, no de més de llum major, sinó un himne reivindicatiu. Pensam, sabeu com va sortir aquest himne?
1: Volia... per Salvar Mestrany, pot ser?
0: Bueno, no, era Sestalella, que és una zona també de litoral.
1: Perdona, és que jo sóc de la serra i
0: clar,
1: ja...
0: Si nosaltres som... Matreu
1: de festival, parc, i ja
0: nosaltres som del nord, som del nord, no baixant tant per allà. Però bé, volíem fer una espècie de morterà, per entendre'm-nos, de la central tèrmica que hi ha al Cudi, per fer una reproducció, perquè faltava augmentar l'energia a Mallorca per temes de creixement, i la volíem fer allà. I bé, se va alçar tot. Tot Llum Major, però també va transcendir més enllà de Llum Major, un poc la defensa d'una zona tan natural, en general, com a Sestalella. Per tant, podríem dir que hi ha com un himne oficiós, que seria aquest de la Mare Déu de Gràcia, per afegir un himne més popular, d'en Tomeu Penya, que li han fet un d'això, un busto.
2: Sí, sí,
1: bon
2: comentat,
1: bon xerrat.
0: Sí. En el busto i tot.
1: Se'l mereixia.
0: I res, pensau que fa ja 40 o 50 anys que aquest himne va... Aquesta cançó se va fer, i que segueix. Celebrity.
1: Qui hi ha per Llum Major?
0: A Llum Major...
1: Ah, sí, interessant.
0: Clar, si això fos una secció normal i
1: a corrent... A banda d'Antoni Cardell, clar.
0: Clar, és que clar, jo no ho sabia, Antoni Cardell era d'allà, perquè si no...
1: És que l'hauries d'haver posat a ell.
0: Estava assignat. Però, tot la mare... O sigui, ella és un nostre... Un dels nostres il·lustres, la tenim feta, que és... una Maria Antònia Salvà, poetessa... Amiga d'en Costa, amiga d'en Alcover, referent de l'escola mallorquina. Clar, si això fos un programa normal, o una secció... la secció fos normal, xerraríem d'ella, segurament, avui. No ho farem, no ho farem. Perquè nosaltres hem d'anar a cercar un personatge que doni un poc més de sujet.
1: Que sigui més xiu-xiu.
0: Que sigui més xiu-xiu i que la gent no conegui tant, a lo millor. I he triat en Pere de Son Llall, també conegut, però el seu nom verdader, com a Pere Sastre Obrador. Aquest lot era un lot que volia estudiar. Tampoc no li anava massa als estudis. I son pare li va dir, res d'estudiar, tu a fer feina. Però així tot el va seguir a la corolla de... Li agradava, sobretot tot el que era enginyeria i tot això, li agradava fer invents, també dins el sector agrícola anar innovant. I aquest senyor... va fer un invent o un prototip, perquè no va arribar a poder-lo fer, que després va ser com un precursor d'un invent que actualment està superreconegut i que és cabdal per un transport aeri dels humans. Què passa? No va poder arribar a llançar l'invent perquè, per una banda, se va topar el Ministeri de Defensa o de Guerra en aquell moment, que li va frenar. Algun dia van un poc en pla conspiranoic que un ministre era familiar d'un altre que feia un altre prototipo, que era un girar... Ara no m'ho sortirà. Que era un...
1: Ah, un autogir.
0: Un autogir, exactament. Sí. Ja està precursor de l'helicòpter.
1: D'acord. Wow. I el van boicotejar.
0: El van boicotejar. També el seu no era tan xulo un nom.
1: Pobre
0: perquè
1: Pedro.
0: Era Cometa... Atenció. Ah. Cometa Giroavión.
1: No,
0: el nom
1: no
0: de marketing no tenia tant.
1: No convenç.
0: Res, després, per anar llevant, perquè anem un poc
1: Queda un minut, avui no encontro la pesta.
0: Festa, les de les gerroves, se tiren gerroves. Farina de gerroba. No se tiren gerroves, però se farien mal.
1: Ah, no, se tiren gerroves.
0: És farina de gerroba, m'han dit jo.
1: D'acord.
0: Toni? Farina de gerroba
1: o gerrobes
0: senceres.
3: Home.
1: Que vos tirau?
0: De tot. Un pap de tot. Clar, aquí han de ser estirats, perquè si tu et puguis tirar farina de gerroba, això ha de ser de...
1: Sí. Joan Rafael, me fa molta il·lusió saber quin poble farem la setmana que ve. Jo seré la mà innocent avui, si m'ho permeteu, companys.
3: Sí. I m'ha anat bé avui que hem descobert que l'helicòpter és el Llum Major.
0: Sí, de fet, se pot visitar. En el moment de Sobrenaventura han fet una reproducció d'un prototip.
1: Això que sentiu són els paperengues.
0: Per tant, si qualcú hi vol anar...
1: T'imagines que toqui Bunyola?
0: Ai, quina emoció.
1: M'encantaria. Me poses música de concurs, Toni Cardell, perquè el poble que la setmana que ve farem serà Buja!
0: Ui!
1: Mos anem a nostres respectes a Buja, Joan Rafael.
0: Jo els estic molt, no, Bujarrons.
1: Ho veurem.
0: Molt.
1: Ho veurem. Gràcies, Joan Rafael, pels pollastres en Tomeu també.
0: Adéu.
1: I la setmana que ve.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Condemnats 5 joves per agressió sexual en grup a dues menors a Cala Ratjada. Tots 5 han admès els fets que varen passar l'any 2019.
2: A 4 dels 5 acusats se'ls ha condemnat a 4 anys de presó i al 5 a 2 anys. Tot i això, cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes en què han arribat a un acord de conformitat. Això sí, tenen un ordre d'allunyament de les víctimes i hauran de fer un curs d'educació sexual.
1: I extingit l'incendi que ha cremat 800 metres quadrats de bosc forestal al camí d'Estorrent de Sargentera, al municipi de Santa Eulària des Riu. Segons ha pogut saber IB3, les flames podrien ser intencionades, extrem que no han confirmat fonts oficials.
2: El foc s'ha declarat a 1:30 i en manco d'una hora ha estat controlat. Han intervengut una trentena d'efectius terrestres, 2 camions autobomba i 2 mitjans aeris. Inicialment s'havia declarat l'incendi en risc potencial per a persones i habitatges. És la directora d'extinció de Libanat, Inés Landa.
3: Como había otro foco un poquito más adelante, pues ha hecho un ataque ampliado. Bueno, al final ha quedado la cosa en un pequeño conato y este que han sido 200 metros. Bueno, las causas están en investigación. Ahora, una vez que se controla el incendio, se comienza la investigación de causas y este junto con el otro, pues está en investigación, se sabrá en breve.
1: L'Ajuntament de Campos avisa que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà. Això per mort d'una concentració excessiva de sodi en els pous del municipi causada per la sequera. El consistori assegura que una vegada recuperats els valors permesos, els ciutadans podran tornar a consumir l'aigua.
2: En un comunicat, l'Ajuntament de Campos informa que aquesta concentració de sodi ha provocat que l'aigua tingui un gust lleugerament salat i, per tant, recomana no emprar-la per beure ni per cuinar i fer-ho només per a tasques d'higiene personal o de la casa. Una vegada recuperats els valors de sodi permesos, des de l'Ajuntament i la Mancomunitat Migjorn es donarà nou avís a la població.
1: I Begoña Gómez ha demanat que s'ajorni l'audiència preliminar prevista per aquest dimarts abans que el jutge de Juan Carlos Peinado decideixi sobre l'obertura del judici oral. La defensa argumenta que la citació s'ha comunicat amb només 24 hores d'antelació.
2: El magistrat ha convocat Gómez en el marc de la investigació que manté oberta contra ella i aquesta audiència ha de servir com a pas previ abans de decidir si la causa avança cap a judici oral. És una audiència necessària per poder obrir judicialment contra la dona del president del govern espanyol i que s'ha convocat per demà a les 6 de l'hora baixa. Diverses fonts de les defenses estudien ara la petició, ja que amb tan poca antelació algunes de les parts no poden assistir.
1: I en plana internacional, el canceller alemany Friedrich Merz reconeix està commogut per la victòria del partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya, ADF, a Saxònia-Anhalt. Una victòria històrica, ja que des del nazisme cap partit d'ultradreta havia guanyat a un estat alemany i que ha posat en alerta la resta de l'espectre polític i especialment a Brussel·les davant les posicions euroescèptiques que defensen.
2: Tot i acceptar el resultat electoral, Merz ha remarcat que les institucions són estables i que els valors constitucionals no són, diu, objecte de negociació.
4: In Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland toleriert hat.
2: Escoltam el canceller i líder de la CDU, que ha assegurat que no pactaran amb la ultradreta i ha fet autocrítica després que el seu partit perdés fins al 19,2% dels vots a la regió.
1: I arribam així a les 6:04, més notícies de les 7 a l'informatiu vespre.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: abans de tant segona hora de Xiu Xiu amb en Miqui Fiol en el control tècnic. I una cosa, companys, Jordi, Xavi...
1: Sí?
0: No sé si ho sabíeu, no sé si bon havíeu assabentat, però aquest mes d'agost hem tingut emergència cinegètica.
1: Què diu?
2: Com és això?
1: No pot ser. Vull dir... No, no m'ho crec.
3: Emergència cinegètica.
1: No pot ser mai. No, no és possible, Inés. És a dir, tens autoritat. Tens un programa de ràdio, la ràdio pública. Com dius això? És a dir, la font, quina és?
0: Tu saps que ets emergència cinegètica?
3: Home, supos que hem d'anar més en el cine, no? Necessitam anar més.
4: El graduat.
0: No, Jordi, no, no. és escàs, m'ho sap greu. L'emergència cinegètica és l'estat que permet prendre mesures extraordinàries per pal·liar la sobrepoblació de coloms i tudons.
1: Clar, mesures extraordinàries, saben què vol dir això.
0: Sí. Això a Mallorca, però a Menorca també hi ha sobrepoblació de coloms, a Ciutadella en concret. L'Ajuntament enguany ha contractat una empresa externa per un període de 2 anys per reduir de 10.000 coloms que viuen a Ciutadella a 6.000.
3: I no saben quants en queden ara mateix, no?
0: No, Jordi, no tenim aquesta dada ara mateix a disposició. Però el que sí que tenim a disposició és un colom. Bé, no exactament. Una coloma. No, tampoc. En concret, un colom de parc. Més o manco. Ara ho entendreu. Clara Ingold, benvinguda a Xiu Xiu. Com estàs?
5: Com esteu?
0: Benvinguda.
5: Moltes gràcies per convidar-me. Fa estona que no passava per aquí.
0: Estàvem molt contents que t'ha aparegut aquesta introducció de coloms.
5: M'ha fet pensar. Com se deia? Estat d'alarma cinegètica.
0: Sí.
5: No és així.
0: Cinegètica. Emergència cinegètica sobre població de coloms i tudons.
5: I l'emergència cinegètica, vull dir, el mateix però amb humans, com se faria?
1: Ui!
5: Perquè crec que és pitjor.
0: Sí, totalment. Sobrepoblació, i ja està.
5: Troben que hi ha sobrepoblació de coloms, però d'humans no. No me quadra.
0: És que...
5: 1.200.000 contra... Quan has dit? És igual.

0: I ara no sé què m'havies demanat.
1: No, que si te vas inspirar anant a places concretes.
0: Bueno,
1: no sé si a Plaça Espanya o...
0: A Plaça Espanya ja no n'hi ha. Jo me recordo.
2: No n'hi ha, vols dir que no n'hi ha?
0: Bueno, n'hi ha, però no com... Jo quan era petita anava a Plaça Espanya a donar-los de menjar.
2: Ah, sí? És que nines, bé, sou amigues a partir d'ara, perquè nines, és el contrari, vull dir, no pot veure un colom. Fa anys no he anat mai a Plaça Espanya.
1: Sí. Jo veig un colom... I canvi de carrer.
0: Pues ho tens fatal, eh?
1: Sí.
0: Es veurà que ho tens
3: no pots
0: fatal.
3: Veure una terrassa.
1: No.
0: No, Yuki Portes també és així.
1: Mira.
0: Sí, és fòbia dels ocells.
1: És que m'ha passat de seure a terrasses i no poder gaudir de sopar, de dinar o del cafè perquè hi havia colom per mig. I en Xavi i jo, que anem a fer reunions
2: sí,
1: a una cafeteria...
0: Te passa amb qualsevol animal de ploma.
1: Sí.
0: Això sí que és una... Té una fòbia, això.
1: Sí,
0: exacte. Sí.
2: Colombofòbia.
0: La
3: cinefòbia.
2: A Colombo podria ser, però és que nines, jo és l'única vegada que l'he vist violenta de veres, va ser un dia que vaig fer una broma i de regla vaig tocar l'esquena i vaig fer com un Renaldo Colom i vaig dir, te faré mal.
0: No,
2: ja ho sé. No
0: pots jugar amb aquestes coses.
2: No sabia que era tan profunda.
0: No, les fòbies són tremendes. El meu germà li té fòbies a les olives i no li fas una broma i te pega.
1: Sí, que fort. La fòbia a les olives poc s'enxerra, però existeix.
2: Fòbia a les olives?
1: En Diego Eibol l'han de dur, eh?
0: Sí, li té fòbia a les olives. No li faceu cap broma.
2: No,
0: se pot prendre molt malament.
1: Ostres.
2: Bé.
0: Sí.
2: Ara he començat a fer preguntes.
0: Hi ha molta més fòbia en els botons. Tinc un amic que té fòbia en els botons. És increïble.
2: Però quan dic fòbia, deim por irracional.
0: Absoluta.
2: Que curiós.
0: Que desperta un... Bueno, sí,
1: però tu què en penses dels coloms, realment?
0: Què en penses?
1: Sí.
0: Bueno, que ells han vengut aquí, tenen totes dretes. Són els únics animals mig salvatges, diguéssim, però que bé, que s'han adaptat a viure a l'entorn aquest poc natural que han construït i aquest personatge s'han adaptat a viure aquí, com les cucaratxes, i no els poden consentir. No els poden consentir. I és com... Realment, és que mos pensem que som... Són increïbles, els humans. Els únics que s'han quedat i no els podem tolerar.
1: Mira, a lo millor aquesta entrevista me fa teràpia de xoc. A lo millor surt d'aquí que jo puc anar a la Plaça Espanya, no ho sé.
0: Una fòbia, no sé, igual ves a teràpia, de veres.
1: Sí.
0: Jo ara mateix dient això, no te salvaré.
1: Que t'hi donaves quan eres petita, pa? I anaves a posta?
0: No, anàvem a Plaça Espanya, jo és que tenia el pediatre allà. I anàvem a Plaça Espanya i de les coses que fèiem després d'anar al pediatre eren anar als coloms i crec que hi havia un xiringuito allà i compraves una bosseta de menjar pels coloms.
1: Això s'ha perdut per complet.
0: Sí, no sé què eren, ja no pipes.
2: És que de fet, crec que en algun lloc, si no vaig errat, a Ciutadella, que posen multes de fins a 750 euros si els dones de menjar.
0: Sí.
2: En contra radical d'això, no?
0: És al·lucinant. Bueno, en contra, mem. Jo m'imagino que s'ha de controlar una mica, sí. No? Mem, però els humans també s'haurien de controlar una mica. Com a humans me refereixo que és turisme, en tot moment.
1: Tu creus que seràs una d'aquestes jubilades que anirà a donar menjant els coloms si en queden?
0: Clar. Jo ja ho faig.
1: Ja ho fas, eh?
0: Sí. M'han de veure perquè m'han de multar. Sí.
2: No
0: ho faig, però jo me'n recordo que vaig viure a Anglaterra i allà, quan no tenia amics encara, una de les coses que feia era anar a riu a donar-li de menjar a les àneres i...
1: Que bona.
2: És veritat que relaxa. Que té com un punt hipnòtic i tot.
0: I els cisnes, sí.
2: Tot allà.
0: Estava allà, sí.
3: Home, els esquirols també s'adu molt allà, anar als parcs.
0: Sí, el que passa és que tenia de 9 anys, era un poc friqui.
1: A base ja que se te va ocórrer en la terra, les Aggressive Lessons... Na Clara Ingold, per qui no ho sapi, bé, és una gran humorista, artista polifacètica, i un dels seus sketchs a xarxes socials que se fan virals molt sovint és un personatge que té ella, una senyora alemana o anglesa, i fas Aggressive Lessons, que mos ensenyes a xerrar anglès o alemany.
0: Sí. O he estat en el País Basc ara un parell de vegades i també les he pogut fer allà perquè l'idioma s'apresta.
1: Ah, mira.
0: Sí. No sé, m'agrada. No eren exclusivament amb alemany. Les vaig començar a fer amb anglès i... Bueno, jo tinc un punt un poc agressiu, suposo, per qualque banda ha de sortir. I les alemanes són les que millor queden perquè és que de veres l'idioma s'apresta.
1: Sí, oi?
0: Sí.
1: I què te diuen quan fas aquest tipus de vídeos a xarxes?
0: A la gent li agrada molt. De fet, és el que... Jo crec que és gràcies a algun d'aquests vídeos que he fet que... que igual m'ha començat a seguir com un més boom de gent que llavors dius, Dios, ¿por qué? Saps? Perquè jo no

0: aquest tipus de contingut que a mi m'agradi fer exclusivament això. I la gent té molt de... La gent quan fa un tipus de contingut a xarxes, generalment fa aquell tipus de contingut a xarxes. I tu segueixes en aquell que fa uns dibuixos, no? Tu t'esperes que sempre faci dibuixos, però és que jo faig tantes coses que pues, ara faig això i demà una altra cosa. I és un poc eclèctic, però que s'adaptin.
1: I que és el que... Has rebut hate per aquest tipus de vídeos?
0: Pues vídeos
1: de les alemanyes, perquè te poses una perruca, si no... No te poses perruca.
0: No, jo normalment no
1: surt. Ho fas tan bé que jo ara te visualitzava.
0: M'he posat perruques per fer altres coses, en altres moments sí.
1: D'acord.
0: Però en aquests no, generalment.
1: I què t'han dit, els alemanys?
0: Bueno, els alemanys, com que és un tòpic i se diu que el seu idioma de per si ja sona agressiu, pues s'ho prenen especialment malament. Ara jo ho vaig fer perquè era Alemanya i me va pillar per allà, saps? Però això no ho pots explicar perquè no ho entenen.
1: Clar.
0: Sí. Molt amenaces fortes vaig rebre.
2: Sí,
0: ja. De fet, és que ho vaig deixar de fer fins que un dia vaig dir, si algú se pot cagar amb els alemanys.
1: Sí, no, clarament.
0: Som els mallorquins.
1: Vull dir, hem de connectar de qualque manera i doncs és agressive lesson, sí, per bé o per mal. Escolta, i parlant de el contingut que et vols fer tu com a artista, que és el que t'agradaria, perquè clar, avui en dia és molt fàcil encorsetar qualcú a un tipus de contingut. Tu has dit que precisament és el que no volies, que encorsetar a les agressive lessons, pues, dir qualque cosa. Què és el que t'agradaria, quina art t'agradaria que te relacionessin? Perquè tu també has fet música, teatre...
0: Amb quina art? Però xerrant de xarxes, dius? O xerrant de...
1: Si és per xarxes...
0: Si algú dius que fan aclarar llengua, que t'agradaria... Sí. Si és per xarxes, ara mateix no ho sé, perquè estic molt cansada de les xarxes. No de dur-les i tal, sinó és que m'avorreixen, però d'una manera, i les mir per mirar idees de decoració darrerament, saps? I me passen vídeos també de xorrades i me fan molta gràcia les xorrades que s'inventa la gent... Però jo no vull ser més renou en aquell... saps? Jo no vull estar dedicant la meva vida a fer això. També perquè faig feina d'algo relacionat amb art i cremar tota la meva creativitat fent reels de minut i mig, fent xorrades, quan hi ha tot el món que ho fa. Vull dir, perquè abans la gent no feia tant de vídeos i tant de... No? Tens la sensació de que ara mateix qualsevol persona... Qualsevol persona se posa a fer com a xorrades per Instagram. I abans, a lo millor no se feia tant. I jo feia xorrades per Instagram. Ara mateix és com, jo no vull aportar més xorrades a Instagram. Tinc una crisi amb aquest tema ara mateix. Però també com que faig feina d'això, pues no sé com fer servir les xarxes darrerament.
2: Home, també és un altaveu. De qualque manera també te pot ajudar a donar-te visibilitat, etcètera.
0: Sí, això no. Això ho tenc claríssim.
2: De fet, ara, enguany, has tingut molt d'èxit a Televisió Espanyola, concretament en el programa de l'humorista Enar Álvarez, que El Cielo con ella, que has tingut una secció. Amén, com és aquesta experiència de la televisió pública, Televisió Espanyola? Com ha estat?
0: Guapíssima. Molt estressant, també, però guapíssima. Supos que la tele té uns tempos molt frenètics i com que a part estava girant a full amb l'espectacle per Espanya i fent altres coses, també, m'he passat molt bé, ha estat molt guai, però en el final, ja cap en el final, que he estat un any i mig fent això, ha estat com, dius, necessito com aturar, però perquè notava que tenia el cervell fregit.
2: Però de què? De pensar? Sí.
0: De pensar. Jo tots els guions els feia jo.
1: Sí, perquè com funciona? Primer de tot, quan t'arribes a proposta de fer feina en Nenar, que vull dir, dic Nenar perquè és a nivell estatal és molt reconeguda, vull dir, fins i tot referent feminista. Com t'arribes a oferta?
0: Me van... una de les lotes de producció, Anaïsis, havia vengut a veure l'espectacle. La seva exparella, que és guionista de TV3 i tal, l'havia vist i li va agradar molt, li va dir, tens que venir a veure aquesta tipa.
1: Ostres.
0: I una de les de producció del programa m'han fet un càsting. M'han fet un càsting, se va quedar la cosa allà com a... Bueno, ja veurem si te podemos meter i tal. I se que duia tres mesos el programa i ja se podrien arriscar una mica més a fitxar algú un poc més underground, pues li van ficar. I, joder, m'han estimat molt, molt de mesos.
1: Sí?
0: Sí.
1: Tu ets underground?
0: Jo m'hi considero.
1: Sí,
0: Sí.
1: Què vols dir? Com ho definiries?
0: Que no som mainstream.
1: No, perquè, de fet, programes com els de Nenara Álvarez, El Cielo con ella, has fet coses que també s'han fet virals i no eren ses Aggressive Lessons, no, per sort. Com, per exemple, aquesta cançó que no té res de mainstream, que se diu Tengo el pelo graso, es diu pelo graso, i diu Tengo el pelo graso y si este no es tu caso, guárdate tu opinión. Poca broma, perquè, clara, has escrit articles en el suplement del País, o ese moda, sobre aquesta qüestió. No són bromes. I aquesta cançó sona així.

0: este no és tu caso, m'encanta, Clara. Jo quan va sortir la cantava, tengo el pelo graso.
1: Tu el tens, greixos?
0: Sí, me dura poc. Sí. Dos dies, bueno, cava sí, molt. Vosaltres?
2: És que jo crec que la base és cabells.
0: En Xavi té una bona melena. Mm.
2: Si tu te'l fas anar cada dia, no ho sé, t'encantes.
1: Acabes d'escoltar la cançó, no l'has escoltat, la lletra, no l'has escoltat. Tu tens els cabells greixosos o no?
2: Sí.
0: Digues que no, sí, que jo no, crec que sí.
2: Però, clar, no te'n tenim si mai greixosos. Però no, però us vull resoldre aquest dubte. Si te'ls fas anar cada dia, d'acord, és més fàcil que siguin greixosos o no?
1: Te'ls has de rentar, no els has de deixar que estiguin bruts, això està clar. En plan, pots estirar-ho, però jo he fet experiments.
2: Entenem.
1: Jo he fet experiments, i això és d'una de les coses que xerraven el país. Jo he fet experiments, durant el confinament vaig fer experiments, perquè no m'havia de veure ningú. I vaig estirar.
0: La consciència.
1: Jo estirava per veure si allò realment deixava de ser greixós en qualque moment. No se pot viure. Uh-huh. Sí, no se puede.
0: És a dir, és un mite d'això, que si te'l deixes de fer net, després...
1: Sí, no, rentar-te'l massa, en tampoc. Plan massa, deixant massa poc temps, crec que també no ajuda, ¿vale? Però en el moment que està brut, cari, se renta sí. I ja està, t'ho dirà qualsevol
0: persona. Bé, tu vas fer una cançó perquè tu consideraves que tens els cabells greixosos, és així?
1: Bueno, sobretot perquè estic cansada de la gent que no té els cabells greixosos i te diuen que els tens greixosos perquè te'ls rentes massa. Bueno, el dia que tu tingues el pelo graso, ja opinaràs.
0: Clar que sí. I va, escriure la lletra tu. Estic enfadada, tengo el pelo graso.
1: Bueno, aquesta cançó forma part de Paloma de Parque i entra dins un procés creatiu d'un parell de mesos. I un dia, pues, no sé, vaig començar a escriure i la cançó se va anar polint.
0: Com? Què expliques a Paloma de Parque? Claro.
1: Moltes coses. Moltes coses. Certs de traumes propis, de traumes, coses de la societat, coses que mos pesen així com a, com a generació, o un munt de coses. El que passa és que pues, les ficciono una mica, em faig molt de personatges. Uh-huh. Jo m'ho passo molt bé.
0: Diries que és humor negre?
1: N'hi ha un poc. Uh-huh. N'hi ha un poquet. Sí, supos que sí.
0: Perquè tu dius que realment els coloms, per això es diu Paloma de Parque, sempre s'ha dit que són les rates del cel. Llavors expliques que, segons he pogut llegir, tu ara m'ho diràs, que es, de la foscor, de tot allò brut, se pot treure l'humor.
1: De les coses xungues que mos passen, evidentment. A l'espectacle faig una breu reflexió també, de dir que en aquell moment, quan ho vaig fer, estava en un moment bastant tranquil i crec que quan estic en un moment tranquil faig menys comèdia.
0: Sí, eh?
1: Perquè estic guai.
0: T'han de passar coses dolentes. Diuen que els artistes els hi va bé que els hi posin les gràcies per escriure cançons tristes, però resulta que també funciona en humor.
1: Però supos que per això també... Jo perquè estic tendesc a crear una mica des de coses que me passen a mi, passen al meu entorn i coses del dia a dia, no? I tampoc vull entrar en temes d'estar fent, jo què sé, crítica política tot el dia i tal, perquè evidentment coses dolentes passen constantment i ara més que mai, no?
2: Quina emoció és la que te fa fer el millor humor o tenir les millors idees?
1: Quina emoció? Uau, no
2: o quin sentiment? De ràbi, per ventura, s'angoixa, la tristesa...
1: No...
0: L'alegria.
1: No sabria què dir-vos. Jo quan me poso a crear alguna cosa i ja penso de manera creativa, jo ja no estic menjada per cap emoció. Ja ho he surat, diguéssim. Quan ho controlo, ho puc treballar, diria. Si, des de la ràbia, per exemple, no som capaç de fer-ho.
0: No és terapèutic, llavors.
1: No.
0: És posterior.
1: No, jo què sé, però són coses... Vull dir, per exemple, no? Si te passa una cosa molt xunga en sa família, que és horrible, però que després, a mesura que passes temps, tu la comptes i tu mateixa t'aixapes de sa situació ridícula que se va a viure o xunga. Bueno, és tiempo. Dolor i tiempo.
0: Sí. Per cert, Paloma de Parque, gires per tot Espanya. Vull dir, ara tens dates a València, a Bilbao, a Madrid... Què te dius, la gent de la península? Vull dir, creus que ho perceben diferent? No sé si inclous algun tret d'identitat de que siguis mallorquina dins el show.
1: No gaire. Hi ha una part de l'espectacle, per exemple, que el faig en català, però no... No, igual els deu fer gràcia. Per exemple, abans d'ahir era a Teruel, un poble que se diu Luco de Giloca,
0: wow,
1: que no sabia ni on era ni que era Espanya vaciada, total. Uh-huh. Enmig del desert hi havia un poble i allí... I va ser dels bolos més guapos que he fet.
0: Sí?
1: I la gent me coneixia. O sigui, bastant, hi havia com 500 persones allà.
0: Wow.
1: Tot el poble estava clar, allà i quatre persones també de pobles veïnats i tal, però sí, sabien qui era. Bàsicament,
0: bueno,
1: perquè coneixien algunes cançons i tal.
0: Clar, tengo el pelo graso.
1: I els agrada. O sigui, hi ha públics millors i públics pitjors. Se sol dir que el públic mallorquí per la comèdia, jo m'havia sentit dir que era com molt dur, i jo aquí me sent molt a casa, per lo, norm, per lo general. Uh-huh. Diria que el públic més heavy, a lo millor, de vegades és de Barcelona. Uh-huh. És més sec. Uh-huh. Per a la resta del món... Níquel, no?
0: Molt bé. Per cert, Paloma de Parque, dia 7 de novembre.
1: És el darrer bolo que faig a Palma.
0: A Palma.
1: De moment, perquè ja ho he fet tantes vegades que ja no sé, vull dir, ho he fet mil. I és el bolo número 100. O sigui que, sí, possiblement és el darrer bolo que faig a Palma i el fem a sona mà, que ja no sé, faré algo gros.
0: Serà gros, jo compraré entrades, idò. 7 de novembre, a Palma, si tinguessis un colom, no li has posat mai nom a un colom?
1: La veritat és que no.
0: No.
1: Me costa molt posar noms en els animals. És raríssim. Tinc dos mojos i sempre vaig trigar mesos a posar-li noms. Mesos.
0: I ara que no, m'ho n'hi do?
1: Una se diu Sati, però que els dos tenen com a 25 noms.
0: No casen, no casen... Sí, jo li de moix.
3: Sí. Que nostre també s'amoixa.
0: Sí, com a 20 noms.
1: Sí.
0: Escolta, Clara, si tu passes bé, queda una estona i ara jugarem una mica.
1: Vinga.
0: Amb tu.
1: Perfecte.
4: Plana internacional.
0: Però abans, plana internacional, perquè a les costes del sud d'Anglaterra els investigadors han detectat un augment excepcional de la població, no de coloms, sinó de pops. De fet, asseguren que és la major proliferació registrada a la zona en almenys 75 anys.
3: I aquest augment ja està tenint conseqüències. També ha augmentat el número de dofins a la zona perquè aquests animals s'alimenten principalment de calamars, sèpies i pops.
2: Però l'augment de pops també està deixant imatges curioses. Un voluntari ha fotografiat, prou atenció, un pop muntat damunt el llom d'un dofí, una interacció que els investigadors consideren poc habitual.
3: Segons el científic, aquest fet és quasi més estrany com veure un ciutadà que les festes de Gràcia de Maó.
5: Que és el que no han de fer mallorquins a festes de Sant Joan de Ciutadella?
6: Venir.
0: Més notícies. A la Clara li ha fet gràcia. Un vol d'American Airlines que anava de Dallas a Newark ha hagut de fer un aterratge d'emergència a Baltimore després que un passatger es posés violent durant el trajecte.
3: L'home va començar a colpejar altres passatgers i també va intentar mossegar els que van intervenir.
2: Entre altres passatgers van aconseguir reduir-lo. Primer li van enfermar les mans amb brides de plàstic i quan continuava resistint-se i intentant aixecar-se, el van enfermar al seient amb cinta americana.
3: Perquè si una cosa no li falta a American Airlines és cinta americana.
7: No em depèrdes humor. No em depèrdes humor.
0: Un centenar de pallassos professionals han sortit al carrer del Mariana, al Brasil, a motiu de la trobada internacional de pallassos.
3: L'esdeveniment reuneix artistes de circ i aficionats, tots amb disfresses de colors i maquillatge, que actuen pels carrers del centre històric de la ciutat.
2: L'objectiu és mantenir viva la tradició del circ, donar visibilitat als artistes de la regió i apropar aquest món a les generacions més joves.
3: Així o així, els recomanem anar un vespre d'estiu a Cala Ratjada. Segur que allà en trobaran encara més.
8: Es muy aburrido.
0: Sí.

0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, fer-me jaure.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
4: No, jo no soc sa moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan el tractament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, en la companyia d'Anna Clara Ingold. Clara, t'ho estàs passant bé amb nosaltres?
1: Amb la meva companyia. Sí. Molt, m'ho estic passant molt bé.
0: Sí. Idò, vinga, perquè ara t'ho passaràs encara millor. Jugarem una estona.
2: Molt bé, doncs avui la cosa ha anat a coloms, com hem pogut veure. Mm. Per tant, farem un test per saber quina raça de colom autòctona de les Balears ets.
1: N'hi ha moltes de races,
0: no
1: de colons autòctons.
2: N'hi ha sis. Sis races de colons.
0: Jo pensava que n'hi havia uns.
2: Idò, no, n'hi ha, n'hi ha molts.
1: Els tudons entren dins el món dels coloms? O les tortores?
2: No, aquí no hi surt.
1: O sigui, només coloms, eh?
0: Interessant.
2: Només coloms.
0: Jordi, no te feia expert en colombofòbia.
2: És que aquí, si ho som experts un poc en tot.
0: Colombofilia.
2: Colombofilia.
1: Colombo.
3: Però podràs fer un bonus track en el Paloma de Parque, si entra. L'altre dia vaig anar a la ràdio i van explicar que hi havia 7 tipus de coloms, 7 races, perdoneu. Bé, Jordi.
2: Bé, doncs te farem un test de personalitat i al final te sortirà la raça de colom que més te representa.
1: Vinga.
2: I doncs la primera pregunta és, arribes a una festa i no coneixes a ningú. Què fas? A. Vas a la barra i comences a xerrar amb qui sigui, ja trobaràs a qualcú amb qui està. B. Passes una estona observant a veure com està la cosa i després ja interactuarem. O C. Si ningú me xerra millor, jo he vingut a fer la meva i jo aquí ho passaré beníssim.
1: No hi ha l'opció de me fic dins el banyo.
2: No, justament...
1: vaig a la barra i m'aprenc alguna cosa i ja pues, que passi el que hagi de passar, suposo.
2: Perfecte. Segona pregunta. Un amic te diu... típic missatge, hem de xerrar. Què penses? Perfecte, que ha passat que m'ho conti ja i ja està. Bé, Déu meu, què he fet, que li ha molestat quan ha començat tot això. O sé, mira, si és important ja m'ho dirà, que jo estic a altres coses.
1: Bueno, la primera era perfecte, que de mi xerrem.
2: Sí.
1: Aquesta.
2: Sí. Perfecte.
0: De moment, majoria de A,
2: oh? Majoria de A.
1: A. Ah,
2: tens una hora baixa lliure i no tens pla. Què t'estimes més? Escriure a un parell d'amics o a gent coneguda i els dius que feis? Bé, quedes tranquil·lament a casa i que ho deixes en pau o sortir sense rumb, sense i veure bé, què passa.
1: Això es depèn del dia i del cansament que arrossegui. Ara mateix som a bé.
2: Fantàstic.
0: Quedes tranquil·lament a casa,
1: sí,
0: i gaudeixes de la teva pau.
1: Ara som així.
2: Molt bé, la següent. Te conviden un pla que no t'acaba de fer ganes. Què fas? A. Hi vas igualment, perquè potser t'ho acabes passant bé. B. Comences a donar-hi voltes. Uf, qui va? Què farem? A quina hora? Val la pena o no? O C. Dius que no directament i fas una altra cosa.
1: A.
2: Molt bé.
1: Som de pitjar-me un poc.
2: I la darrera, en el grup d'amics, quin rol diries que te quadra més? A, és que manté el grup unit i sap un poc que fa tothom i està pendent i és que sempre diu de quedar. B, és que té les opinions molt clares i sempre xerra i sempre les està compartint amb tothom. O C, és que a vegades ve, apareix, després desapareix una temporada, després torna i tal.
1: Se C, supos. Per feina i tal, que sí. Sí, se sé.
2: Molt bé. I doncs ja ho tenim.
0: Vinga, Jordi.
3: Uf, tenim veredicte.
0: Quina raça de colom balear és na Clara Ingold?
1: Aquesta informació és important.
2: És important, sí, sí, perquè na Clara Ingold és sa pinta.
0: Sa pinta.
2: Sa pinta. Una raça que destaca per tenir un caràcter despert i alegre.
0: Oh, mira.
2: I gaudeix del vol en grup. Mm. I sempre té una actitud molt dòcil.
0: Ostres, clar, aquí t'ho hagués dit que series, sí, una pinta. Saber això és quasi més important que saber el teu horòscop, que ja has dit.
1: Jo ara em posaré a llegir sobre les pintes, eh?
0: Sí.
1: I de quin color són? Ho has vist, això?
2: No.
3: Clar, quin color és la pinta? Perquè si és el típic color que, clar, sempre ve per mig de ciutat...
0: Ara mateix ho soc.
3: O si és un colomí... No ho sé. Cerca-me, exacte.
0: Pinta colom. És de color marró i té les ales de color blanc tacada.
1: M'ho havia imaginat així, un poc.
0: Mira quina curiositat. No és estípic negre, és marró i sovint té taques blanques a les ales.
1: Per què penseu que els coloms que s'han quedat a Palma la gran majoria són grisos? Perquè si fossin blanquets i marronons i tal, a lo millor la gent els agradaria més. No?
0: Mm. Jo crec que perquè se volen camuflar amb ses...
1: amb s'asfalt.
0: Sí, exacte.
1: Supervivència.
0: Ses paravies i esfum i aquestes coses. Clar, a partir d'ara m'agradaran una mica més els coloms, gràcies
1: espero
0: a tu.
1: Sí.
0: Paloma de Parque, 17 de novembre, a Palma. Compreu ses entrades, val molt la pena. Clara, gràcies per haver vengut.
1: A vosaltres.
0: Així ho xiuetjant nosaltres.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Fins aviat.
1: Nos veiem aviat.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu t'he dit vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
4: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia.

0: Quimor, vigila des de la banqueta, és en Marta Sanfas. Marta Sanfas, benvinguda, xiu, xiu.
1: Com estàu? Bon dia.
0: Marta Sanfas.
1: Com estàu? Vi com han començat avui, eh? Amb una dona empoderada, en Beyoncé. Pujo, pujo, Miqui.
0: Dali, sabes. Perdoneu, podem fer un incís
1: molt ràpid?
0: I tant. Ara mateix, no deixeu de mirar i veure televisió si ho teniu sintonitzat mentrestant mos escolteu a mut, però és que per TV3-3-4 la televisió catalana està sortint en Sebastià, gegant de lloseta per mort del seu físic tan ben plantat. Una notícia que vàrem descobrir aquí a Xiu-Xiu.
1: Ho vaig sentir a casa, justament.
0: I tot gràcies a un reportatge
2: de Xiu-Xiu al món.
0: D'en Jordi Suárez.
2: Exacte.
0: Jordi, estàs content que sortiràs per la televisió catalana?
2: De moment no ha sortit.
0: De moment només ha sortit en Sebastià.
3: I veiem els comentaristes que no diuen res.
0: Que estan xerrant dels físics d'en Sebastià, dels gegants.
2: Ara
0: surt en Jordi Suárez. El nostre vídeo surt per la televisió catalana.
1: Molt bé.
0: Som famosos.
3: A Xiu-Xiu, allà té la menció.
0: Sí, sí, està sortint Xiu-Xiu ara mateix.
3: @ib3radio.
0: Per 3cat.
1: Quin èxit, molt bé.
0: Quin privilegi. Jordi, tant teatre.
1: Molt viral.
2: En teatre quan ja sortia.
1: Està super, està super.
3: Un gegant molt sapat. No li cal apuntar-se al gimnàs després de les vacances.
0: Aquest
3: era
0: retol. Els catalans mos copien, només direm això.
1: De veres, sou una inspiració, sou una inspiració. Around the world, com de Beyoncé, aquesta cançó que xerra d'elles, Around the World Girls. I avui hem estat la secció amb aquesta cançó perquè xerram d'elles. M'ha quedat així, eh? No ho he cercat, m'ha quedat així. Però abans de tot, com sempre, companys, esteu preparats per aquesta classificació que ja té una jornada viscuda i anem per la segona, ja hi ha una puntuació, ja hi ha una persona que ocupa la part més baixa
0: guanya,
1: de la classificació. Guanya en Xavi en 10 punts, tu en tens 0. Recordem els oients, això és un repàs per saber que heu fet d'esport la setmana passada i per fomentar la vida saludable aquí a Xiu-Xiu. Va, anem a sumar punts, eh? Vull sumar punts, jo entenc per sumar, però anem en sort amb els que vàrem començar la setmana passada. Passada, Nines, amb una fredolera de 0 punts. Avui tens l'oportunitat de contar-nos què vas fer la setmana passada, quan d'esport vas fer, quina puntuació te mereixes.
0: Jo som 2 dies de gimnàs.
1: Idò, Xavi, Jordi, 3 i 3, no?
0: 6 punts.
1: 6 punts per Nines, se situen 6 puntets en aquesta classificació. En Xavi Oliver, que va començar fort, deu puntar-los.
3: Sí, perquè vaig fer volei per 3 dies de gimnàs.
1: És que si vas de 3 en 3...
3: És que és la rutina que tinc.
1: Estic picadíssima. És que ara, clar, és que, jolín, jo aniré 2 i ara amb en Xavi ho pas fatal, t'ho juro. Perquè som molt competitius.
3: Jo també.
1: Tu també.
3: Tu no guanyes i jo també
1: ho
3: guanyo per que jo.
1: No, ja ho veuràs. Bé, Xavi,
0: estan enfadant aquestes, eh?
1: N'hem de sumar 9 punts més, o sigui, deixa'm el bolígraf, per favor. 9 punts més, en Xavi se posa en de 9.
0: Una cosa, jo no me crec res del que diu en Xavi.
1: No, varen dir que confiaríem en Xavi.
0: Ell també és molt competitiu, té...
3: Un bro, un bíceps, espectacular.
1: Jordi, 3 puntets. T'he de dir, com ho varen dir una persona que va escoltar la secció, que vaig ser injust en tu, que 3 dies de caminada d'estant de viatge eren més de 3 punts.
2: Ja ho trob, també. Però, bé,
1: però no
2: ja
1: vas
2: està.
1: Demanar el bar, no vas demanar la revisió i així ha quedat.
2: Ja arriba tard.
1: I ara,
0: el públic t'ha fet, Jordi.
2: Ha estat una setmana difícil d'adaptació en aquest nou horari de menys un.
1: Has fet 0.
2: O sigui, 0, no?
1: Sí, totes menys 1. Me fa pena restar-te un punt. No, te'l deixarem per aquesta cosa de que m'han dit que van ser injustos. D'acord, deixarem els
3: 3.
1: Jo he tornat al gimnàs, he anat 2 dies la setmana passada, per tant, 6 punts més. En els 2 que tenia en queden 8. I ja està.
0: I aquest moré de pell que passeges?
1: He anat a la platja.
3: Ha fet pa del surf.
1: No, bé, vaig fer... Mira, me'l sumaré un punt més. Ahir vaig anar a l'escargol. Que caminant des del far de Setsalins en escargol és 35 minuts, nada, i tornades, una hora de caminar.
0: Impressionant.
1: De baix al sol,
3: en sa
1: gelera, sa senaia... Vinga, m'assumo un punt més, au, perquè sí. 9, així que te veu, Xavi. Va, fomentam esport i salut des de la banqueta Xiu-Xiu. Ja tenim la classificació actualitzada. I anem a cercar 100 MVP de la setmana.
0: MVP,
1: MVP, MVP. I és un nom propi. I aquesta setmana no és una victòria, no és un gol, no és un fet esportiu com a tal, és una idea que ha tingut la reina, que és n'Alexia Putellas. N'Alexia, que ha decidit que el futbol femení, si no arriba tothom perquè les televisions no hi aposten, ella mateixa hi apostarà. i posa l'altaveu. En aquest cas, des d'Anglaterra, recordant que en Alexia juga en el London City després de deixar el Barça, comparteix equip amb Lucía Corrales, una de les nostres, una mallorquina, i que han fet un equiparro al London City amb una presidenta d'aquest club que és únic, que no té secció masculina i que ho estan fent molt bé, i cerca major visibilitat encara en Alexia. I què ha fet? I ha creat un canal.
0: Mira.
1: Eleven TV by Alexia. Ella juga molt en la marca Eleven. Això ha fet Alexia, un canal de YouTube que ha fet? Ha adquirit els drets televisius de la Women's Super League, que és la lliga anglesa de futbol femení. Ha adquirit els drets per, en exclusiva, fer la retransmissió a Espanya, en cada jornada narrada en castellà. S'ha ajuntat amb Mundo Maldini, que és un canal de YouTube amb Maldini, tot segur qui és, però és esportiu molt conegut. I ja van encetar divendres, en la primera jornada de la lliga anglesa, amb el London City, que va jugar contra el Manchester United, i ja se va retransmetre el partit en directe, gratuït, a YouTube, i va tenir un total de 60.000 visualitzacions, molta gent mirant aquest primer partit, una comentarista mallorquina també, que era na Virginia Torrecilla, ja retirada, fent els comentaris, una narradora com es dirà Tí Vidal, una que considero companya, no?, perquè m'agrada saber que hi ha moltes dones també que narren.
0: Que bé,
1: i, ostres, m'apareix una molt bona idea, dir, mira... Faré una inversió en aquest sentit, en què la lliga anglesa arribi, en aquest cas també a Espanya, que es pugui veure la cara mateix, la millor lliga femenina de futbol. És una llàstima dir-ho, perquè ens agradaria més que tocàs més aquí, que talents com,
0: com
1: Mariona, que juga a l'Arsenal, podrem veure el partit de Mariona en aquest canal. Ana Lucía, que juga al London City.
0: També
1: i se va fer amb aquest partit.
0: Que està molt bé que invertegi els seus dobbers, que està guanyant.
1: Amb l'esforç que ha fet per ser bona en el futbol.
0: De futbol femení.
1: Exacte, per el gran abandó que ha tingut tant d'anys, no? Per tant, m'apareix superbona idea, m'apareix que segueix sent la reina per tot on va i amb tot el que fa. M'agrada molt l'Alexia. I res, aquest debut que va acabar en 2-1, victòria del London City, això és el de més, lo important és això, que bé, una passeta més per poder seguir l'esport femení, ja més enllà del futbol, que també està agafant més força, però ens agrada que la dona esportista també cada vegada estigui en més igualtat de condicions en tots els sentits. Sentim aquesta cançó mundialista, ja sé que esteu cansats, però... Que vale, como tú sabes, como tú sabes. El Mundial ja està.
0: Ja està.
1: De Mundial.
0: Més que educat.
1: Però avui comença director de la casa Dani Valjacoba, però... Aquí comença la meva campanya per anar en el Mundial de Brasil 2027.
0: Avui donem el surs a una campanya...
1: Sí. Juan que no fa campanya, fa una Eurovisió i no sé què...
0: Electro
1: latino.
0: No, una campanya electoperiodística.
1: Sí.
0: Perquè na Marta Sampas se'n vagi en el Mundial de Futbol del Brasil l'any que ve...
1: A cobrir... No sé, la final segur... Perquè confiar
0: és
1: que
0: igual,
1: Espanya arribarà.
0: A cobrir el que faci
1: quatre, si
0: les jugadores espanyoles.
1: Si tot va bé, hi haurà quatre mallorquines en aquest Mundial.
0: I doncs, ha de ser imprescindible la cobertura d'IV3.
3: Perquè quan vagis amb IV3.
1: Exacte, sí, a fer feina. A fer feina, regalar.
0: Mira,
1: vull dir,
0: jo venc.
1: A fer feina, que la gent anarà al partit. No és bé, és
0: jo venc de secretària teva.
1: No, podem fer xarxes. També troc que se podria fer un seguiment de xarxes aquella setmana que hi vagi. Per exemple, dues setmanes, el que vulgueu. No.
3: I el que ni te facis vídeos.
1: Sí. Exacte. Per exemple, les xarxes... No, va, seriosament.
0: Quedar tu aquí al volant.
1: També, agafa també. També és ara que sé que és competitiu, més que més. Vol llevar-te el lloc. No, però és veritat que 2023, recordem, Espanya és vigent campiona del món en futbol femení també, i bé, que és l'única vegada en la història que passa que les seleccions tant masculina com femenina siguin les vigents campiones. I defensaran l'estrella a Brasil 2027, com dèiem, la possibilitat, si tot va bé, no se lesiona i tot va bé, i seran les quatre mallorquines, de Mariona, que el Dante, i na Patrick Jarro, na Lucía Corrales i és el nostre fill il·lustre de Xiu Xiu, que ja feia temps xerrant d'ella. Ni que te coi.
0: Que te pregonera.
1: Bé, dona, que te nostra, dimecres la van telefonar perquè ha començat ja la lliga amb el Barça i la van telefonar a Esports 3, el programa d'una a dues cada dia aquí a Vetra Ràdio.
0: D'una a dues.
1: I li van fer una entrevisteta i jo no vaig deixar passar l'oportunitat.
0: Ai, tenim missatge de na Catacoll per nosaltres.
1: No és per vosaltres, és per IB3 en general, però primer, sí, escolta'm. Venga. I aquest Mundial que n'estarem ben pendents. Jo també espero que sigui 4, perquè si sou 4 segurament hi haurà més força, però jo aniré a cobrir-ho. Ja
4: serà l'enviada especial d'IB3, s'està postulant, i de quina manera, dus un any ja lluitant per aquest tema, Marta, mare de Déu.
5: Ja escriuré una carta, IB3.
1: Gràcies, Cata, gràcies pel teu suport. Serà important. Per si no ho heu sentit, d'això,
5: ja escriuré una carta, IB3.
1: Una altra vegada.
0: Jo escriuré
1: ja escriuré una carta i vetres.
2: Escolta.
1: En bucle, Miqui, dali. Pues farem una cosa.
5: Ja escriuré una carta i vetres.
1: Ja escriuré una carta i vetres. Ah, així m'agrada.
2: Home, si arriba una carta a Ivetres Ràdio.
1: És que...
2: D'una catacoll, demanant que la Marta
1: se'n
2: vagi. Jo crec que no se pot negar.
1: És que, per favor, jo, catacoll, millor porter del món, vull que la Marta se'n faci la cobertura del Mundial Femení.
0: Des meu Mundial, perquè serà el Mundial de Nacata.
1: Ai, tant. Res, i així hem començat, però és que potent, no?
0: No.
1: En sa portera, que se va proclamar campiona del món olímpic demanant.
0: Jo tinc molt bones intuïcions amb aquesta campanya teva.
1: Anirà bé. Queda molt, juny de 2027, però
0: no.
1: Que tenen aquesta entrevista.
0: No queda
1: que
0: res, que tan, Marta, per favor.
1: És any competitiu que ja han encetat en sa lliga i bé... Estaria molt bé. Anem amb la derrota de la setmana.
0: Ui, avui la derrota.
1: La derrota.
0: Per qui és?
1: Per qui és? És per una selecció, però m'agrada això de fer també relacionar amb el directe ara mateix. I també xerram de dones, ho he dit en el principi de la secció, que avui venien tot carregadet d'esport femení. Selecció espanyola de bàsquet s'està preparant per jugar, per això també femení i molt mundialista m'està quedant avui la secció, s'està jugant la classificació pel Mundial de Bàsquet Femení amb dues jugadores balears, n'Alba Torrens, mallorquina, i n'Helena Puelló, també mallorquina, que juguen amb Espanya. I va acabar passant, que van començar beníssim guanyant a l'anfitriona, Alemanya. Espanya ja arribava com una de les favorites i se va desfer d'Alemanya en el seu debut, 83-53, amb 30 punts de diferència. I de sobte, el segon partit jugava contra la selecció de Mali, que se suposa que era fluixeta, que Mali no havia de, havia de ser per aquest 30 punts de diferència contra Alemanya, perfectament contra Mali. Però, sorprenentment, va perdre Espanya contra Mali, 82-73. Clar, què passa? Què ha fet això, aquesta derrota? Que s'estigui jugant ara mateix, en aquesta hora, Espanya, la classificació postmundial, en Alba Torrens i Helena Puelló mallorquines contra el Japó. De moment guanyen en el descans, s'han jugat els dos primers quarts, 36-39. Si guanya el Japó i Alemanya guanya Mali, l'altre partit que hi ha, acabarà primera de grup i passarà ja a quarts de final del Mundial, ja jugarà directament als quarts de final. Si Espanya guanya el Japó en aquest partit que està en joc i Mali guanya Alemanya, quedarà segona. El tema és que si perd i Alemanya guanya a Mali, Espanya diu adéu en el Mundial. Vull dir, se'l van jugar molt contra una selecció. I què vull dir amb això? Que en l'esport també de vegades, no? Jo crec que de vegades passa que se relaxen i contra seleccions que... No sé si això, Xavi, tu que has jugat a tennis, passava, o altres esports, que quan jugues amb un que tu saps que és molt millor i que a priori és que t'ha de guanyar, jugues molt més relaxat.
3: Sí, i a vegades jugues molt millor.
1: Perquè no tens res a perdre i vas superrelaxat. I com,
0: sense quan, pressió, no?
1: Sí, i de sobte fas el millor partit i l'altre comença a anar malament. Doncs un poc això va passar. Lo curiós és que en aquesta selecció de Mali hi ha dues jugadores que podrem veure a Son Moix aquesta temporada perquè juguen en l'Azul Marino, que recordam, això també és un èxit que de ben segur vaig contar en el seu moment aquí, l'Azul Marino Mallorca jugarà a la màxima categoria
0: del bàsquet. Sí, ho vàrem comentar.
1: I tenim moltes ganes de que comenci el primer cap de setmana d'octubre en Alba Torrens, de Maria Espanya, que també va venir aquí, molt la van passar molt ben bé, ja us en recordeu, i estan a punt ja de començar.
0: Que de fet, han quedat per anar un partit tu i jo.
1: Sí, és vera, i anirem. I doncs, mira, veuríem en Sika Kone i en Alima Dembélé, que són jugadores de l'Azul Marino i que juguen en Mali, i mira, que estan fent, de moment, un bon paper en el Mundial perquè se varen desfer d'Espanya, que ara, en aquesta hora, doncs, està jugant aquesta classificació. És la derrota de la setmana perquè va ser cridanera i en el final demostra un poc això, no? Que l'esport no hi ha un guanyador clar fins que no se juga i acaba el partit.
3: Mira, és Copa del Rei, de vegades l'equip de tercera que han guanyat, l'equip de primera... També és molt habitual, bé, per altres qüestions, però també sabeu.
1: Sí, és vera que precisament és per cosa, per grada, la Copa del Rei, per aquest motiu. Va, anem amb un test.
0: Vinga, mos posaràs a prova avui també.
1: Sí, i ja també el test m'agrada que serveixi per saber de coses, i avui parlant d'audiències i de com evoluciona també el seguiment, per el que hem comentat d'en Alexia, que ha estat sent VIP d'aquesta setmana des de la banqueta, pel fet de fomentar, no?, que l'esport femení se pugui veure en obert, ja que no ho fan les grans televisions. I bé, en aquest test parlarem de xifres que bé, que conviden a l'esperança i que han estat, ja han quedat per si història, no?, del tema d'audiències, de visualitzacions de partits. Anem a la primera pregunta. Quants espectadors creus que va tenir la final del Mundial Femení en 2023 entre Espanya i Anglaterra, que va guanyar, recordem, Espanya? 3 milions, 5,6 o més de 8 milions? Clar, és que...
2: Més de 8.
3: 5,6.
1: I no és?
0: Dos més alto.
1: I doncs, sí, més de 8 milions per un 65% de quota, vull dir, també ja va ser un abans i un després un poc aquest Mundial, per com se va preparar, per com se va tractar en els mitjans i per com se li va donar cobertura, que després...
0: Sí, exacte, sí, sí. Hi ha resultats.
1: Exacte.
0: Quina no, està... és perquè no se miri, és perquè no se posa.
1: Sí, jo sempre dic que s'interessa, se genera.
0: Exacte.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Si tu clar. Vas xerrant sempre d'alguna cosa, pot ser que guanyis adeptes que ho volen seure després, no? Volen seguir el capítol següent. Quin ha estat l'esdeveniment esportiu femení més vist de la història de la televisió nacional? La final del Eurobàsquet, mm-hmm. aquesta final de la que xerrava, o la final de Roland Garros, que això també va ser molt important, amb la Garbiñe Muguruza, que va jugar aquella final de Roland Garros, ara ja està retirada.
0: La final de Roland Garros.
1: Xavi?
3: No sé.
1: La final d'Eurobàsquet també, que justament hem xerrat també de bàsquet.
0: És una pista
1: que
0: m'estàs donant.
1: No, perquè...
0: No, jo dic Roland Garros.
3: Jo diré l'Eurobàsquet, però no ho sé. Sincerament,
0: jo dic tenis.
2: Jo també
0: femení.
2: Diré Eurobàsquet.
0: Has precedent de les Williams...
1: Ai, sí, ja van xerrar d'una d'elles.
0: Bueno, no obri molt de camí, molta expectació.
1: No, idò, va ser la final del Mundial de Futbol, perquè no deixa de ser l'esport rei, també en categoria femení. I quin esport...
0: No l'havies dit com a opció.
3: Sí, no ha dit que el nostre Mundial...
1: Tu t'has quedat tant en la Garbiñe.
0: Sí,
3: l'ha dit.
0: No,
3: perquè ha estat una mica estranya, ha dit aquesta final de que en xerrava mare,
0: exacte.
3: De la qual ara en xerrava.
0: Em sembla que te referies a ser del bàsquet.
1: Ah, perdó. Bé, així no ho han divinat, únic.
0: Hauria dit jo el futbol.
1: Ella
3: també fes que la mà m'ha anat picat un, però m'ha fuit.
1: Aquí hauríem de demanar bar. Quan diguem fuster, bar. Si no ho he dit clarament.
0: Els teus companys avui estan rebent un reconeixement, en Toni Fuster i en Gavi Fortosa.
1: Sincinyador
0: de la Federació de Futbol.
1: Tu saps que la broma que han fet els portos en joc, que li deim a Fuster que la venguis.
0: Home, no. Que ja xerrarem
3: és un bolo segur, això, també.
0: És una gala que se fa
1: sí, no,
0: avui.
1: Molt xula, sí, la federació amb en Jordi Orrà, president, que li té sí. molt de pressa. Sí.
0: És una gala que s'està fent, se farà ara d'aquí una hora començarà a les 8, i una ferrada en els companys que se mereixen.
1: Li donam un pot MVP d'avui, també, clar. En Gavi Nostro i en Toni Fuster, que, per cert, si voleu veure com eren de petits, que tu també t'he vist, tan mona.
0: Tots,
1: i en Xavi també. Ai, bueno, sí, sortiu sempre tan monos, tot, ja també sortiu, sí.
0: Si voleu veure les fotos de quan eren petits,
1: sí,
0: han penjat un vídeo a @ivetres.radio a Instagram, mos hi veureu allà.
1: Sí, i sortien en Fuster i en Gavi, que com bé deia, molt bé, m'agrada aquesta notícia esportiva, a més, de company nostre. No sabia que era avui, la veritat, però sí que enterrada...
0: Marta, estic més actualitzada que tu.
1: Sí, totalment. No, ven de dos dies lliures, també t'he dit. I enterrades li deia que...
0: Home,
1: varen fer partit dissabte. No, diumenge.
3: No, que vols de fer cap de setmana.
1: Diumenge i dilluns, avui he tingut lliure, però he vingut a fer xiu-xiu. Va, darrera pregunta d'aquest test. Quin ha estat el partit de bàsquet femení més vist de la història? Un Espanya-França que va ser l'Eurobàsquet 2017, un Mundial el 2014 que també jugava Espanya-Estats Units, o la final de l'Eurobàsquet 2019 amb Espanya-França.
0: Espanya-França.
3: Espanya-França.
1: Quin, 2017 o 2019?
3: 2019.
1: La 2019, que va guanyar, i hi havia la nostra estimada Alba Torrents en aquell Eurobàsquet, és una de les jugadores que més Eurobàsquets té, la Vini Salamera, que la tenim pendent, eh?
0: Molt
1: d'anys,
0: tots els Vini...
1: Dali.
0: No me'n vols,
1: tu pots. Que ho intenti.
0: No.
1: Vinga, va.
0: Vini Salamés i Vini Salamés.
1: Molt bé. Molt bé. Mira, vols que faci lligar amb el que t'acaba de passar en la frase de la setmana? Tenim la música èpica, no?
0: Sí. No tenim música èpica avui.
1: Ja la feis vosaltres, va. La frase de la setmana... Però més fluix. La frase de la setmana diu que els campions continuen jugant fins que ho aconsegueixen. I Ninos... I Ninos ho acaba de fer. Vinícius. Actualitzant marcador. No estàveu nerviosos de si Espanya guanya el Japó. 36 a 44. Si guanya... Seria un poc fracàs, eh?
3: 36 a 44. Guanyen...
1: En el Japó. Que en el Japó, crec que és en el Japó, a la selecció xinesa, hi ha una jugada més alta del món.
3: Ah, sí?
1: Ah, sí? No heu vist les imatges? Oh, no. És impressionant. Però impressionant. És que fa així en sa mà i tac, fica la cistella.
0: Quan fa?
1: Dos i pico.
3: Wow. I deien Jaume, que feia el 51.
1: Un home, sí. Més alta. Sí.
3: Wow. Era xinès.
1: I ella, crec que és la japonesa.
3: Japonesa?
0: Veu, ho cercarem, és una informació que hem de contrastar bé per explicar-la aquí a Xiu Xiu. Marta, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Espera, que m'agrada això, Xiu la fina. Fins aquí. Au. Adéu, olot.
3: Que vagi bé.
0: Que vagi molt bé, Marta. Adeu. Jordi, Xavi, tornant demà a nosaltres.
3: Exactament, fins demà.
0: Perquè m'ha arribat en el Xiu Xiu número 468, tornant demà a les 5. Gràcies per ser-hi.
6: Això voldria saber jo, com he arribat en aquest programa. He arribat en aquest programa, doncs, pues, amb una gran sorpresa, perquè no pensava... Jo dic, ara de on me surten?

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. La presidenta del govern, Marga Proens, critica el rebuig de l'executiu espanyol a tramitar la cogestió aeroportuària i és que l'Estat pot vetar algunes proposicions de llei al·legant que afecten els pressupostos i en aquest cas Madrid ho ha fet argumentant que la reducció de vols podria reduir la recaptació del gestor aeroportuari AENA. Precisament demà la mesa del Congrés votarà aixecar el veto per poder començar la seva tramitació. El PP i Sumar ja han anunciat que hi votaran a favor mentre el PSOE no ha avançat el seu sentit de vot.
2: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que pues, no se siguiera incrementando esta capacidad.
1: Els socialistes consideren que el govern hauria de prendre mesures per reduir les places turístiques en comptes de culpar AENA de la saturació turística. De fet, durant l'informatiu serem en directe a la Conselleria de Turisme, on en aquests moments està en marxa el ple de la Comissió de Turisme Sostenible, que ha de votar els projectes que rebran finançament enguany i també l'any que ve. És dilluns, dia 7 de setembre, i demà es publicaran els informes d'intel·ligència i de seguretat en les informacions prèvies a l'entrada massiva de persones a Ceuta. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. El Consell de Ministres desclassificarà els documents, entre els quals hi ha l'informe de la Policia Nacional que fa referència a l'arribada de migrants a les Balears, el qual va mencionar el president Pedro Sánchez en la compareixença al Congrés la setmana passada.
1: Precisament, l'Audiència Nacional ha assumit ja la investigació sobre aquesta entrada massiva que es va produir a final de juliol a la ciutat autònoma.
3: El jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha obert una causa perquè aprecia indicis dels delictes contra l'Estat per afavorir la immigració per homicidi i lesions. Argumenta que ataca greument la integritat territorial d'Espanya.
1: Condemnats els 5 joves, acusat de violar dues turistes l'any 2019 a Cala Ratjada, Capdepera.
3: Els acusats han acceptat penes de presó que quedaran suspeses després d'arribar a un pacte en la Fiscalia i pagar 70.000 euros a les víctimes. Cap haurà d'entrar a la presó ja que no tenen antecedents penals.
1: I l'Ajuntament de Campos ha avisat que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà.
3: En un banc informatiu, el consistori explica que l'aigua dels pous té un nivell de sodi per sobre dels límits permesos per mort de la sequera. Per això, demana als ciutadans que no l'utilitzin per cuinar ni beure fins que no se solucioni i només l'emprin per higiene personal o de la casa.
1: I en els esports en ciclisme, Enric Mas defensa el lideratge a la setmana decisiva. Miqui Tous a la Vuelta. Bon vespre.
4: Bon vespre. L'artenant que ha parlat en roda de premsa el segon i darrer dia de descans. El mallorquí afronta les 6 darreres etapes amb un marge de poc més de 2 minuts amb Félix Gall i Roglic. La gran il·lusió del mallorquí és arribar diumenge a Granada vestit de vermell. I en bàsquet, la selecció espanyola amb Alba Torrents i Elena Puello disputa aquesta hora el darrer partit de la fase de grups de la Copa del Món contra el Japó. Ara juga el tercer quart del partit i Espanya domina per 50 a 39.
1: Més esports quan passin uns minuts de les 7 i mitja. I pel que fa al temps, continuem en calor a uns dies que arribi un canvi de temps. Dani Capó, bon vespre.
5: Bon vespre, sí, continuem en calor i continuem en rècords, Aina, perquè avui hem superat per primera vegada d'ençà que registres a les Illes Balears els 40 graus en un mes de setembre. Ha passat de llum major, 40,1 graus és rècord històric d'un mes de setembre. Més enllà d'això, demà tornarem a tenir un dia també molt assolellat com avui, qualque interval de núvol baix poc important, amb temperatures més altes que es desplaçaran cap al nord de cada una de les illes. En termes generals, demà els valors seran una miqueta més baixos que avui, però al nord de Mallorca no. I en aquestes bandes encara es podria tornar a fregar una vegada més els 40 graus. A la mà tenim una situació molt tranquil·la i tot això, com ja comentaves, Aina, canvia en vista dimecres amb un canvi abrupte i agressiu de les condicions del temps amb qualque tempesta que pot ser forta o molt forta a punts del nord de les illes, preferentment a partir de dimecres migdia, tot això acompanyant també una baixada de les temperatures que en alguns casos pot fer caure els valors més de 10 graus respecte dels que tindrem demà.
1: Gràcies, Dani. Per tant, nou rècord, aquest rècord que ens explicava Dani Capó, que s'ha produït a Llucmajor en temperatures per sobre dels 40 graus en un mes de setembre. I durant l'informatiu serem en directe a Maó, que viu les festes de Gràcia. A les 7 s'esperen en aquesta hora les completes després de celebrar-se el primer toc i el replec. Com dèiem, hi serem en directe durant un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: Són les 7 i 5 minuts. Comença el curs polític del Parlament i ho fa mirant de reull el Congrés dels Diputats, on demà la mesa ha de votar a favor o en contra d'aixecar el veto del govern central a la llei de cogestió aeroportuària. Així, els nou membres de la mesa presidencial del Congrés hauran de decidir si permeten que es tramiti el projecte de llei i que les Balears puguin tenir veu en les qüestions que afectin els aeroports de les Illes o si, per contra, torna al Parlament d'on va sortir aquest projecte.
3: El veto del govern espanyol provocat un nou xoc amb l'executiu illenc. La presidenta Marga Proens ha aprofitat el tradicional discurs intern amb els diputats populars que han de tornar a les assemblees per carregar contra el PSOE. Assegura que aquest vet és la prova de la política turística de creixement socialista.
2: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que pues no se siguiera incrementando esta capacidad.
3: La manca d'ingressos és l'argument que ha donat el govern d'Espanya per demanar al Congrés que no permeti la tramitació del projecte de llei Balear.
1: Proens considera que qui ha de donar explicacions són la secretària d'Estat de Turisme, la socialista Rosario Sánchez, i la presidenta del Congrés, Francina Armengol. De fet, és el mateix que reclama el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, un dels impulsors de la llei de cogestió aeroportuària.
3: Els dos membres de Sumar de la Mesa del Congrés, que comparteix grup parlamentari amb Més, votaran a favor d'aixecar el vet. Sembla ser que els quatre del PP també només queda per saber que faran els tres del PSOE amb la presidenta Francina Armengol al capdavant de la mesa. L'ecosobiranista ha suplicat que el Partit Socialista no voti en contra, diu, dels interessos dels ciutadans de les Illes.
6: Votarà en contra que les institucions d'autogovern tinguin la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports?
1: Com dèiem, el Partit Socialista no ha avançat que votarà demà, però Marc Pons ha recordat que el seu grup es va abstenir al Parlament a la llei per gestionar conjuntament els aeroports perquè consideraven que tenia problemes jurídics.
3: Pons considera que

0: De fet, una de les incògnites que quedaven pendents era què farà Vox i avui ja ha avançat que s'hi abstindrà, com ja va fer el Consell. La regulació de l'entrada de cotxes a Mallorca és una de les lleis clau de la legislatura que té com a objectiu reduir la pressió turística. L'augment de l'impost de turisme sostenible, l'antiga ecotaxa, serà un dels debats continus d'aquest curs polític. Casualment avui es reuneix la comissió per seleccionar els projectes que es finançaran amb la recaptació d'aquest impost. Anem fins a la Conselleria de Turisme, allà s'hi està reunint la comissió. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Tenim algun detall d'aquest ple, d'aquesta reunió?
1: De moment encara falta saber el més important, el nom dels projectes, però sembla ser que superarà la seixantena. Sí que és públic en el pla anual 2026-2027, es mobilitzaran quasi 199 milions d'euros. Inicialment eren 140, però sembla ser que aquests doblers augmenten, que surten de la recaptació prevista, a més de la recuperació dels fons procedents de projectes que ja no s'han arribat a executar. De fet, l'abril, el pla va introduir un mecanisme de control inèdit, penalitzacions directes en la valoració de nous projectes per a aquelles entitats que no compleixen els terminis d'execució dels seus plans actuals i s'estableix a la vegada una pròrroga de concessió automàtica de 12 a 24 mesos. Els eixos irrenunciables per a aquesta comissió són el cicle de l'aigua, la formació i l'ocupació de qualitat.
0: Gràcies, Maria Eugènia. Demà és un dia clau per saber si es debatrà el projecte de llei de cogestió aeroportuària al Congrés i també per conèixer què diuen els informes d'intel·ligència i de seguretat sobre què se sabia i què no a banda de l'allau migratori a Ceuta.
2: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: I és que el Consell de Ministres desclassificarà aquests informes sobre els informes previs a l'arribada massiva a Ceuta de persones i es veurà què diu exactament l'informe de la Policia Nacional del qual parlava a les Illes Balears, al qual va fer referència el president del govern Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària sobre la crisi migratòria a Ceutí.
1: La presidenta Marga Proens ha denunciat que segueix sense rebre cap resposta del govern central des que divendres va demanar explicacions sobre la manca d'informació quan just el 29 de juliol es va reunir amb Pedro Sánchez a Consolat. Per tot plegat, ha demanat la compareixença urgent del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez Vol, que doni explicacions sobre l'alerta del risc alt d'arribada de migrants a l'arxipèlag, com va dir Sánchez en seu parlamentària, i detalli les mesures que han pres al respecte.
2: Crec que estem prou seriós. Crec que ja se poden aferrar a el que vulguin. Crec que poden fer els matisos que vulguin. Però si hi ha informes que xerren del risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
1: Al Parlament, el portaveu de Vox, Manuela Cañada, s'ha reclamat mesures per frenar la ruta migratòria balear.
3: ¿Cuántas pateras más tienen que llegar? ¿Cuántos millones más tenemos que gastar? ¿Cuántos centros más tienen pendientes a abrir? ¿Cuántas veces más tenemos que escuchar que nuestros recursos están al límite? ¿Hasta cuándo?
0: Aquesta desclassificació dels informes per part del Consell de Ministres afecta a tots els informes d'informació, tant policials com militars, en l'objectiu de demostrar la tesi de l'executiu que ningú no va avisar el govern que estava a punt de produir-se aquesta arribada massiva de persones. I revés judicial per al govern espanyol, perquè l'Audiència Nacional ha assumit la investigació sobre l'entrada massiva per, argumenta, atacar greument la integritat territorial d'Espanya.
1: La jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha decidit quedar-se amb la investigació després que la Fiscalia hagi informat a favor de la seva competència. La interlocutora

0: història deixa palès d'una conducta delictiva presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya, que està garantida a l'article 2 de la Constitució, utilitzant l'entrada massiva al nostre país. La Fiscalia es va mostrar partidària que Tardón assumís la causa en entendre que els efectes més rellevants del que va passar a la ciutat autònoma es van produir en territori espanyol, diu, i que l'Audiència Nacional està capacitada, cita literal, per afrontar fenòmens criminals complexos i organitzats. Així tot, el ministre d'Interior, Fernando Grández Marlaska, manté que res fa pensar que l'autor intel·lectual sigui el Marroc. De fet, jo a tot el que fa.
1: Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos, en la cooperación y coordinación con ellos, que es excelente en todos los ámbitos.
2: Mentrestant, l'acte d'obertura del curs polític al Congrés, Pedro Sánchez assegura que Ceuta és ara la prioritat, ha dit que al final sortirà reforçada d'aquesta crisi. El president ha demanat un esforç extra als seus diputats socialistes en aquest final de la legislatura i ha previst que la ciutat autònoma retornarà aviat a la normalitat.
3: Trabajamos por y para Ceuta y lo hacemos con el mismo ánimo que hemos afrontado todas las crisis vividas desde que tenemos el honor de dirigir este país el año 2018. Desde la unidad y la lealtad institucional, no sabemos entender ni afrontar las crisis de otra manera, situando siempre el interés general en el centro de nuestra acción institucional.
2: Un optimisme que rebutja el president de Ceuta, Juan Jesús Vives.
0: Ha exigit Pedro Sánchez que concreti la data en la que la ciutat tornarà a la normalitat i ha qualificat la gestió del cap de l'executiu espanyol d'irresponsable. A la vegada ha insistit que el que va fer el Marroc el juliol va ser una invasió.
4: Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Y lo digo abiertamente y lo digo responsablemente. Pero es que todos los indicios apuntan a eso.
2: Vives ha fet aquestes declaracions en un acte acompanyat dels presidents autonòmics populars d'Andalusia, Galícia, la Comunitat Valenciana, Castella, Lleó, Múrcia, Madrid i Melilla. Tots han tancat files entorn del seu company.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacat que des del primer moment el seu partit s'ha comportat amb l'alçada d'estat que li ha faltat al govern. Ha dit, ha insistit que Pedro Sánchez ha abandonat els ciutadans de Ceuta i assegura que el PP seguirà defensant dels interessos d'Espanya i d'Europa.
5: Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y con nuestro deber de defender una parte de la nación y de la Unión Europea. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y nuestro deber de salir al paso a todos aquellos que amenacen nuestra convivencia. Por ejemplo, soy un recordatorio de que otra política y otros políticos son posibles, que no se divorcien del pueblo nunca.
0: Sobre el terreny, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmat que és impossible respondre a la pregunta de quants migrants queden a Ceuta un mes després de l'entrada massiva i pel que fa a l'inici del curs escolar, la ministra d'Educació, Milagro Tolón, ha afirmat que està garantida la seguretat en els col·legis de Ceuta, on demà han de començar les classes. També ha anunciat que hi haurà seguretat privada en tots els centres, fins i tot els concertats.
2: I la Guàrdia Civil investiga la troballa de dos cossos que tot apunta seria de migrants, una jove menor d'edat i una persona adulta en aigües de Formentera.
0: Segons ha informat l'Institut Armat, la localització del menor va tenir lloc dissabte cap a les 3 de l'hora baixa en aigües de Formentera. Una patrulla de la Guàrdia Civil va recuperar el cos i el va traslladar al port d'Eivissa.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: Ho dèiem, en titulars han estat condemnats 5 joves per l'agressió sexual en grup a dues menors a Cala Ratjada, a Cap de Pere. Tots 5 han emmesat els fets que van passar l'any 2019.
0: A 4 dels 5 acusats se'ls ha condemnat a 4 anys de presó i el 5 a 2 anys. Tot i això, cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes en qui han arribat a un acord de conformitat. Això sí, tenen un ordre d'allunyament de les víctimes i hauran de fer un curs d'educació afectivo-sexual.
2: I un incendi ha cremat 800 metres quadrats de bosc forestal al camí d'Estorrent de Sargentera, al municipi de Santa Eulària de Riu. Segons ha pogut saber IB3, les flames podrien ser intencionades.
0: Un extrem que no han confirmat fonts oficials. El foc s'ha declarat a la 1:30 i en manco d'una hora ha estat controlat. Han intervingut una trentena d'efectius terrestres d'Ivanat i Bomber d'Eivissa, dos camions d'autobomba i dos mitjans aeris. Inicialment s'havia declarat l'incendi en risc potencial per a persones i habitatges. Són la directora d'extinció de l'Ivanat, Inés Landà, i Joan Ferrer, propietari de la finca afectada.
7: Com havia otro foco, un poquito más adelante, pues ha hecho una talla ampliado. Bueno, al final ha quedado la cosa en un pequeño conato y este que han sido 200 metros. Bueno, las causas están en investigación. Ahora, una vez que se controla el incendio, se comienza la investigación de causas y este junto con el otro, pues está en investigación, se sabrá en breve.
8: Segur que hi ha hagut algú que va tenir altra cosa que fer i li han pres foc per dues bandes, per allà i per aquí. Hi ha hagut aquí uns vecins, que gràcies a Déu, que han vist alguna cosa, han vist un que estava per allí, llavors ja començava a sortir fum, i ell diu que de repent ha agafat estrot i venia cap aquí, ha fuit com cap aquí. Jo penso que llavors s'ha anat a dar-li foc a l'altra banda.
2: A punt d'arribar a les 7:20 per la mare del curs escolar. Que començarà dijous amb més de 158.000 alumnes, són 2.300 manco que el curs passat, la baixada sobretot és als centres públics de Mallorca. Aquesta és la xifra inicial, però a mesura que avanci el curs hi haurà noves matriculacions i incorporacions. I és que durant el curs passat 3.800 alumnes estrangers es varen incorporar, això és un 19% del total, com dèiem. Queden 3 dies per arrencar un nou curs escolar que comptarà, segons Educació, amb més professorat, 198 més a les escoles públiques i 26 a les concertades.
0: El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el curs escolar comptarà amb poc més de 19.000 professionals, més recursos de suport a més de 1.700 professionals, entre orientadors i personal ATE, i més places de 0 a 3 anys, amb més de 15.000 places gratuïtes. Segons el conseller, pel moment hi ha 27 places de professorat encara sense cobrir. Són les especialitats de català, castellà, grec, economia, processos sanitaris i d'altres matèries que encara queden pendents. Demà aquestes vacants surten a adjudicació per tràmit urgent. A Eivissa és l'illa on més vacants hi ha, un total de 16, seguida de Mallorca en 10, i a Menorca hi ha una vacant, de Formentera no n'hi ha cap.
9: Moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret, per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, a Menorca francès.
0: Pel que fa a les millores, el professorat s'incrementen els complements per als docents que ocupen places de difícil cobertura.
2: I el curs començarà en 187 aules modulats, són 28 més que el curs passat, que es podran anar absorbint a mesura que acabin les obres. De fet, 3 centres educatius de secundària començaran ja ampliats.
0: Són l'IE Sant Marçal de Pòrtol, les estacions de Palma i Marc Ferrer de Formentera. Actualment s'estan executant obres per un valor total de 71 milions d'euros i es preveu que finalitzin aquest trimestre les d'Andratx, Algaida i Capdepera.
9: Les demandes són moltes i els recursos humans són finits. No tenim tant de recursos humans com per atendre totes les grans demandes que tenim.
0: Pel que fa a les ràtios, el conseller s'ha mostrat satisfet amb la reducció de les ràtios a les aules. Ha dit que dels quasi 4.800 grups que hi ha a les illes, 25 grups superen la ràtio màxima i aquestes ha concretat. Tenen recursos extres per fer-hi front.
2: I els que han començat avui són els estudiants de la Universitat de les Illes Balears. Són 11.000 alumnes, més de 3.000 de nova matrícula, tot i que s'incorporaran de manera esglaonada al llarg de la setmana, d'acord amb el calendari pactat per cada facultat. Avui han estat el torn de les facultats d'Infermeria i Fisioteràpia, la de Medicina, la d'Economia i Empresa i a l'Escola Politècnica Superior.
0: La majoria dels que han començat són alumnes de primer grau, per tant canvien d'etapa i han arribat a les aules entre nervis, emoció i també una mica d'incertesa de com aniran els propers mesos.
10: Confús perquè és molt gran aquest joc i he de cercar les meves classes i tot això.
11: I estic un poc nerviosa, la veritat. No sé com espero. A més, és una nova etapa.
12: Com no conec a ningú, estic un poc nerviosa, però bueno, jo espero, tinc bones sensacions de que anirà tot bé.
13: No conec a ningú, però bé, emocionada i un poc nerviosa.
14: No sé, no tinc moltes expectatives.
0: Un inici que també està marcat per la jornada de reivindicacions a la UB. Han penjat cartells en defensa de la Universitat Pública. Antoni Fornés, secretari general de Mallorca Nova.
15: Hem vist durant aquest any que s'ha aprovat una llei que permet la creació de noves universitats privades, quan fins ara només existia aquesta universitat pública, i el que nosaltres venim aquí a defensar des de Mallorca Nova és la importància de blindar l'educació pública, de blindar la igualtat d'oportunitats i que tothom pugui, a través de l'esforç i a través del seu mèrit, aconseguir les seves oportunitats vitals i laborals.
2: Precisament el rector de la UIB, Jaume Carot, ha admès avui en una entrevista a l'Informatiu Matí que no li agrada l'arribada de la nova universitat privada del CEU, tot i que no està preocupat per un possible transvasament de la pública d'alumnes i professors.
16: No m'agrada la idea, però anem a veure. Recursos públics, doncs, dubto que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern de que això no és així i està molt blindat a través dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat.
2: I més, per Palma denuncia que el nou curs escolar comença amb una climatització insuficient a les aules dels centres públics de la ciutat i que els alumnes, diu, hauran de suportar temperatures de més de 31 graus.
0: Per això demanen mesures immediates a curt termini, com la instal·lació de ventiladors i zones d'ombra als patis. Els ecosobiranistes remarquen que la situació atempta contra els drets dels treballadors i també contra la prevenció de riscos laborals, que marquen 27 graus la temperatura màxima dins les aules. Quica Coll és la portaveu de Més per Palma.
17: En aquest cas, nosaltres proposem revisar portes, persianes, finestres, perquè tanquin correctament i millorin l'aïllament. És a dir, el que demanem són mesures senzilles que pensam que poden ser assumides a curt termini. A més de també podem garantir que a les aules hi hagi ventiladors.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: La Federació Socialista d'Eivissa ha presentat avui els candidats ja definitius per a les administracions locals i insulars. El diputat Àlex Pitaluga optarà a la presidència del Consell d'Eivissa. Elena López serà la candidata progressista a la batllia de Vila.
0: El conseller insular Víctor Torres serà el candidat socialista al municipi Santa Eulàlia i el president de la Federació Insular del partit, Vicent Rosselló, es presentarà com a candidat a Batla de Sant Josep. Manca definir les candidatures locals de Sant Joan i Sant Antoni. Rosselló ha manifestat que ha comptat en la societat necessari de canvis, especialment en l'accés a l'habitatge i una major contenció del sector turístic.
18: Insisteix, és un moment de gran responsabilitat on el Partit Socialista Cid Lleivis està totalment preparat per sortir a governar. Venim durant molt de temps, durant diversos anys, aquí des de la pròpia Federació Socialista d'Eivissa, fent una feina molt intensa, parlant amb les entitats, amb les associacions, amb organitzacions, i el clamor és unànim. Volen un canvi.
2: 4 minuts per arribar a les 7:30, tot d'una parlam de la gestió de l'aigua.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7: L'Ajuntament de Campos avisa que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà, això per mort d'una concentració excessiva de sodi en els pous del municipi causada, diuen, per la sequera. El consistori assegura que una vegada recuperats els valors permesos, la ciutadania podrà tornar a consumir aigua.
8: En un comunicat, l'Ajuntament de Campos informa que aquesta concentració de sodi ha provocat que l'aigua tingui un gust lleugerament salat i, per tant, s'ha declarat que de moment no és apta per al consum humà. Així mateix, es recomana no emprar-la per beure, ni tampoc per cuinar, i sí fer-ho només per a tasques d'higiene personal o de la casa. Una vegada recuperat els valors de sodi permesos, des de l'Ajuntament i la Mancomunitat Mitjorn es donarà nou avís a la població.
7: I el GOP denuncia tarifes de fins a 125 euros per un parasol i dues gandules a Cala Major a Palma. L'entitat ecologista critica greus irregularitats a les platges de ciutat i exigeix així una investigació immediata sobre la concessió dels serveis de temporada.
8: Els ecologistes alerten que no es tracta d'un cas aïllat. El passat mes de juny ja van dur davant la Direcció General de Costes i Litorals una denúncia per sobrecostos a la platja de Palma on es cobraven 10 euros. Per unitat, en lloc dels 6 euros aprovats en l'estudi econòmic de l'Ajuntament. Ara, la situació s'ha agreujat a la platja de Cala Major. Tot i que els cartells anuncien preus de 35 euros pel conjunt bàsic, l'empresa explotadora comercialitza una modalitat anomenada Premium per 125 euros al dia. El GOP assegura que aquestes tarifes VIP no figuren en cap document oficial i que el plec de condicions estipulava un preu de 6 euros per gandula i 6 per a parasol.
7: Segons per arribar a les 7:30, moment per resumir els titulars més destacats d'aquest dilluns, dia 7 de setembre.
9: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
10: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7: Són les 7:30. La presidenta del govern, Marga Proens, critica el rebuig de l'executiu espanyol a tramitar la cogestió aeroportuària i és que l'Estat pot vetar algunes proposicions de llei al·legant que afecten els pressupostos.
8: I en aquest cas Madrid ho ha fet, argumentant que la reducció de vols podria reduir la recaptació del gestor aeroportuari. Anna, precisament demà la mesa del Congrés votarà aixecar el veto per poder començar la seva tramitació. El PP i Sumar ja han anunciat que hi votaran a favor, mentre el PSOE no ha avançat el seu sentit de vot.
11: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que pues, no se siguiera incrementando esta capacidad.
7: Els socialistes recorden que el seu grup es va abstenir al Parlament de la llei per gestionar conjuntament els aeroports perquè consideraven que tenia problemes jurídics. És Marc Pons.
12: Hi havia alts riscs de que pogués naufragar i que es trobés amb dificultats que faria que mos quedessin sense res. I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
7: I demà es publicaran tots els informes d'intel·ligència i de seguretat en les informacions prèvies a l'entrada massiva de persones a Ceuta.
8: El Consell de Ministres desclassificarà els documents, entre els quals hi ha l'informe de la Policia Nacional que fa referència a l'arribada de migrants a les Balears, el qual va mencionar el president Pedro Sánchez en la compareixença al Congrés la setmana passada.
7: La presidenta Marga Proens assegura que segueix sense resposta per part de Madrid a la petició que va fer divendres sobre aquests informes.
8: Per això sol·licita la compareixença urgent del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez.
7: Precisament l'Audiència Nacional assumeix la investigació sobre l'entrada massiva a final de juliol a la ciutat autònoma.
8: La jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha obert una causa perquè aprecia indicis dels delictes contra l'Estat per afavorir la immigració per homicidi i lesions. Argumenta que ataca greument la integritat territorial d'Espanya.
7: El curs escolar començarà dijous amb més de 158.000 alumnes, 2.300 manco que el curs passat.
8: Ho hem explicat al llarg de l'informatiu. Queden 3 dies per arrencar un nou curs escolar que comptarà, segons Educació, amb més professorat, 198 més a les escoles públiques i 26 a les concertades. Pel moment, hi ha 27 places de professorat sense cobrir. Demà, aquestes vacants surten a adjudicació per tràmit urgent. Antoni Vera, conseller d'Educació.
1: Moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret, per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, a Menorca francès.
7: I els 5 joves acusats de violar 2 turistes l'any 2019 a Cala Ratjà de Cat de Pere han estat condemnats.
8: Els acusats han acceptat penes de presó que quedaran suspeses després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia i pagar 70.000 euros a les víctimes. Cap haurà d'entrar a la presó, ja que no tenen antecedents penals.
7: I un incendi ha cremat 800 metres quadrats de bosc forestal al camí d'Estorrent de Sargentera, al municipi de Santa Eulària de Riu.
8: Segons ha pogut saber Ivetres, les flames podrien ser intencionades, un extrem que no han confirmat fonts oficials.
7: I les festes de Gràcia de Mahó encaren la seva primera jornada.
8: Tot preparat perquè d'aquí uns minuts comenci la missa de completes amb la participació de la cavalcada de caixers i cavallers i el primer jaleo que està previst que comenci a les 9 del vespre.
6: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
7: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports. Esports que Miqui Tous, començant parlant de ciclisme, perquè Enric Mas afronta amb optimisme la darrera setmana de la Vuelta.
4: L'artenant, que té 6 etapes per guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola, el líder de la General, que ha parlat avui en el dia de descans, pensa en positiu i així es veu diumenge a Granada.
13: Siempre piensas un poco lo que puede pasar esta semana y piensas en recibir a la familia y a los amigos ahí en Granada, y sí que piensas un poco en ese domingo antes de la etapa, a ver cómo estaríamos en la general.
4: Això sí, el ciclista mallorquí reconeix que espera una setmana molt dura.
13: Va a ser una semana dura en ese aspecto. Creo que los equipos van a correr de forma, entre comillas, un poco loca, con el buen sentido, intentarán ponernos entre la espada y la pared.
4: I Mas també ha explicat com veu a un dels seus rivals, l'eslova Roglic.
13: A Primoz nunca se le puede descartar, está mostrando un grandísimo nivel y repito, sabe exactamente cómo ganar una vuelta, ha ganado 4 y como dices, Félix es un corredor muy muy bueno, está en un estado de forma excelente y tenemos que tener cuidado con todos.
4: I ja per acabar, el ciclista de Movistar ha deixat clar que no té por a la contrarrellotge que es disputarà el proper dijous.
13: Casi cada día de montaña hemos podido sacar tiempo, así que no tenemos que temer a la crono porque, bueno, son 21 días de carrera y la crono es un día.
4: I demà torna a la Vuelta després d'aquesta jornada de descans d'avui. Ho farà amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cartagena i Palos de la Frontera. I més ciclisme, perquè la Federació Espanyola ha anunciat els ciclistes triats per al Mundial de final de setembre al Canadà, amb doble representació balear. El seleccionador masculí Alejandro Valverde ha parlat d'Enric Mas, a qui veu clar favorit per guanyar la Vuelta.
14: Lo veo súper confiado, lo veo súper tranquilo, y lo que es las piernas que tiene, eso sí que no me ha sorprendido porque sé que las tenía antes. O sea, si todo va bien, creo que puede ser el ganador de esta Vuelta a España. Y creo que llevamos 8 corredores en condiciones para optar a todo. Yo creo que tenemos una lista bastante buena, los corredores están todos motivados, con mucha ilusión, entrenando muy bien y con un mundial muy, muy abierto, muy abierto.
4: I la segona representant balear per a la cita mundialista és Mavi García. La seleccionadora Gemma Pascual col·loca la mallorquina com una de les favorites per lluitar per la medalla d'or.
15: Tenemos a las dos medallas, tanto élite como sub-23, y ya hemos visto la progresión, la veteranía de Mavi García con la progresión de Paula. Y vamos a llevar a las dos corredoras a intentar, bueno, pues que sean ellas las que disputen la carrera y según se plantee toda la competición, pues que sean ellas las que disputen.
4: I en el món del futbol, a la segona divisió, el Sabadell, pròxim rival del Mallorca, juga avui a les 8:30 contra el Còrdoba. Si els catalans guanyen, arribaran diumenge a l'estadi de Son Moix amb 8 punts, un més que el Mallorca. La plantilla vermella ha gaudit avui de jornada de descans i demà ja començarà a preparar a Son Bibiloni aquest partit de diumenge contra el Sabadell, un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I a la primera divisió, avui també es tanca la jornada. A les 7 ha començat el partit entre el Getafe i el Celta i a les 9:30 es disputarà l'Elx Reial Societat. I demà torna la Lliga de Campions de Futbol. Jugaran 3 representants espanyols. Els 3 ho faran a les 9 del vespre al Bernabéu. El Madrid rebrà la visita de l'Inter italià. És el tècnic del conjunt blanc, José Mourinho.
16: No es un partido ultra importante porque no decide nada, no es eliminatorio. Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a cualificar. Cada punto es un punto importante. Seguramente que un equipo top como el Inter viene también en busca de sus puntos. Y es lo que nosotros vamos a intentar hacer.
4: També a les 9 del vespre el Betis visita el camp de Lille. Manuel Pellegrini és el tècnic del conjunt andalús.
17: Jugamos contra el puntero de la Liga Francesa, pues que empató en el último minuto el Paris Saint-Germain aquí en su casa, así que no de grosso entre más partidos más difíciles y partidos más fáciles, de grosso a cada uno de los partidos, intentar sumar puntos y tratar de llegar a una cantidad de puntos que nos permita clasificar para la próxima fase. Eso tenemos que demostrarlo, independiente del rival en el campo, esto es lo que podemos hacer.
4: I els altres representants espanyols jugaran dimecres. El Barça rebrà la visita del Feyenoord i l'Atlètic de Madrid visitarà el camp del Liverpool. I en tennis a l'obert dels Estats Units, Carlos Alcaraz ja és al quart de final després d'imposar-se al tenista local Tommy Paul. El murcià no ha deixat cap opció a Paul i ha resolt el partit per la via ràpida en 3 sets. Alcaraz deixa clar que ja està recuperat de la seva lesió, que l'ha mantingut 4 mesos sense jugar i mostra la seva candidatura a reeditar el títol. Demà el rival de l'espanyol serà un altre americà, Ben Shelton. I acabem amb bàsquet perquè la selecció espanyola amb Alba Torrens i Elena Puello acaba de guanyar el seu darrer partit de la fase de grups de la Copa del Món contra el Japó. El combinat nacional ha guanyat per 59-79. Amb aquesta victòria, Espanya es classifica com a primera del seu grup. Evita jugar l'eliminatòria de 8 de final, per tant, jugarà directament la ronda de quarts.
7: Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8, tot d'una parlam d'habitatge.
18: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
19: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: El preu de l'habitatge no toca sostre i ha pujat de mitjana un 13,7% en el segon trimestre d'enguany a les Balears, la vuitena pujada més gran del país, això segons l'índex de preus d'habitatge publicat per l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Segons aquest índex, el preu de l'habitatge lliure va pujar a Espanya un 12% el segon trimestre de l'any en relació amb el mateix període de l'any 2025, la taxa més baixa des del primer trimestre de l'any passat, quan també va augmentar un 12%. L'any passat a l'arxipèlag la pujada en el preu va ser del 13,4% en habitatge nou i de l'11,8% als immobles de segona mà.
0: Els preus no es frenen segons l'INE, però segons el Col·legi de Registradors de la Propietat sí que ho fa. La compra-venda el mes de juliol ha caigut més d'un 15,5%.
1: Les Illes són així la segona comunitat autònoma on més ha baixat la compra-venda d'habitatge respecte de juliol de l'any passat. En canvi, les hipoteques sobre l'habitatge han augmentat un 25%, el major increment registrat entre totes les comunitats autònomes.
0: I tot això quan l'accés al mercat immobiliari és especialment difícil entre els universitaris. Queden en el mercat unes 90 habitacions disponibles destinades al lloguer per estudiants i el preu és de mitjana de 600 euros al mes, al qual s'han de sumar les despeses. Són unes dades que ha facilitat el president de l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris a IB3 Ràdio. Ara bé, el seu president, Miquel Perelló, explica que el més assequible és pagar per un pis sencer.
2: Solen ser pisos grans, de 4 habitacions habitualment, a més de 150 metres, i que ara és mercat residencial, sol tenir un valor entre 1.800 i 2.500 euros. Què passa? Que això per una persona tota sola o una família és complicat i se destina a lloguer per estudiants, no? Se fa un lloguer de 5 anys, és a dir, com a vivenda habitual permanent, i el cost sol estar al voltant de 500 euros per habitació.
0: Una realitat que en algunes ocasions dificulta que aquells alumnes que es veuen obligats a partir de casa trobin allotjament assequible i habitable.
1: De fet, alguns cerquen alternatives, com és el cas d'Aina Marc.
3: Vaig comprar un cotxe que consumís poc, i aquests darrers 3 anys de carrera els he passat fent viatges des de Pollença fins a Palma amb aquest cotxe. I així tot me sortia més barat que si hagués fet 4 anys de carrera alquilant una habitació.
0: I el govern ha posat en marxa el nou portal Casa 47. És un cercador online en línia de lloguers públics assequibles en contractes de llarga durada i des d'on es podran tramitar les sol·licituds.
1: Es diu portal.casa47.es i ja té penjats 800 pisos de protecció oficial repartits per tot Espanya. El president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a incrementar aquesta oferta a 1.500 habitatges més els propers mesos amb l'objectiu de lliurar-ne al màxim nombre de claus posibles.
4: Un portal que cuenta ya con 800 viviendas disponibles, 800 viviendas disponibles, y muy pronto incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. Y es que es fundamental que esa oferta siga creciendo.
1: Des del portal, recordem, portal.casa47.es, es podrà accedir a totes les convocatòries d'habitatge públic.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Un quart d'hora per arribar a les 8, vos explicant que l'informatiu vespre finalment han conegut que s'ha confirmat la presència de dues víctimes vinculades a la Guerra Civil en les excavacions del cementeri de Son Servera. Està gràcies als treballs d'excavació i exhumació en el marc del 5è pla de fosses del govern, pressupostat amb 842.000 euros. Aquestes van començar el mes d'abril i ara s'ampliaran, Victòria, a diferents finques privades del municipi.
1: Els treballs han estat dues zones del cementeri, una àrea enjardinada i una zona de nínxols on s'ha excavat gairebé 200 tombes. Entre aquestes s'hi han trobat dos cossos que per la seva col·locació i els objectes que acompanyaven les restes òssies es creu que poden aportar informació sobre els fets ocorreguts durant la batalla de Mallorca l'any 1936. Ho explica el coordinador del Pla de Fosses Ses Buscats.
6: Dos tombes individuals, de moment, però sí que es veu com els les persones les van abocar aquí dintre aquest forat. No? Una de les dues víctimes va vestida completament de militar sanitari i han trobat una bala, aquest sí que té la bala allotjada a l'abdomen. I l'altra que hem trobat, en la butxaca lateral dels pantalons, hi hem trobat un xisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
1: Per la seva part, la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha explicat quines són les següents passes d'aquest cinquè pla.
7: A Mallorca mos queda ara només acabar aquí, després mos queda Son Escrivà, Artà, mos queda Seretat a Palmanyola. Aquestes excavacions possiblement acabin abans de Nadal, i però després ja és con la continuació del cinquè pla, on hi haurà ja la identificació.
1: Segons han confirmat, des del govern l'objectiu final és poder posar nom a les víctimes i retornar les restes a les seves famílies per garantir-los així una sepultura digna.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Begoña Gómez ha demanat avui ajornar l'audiència preliminar prevista per aquest dimarts abans que el jutge Juan Carlos Peinado decideixi sobre l'obertura de judici oral.
1: La defensa argumenta que la citació s'ha comunicat en només 24 hores d'antelació. El magistrat l'ha convocada en la causa en què està processada, recordem, per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. La investigació centra, entre altres qüestions, en si hauria utilitzat la seva posició per afavorir la seva activitat professional vinculada a la Universitat Complutense en l'ús de recursos públics, inclosa la feina de la seva assessora a la Moncloa per activitats privades. L'Audiència Provincial de Madrid va deixar fora del procediment els delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda que inicialment havia atribuït al jutge Peinado. La Fiscalia demana l'absolució de Gómez.
0: I l'expresident de l'aerolínia Plus Ultra ha demanat avui a l'Audiència Nacional, ha declarat, volien dir, avui a l'Audiència Nacional i s'ha reafirmat en el pagament de comissions a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per aconseguir el rescat del govern espanyol.
1: Julio Martínez Sola no ha detallat quines gestions hauria fet al respecte a Rodríguez Zapatero ni va fer cap seguiment d'elles perquè, segons ha declarat, el seu únic interès era l'èxit de l'operació, un rescat de l'aerolínia en el marc de les ajudes que s'atorgaven a sectors estratègics per pal·liar els efectes de la pandèmia. Segons l'expresident de Plus Ultra, va pactar una comissió d'un 1% amb l'empresari Julio Martínez, tot dos nomen igual, a qui Rodríguez Zapatero havia assenyalat com el seu interlocutor si l'aerolínia aconseguia l'ajuda pública, un rescat que va ascendir finalment a 53 milions d'euros, el que hauria suposat una mossegada de 500.000 d'euros per l'expresident.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. La princesa d'Astúries inicia la seva vida universitària a la Carlos III de Madrid.
1: Leonor de Borbón ha començat la seva formació universitària en el grau de Ciències Polítiques després de completar 3 anys de carrera militant en les Forces Armades. Una allau de periodistes i curiosos s'han concentrat a les portes de la universitat per presenciar l'entrada de la princesa d'Astúries, que ha intentat, tot i l'expectació, donar certa aparença de normalitat. Només ha assegurat, des de fora de les càmeres, que afronta el curs amb moltes ganes.
0: I en internacional, el canceller alemany Friedrich Merz reconeix estar commogut per la victòria del partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya, Saxònia-Anhalt, i que ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta.
1: Merz ha reconegut que no esperava una derrota d'aquestes dimensions. El canceller ha remarcat, però, que les institucions d'Alemanya són estables i que els valors constitucionals no són, diu, objecte de negociació.
8: En Saxònia-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
1: Escoltam el conseller afirmant, el canceller i líder de la CDU, que assegura que no pactaran amb l'ultradreta i ha fet autocrítica després de que el seu partit perdés fins al 19,2% de vots de la regió.
0: La formació ultradretana, que ha aconseguit un 44% dels vots i, per tant, no ha arribat a la majoria absoluta, no pot governar. Això sí, ara començaran les negociacions. I augmenten a 1.350 les persones mortes al Nepal a causa de la riada a la frontera amb la Xina.
1: Un balanç que podria incrementar-se perquè encara, més de 10 dies després, hi ha 5.000 desapareguts a la zona, entre d'ells mig miler d'estrangers. Són les dades que ha donat el país, que continua, mentrestant, intensificant les tasques de rescat després que el despreniment d'una glacera provocés una riuada que va arrasar alguns nuclis habitats del nord del Nepal.
0: 7:52 minuts, anem en directe cap a Mau.
5: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: Com sentiu, Mo ja està en festes. Després d'un matí molt animat a primera hora de l'hora baixa, ha començat oficialment el programa d'actes de la Mare de Déu de Gràcia. Anem en directe cap a Mo, ja hi ha Samat Houman. Samat, bon vespre. En quin punt ens trobam de tots els actes?
1: Què tal? Bon vespre, Aina. Aquí a Mahó, l'agenda de les festes de la Gràcia avança després que a les 4 i mitja hagués començat el replec de la Colcada pels carrers de Mahó. A la passada, a les 7 i mitja, els actes s'han traslladat a l'ermita de Gràcia, on es celebra la tradicional missa de completes. Després està previst oferir la beguda de caixers i cavallers. S'ha de dir que fins a l'ermita s'han desplaçat moltes persones que han volgut seguir de prop un dels actes més íntims d'unes festes molt multitudinàries. El jaleo s'espera que sigui a partir de les 9 de la nit i s'espera que estigui molt animat.
2: Si no hi ha música i cançó, no hi ha festa. No ho va dir ahir ben clar Nana Ferrer. Hi ha d'haver cançons, hi ha d'haver festa i germanor. I mentre esperam els cavalls, cantam.
3: I rodam un pop per els carrers, cantant les cançons, i és quan tothom de totes les edats s'ajunta.
4: La estem passant de dalt de tot, aquí com a final d'estiu, amb els amics, vull dir, de dalt de tot.
5: Molt bones festes a tothom, a maonesos, maoneses, a visitants.
1: Pel jaleo d'avui està previst que participin 125 cavalls.
0: Gràcies, Samat, en directe des de Mahó, amb aquestes festes que comptaran amb un dispositiu, un dels més importants dels darrers anys, amb 25 agents de la policia local de reforç que se sumaran als efectius habituals, ens ho explica Gemma Carrasco.
6: 10 d'aquests policies arriben per primera vegada des de Mallorca. Rafael Coves és coordinador del programa de festes segures del govern.
7: Conca és una festa ja molt globalitzada, però requereix l'assistència de totes les administracions perquè les festes surtin bé i siguin divertides i segures.
6: A la policia local s'hi sumen 29 efectius de protecció civil i una vintena de voluntaris de Creu Roja, un desplegament pensat especialment per als moments de més afluència i per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència. Per altra banda, la plaça de la Constitució, epicentre de la festa, on per cert ja s'hi ha escampat l'arena per acollir els jaleos, comptarà amb càmeres de videovigilància per controlar els accessos i l'afluència de persones. Sentim el bala Héctor Pons.
8: Veurat aquestes càmeres que ens permeten un control molt exhaustiu de tot el que passa dins la plaça Constitució. També tenim reforços de policia que venen de la resta de municipis, també de Mallorca.
6: També hi haurà un equip de drons que oferirà imatges en temps real tant a la plaça com durant les corregudes al Cos de Gràcia de demà. Un dispositiu ampli que posa el focus en la prevenció i la coordinació perquè les festes puguin transcórrer amb normalitat.

0: 5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural i ho fem parlant de música clàssica. Gustav Mahler serà el protagonista de la 7a edició del Festival Monogràfic de Pollença, que commemora els 115 anys de la mort del compositor, en 3 concerts al llarg del mes de setembre. Una cita que, després d'haver posat el focus en figures com Beethoven, Mozart o Ravel, dedica enguany tota la programació a l'univers de Mahler. El cicle reunirà 3 concerts al claustre de Sant Domingo, seran dissabte dia 12 i dia 19 de setembre a les 8 del vespre i també diumenge 27, però a les 7 de l'hora baixa. Les entrades continuen a la venda per a les 3 cites a través dels canals oficials. Sandra Martínez.
1: Interpretar Mahler, un dels artistes més influents de finals del segle XIX i principis del XX, no és senzill i necessita assetjar per passar d'aquí a aquí. Així sonen el centenar de músics joves amb més o manco experiència que conformen l'Encontre Orquestral de les Illes Balears, que dissabte interpretarà la Sinfonia número 6, Tràgica, al claustre de Sant Domingo. Un d'ells serà el violinista Sergi Juan.
2: Com a músic joves i formant part d'una orquestra jove, no tenint les oportunitats ni tampoc en el món professional de poder interpretar aquest tipus d'obres de gran magnitud, tenim el plaer de ser quasi 100 músics damunt l'escenari i això sempre comporta una gran responsabilitat per tots. És tenir el paper ben preparat i es poder gaudir també del concert i de poder interpretar una obra d'aquest calibre.
1: Els 3 concerts estaran dirigits pel mestre Bernat Kegles, impulsor de la iniciativa, que compta també amb les audicions comentades a càrrec de Joan Estrany, perquè tot plegat és més que un seguit d'interpretacions.
3: Aquest festival ens permet aprofundir en la figura d'aquest compositor, tocant diferents gèneres, peces d'inici i peces de finals de la seva trajectòria, de la seva vida. Per tant, podem veure l'evolució, podem entendre el compositor d'una manera més polièdrica, més completa, i d'aquesta manera crec jo que és una experiència molt singular per l'auditor i diferent d'altres festivals de música. Crec que això és la clau de l'èxit.
1: I per què Mahler? Perquè no es podia seguir obviant el músic que va obrir l'art al segle XX.
3: El segle XX musical i el segle XX artístic seria impossible d'entendre sense ell. Aquesta Viena de principis de segle XX, igual que París, van ser aquests 2 epicentres que van transformar l'art i en certa manera la societat. Hem de pensar que fins i tot Mahler i Freud van coincidir, va psiconalitzar Freud a Mahler. Llavors estem parlant que es van juntar una sèrie de figures que van transformar la societat d'aquell moment i van obrir les portes en aquest segle XX completament diferent del que s'havia fet fins a llavors.
1: Informació i entrades ja a la venda a la web del festivalmahler.com.

0: El documental sobre el retorn d'Oasis arriba aquest divendres als cinemes. Liam i Noel Gallagher varen tornar a pujar junts a un escenari el 2025, 15 anys després de la separació. Un retorn que va sorprendre a tothom per bé i que ara arriba a la gran pantalla.
1: Oasis, Don't Look Back in Anger, cançó per cert, que escoltant de fons explica aquesta història de retrobaments, però també repassa la trajectòria d'una de les bandes més importants de la música britànica i que s'ha pogut veure aquest cap de setmana al Festival de Venècia, els seus grans èxits, les disputes, la separació i, finalment, la tornada. Passa per tots els estadis. El documental està dirigit per Dylan Souther i Will Love Lance i escrit i produït per Stephen Knight, el creador de Peaky Blinders.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 7 de setembre. En aquesta hora acabant de conèixer que el que han conegut de la reunió de la comissió per seleccionar els projectes que es financien en la recaptació de l'impost de turisme sostenible, l'antiga Ecotaxa. Tenim novetats sobre aquesta reunió perquè el govern ha anunciat que destina quasi 200 milions d'euros per a 65 projectes. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ho ha fet públic després de reunir-se la Comissió de Turisme Sostenible. A la Conselleria de Turisme hi ha la nostra companya, Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Què més en sabem?
1: Vos podem dir que el nom de cada un d'aquests projectes se sabrà divendres, quan ho hagi ratificat el Consell de Govern. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, però ha volgut deixar molt clar que diu que l'ITS, l'Impost de Turisme Sostenible, ha deixat de ser un instrument merament recaptatori i propagandístic, diu, per convertir-se en una eina d'inversió real i eficaç d'alt impacte. Per això manté que no vol sentir parlar d'un augment de l'ITS com reclamen els partits de l'oposició. Diu que lo important és la gestió.
2: Nosaltres estem centrats en millorar la gestió de l'ITS. I el que ens demana la gent i el que crec que és de sentit comú és que abans d'afrontar pujades hem de millorar la gestió de l'ITS i en aquest camí estem i ja han recorregut bastant de camí.
1: I és que Bauçà assegura que des que són ells en el govern s'ha duplicat la inversió real de l'ITS. Diu que en 3 anys han fet el que l'anterior govern va fer en 7.
0: Gràcies, Maria Eugènia. I la presidenta del govern, Marga Proens, critica el rebuig de l'executiu espanyol a tramitar la cogestió aeroportuària, i és que l'Estat pot vetar algunes proposicions de llei al·legant que afecten els pressupostos.
3: I en aquest cas Madrid ho ha fet argumentant que la reducció de vols podria reduir la recaptació del gestor aeroportuari Aena. Precisament demà la mesa del Congrés votarà aixecar el veto per poder començar la seva tramitació. El PP i Sumar ja han anunciat que hi votaran a favor, mentre el PSOE no ha avançat el seu sentit de vot.
4: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que pues no se siguiera incrementando esta capacidad.
3: El socialista Marc Pons recorda que el seu grup es va abstenir al Parlament a la llei per gestionar conjuntament els aeroports perquè considerava que tenia problemes jurídics.
0: I demà es publicaran els informes d'intel·ligència i de seguretat en les informacions prèvies a l'entrada massiva de persones a Ceuta.
3: El Consell de Ministres desclassificarà els documents, entre els quals hi ha l'informe de la Policia Nacional que fa referència a l'arribada de migrants a les Balears, el qual va mencionar el president Pedro Sánchez en la compareixença al Congrés la setmana passada. La presidenta del govern, Marga Proens, assegura que segueix sense resposta per part de Madrid a la petició que va fer divendres sobre els informes. Per això sol·licita la compareixença urgent del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez.
0: De fet, l'Audiència Nacional assumeix la investigació sobre l'entrada massiva a final de juliol a la ciutat autònoma. I han estat condemnats els 5 joves acusats de violar 2 turistes l'any 2019 a Cala Ratjada, Capdepera.
3: Els acusats han acceptat penes de presó que quedaran suspeses després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia i pagar 70.000 euros a les víctimes. Cap haurà d'entrar a la presó, ja que no tenen antecedents penals.
0: Això el dia que l'Ajuntament de Campos ha avisat que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà. En un banc informatiu, el consistori explica que l'aigua dels pous té un nivell de sodi per sobre del límit permesos per mort de la sequera, per això demana al ciutadà que no l'utilitzin per cuinar ni tampoc per beure fins que se solucioni aquesta problemàtica. 8:04, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa entre avui i demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a Sa Ràdio. Quan s'encén el cartell que posa On Air, vol dir que som en l'aire, que ja poden començar a xerrar i que la nostra veu arribarà fins a voltros, perquè és en l'aire per on viatja el so. Aquest so que se converteix en ones que es propaguen per l'atmosfera terrestre i per l'espai sense necessitat de cables. Que la nostra veu sigui en l'aire és un petit miracle, que ara mos pareix d'allò més normal, però pensau, per exemple, en temps de guerra o en temps de clandestinitat, ahir i ara, clar, quan el senyal de ràdio te connecta amb el món i amb tot el que passa i l'has d'escoltar fins i tot d'amagat. L'equip d'entre avui i demà, agafam aire i començam.

0: No vos volem robar l'aire que necessitem per respirar i per poder fer aquest programa des d'ara mateix, que són les 8 i 6 minuts, si ens escoltau en directe, fins a les 10 del vespre, amb en Toni Cardell, ara en el control tècnic, i amb Aina Marc, que és qui ha triat aquesta cançó. Aina.
1: I d'hosti, he triat aquesta cançó, no? Que vine a robar-me l'aire, que diu Charango, és una cançó plena de ritme, que xerra sobre, vol estar ben a prop de qualcú. Segur que va ser escrita durant l'hivern, perquè ara per mi hi ha poques ganes de passar calor ferrats els uns amb uns altres, i de fet el que necessita la majoria ara mateix és espai, és aire. No vull tenir-te tu. Avui, els que han tingut la sort de trobar-se en jo per un carrer han respost a preguntes sobre l'aire, que és la paraula d'avui. I amb aquesta calor no podíem pensar en res més que en ventiladors i us aires acondicionats.
2: Pot ser que sí que preferis posar l'aire si arribo a casa i estic amb molta calor, sí que pot ser aire, però un ventilador en el sostre també és molt bo. I hi ha vegades que prefereixo que el ventilador, però si és de peu, pues, igual sí que prefereix l'aire.
1: Però si hem de triar, la majoria se decanta per aire condicionat, fins i tot per dormir.
3: Todo el día. Es que no lo llego ni a pagar. Directamente se queda encendido todo el día. 24 horas, ya te lo he dicho. A ver, yo ya estoy acostumbrada, pero es verdad que te seca un poco los pulmones y...

0: Aire.
1: Aire, aire, que s'escriu exactament igual en català i en castellà. Aire és la paraula polisèmica que han triat per el dia d'avui. Moment d'encetar el sopar d'avui i estar per de demà. Com aneu de gana, Joan Bausà? Com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Encantat de ser aquí.
1: Cuiner, agroturisme de Son Cardaix, i a tu t'ha dit aire, que te ven el cap primer de tot.
2: Ara mateix, aire condicionat després de la conversació. Però sí que un poc aire fora vila, està tranquil, calma, relats, Son Cardaix.
1: Aquest estiu, però, l'aire ha estat ben calent. Eh?
2: Sí, feia mal estar. Sí.
1: Aquest aire calent, que hem de trobar un poquet d'ombra. I saps amb què pensava? Amb els aires a la cuina, no? Varen ser un invent d'en Ferrà Adrià, aquests aires?
2: Els aires a dins la cuina, sí, correcte. De mil sabors, mil maneres.
1: Tu tens alguna elaboració amb aire de pastanaga, no sé com va fer en Adrià.
2: Sí, i ara aquesta setmana que ve crec que en fem un de sobrassada.
1: Sí, aire de sobrassada, que no és igual que una espuma, no?
2: No, no té res a veure.
1: Quina diferència hi ha? Quan se fa un aire de sobrassada?
2: Un aire de sobrassada és un líquid i un aromatitzat i ficam un producte, lecitina de soja, i fa que quedi molt més airejat que una espuma. Una espuma té molta més consistència i un aire és com a més aire. Que no desapareix.
1: I on posaràs aquest aire de sobrassada?
2: L'acompanyam amb una crema de carabassí fredor.
1: I és un bon, això, un bon toc, no?
2: Sí, té el contrast també dels colors.
1: Molt bé. I aquí tenim un aire de sobrassada que vos pareix? Aina, Marc, Juny Cortés, bé, no?
3: Això m'ho pareix brutal.
1: A on l'afegiríeu?
3: Tot el que sigui de sobrassada, això m'ho pareix fantàstic.
1: A on afegiríeu un aire de sobrassada, vosaltres?
3: Per tot.
4: Jo personalment no puc, sóc vegetarià, però...
1: Cert.
4: Però bé, no passa res, segur que altres aires se poden trobar a la cuina que sí que puc menjar.
1: Bé, de fet, jo no sé si...

0: I tu fas sobrassada per vegetarians, però també hi ha un poc aquesta sobrassada fake, no?,
1: Algo
0: que diuen que no
1: similar.
0: és carn de porc, però que també té la mateixa,
1: Sí. De
0: forma.
1: fet, ells s'han cardat molt a passat diverses vegades, entren clients a la cuina, estem de servei, tenim elaboracions damunt la taula de servei i tenim un pesto de tomàtica seca. I moltíssima gent creu que a simple vista és sobrassada.
0: I s'ho creuen, no?
1: Jo qualcú hi he fet creure. Després li dones a tastar i diu, hòstia, no et sobrassada, però sí.
0: Però sí, aquí tenim també que la cuina se pot jugar molt, se pot jugar molt amb els sabors. Tenim aquest prova de tap de cortí, no?, que li dona aquest gust en
1: Correcte.
0: especial també a la sobrassada, i amb això podeu jugar. I en Joan, el cuiner, com dèiem, a l'agroturisme de Son Cardaix, que això és Artà, on seguiu la filosofia del producte quilòmetre zero i metre zero, que encara està més a prop. Se pot cuinar ben productes de temporada, Joan?
1: Sí, molt millor que en productes d'una temporada. De fet, un exemple molt clar, sempre ho dic, és una tomàtica la pots agafar i sal i oli i final, en l'estiu. Per Nadal també en pots agafar una de tomàtica, però no serà el
0: No
1: mateix.
0: tindràs el mateix gust
1: No.
0: aquestes tomàtiques d'estiu, tan
1: No
0: bones.
1: ha color.
0: Per cert, ara que deies aquest joc entre la sobrassada i la tomàtica seca, també un bon tartar de tomàtica bona pot semblar que te menges un tartar de vedella, eh?
1: Sí, no tant de vella sinó d'atún, però sí.
0: Sí, és a dir, sí.
1: És similar.
0: Sí. Què mos proposaries per sopar avui vespre? Algú que mos escolta en directe, a
1: Per
0: veure.
1: sopar avui vespre. Jo som fan de sopar un lleuger. No m'agrada sopar pesat. Probablement soparia d'un peix blanc, una dorada, una llobina, en el forn, acompanyat d'unes patates amb una ceba confitadetes amb una mica d'oli, una mica, perquè avui, si posen molt d'oli, se mos tira la gent damunt. La gent està molt sana.
0: Bé,
1: Sí.
0: soli verge
1: Exacte.
0: bo s'ha de menjar també una curadeta
1: Exacte.
0: cada
1: Unes
0: dia.
1: patates confitadetes amb una dorada en el forn sempre cau bé per sopar.
0: I fàcil, no?
1: I senzill.
0: I ràpid.
1: Tot el que pot ser en el forn, molt més fàcil que si pelles i històries.
0: Que mos fa com a mandres peix, però la setmana passada va venir la predina de Juny Cortés, na Francisca Terrassa, que també mos va proposar un peix en el forn, i tu no mos avancis, encara esteu tàper, però ella mos va proposar fer unes pilotes de peix amb el peix que havia sobrat.
1: Correcte. Com unes croquetes també se poden fer mil coses. Jo, què faria? No més amb el peix, sinó amb la patata. Té una patata més o dues, és la mateixa feina. Potser aprofitant la patata, per dia següent faria com un tipus un revuelto de patata en ceba i afegiria una miqueta de coliflor
0: Que va.
1: i panxeta una miqueta cruixent per fer-ho. És una miqueta més pesat, però bueno, entre sou, panxeta i patata, bien.
0: Però ja
1: Bé, però
0: tenim
1: ja
0: es
1: seria per
0: dinar.
1: dinar, sí.
0: Exacte, ja tenim es dinar demà. Per cert, Juny Cortés, ara en Joan Bausà acaba de dir la paraula ou, que crec que mos va venir molt bé per donar pas a la
1: Sí, sí, sí,
0: pregunta
1: sí,
0: que
1: sí.
0: teníem d'un oient, no?
1: Sí, és que un dels nostres oients ens ha escrit al WhatsApp del programa, recordam 646 93 45 01, demanant com ho podem fer perquè els ous bullits siguin més fàcils de pelar. Ja aquí qualcú més d'un, jo personalment me costa bastant de pelar els ous, o sigui que quan he vist aquesta
0: És una
1: pregunta...
0: superpregunta,
1: Sí, una pregunta que segur que molta gent la té. La resposta ens arriba de Victòria Rosselló, que és una de les responsables del servei de cuina de Mater.
2: Hola, bones. Vos explico un parell de tresques perquè pelar ous bullits no sigui una batalla campal. Primer de tot, el que heu de cercar són ous que no estiguin acabats de comprar. Els que teniu a dins la gelera de fa un parell de dies es pelen molt millor. Quan vulgueu bullir-los, poseu aigua a bullir i quan sigui ben, ben calenta, ficau els ous molt en compte de que no vos esclati. Un pip bullits, els atreus i els poseu amb aigua freda. Si és en gel, molt millor, i els deixeu 5-10 minutets. Un pic i passat el temps, els a fer rodar per damunt d'una taula i els hi pegar un parell de copets. Cercau en la part més ampla de sou la càmera d'aire i començau a pelar per aquí. Si veus que encara sou se queda un poc rebel, amb un filet d'aigua aneu-lo pelant davall perquè l'aigua que cor vagi passant entre sou i la clovella. I així no vos hauria de donar gaire problema. Així que el més fàcil és ous que no siguin frescos del dia, tampoc mos passa, aigua bullint, passat un bol amb aigua molt, molt freda o en gel, Fes-lo rodar i si encara així se mos queda curt amb una mica d'aigua, tot anirà millor. I així, bueno, acabarem amb un ou ben pelat i que no pareixca bé de la guerra.
0: Bona explicació.
3: Sí, me fa falta, perquè aquestes batalles com pals contra els ous no sempre se guanyen. I de moltes gràcies, Victòria. Recordem que si teniu dubtes culinaris ens podeu escriure un WhatsApp al 646 93 45 01 o al correu entreavuiedemà@ivetresradio.com.

0: De sa cuina de festa, se diu aquesta cançó. Mos acompanya avui en Joan Bausà, que es cuiner de l'agroturisme de Son Cardaix. Quants anys tens ara, Joan, perdona, xafardeig?
1: 30.
0: 30 anyats. Si 30. Sempre volgueres ser cuiner.
1: Sí, ho vaig tenir bastant clar des principi. Només hi vaig tenir un petit dubte, que va ser el tema horaris. A casa nostra, mon pare i ma mare m'han dit, me pareix molt bé, pots estudiar cuina, l'únic que has de tenir en compte, que festius, divendres, dissabtes, vespres, feina, no, ets a mig son a sopar, però tu no hi podràs anar. Però sí.
0: No t'ha aturat, això?
1: No ha estat un problema.
0: No. No,
1: després de la feina sempre tens de tendre d'arribar per tot.
0: I t'adaptes i llestes, no?
1: Sí.
0: No. Què diries que te caracteritza com a cuiner?
1: Com a cuiner? Bona pregunta. Diria que som, en la gent que faig feina, som molt proper. I de cara a la gent que ve a sopar això, que no m'agrada amagar el que mengen. Si la gent menja una gamba, doncs pues gamba. Que la gent li agrada més, doncs pues a dins del plat veuràs que és més, no amagam el producte. Uh-huh. Això és un poc el que m'agrada, no alta cuina, sinó mostrar el que és, per amagar.
0: I això en aquests moments on hi ha també molta, no sé, molta tècnica tal dins una cuina,
1: sí,
0: també s'agraeix, no?, veure el producte.
1: Sí, jo he de dir que està molt bé la tècnica, he fet feina en llocs amb molta tècnica i totes aquestes coses, però penso que hauríem de començar a pensar a no amagar tant el producte, tornar una mica enrere. Tornar cap aquí on venim de fa 60 anys, els nostres presidents, pares, que feien, pues, intentar donar una volta a tot això. I no tant de ficar un aire, sí, un esferit, però no sí. Anar fent...
0: Que no sigui l'habitual.
1: Correcte.
0: Dels plats.
1: Sí.
0: I tu has après també de, ara deies, ton pare, ta mare, sa teva predina, has après de sa família de cuinar dins casa teva?
1: Sí. Sobretot vaig començar amb sa predina. Ses predines són... I ella estava fent feina de cuinera a una finca, cuinera, feia habitacions netes, tot, però una de les seves feines era cuinera i se li donava molt bé. I el dimecres i el dissabte, que sempre anàvem a casa seva, se menjava molt bé. Va ser a partir d'aquí un poc, i després mon pare, no era el seu ofici, però era el seu hobby, i m'ha ensenyat bastant, també.
0: I algun truc que t'hagin ensenyat, o s'ha predit a ton pare, amb el que t'hagis quedat allò, no tatuat, però que estigui un poquet dins el teu ADN?
1: No, s'ha predit, sempre m'ha dit... No és un truc, és una... que la tomàtica, una salsa, un trempó, mai has de posar prova. Pimienta, diré, prova negra. No sé molt bé per què, jo no n'hi pos.
0: Sí? O sigui, prova bo.
1: Sí.
0: No n'hi posa.
1: No, mai. No sé el motiu.
0: I tu no n'hi poses.
1: Jo no n'hi poso. Jo segueixo la tradició.
0: Molt bé, molt bé. I de Joan Bausà, està per de demà les patatetes amb la colflor i la panxeta?
1: Correcte, amb la panxeta. I sou remenat.
0: I sou remenat, ara...
1: Sí.
0: Bueno, remenat,
1: bé,
0: eh? Bullit,
1: bé.
0: No? Però també el podríem fer amb un poquet d'ou bullit.
1: Amb un bullit, sempre cau bé, sou
0: ara
1: bullit.
0: Ara que la sabem pelar.
1: Sí, jo afegiria un xorret de llimona, saigo, per pelar-lo millor.
0: En aquesta fórmula que mos han donat de màter. Però a mi m'ha enxivat que tu prepares bastant de tàpers a casa teva, no?
1: Sí, és una de les coses que sí que... Ara, per exemple, si vull que haguéssim sopat a casa, la llobina mateixa ja la preparo i vespre perquè demà la meva dona pugui disfrutar també el tàper del dia.
0: Cada dia prepares un tàper?
1: No, dos, tres a la setmana, però només si fa dia. Quan va fer tons de nit... No, perquè el vespre és més senzill, una ensalada... Més,
0: I li
1: més
0: diuen allò, ja, tu sí que tens sort, que esteu amb el cuiner.
1: Sempre.
0: Li diuen,
1: ella
0: no
1: diu el mateix. Ella no diu el mateix.
0: Segur que sí que tens sort. Escolta, ja anem acabant. Hem preparat, res, unes preguntetes molt breus, perquè ja que avui és la paraula és aire, aquí en Juny i Naina te faran quatre preguntetes.

0: La primera pregunta. La fregidora d'aire, el millor invent del segle XXI o una moda sobrevalorada que acabarà al fons de l'armari?
1: Jo pensava seria el millor invent, però entenc una casa i penso que no és el millor invent del segle XXI. Funciona? Sí, però quan volem fregir unes croquetes no és viable.
2: Val, segona pregunta important, que salvarà a molta gent d'un apuro. Obrim la gelera i veiem un plat trist de restes. Quin és el teu ingredient infal·lible per donar-li un altre aire? Que dius, amb això no me falla ja.
1: Pasta o arròs, 100%, sempre. Una pasta hi cau tot, o un arròs, depèn. També podrien dir un ou, bullit, escalfat, però pasta o arròs, sempre. Se toca la pandereta que
0: l'ho a Madrid. Se toca la pandereta que l'ho a Madrid. Estàs enmig del caos d'un servei. On t'amagaries per agafar un aire durant un minutet?
1: No m'amag, me'n vaig escurar. No pot més tranquil.
3: Aquesta és bona.
0: Aquesta
3: és bona, també.
2: I ja a la darrera, a qui t'han dit mai que tens un aire?
1: Tenc un aire, sobretot amb mon pare. Gestos, forma de xerrar, sa, duts barba, un poc. No cap famós, sinó gent de prop.
3: Ara tenien ganes aquí.
2: No, sí, escolta.
3: Aquí t'havien dit, no, ningú d'aquí no hi quien viva, ni a la Casa de Papel, ni a Hollywood, res. I escolta, en Joan Boussa, mos agrada molt tenir-te. Gràcies per compartir aquesta estoneta de ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
3: I això, que l'aire sigui sempre positiu, val?
1: Correcte. Yo

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Somos notas del mismo compás, dos piezas de la misma pasta.
1: Entre avui i demà amb Barçal i Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IB3 Ràdio.
2: Porque estamos ya curados de espanto, porque nos gusta exprimir la vida, porque somos punto de partida. Al que regresamos cada tanto, y porque somos del aire, somos del aire, somos del aire.
3: Mira, sí, i aquí ens teniu a tots a l'aire, en Juny Cortés, en Aina Marc, en Antoni Cardell, no el sentiu, però sense ell no seríem en l'aire, o sigui que no mos sentiríeu ni una paraula. Aina Marc, avui hem triat una paraula molt vital, no trobes?
4: Sí, ja ho sentim escoltant aquesta cançó. Som aire, l'aire és la base de la nostra vida i també de la nostra ànima. Respiram aire, l'aire mos refresca i per l'aire mos movem. L'aire és brisa, és vent, és un flux de matèria en constant moviment. Mos diu diccionari que aire és una mescla de gasos que compon l'atmosfera. Hi ha aires atmosfèrics, líquids i inflamables. Aires condicionats, que tan bon servei mos han fet aquest estiu tan calorós, i aires amenitzants, és a dir, perillosos per la salut. Però el que no recull el diccionari és que l'ànima també és aire, com mos recorda el professor de filosofia grega de la UIB, Francesc Casadesús.
5: Sí, que l'ànima humana és essencialment aire. I, clar, això ja projecta i ens endinsa dins un altre àmbit molt distint al físic, no? Perquè esdevé la nostra pròpia vida. De fet, a Homer, l'expressió perdre la vida és perdre l'ànima en el sentit de perdre aquest alè, l'hàlit vital, que en definitiva és l'aire.
4: Fer córrer mals aires implica anar contant males notícies i fer córrer bons aires, tot el contrari. El professor Casadesús fa córrer bons aires en les seves explicacions. I és que aire ha deixat pitjada amb altres paraules que, a simple vista, semblen no tenir res a veure.
5: La paraula spiritus en llatí, que és la traducció de la paraula pneuma en grec, significa l'aire en moviment, el buf, no, de l'aire, el bufar, no? Aquest aire que bufa en grec és pneuma. I aquesta paraula pneuma la trobam en la paraula pneumàtic, per exemple, no? Un pneumàtic és un està ple d'aire, no? I inclús una pneumonia, no? I el que li passa a l'espíritus, a l'espírit, és que també significa això, en llatí. És a dir, aquest buf, no? D'aquí ve, per exemple, i és essencial, és fundacional del cristianisme, l'Espíritus Santus. És el buf de Déu que crea el món.

0: I és que tenir mal de cap és un símptoma molt comú que pot esdevenir per molt de factors diferents. Però que sempre que deis que teniu mal de cap hi ha qualcú que respon: això és aquest temps. I no té raó. El diccionari El Cau i Moll també defineix la paraula aire com un conjunt de condicions climàtiques que estan relacionades amb la salut. Mos pot afectar segons bufi l'aire de la mà o de tramuntana.
1: Aquesta idea tan popular que el vent ens afecta, no? Sobretot la tramuntana, com també succeeix a la Costa Brava, que es trastorna els ànims, diguem que etimològicament és rigorosament certa. Per què? Pues perquè ja dic, l'aire és vital, és absolutament vital, absolutament essencial, no? I és lògic que si estem immersos en aire, i sobretot que aquest aire està en moviment, ens afecti.

0: Nosaltres encara no direm allò d'aire, que vol dir vent, perquè aire també és una expressió usada per dir algú que se'n vagi, perquè nosaltres encara ens queda molt de programa per endavant. El que sí podem fer és donar la benvinguda al nostre convidat. Toni Turrión, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
1: Bon vespre, gràcies per convidar-nos.
0: Te vaig moguent un poquet amb la música.
1: Sí, no, és que estic animat, de veritat. molt bon ambient.
0: Toni Turrión és tècnic de muntanya, de moltes coses, també de barrancs, del club de l'Espardanyeta, formador de tècnics de muntanya en el grau oficial. A tu si t'he dit aire, Toni, que te ve en el cap primer de tot.
1: Allò me ve, mira, en el cap, quan dius aire, me ve a cim del Galatzó.
0: Sí,
1: allò és perquè per allò és una muntanya màgica, allà pulles a l'aire lliure, i quan pulles pots relaxar-te i pots, o sigui, baixes amb les piles carregades.
0: Que bo. Quantes vegades l'hauràs pujat, aquesta muntanya màgica?
1: Moltíssimes. Jo tinc un tema personal i cada dia, 3 de cada mes, jo vaig allà dalt i pujo a la muntanya.
0: I connectes allà?
1: Connecte allà.
0: Amb el que sigui que tinguis, per allà connectes.
1: Allà està el meu fill. M'entens? I allà conec també, estic allà, respir, li faig una petita oració, xerro amb ell, m'arrelats, i després vaig amb les piles molt carregades.
0: Jolín, Toni, gràcies per compartir-ho. Moltes ganes teníem de xerrar amb en Toni Turrión, que és president de la Federació Balear d'Orientació, guia professional de muntanya, professor d'una escola de barranquisme. Què t'agrada de fer feina a l'aire lliure?
1: Pues l'aire lliure el que te dona és llibertat, te dona que puguis gaudir de lo que tu dius, de l'aire, de la muntanya, dels companys, de la gent que dus, i sobretot aquí a Mallorca tenim, per exemple, la Serra Tramuntana, que, bueno, a banda que quan bufa tramuntana, o sigui, és llibertat.
0: Ja.
1: Sí.
0: De petit ja sorties a la muntanya?
1: Sí, per això també te deia que el Galatzó és la muntanya màgica, ma mare era d'Estellans, i ja tenim una petita tradició que era que les llunes plenes d'estiu pujàvem els gelots a dalt, sense llums, per dir-ho així, m'entens?
0: Sí, sí.
1: Després baixàvem, molt fèiem un cafí a la cala
0: que
1: i tornàvem. I això ho hem tornat a recuperar nosaltres al nostre club, m'entens? I també la muntanya màgica, perquè el meu fill, en 7 anys, va ser la primera muntanya que va pujar jo.
0: I en Toni du una camiseta que jo, vos, du la muntanya des Galatzó en les coordenades i tot. I aquí en el braç esquerre, molta muntanya.
1: Exacte.
0: I no, però ensenya'm aquest...
1: Ah, sí, això,
0: No, el que m'ensenyaves, tatuatge.
1: Aquest tatuatge el duia el meu fill, i això és un record per ell, m'entens? Que hi va morir fa 6 anys en un accident de muntanya. Jo m'ho vaig fer guia professional per ell, per estudiar amb ell, per compartir, per gaudir de la muntanya i anar plegats. Era el meu fill, el meu amic, que anàvem plegats. I és un record perquè ell va dissenyar aquest tatu i el duc en el seu record. El duc jo, sa mare, sa germana i molt d'amics també.
0: I aquí queda també ben marcat a la pell. I avui que parlàvem d'aire, Toni, no sé si l'aire se pot llegir, ara que xerrem de la tramuntana, és a dir, un canvi de vent, una brisa que és més humida o més freda. No sé si això ho teniu en compte quan sortiu a la muntanya, i si s'aprèn i si s'ensenya, també.
1: Exacte, o sigui, nosaltres, per exemple, jo que som formador de tècnic de muntanya, nosaltres tenim una assignatura que és meteo, o sigui, i quan tu vas a la muntanya, encara que no siguis guia professional, el primer que has de mirar és la meteo, has de saber si tens vent o no tens vent, perquè a dalt d'una muntanya, el millor aquí a Mallorca no tant, però, per exemple, ja me'n vaig demà a Pirineus, la sensació tèrmica, si tens molt de vent, te pot baixar 10 graus,
0: sí.
1: I això és molt perillós. Per això sempre hem de saber, hem de mirar la meteo i saber si tenim vent, si tenim aire, o si tenim unes condicions òptimes per pujar. Si no són condicions òptimes, la muntanya sempre hi serà allà.
0: Ja,
1: o sigui, ja tornarem un altre dia.
0: Exacte.
1: I ens dedicam a fer una volteta per una altra posta i disfrutar.
0: Podem tornar, efectivament.
1: Sí.
0: I tots hem experimentat, Toni, aquesta sensació de que mos quedem sense aire. Saps que fas una pujada forta, tu estaràs més acostumat, però ara mos poses aquí nosaltres tres a pujar en el Galatzó i potser mos quedem un poquet sense aire. Això també s'ensenya a caminar, sense ofegar-se, no? Controlant un poc la respiració.
1: Sí, clar. Quan vas a la muntanya no és anar a fer una competició, anar a gaudir de la muntanya. Sempre ens hem d'adaptar, per dir-ho així, nosaltres dèiem l'elabor més dèbil. Nosaltres anem per exemple, el nostre club a disfrutar, a gaudir de la muntanya, on anem a fer una competició. Per això, adaptar el ritme perquè tothom disfruti. Que tu me dius que te falta aire, això ja seria una altra història, per exemple, quan vaig ja a partir de 2.500-3.000 metres.
0: Clar, segons quan puges, no? No,
1: jo he pujat cims, abans li deien en juny, que jo som guia d'un sec de naixement, i van pujar l'any passat el Tucal, que és el cim més alt de la cordillera de l'Atlas, i quan ja arribàvem a 3.000 me deien, Pedro, me falta l'aire.
0: Clar.
1: I clar, perquè tens deuda d'oxigen. I se nota, en aquest cas has d'anar molt a poc, perquè quan tens deuda d'oxigen, pues has de fer les passetes més curtetes.
0: Això enganxa, Toni.
1: Això enganxa. Jo
0: sí,
1: vos
0: no?
1: puc convidar un dia a venir a fer una jornada de barranquisme, tenint de 10 a fins a
0: podríem
1: 7
0: fer,
1: anys.
0: Podem dur el Quantum, que és la nostra gravadora, i
1: sí, sí,
0: que no,
1: jo
0: que no és
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: grossa,
1: exacte,
0: i
1: sí.
0: millor podríem fer jo un experiment.
1: Tinc una escola de nins, que vos anem del meu fill.
0: Durem, anirem amb els nins, nosaltres.
1: Sí, sí, però venim de, tenim material i tenim un joc equipat, m'entens? La nostra premissa sempre és la seguretat.
0: Seguretat.
1: Tenim, en el nostre club tenim dues coses. Primer, la seguretat, i després treure somriures a la gent. I treure-los una mica de la zona de confort, és qui vulgui, m'entens? I t'he dit que potser físicament, quan tornen, estan cansats, però és molt gratificant.
0: Ja.
1: Dir, tornar a casa teva, que dius, ostres, avui han sortit de la zona de confort, però és que ha gaudit de la muntanya, de la gent i tot això.
0: Aquest aire lliure, no?
1: Sí.
0: Sortir l'aire que te dona una energia que te pensaves que no tenies.
1: Clar, jo t'he dit, per exemple, jo quan vaig passar la mort del meu fill, jo dins casa meva no volia quedar.
0: Ja, ja.
1: Jo sortia cada dia a la muntanya perquè me donava aire i me donava vida, m'entens? Així, i segueix recorregant. Jo surt cada, si no cada dia, cada dos dies a la muntanya, i ja t'he dit, cada dia tres vaig en el galetxó i jo me dona vida a l'aire. O sigui, pujar allà dalt i tens un aire no contaminat, m'entens?
0: Ja.
1: I pots respirar tranquil·lament.
0: Aquest aire net. I parlant de tu ensenyes a fer barranquismes com a professor, aquell moment en què te tires cap enrere, no? Que no sé si es diu ràpel, no? Que quedes un poc com en l'aire, que te quedes un poc penjat en l'aire. Això, clar, també és tècnica i també s'aprèn, però sobretot també deu haver aquí un moment de confiança, no?
1: Primer li ensenyes les tècniques, li ensenyes que el material és molt segur i nosaltres sempre posam a baix una persona que fa de bombero, per dir-ho així, perquè si tu molles les mans sempre tinguis un seguro. I tu li has de transmetre seguretat. Si tu com a instructor, com a professor, no li saps transmetre seguretat, millor que ho deixi, m'entens?
0: Ja, ja, ja.
1: Hi ha gent que jo he tingut que la primera vegada s'aferrava com una sargantana a la roca i li has d'ensenyar que les cordes aguanten 2.000 quilos, passat, m'entens? I després ja vas baixant. Jo tinc gent de totes les edats, tinc gent que potser cercava un club i venen allà i van començar a baixar 10 metres i estan baixant 80 metres de vista mal, salt de vista mal, tal. I això enganxa l'adrenalina quan t'arriba a ser baix. I en Pedro, per exemple, tu diràs, en Pedro fa barrancs, el control el supervises, però hi baixa tot sol. I quan t'arriba baix sempre fa una respiració molt forta, crida de la satisfacció. Això es conté jo.
0: Clar, que no han dit en Pedro, que en Pedro és un home cego.
1: Cego de naixement,
0: és una persona cega de naixement i és capaç de sortir, ets capaç de guiar-lo, és capaç d'anar tot sol. Això sí que ha de ser.
1: Sí.
0: Un dia podríeu venir tots dos.
1: Sí, sí, jo t'ho diré. A més, viu aquí davant. En Pedro és una persona extraordinària. Jo el vaig conèixer a través d'una amiga i em va dir que volia que el dugués a qualque posto i, en fet, t'he dit Mulacén, que és el més alt de... És, clar, jo tinc que tenir confiança en ell i ha de tenir confiança en jo. Ell ha d'estar tècnicament i físicament preparat perquè, si no, no el moduria, seria una càrrega per fer de beneix, m'entens? Però és una persona que jo m'aporto molt perquè ajudar-lo i el que te transmet ell en el grup és impressionant. Una persona amb una discapacitat que no té límits, m'entens?
0: Que bo, fantàstic. I en juny t'he de confessar que tenia també moltes ganes de conèixer-te, perquè això és orientació, li ha flipat bastant.
2: És que ja de petit me'n record que vaig anar una vegada a unes jornades d'orientació a Sauib i m'ho vaig passar superbé, però clar, tu que ets el president de la Federació Balear d'Orientació, que volen recordar, per ser gent qui no sàpiga, és un esport que se fa com una espècie de gincana on has de trobar rumb amb mapa i bruixola. És necessari que encara que estiguin connectats al mòbil i a les aplicacions... És necessari, aquestes habilitats i aquest esport encara que tinguem les aplicacions mòbils dels mapes?
1: MEMS, l'orientació, quan nosaltres fèiem orientació, és un mapa de paper. Els mòbils queden a un costat. Mm-hmm. I quan tu vas a la muntanya, avui en dia duim potser el track allà per un cas, per un bon guia de saber el track. L'orientació fora aparat tècnic, m'entens? Tu vas amb un mapa, t'has de saber orientar amb una brúixola, perquè avui en dia, i a la vida real, si mos falles mòbils, si mos falles, mos han de saber orientar, sentit comú. I és un esport molt divertit, és un esport que hi ha part de competició i un esport que hi ha part social en què venen famílies i tu li muntes un recorregut més fàcil per les famílies. Nosaltres fem una cursa cada mes i fem la part competició, que són circuits complicats, que has de traçar un rumb, i després fem la part més social, que són venen nins, són seus pares, i veus els nins que van amb un paper per aquí i per allà, i és molt divertit i és molt gratificant. Jo tens experiència que el meu fill i jo feien coses plegades i fer coses en sa família és molt gratificat, te dic.
2: Perquè, clar, en aquestes curses tothom s'hi pot apuntar.
1: Tots, sí. Si tu és federat, vas a una etapa i si no és federat, te pots apuntar a no federat, m'entens? I pots accedir.
2: I doncs ja sabeu, els oients d'entre avui i demà, si vos fa ganes, si vos ha fet ganes d'aquesta explicació, ja sabeu.
0: A on mos podem apuntar?
1: A la Federació d'Orientació, on és club nostre, que nosaltres tenim les xarxes socials, que és molt conegut, i allà tenim tota la informació.
0: Aquesta espardenyeta, perfecte. Ja hem d'anar acabant, Toni, però si un oient, ara aquest programa seguiu entre avui i demà, anem a posar-se que s'ha vist demà, un oient que ens està escoltant diu, jo necessito agafar aire... necessito un poc de fer algun camí, alguna ruta que li recomanaries, quin racó de silla o de ses illes li recomanaries per anar això, a cercar aire.
1: Nosaltres tenim la sort que la Serra Tramuntana pots fer desnivell, clar, les persones han de saber si està físicament en condicions o no, però sempre ens adaptem a tot, però tenim recorregut molt fàcil per la Serra Tramuntana, per la costa, m'entens, que són molt fàcils i pots contemplar infinit de puestos que potser no coneixes perquè el dia a dia. I sobretot, per exemple, en el barranquisme, coneixes puestos que no arribes a peu. I dius això, que clar, per exemple, veure una posta de sol penjat davant la foradada és increïble, perquè tens una altra perspectiva. Però te dic, hi ha molt de puestos per aquí, per la part del llevant. Nosaltres dissabte vàrem fer cales, i vàrem fer cala pilota, cala Virgili, molt vàrem donar un banyo, i és molt fàcil perquè està... A més, el govern darrerament té quasi tot marcat, o sigui, no és complicat. Sí, sí.
0: Idò, mos ha encantat conèixer-te, Toni Turrión, des de s'Espardenyeta, Club de s'Espardenyeta, però també des de la Federació, president de la Federació Balear d'Orientació. Jo crec que hem de tornar al lot, però hem d'anar a fer un reportatge in situ.
3: Sí, per favor.
1: Si no, jo t'he dit que esteu convidats per quan vulgueu, podeu fer barranquisme, podeu fer un costering, en banyo, però ho feia el que vol.
0: A poc, i bona lletra, però ho farem. Sí. Gràcies, Toni.
1: A vosaltres, bon vespre.

0: TV3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Bé, aigua, foc, aire i terra, així se titula aquesta cançó d'Ànimos per Rec. Josep Lluís Pol, com estàs? Com va?
1: Hola, bon vespre, molt bé.
0: Que bé, benvingut en aquesta nova temporada d'Entre avui i demà. Mos has acompanyat durant una setmana sencera aquest mes d'agost amb altres persones en ses que han conversat, professor de matemàtiques jubilat, però molt actiu. A tu sí que t'he dit gaire que te venes cap?
1: Moltes coses. Ara mateix, en aquests moments, estava pensant en l'origen del mot ària en música, aquella conegudíssima ària de la suite en re de Bach, i que, de fet, ària ve d'aire. O sigui que l'etimologia és la mateixa.
0: Ja tenim aquesta paraula que deien que s'escriu exactament igual en català i en castellà, amb aquestes quatre lletres. Segur que has calculat quantes paraules podríem formar.
1: I tant, i tant. Hem de seguir una mica l'estela de Ramon Llull, no? Sí. Que se'l considera de qualque manera, i amb molt de mèrit, es pare de la combinatòria, no? En les seves rodes. I en aquestes quatre lletres, si volguessin fer totes les combinacions possibles, tant si tenen sentit com si no, en podríem formar 64, que és
0: 64
1: un número fantàstic.
0: Paraules.
1: Sí, part de ses anys que vaig néixer jo.
0: Sí.
1: És un número genial, perquè és una potència de dos.
0: Sí, i tinguin sentit o no, és igual, i que tinguin sentit,
1: sentit
0: les has
1: no.
0: calculades.
1: Que tinguin sentit, trobaríem una tercera part, una de cada tres. De considerar, quan d'en 64, consideram qualsevol número de lletres, és a dir, empleant les quatre, fent permutacions de les quatre, o bé, simplement, que fan de tres, dos, però sense repetir, és a dir, utilitzant les que tenim així com vulguem. Va. Seria un bon exercici per als oients,
0: sí, crec jo. Això és el que estudiàvem quan jo feia el primer BUP, que eren les combinacions.
1: I... Exacte, el que genèricament se diu combinatori, que parlarien de permutacions,
0: sí,
1: si els agafen totes, variacions,
0: sí,
1: variacions,
0: sí,
1: en repetició...
0: Era divertit. Aquestes...
1: Jo en el moment d'aprenir-ho primer de BUP vaig suar.
0: Jo
1: no el trobava divertit, ara m'agrada. I espero dir-me treure bé, però en aquell moment s'he de reconèixer que...
0: I jo crec que va ser de les poques coses que vaig captar. Me semblava com un joc. M'apareixia com si jugués.
1: Realment ho és. És una meravella.
0: Quan ho captes, dius, això és molt fàcil. Això és com un joc, no?
1: Sí, sí. Se tracta de jugar en aquest cas.
0: I doncs, Josep Lluís Pol, que veu matemàtiques per tot, i aquest és un poc l'objectiu d'aquesta secció. En principi, mos acompanyaràs aquí cada 15 dies i el que volem és que la gent estimi tant com tu, no sé si tant com tu, les matemàtiques.

0: lluita.
1: Que fas aire, que canta Natiu, crec que la vam posar, es diu, la conversa també Natiu.
2: Natiu és, una, sí. Sí, és un referent musical, sí, que crec sí. Que és important.
1: I de aquesta cançó, que just se diu Aire, no sabràs tu que pesa un litre d'aire?
2: No, no, deu pesar com un bessó de malva, sí? Aproximadament sí. Uns 1,18 grams. Que si mateix, si un diu, bueno, un litre d'aire pesa com un bessó, a mi m'ha sorprendre quan ho vaig cercar, no? De dir, clar, un litre d'aigua pesa 1.000 grams, per tant, efectivament, és molt més lleuger. Però bé, si mateix, un poc més d'un gram.
1: Uh-huh. Idò, si tenim això, la panxa molt inflada, o molt de pets aquí...
2: Pesant més.
1: Pesant més, clarament, no? Hem d'anar mullant. I quan... Inhalar, amb una respiració, podríem saber quant d'aire mos entra dins el cos?
2: Bé, això és aquelles revisions mèdiques que mos feien un temps,
1: sí,
2: quan,
1: jo,
2: quan anàvem a l'escola, aquesta... que te feien bufar,
1: sí,
2: hi havia un èmbol, un cilindre sí. Que sortia o no sortia, i veies sí. Que altres amb més capacitat pulmonar que tu l'enviaven sí. Per amunt, sí. I tu arribaves o no arribaves. Bé, és curiós, si estem molt en repòs i tranquils, l'anem menys perquè el nostre consum d'oxigen, la nostra necessitat és menor i el cos s'autoregula de manera meravellosa. I amb una inspiració normaleta podríem dir que inspiram i expiram, per tant, mig litre d'aire.
1: Mig litre d'aire.
2: Arriba un gramat de molècules. Mm-hmm. Però és curiós, perquè això també, sempre que parlem d'aquestes coses, podem aprofitar per intentar fer-nos una idea de lo petites, que són les cosetes que estan inhalant. No? Mira si hi ha molècules dins mig litre d'aire. Ara en guany, per exemple, podem aprofitar la benentesa que fa 100 anys que va néixer Blai Bonnet. Mm-hmm. Suposem que els seus pulmons eren petitons, però les primeres inhalades que feien quan naixen deuen ser potentíssimes per començar
1: a plorar.
2: Per tant, suposéssim que aquell mig litre d'aire que va anar Blai Bonnet a la primera lanada, quan li tearen el cordó umbilical, no? Que aquestes molècules s'hagin repartit uniformement per tota l'atmosfera de tot el món. Bé, idò, cada vegada que l'anam, estem alenant tres molècules d'aquell... Nosaltres i tot el món, tres molècules d'aquell aire primigeni que va alenar Blai Bonnet.
1: Com se t'acudeixen aquestes coses?
2: Bé, se tracta de... La neurociència ho diu molt clar, això. Ara d'emocionar, de sobtar, perquè la cosa quedi millor, no? I és un bon sistema.

0: Això és en Blai Bonet, canta Anna Meritxell Gené, aquest mariner absent, ja que mos has duit aquests 100 anys d'en Blai Bonet, i començaves parlant d'aquest joc entre aire i ària, perquè sense aire tampoc sentiríem la música, no?
1: Efectivament, efectivament. Parlant de coses que sobten, jo record el professor de física i química, en Arturo Caro, ja traspassat a Titoi, un gran professor, i que va impulsar claríssimament ell i la gent de matemàtiques, la meva vocació científica, que m'ho deia que si hi hagués aire entre el sol i nosaltres, les explosions nuclears que hi ha en el sol, no tindria sentit tenir oïda, perquè no la podríem emplear de forta que és, no? Per sort, o per lo que sigui, no hi ha aire i, per tant, els renous extraatmosfèrics no mos arriben. Uh-huh. Però clar, per sentir-nos ara, perquè els nostres ja ens sentin, necessitem aire, que les nostres cordes vocals fan vibrar aquestes partícules, els empenyen, els remenen, els modulen, i així podem escoltar-nos, sentir-nos, xerrar, compartir.
0: Clar, jo li vaig dir a en Josep Lluís, però aire ho podem relacionar amb matemàtiques. Sí que ho podem relacionar amb matemàtiques i amb música, que també se pot relacionar amb les matemàtiques i amb una àrea com aquesta.

0: Aquesta de les noces de Fígaro sona bé, també.
1: És Mozart, inconfusible.
0: Sí, preciosa. Magnífica. Sí, sí. I d'aire, nosaltres estem en l'aire, ja ho veus, aquí ho posa, on ell. I tenim aquí el llum vermell, això vol dir que la gent ens escolta, que estem en l'aire. I ara acabem de xerrar amb un excursionista que ha pujat grans muntanyes i molt amunt, i deia això, quan més amunt, te manca l'aire, te falta l'aire.
1: Sí, sí, sí. De fet, hi ha una regla que no és exacta, però que a mesura que cada 1.000 metres que pugem, aproximadament perdem, no arriba bé, perdem un 10% d'oxigen. Uh-huh. Per això, ell ho ha comentat en Sotopcal, o per exemple, en sa família fa uns anys anàrem a fer es Fuji del Japó. I efectivament, a partir de 3.000 metres, per causes no sempre clares, segons com estiguis en aquell moment, pots començar a tenir una mica allò que se coneix com a mal d'altura, no?
0: Sí, sí, que te falta l'aire i això és que es ho nota. I de Josep Lluís Pol, si has estat a gust, pots tornar aquí 15 dies.
1: Beníssim.
0: I es repte la paraula que te posen damunt la taula.
1: Fantàstic.
0: M'apareix que no tens cap por.
1: Els reptes sempre són interessants per créixer i sobre coses.
0: Moltíssimes gràcies per haver vengut.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Prop de 200 milions d'euros en inversió i 65 nous projectes estratègics. És el que finançarà l'impost de turisme sostenible entre enguany i l'any que ve. El conseller de Turisme, Jaume Bauzà, ha assegurat que l'aigua, el medi ambient i el patrimoni són l'eix inversor principal. Sobre la possibilitat d'apostar per un agravament més elevat de l'anomenada ecotaxa, Bauzà assegura que ara la prioritat no és recaptar més, sinó executar millor.
2: Nosaltres estem centrats en millorar la gestió de cites. I el que ens demana la gent i el que crec que és de sentit comú és que abans d'afrontar pujades hem de millorar la gestió de cites, i en aquest camí estem i ja han recorregut bastant de camí quan proposam mesures per perjudicar en aquells que se presentin a noves convocatòries si no han gastat els recursos que avui se li han adjudicat.
1: I les pràctiques a les autoescoles de les Balears pugen de preu a causa de l'encariment constant del preu de la benzina, una situació que perjudica les empreses i els seus alumnes. Les autoescoles demanen l'ajuda del govern. Entre 50 cèntims i 1 euro és el que ha augmentat el preu de cada classe pràctica a les autoescoles de les Illes. És la solució que han trobat les empreses per fer front a la pujada de la benzina.
3: Nosaltres empleem el combustible per fer la feina. Llavors, si el combustible no s'ha pujat en aquests preus, nosaltres hem hagut d'adaptar per tenir beneficis aquests preus.
4: Una situació que afecta l'economia i l'organització dels alumnes.
3: La gent sempre intenta reduir, però si intentar reduir, si no estàs preparat, l'únic que t'adús és un suspès.
1: Es confirma la presència de dues víctimes vinculades a la Guerra Civil en les excavacions del cementeri de Son Servera. Ha estat gràcies als treballs d'excavació i exhumació en el marc del 5è Pla de Fosses del Govern, pressupostat amb 842.000 euros. Ses Busquets, coordinador del Pla de Fosses, explica que els cossos que han trobat poden aportar informació sobre els fets ocorreguts durant la batalla de Mallorca el 1936.
5: Dos tombes individuals, de moment, però sí que es veu com les persones les van abocar aquí dintre aquest forat. No? Una de les dues víctimes va vestida completament de militar sanitari i han trobat una bala, aquest sí que té la bala allotjada a l'abdomen. I l'altra que hem trobat, en la butxaca lateral dels pantalons, hi hem trobat un xisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
1: En aquesta hora, l'aigua de Campos segueix sense ser apta per al consum humà. Les causes són la concentració excessiva de sodi en els pous del municipi, causada per la sequera. El consistori recomana no emprar-la per beure ni per cuinar i fer-ho només per a tasques d'higiene personal o de la casa. Una vegada recuperats els valors de sodi, l'Ajuntament donarà un nou avís a la població. I les festes de Gràcia de Maó han encarat avui la seva primera jornada. El primer jaleo és a punt de començar i participaran més de 100 cavalls. Els maonesos viuen amb expectació les seves festes patronals.
6: Festa. No ho va dir ahir ben clar Nana Ferrer? Hi ha d'haver cançons, hi ha d'haver festa i germanor. I mentre esperam els cavalls, cantam.
7: I rodam un pop per els carrers, cantant les cançons, i és quan tothom de totes les edats s'ajunta.
8: L'estem passant de dalt de tot, aquí com a final d'estiu, amb els amics, vull dir, de dalt de tot.
9: Molt bones festes a tothom, a maonesos, maoneses, a visitants.
1: Arribam així a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Entre avui i demà amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. I Betres Ràdio.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula aire. En aquest cas sentim vent, aire en moviment. Es tracta d'una gravació realitzada al Puerto La Madalena, a les muntanyes que separen o uneixen Astúries i Lleó. És un dels meus llocs predilectes de fa molts anys. Sentim una gravació dels moments previs a la transhumància de vaques i cavalls salvatges. Cap dir que resulta impossible escoltar o enregistrar a Mallorca el vent amb aquesta claredat, ja que tot el nostre espai sonor

0: Fantàstica aquesta postal sonora que mos ha compartit en Chema González de Lozoyo, que és moltes coses, és antropòleg, és músic, és musicòleg, és enregistrador de sons com aquests que heu escoltat. En el final volem fer cada dia un poquet de carta sonora a partir de la paraula polisèmica, i la paraula d'avui és aire. Nosaltres saludem Jana Maria Oliver Bonet, que és professora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat de Barcelona. Maria, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
1: Hola, bon vespre, Celi. Pues perfecte, encantada de tornar-se aquí.
0: I nosaltres de tenir-te, que sempre és una alegria. A tu te diuen si tens, no sé, un aire qualcú o no?
1: Sí, sempre m'han dit que tenia més aire Oliver que d'altra cosa. Veus? Sí, sí que m'han dit. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, perquè quan deien que algú té un aire, no?, una altra persona, no vol dir que sigui calcat, sinó que hi ha com a certa semblança. Se pot definir aquest aire a nivell d'ADN, a nivell de laboratori, Maria?
1: A veure, jo crec que aquest aire podria estar relacionat amb allò que seria una combinació única de variants genètiques compartides. Mm. Aquesta combinació única de variants genètiques compartides, com he dit, és el lloc

0: posterior, alumnes que havia tingut a Viena, després varen emigrar, per molt d'ells d'origen jueu, van haver per motius que tots sabem als Estats Units, i alguns d'ells han esdevingut uns noms fonamentals de la música.
1: Bernard Herrmann, per exemple.
0: Per exemple, i després...
1: Que feia la majoria de les bandes sonores de Hitchcock.
0: I tota aquesta generació de Cornwall, tots parteixen un pot d'allà mateix.
1: Molt bé. Imagina'm a contextualitzar una mica també el festival, perquè és vera que heu agafat, diguem, música, sinfonies de diferents èpoques, començant pel primer concert, que heu titulat Mahler 6, que se farà dissabte a les 8, dissabte, dia 12 de setembre, a les 8, al Claustre de Sant Domingo, com hem dit abans, que dirigiràs tu mateix, i que més té com la sinfonia número 6, la tràgica, diguem, com es reclama. Comenta'm una mica què és allò que gaudiran els espectadors.
2: Sí. Bueno, no tindré el plaer, més que res, perquè no sé dirigir. Dirigirà el meu col·lega...
1: Espera, en Bernat Klegles. Bernat Klegles, sí.
2: Meravellosament, com sempre.
1: En Bernat Klegles.
2: Exacte. Bé, la sinfonia...
1: Cadascú a lo seu, eh?
2: Exacte. La sinfonia tràgica és una sinfonia ideal, a més, per interpretar amb els encontres orquestrals de les Illes Balears, que és un projecte meravellós i és una sinfonia ideal per la narrativa, el dramatisme que té, com està orquestrada. A mi, un dels reclams per jo que envelleixen moltíssim aquest esdeveniment serà el projecte dels encontres orquestrals en si, que és una mena de testimoni generacional, també, sí. Perquè ara hi ha gent, professors, perquè és un projecte pedagògic, al cap i a la fi, i és una meravella que això existeix aquí a les Illes Balears, però molt de professors que són encarregats de preparar els joves estudiants per aquest concert varen estudiar en jo, són de la meva generació, quan la Clara Mascaró, la viola. Uh-huh. Aleshores, és bellíssim veure que la nostra generació ara està en contacte d'aquesta forma amb una generació més jove, com nosaltres mateixos varen rebre classes d'una generació anterior, i això m'ha pres molt significatiu a l'hora de parlar de transmissió cultural. I això m'ha pres molt, molt engrescador. Alhora també he de dir que l'entusiasme i energia dels més joves és inspiradora tant per nosaltres com per el públic.
1: Uh-huh. El segon concert, aquí sí que tens un paper important, uh-huh.
2: Aquí,
1: a més.
2: Sí.
1: No és menor, sí, sí, aquí, no és menor,
2: aquí no m'has cap.
1: Seure davant el piano. Uh-huh. A més, un concert uh-huh. que és el més internacional, l'heu titulat Mahler Alma Brahms, per raons sí. evidents, i explica'm un poquet què és allò que ens trobarem.
2: Sí, mira, aquest format serà bastant innovador i val la pena explicar-lo una mica. Aquí el que hem intentat és fondre dins, és a dir, emmarcat el concert dins el que és la música de cambra, que és algo que sempre hem intentat fer en els nostres festivals, que hi hagi un concert dedicat a la música de cambra. Hem intentat fondre no només autors, perquè farem obres de Gustav Mahler, obres d'Alma Mahler i una obra de Johannes Brahms, sí. sinó que també hem intentat fondre gèneres, perquè començam en quartet en piano, però després, a la meitat, el concert farem només Lieder, només les cançons a piano i bou, amb la mezzo-soprano Begoña Gómez, i aquí és on intentarem fer una mena de diàleg entre Lieders escrit per Gustav i Lieder, cançons escrits per Alma Mahler. Aleshores se farà una espècie de diàleg abstracte, i també hi haurà una narradora, una actriu que donarà una veu apòcrifa, però amb textos extrets de memòries d'Alma Mahler, intentarà també teixir una mena de fil narratiu al llarg de la vida de Mahler per enllaçar aquests quatre moments. Un moment de joventut de Mahler on escriu el seu quartet en piano, després quan s'introdueix el text també llegirà el text de les cançons en alemany i també posarà una mica en context la relació entre ells dos, entre Alma i Gustav, que va ser intensa i molt interessant, i després farà una reflexió sobre la tradició i la transmissió de la tradició i per què culminam amb una obra de Johannes Brahms, que era contemporani, va ser durant un cert temps de Mahler, però amb un llenguatge que se podia denominar anterior a les de Mahler.
1: Uh-huh. Tenien relació, podem explicar?
2: Sí, sí, hi ha diversos punts de relació, diverses anècdotes. Per exemple, Brahms va dir que ell no anava mai a l'òpera, per dir-ho així ràpid i malament, i que no li agradava, però que li va agradar Don Giovanni perquè la va dirigir Gustav Mahler, no, per exemple.
1: Per exemple, no? També hi havia un cert punt d'admiració, indubtablement.

0: No sé si la pregunta seria idònia, John, però com tractava Mahler les simfonies? Perquè, clar, se n'ha parlat també de...
1: Bé, jo el que voldria dir és que el concert de dissabte que ve, el concert inaugural,
0: Sí.
1: aquesta sisena sinfonia que estem sentint darrere fons, és, en Magí segur que estarà d'acord amb jo, és el que els alemanys diuen una Mammutaufgabe, és una obra mamut, és a dir, estem parlant del desplegament orquestral que se requereix per interpretar aquesta obra, però obliga a recórrer a músics, de vegades has de contractar músic específicament per aquesta obra. Jo crec que la sobredimensió simfònica és un dels trets diferencials de l'obra de Mahler. Si comparam, abans han sortit els noms de Beethoven i de Mozart, l'equilibri és fonamental, sobretot en el cas de Mozart. Tot una música molt equilibrada. En el cas de Mahler, ja m'aturiria que el desequilibri forma part de la forma, si volem, dins aquesta contradicció. La inestabilitat, el fet de que estem parlant d'obres que en alguns casos dupliquen la durada de sinfonies convencionals i, bueno, després hi ha tot el tema dels motius, que és el que intentaré explicar en aquestes xerrades d'una manera molt, diguem-ne, divulgativa, donar 4 o 5 referències a fi de que l'oient que tingui una primera presa de contacte amb el compositor pugui de qualque manera seguir aquest discurs, que són discurs pues, molt, molt inflamats.
0: Ja que has començat, deixem estirar d'aquest fil, Joan, com t'imagines o com tens preparades les audicions comentades de dia 10 i dia 24, en el sentit que fas primer una introducció, després escoltant la música, després hi ha com a comentaris addicionals, com...
1: Sí, és un poc el que has dit, sobretot la primera. La primera jo el que he pensat és contextualitzar la figura de Mahler, sobretot com a compositor, perquè ja començam amb una obra de l'etapa de maduresa absoluta, que a mi m'ha semblat un atreviment per part d'en Bernat, és a dir, un poc quasi, és a dir, se la juga, perquè d'entrada quan me va plantejar poder participar, o jo me vaig oferir, me pensava que oferia de manera cronològica, però no, comença en la part més, diguem-ne, més exigent. I aleshores jo el que volia contextualitzar la vessant de Mahler, compositor, i fem això. La primera audició serà un poc informativa i després sí que vull intentar donar 4 pautes d'aquesta composició mastodòntica. Fragments, escoltarem un poquet, mirarem de donar una sortida en els meus comentaris que puguis realment materialitzar com a oient les meves propostes. I aquesta és un poc la primera audició. La segona sí que com reculam temporalment, hem de tenir present que Gustav Mahler bàsicament el que es va dedicar va ser a dirigir. I m'agradaria analitzar també un poc de la seva vessant com a director i com el seu ofici de director d'orquestra va influir d'una manera rotunda la seva manera d'escriure. És a dir, qualsevol director de música tot d'una veu que ja està escrit per un director de música, que no sempre és el cas, hi ha molts compositors que no han dirigit orquestres, i en aquest cas és evident, és el vincle laboral. I aquesta és un poc idea. La primera és més contextualitzar, la segona anar en els orígens dels compositors, infantesa, la seva formació, i ja parlar un poc de la Sinfonia Tità, que és una sinfonia un poc més coneguda, i que crec que s'apresta més a fer una mica d'anàlisi.
0: Clar, què implicava, Magí, el fet que ell fos també director? I com se... Si és que el públic ho notava, això que està comentant ara mateix en Joan, no? Que ja composes un poquet per sabent que això ha de ser executat, i, bueno, i per tu, segurament.
2: Clar, bueno, jo, des del meu punt de vista, això el dotava... constatava la enorme cultura que ell tenia, no? Perquè el feia coneixedor... Clar, un director al final és la persona, diria que en teoria, se passa més temps amb la partitura, no? Amb una partitura orquestra. Aleshores entenem que és la persona que la pot conèixer amb més profunditat. I això li donava molta amplitud. Evidentment, els seus coneixements de l'orquestra també queden més que constatats, no? I bueno, també dins la indústria, també va, des del meu punt de vista, això també va jugar un paper important, no? Perquè en el final la indústria, els papers dels crítics, els jocs interns dels teatres, les programacions, etc., el fet que hi fos director li va donar menjar i va influir molt en la seva producció al final, per una qüestió també pragmàtica, no? De poder viure d'això. I crec que això, sense cap dubte, va tenir una influència enorme en la seva vida, clar, el seu ofici, i va dirigir molt de llocs molt importants, molt rellevants.
0: Escolta, l'aviador, estem entrevistant a Magí Garcies, un dels organitzadors del festival Mahler, que comença el 12 de setembre. Té dos concerts més, el de 9 i el 26, i per complementar aquests concerts, Joan Estrany, que també ens acompanya, que és el musicòleg responsable de les audicions comentades del 10 i el 24. Clar, jo no sé si se necessita una ment més oberta, diguem, que per altres compositors per escoltar i gaudir amb Mahler. Jo, és que me fa la sensació contrària. Jo me poso un disc de Mahler i m'entra molt fàcil. No sé si també per la meva formació, si voleu dir cinematogràfic o interès cinematogràfic, i també de les bandes sonores, que m'ha acompanyat tota la vida. No sé si això influeix o no. Joan, per exemple, trobes que se necessita potser una amplitud de mires més intensa per gaudir-lo? Que altres compositors, o millor, menys gívols, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, Ventura, tens raó, que et permet una aproximació un poc més heterodoxa. Perquè, és a dir, entren en joc qüestions, òbviament, estrictament musicals, però hi ha això que els alemanys diuen una dramaturgia, una espècie de, si voleu, guió, i això pot ser un... En contra, més aviat pot ser una ajuda que un entrebanc. Evidentment són obres que exigeixen una atenció i perseverança, que són obres que evidentment en els músics i en el director els deixen fosos, i també els oients hi han de posar de part seva. Supos, per això millor segur que ho pot explicar a Magí.
0: I de Magí, venga.
2: Bueno, crec que és una molt bona pregunta, perquè, com deien Joan, les dimensions... Com he dit en el principi, Mahler era admirador de Dostoyevsky, i les obres de Dostoyevsky no són precisament lleugeres, no? Aleshores, supos que hi ha un moment per tot, no? No vull pensar que el públic hagi de tenir una preparació, una educació concreta o un bagatge concret, sinó que crec que tots, de forma més o manca universal, doncs tenim millors i pitjors moments de la nostra vida per enfrontar-nos a certes obres, però que tard o d'hora s'ha de fer si un vol cercar a través de la cultura i de l'art respostes o aprofundir, no? I crec que jo aniria sense cap tipus de complexa a enfrontar-me a aquestes obres que, com deien Joan tan encertadament, són monumentals i el balanç no és una part important de la filosofia d'aquestes obres, sinó el contrari. Són monumentals, són expressives. Però per sort, clar, no se va esqueixar del tot la tonalitat. Estan els seus límits, estan els seus crepuscles, però és un llenguatge amic, és un llenguatge que tots duim incorporats, encara que sigui de forma cultural dins la nostra vida. Encara que sigui d'àrea cultural, i això plus la narrativa, no? I aquesta mena de programa que sempre se pot anar seguint, i també el magnetisme que té la música de Mahler de per si, crec que fan possible una experiència que no és pesada, és intensa, però no té per què ser excessivament pesada.
0: Arribem al tercer concert, Mahler 1 i 10. Estem parlant de la Dalla, la Sinfonia número 10, i també de la Sinfonia número 1 de Tità. I aquí hem de parlar de les circumstàncies que acompanyaven a Mahler a l'hora de composar l'adagio, en aquest cas, si no m'equivoco, Macià, perquè, clar, explica-ho, perquè del dolor, de la foscor, diguem, va sortir aquesta meravella, no? No sé si hem perdut en Macià ara, teníem qualque...
2: En Magí, sí, perdó.
0: Magí, perdona.
2: Sí. No, això sense cap dubte que ho expliqui en Joan,
1: sí.
2: que faràs...
1: Hi ha una anècdota que jo no sé si és vertadera o no. És molt important, un poc, gratar dins la infantesa de Gustav Mahler, sí, perquè l'influirà de per vida, a part de tot el que és la relació amorosa amb Alma. I hi ha una anècdota que jo l'he llegit un parell de vegades, però no l'he pogut corroborar, que és que de nin sembla que l'estic contant grosso modo, sí, probablement és diferent, sembla que no sé si son pare o qualcú el va topar. I una situació molt dramàtica, familiar, propera, en aquell moment sonava el que és la famosa tonada des Fregallaca. Mm-hmm. Aleshores, ell va associar aquest record d'infantesa trist amb una música que aparentment no és. I hi ha aquesta... És una teoria molt especulativa d'aquest tercer moviment de sa tità que vendria a explicar per què se li dona aquest to tenebrós a una cançoneta infantil coneguda per tots. I és simplement traslladar la tonalitat major a la tonalitat menor i s'afecta de molt i do. Mm-hmm. Ja dic, no deixes una anècdota més, però podria tenir un rerefons de certa veritat.
0: Mm-hmm. Magí, vols afegir qualque cosa més a les circumstàncies personals també que l'acompanyaven en aquells moments?
2: No, la veritat, jo de fet crec que també, com deia en Joan, Alma Mahler va ser una figura molt important dins la seva vida i dins el moment cultural de principis de segle, i és precisament en el concert anterior, en el de cambra, on intentarem també donar-li marc en aquest influència. Mm.
0: La pregunta que segurament vos han fet moltes vegades, Magí i Joan, coneixem prou la figura de Mahler, ja no dic evidentment els experts, els musicòlegs, els grans amadors de la música clàssica, sinó el públic, diguem que estem en aquests contorns que ens agrada la música clàssica però que no arribem a la condició d'experts ni molt manco. Valoram prou la figura de Mahler, Joan?
1: Jo crec que en perspectiva, jo diria que cada vegada és un compositor molt més conegut, no arriba en el mainstream, això seria un poc exagerat, però si jo era jovenet quan me vaig començar a engrescar pel tema de la música clàssica, i sí que fa 30-40 anys era un rar avis, i crec que ha anat recuperant terreny que havia perdut. Evidentment, queda molt, i les dificultats que suposa poder escoltar aquesta música en viu, i crec que és una ocasió única poder assistir a aquests tres concerts, i sobretot, és a dir, gaudir d'obres que realment s'escolten poques vegades en sa vida.
0: Mm-hmm. Recorden les cites a 12 de 9 i 26 de setembre, claustre de Santo Domingo de Pollença, el Festival Mahler, amb aquestes dues sessions, audicions comentades i dirigides per en Joan Estrany, que són el 10 i el 24 de setembre. Magí García, enhorabona, que vagi molt bé aquest segon concert, perquè evidentment també hi ets present i protagonista, però que vagi molt bé tot el festival, i moltes gràcies per acostar-nos a una figura capdal de la música clàssica.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre temps i interès.
0: Moltíssimes gràcies, Joan.
1: Jo vull donar les gràcies a en Magí, a en Bernat i a en Joan Comas de la Fundació Roger Villalonga per haver donat sortida en aquesta proposta que m'han volgut tenir de convidat també.
0: I de moltes gràcies a tots dos. Vinga, visca en Mahler. I al festival. Gràcies.
2: Tot.

0: IB3 Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Fora.
2: I en Pugues, sí.
3: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
3: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
6: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
11: Bienvenidos a la segunda división.
10: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
12: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
13: En Tomàs, ho pot dir.
10: David Gui, bon dia.
13: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
10: Company Fuster, bon dia.
14: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio.
15: Va començar el passat mes d'abril. La setmana passada va ser la Cloenda parlant del PhotoFest, un esdeveniment fotogràfic que ens ha regalat mostres, col·loquis, visites guiades, moltíssimes activitats, òbviament també mostres, exposicions molt i molt interessants. La responsable de tot plegat ha estat de Montse Torres. Com estàs, Montse?
16: Hola, què tal, Rafael?
15: Comissària d'art i coordinadora d'aquest PhotoFest, que diria que ens ha donat moltes alegries, no? No sé si a vosaltres el que està organitzant... Evidentment, suposo que també, però els espectadors i espectadores que han pogut gaudir de les propostes, òbviament, també.
16: Sí, estem molt, molt contents, molt satisfets per la bona acollida. No ens esperàvem, quan vam començar amb aquest projecte, que era una mica reprendre el Palma Foto, no?, que s'havia deixat de fer feia uns anys. Pensàvem que seria un projecte que tindria interès, però no tant. Vàrem acabar amb 8 ajuntaments, 53 esdeveniments, 34 espais expositius i amb una afluència de públic. No tinc dades concretes, però jo ho valorem tots molt positivament.
15: Clar. Per contextualitzar una mica o per dimensionar el PhotoFest que hem viscut, perquè parlaves d'espais, em puc citar uns quants, avaluar la Fundació Miró, Casal Solleri, la Misericòrdia, Fundació Toni Catany, moltíssimes de galeries també, públiques, privades, molta gent implicada. Podríem comparar en quin festival, fira, esdeveniment, per exemple, del nostre entorn, així com a nivell de dimensió, no? Perquè mos pugui sonar.
16: Això no ho havia pensat. No ho sé.
15: Però bé, sí, tenint el referent del Palma Foto també mos serveix, no? Allò que també va suposar, no?
16: Sí, a Palma Foto el que passa és que estava tot concentrat a Palma. Oh. I nosaltres hem volgut fer... un festival com a polièdric, en molts sentits. Per un cantó, que hi hagués una representació important de part forana, ajuntaments de part forana, i també galeries independents que s'hi volguessin sumar. És el cas de 66 de Santanyí. També, no aquesta primera edició, però en el futur, hi ha la intenció d'incloure o de crear vincles amb altres festivals de fotografia que hi ha, per exemple, a Sant Josep es Foto, que ja tenim contactes i volem aprofitar aquesta feina tan ben feta que fan per establir vincles i retroalimentar-nos uns en els altres. Això per un cantó. Per un altre cantó, el tipus de públic. Ha participat públic professional, diguéssim, dintre de, que estan dintre de, del món de la fotografia o del món de l'art, però també públic amateur, nins, i una idea també que era impossible, aquesta primera edició, recollir-ho tot, no? Però ens ha faltat la representació d'un esdeveniment amateur, no? D'un, potser, certamen, un tipus gincama de fotografia amateur, que Sant Josep es Foto ho fa, i sí que cada festival té el caràcter diferent i l'ha de tenir. Però a mi m'agradaria també que aquest festival, el Mallorca Photo Fest, inclogués professional i amateur, no?
15: M'interessa aquesta resposta, allò que has dit al final, i crec que és una pregunta que d'una manera o una altra ja t'he fet, però clar, moltes vegades i cada vegada més amb els recursos, diguem, tècnics que tenim a l'abast, qualsevol de nosaltres pràcticament, la línia entre professional i amateur se va diluint. I clar, i això com s'integren? No te demanen tampoc que la fitxis tu, aquesta línia, ni molt manco, no? Però com s'integra en un festival de professionals, en principi, no? O sigui, com s'integra aquest amateurisme que moltes vegades als ulls de qualsevol més o manco profà és mal de distingir?
16: Crec que la tecnologia és una eina, la IA és una eina, però s'ha de saber manejar. Crec que una poma és una poma, però segons qui la miri o qui li faci una foto es convertirà en una altra cosa, no? Comunicarà, transmetrà. I això no tothom és capaç de fer-ho, és la diferència. O sigui, hi ha fotògrafs que són molt bons tècnicament, però que no comuniquen. I d'altres que són ben al contrari. Per tant, jo crec que la línia existeix, segueix existint i sempre existirà. La tecnologia ajuda, sí, però, i com dic, és una eina. Si no hi ha una persona darrere que sàpiga mirar i comunicar, no hi ha res.
15: Tot allò de, que estic comentant en un esdeveniment com el Fotofest, quan parles amb el públic... tenen tan clar aquestes coses que la fotografia professional existeix, que no tothom, per exemple, amb un mòbil, per molt car que sigui o molt virguer, té per què tenir aquesta mirada? Existeix aquesta... O és un poc com en el futbol, no? Que tothom se permet opinar sobre qui ha de jugar.
16: És que és lícit.
15: És lícit, clar, és lícit.
16: És a dir...
15: Però està bé també que existeixi el diàleg, no?
16: Clar...
15: Que tot crec és opinable, que... Bueno, que tothom pot opinar. Sí, o no. Sobre què és art, per exemple. Sobre què és, o sobre quan acaba l'art amb una fotografia i comença una altra cosa.
16: Penso que... a mi el que m'agradaria és provocar reflexions i provocar preguntes i després que la gent cerqués respostes. Amb això ja n'hi ha prou. Si un es qüestiona coses, de mica en mica també va educant la seva mirada i va aprofundint, com amb tot, a la vida. No? Llavors et pots quedar en l'etapa superficial i gaudir del que tens a davant o no, simplement mirar-ho i ai, que bonic, o que lleig, no? Però hi ha molt més a darrere i això requereix una mica més d'esforç que qui vulgui el pot fer, és voluntari. Crec que té de bo la fotografia al contrari que passa amb segons quin art contemporani, que té una lectura molt més fàcil. Tu no necessites saber si tècnicament una fotografia està ben feta, però sí que mirant una fotografia et pot arribar molt del que està comunicant. I això és bastant àgil, no? Bastant fàcil. Per tant, per això jo crec que té tant d'èxit aquest projecte, perquè la gent en té moltes ganes, mm-hmm. però a vegades, per exemple, amb l'art contemporani, amb la pintura, amb l'escultura, amb instal·lacions, com que busquen un significat concret i no el troben, es perden. En canvi, amb la fotografia això no passa tant. Òbviament, amb la fotografia documental no passa gent, vull dir, hi ha molt tipus de fotografia, no? També aprendre a llegir, a mirar, a diferenciar tots els tipus de fotografia, pues, també em sembla molt interessant.
15: Mm-hmm. Per, de tota manera, entenc allò que dius, però hi ha fotografies, hi ha fotògrafs que te plantegen moltíssimes preguntes, també a nivell tècnic. Mm-hmm. Però ara m'estic referint més al relat. Jo, per exemple, l'exposició de Donna Ferrato, mm-hmm. que ja la coneixia, però veient aquelles sèries, no?, vinculades a la violència, a la violència contra les dones i de més, per exemple, mm-hmm. m'estic referint en aquestes, me feia moltes preguntes, a nivell tècnic també, mm-hmm. de composició, de procés, com havia arribat a estar en aquell moment, mm-hmm. precís, en aquest precís moment, per captar, per exemple, una escena violenta d'un home contra una dona. No?
16: Mm-hmm.
15: Clar, això fa que no sigui tampoc tan fàcil gaudir de la fotografia al manco sense fer-te mil preguntes.
16: Mm.
15: Igual que quan estàs davant d'un rotco, no? Que te potes, per la millor, per ignorància o per una incomprensió de, que te pot venir tot d'una, o un Caravaggio perquè no saps com dimonis ha aconseguit aquest llum, no?
16: Però llavors definim Gaudí. Aquesta seria la pregunta.
15: Clar.
16: Perquè per mi Gaudí és fer preguntes.
15: Fer preguntes, clar.
16: Llavors, si tu et poses davant d'una cosa que et commou i que et desperta això, ja estàs gaudint, no? Perquè t'està portant, t'està nutrint, t'està despertant coses. Al final, quan mires una obra d'art d'un pot amb una merda o un plàtan penjat d'una paret, et fas preguntes i mires a veure què passa. Allò guapo no ho és.
15: Ja.
16: Però et desperta coses, et remou, et commou, i és això. És que al final és això. Si avui en dia, amb la quantitat d'imatges i de coses que passen, amb la quantitat d'inputs que rebem cada dia, ets capaç d'aturar-te davant d'una fotografia i quedar-t'hi aturat i passar-te un minut aturat davant d'una fotografia respirant-la, és tot un èxit.
15: Què t'ha commogut d'allò que has programat en aquest fotògraf?
16: Moltes coses. Moltes coses i diferents maneres. Per exemple, l'exposició de Beatriz Polo de la Misericòrdia em va semblar... Bueno, mira, i penso si se'm posa la pell de gallina, no? La d'Anna Ferrato, evidentment, és fotografia documental, però explicada d'una manera extraordinària. És que després, per exemple, em van agradar, ja no només parlant d'exposicions, sinó també hi van haver aquelles jornades de fotollibre,
15: sí.
16: que varen ser super interessants. Es varen posar, varen explicar el que és un fotollibre, varen dur més de 100 fotollibres que varen poder veure, tocar, comentar, bueno, i aprens que no és un catàleg de fotografia, que és molt més, no? que es té en compte absolutament tot, i que hi ha gent super apassionada, no? I explicaven coses, i és que és extraordinari. I les conferències, és que ha sigut molt variat, de llenguatges molt diferents, per a públics diversos, més amateur, més professional, el Gran Fontcoberta també, Jean-Marie del Moral, és que hem tingut una molt, molt bona selecció. També per Forana els projectes, no? Pepe Canyabate, que és un clàssic, va presentar una gran exposició i, bueno, no et sabria dir, perquè jo crec que cada proposta m'ha portat coses diferents.
15: Manquen propostes fotogràfiques a biennals, a fires d'art, a museus, a galeries?
16: Sí, jo crec que sí. Jo crec que la fotografia va tenir fa uns anys, una altra vegada va despuntar, i trobaves a Arco i altres fires d'art molta fotografia. I després, una altra vegada, com a que va desaparèixer. Jo me'n recordo una Maria Santoyo, la directora de Foto Espanya, que vàrem tenir una xerrada a Caixa Fòrum molt, molt, molt interessant, i ella deia que la fotografia, la imatge ha canviat. Ha canviat la forma de llegir-la, de rebre-la, de fer-la, i en canvi, diguéssim, les eines de judici que tenim per llegir una imatge segueixen sent els mateixos. Per tant, falta que ens reeduquem en aquest sentit i que creem, diguéssim, uns nous paràmetres per al moment actual de la imatge contemporània.
15: Com ens reeduquem per valorar més i millor la fotografia en aquest cas?
16: Bueno, hi ha aquesta sèrie que es diu Què mires?, que la podeu trobar a Caixa Fòrum Plus, i que en vam parlar aquell dia, varen veure un dels capítols, i era molt interessant perquè trien una imatge i diferents persones que venen d'àmbits diferents, de la teatre, de la música, analitzen la fotografia, no? I després també es parla i s'analitza l'obra d'un fotògraf històric contemporani, no?, del segle XX. I això, això és molt interessant perquè sense por la gent començava a analitzar i començava a explicar coses de la fotografia que veia i s'arribava en comú a un determinat lloc, no? Bueno, en el final analitzar la fotografia.
15: Quin futur l'espera el Fotofest?
16: Bé, em consta que aviat començaran a parlar de la segona edició, que serà en el 2028, perquè és un festival biennal. Jo en aquest cas ja no seré la coordinadora general d'aquest gran projecte, perquè la meva vida professional s'ha anat cap a una altra banda i bé, estic molt contenta, nous reptes. Ha estat una experiència meravellosa, he conegut a gent molt, molt, molt interessant i amb la que ben segur que seguirem en contacte i seguirem fent feina. Però bueno, la coordinació anirà a càrrec d'una altra persona, però Art Palma Contemporani seguirà liderant el festival, en Xavier Fiol seguirà sent el director i bueno, i seguirà d'una altra manera amb gent que portarà unes altres coses.
15: Estem a punt d'arribar a la Nit de l'Art, una nova edició, jo ja he perdut el compte.
16: 30!
15: 30. Sí,
16: aquesta
15: que redona, és... redona,
16: sí.
15: No?
16: Sí.
15: Ho dius amb alegria, no? Crec que és un motiu d'alegria, sempre, la Nit de l'Art. Sempre ens trobem sí. Allà, i com a comissària, què esperes d'enguany? T'he de demanar. Tot i que ja estigués vinculada a Dema, que també... És un projecte del qual hem de xerrar qualque dia.
16: Sí, bueno, Adema participa a la Nit de l'Art, també, amb exposició dels seus alumnes a la Fundació Barceló. Jo, de la Nit de l'Art, espero lo de sempre. Tots fem molta feina i a vegades és un col·lectiu que la nostra feina moltes vegades queda en un segon o tercer pla. I aquest dia ens trobem tots, millor dit, aquella setmana, perquè el dissabte jo crec que els comissaris, crítics, ja no sortim tant i sortim durant tota la setmana, no anem a totes les inauguracions, perquè en el final ja som com una gran família i anem a veure la feina del company, és com a, bueno, ja tenim un grup i vine, que et mataré si no, eh?
15: Quant de comissaris i comissàries sou? Associats al Manco a les Illes.
16: 38 que pertanyen a l'Associació de Crítics i Comissaris d'Art. I mira, avui tenim dues persones que volen entrar, l'associació segueix creixent i cada vegada fem més feina i amb moltes ganes.
15: Qualque proposta que no mos poden perdre d'aquesta Nit de l'Art? Crec que encara està la programació per descobrir del tot, no?
16: Però... Sí, jo, si et dic la veritat, no me l'he mirat. Encara no he tingut temps de mirar-me-la.
15: Surt tard, de tot més, la programació sempre de la Nit de l'Art.
16: Bueno, per exemple, la Fundació Miró ja ha tret la seva, em consta, i com sempre inaugura Solleric, inauguren Avaluar, les grans exposicions, i ells sí que ja han fet difusió i tinc els dies marcats, però no m'ha donat temps a mirar per res més.
15: O sigui, te tocarà, sí que te tocarà, a part de fer la feina que hagis de fer, Dema, te tocarà empassetjar-te per conèixer precisament aquestes propostes, no? Que encara no tens per mà.
16: Sí, però no em toca, ho trio. És que m'agrada molt.
15: Clar, ho sé.
16: Clar, jo disfruto molt amb tot això.
15: Tot això que estic parlant de dissabte de nou, de la Nit de l'Art, com si tothom hagués de seure quan se fa,
16: sí.
15: D'aquí dos dissabtes. O sigui,
16: exacte.
15: Que ja, quasi tot ja preparat, no?
16: Sí. Tothom està fent feina a tope ja per aquesta... A més, és el 30 aniversari, és que tothom prepara sorpreses, coses especials... serà molt guapo.
15: Allà hi serem, per ser especial aviador, fent cada any.
16: Ah,
15: no
16: sí?
15: Poden faltar les cites. Estarem allà, imagino que el Casal Solleri com una mena de punt de nucle irradiador, de punt neuràgic de tot allò que passa.
16: Sí.
15: Estarem allà. Montse Torres, comissària responsable del Fotofest. Enhorabona i moltes gràcies.
16: Gràcies a tu, com sempre.
15: Bé.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu t'he dit vel,
4: tinta,
5: mur, però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler, havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: De la música clàssica han passat a la fotografia, Mònica, i acabant amb més música, en aquest cas més contemporània.
1: Exacte, una proposta ben diferent. És Nashea, que ens parla i ens presenta un nou tema que presenta justament molt aviat i que du per títol Esto es demasiado ok.
2: Hola, com estàu? Això és un missatge per totes les persones oients del programa de ràdio d'IV3, Aviador. Jo soc Nashea, cantant de Mallorca, i vos volia convidar a escoltar el meu darrer single, Esto es demasiado que. És una cançó perfecta per aquests darrers dies d'estiu, feta molt de carinyo, molt d'amor. Vos agrairé molt el vostre suport, així com a continuar donant suport a la música que se fa des de les illes. Moltes gràcies.

0: I d'així sona Xea amb aquest tema que ella mateixa ens ha presentat, a Mònica. Tenim més coses encara.
1: Exacte, tenim més coses perquè també els Tea Makers, després d'escoltar a Xea, que com has dit és una exponent del rap femení, en tot cas, cantat una miqueta a mitges, canviem ara d'estil per escoltar els Tea Makers, que han presentat una nova cançó que a més té un vídeo molt simpàtic, que si teniu temps cercau-lo, perquè ara sentirem a tots els quatre membres qui ens parlen d'aquest tema que escoltarem a continuació.
2: Hola, aviadors. Som The Tea Makers i acabam de compartir el darrer vídeo que vàrem fer d'un tema que serà part del nou LP, Inner Planet, i la cançó se diu Sorry, but I think it's true.
3: Esperem que vos agradi aquesta gran producció.
4: El vídeo explica, amb una mica d'humor, una relació molt descompensada i no deixa de ser una crítica a un cert tipus de masculinitat.
5: Mos veiem prest en el pròxim concert. Adeu!
1: Són en Apacis, en Moncho, en Mats i en Xesc, que com vos dèiem han gravat el vídeo d'aquesta cançó Montuiri, i amb els Tea Makers i aquest nou treball partim.
0: Que no és poca cosa, no?
1: No, està molt bé, música nova.
0: Demà a partir de les 10 del vespre, en aquest nou horari que duim ja des de fa una setmaneta i busques, l'aviador vos espera, més cultura, més música, més teatre, més de tot.
1: Adéu.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova sessió de l'Eclèctic. Vos acompanyarem, ja ho sabeu, fins a la mitjanit amb una d'aquestes músiques per les quals val la pena trencar el silenci. Avui ens inclinem cap al jazz, és la proposta que vos oferim els dilluns. Acabem de sentir Henry and Rachel, el tema que dona títol al darrer treball del saxofonista israelià Eli de Givry, un disc dedicat als seus pares.

Eli de Gibri és una de les realitats presents més importants i destacades del món del jazz actual. La seva activitat concertística és pràcticament frenètica, tant en el nostre país com per la resta d'Europa o els Estats Units d'Amèrica. Una d'aquestes noves veus, nous músics del jazz que mantenen viu el batec actual del gènere. Acabem de sentir Gargamel i ara Like Someone in Love.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és memòria.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: pinta,
4: mur,
3: cornada.
4: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Companys, començant temporada, què podem fer?
6: No sé, per exemple, farmejar aura.
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des aquí, sa teenager.
6: No, jo no soc sa moderna és ella.
8: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan exactament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan els joves o no tan joves?
8: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

compositor, arranjador i saxofonista Eli de Givry. Presentem la seva 8a producció discogràfica, que a més és la darrera, de moment, Henry and Rachel, un àlbum dedicat als seus pares i publicat el 2021. Després de graduar-se a l'Institut Thelonious Monk, de Givry començà a formar part del sextet de la pianista Herbie Hancock. Dos anys després s'estableix a Nova York i crea un quintet amb Curros en Winkel, Aaron Goldberg, Ben Street i Jeff Ballard. De qualque manera, aquestes foren les primeres passes com a professional en el món del jazz. Han recuperat aquesta sessió de l'Eclèctic, amb la que sentim avui el darrer àlbum, amb Longing, i ara sentirem The Wending i Don Quixote.

Don Quixote era aquesta darrera peça i anteriorment The Wedding. Són les dues que acabem de sentir a càrrec del grup de Eli de Gibri. He comentat que havia passat, o millor dit, s'havia graduat al Thelonious Monk Institute, però abans ja havia passat per Berkeley, la prestigiosa escola de Boston, que, per cert, va ser el motiu per al qual es traslladà als Estats Units d'Amèrica. Ja vos he comentat abans que de Gibri era israelià. Bé, ves música. Música com aquesta, titulada Thief.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és Dial.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
2: Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
2: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
2: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
2: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Hem encetat el tercer bloc, el que venim denominant recta final de l'eclèctic, amb Noah, una altra de les autories d'aquest saxofonista i compositor. Ho he dit abans, una de les importants realitats del gènere, a més amb un enorme futur pel davant, hem de pensar que només té 44 anys. Bé, mentre tot aquest futur arriba, centrem-nos amb el present, que ja és prou satisfactori, i amb aquest darrer àlbum, Henry and Rachel. Precinct to the Shore.

Estimats i estimades, a poc hem anat desgranant aquest Henry and Rachel del saxofonista Eli de Givry. Només ens queda un tema i serà amb el que acomiadarem el programa. Una variació, o millor dit, una versió distinta del tema amb el que encetàvem la sessió d'avui. Sí, és el que dona títol a l'àlbum, Henry and Rachel. Tornarem demà amb més música aquí a IB3 Ràdio amb una nova edició de l'Eclèctic. Ja ho sabeu, a les músiques que, per norma, no sonen a altres bandes. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miqui Fiol. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1232. Heu de saber que avui és dilluns, 7 de setembre, i és el dia de Guido d'Arezzo i també la rebelda de les festes de la Mare de Déu de setembre.

Bon dia, sí, avui som dia 7 de setembre i per començar sortirem un pot de les Illes i parlarem breument d'un personatge històric determinant per Europa. Ara ho entendreu perquè, segons el Santoral, avui és el dia de Guido d'Arezzo.

Imagino que moltes persones haureu vist o vos sonarà aquesta pel·lícula, La vida és bella, un film de final dels anys 90 dirigida i protagonitzada per Roberto Benigni, que va guanyar 4 Oscars i molt de premis més. Idò, si l'heu vist, recordareu que el protagonista que interpreta Benigni a la pel·lícula nom justament Guido. I, curiosament, la història que s'hi conta passa a Arezzo, que és un poble de la Toscana italiana. Per tant, Benigni va voler fer un homenatge justament al personatge que avui fa festa, en Guido d'Arezzo. Però qui va ser Guido d'Arezzo? Idò, va ser el creador de la notació musical moderna. Va ser l'inventor de la forma d'escriure música actual, per la qual cosa se'l considera el pare de la música occidental. És a dir, que més o manco es va inventar el solfeig. I d'això fa més de 1000 anys. Aquest senyor va veure la dificultat que el cantant tenien per recordar els cants gregorians. I és per això que va inventar un mètode que ben aviat se va fer famós per tot el nord d'Itàlia. L'home va desenvolupar el tetagrama, que va ser el precursor immediat del pentagrama. I també es va inventar la notació musical basada en 6 notes a cada octava. I també va donar nom a aquestes notes. Aquelles 6 notes les va anomenar ut, re, mi, fa, sol i la. I per què els hi va posar aquests noms? Idò, els noms d'aquestes notes són la primera síl·laba dels primers versos d'un poema. Un poema, o més aviat un himne, molt antic, dedicat a Sant Joan Baptista. Molt curiós, doncs, avui hem començat amb Sant Guido d'Arezzo, creador del solfeig modern, però avui també és la revetlla de les festes de Gràcia, amor.

0: Sí, ja ho sabeu, avui és Festa Grossa Mó, en honor a la Mare de Déu de Gràcia, que serà demà, i ja en parlarem. Amb tot això avui, comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa, ja ho sabeu, que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat d'aquest dia d'avui dilluns. Aquí tenim totes les lletres i aquí també les saben totes. Són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: dia, si ja hi som tots a taula. Miquel Juncamanam.
1: Bon dia, va
0: bé. Bon dilluns. Sebastià Oliver, com estàs?
2: Bon dia,
0: ben trobat. I Maria Pons, com anam?
3: Bon dilluns, va bé.
0: Bon dilluns a tots tres. Heu passat bon cap de setmana?
2: Sí.
1: Sí, sí. Sí, sí.
3: Sempre. Sí. Ens estiu, sempre.
0: Se l'estivaràs arribant
2: a la Beata,
0: Santa Margalida.
2: Sí, sí, sí.
3: Bueno.
2: Ahir a la baixa vespre. Me vaig esclatar, d'estar dret. Me vaig esclatar, això és titular.
0: Bé.
2: Sí. Bé, però bé.
0: És que llarga, la processó.
2: Sí, i vaig a ser fins a la trencadissa.
0: Molt bé.
2: Ja que era.
3: Això havies de viure,
2: tot,
3: clar.
2: Sí, vaig veure totes les carrosses, totes les colles, bandes, tota la processó i llavors la trencadissa.
0: Molt bé.
2: I el comiat del Dimoni Gros.
0: També?
2: Sí, que, sí. Que era el seu comiat.
0: No te va arribar cap gerra?
2: No. Se va fer prop, però no va ferir, no. No. I a la Beata sí. Sí. Vaig veure que una gerra li pegava ben a prop, en els peus. Sí.
0: Ja ho sabeu, aquest dia també hi ha moltes festes arreu de Balears. En vàrem parlar i també són les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Avui es revela a Mahó, però també demà és la Mare de Déu de la Salut. Moltes Mares de Déus, conegudes com les Mares de Déu de Setembre, que serà demà, dia 8. Però bé, més coses que tenim al programa d'avui i hem de parlar d'una curiositat que avui vos explicarem, Celestí.
2: Sí, perquè avui parlarem amb el net del poeta manacorí Miquel Àngel Riera, és en Guillem Galamés, és estudiant d'arts escèniques, i en Guillem no va conèixer el seu predí perquè ja havia mort quan va néixer, però ha creat tot un espectacle juntament amb la Universitat de les Illes Balears, en el qual intenta entendre com era en Miquel Àngel Riera l'obra d'un partítol Sense haver existit tu.

0: I de sempre aquest poema preciós, mai donis per finit, de Miquel Àngel Riera, i la veu d'Anna Miquel Alladó es va de fer explicar aquest tema.
1: Sí, aquest espectacle s'estrena aquest divendres, dia 11 de setembre, en el Teatre del Mar de Palma, i és en els 30 anys de la mort del poeta manacorí Miquel Àngel Riera, aquest espectacle que li ret homenatge i que li fa en direcció i dramatúrgia el seu net.
0: El seu net.
1: En qui Engalmés, en qui en parlarem.
0: Avui coneixerem, efectivament. Però també tenim més temes, Maria.
2: Sí, perquè és dilluns i toca conèixer un carrer de les Illes Balears i avui pegarem a Ciutadella, concretament, allà hi trobam el carrer d'Es Fonoll Marí.

0: Més coses per a Miquel.
1: Avui el tema del dia el dedicarem a una paraula que coneixem bé en aquest programa, Tèntol, que dona nom en aquest programa, perquè des d'avui encetam una campanya perquè aquest mot, Tèntol, sigui inclòs al DIEC, el Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana. Ah, ah, ah, el programa s'ha acabat.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

les atraccions més populars dels parcs aquàtics. A més de la mà, a l'estiu, les famílies tenen una altra opció per refrescar-se i divertir-se, els parcs aquàtics. Són espais plens d'atraccions pensades per a totes les edats, amb propostes d'aventura, emoció i també relaxació. Entre les més habituals hi trobam els tobogans de velocitat, en què els usuaris lleneguen a gran velocitat per un recorregut amb fortes baixades. També hi ha els tobogans de tub, sovint amb girs i trams foscos. Si sou dels que us maregeu fàcilment, potser no són gaire bona opció. Per compartir la diversió en família, tenim els tobogans familiars, més amples i pensats perquè hi puguin baixar diverses persones alhora. Una de les atraccions més espectaculars és l'embut. En aquest cas, els usuaris baixen damunt una boia, entren dins un gran embut i l'impuls els fa pujar i baixar per les parets fins que acaben sortint a la piscina. També són molt populars les piscines d'ones, on infants i adults poden nedar, saltar o simplement deixar-se endur per les ones artificials. I per als més petits hi ha les piscines infantils, amb jocs d'aigua i espais adaptats perquè puguin jugar amb seguretat. I ja ho sabeu, trieu un dia, prepareu el banyador i cap al parc aquàtic. I terme explicat, terme acabat.

0: és dilluns i mos toca sobre un carrer de les Balears descobrir a mem d'on prové aquest carrer, Maria. I avui, quin carrer mos toca?
1: Avui mos situam a Menorca, concretament al carrer d'Esfono i Marí de Ciutadella. Ciutadella.

0: I d'aquest carrer Ciutadella que es va popularitzar amb aquest nom arrel de diverses cròniques viatgeres i és un passeig coster enrevoltat de roques, tot i que no està registrat així al mapa, però si hi ha una placa amb aquest nom a la ubicació, per tant, és un raconet secret. La descripció popular en situa el passeig marítim de Cala en Blanes o l'Avinguda dels Dofins, un lloc amb vistes damunt dels penya-segats que rep el seu nom directament del fonoll marí, una planta silvestre suculenta que creix en ambients extrems i està adaptada totalment a la salinitat de la mà. Però com així aquest nom popular? Idò, primerament per la seva geografia, perquè aquesta via se troba a la mateixa línia de la costa i les roques toquen la mà, per tant, hi ha fonoll marí, que és aquesta planta que deien que creix de forma natural a les escletxes de les pedres del litoral i que reben l'esquitx de l'aigua marina. El nom és un reflex directe de la flora autòctona que envolta o envoltava la zona i, d'altra banda, també, aquesta planta té una gran importància cultural i gastronòmica a Menorca i també podrien dir a totes les illes perquè tradicionalment s'ha collit a les costes de Menorca per elaborar-ne un encurtit en vinagre molt apreciat en se l'estima aixec a set seves, emprat.
1: Sí. Jo ara fa temps que no em menja.
2: De fonoll marí? Sí. Ben va.
1: Sí.
0: No? Així com aperitiu o sí, condiment d'ensalada de i altres plats.
1: Sí.
0: Sí, de fet...
1: Si me'n voleu d'un potet, us agrairé.
3: Bueno, el pot dur tu també,
2: sí,
3: no?
2: Si em tinguéssim, com ho diria, però... No. Sí. Tot també és marques que en comercialitzen.
1: Sí, sí, sí.
0: I de pambòlica Déu, ja mos ho canta natiu.

I com és aquesta planta? Idò, les fulles són de color verd blavós o grisenc, molt carnoses i suculentes, i aquesta consistència els permet emmagatzemar aigua per sobreviure a la sequera i al sol intens de l'estiu. I pel que fa a les seves flors, són petites, de color groc verdós, i creixen agrupades en forma de paraigua, podríem dir, durant els mesos de calor. I de fet, hem de dir que històricament aquest fonoll era molt cercat pels navegants perquè era molt ric en vitamina C i era ideal per combatre l'escorbut en llargues travessies, que això era una cosa que se donava. Un temps la gent de Menorca sortia a la costa a l'estiu abans de que florís la planta a collir els brotets més tendres i verds del fonoll marí de manera manual, com si fos una tàpera, que és la part que millor respon al paladar, aquesta part en concret. Ara bé, aquesta planta avui dia està protegida, que ara ho comentàvem, i figura dins el catàleg d'espècies amenaçades i d'especial protecció de les Illes Balears. Per tant, segons la normativa, està per mascoir de manera manual un quilogram per persona i dia, per persona i per dia sense necessitat de papers si és per un ús exclusivament familiar. És a dir, si no és per autoconsum i és finalitat comercial, està completament prohibida aquesta recol·lecció. Per tant, si l'han de comercialitzar o recollir en grans quantitats, es necessita una autorització administrativa especial i molt controlada pel govern balear per evitar la seva sobreexplotació i la destrucció del seu hàbitat natural.

I quin paper té el fonoll marí dins la cuina menorquina? Idò, pràcticament mai es consumeix en cru acabat de coir, ja que el seu sabor natural és fort i amarg, per això es fa aquesta elaboració a base de l'envinagrat, que el procés és rentar els brots tendres, ficar-los en pots de vidre coberts de vinagre de vi, aigua i sal, i sovint s'hi afegeix un tot de vi dolç o herbes, com el llorer, si un vol. Això ja és opcional. I després d'un mes de maceració, en un lloc fosc, l'hem de deixar fer, la fulla perd l'amargor extrema i es converteix en un condiment perfecte. I com a curiositat, vos he de dir que un temps concretament després de la Guerra Civil era coneguda com la planta de la fam, perquè com que era gratis i no estava protegida, abundava els penya-segats i servia per omplir el plat i donar un gust intens al pot d'aliments que es disposava a causa de l'escassetat i racionament d'aliments d'aquell temps. I de fet existia la figura del recol·lector professional de fonoll marí ambulant, una feina de temporada que feien sobretot pescadors o gent del camp durant els mesos de juny i juliol. Ara bé, aquestes persones eren una professió de risc perquè havien de tenir habilitat per trescar per allà i conèixer el litoral de l'illa, perquè ja s'havien de penjar per penya-segats a brutes o caminar per zones de roques esmolades on pegava fort la mà per arribar en aquests millors brots de fonoll. I, per si no ho sabíeu, en William Shakespeare parla del fonoll marí i el perill de, de coir-lo a la seva famosa obra El rei Lear, on descriu la feina d'un recol·lector penjat d'un penya-segat com a ofici terrible i perillós. Esteu

0: En tot cas, com que es fa Noi Marí o de més idiosincràsic a totes les illes, hi ha carrers amb aquest nom a altres municipis, com per exemple Espujols, Formentera, o Cala Ratjada i Port de Pollença, a l'illa de Mallorca. Coneixeu els carrers de Es fa Noi Marí?
1: Jo en conec un.
0: Sí?
2: Jo me sona haver vist.
1: Que no has... Sí, a l'Estanyol.
0: Crec, a l'Estanyol també. A Sant
1: Vialó, de, sí, de Llumajor.
0: Clar, sí, és una cosa molt Marí. Típica...
1: Per allà, sí. Ser, crec que és l'Estanyol. Si no m'equivoc.
0: I mengeu fonoi o no mengeu? Marí, perquè és
1: que
0: no
1: és
0: marí.
1: Ara fa no en menys.
2: Però... Jo amb el pa amb oli, és veritat que n'he menjat moltes vegades i li dona aquest toquet sí, sí. Diferent i fer un pa amb oli un pa més bon, encara.
1: Sí. Ara que a casa no en tenc, no en comp, ja m'agradaria tenir-ne o comprar-ne. I sí que quan vas a fer un pa amb oli, a vegades agraeix que en dugui.
2: Ja saps que em pot coir un quilo per persona.
1: Però quan era petit, sí que a casa se'n feia. Jo record que sempre n'hi havia. Per tant, en casa devia poder fer. Sempre menjaven, teníem l'envinagrat de
3: Fonoll Marí. Doncs avui, el Fonoll Marí i el carrer del Fonoll Marí de Ciutadella, però també que trobam a altres llocs de les Illes Balears. Maria, moltes gràcies. I ara fem un tèntol i connectam amb Nadal Sol.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no són tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit bel,
5: pinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Lectobró amb Nadal Suau.
7: Ai, Nadal, que t'enyoram. Com estàs?
8: Molt bé, però si és la Margalida Mateu.
7: Jo fiava, ai, estimat, jo avui fiava poder-te abraçar, perquè clar, fa un mes que no mor bé.
9: Sí. No vol tornar. No,
8: mira, la veritat és que... No, jo vos puc ben assegurar que tinc moltíssimes ganes de tornar. No vos penses en una altra cosa, però efectivament els horaris m'estan jugant de moment males passades. Mm-hmm. D'aquí a poc tornaré a parellar.
7: Clar que sí, tot, no, perquè comenci bé aquest curs escolar. Sí, no passis pena, que nosaltres t'esperam aquí, només faltaria. Amb els braços oberts i, com dèiem, com que en Nadal Suau, a banda de ser escriptor, crític i moltes altres coses, també és professor d'un institut i, per tant, ja ha començat la seva tasca escolar, no és
8: veritat? Sí. Bé, en el meu cas soc professor d'una escola d'adults i la cosa funciona una mica diferent, però és cert que els que sí estan començant aquesta setmana són els companys dels instituts, com tu deies, no? Mm-hmm. Professors i alumnes, i per tant també és una cosa que interessa molt als pares, no? Això m'ha fet pensar que estava donant-li voltes i me vaig donar compte que 3 dels llibres que a mi més m'agraden de les darreres... Sí, no dels darrers anys, perquè potser ens han anat molt enrere, però de les darreres dècades, escrits a Mallorca, són llibres que parlen justament dels instituts, que d'alguna, dels instituts o de la secundària, que d'alguna manera estan ambientats en aquell entorn, no? I que ens permeten una sèrie d'aproximacions molt contrastades entre elles, és a dir, són 3 llibres, ara ho veureu, que cadascun explica coses molt diferents i de forma molt diferent també, però poden recomanar-los i recordar-los pot ser una forma de saludar el nou curs d'escola.
7: Per què no? I ja que aquesta reentre ha començat amb tanta força, perquè no donàvem a l'abast, això no n'hem parlat, perquè clar, d'autors que publiquen, que ha passat aquest mes de setembre.
8: D'això no haurem de parlar, perquè a Mallorca està... No cap ningú més. Vaig veure que l'altre dia entrevistàveu per Antoni Pons... No,
7: que tret nova novel·la, sí.
8: Sí, però és que hi ha moltíssima gent. Sí,
7: mira,
8: sí,
7: que cada setmana ja m'he llegit la de Naina Fullana, que l'entrevistem demà.
8: Sí.
7: I no torna a defraudar, Naina. Ja té un estil propi. Crec que és la nostra Andrea Abreu, ja t'ho dic ara. Si vols, em diu comentar.
8: Sí, no està malament. No me sembla gent malament el paral·lelisme. Sí. Andrea Abreu també ha tornat, però...
7: També.
8: Vaja, ara estàvem a producte local, a producte de quilòmetre zero.
7: Total. Però bé, que tenim molta feina, els periodistes, els crítics i tothom, amb aquest mes de setembre, que ha entrat amb molta força, i també bona salut dels autors de Balears que publiquen, i publiquen molt, i publiquen amb editorials potents que tenen la capacitat de fer arribar els llibres per tot, més o manco, no?
8: Sí, no, n'hi ha molts que són molt prometedors. D'algun d'ells en parlarem. I el que passa és que ens haurem d'organitzar, no? Perquè també els entrevistau, en fi, hem de fer-ho bé, això.
7: Sí, nosaltres ja... Tu ets el nostre prescriptor de confiança, és a dir, que allò que facis estarà bé, nosaltres confiant 100% en tu, Nadal. Però bé, tornem a les lectures d'institut, que
8: sí.
7: A més són tres lectures
8: fantàstiques. Anem a fer una pas enrere en el temps, perquè he anat a cercar tres obres que són curiosament de tres dècades diferents, una dels anys 80, l'altra dels 90 i l'altra la vam conèixer a començaments del segle XXI. La primera és de 1988 i és una novel·la que a mi m'assembla, bé, al·lucinant. Es titula El rei de la casa i és del molt enyorat Gabriel Galmés. Gabriel Galmés va morir molt, molt prest, el 2001, tenia només 39 anys, t'imagines?
7: No, no.
8: Morir als 39 anys i ja deixar 4, 5, 6 llibres memorables.
7: Tan bons, sí.
8: Sí. Però a mi sempre m'ha sabut molt de greu, perquè crec que ja estava, d'alguna manera, cridat a ser... A mi no m'agrada distingir millors, pitjors, som un pot trampós, però sí que estava destinat a ser un grandíssim autor de la literatura en llengua catalana, de la seva generació, i clar, ho va ser, però ens va quedar moltíssim de recorregut, no? En tot cas, era, a més, un autor que tenia una cosa que jo avui enyor molt, i és que era un escriptor que creia molt en la literatura com entreteniment. Com un entreteniment intel·ligent, sofisticat, culte, però en definitiva una literatura que fos capaç de fer riure. I bé, tenia el lema, diu en un article, diu la literatura serveix per divertir-se, i ho repeteix dos pics, per divertir-se. No? I això avui a vegades no sempre ho recordava. Bé, com a bon professor de secundària que ell mateix era, se guanyava la vida així, ensenyant literatura anglesa i llengua anglesa, la seva primera novel·la, que és aquesta El rei de la casa, està ambientada precisament a un primer dia de curs d'un institut de secundària, d'un poble, que no seria impossible pensar que el poble sigui Manacor, no? Tot i que no se digui així. Bé, en Galmés tenia 26 anys quan l'escriu, i sí, i de veritat és una cosa tan divertida, sobretot... Jo crec que molts professors, si m'escolten, crec que m'entendran. Altres, a lo millor, els pot molestar, perquè al final és una novel·la amb un punt paròdic, no? Però jo crec que molts m'entendran. Jo, el primer pic que la vaig llegir, m'aixapava de riure, perquè la gràcia de tot plegat és que tots els personatges que circulen per aquell institut, alumnes i, sobretot, professors, se comporten com si... Diríem com si conqueria el poder a l'institut fos una cosa... bé, en fi, s'aprenen super seriosament ells mateixos, per dir que siguin ministres a la cort de Versalles, no? I clar, en realitat, un institut és una realitat molt casolana i molt petita, si la miram des del punt de vista del poder que s'hi combrega, no? Altra cosa és que s'hi faci una feina molt important, però aquesta solemnitat no sembla tenir molt de sentit, és exageradíssima. Doncs bé, els personatges d'en Galmés, efectivament, tots ells tenen unes ganes de ser els reis de la casa, en definitiva, els que tinguin el poder, els que tinguin l'admiració dels altres. I llavors, és aquell primer dia de classe, s'organitzen un munt de, com et diria, d'intrigues, no? I de petites trames, quasi com a d'espionatge entre ells, per veure si un determinat professor pot aconseguir la complicitat d'un professor d'un altre departament per en el claustre poder aconseguir no sé què. Bueno, és un mètode com a de fer enorme el que és petitonet que resulta supergraciós. En això hem d'afegir que també impressiona molt rellegir d'avui en dia veure com ha canviat la realitat dels nostres instituts, perquè el 1988 els alumnes, per exemple, els estudiants, apareixen com gent, alguns d'ells al manco, molt polititzada, altres no, per altres la vida és una festa i el que volen és divertir-se, però alguns d'ells estan molt polititzats, els llibres circulen, els clàssics de la literatura circulen i se comenten... És un retrat d'un món
7: sense
8: que em
7: mòbils.
8: Va reconèixer un món sense mòbils, on el bullying, no és que s'hi mostri bullying, perquè no s'hi mostra, però un món on el bullying era de petita escala, sense les xarxes socials...
7: Ja n'hi havia, però exacte, sense mòbils.
9: I segurament soterrat, també.
8: Clar, i sense, perdona?
9: No, segurament soterrat, és a dir, un bullying no tan present,
8: clar,
9: no tan visible.
8: Sí. Aquí el que sabeu molt són enveges i equips, no? Capelletes, per dir-ho d'alguna manera. Ja t'he dit, entre professors i entre alumnes.
7: Entre alumnes, també.
8: Sí. I després, una mica, un component fonamental quan estan manejant personatges adolescents, i no només adolescents, que són les passions d'ordre més eròtic, més sensual, amb alguns personatges que són molt peculiars, com el protagonista en Titus Palmé, que és un al·lot de, diguem, de casa bona, per entendre'ns, però que està obsessionat en les cuixes de la dona que el cuida i que li guarda la casa. Té una petita obsessió amb això. No? Bé, en definitiva, si vos acostau en aquesta novel·la, jo penso que riureu molt i sobretot hi trobareu un model de prosa catalana molt influïda pel món anglès, però superprecisa, superirònica, és fabulós, la veritat. Que bé.
7: Doncs el rei de la casa, Gabriel Galmés, primera recomanació. Però ara hem de parlar d'un altre superautor de Balears, José Carlos Llop, i el llibre
8: és... Ara parlant de mon pare, no?
7: Exacte, ja anava a dir, un gran amic de... No vol dir el teu pare poètic.
8: Sí, bueno, és a dir, jo sempre ho relativitz, perquè en realitat sobretot som amics, però aquell llibre del qual parlaré ara, que és l'Informe Stein, l'autor del qual parlam és José Carlos Llop, aquell llibre per allò va ser molt important perquè es va publicar l'any 1995 i és un llibre ambientat a un col·legi de jesuïtes de ciutat, el Col·legi de Montición.
7: Això te sona, idò?
8: Clar, jo l'any 95, per bé, per mal, pel que sigui, un altre dia dedicant un programa, el cas és que jo l'any 95 trascava pel claustre del Col·legi de Montición. Llavors, per jo, no la vaig llegir l'any 95, però sí l'any 96, me sembla, me la va deixar un nebot de José Carlos Llop, precisament. Has de llegir això, tu que ets lector i tal. I per jo va ser una forma de descobrir que el món que jo vivia podia ser literari, i va ser el primer pic que vaig saber també que els escriptors vivien a prop de casa meva, no? Això a altres mallorquins els ha passat, que sé jo, a molta gent, no? Amb en Miquel Rayó, amb en Blai Bonet, depèn, amb molta gent. A mi me va passar amb en José Carlos Llop. I l'Informe Stein és una novel·la breu, curteta, que hi va escriure en dues setmanes, com totalment embogit, que parla... Bé, d'un món molt diferent en aquell que dèiem d'en Galmés, no? Per començar, perquè ens anàvem a la Palma de finals dels anys 60 i a una Palma més senyorial, el casc antic, el barri antic de ciutat, no? Un món que està començant a obrir-se a poc a la modernitat, però molt poc encara. I d'aquí que la primera frase del llibre, al començament, sempre hi està molt citat, perquè és una d'aquestes frases que ja veus tota la novel·la en 20 paraules. No? Uh-huh. El llibre comença dient: Guillermo Stein llegó al colegio a mitad de curso y lo hizo en bicicleta. Ninguno de nosotros iba al colegio en bicicleta. Uh-huh. Això que és molt poc, te dona molta informació. No? Perquè, clar, qui és Guillermo Stein? És un tio que té un llinatge estranger, que arriba a meitat de curs. Per tant, és algú que està trencant la normalitat. No? És algú que ve forà, doblement forà, per quan arriba i pel seu llinatge. En això afegim que arriba fent-se el modern, estiu, no en bicicleta. A veure, qui va en bicicleta al col·legi, a la Palma dels anys 60? No? Doncs Guillermo Stein. I a partir d'aquí, la novel·la el que fa és mostrar-nos una Palma molt, no te diré no és exactament idealitzada, però sí que en José Carlos sempre passa, si recordava altres llibres seus, tu llegeixes la seva Palma i sembla que Palma sigui, no ho sé, a una cantonada és Lisboa, a l'altra és Estambul i a la tercera París, no? És una cosa molt...
7: Sí, total. No,
8: com supercosmopolita, doncs això és una mica el que mostra aquí, és una Palma on hi ha espies, on hi ha misteris que venen del període de les guerres mundials, i hi ha sobretot el descobriment de dues coses, que és del desig, una vegada més, del desig eròtic, de l'amor, del descobriment de la sexualitat, i també el descobriment del món dels adults. És a dir, el narrador i protagonista, que nom Pablo Ridorza, que són pel Massal de tota la vida, quan entra en contacte amb en Guillermo Stein, comença a descobrir coses del seu entorn adult, del que va passar amb els seus pares, amb la seva família, en tot el seu món, quan ell encara no havia nascut. Hi havia hagut una guerra, i hi havia hagut coses que després ja no s'han volgut contar, no? Uh-huh. I que algunes d'aquestes coses, doncs, bueno, són incòmodes i són difícils, no? Okay. Llavors, el llibre ho explica superbé i és una preciositat.
7: Uh-huh. I darrera recomanació d'avui per endinsar-nos en aquesta entrada a l'escola és un llibre d'en Guillem Simó. Uh-huh.
8: Sí, aquesta és la recomanació depriment.
7: Ai, ai, ai.
8: És un senyor que era catedràtic d'institut i ja vos avís que aquesta feina no li provocava cap entusiasme. Però la història d'aquest llibre és molt curiós. Aquest llibre es titula En aquesta part del món. Se va publicar per primera vegada el 2004 i va ser una sorpresa per la raó següent. En Guillem Simó era un home que va morir de càncer prematurament, no ho he dit de memòria, però posen que tenia uns 60 anys. Encara no havia arribat als 65. I quan ell mor, bé, era un catedràtic d'institut, un home molt civilitzat, tot el que tu vulguis, però en realitat ningú tenia la idea que Guillem Simó fos un escriptor. Havia publicat uns versos, però, en fi, era una persona, diguem-ne, bàsicament anònima. Però a la setmana següent de la seva mort, la vídua obre un calaix i se troba perfectament preparat, imprès i amb una versió també en disquet, no? En aquell moment encara no hi havia ports USB. Se troba un original, un document, la nota d'en Guillem de si trobes algú que vulgui publicar això, me faria molta il·lusió, si no paciència. I és un dietari. Un dietari que ell va anar escrivint i polint i treballant al llarg de 4 dècades, pràcticament en un misteri i en una ocultació total. És a dir, jo crec que realment ningú sabia que duia aquest dietari, ell. Mm-hmm. I quan se publica, va esdevenir dues coses. Primer, en certa manera, una polèmica aquí a Mallorca, perquè és cert que en Guillem escrivia extraordinàriament bé, però és dur. Hi ha algunes persones del seu món, de la seva generació, que van rebre, de sota van descobrir que Simó deia algunes coses d'ells molt dures, no? I inevitablement això, legítimament, va fer mal a algunes persones i també va crear molta xafarderia. Però això només és una part. L'altra part és que a tot l'àmbit de la literatura catalana, a Barcelona, a València, el llibre va rebre unes crítiques extraordinàries, va agradar moltíssim, i ha quedat convertit en una mena de clàssic d'aquest gènere, del gènere del dietari, no? Uh-huh. En llengua catalana. Per què duc jo aquell llibre? Doncs perquè el llibre parla de moltíssimes coses, és un dietari parla de tot, no? Parla del pas del temps, de la moda, dels odis, de les lectures que en Guillem Simó va fent, però una part molt important és l'ensenyança, la seva feina com a professor. Uh-huh. I en Margalida, aquest home reparteix una branca que no és normal. És un home que està molt desencantat amb aquest ofici, molt desencantat en l'ensenyança moderna. Jo no dic que tingui sempre raó en tot, tot i que jo penso que, si més no, una part sí. Però, en tot cas, dedica moltes pàgines a descriure un poc el que ell considera una lenta decadència dels centres de secundària, les dificultats que troben els professors per fer la seva feina, les relacions que no sempre són fàcils entre companys i també entre professors i alumnes. Uh-huh. I fins i tot al final del llibre inclou un text un poc independent que es titula Pedagogia i que és una gran peça de sarcasme contra la pedagogia moderna.
7: Vaja.
8: Uh-huh. La qual reparteix moltíssima estopa. No?
7: Doncs vull dir, no coneixia aquest
8: llibre. Sí, és un llibre, està escrit extraordinàriament bé. Uh-huh.
7: Ara, en aquesta ja part del món, se titula Guillem Simó, publicat pel Gall Editor. I un pot de tot.
8: I reeditat després per a Contravent.
7: Ah, molt
8: després
7: bé.
8: Després es va reeditar Contravent d'una versió ampliada. Sí.
7: Que bé,
8: sí,
7: que bé. Sí. Doncs ja tenim lectura per començar el curs. A més, podeu triar.
8: Una mica de tot, Si voleu la part més lluminosa, més còmica, fantàstic.
7: Més
8: si voleu una depressió, també.
7: Sí. I tres autors, Gabriel Gamés, José Carlos Llop i Guillem Simó, tres autors mallorquins avui amb Nadal Suau. Una abraçada i que vagi molt bé aquest inici de curs.
8: Ai, estimada, estimats. Una abraçada.
7: Molt bé, m'aviat.
9: Igualment.
7: Ànims.
9: Fins aviat.
7: Gràcies.
8: Adéu.

0: TV3 Ràdio Oas, informació. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: I Vetres Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu,
1: xiu.
2: I en pugues, sí.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I ara vos hem d'explicar que aquest divendres arriba, sense haver existit tu, al Teatre del Mar de Palma, un espectacle poètic basat en l'obra de Miquel Àngel Riera.

0: La poesia de Miquel Àngel Riera es podrà reviure aquest divendres en el Teatre del Mar de Palma en l'espectacle Sense haver existit tu, dirigit per Guillem Galmés, que n'ha fet també la dramatúrgia i qui precisament és net del mateix Riera. Un espectacle organitzat per la Universitat de les Illes Balears, que serà a les 7 de l'hora baixa, enguany que fa 30 anys de la mort d'aquest autor d'aquest Mai donis per finit, que sentim musicat per Joan Bibiloni i cantat per Micaela Lladó, en aquest cas.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Guillem Galmés. Guillem, com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Bon dia, moltes gràcies.
1: Ets el teu padrí, Miquel Àngel Riera?
2: Sí, és el meu padrí, eres el meu padrí. És una cosa molt confosa perquè no mos arribàrem a conèixer mai, però la relació de parentiu està allà.
1: Mm-hmm. Sí. De fet, és com un exercici per tu, perquè en Guillem estudia arts escèniques, estudies dramatúrgia, no sé què més, però vaja, que estàs dins aquest món de les arts escèniques i te planteges a través de la universitat fer aquest exercici de redescobrir, de qualque manera, o de descobrir el teu padrí.
2: Efectivament, sí. M'he trobat molt davant l'exercici de voler-li fer un homenatge de manera íntegra, i dins aquest mateix homenatge hem hagut d'enfrontar amb totes les contradiccions de recollir aquest autor que alhora és el meu padrí.
0: Clar,
1: sí, no anava a dir que t'han explicat, perquè clar, un del seu padrí li expliquen coses més domèstiques, no? El teu padrí era, no sé, feia això, tenia aquests costums, li agradaven aquestes coses. Clar, tu quina imatge tenies del teu padrí i finalment quina imatge tens a través de la literatura i si se correspon a aquesta imatge?
2: Clar, jo ja de petit tenia un interès molt fort per ell, perquè la iaia, la seva vídua, ja de petit me deia molt que mos assemblaven molt, ja teníem un tarannà molt similar. I vulguis o no, ja de petitó, en aquella casa plena d'imatges i plena de fotos seves i de premis i de llibres, jo intentava de cada vegada assemblar-me més en aquest autor. I ja de petit tenia molt d'interès en assemblar-me a ell, a llegir tota la seva obra, a fer el que ell feia, i ara me trobo després de 25 anys de mem que faig en tot això que he recollit.
0: Mm-hmm. Clar, ha costat arribar fins aquí. Clar, ara tot aquest acte d'homenatge n'esteu per dir, però quan fa 30 anys de sa mort de Miquel Àngel Riera, ha costat? Ha estat un procés llarg?
2: Clar, ha estat un procés llarg tot el que ha vengut abans, perquè jo ja des d'adolescent me vaig fer càrrec del seu arxiu personal, m'haig llegit totes les seves obres i l'he adaptat a teatre, he fet espectacles en la seva poesia, i justament m'he trobat ara amb una sobredosi de l'avi, amb una sobredosi d'informació, d'estudis, d'adaptacions, que me n'he donat compte que ara amb 25 anys jo ja he perdut una miqueta en el meu avi, entre arxius, esbossos, manuscrits, pintures, i aquest espectacle és una mica un exercici per redescobrir aquesta figura de l'avi que tant ja m'ha sobrepassat i d'aquí tanta informació tenc.
1: Uh-huh. I t'ha sorprès allò que has trobat? No sé, has trobat un padrí que no hauries conegut mai?
2: Totalment, perquè a més, no només recercant dins el seu fons bibliogràfic, sinó que també he parlat molt amb els seus amics d'aquella època, he llegit la seva biografia que no està publicada, i també te trobes amb un mapa d'ombres de coses que vols descobrir, i anècdotes que a vegades dius, ostres, jo pot ser això, no feia falta que ho conegués, o conèixer tan a fons una persona que t'emborratxes un pot d'ella.
1: Mm-hmm. Que bé. I els teus pares què diuen? O, no sé, la teva família?
2: Mon pare i mon mare ja de sempre m'han encoratjat molt, m'han estat els que deien que de la família eres que tenia una mica més d'interès per ell, que mos assemblava molt.
1: En Miquel Àngel Riera era son pare de ta mare.
2: Exacte, sí, era son pare de mo mare.
0: Uh-huh. I ho han comprovat, que vos semblàveu molt, ara mateix en directe. Sí.
1: Tot i que
0: han cercat una foto teva i una foto d'Espredí.
2: Sí, clar, ells ho veuen amb molt bons ulls, i a més, ja quan era adolescent, me varen entregar el seu arxiu i m'han dit, ho ordena-ho, fes el que vulguis, cerca. Sempre han sigut molt transparents amb tot el que m'han contat, i els contents també
3: de poder-lo fer per viure una mica més enllà.
1: Ai, ara, t'has acostat pel telèfon i ja no sé què ha passat. Sé que estàveu assajant per aquest espectacle que, com dèiem, se representarà al Teatre del Mar aquest divendres, sense haver existit tu. Aquest és el títol que li heu posat i que, supos que, com encarotges a la gent que vengui a veure aquest espectacle, Guillem?
3: Jo us encarotgeria per una banda per conèixer...
1: Allunya't una miqueta el telèfon, o ma mare.
2: Ah, perdona.
1: No. Ara.

0: Ara millor, sonava una mica esquerdat.
1: Ara sona millor?
2: Sí.
0: Ara millor.
1: Beníssim, perdona. I dai, jo els encoratgeria per una banda per conèixer l'obra poètica i la vida de Miquel Àngel Riera i per altra banda perquè la gent també pugui empatitzar amb els seus propis conflictes familiars, amb l'herència de la identitat, amb aquest problema de que te dins, que t'assembles molt un familiar i llavors tu dir, me sent tant i jo realment te bon quet i aquesta persona quina relació hi tenc.
2: Idò, un exercici molt complet, Guillem, aquest que has fet, en Guillem a la direcció i la dramatúrgia, però també amb un equip extraordinari, tenen Àngel Ribas ajudant de direcció i producció, d'intèrprets té en Joan Lluterrassa, en Blau Granell i també na Lea Torrents com a director de moviment, Nabel Torrents Espai Sonor i en Joan Miquel Artigues, que se'n cuida del disseny i l'escenografia, així com també en Juan Rocampos a la il·luminació. Un espectacle que també ha nascut de la Universitat de les Illes Balears en commemoració d'aquests 30 anys de la mort de Miquel Àngel Riera. Així que, Guillem, només te poden dir que enhorabona, moltes gràcies.
1: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
2: I que vagi molt bé divendres, esteu nerviosos?
1: Ara som al Teatre del Mam, aterrat a la sala i amb moltes ganes d'entrellar això a la gent i que ho pugui disfrutar tothom.
2: Clar que sí.
0: I gràcies per retornar-nos en Esteu Predí, també.
2: Sí, sí.
0: Amb aquest espectacle.
2: Sense haver existit
1: gràcies,
2: tu. Guillem Gelmer, moltes gràcies, una ferrada.
1: Moltes gràcies, una ferrada.
2: Aquest és un dels plans que podeu fer aquest cap de setmana, però nosaltres recordant que tornem demà a les 3 i que tenim la gran final de la Batussa de Tèntol. Demà sabrem qui és el guanyador.
0: Demà serà grossa.
2: Vos esperam a tots aquí, demà dimarts.
0: Marratxí, muro i marratxí. Uf.
2: Demà a les 3, gràcies a tot l'equip. Demà tornem a una ferrada.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a Sa Ràdio. Quan s'encén el cartell que posa On Air, vol dir que som en l'aire, que ja poden començar a xerrar i que la nostra veu arribarà fins a voltros, perquè és en l'aire per on viatja el so. Aquest so que se converteix en ones que es propaguen per l'atmosfera terrestre i per l'espai sense necessitat de cables. Que la nostra veu sigui en l'aire és un petit miracle, que ara mos pareix d'allò més normal, però pensau, per exemple, en temps de guerra o en temps de clandestinitat, ahir i ara, clar, quan el senyal de ràdio te connecta amb el món i amb tot el que passa i l'has d'escoltar fins i tot d'amagat. L'equip d'entre avui i demà, agafam aire i començam.

0: No vos volem robar l'aire que necessitem per respirar i per poder fer aquest programa des d'ara mateix, que són les 8 i 6 minuts, si ens escoltau en directe, fins a les 10 del vespre, amb Antoni Cardell, ara en el control tècnic, i amb Aina Marc, que és qui ha triat aquesta cançó. Aina.
1: I d'hosti, he triat aquesta cançó, no? Que vine a robar-me l'aire, que diu Charango. És una cançó plena de ritme, que xerra sobre, vol estar ben a prop de qualcú. Segur que va ser escrita durant l'hivern, perquè ara per mi hi ha poques ganes de passar calor ferrats els uns amb uns altres, i de fet el que necessita la majoria ara mateix és espai, és aire. No vull tenir-te tu. Avui, els que han tingut la sort de trobar-se en jo per un carrer han respost a preguntes sobre l'aire, que és la paraula d'avui. I amb aquesta calor no podíem pensar en res més que en ventiladors i els aires acondicionats.
2: Pot ser que sí que preferis posar l'aire si arribo a casa i estic amb molta calor, sí que pot ser aire, però un ventilador en el sostre també és molt bo. I hi ha vegades que prefereixo que el ventilador, però si és de peu, pues, igual sí que prefereix l'aire.
1: Però si hem de triar, la majoria se decanta per aire condicionat, fins i tot per dormir.
3: Todo el día. Es que no lo llevo ni a apagar. Directamente se queda encendido todo el día. 24 horas, ya te lo he dicho. A ver, yo ya estoy acostumbrada, pero es verdad que te seca un poco los pulmones y...